0: Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país.
1: Brad Pitt ja ha arribat a Sant Sebastià, on dimecres presentarà la seva última pel·lícula, En el corazón de la bestia. L'acollida ha estat espectacular, igual que la que ha rebut La bola negra, que s'ha projectat aquest diumenge i que ha guanyat el Premi del Públic al Festival Internacional de Cinema de Toronto.

0: Quimi Portet omple la plaça Major de Vic per tancar el mercat de música viva amb Manolo García com a convidat de luxe. 170.000 persones han assistit als concerts d'aquesta edició. Vic Marc Ruiz.
1: Quimi Portet ha confessat la impressió que li fa tocar a casa davant de tanta gent coneguda, però en el moment que li treu el primer so melós a la Gibson vermella que du penjada al coll, tot això s'esvaeix i torna a ser l'astre intercomarcal que domina l'escenari i es comunica com ningú. Manolo García s'ha sumat a la celebració amb trenques al cor i massa. L'edició d'aquest any del Mercat de la Música Viva de Vic ha tret 170.000 persones, 14.000 més que l'any passat, que va ploure. El concert de Ginestà ha estat el més multitudinari d'aquesta edició, amb 12.500 assistents que omplien la plaça Major, segons els organitzadors i la Guàrdia Urbana. El codirector Jordi Rial creu que la xifra consolida el model.
2: Creiem que això reforça el model del Mercat de Música Viva com l'espai de referència de la música d'aquest país.
0: Esports, el Barça és més líder de primera. Ja li treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs en Lliga. L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid.
3: A la sala de premsa, Mourinho s'ha queixat per dues jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions del Cuti Romero i Kangin Lee, i ha criticat la designació de l'àrbitre.
0: La penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa CB de bàsquet després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. És el primer títol dels verd i negres en 18 anys.
3: Tornant al futbol, altres resultats d'aquest diumenge: primera, Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1, València 2, Reial Societat 3.
4: Fins aquí les notícies.

0: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
1: Aquesta, que és la setmana de l'estrena de Gènesi, la sèrie de TV3 que explica com el bulli va revolucionar la història de la gastronomia mundial, encara arrosseguem dues notícies que han trasbalsat i força el món de la restauració. Tancarà el restaurant barceloní Slow and Low amb una estrella a Michelin i gairebé a la vegada va anunciar també que tancava un 2 estrelles a París, al Table. El seu propietari, el Bruno Berjus, diu que vol alimentar la gent i no només uns quants, i sentencia que l'alta restauració és morta. Són paraules majors, de fet nosaltres no ens atrevim a sentenciar-la a mort, però sí que podem posar sobre la taula algunes preguntes que fa temps que ronden i que de fet són tema de conversa entre periodistes i gent del sector. Té sentit un model de restaurant que exclou d'entrada pel preu? Òbviament, més de la meitat de la població pot haver passat que molts cuiners han reproduït sense solta ni volta una manera de fer i unes tècniques forçats per les circumstàncies. Podríem contemplar una alta cuina que no passi per un menú degustació i podríem reconèixer que menjar durant més de 3 hores té un punt de carregós. Podríem plantejar-nos que davant el dilema de pagar un tiquet de 250 euros o poder-ne pagar 5 de 50 euros, la majoria triaríem la segona opció. Massa preguntes, segurament anirem traient l'entrellat de tot plegat els propers mesos i anys, però en una cosa sol estar d'acord tothom. Veurem canvis en els models de negocis de restaurant, perquè potser hem estirat una miqueta més el braç que la màniga i els temps que corren no estan per depèn de què.
0: Un restaurant caníbal.

0: a Berlín.
1: Gerard Jovany, què tal? Com estem?
2: Buah, quina intensitat de preguntes.
1: Sí, no que diuen m'has flotat el cap, no?
2: Sí, sí, sí. No, però hem començat la temporada intensos, eh?
1: Intensos, intensos, sí, sí.
2: Jo anava fent preguntes i jo anava... No havia començat a reflexionar sobre la resposta i ja m'estaves fent la següent i m'he tabalat un moment.
1: Disculpes a tothom. Disculpes a tothom que, home, no. Que és l'hora del vermut, mai millor dit, i potser no estem per tot això. Estàs bé, sí? Tot
2: sí,
1: bé?
2: Sí, molt bé, molt
1: Vinga.
2: Bé.
1: Nou diumenge estrenadet, acabat d'estrenar, perquè avui la cosa va d'estrenes, de fet, i comencem, com sempre, repartint l'oli, el vinagre i la sal i el pebre.
2: Doncs mira, sucarem amb oli del bo una d'aquestes estrenes que comentes, la més sonada, la que farà demà TV3 i la plataforma 3CAT, és Gènesi, la sèrie de ficció sobre l'origen del fenomen Bulli.
3: Ets amic del Ferni Puig, oi?
4: Sí.
3: Com et dius?
4: Ferran Adrià.
3: I l'experiència com a cuiner?
4: He treballat al Finisterre.
3: Has estat a alguna escola?
1: Un trosset, un tastet d'aquest primer capítol, una sèrie de ficció, 6 capítols, que també s'estrenarà demà al Festival de Cinema de Sant Sebastià.
2: Sí, i, però digueu tot, Paula, sí. Alguns afortunats ja n'heu pogut veure el primer capítol en un passi que se'n va fer dijous, era, a la sala sí. Fenòmena, a Barcelona. Per tant, alguna prevaloració en que em puguis fer, Paula?
1: Doncs mira, ja saps que els caníbals som exigents, però estàvem allà a la sala de butaques i vam ser molts caníbals i escolta, només et diré que ens va encantar, ens va semblar meravellós aquest primer capítol.
2: Alguna coseta més, pots dir.
1: Però això ho direm diumenge vinent, no? Sí. Que farem aquest especial un cop haguem vist tota la sèrie, perquè això és el que volíem, haver-la vist tota. La comentarem al detall amb els col·laboradors habituals que coneixen bé la història, que van ser coetanis del Bulli, Massaner, Regol, Badó i també Marc Casanovas, Ferran Adrià, també l'escoltarem, David Pujol, Marcus Pinera, cuiner assessor i molta més gent. Coses que van passar a la sala, eh? No pas al capítol, ara t'explicaré, eh? I va ser Ferran Adrià que ens va obsequiar amb un dels seus monòlegs, òbviament.
2: És que és un gran monologuista el Ferran Adrià.
1: Sí, sí, però és que va estar especialment eloquent, t'he de dir.
2: I sobre la sèrie què va dir?
1: Sobre la sèrie va dir que és la millor de la història de la gastronomia. Va afegir que l'han fet sobretot pel país i va destacar la qualitat i la precisió dels actors treballant a les cuines i dels guions, de tot això, el rigor, sobretot el rigor.
2: Sobre aquest rigor, precisament, te'n van parlar els guionistes de la sèrie, que són l'Eva Mor, l'Eva Paeza i l'Albert Val.
1: Sí, mira, escoltem l'Eva Mor.
5: Parlant amb molts cuiners, parlant amb molts crítics gastronòmics, parlant amb molts experts, vam llegir llibres i llibres editats pel Bulli, on aquí parlaven de tots els plats, de com es cuinaven, de totes les tècniques, i després, a més, tant el Ferran Adrià, que ha sigut una peça fonamental a sobre els guions, de repassar que tot estigués, no?, a l'alçada i que fos molt, molt col·loquial i alhora molt real.
1: Imagina't, eh?
2: Clar, llegir-se tots els llibres editats pel Bulli és llegir molt.
1: No, clar.
2: I en David Pujol, el director de la sèrie, com estava?
1: Doncs mira, estava molt, molt orgullós, el vam aplaudir forçament, i va dir una frase, diu, mireu, la gent de Netflix, que fa sèries també de cuina i gastronomia, potser tenen 2 milions d'euros de pressupost per capítol, però és que nosaltres tenim la història, és a dir, la història sí que és nostra, i que ell, quan entrava al Bulli, doncs clar, allò era una font d'inspiració i de personatges brutal.
2: Home, mira, parlant de personatges, un dels més carismàtics de la sèrie, més importants de la història del Bulli, és en Juli Soler, que va morir el 2015.
1: Sí, que per això nosaltres vam voler parlar amb la seva dona i el seu fill, la Marta i en Pancho, i els hi vam preguntar, escolta, què us ha semblat, que difícil deu ser, no?, interpretar el Juli Soler, què us ha semblat la interpretació de l'Ivan Massaguer, i ens deien això.
6: Felicitem a l'Ivan Massaguer perquè ho ha abordat, sí. Ho ha abordat del tot.
7: No, a més d'estar molt implicat, ens va preguntar com era el Juli, com es movia, i el tio aborda. La veritat és que estem molt contents.
6: S'ha guanyat la manera de mirar-se i la manera de moure's pel restaurant. Està molt bé.
7: A més, mai sabia si estava parlant en broma, si estava parlant en sèrio, si buscava les pessigolles, i jo crec que això a la sèrie ho han representat molt bé i estem molt contents i molt orgullosos, clar.
2: Doncs quines ganes de veure la sèrie demà mateix. I escolta'm, ja que parlem d'estrenes, deixa'm dir que TV3 també ha estrenat Chef Noves Generacions, una altra sèrie sobre els cuiners que pugen amb força a Catalunya i que em sembla que treus el caparró per allà,
1: sí,
2: Paula.
1: Sí, podria ser, sí. Ai, ara, què toca posar-hi? Vinagre, sal, pebre, que hi posem primer?
2: Mira, ara toca un tema més aviat avinagrat, perquè, segons informa la comunitat de regants de la dreta de l'Ebre, el 80% dels arrossars del marge dret del riu estan afectats pel cargol poma.
1: Ai, això és un autèntic malson, de fet, la plaga dels cargols poma, eh?
2: Sí, l'expansió de la plaga respon a les pluges continuades i les inundacions que es van produir a la zona ara fa gairebé un any, durant la tardor del 2025. L'aigua, clar, va circular per totes les parcel·les i desguassos, fent que el cargol s'escampés per unes 7.000 hectàrees d'arrossars.
1: I com es pot combatre tot això?
2: A veure, tenen la saponina, que és un producte autoritzat d'origen vegetal, però des d'Unió de Pagesos demanen més eines per lluitar contra el cargol poma, com per exemple el cranc blau, que és un gran depredador de cargol poma. Ara bé, el cranc blau també és una espècie invasora, de manera que tampoc seria la solució perfecta. Ja.
1: Sí, de moment el cranc blau ens el mengem i el cargol poma de moment encara no ens el mengem. Deixem que es mengin entre ells. Difícil solució per això.
2: Sí.
1: I encara ens falta, doncs, posar la sal i el pebre.
2: Doncs mira, no sé si durant el Neolític els habitants de la península Ibèrica posaven sal i pebre als congèneres abans de menjar-se'ls, perquè ara he de parlar de canibalisme.
1: Oh, ens interessa això, ens interessa.
2: Perquè unes investigacions fetes a restes humanes de tres coves a la zona de Granada demostren que el canibalisme va ser una pràctica sostinguda en el temps a la península durant ben bé 1.500 anys.
1: O sigui que fins ara, oi, es pensava que eren casos una mica com més aïllats.
2: Exacte, doncs... Res d'això. Aprofitant els avenços de la tecnologia, s'han tornat a estudiar restes humanes d'aquestes coves de Malalmuerzo, que el nom té força conya pel cas que ens
1: Malalmuerzo.
2: Ocupa.
1: Sí, sí.
2: Carihuela i Majoriques. I s'ha arribat a la conclusió que hi va haver canibalisme a la península des de l'any 5.000 abans de Crist fins al 3.800 com a mínim. I una cosa interessant és que va ser una pràctica que responia a diferents motius. A la cova de Malalmuerzo, per exemple, hi ha evidències que hi va haver un episodi de violència col·lectiva, ja que s'han trobat restes d'una quarantena d'individus diferents i de diferents edats que van ser morts i devorats al mateix moment.
1: Ai,
2: per tant,
1: senyor.
2: Allà hi va haver ball de bastons. Després, en una altra cova, Carihuela, les restes indiquen que s'hi practicava el canibalisme de forma regular, però més tranquil·la, per dir-ho d'alguna manera. No calia una batussa prèvia. Vull dir, tu tenies gana, ara berenaria alguna cosa, passava un despistat per allà i te'l menjaves.
1: Doncs bé, la setrillera ja la tenim, amb el sal, el pebre, nosaltres sí que salpebrarem tot això, oli i també vinagre, que hi és a taula, i és bona hora perquè entri la Dolors a cantar-nos el menú d'avui.
0: Bon dia i ben trobats.
1: Gràcies.
0: Tot bé?
1: Sí, tot bé.
0: Avui
1: tot bé.
0: Us hem preparat una amanida d'espinacs, fruits secs i d'ouets d'expert formatger. Un assortiment d'embotits de pastor amb un bon pa amb tomàquet i un escabeig d'escriptor gironí amb cebetes caramelitzades.
1: Ai, que és bo l'escabeig.
0: Us podem oferir un arròs sec amb costelletes de mestre o unes mandonguilles un punt picantetes amb carn de viticultor i patates fregides. O un pa xinès farcit de periodista gastronòmic inspirat en el plat que serveixen al disfrutar.
1: Sí, que ens hem posat estupendos.
0: Més de gust.
2: Sí, sí.
1: Déu-n'hi-do, no?
2: Sí.
1: Quin nivell.
2: Doncs a mi m'ha cridat l'atenció, sí. Aquest pa xinès.
1: Sí, sí, sí, i tant.
2: Fem això?
1: Doncs vinga, va, fem això. Va.
0: Fantàstic! De seguida el pa xinès farcit de periodista gastronòmica. Hi ha restaurants cars. Hi ha restaurants barats. Hi ha el restaurant caníbal que costa un ronyó. Un restaurant caníbal a Berlín. Amb Paula Molés. A Catalunya Ràdio.

0: A la sala, amb Carme Gasull.
1: I comencem avui aquesta primera secció de la temporada del Caníbal dedicada a reivindicar la feina de cambrers i caps de sala que ens consta des del restaurant que és celebrada arreu del país perquè ja tocava una miqueta, diguéssim, reivindicar aquesta feina de la gent que ens rep i que ens serveix. Carme Gasull, ben tornada, com estàs?
2: Molt bé, ben trobada,
1: sí,
2: Paula Molet.
1: I avui que bé, perquè avui tens dos companys que, mira, sempre va bé, no? A vegades això de canviar de parella, diuen, dic a la ràdio, no? Que les coses es... No. I ara t'has trobat amb Arturo Puente i Xevi Miró. Què tal? Com esteu?
3: Hola, molt bon dia.
1: Que bé, aquest trio que ho fem.
2: Un canvi de parella relatiu, perquè amb l'Arturo
1: sí,
2: ja ens anàvem veient.
3: Som parella estable, tu i jo, sí.
2: Sí, força.
3: Estar estable.
2: I amb en Xevi també ens trobem, però no ens veieu. Però ens trobem sovint també al barri.
4: Fora de les càmeres.
1: Fora de les càmeres i dels micros. I avui tots aquí ben avinguts. Ja veig teca sobre la taula, perquè el Xevi sempre... tu tot dia el coneixes, a Carme, però que has portat avui? Ara entrarem en matèria, però...
4: Bueno, és època de figues, i a mi un dels plats més senzills, però deliciosos, que trobo que hi ha en el món, són les figues amb formatge blau.
1: I aquest formatge blau d'on ve?
4: Aquest és un formatge blau fet per en Carles a la Gavarresa. Això és una formatgeria que hi ha a Artés, i que a mi està fent un dels millors formatges blaus que es fan ara mateix a Catalunya, des del meu punt de vista.
1: Qui l'ha tastat? Va, que jo he dit servidora. Jo, encara no, que tinc la... que hem de parlar, però, Arturo, després t'animes, eh?
3: Sí, però sí, quina... venim.
1: És fantàstic, això, la figa amb el formatge blau.
3: Parlar amb la boca plena sempre és una mica complicat.
1: Sí, és complicat. Com dèiem, primera secció dedicada al servei, i una mica continuem, amb aquesta filosofia de la temporada passada, que aquesta temporada allargarem una mica,
2: Així és, Paula. I volíem començar donant veu a un professional del qual ja vam parlar de refiló ara fa un any, amb motiu d'un esdeveniment dedicat al servei en el qual va participar. He tingut la fortuna de visitar recentment el restaurant on treballa i confesso que m'encanta el seu estil, el seu posat, el seu humor, la seva elegància senzilla per explicar les elaboracions que arriben a la taula, fent partícip al comensal en tot moment. Un ofici que du a terme en plena sintonia amb l'establiment on opera, un dels millors restaurants del món. Parlem del Vicente Lara, director i cap de sala del Disfrutar a Barcelona.
1: O sigui que comencem amb un top, és a dir, anem als millors dels millors que sempre diem. I com va començar? Perquè el Vicente, déu-n'hi-do, es desenvolupa força bé a la sala, del Disfrutar. Però com va començar ell a treballar a la cuina, no? Una mica quina és la seva història, que sempre ens agrada descobrir com la gent va petar, no?, aquest ofici.
2: Sí, sí, és curiosa. Mira, ell va néixer en un petit poble de la Sierra Sud de Jaén, que es diu Castillo de Locubín, el 1990. Va començar a treballar als 14 anys allà mateix, a fires i a bars, m'explicava, sobretot en època estival. I, a més, el pare és cuiner jubilat i el tiet tenia un restaurant al poble. Per tant, ho ha mamat, això de la restauració. I és d'on li va venir la vocació de dedicar-se a la sala, això creu, El 2010 va decidir fer el salt i començar l'hoteleria a l'Almadrava Parc de Roses, una casa fantàstica de la qual també ja hem parlat i on ens hem allotjat, on 4 anys després va conèixer el xef Mateu Casanyes, una trobada definitiva en la seva carrera. El Vicente volia continuar de forma fixa en el món de la restauració, el van entrevistar, els va agradar i se'l van quedar. Des de llavors forma part de la família del Disfrutar i com els seus caps, el Mateu, l'Oriol Castro i l'Eduard Xatruc, propietaris del projecte, ressalta el valor de la paraula equip, que acaba sent la base imprescindible perquè l'experiència del client sigui el més especial i gratificant possible. En Vicente defensa la formació a nivell intern, el tenir cura de cada detall per dur a terme aquest ofici amb excel·lència, des de conèixer a la perfecció les tècniques i els conceptes desenvolupats per l'equip de cuina fins al sistema de seguiment de la taula durant el servei. Això seria una mica el resum, molt resumit de la biografia, però crec que s'entén.
1: Ja has dit 1990, molt jove llavors el Vicente.
2: No volia posar el focus aquí, gràcies, Paula Moles, però sí.
1: No, perquè he pensat, no arriba als
2: 40.
1: Als 40,
2: no
1: arriba als 40, sí, sí.
2: És així, és així. Li preguntàvem com es concreta i s'articula la seva feina i la de l'equip de sala amb el procés creatiu dels tres xefs i en Vicente Lara ens deia això.
5: Un poco coordinar poco a todo el mundo. ellos están cada día en el restaurante, yo también casi estoy allí todo el día en el restaurante, ver, observar, escuchar lo que ellos dicen, lo que ellos hacen, y de esa manera, pues intentar todo eso, tener que transmitirlo al equipo de sala y de sommelería, haciendo reuniones semanales, haciendo mucha formación, sobre todo cuando un camarero empieza de nuevo. Tenemos un dossier implantado en el cual se explica toda esa formación, todas esas normas que tenemos.
1: El Vicente, que se li veu aquest accent de Jaén encara, però que em consta que fa l'esforç a vegades amb molts clients de, òbviament, dirigir-se en català, eh?
2: Sí, sí, absolutament. I nosaltres també ens dirigim amb ell en català.
1: En català, sí, sí.
2: Però bé, és una qüestió de fluïdesa i de perdre la por, fer aquest salt, no? Mm-hmm. De vegades, però jo entenem perfectament que ell s'expressava millor pel que havia d'explicar, que eren moltes coses, amb el seu idioma matern i patern. Sí, mm-hmm. Sí.
1: Aquesta paraula clau que ja deia una mica el Vicente, que va sorgir a la vostra conversa, que em sembla que és constància, no?
2: Sí, la constància és un dels secrets de l'èxit de la feina a la cuina i a la sala del disfrutar. Sentim com ho indica ell mateix des del restaurant barceloní.
5: Ellos son muy constantes en su metodología de trabajo, en su metodología de hacer y de hacer la creatividad, pues lo mismo tiene que ser en la sala. Algunas veces me llaman que soy un cansino, que soy muy pesado, pero bueno, hay que mantener esa manera, esa estructura que hemos conseguido a lo largo de los años y que nos ha llevado a ser lo que a día de hoy somos. La constància, la constància, la constància.
1: La constància, que sempre diem que són uns pancaires aquests del disfrutar, eh?
2: Total.
1: Més actituds que ha de tenir un cap de sala d'un restaurant d'aquest nivell, Carme, què et deia?
2: N'hi ha moltes, és clar. La principal, l'actitud. Coincideix amb altres veus protagonistes de seccions anteriors que també ens ho deien.
6: L'actitud, sobretot. Una actitud buena, una actitud compañera, una actitud de hacer equipo. Eso yo creo que es muy importante. También es importante la formación que tengas. Al fin y al cabo tienes que saber de qué están hechas las cosas, de cómo son las cosas, cómo se hacen o dejan de hacer las cosas. Pero eso lo puedes ir estudiando, yo creo, durante tu trabajo en la sala.
1: Una professió maca, sempre ens agrada recordar-ho, però saps que m'agradaria a mi ara, Carme,
2: sí,
1: tinc curiositat, no sé, alguna anècdota viscuda en aquest menjador imponent del millor restaurant del món, que és el Disfrutar, alguna te n'haurà explicat el Vicente,
2: sí,
1: o no?
2: A mi també m'hagués agradat, però... Bé, ho he intentat.
1: No ha dit res. Dua Lipa, no? Qui més ha anat a menjar?
2: No sé.
1: Heu anat, per cert?
3: Tothom, no? Qui ha anat? Tothom,
1: no? Arturo, coneixeu el Vicente o no?
3: Jo no hi he estat, al restaurant.
2: Ah, tothom fa molt, m'estàs dient. Tothom.
4: Sí, jo hi he estat, al restaurant. Però recordo un servei impecable, però no recordo si el Vicente qui va atendre. Però recordo el servei impecable.
2: Després t'ensenyo una fotografia i em diràs si el recordes.
1: Sí, d'ell o no, eh?
2: Bé, com a bon cambrer i persona que opta per la discreció, uh-huh, i per guardar la intimitat dels clients, no m'han explicat cap,
1: vaja,
2: que no sapiguem. Gràcies, Vicente. De fet, la gran anècdota viscuda és pública. Ja s'ha explicat i fa referència a com va viure l'equip de cuina i sala, unes 70 persones, el títol del Disfrutar com a millor restaurant del món a The 50 Best, uh-huh, amb els seus caps a Las Vegas, on es va celebrar la gala l'any 2024, i com mig d'amagat, ells es van reunir de matinada al restaurant, pel canvi horari, no per fer una festa així clandestina, uh-huh, sinó per viure la retransmissió en directe. I com que mal explicada, crec que està bé que la revivim amb ell.
5: I alquilamos una tele supergigante, la pusimos en la sala, pusimos las sillas como si fuera un cine, y nos pusimos a ver la gala. Pero lo más bonito fue que empezaron a llegar clientes del restaurante, que son ya amigos también de nosotros, de los que trabajamos allí, y fue como súper bonito como recibimos ese cariño del cliente hacia nosotros, que normalmente siempre es al revés, ¿no? Es el camarero, el cocinero el que da ese cariño al cliente, pues lo recibimos hacia ellos como con esa compañía a la hora de ver ese logro que tuvimos en 2024, y eso yo creo que fue una cosa súper, súper, súper bonita.
1: Sí, sí, entre sentit, imatges que els veiem, no?, allà mirant-ho com si fos...
2: Sí. El que sí que m'ha respost, mm-hmm, és que se sent dirigint la sala d'un dels millors restaurants del món, pregunta obligada, un referent i punt d'atracció de gourmets d'arreu, famosos i anònims.
5: Mm-hmm. Se siente un gran orgullo ya que cada día es diferente, nunca entras en esa monotonía porque siempre hay técnicas, platos nuevos que descubrir. También el hecho de ver las caras de felicidad del cliente y ver también la cara de felicidad del equipo a la hora de transmitir esas técnicas, da mucha satisfacción ver ese cariño que damos al cliente y que el cliente lo recibe y lo percibe porque se ve en su cara, pues es algo muy, muy bonito, la verdad.
2: Mm-hmm. Quin orgull i quina satisfacció que compartim, oi, Paula? I amics, i companys, i oients.
1: Bueno, i el país, en definitiva, no?
2: Sí.
1: Que sempre diem que ens hem d'enorgullir de tothom, que practica la restauració, però déu-n'hi-do.
2: Perquè el disfrutar és una mica nostre.
1: Sí, i tant.
2: Sí?
1: Sí, sí.
2: Llarga vida i un brindis amb porró, estri que llueix a les taules, que mostra la catalanitat d'aquest establiment i dels que el dirigeixen, el seu arrelament als orígens, i com es pot fer pedagogia dels costums i tradicions pròpies en creativitat i simpatia.
1: Aquesta sí que és bona, eh? Veure com els caps de sala del disfrutar ensenyen a beure amb porró a tots els estrangers o turistes que paren per allà a menjar, no? Que és curiós, han vist escenes realment curioses amb això.
2: Que veritablement és un aperitiu perquè són vermuts, però
1: sí,
2: això
1: sí.
2: Ja ho deixem perquè ho descobriu vosaltres.
1: Exacte. Doncs fantàstic, continuarem amb aquesta secció que esperem desperti vocacions també a la sala, eh? Gràcies, Carme Gasull.
2: Gràcies
1: i
2: a tu,
1: no
2: Paula.
1: No marxis, que ara anem a veure... Ui, calarons. Mm.

0: Qui remena les cireres? Amb Arturo Puente.
1: I Arturo Puente, que ja sabeu, periodista especialitzat en política, ens agrada dir. Que...
2: Sí, és veritat.
1: Sí, sí, sí, sí, però aquí el tenim acollit amb tots els honors, clar que sí. I ell és l'home que ens explica què remena les cireres en la indústria alimentària. No se'ns acaben, val a dir. Déu-n'hi-do, hem fet moltes empreses
2: sí,
1: i encara
2: sí,
1: ens en queden.
2: Quantes,
1: I escoltant atentament a Xevi Miró i Carme Gasull. Avui parlem de gelats, perquè si encara ens queda nostàlgia de l'estiu.
2: Clar, bueno, encara fa calor, no?
1: Encara
2: els postres de gelats encara aguanten. No, vull parlar d'una guerra freda, perquè com que fa calor, un conflicte que es va lliurar als quioscos, a les parades de la platja, a les barres dels bars de tots els bars del país durant els anys 80, 90 també, i que molts oients recordaran sense saber la gran batalla pel mercat dels gelats entre unes quantes marques, Frigo, Cami, Mico i la Menorquina, sobretot eren les principals, que tothom associa amb la seva infantesa i que en realitat eren, diguem-ne, soldats, no?, de grups internacionals que es jugaven un negoci que l'any 93 movia 114.000 milions de pessetes, l'equivalent a 1.500 milions d'euros actuals. Un gran pastís del que tothom volia la seva porció.
1: Ara es diu 4, Frigo, Cami, Mico, Menorquina, tothom tenia la seva marca preferida, no?, però ningú realment no tenia ni idea de qui hi havia al darrere d'aquesta gent.
2: Clar, hi havia sorpreses. Frigo, que semblava com la catalana, i havia estat en origen, però realment ja als anys 80-90 era una multinacional anglo-neerlandesa que tenia com a referència uns famosos gelats britànics, els Walls, el que després agafen el logotip i que encara es comercialitzen aquesta marca. Cami, que semblava espanyola però en realitat era Nestlé, pura i dura. Sí, sí. Mico, que semblava francesa i era francesa en realitat, però aquí l'empresa que la distribuïa i la feia era basca, i potser la Menorquina, que era la més sincera.
3: Sí, és cert. No? No hi havia...
2: Tot i que als anys 80 ja no era de Menorca, sinó de Catalunya. Que, però bueno, els lligams eren evident.
4: Un muchacha baila al ritmo de Calipo, el ritmo superfrigo de Calipo.
5: Aprieta si sube.
4: El gusto de Calipo, Calipo.
1: Trobem a faltar aquells anuncis, eh?
2: Molt mítics,
1: també
2: fan, els anuncis.
1: També estan anuncis bons, òbviament.
2: He repassat alguns per fer aquesta secció i la veritat és que alguns no han envellit bé.
1: Ah,
2: sí.
1: Ah, ja.
2: No l'hem vellit.
3: Sí,
2: I pitjors.
1: Va, comencem per la de la casa, Frigo, la del cor.
2: Sí.
1: És catalana?
2: Bueno, sí. Clar, de origen sí, origen molt, sí. Frigo la funda l'any 27, al Poble Nou de Barcelona, dos germans, en Joan i en Josep Rimblas, indians, nascut a Cuba, de pares catalans, que tornen amb diners, típica història, havien vist els gelats als Estats Units, maquinària importada d'allà, i... Bueno, fa pels primers gelats que fan furor, no? El nom oficial ja ho diu tot. Indústries frigorífiques d'alimentació. Frigo. Es considera la primera empresa que va fer gelat industrial a Espanya.
1: I quan deixa de ser catalana?
2: L'any 73, ja amb el boom del turisme dels 60, les vendes de gelats s'havien disparat, i Frigo era líder del mercat espanyol. Aleshores, Unilever, típica multinacional, que també surt molt quan parlem de grans empreses, ja tenia marques de gelats a mitja Europa i tenia la Walls a Anglaterra, molt important, també el Gira a Itàlia, i els altres, bueno, agafen l'empresa i mantenen el nom. Aquí comencen a fer-se amb el mercat amb gelats propis, amb una marca, amb una línia de gelats propis que, a més, s'ha de citar el nom de Joan Vinyal-Yonga, que entra a la fàbrica del Poble Nou al 76 i que és el pare de bona part de la mitologia de Frigo. El Dràcula, al 77, el Frigodedo, a l'any 80, el Frigopied, el 83, el Calipo, el 84, que sentia en la cançó, el Twister, del 86, tot això sortia, les idees, del Poble Nou.
1: El Frigopier.
3: Es mantenen, a mi m'encanta.
1: Ah, sí.
3: El Dràcula i el Frigopier.
2: Encara es venen,
3: encara Sí, encara es venen. Ara, el tamany ha disminuït considerablement,
2: Correcte.
3: Mateix preu o més.
2: Sí, res a veure,
1: El peu, et menges el peu d'un nadó. D'un nadó.
6: Jo em pensava que era jo que hi he crescut.
3: Bueno, també.
2: No, però han anat reduint-se.
6: No tant, no he crescut tant.
7: Yo solo comería de noche y de día, en copa cucurucho, mucho, mucho, mucho, mucho.
1: Va, passem a Cami, que hi ha aquell mític eslògan que era helados que mai, mejores no los hay, sí. Però són els mateixos, i com és que Camai perd aquesta Y, no?, i es converteix, perdó, la A per la A, sí. I es converteix en Cami.
2: Sí,
1: no?
2: Era una empresa d'Alacant, que Nestlé compra Camai, helados que mai, que quan deien helados que mai, mejores no los hay, i era una empresa d'Alacant, que Nestlé compra als anys 60, i han dit el boom de tot, del turisme, de la gent que ve, dels mateixos espanyols que estiuellen, i pues, gelats, no?, a les taules. Va ser aleshores quan el compren Nestlé, quan li treuen la... Suposo que com per fer-lo més americà o...
3: Sí, més anglosaxó.
2: Sí. També és quan es construeix la nova fàbrica i la porten aquí, a Viladecans, al Baix Llobregat, des d'on Cami va irrompre al mercat espanyol com una de les empreses més grans li podia fer la competència a Frigo. Uh-huh.
1: O sigui, una altra marca de casa nostra, de Viladecans, que en realitat era suïssa,
2: sí.
1: De Nestlé.
2: Sí, uh-huh. I Nestlé va fer una cosa, a més a més, molt intel·ligent amb Cami, convertir el gelat, que era una cosa d'estiu i bastant de nens, diguem-ne, en un dolç una micona més adult i una micona més de tot l'any, diguem-ne. Yeah. D'aquí venen les caixes de tals, de nata i xocolata, que hi havia escongelados de totes les cases.
1: Sí, sí.
2: Gairebé sempre hi havia també contesses, abans havia contesses de Frigo, però aquest gelat de tres colors, si us recordeu, als anys 80 i sobretot 90, ja van desbancar la contessa bastant, i això va ser, diguem-ne, la irrupció, la signatura de Cami.
1: I també això, Maxibon, és clar. Molt adult, això, eh? Un nom, fins i tot,
2: ja estem entrant una mica en com van ser les batalles, no? Aquestes batalles tenien a veure... Si tu treus la Contessa, jo trec el Tres Colors. Si tu treus el Magnum de Frigo, també, un gelat adult, diguem-ne, no? Jo trec el Maxibon, no? És a dir... La batalla era sempre, a veure, vaya per segments, vaya per públics diferents.
1: Ben jugat, ben jugat. Sí. Va, parlem de Mico, que sí que era francesa, i això gairebé ho sabia tothom. Aquesta és la millor, dius, Arturo.
2: Bueno, sí, Mico francesa, la funda un càntabre, Lluís Ortiz, que emigra a França de molt jove, ven en Neules, i que el 21 munta la fàbrica de gelats a Saint-Dizier. Els seus fills li posen de nom Mico, al 51, ja estem al 51, i va arribar una gran empresa francesa, va arribar a ser una de les grans empreses franceses, patrocinava el Tour. I això ja t'està dient que és una empresa important. Però la Mico espanyola no és aquesta Mico. Que això és el que moltes vegades... És una altra cosa. A finals dels 70, uns empresaris guipuscoans, encapçalats per Juan Alcorta, el fundador de Coipe, de Bancoa, mític, Patriarca Basc, creen una empresa que fa servir el nom i el logo de la francesa a canvi de que la família Ortiz es quedi el 25% de les accions. ¿Vale? És a dir, li compren com si diguessin la marca. Però la fàbrica s'obre a l'any 77 a Araya, a Àlava, és a la Besa i no tenen més relació que aquesta.
3: I això implica que els gelats no eren els mateixos.
2: No eren els mateixos. No eren els mateixos.
1: Una mena de franquícia de nom? O...
2: Més o menys, sí. Sí. La Mico Basca, efectivament, inventa els seus propis gelats, que no existeixen a França. Patapalo, per exemple. El patapalo, a més a més, si no recordeu, sempre tocava un altre. Patapalo portava un premi i el patapalo, moltes vegades, també en llaves dos.
3: Jo era més de Frigo, També, segons
2: clar,
3: on estiguejaves,
2: no?
3: Determinava
2: correcte.
3: El consum d'una
2: marca
3: o d'una altra.
2: El Nicolàpiz, Fantasmicos,
1: Fantasmicos,
2: i el gran, el que li va fer gran, el Pirulo.
5: Pirulo! ¿Qué nombre has dicho?
8: Si los helados crujientes te parecen cortos, aquí tienes Pirulo.
1: Li va anar molt bé, Mico, tot això.
2: Sí, el 84, l'any 84 ja venia més de 10 milions de llitres de gelat a l'any.
1: Va, anem a la Menorquina, una marca que encara existeix, Que quan veiem ens alegrem i tot, no?, quan veiem el cartell.
2: Sí, sí. I va tenir una empresa que va tenir un paper molt important a la Guerra dels 90, vinculada a la canària Calice, també coneguda, Calice para todos. La Menorquina havia estat fundada per Francisco Sintes Pons al municipi de Laió, a Menorca, als anys 40. Es va liar amb empreses barcelonines i als 80 ja era participada per la multinacional americana Beatrice Foods. Una de les altres, de les importantíssimes. Després va funcionar, com dèiem, amb Calice, i es va especialitzar en una línia de productes més destinats a la restauració. Quan als anys 80-90, en un restaurant, que hi ha de postres, tal, i gelat. Doncs aquest gelat, moltes vegades, era de Calice o de la Menorquina. Era molt típic.
1: Doncs déu-n'hi-do, ja ens ha quedat clara la radiografia d'aquestes quatre, però dibuixat al mapa com feien la guerra aquesta gent als anys 80-90.
2: La clau de tot és que als anys 80-90 el 80% del gelat es venia fora de casa, i qui mana en els establiments de fora de casa? Doncs l'arca congeladora. Qui controla les arques congeladores controla el mercat. Llavors, com funcionaven aquesta mena de congeladors? El fabricant cedia al bar una arca d'aquestes grosses amb una condició, que només hi posessin els seus gelats, lògic. I com que un bar no té lloc per dos congeladors, cada bar estava... Això recorda una mica el de les cerveses. Les cerveses funcionen igual. Tens una casa, de les cerveses. Llavors, no era una guerra de gustos, no era una guerra de tipus de gelats, era una guerra per anar als...
1: De congeladors,
2: per anar al distribuïdor i convèncer-li que amb el seu guanyaria més diners. I, per tant, els marges van començar a ser molt, molt grossos per la restauració. A la restauració li venia, a la restauració, als bars, a les parades de gelats, als quioscos, i s'hi venia molt bé vendre gelats, perquè les marques van començar a deixar-los molt de marge amb els gelats. Era un dels productes que més marge tenia.
1: I l'altre camp de batalla, doncs, de televisió, segur que sí.
2: Bueno, la publicitat de cada estiu, importantíssima, les campanyes de publicitat, sobretot en televisió i ràdio, van ser durant tots els estius, marcaven qui guanyava la batalla. Frigo s'havia inventat Frigolàndia en el 72, amb personatges de Disney, Avidesa va patrocinar el Mundial del 82, Mico posant premis dins dels gelats que hem comentat, el 90, ja cap al 90 i escaig, la guerra ja es fa adulta. Unilever llença el Magnum, que també ho hem comentat, Nestlé li contestarà el Maxi Bon, Calipo de Frigo contra Pirulo de Mico, i cada gelat té el seu rival, i és una guerra fratricida del que...
1: Com acaba això?
2: Clar, acaba, pues, guanyen els campions guanyen i els altres se'n van del mercat. L'oligopoli acaba sent que Nestlé compra el BBV, perquè era qui tenia moltes d'aquestes marques, compra el negoci de Conelsa, que és Mico i Aviesa, per uns 40 milions de pessetes, i de cop Nestlé passa del 10% a prop del 30% del mercat. La guerra de 3 o de 4 es converteix en un duopoli. Unilever de Frigo i Nestlé de Cami, Mico i Avidesa. Aquí el Tribunal de la Competència ha d'entrar a autoritzar-lo, perquè és que és un duopoli, bàsicament, i ho autoritza amb unes condicions que ho explica tot, que els contractes d'exclusiva que Nestlé firmi amb els bars no puguin durar més d'un any.
3: Això està bé.
1: I a partir d'aquí les marques que es van anar apagant d'alguna
2: manera. Correcte, una darrere una altra, sí. Nestlé retira Avidesa al 96, s'assemblava a Massacam, i deien, al 98 Unilever posa a Frigo el logo del cor que té tota Europa, el dels gelats Wolls. Al 2003 Nestlé es ven la fàbrica d'Alcira, que es converteix en una fàbrica de marca blanca, Ice Cream Factory. El 2004 Nestlé enterra Cami i Mico, tot passa a dir-se helados Nestlé o gelats Nestlé, i en 2008 Unilever anuncia el tancament de la fàbrica de Frigo al Poblenou, 268 treballadors fora a casa. El fi de la guerra i el fi també d'una època en els gelats.
3: Absolutament.
1: Clar. I ara tornem a veure Cami, els congeladors aquest estiu, i aquesta revifada forta que deies tu de la menorquina.
2: Clar, ve l'Epile, que és una mica de jutjats, i és bastant divertit, perquè el 2013 Nestlé demanda la fàbrica d'Alcira, aquest que feia gelat de marca blanca, la demanda per portar el nom històric de Cami i d'Avidesa a la seva publicitat. I l'empresa d'Alcira contraataca i diu que, com que tu no la fas servir, com que Nestlé no la fas servir, jo sí que puc. I guanya la batalla. El Suprem, l'any 19, diu que l'ús que Nestlé feia de la marca Cami era mínim i aïllat, i només per mantenir el registre. Nestlé per Cami, per Avidesa i per els mítics gelats Apolo. I el 2022 Cami torna als bars fabricats al Sira per una empresa que ara sí és 100% de Ferrero, els de la Nutella.
1: De Ferrero?
2: Sí. I per últim hi ha una revifada molt forta, un ressorgir de la gelateria artesanal i d'autor, que ha aconseguit tornar a fer-se un forat després que aquestes marques l'haguessin foragit tant del mercat.
3: I gelats tot l'any.
2: Sí. I gelats tot l'any. Sí, sí.
1: Arturo Puente, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: Ja pots escriure la teva tesina, si és que l'has d'escriure, sobre els gelats. I va, avui, abans de tot això, la Badopèdia, que és aquesta singular enciclopèdia gastronòmica que ens porta cada setmana el Salvador García Arbós, i avui, nova entrada, que és plat. Fins ara!
0: La Badopèdia.
9: Un plat són moltes coses. D'entrada és un nom que designa un recipient, generalment d'ús individual, apte per contenir aliments, i des d'on se'ls pot menjar directament en condicions de salubritat. Per a les menges viscoses, líquids i volàtils, es va inventar un recipient molt més còncau i segur, anomenat plat fondo. Si la concavitat és molt pronunciada, modernament se'n diu bol, però antigament se l'anomenava escudella. Hem tingut sort perquè les metonímies no ens han pas fet perdre la gana ni el temps, excepte en algun examen de literatura on sortien les figures retòriques. Hi va haver un llarg període de la història que els plats eren circulars, i de terrissa, i de metall, de fusta, de ceràmica blanca o de vidre, de diferents colors, i de diferents qualitats i preus. Es solien comprar un cop a la vida i anaven conjuntats. Un plat pla i un plat fondo, un plat de postres i el platet del te i del cafè. Un equipat amb una tassa i un altre amb una tasseta. La revolució gastronòmica moderna amb menús de 10, 20, 30 i 40 plats va trencar la vaixella clàssica. Calia canviar l'escenari per a cada representació i els plats van perdre la seva relació amb l'etimologia. Van deixar de ser plans i amples per ser impressionants.
0: A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @caníbalberlín. Un restaurant caníbal a Berlín, amb Paula Molés. A Catalunya Ràdio. Del Mató al Tupí, amb Xevi Miró.

0: I el nostre somni làctic que vivim de tant en quant aquí al restaurant Caníbal amb el mestre formatger Xevi Miró, que l'escolteu aquí i que el trobareu de carn i ossos a la seva botiga de formatges llet crua al barri de Sants de Barcelona. Ho rebrà amb els braços oberts i a la taula encara Arturo Puente i Carme Gasull. I avui, bueno, no cal que us digui que heu patit calor, ara que estàvem als gelats, sí, que hem tingut calorades immenses, que no hem parlat de cap altra cosa, però clar, és que tot això afecta els formatges, oi, Xevi? I dèiem, com afecta això, doncs, a la llet, a la producció de la llet, a l'herba, al que mengen els animals, i tot això ens interessava moltíssim, d'avui parlarem d'això.
1: Sí, sí, sí. No, està clar que ja hem parlat altres vegades, que el formatge està intrínsecament lligat al territori, i clar, com és evident, també està lligat al clima, perquè el clima afecta el territori, el clima afecta els animals, i ens afecta també a les persones, perquè això també o sigui, ens afecta a tots. Aquestes conseqüències es noten durant tot l'any en el camp, perquè l'herba que ara hauríem d'estar recollint, o que a principis d'estiu hauríem d'estar recollint, és l'herba que ens ha de servir per més endavant. I això ja ens està trastocant els plans per d'aquí uns mesos. Vam parlar amb la Marina Puigcorbé,
0: sí,
1: de Mas el Lladrer, i ella més o menys ens explicava doncs, com aquestes anomalies en el clima afectava a les seves vaques.
2: De fet, nosaltres al mes d'agost les vaques ja han hagut de ser d'anar a pasturar perquè no hi havia menjar. És a dir, notes el nostre maneig és que les vaques després de la munyida del matí se'n van a pasturar camps que tenim al voltant de la casa i llavors a la tarda tornen. Doncs en aquest cas les vaques ja a partir del mes d'agost ja s'han quedat a la quadra perquè com que no hi havia menjar els havíem de donar nosaltres les bales de farratge. Què vol dir això? Doncs que les bales que havíem comprat per poder passar l'hivern, doncs aquestes bales s'estan gastant ja a ple mes d'agost.
0: Clar, clar. És a dir, que ja estem, o sigui, estem gastant menjar del que hauríem d'estar guardant, eh? Mas el Lladrer, per cert, a les lloses, al Ripollès, la Marina té un ramat petit, eh? 40 vaques. I també recollíem, no? Ara de les vaques passem a les cabres de Serrat Gros, no?
1: Sí, Serrat Gros és una formatgeria que ens entusiasma, fan un formatge que és impressionant, el fan la Mercè i el Raül. Ells també tenen un ramat no pas gaire gran de cabres, i ells ara estan a Jossa del Cadí, abans estaven a Ossera. Jossa del Cadí és un poble preciós que hi ha al Cadí, evidentment, i ell ens explicava doncs, que també, que porta 21 anys, que porta molts anys fent aquest formatge, i que aquestes onades de calor lligades no les havia tingut mai.
3: Doncs els estius s'hi ha fet pics de calor, en el ramat doncs, també a les cabres també els hi baixa la llet, perquè igual que una calor forta ens afecta en les persones, doncs en els animals també els hi baixa la llet. Amb estius normals pot haver un pic de calor i pot haver una mica de baixada de llet, però aquest any amb tanta calor durant tantes setmanes la llet anava baixant i clar, hem hagut fins i tot de parar la venda fora de casa doncs perquè no hem tingut prou producte.
0: És a dir, qualsevol animal no pateix tanta calor que es posen una mica en mode defensiu, podríem dir, no? I acaben produint menys llet.
1: Sí, sens dubte. O sigui, hi ha dues coses. Una, que els animals acaben produint menys llet, però és que, a més, baixa la composició de la llet, perquè la llet ha de pensar que està pensada per alimentar les cries, evidentment, i va canviant aquesta composició. Llavors, la composició d'aquesta llet d'estiu tenia menys el que es diu extracte sec, que és el que serveix al final per fer el formatge. Llavors, per això la Mercè va haver de reduir, de fet, no ens va poder vendre durant unes setmanes el formatge a Barcelona, perquè és que evidentment no en feia prou. Clar. I això, evidentment, afecta un negoci que al final ha de ser rendible. Aquí tampoc ho diu, però això també afecta les persones, perquè la Mercè, el Raül, la Marina han de treballar, han de munyir, han de pasturar amb els cabres, i si fot aquesta calor, de la mateixa manera en que tots els que treballem a la ciutat i que estem la mar de contents perquè podem posar el nostre aire condicionat, ells no el tenen, aquest aire condicionat, i la calor també els afecta a les persones, que d'això tampoc es parla gaire.
0: Sí, sí. Com podem solucionar el problema? Xevi, ens preguntàvem, no?, què es pot fer amb tot això.
1: És evident que, o sigui, el problema és multifactorial i ja haurà, o sigui, solució no en trobarem perquè canviar el registre climàtic serà molt difícil que ho fem només des del nostre punt, des de la nostra feina. Però sí que és veritat que hem d'intentar posar-hi, doncs, hem de fer petites tasques i donar una mica de llum en aquest tema, no? L'agricultura intensiva té molt clar com treballa, que serà, doncs, comprant herba i comprant farratge a diferents altres llocs, a base de talonari, però això només ho podran fer doncs, els grans productors. La Marina, per exemple, ella proposava, ella ho evidentment no ha estat donant voltes, i ella havia arribat a la conclusió doncs, que una de les maneres era reduir el nombre de bestiar, però clar, és que això també afecta a la seva producció.
0: Clar.
2: I si un altre any, doncs, com que ens passa aquest any, si no canvia la tardor, que no hi ha prou pluges, doncs, evidentment, doncs, si hem de gastar el menjar de l'hivern i, evidentment, tots els productors es trobaran amb el mateix, doncs haurem d'acabar-ho repercutint amb el preu final, o bé traiem bestiar, que nosaltres en el nostre cas no ens ho hem plantejat, ja que nosaltres tenim un ramat de 40 vaques i és l'ideal que necessitem, diguéssim, per la nostra producció.
0: És la Marina Puigcorbé, de Mas el Lladrer, al Ripollès, com hem dit, amb aquestes 40 vaques que es planteja reduir. I teníem també a la Mercè Lagrava, també li hem preguntat, oi? No?
1: Sí,
0: com veia ella la solució de tot
1: Mercè,
0: això?
1: La Mercè, que a més està en un procés de canvi, perquè ella es vol retirar, es vol jubilar entre aquest any i l'any que ve, i està intentant passar el seu negoci, que és aquesta formatgeria, que va com un tiro, perquè realment fan formatges molt i molt bons, està buscant un relleu, no?
0: Ja.
1: Però sí que és veritat que està planteja un altre, no diria una solució, sinó un altre canvi que potser s'haurà d'aplicar.
4: Cada paisatge i cada lloc té el seu bestiar, però aquests canvis climàtics que van fent de calor, doncs potser acaba també doncs, que vagi canviant el bestiar d'aquest paisatge.
0: Déu-n'hi-do, així ho veuen algunes de les formatgeres de casa nostra, però no, suposo que heu fullejat els diaris aquest estiu i també hem vist el parmesà a Itàlia, no? Els Alps... Ha sigut notícia, tot això?
1: Sí, o sigui, el que la Mercè volia explicar amb això és que ella té un ramat de cabres alpines, els cabres alpines necessiten fred,
0: clar,
1: o com a mínim no tanta calor, i al final poder haurà de canviar cap a cabra murciana o granadina. Què vol dir això? Que es provoca una uniformització del territori. Si no tenim diferent... O sigui, ja va molt bé tenir cabra murciana o granadina a la part de sota, diguéssim, a la vall de Catalunya, però en els Alps, o els Alps, els Pirineus, haurien de tenir cabra alpina. Una mica és el mateix que li passa, doncs, amb els formatges francesos ara mateix, o els formatges de la vall del Po a Itàlia. Què està passant? Doncs que els formatges, per exemple, dels Alps, hi ha una tipologia de formatge, que és el formatge alpaix, que és un formatge que només es pot fer amb llet d'estiu, els mesos de juny, amb la llet dels mesos de juny als mesos de setembre, perquè és aquesta època de l'any quan les vaques poden pujar als 1.500 metres sobre el nivell del mar a menjar l'herba fresca. Clar, això se suposa que hi ha aquesta herba fresca. Al moment en què hi ha aquesta herba fresca, aquestes vaques pugen allà dalt, no troben herba i els formatges ja no són alpaix.
0: Que són famosíssims, reconegudíssims, no? Vull dir,
1: les denominacions d'origen franceses, en el seu plec de condicions, això a l'estat espanyol no passa, però el plec de condicions de les denominacions d'origen franceses, del formatge Beaufort, del formatge Roquefort, per exemple, d'altres formatges que són molt coneguts, exigeix el tant % d'herba i d'herba del territori que han de menjar les vaques.
0: No val donar herba d'altres llocs que
1: no pots.
0: Comprat,
1: no pots. Que normalia per algun més. No pots. Això és el que comentava. O sigui, quan estem parlant de les grans empreses, Lactalis o que sigui, sí que tenen infraestructura per fer això, però clar, un petit pastor ja s'havia protegit a l'hora de fer la denominació d'origen i havia demanat que les herbes fossin només pròpies del territori. I a part que, a més, això, com ja hem parlat en altres moments del programa, això dona un caràcter al formatge. O sigui, el formatge canvia si l'herba és de la Provença o l'herba és dels Alps.
5: Clar, és un producte viu, sí.
1: Llavors, clar, en el moment en què no hi ha herba, ja hi ha 10 denominacions d'origen, a dia d'avui hi ha 10 denominacions d'origen de França que han hagut de demanar excepcions per poder canviar aquesta procedència de l'herba. I això què vol dir? Doncs que estem perdent, altre cop, un fet característic d'aquests formatges.
5: Clar, la biodiversitat.
0: Sí, l'artesania, no? Els punts aquells, bueno, que sempre destaquem d'aquí, no? Que fan la diferència entre un formatge industrial i un artesà.
5: Singularitat, sí.
0: Moltes gràcies, Xevi Miró. Un plaer, com sempre, aprendre coses dels formatges. I ara que ja hem acabat, doncs em talles un trosset de formatge.
5: Però si no queda, si l'hem menjat l'Arturo i jo aquí.
0: Ja no queda. Ara sí que el voldré tastar. Moltes gràcies, estimats Carme Gasull i Arturo Puente. No sé si tornareu a coincidir els tres, però ha sigut... Bueno, no ho sé. Bueno. Bé, ja sabeu que aquesta temporada acabem o concloem el restaurant Caníbal amb aquesta cadira lliure. És una cadira lliure que deixem per un comensal amb una mica de sensibilitat pel bon menjar, que en aquest cas ocupa el pastor de la Garrotxa, el Marc August, que fa un podcast interessantíssim sobre pagesia que es diu Camí de Cabres, amb el fotògraf Martí Alvesa, i demà mateix s'estrenen 6 nous episodis d'aquest podcast de Camí de Cabres, i nosaltres li hem preguntat al Marc August, escolta, va, un restaurant que t'encanti molt, i clar, ell és de la Garrotxa i en recomana, ara l'escoltareu, l'Hostal del Sol a Olot, a la Garrotxa. Moltes gràcies, una abraçada.
6: Igualment.
0: Adéu,
6: adéu.
0: Adéu.
7: Soc en Marc August Muntanya, pastor a Ridaura, a la Garrotxa, i aprofitant ara una mica de calma que m'han deixat les cabres i les ovelles, us recomanaré un restaurant de la Garrotxa. Si només m'he de quedar amb un, em quedaré amb el plaer de menjar pa amb tomata i embotit. I això és l'Hostal del Sol, a Olot. Un lloc de tota la vida, un lloc emblemàtic, un lloc imprescindible que ha sabut reinventar això que sembla tan i tan i tan senzill de menjar pa amb tomata i embotit i fer-ne una autèntica delicatessen. Productes locals, productes de proximitat, gent que treballa molt i molt bé l'embotit, però també, i això ho dic com a formatger, una selecció de formatges que us faran caure de cul. A l'Hostal del Sol hi trobareu cuina arrelada, hi trobareu tradició, hi trobareu proximitat, però sobretot el que hi trobareu és molt bona gent. Aneu-hi perquè és d'aquells llocs que s'hi ha d'anar almenys un cop a la vida. Va, Galderic, anem. Va, anem.
0: I fins aquí el caníbal d'avui. Ens retrobem diumenge vinent, a la mateixa hora, a la una del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Pilar de Pedro, Sílvia Andrés, Isma Cebrián, Helena Miquel, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
8: Mucha satisfacción ver ese cariño que damos al cliente y que el cliente lo recibe y lo percibe porque se ve en su cara, pues es algo muy, muy bonito, la verdad.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Anna Alfonso. Un home ha resultat ferit de gravetat a Texas pel tret d'un agent d'immigració dels Estats Units. Va passar ahir a Austin. Segons la policia local, un agent de l'ICE va disparar durant una breu persecució a peu per causes que encara s'investiguen. La víctima va rebre un impacte de bala al pit i continua ingressada en estat greu però estable. L'incident ha provocat una forta reacció política. L'alcalde d'Austin, Kirk Watson, ha reclamat una investigació independent i el congressista demòcrata Greg Kassar ha exigit transparència, que es publiquin les imatges de les càmeres corporals dels agents i que s'assumeixin responsabilitats si s'han vulnerat els protocols o la llei. Més notícies, Carola Gil.
2: L'extrema dreta torna a guanyar en un land alemany i la CDU del canceller Friedrich Merz torna a patir una desfeta electoral. Els democristians obtenen pels pèls escons a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on s'imposa l'ultradreta, i perden a Berlín, on guanya l'esquerra radical.
1: Alberto Núñez Feijóo torna aquest dilluns a Ceuta amb una delegació del PP europeu encapçalada pel seu president, Manfred Weber. I coincidirà amb el ministre de l'Interior, que també viatja a la ciutat autònoma per visitar les instal·lacions que s'han habilitat per acollir migrants, mentre milers de persones continuen acampant en carrers i platges.
2: Milers de persones es manifesten en contra de l'ampliació dels aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa per les conseqüències socials i sobre el territori d'aquests projectes. A Barcelona, 30.000 persones convocades per la plataforma Zeroport van sortir ahir del centre de la ciutat per denunciar els plans d'Aena i el govern espanyol per ampliar el Prat. Jaume Ossete és el portaveu.
3: La gent ja no pot més i el tema de els lloguers, el tema de la calor, el tema de tants turistes. És un tema que la gent ja diu prou i té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra.
1: Unes 5.000 persones, un 10% més que en l'edició anterior, han passat pel Delta Birding, el Festival Internacional d'Ornitologia de referència de la Mediterrània. La mostra reuneix proveïdors especialitzats i observadors professionals i amateurs que comparteixen una afició que també cuida la salut.

0: L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid.
1: A la sala de premsa, Mourinho s'ha queixat per dues jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions del Cuti Romero i Kang In-Lee, i ha criticat la designació de l'àrbitre.
0: La penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB de bàsquet després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. És el primer títol dels verdinegres en 18 anys.
1: Tornant al futbol, altres resultats d'aquest diumenge: primera, Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1, València 2, Reial Societat 3 i a segona, Sabadell 3, Oviedo 1.
0: En motor, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP, Marc Márquez, que ha acabat en cinquena posició.
1: Encara en motor, Berta Avellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha endut el títol per segon any consecutiu.
0: I victòria de Catalunya a la final masculina de la Golden Cat d'hoquei patins per 2-1 contra Portugal. Catalunya també s'ha imposat a Portugal en la final femenina de la Golden Cat per 3-2.
2: Fins aquí les notícies.

0: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
1: Hola, oients. La setmana més apocalíptica per a la IA, com a programa que porta 10 anys parlant d'aquests temes, volem fer aquestes reflexions. Aquesta setmana sembla que la intel·ligència artificial estigui a punt d'acabar amb el món. Els mateixos homes que estan construint els sistemes d'IA més potents del planeta ens demanen ara que anem més a poc. Dario Amodei, d'Antropic, alerta dels riscos d'una tecnologia que avança a una velocitat extraordinària. Sam Altman, d'OpenAI, també reclama més controls. Demis Hassabis, de Google DeepMind, defensa auditories externes. I diversos investigadors que han treballat dins d'aquestes empreses han fet advertiments molt seriosos. Hem d'escoltar-los? Ens preguntem si no. Hem de tenir por? Diem no. No necessitem seriament, perquè entre ignorar els riscos de la intel·ligència artificial i anunciar la fi de la humanitat, jo crec que ja un espai enorme. I aquest espai és el que hem d'ocupar els periodistes. La IA té riscos reals, ciberatacs més sofisticats, desinformació, armes autònomes, possibles usos biològics, substitució de determinades feines, concentració en poder en poques empreses, no? Però precisament per això necessitem regulació, transparència, auditories i governs, que entenguin que la tecnologia s'ha de regular. Però també hem d'explicar la meitat de l'altra història. La mateixa intel·ligència artificial que ens preocupa està accelerant la investigació científica, ajudant a programar, traduir i analitzar enormes quantitats d'informació i obrint noves possibilitats en medicina, educació i productivitat. I hi ha una altra pregunta que aquesta setmana m'interessa especialment. Qui construeix el relat de la por? I amb quins interessos? Perquè darrere d'aquest debat, oients, no només hi ha tecnologia. Hi ha empreses que competeixen per dominar un mercat gegantí. Hi ha inversors, hi ha regulació, hi ha batalla entre Estats Units i la Xina pel lideratge tecnològic mundial. I hi ha moltíssims diners en joc, no? Per tant, quan algú ens digui que la intel·ligència artificial acabarà amb la humanitat, la nostra feina és no córrer a fer el titular més terrorífic. La nostra feina és preguntar quina evidència tenim, quina probabilitat real hi ha, qui ho diu, quins interessos hi ha al darrere. La tecnologia necessita vigilància, i molta. Les empreses tecnològiques necessiten control, sí, i els governs necessiten regular. Però, sobretot, necessitem una cosa que en moments de revolució tecnològica és especialment escassa, context. Entre la fascinació i la por hi ha un lloc molt més interessant, el pensament crític. I des del Revolució 4.0, aquest és el lloc on ens volem quedar. Benvinguts al món de demà. Comencem a revolucionar-nos.

0: Avui al Revolució 4.0 parlarem de si la IA acabarà o no amb la humanitat d'aquí a 10 anys i analitzarem els titulars alarmistes de molts mitjans que han viscut. Quins interessos econòmics hi ha hagut entre els líders d'aquestes empreses de la IA? Ho farem amb el gran expert en IA i amb la física Caterina Viscari, directora del Sincrotró Alba i medalla d'or de la Generalitat de Catalunya per la seva contribució a la ciència. La Mònica Mendoza ens desvelarà l'art de vendre més i millor. Escoltarem a la secció Tech Talks què vol dir ser un treballador augmentat.
1: Revolució 4.0, el món de demà, amb Chantal Llavina. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.

0: Com us deia a l'inici, aquesta setmana ha passat una cosa insòlita al món de la intel·ligència artificial. Els homes que estan construint les intel·ligències més potents del planeta ens han dit que potser hauríem d'anar a poc a poc, de cop i volta, paraules que fins fa poc semblaven pròpies d'una pel·lícula de ciència-ficció. Han entrat als titulars dels diaris, pèrdua de control, ciberatacs, armes biològiques, no? Però en revolució ens preguntem, no? Ens estem passant? Perquè una cosa és advertir dels riscos reals i una altra és convertir cada advertència en un titular apocalíptic, no? I encara hi ha una tercera pregunta. Qui té interessos en tot aquest relat, no? Perquè estem parlant de seguretat, sí, però també estem parlant de molts diners. Les empreses més poderoses del món. Per tant, què tenim davant nostre? Un perill per la humanitat? Una tecnologia que necessitem regular? Una batalla empresarial? Una guerra geopolítica o una mica de tot? I per parlar-ne, dos grans convidats. La Caterina Viscari, directora del Sincrotró Alba, una de les grans infraestructures científiques del nostre país. Benvinguda, Caterina.
1: Gràcies.
0: Què tal? I David López, degà associat de MBA de SADE. Què tal? Expert en intel·ligència artificial. Com estàs?
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Caterina, què em diries? Ens hem passat aquesta setmana? Què en penses del que ha passat amb tot el que s'ha dit de la intel·ligència artificial?
1: Antes que nada, quiero digamos, desmentir un mito. No por ser un científico o una científica, uno sabe de todo y tiene toda la información en la palma de la mano. Por lo tanto, no cojáis mis consideraciones como la verdad, porque tengo opiniones, evidentemente, como muchos otros, pero... Entonces, ¿qué ha pasado esta semana? Efectivamente, los titulares son, desde el punto de vista periodístico, diría, muy potentes y muy incisivos. Y es una manera de poner el foco sobre los peligros que puede tener esta nueva tecnología. Personalmente, insisto, no como experta, me parece que son exagerados. Uh-huh. La inteligencia artificial tiene riesgos,
0: sí.
1: De los cuales algunos son evidentes, otros no tanto. Que haya este riesgo de extinción de la humanidad parece más un titular periodístico. Y la pregunta que un poco decías tú antes en los comentarios, ¿qué hay detrás de todo esto? Es la pregunta que nos hacemos todos.
0: Claro.
1: Hay intereses comerciales, económicos, hay la guerra geopolítica.
0: Que el David López ens pot explicar que hi ha molts interessos econòmics, no? Què t'ha semblat també alarmant i quins interessos tenim?
2: Sí, és molt interessant el tema. Hi ha una miqueta de les dues coses. La polèmica sobre la IA, al final, té dues grans capes. La primera capa és els riscos, si són reals. Són riscos reals d'agents que tomen el control, que prenen decisions autònomes, que salten les regles establertes, que arriben a un objectiu sense importar a vegades als medis o als medis que farien els humans. Però, efectivament, també hi ha una part de que algunes empreses, alguns governs, poden tenir alguns sèrie d'interessos o incentius per maximitzar, diguem-ne, pues, aquest debat, no? Aquests incentius poden ser que ser part de la centralitat del debat, legitimitzar la regulació i fer-la més estricta, pot elevar barreres d'entrada a empreses més petites i generar més oligopoli del que hi ha
0: ara
2: mateix.
0: Però hem estat alarmistes massa, diries, David?
2: Jo crec que quan diem que hem de parar, o ara estan sortint els medis de parar, realment parar què vol dir? Parar vol dir ajustar velocitats, no? O sigui, no, parar no vol dir que haguem de parar, perquè hi ha uns beneficis molt clars. El que està passant és que tota la part de pensament humà, de construcció de convivència entre sistemes, pues no està tan clar. No està tan clar, no? I llavors el que sí que és cert és que necessitem accelerar amb la part més humana. I és per això que molta gent diu hem de parar la IA, però no és que hem de parar la IA, sinó que hem d'accelerar l'altra part.
0: Què hem de fer amb la IA, Caterina? Després parlem del Sincrotró, tu que treballes amb tecnologia. És a dir, s'ha d'explicar la cara positiva de la IA i la cara negativa, perquè molta gent no ho entén. La gent del carrer que ens escolta.
1: Sí, evidentemente la parte positiva es enorme y cuando se habla de parar no se puede parar. La IA está en el día a día ya. Es verdad que últimamente ha habido una aceleración de las capacidades que pueden hacer estos software, estos agentes, pero la IA es algo que lleva creciendo en las últimas décadas con la tecnología porque es utilizar datos que existen y de ahí sacar, evolucionar hacia conclusiones, soluciones, posibilidades. En una instalación como la nuestra, el Sincrotrón Alba, evidentemente utilizamos sea modelos de IA de estos desarrollados fuera de Alba, sea hacemos nuestra propia inteligencia artificial que se necesita para, por ejemplo, analizar los datos que producimos en Alba. Y necesitamos una IA de Alba o de instalaciones similares que consiga, a partir de los datos, producir las soluciones, los resultados científicos, los experimentos, los avances, y esto es muy positivo.
0: Posa'm algun exemple dels beneficis científics que esteu treballant i que gràcies a la IA i la tecnologia estem aconseguint.
1: Pues, por ejemplo, puedo hablar de en el Sincrotrón Alba tenemos estudios de proteínas, las proteínas y esto es un instrumento muy importante para la producción de fármacos y de vacunas. Uh-huh. Existe una IA que se llama AlphaFold, que incluso tuvo el premio Nobel hace pocos años, que consigue desarrollar modelos de proteínas basados en datos experimentales que producimos en los sincrotrones. Y esta parte de simulación y de desarrollo de datos sobre datos que existen, alimentada por los datos experimentales que vienen a hacer los investigadores y las industrias farmacéuticas en Alba, produce una capacidad enorme de desarrollar nuevas soluciones,
0: claro,
1: de explorar caminos que solo experimentalmente no puedes explorar.
0: Podem dir que la IA té el bé i el mal, eh? Jo ho veia, l'altre dia m'imaginava amb un àngel i amb un dimoni, la IA, eh? Uh-huh. Perquè ho entenguin els oients, no? Sí. Estaries d'acord? Que, per cert, t'he de felicitar per la medalla d'or de la Generalitat. Caterina, estàs contenta, no?
1: Estoy feliz, gracias. Es un reconocimiento, es personal, pero sobre todo es a la ciencia y a todo el equipo de Alba y a toda la comunidad de Alba.
0: Llavors, perquè ho entenguin els oients, ens parlava la Caterina des del Sincrotró, tota la feina que feu, científica, molt positiva, per la nostra salut, al final, fàrmacs, però aquesta IA, que és un tema mundial, Donald Trump, tothom en parla, des de la revolució creiem, amb uns titulars exagerats, hi ha uns interessos i uns diners al darrere. També advertir, no?, que aquest negoci, no?, és a dir, aquesta coreografia que han fet aquests directius, per què?
2: Bé, aquí hi ha diversos temes. Evidentment, no estem en aquest cas ja, però sí que estem parlant d'una espècie d'oligopoli, no?, com va ser en el seu moment el tema del petroli i demés, no? Diguem-ne que hi ha unes poques empreses amb molts recursos capaços de fer moltes coses. Llavors, volen d'alguna manera protegir aquesta part i equilibrar les forces entre ells, no? Per tant, ells volen legitimitzar la seva part, volen ser pioners en això, volen mostrar, diguem-ne, la cara més humana d'aquesta part i posar una mica de barreres d'entrada a altres competidors que siguin més petits i que no puguin entrar al sector d'alguna manera per mantenir aquest oligopoli. També és cert, com deies, que hi ha una cursa entre regions, especialment els Estats Units, la Xina i la Unió Europea, pues per no perdre competitivitat, influència o autonomia estratègica. I aquest, diguem-ne, que són els punts claus. D'alguna manera, sí que m'agradaria separar una miqueta l'ús de la intel·ligència artificial que fa el ciutadà mitjà, fa per fer resums, per automatitzar el seu lloc de treball, per prendre decisions, etc., de lo que estem parlant aquí, d'aquesta algorítmica, d'aquestes agents que es poden prendre decisions d'una manera autònoma. Això està una mica lluny del ciutadà, diguem-ne, actual o del que estem fent servir ara mateix. Evidentment, per les persones i per les empreses hi ha moltíssims beneficis, sobretot de curt i mig plaç, però aquí el que estem parlant és el mig i llarg plaç. Què passarà amb tota aquesta part d'aquí, no? I en aquest sentit sí que hi ha unes evidències de que hi ha algunes persones rellevants que realment estan deixant els seus llocs de treball, diguem-ne, pues, per parlar més lliurement,
0: clar,
2: del que està passant allà dintre, que és molt interessant.
0: A veure, els dos, us faig unes preguntes molt ràpides, La IA és avui un perill per la humanitat, sí o no?
1: La IA descontrolada y sin verificaciones puede ser un peligro. Y quiero hablar un poco de esta parte de la que estaba hablando antes.
0: ¿Qué peligro? Pero dime, explícame el peligro claramente.
1: Para mí, yo creo que el peligro es hacer que el espíritu crítico de las nuevas generaciones pueda no desarrollarse como debe desarrollarse para poder avanzar en la humanidad. Este es el peligro que yo veo, porque el utilizar la IA para aprender, para estudiar, es muy positivo porque tienes todo a mano, pero se necesita que esta información que obtienes a través de la IA sea una información real y no que pueda haber un peligro luego para tu propio espíritu crítico.
0: El teu perill, la IA és avui un perill per a la humanitat, sí o no?
2: Diguem-ne, risc, el que és un risc, té dos parts fonamentals. Una és la probabilitat de que aparegui i la segona és l'impacte que produirà. L'impacte és brutal. I a dia d'avui hi ha indicis que ens posen en alerta. No diguem-ne que tenim el problema immediat, però sí que ens posen en alerta. Per exemple, agents d'IA que surten de l'entorn de proves. Ciberatacs automatitzats a gran escala. Engany i comportament estratègic. Desinformació. Deepfakes. I després impacte laboral, que deies també, i concentració de poder. Aquests, diguem-ne, a part del que comentava la meva companya sobre la formació, són els riscos més importants que tenim a dia d'avui.
0: Regular més, Caterina, o frenar més? Què diries?
1: Segurament regular. Y cuando la regulación no está al nivel de lo que se está avanzando, se necesita frenar o por lo menos revisar lo que se está desarrollando.
0: Molt bé. De seguida seguim parlant d'aquest debat, intel·ligència artificial, aquest apocalipsi, aquesta setmana, que semblava que s'acabés el món. Oients, tranquils, no s'acaba el món,
1: no.
0: Ni ara, ni d'aquí 10 anys. És una nova tecnologia que anem de parlar, però hem d'explicar els riscos, que hi són, però també les oportunitats. Però avui que ens visita aquesta gran dona, directora del Sincrotró, tenim una història que us volem explicar. Estem a Cerdanyola del Vallès, molt a prop del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. Algú s'apropa.
3: Jo no he fet res.
4: Això ja ho decidirem nosaltres.
3: I on em portes?
4: A donar una volta. Què dic una? Moltes.
0: Aquesta dona es diu Alba. Bé, no és ben bé una dona, però això ho desvetllarem després. Ella diuen que és una dona molt observadora, tant com una lupa gegant.
3: Però quantes voltes he de fer?
4: Moltes, i aniràs molt ràpid. Vull veure què amagues dins teu. Crec que mates nadons amb pràctiques rituals.
3: Jo? No amago res, t'ho prometo.
0: L'Alba sap que tots els sospitosos diuen el mateix, per això es fixa en elles, no cal que li confessin res. La seva tècnica és marejar-les a gran velocitat. Sap que tard o d'hora veurà la llum que li permetrà resoldre el cas.
4: Tots els sospitosos aparenten una cosa, però quan els mires per dins, descobrim què amaguen. Tots tenen dues cares.
0: L'Alba mira tant endins que descobreix detalls que l'ull humà no pot veure, i això la converteix en una gran detectiu.
4: He vist que amagues una dent de nadó que va viure fa 2.000 anys, però he descobert que no ets un assassí. El nadó va morir de forma natural. Cas resolt.
0: L'Alba va resoldre aquest cas el 2024. Bé, ella sola la va ajudar un equip, no ella sola, la va ajudar un equip de la Universitat Autònoma de Barcelona i altres institucions. Tots plegats van estudiar les dents de 45 esquelets de nadons que van viure fa més de 2.000 anys i van descobrir les causes de les seves morts. Heu endevinat qui és l'Alba? Si ho heu fet, enhorabona. Si encara aneu perduts, us explico. L'Alba és el Sincrotró. Alba, una gran estructura científica que tenim a Catalunya, un complex d'acceleradors d'electrons, que en veritat és una gran lupa gegant, superpotent, que permet als científics mirar tan petites coses, no?, que els nostres ulls no poden veure. No? El Sincrotró, Alba, és un dels grans detectius de Catalunya, podem dir, i avui en parlem amb la seva directora. Què tal, Caterina? Ho hem explicat bé?
1: L'havies explicat perfecto.
0: És veritat el que dèiem, aquesta història?
1: Sí, sí. Esta història és una de les tantes, una de les miles i miles de històries que tenemos en el Sincrotrón, de investigaciones hechas que van desde cosas, como decía antes, sobre los fármacos, las proteínas, a estas investigaciones de temas de patrimonio cultural o antropológico, materiales, nuevos materiales, cuántica. Las aplicaciones son infinites.
0: Per tant, pot analitzar, doncs, explicant com el sincrotró Alba va ser capaç d'esminar, no?, que de com havien mort uns nadons que es van trobar, no?, en un poblat ibèric, és així, eh?
1: Sí, porque además lo que conseguimos desde el sincrotrón Alba con esta luz que producen los electrones que dan vueltas en el acelerador,
0: sí,
1: es entender propio cómo está hecha la materia por dentro a nivel incluso atómico. Por lo tanto, podemos recuperar también cuáles son los elementos químicos que existen en las muestras, en este caso de los dientes de estos niños, y saber las causas de las enfermedades que podían tener en aquel momento. Pero esto es muy interesante, pero lo que quiero resaltar es que sobre todo se hacen aplicaciones muy útiles para el desarrollo de ahora de la sociedad, aparte del conocimiento, como es en este caso.
0: Amb la IA, perquè el sincrotró Alba, no?, és capaç d'emetre la llum fins a 10.000 vegades més intensa que la del Sol. Amb la IA, amb què encara heu millorat més vosaltres, amb la intel·ligència artificial?
1: Aparte, todo lo que es la operación de una gran infraestructura compleja tecnológica donde utilizar la IA es muy útil, pero sobre todo es el hecho de utilizar la IA para el análisis de los datos. Nosotros lo que hacemos aquí es, en Alba, es a través de la luz, de la interacción con la materia, obtener datos, y estos datos luego se analizan.
0: Claro.
1: Este análisis de datos está dando saltos de gigante gracias a la IA. Gracias a la IA que existe ya o la que se desarrolla por gente de Alba o por sus usuarios.
0: Claro.
1: Y entonces ahí se acelera la capacidad de tener resultados útiles.
0: Molt bé. M'agradaria, hem d'anar acabant, David. Hem parlat molt d'aquesta apocalipsi de la IA. Digue'm tu les dades que volies destacar, aquesta por que hem viscut, aquestes normes exigents que hem de fer en aquesta cursa de la IA, perquè s'està convertint en una nova cursa espacial, jo crec, ja.
2: Sí, sí, és una cursa espacial entre empreses, entre regions, entre països, i la veritat és que, com deien abans, és un tema que ens augmenta com a professionals i com a persones, però també té una sèrie de riscos molt orientats a lo que és l'actuació autònoma. Actuació autònoma.
0: Molt bé, per acabar, titular, Caterina, digue'm, la IA, què passarà en els propers 10 anys, què diries?
1: És una pregunta quasi impossible de contestar.
0: Sí, els props incidents.
1: Yo creo que dará todavía más oportunidades a la humanidad, y espero que ayude a resolver los riesgos reales que tenemos aquí, como es el cambio climático.
0: Per tant, deixem clar als oients de la revolució que la humanitat no s'acaba d'aquí 10 anys. Estigueu tranquils. David, el teu titular final.
2: El meu titular també va per aquí. Jo ho veig optimista, jo crec que ens farà millors. Arribarem a tenir solucions de temes que no hem tingut solució fins al moment en diversos àmbits, tant científic com personal, com professional, etc. Per tant, jo ho veig com un, si es fa bé, com una oportunitat única i especial que mai hem tingut els humans.
0: Molt bé. Doncs gràcies als dos per venir. La intel·ligència artificial necessita controls, necessita transparència, necessita científics independents, però també governs capaços d'entendre què està regulant, i una societat ben informada, no? Advertir d'un risc no significa anunciar una catàstrofe, i explicar les oportunitats tampoc significa ignorar els perills, no? Ni tecnofília cega, ni apocalipsi. Context, criteri, pensament crític, i això és el que volem intentar fer cada setmana des del Revolució. Gràcies als dos.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
5: A Catalunya Ràdio, Revolució 4.0, el món de demà, amb Chantal Llavina.

0: A la pel·lícula, al lloc de Wall Street, Jordan Belfort, el personatge que fa de Leonardo DiCaprio, es reuneix amb uns amics sense cap experiència per ensenyar-los a vendre. Per fer-ho, es dona un bolígraf i els diu: venem aquest bolígraf. Els primers amics ho intenten, explicant que maco i meravellós que és el bolígraf, fins que al final el seu amic Brad agafa el bolígraf i li diu al Jordan: pots escriure amb el teu nom en aquest tovalló? Jordan li diu que no té bolígraf i aleshores Brad li diu: tal bé. Ja veieu que el món de l'emprenedoria i de l'empresa hi ha un món d'idees i de productes per vendre. Ara bé, no totes es venen. I vendre, escolta, vendre és tot un art. I fins i tot la IA, no?, ens hi pot ajudar. Però vendre és un art perquè tothom ven contínuament, eh? Si ens posem a pensar, totes les persones que escoltem, que veiem a la televisió, un cantant ven, un que ven un cotxe també ven, però és que estem venent. I en volem parlar amb la conferenciant Mònica Mendoza, que ha convertit la venda i l'emprenedoria en una professió. És psicòloga, conferenciant internacional. Què tal, com estàs?
1: Molt bé i molt contenta de veure't en el teu programa, Chantal. Gràcies per la invitació.
0: Et venc un bolígraf, el vols?
1: Ara mateix, clar que sí.
0: Home, a mi m'ho compres, jo li dic, a mi m'ho compra tot, la Mònica, no? M'ho compraries? Ja et dic, te'l ven per 2 euros. No, me'l compraries?
1: Tu ja tens alguna cosa que ajuda a vendre, que és que generes confiança. Així que ja un primer pas ja el tens. I segon...
0: Ah, sí, genera confiança? Això m'ho dius no per quedar bé, és veritat, eh?
1: Sí, els periodistes normalment, que dieu coses que són coherents, normalment genereu credibilitat. Si no, a qui creurem ja? A ningú.
0: Home, els influencers ja saps que estan de caiguda. I llavors jo dic, bé, no sé, els comunicadors, periodistes, al final també... Jo hi ha una cosa, i ara anem a la venda, però... Quan un comunica a YouTube i no diu la font i no verifica, al final no te'l creus. I això està passant. I en canvi jo crec que els que hem estudiat també una carrera de periodisme que portem molts anys és hem verificat, treballem amb rigor. I això al final també, Mònica, se sap.
1: Ja era hora de que això passés perquè passa en totes les disciplines. Jo com a psicòloga veig molta gent que ha llegit 4 llibres d'autoajuda i dona consells de psicologia. Hi ha gent que no és nutricionista i et diu el que has de menjar. Això crec que està passant a tot arreu i ja és hora de que les coses posin al seu lloc.
0: Molt bé. Com hem de vendre? Com ens hem de vendre?
1: Primer, hem de veure quina demanda hi ha al mercat, què és el que la gent vol. I segon, mai s'ha d'enganyar i t'has de posicionar en el mercat d'alguna manera de que et vulguin comprar. Perquè hi ha dues maneres. Està la venda de tota la vida, que tu vas a buscar el client, i després està l'altra venda, que és fer coses a les xarxes perquè et truquin. Què et sembla més agraït, Chantal?
0: I què s'ha de fer a la xarxa perquè et truquin?
1: D'això se'n diu inbound, perquè a tot li posen anglicismes, i és l'inbound, que és estratègies de màrqueting digital, Google AdWords... Eh? Jo saps que sóc formadora de ventes, doncs si que algú posa a Google formadora de ventes, que surti jo la primera, per exemple, seria un cas.
0: Val, perquè avui dia en les xarxes socials tothom lluita per captar l'atenció, i ara bé, la clau per vendre és cridar l'atenció o aconseguir que t'escoltin. És a dir, clar, tu poses diners a xarxes, qui més posi més pressupost, més ven.
1: No, mira, cridar l'atenció és el primer pas, però després per vendre ja es necessita generar, després es necessita generar interès i per últim la confiança és la que ven. Així que l'ordre seria l'atenció obre la porta, l'interès fa que t'escoltin i la confiança és la que acaba venent.
0: Però com et diferencies? És a dir, tu, Mònica, que ets molt bona, que fas xerrades
1: Gràcies.
0: Molt bones, que ets molt simpàtica, fa molts anys que
1: Gràcies.
0: Et conec, eh? I tu ensenyes a molts comercials a xerrades a vendre. Clar, com es diferencia? És a dir, per què li comprarien aquest i no l'altre?
1: És el que tothom vol ara que estem en mercats madurs saturats d'oferta. Que vas a vendre i diuen, ja tinc proveïdor, ja vull servidor. Hi ha dos reptes. Quan estàs en mercats madurs que et diuen ja vull servidor, és diferenciar-se, el que tu has dit, Chantal. I la segona és, si vens una cosa massa novedosa, massa innovadora, que et diuen, bueno, no hi ha demanda del que no es coneix. Ningú busca a Google una cosa que no sap que existeix. Així que diferenciar-se és superdifícil perquè no és només diferenciar-se, és diferenciar-se en coses que el mercat valori i que el mercat valori significa que estigui disposat a pagar per allò que et diferencia dels altres. Així que res és un avantatge competitiva si la gent no està disposada de pagar per aquesta diferència.
0: I la intel·ligència artificial com t'ajuda a vendre?
1: Molt, molt, perquè analitza patrons, perquè et prepara els guions, perquè analitza les mètriques del CRM, t'ajuda a crear l'estratègia, moltíssim. O sigui, un bon venedor ha de tindre la part humana, però recolzant-se en la part analítica de la IA.
0: Molt bé. Per tant, la intel·ligència ens ajuda a vendre, ens pot ajudar a personalitzar la venda. Explica'm una mica més. Estem entrant en una era de venda hiperpersonalitzada, perquè, clar, hi ha tanta oferta, com em deies, no? Hi ha moltíssima oferta.
1: Molt. Llavors, no només és el producte és clonable, és copiable. Cada vegada els productes són més bons i el que hi ha al darrere és aquest storytelling, el suport postventa, les persones que hi ha al darrere, i això és el que moltes vegades posem en valor, o l'experiència d'usuari, perquè a l'Starbucks la gent paga 5 euros per un cafè.
0: Per què?
1: I si t'ho posen al bar del teu barri, no ho pagaries.
0: I per què?
1: Pas. Perquè no només és el producte, és l'experiència que tens en allà, que és la interacció entre la marca, el producte i, evidentment, el servei. Tu pots estar allà amb l'ordinador, tens un ambient distès, és tota l'experiència d'usuari.
0: Déu-n'hi-do, eh? Per tant, per què paguem més per un cafè a l'Starbucks que un altre, no? A més, hi ha un robot, explica'm això, aquest robot en Pell Urbana que parla idiomes, que substituirà la nostra parella. Què és aquest robot? Què m'han dit?
1: Ai, ai, ai. No sé si evolucionem o involucionem, Chantal, perquè hi ha una empresa xinesa multinacional que es diu Realbotics, que està fent robots amb pell humana, pell sintètica, evidentment, però que simula la pell humana, i que parla 15 idiomes, que no repeteix frases, sinó que pot arribar a tindre un diàleg bastant bo, no guionitzat, i que en el cas de quan compres un home d'aquest tipus, et ve amb 30 vibradors de diferents tamanys.
0: Ai, calla, per favor.
1: Sí. Així que, senyors, els oients d'aquesta ràdio de la benvolguda Chantal, vigileu, que no sé cap on anarem, però ens anirem a la merda, perdoneu que parli així.
0: Tu creus que amb els robots sabran vendre més que una persona?
1: Home, si el robot ja està fent ventes que són de productes més estandarditzats, coses més automàtiques, ja ho estan fent, per llei s'ha de dir que és un robot qui t'està atenent. Però per coses de major valor afegit, per coses que necessita el client fer preguntes, interaccionar, i algú que se'n faci càrrec de la resposta, és a dir, la responsabilitat ja de la interacció comercial la tinc jo si hi ha algun problema, i aquesta responsabilitat no la té la IA, i la IA de vegades s'equivoca, així que s'ha de vigilar.
0: Diferenciació, sobretot, i també autenticitat a l'hora de vendre. Moltes gràcies, Mònica Mendoza, per haver-nos ajudat a entendre una mica més aquesta venda en un futur ple d'intel·ligència artificial amb robots, i vendre continuarà sent sobretot un art humà, amb tu sempre.
1: Oh, moltes gràcies.
2: Em van ensenyar que el progrés no és ni fàcil ni ràpid. Marie Curie. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
0: Històricament, la tecnologia ens ha ajudat a fer les coses més ràpid, des de desplaçar-nos, escombrar el terra o enviar-nos missatges. També ens ha ajudat a poder fer un munt d'accions des de qualsevol lloc, parlar, informar-nos, comprar o vendre. Ara, amb la intel·ligència artificial, arriba una passa més, una tecnologia que és capaç de treballar per nosaltres. Si ho feu, diguen que serem treballadors augmentats, Què vol dir això? Doncs avui, a Tech Talks, rebem el director de l'Oficina d'Estratègia i Digitalització de la SAIE, Ramon Miranda. Ramon, què tal? Com estàs?
3: Bé, molt bé. Molt agraït d'estar aquí amb vosaltres.
0: Molt bé. T'he de preguntar, setmana de titulars apocalíptics sobre la intel·ligència artificial. Sí. Hem exagerat una mica, no?
3: Moltíssim, moltíssim. Òbviament pot fer-ho. Segons amb quines mans caigui aquesta intel·ligència artificial, però realment el control el podem tenir nosaltres i l'hauríem de tenir nosaltres.
0: Clar que sí. Per tant, des de la Revolució no som tan alarmistes com hem dit. I avui ens parles de treballadors augmentats. Què en penses? És a dir, vol dir que som cada vegada més treballadors digitals amb unes eines noves?
3: Bueno, realment m'agrada el fet del concepte augmentar, no? O sigui, augmentar és tindre més capacitat, no? Igual que unes ulleres no ens fan que no tinguem ulls, no? O no fent servir els ulls, sinó que ens augmenten la capacitat de veure millor, doncs també la IA va en aquesta línia, no? O sigui, ens hauria d'aconseguir la IA de que aquelles coses que fem puguin ser millors, fer-les d'una manera més ràpida, a vegades és així, però també més comprensible, i també augmentar capacitats que històricament potser les adquiríem amb l'experiència, ja les podem adquirir d'una altra forma, no? I sobretot des del punt de vista professional, no? Professionals, és aplicar-ho això dins de la feina. Hi ha unes dades que ho reafirmen, això, que són els últims informes del World Economic Forum, que diu que l'aplicació de la tecnologia d'intel·ligència artificial en els llocs de treball, i en concret amb els professionals, augmenta més d'un 30% la seva eficiència. Bueno, això és un professional augmentat, no?
0: En certa
3: forma.
0: Vol dir productivitat, no? Correcte. Perquè quina diferència hi haurà entre un professional digital que utilitza, per exemple, ChatGPT o qualsevol altra eina, i un professional augmentat, em diries?
3: Jo crec que tu mateix ho has dit, eina, val? O sigui, la diferència, sobretot, és dins el marc laboral.
0: Sí.
3: Si tu estàs utilitzant ChatGPT com una eina més, com una calculadora, o sigui, incorpores dins el teu dia a dia una eina. Quan això ho fas dins de l'àmbit del treball, i si mirem l'evolució del treball, com ha anat evolucionant amb el temps, és quan et dones compte que pot fer una mica més, no? O sigui, si pensem en com ha evolucionat el treball inicialment, era un treball síncron, o sigui, estaves sempre allà. Quan arriba internet, no? Es converteix en un treball asíncron, no? Jo puc contestar correus no necessàriament al mateix moment. Quan arriba la pandèmia, s'incorpora a l'aspecte de l'espai. Puc estar aquí o puc estar a casa meva parlant amb tu des de distància. I ara, amb la intel·ligència artificial, hi ha una nova dimensió, no? Hem passat d'un quadrat a una dimensió com un cub, que és cada feina que puc fer, la puc fer física, en aquest moment, aquí o a un altre lloc, amb IA o sense IA, no? O sigui, aquesta és la gran diferència. ChatGPT és una eina, en el moment que tu parles d'un treballador augmentat, estàs posant l'eina a dins del teu entorn de treball. No?
0: Clar. I ens farà més intel·ligents o ens farà semblar més intel·ligents?
3: molt bona pregunta. Diguéssim, la IA té podríem tindre quatre nivells d'utilització, no? O sigui, podem pensar en accelerar, no? Allò que sabem fer-ho més ràpid, no? Que això també es pot portar a ser massa superficials a vegades, no?
0: Ja.
3: O sigui, també ens pot ajudar a millorar. Dius, bueno, el que jo volia fer ara m'ho faig més ràpid, però tinc més temps, gasto el mateix temps, però milloro, no? O sigui, aquests dos serien els més típics. Però després n'hi ha dos més, no? Que és el que m'augmenta la capacitat, per això seria, que és allò que no conec, m'ajuda a fer-ho i a conèixer millor, i l'altre és a canviar la forma de fer les coses, no? O sigui, aquestes dues últimes, o sigui, són les que realment serien les que ja estaríem a dins l'àmbit d'aquest professional augmentat, no?
0: Clar. Sí. Tu treballes a la universitat, eh? Durant molt temps la universitat ha preparat els estudiants per exercir una professió. Ara, però, què passa, no? Quan una professió canvia constantment, no? Què diries també a aquests joves, no?
3: Bueno, jo crec que és un repte per tots, no? O sigui, a l'aprendre a desaprendre, i també és un repte per les universitats. Jo crec que no és un problema que hem de traspassar als alumnes, és un tema que les universitats han d'agafar. Hem de pensar realment com el món està canviant, què és el que les empreses necessiten, i adequar els nostres estudiants per ser preparats, estar preparats pel futur, però a més també jo crec que d'una manera multidisciplinar, no? Jo crec que cada vegada més, i això la IA també pot ajudar, en que una persona no surti com un enginyer, un metge o un arquitecte, sinó que també surti amb altres capacitats que l'ajudaran a parlar millor, doncs, amb un financer, a entendre de negoci, a entendre d'altres coses, no? Que no només les que estrictament ensenyem des d'un marc més universitari. No?
0: Clar, perquè ens preguntem si té sentit, no?, formar per una professió concreta quan aquesta professió serà molt diferent. És a dir, què ha d'estudiar avui un estudiant una tecnologia que no sé si la utilitzarà d'aquí 40 anys?
3: No em miris, no, si em mires així, jo vaig sortir de la universitat fa 40 anys.
0: També el periodisme com ha canviat,
3: ha canviat
0: quan
3: molt,
0: vaig sortir,
3: o sigui,
0: jo. Els,
3: llavors jo crec que...
0: Els 20 anys, no?, de la carrera.
3: Que hi ha certes coses que no canviaran, no? O sigui, et poso un exemple des de la perspectiva, per exemple, de la calculadora. El fet de tindre una calculadora no ens ha fet deixar de pensar. El fet de que em sembla que va ser l'any 90, quasi 90 molts, que Deep Blue va guanyar el Kasparov, no?
0: Sí.
3: Jugant a escacs, no ha fet que els humans deixem de jugar a escacs. Però sabem que la màquina ens guanyarà sempre. però la relació humana i les persones i aquelles qualitats i aquelles capacitats més soft skills, diguem, no, d'interrelació, s'hauran d'anar maximitzant, no, amb el pas del temps, no només el teòric.

0: Avui parlant d'aquestes competències, tecnologia, negoci, pensament crític, creativitat, comunicació, no? La universitat ha de competir amb la IA o d'ensenyar a treballar amb ella. Parleu des de la SAIA dos conceptes, Human Led i Agent Enable. Què significa exactament?
1: És també molt lligat amb el que des d'Europa s'impulsa, no? O sigui, l'ús d'una IA responsable, ètica, no? I liderada des d'un punt de vista humanista o liderada des de nosaltres mateixos, no? No podem deixar que, quan, per exemple, s'entrega un treball a la universitat, no facis menció de que si has utilitzat la IA, diguis, has fet servir la IA i jo l'he analitzat, ho he tingut en compte des d'un altre punt de vista, no? Això, en certa manera, seria el que se n'indiu també el Human on the Loop o Lead by Human, no? Però després, quan parlem d'universitat agèntica, significa que incorporem, igual que tenim treballadors, incorporem agents. Agents ja no és únicament una IA, sinó és un agent especialitzat en fer coses.
0: Quants agents pot utilitzar cada persona? Milers, no? O què?
1: Bueno, 50? Clar, depèn de la seva funció. Depèn de la seva funció. O sigui, nosaltres, en certa manera, el que estem intentant és redefinir la innovació, com redefinir els processos utilitzant els components humans allà on aporten i la intel·ligència artificial allà on ella complementa.
0: Clar, molt bé. Doncs per anar acabant, el titular, no? Cada vegada hem d'aprendre diferent, perquè és que la intel·ligència artificial ha canviat tot.
1: Sí. I cada vegada canvien més ràpid, no? O sigui, has començat aquesta entrevista preguntant-me les notícies d'aquesta setmana i segurament la setmana que ve n'hi haurà noves, no?
0: Ja.
1: És un repte. Soc enginyer i m'agrada la tecnologia. Clar. I per mi això és una joguina.
0: És una joguina, com canviarà el món, Nosaltres que aquesta temporada parlem del món de demà i volem enfocar-nos, explicar des de la revolució com serà el món fins al 2040. És que seran 14 anys apassionants, Passaran tantes coses.
1: Sí, sí, sí, i els viurem.
0: I els viurem, i que seguim vius, sobretot, que la humanitat no s'atura, Que aquest titular de s'acaba la humanitat en 10 anys, no. Per tant, intel·ligència artificial ens farà treballar de forma augmentada, el futur passa per incorporar aquestes eines. Ramon Miranda, director de l'Oficina d'Estratègia de la SAIA, gràcies.
2: Revolució 4.0, el món de demà, amb Chantal Llavina. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.

0: I avui també ens plantegem al Revolució si podrà la intel·ligència artificial llegir el passat, és a dir, podrà la intel·ligència llegir documents, papers, obres escrites fa molts i molts anys que han quedat malmeses. Seria fantàstic, tornar a llegir una biblioteca que porta gairebé 2.000 anys sense que ningú hagi aconseguit esbrinar què diu, no us sembla? En parlem avui al Revolució amb Lenzo Longobucco, científic de dades, professor de la Salle i entusiasta de les tecnologies disruptives. Què tal, Lenzo? Com estàs?
1: Hola, què tal? Aquí molt bé.
0: A veure, setmana apocalíptica, m'interessa molt la teva opinió com a expert. Què et sembla? Ens hem passat una mica dient que en 10 anys s'acabarà la humanitat?
1: Sí, és bastant absurd. Més que res perquè els 10 anys se'ls han tret una mica de la màniga i no hi ha un càlcul que faci que això tingui sentit. Saps què passa? Que hi ha molt d'interès ara en algú que passarà a l'octubre, i és que Anthropic sortirà a borsa, i OpenAI, que en teoria sortiria aquest any, doncs sortirà l'any que ve, i aleshores, clar, és un moment una mica de tensió. Venen eleccions, és un moment volàtil. Aquestes declaracions, tot i que no s'ha de menysprear el risc que té la IA, són bastant dramàtiques.
0: Vale. Dramàtiques? I per què ho han fet? És a dir, dius que Anthropic ha de sortir a borsa perquè, clar, s'han dit coses molt fortes, però és que ha parlat la ONU, ha parlat Donald Trump, clar, tothom ha opinat. Per què aquest moment? I quin interès econòmic hi havia?
1: Personalment, i això és una opinió, jo tinc la sensació, perquè em falten dades, de que aquí hi ha una preferència d'escollir el regulador que ens reguli. És a dir, Anthropic ja diu que pels problemes de ciberseguretat que hi ha, volen una empresa en particular que es diu Meter, que sigui el que els hi faci l'avaluació. No només aquells, però aquests en particular volen que en sigui. I Meter, si tu mires qui està darrere, és gent que comparteix altres cercles de financiació i d'empreses amb el propi Anthropic. És a dir, Meter depèn parcialment d'Anthropic. I això és un conflicte d'interessos molt important. També està el fet de que, clar, com no sabem com es fan els seus models perquè no fan res públic, és tot privat, tampoc sabem realment si tenen models molt potents que podran treure d'aquí un mes o s'estan quedant una mica amb l'aigua al coll, amb els oberts que estan sortint i que ja els hi trepitgen els talons. Això és una mica opac ara mateix. Si parlem de calés només, el que està clar és que el món de la IA mou molts calés i aquests calés tard o d'hora han de tornar. No està clar com tornaran.
0: Molt bé. N'hem parlat a l'inici del programa, però avui amb Lenzo, que volia saber la teva opinió, parlem també de papers antics, és a dir, hi ha una part important, no?, que es pugui llegir. Quins papers antics podrà llegir la IA?
1: Doncs mira, ara per ara, amb el que es va fer el 2023 i el que s'ha anat actualitzant durant aquests darrers anys, sembla que qualsevol, perquè han agafat el més difícil de tots, que és un que està carbonitzat.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: Com ha anat això?
1: Doncs quan va haver-hi una erupció del Mont Vesuvi l'any 74, crec que va ser, uns papers d'Herculano van quedar completament carbonitzats. I què passa quan està carbonitzat? Pues que no els pots tornar a obrir perquè si no es trenquen. Bé, doncs, amb la IA han aconseguit esbrinar què és el que fica en aquests papers.
0: Ah, sí? El cas més impactant, a veure, són, m'han dit, és correcte, rotlles d'Herculà, uns rotlles que van quedar carbonitzats al Vesuvi, per l'erupció de Vesuvi l'any 79 i que durant 2.000 anys ha sigut impossible de llegir. I com s'ha aconseguit? Clar, és màgia. Jo sempre dic que la tecnologia és màgia.
1: És que sembla màgia. La veritat és que és bastant fort. El que han fet és, han agafat els papers i els han ficat en un tag. Els han fet un tag. I en aquest tag han creat un bessó digital, que és com un holograma. Clar, aquest holograma encara està enrotllat i l'has de desenrotllar. Per desenrotllar-lo calien experts quan es va fer, perquè és molt complicat. Aleshores, la primera tasca era esbrinar on començava una pàgina i on acabava l'altra. Quan ja tenien identificades les pàgines, ara les havien de desenrotllar. I com ho han fet, això? Doncs tu imagina't que peles una taronja i que tens la pell tota enrotllada. L'agafes, l'estires sobre la taula, pam, ja la veus. Doncs han fet el mateix, però amb la versió digital dels rotllos, perquè amb la física, si no, els trencarien. Clar, tu ara ho tens aquí estirat, i com es veu la pàgina d'un rotllo carbonitzat? Negra. No es llegeix res. Aleshores, com han fet per esbrinar el que ficava aquí? Bé, doncs aquí és on han fet servir la IA. La IA ha entrat en detectar en quines parts d'aquest paper negre hi havia tinta i en quines no. I sabent on hi ha tinta, han pogut trobar quins dibuixos feien quines lletres. D'aquí han trobat les paraules.
0: I tu, Enzo, com saps tot això?
1: Ui, és que sóc molt friqui.
0: expliquem això.
1: Pues mira, jo vaig sentir a parlar de la notícia el 2023, em vaig llegir l'article del Nature i vaig pensar, no pot ser. I clar, mon pare també té un punt friqui molt important i els dos ens agrada la mitologia grega. I ostres, uns papirs antics de la Grècia, doncs potser hi ha un drama nou amb els Zeus del que no sabíem res, no? I ens vam posar a llegir-ho i vam veure que no, que en aquest cas no parlava de Zeus, però sí que hi havia paraules específiques que s'havien trobat que potencialment podien després donar a text que mai s'havien llegit.
0: Ara m'ha vingut una idea de fora de guió, que clar, si podem veure alguns papers que estaven carbonitzats, podem trobar noves coses de la història que no sabíem. I per tant, la història nostra pot canviar si descobrim, no?, aquests papers o d'altres, no?
1: Sí. Jo, de fet, estava parlant-ho amb un pare no fa massa, tant de bo trobin un, per exemple, que digui on està la tomba de Cleopatra. T'imagines? O que digui què va ser de Pitàgores, perquè sabem el teorema del triangle, molt maco, però qui era aquest home? No? Aleshores, hi ha moltes coses del món antic que estan allà perquè hi ha més de 100 rotllos així carbonitzats, però que no s'havien llegit fins ara.
0: Que, per tant, i s'han de llegir encara, eh? Per tant, sabrem més notícies d'això.
1: Sí, lo interessant també és que no és algo que es faci només a mia. És a dir, un cop tretes les lletres i els texts, hi ha d'haver-hi algú que validi tot això que està escrit i que digui, epa, això té sentit. I aquí és on entren els papiròlegs, em sembla que és el nom correcte, que és gent que és experta en el papir i que també té coneixement de com es parlava en l'antiga Grècia. Aleshores, és una simbiosi, un altre cop, entre la màquina i l'ésser humà, la que ens dona aquest futur.

0: Com en diu Alenzo Longobuco, 1.800 papirs carbonitzats a la col·lecció d'Àrcula, que podria significar per la història descobrir, no?, que hi ha escrit, i som capaços d'això, descobrirem, no?, noves històries. No és emocionant veure com la IA ens està obrint una porta al passat que fins ara estava tancada.
1: Sí, sí, jo crec que això, com has dit bé abans, podria canviar la nostra història. Però també és una mica incòmode, perquè, clar, fins ara hem viscut pensant que les coses s'havien fet d'una manera i potser s'han fet d'una altra, no? Algunes pel·lícules que diem, això a l'antiga Grècia no passava. Espera't a llegir els papers i després ho parlem, a veure què és el que hi ha.
0: Però també en temes de la religió, no? Però en aquest cas també penso, no? Només la història de Jesús, de la creació del món, és a dir, hi ha molts dubtes, no?, del que pot sortir de la nostra història.
1: Lo que està clar és que ara hi ha una forma d'esbrinar què és el que hi ha escrit. És un cas molt concret perquè són papirs carbonitzats, i lo carbonitzat sí que és veritat que paradoxicament ha contribuït a la seva conservació. Però després hi ha una quantitat de coneixement, com per exemple la Biblioteca d'Alexandria, que es va perdre i dubto que es torni a recuperar. Tot i així, sent positius, jo crec que és un pas en el sentit correcte. Si ara podem desxifrar això, què no podrem desxifrar més endavant? No?
0: Clar, però ara et dic, i si algú diu, i si s'ho inventa la IA? És a dir, ara algú es pot preguntar, i si s'ho inventa això que m'estàs dient?
1: Vale, doncs això d'inventar-s'ho és un perill. És un perill perquè pot passar. Aleshores, com ho han fet per esbrinar que el que ha trobat el papir realment és el que hi ha escrit? Bé, doncs aquí és on torna a entrar l'ésser humà, i què és el que feien? Doncs miraven tots els texts que havien reconegut i després comprovaven si tenien sentit sintàctica i semànticament. Més enllà d'això, per reconèixer la tinta al papir, el que van fer és, van haver-hi dos laboratoris que ja sabien cadascú el que estava fent, o sigui, no era completament independent, i es van centrar en la misma zona. I els dos, fent servir tècniques diferents cadascun, van trobar els mateixos caràcters que la IA. O sigui que aquí hi ha com una validació per parts que també reforça el resultat.
0: Molt bé, per acabar, és fascinant, Enzo Longobuco, científic de dades i professor de La Salle, tot el que has explicat. Per tant, escolta, la història encara pot canviar.
1: Clar que sí.
0: Gràcies.
1: A tu. Lady.
2: A Catalunya Ràdio 3CAT, Revolució 4.0, amb Chantal Llavín. El món de les bones idees. Revolució 4.0.
0: Acabem el programa avui amb una frase de Winston Churchill que lliga molt bé amb tota la revolució que hem viscut avui. Va dir Churchill, com més lluny puguis mirar enrere, més lluny és probable que puguis veure cap endavant. D'això es tracta, de saber d'on venim per imaginar cap a on anirem. Apassionant, eh? Moltes gràcies, com sempre, a l'equip, al Xavi Llaurador, Ivan Díez, Marc Amorós, Jordi Pich, Gerard Gil, i moltes gràcies a les veus del programa, Carles Dabó, Anna Escura. Gràcies, oients, una abraçada.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa en Alfonso. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han portat aquest diumenge la seva baralla política a Catalunya. Tots dos han participat en actes dels seus partits amb la mirada posada a les eleccions de l'any que ve. El president del govern espanyol ha participat en la Festa de la Rosa del PSC a Gavà, on ha reivindicat l'obra del govern socialista per frenar l'extrema dreta i s'ha mostrat convençut que tornarà a guanyar les eleccions.
2: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027. Y os diré una cosa, hasta 2031 y más allá.
1: Alberto Núñez Feijóo ha demanat el vot als catalans per arribar al govern d'Espanya en un acte multitudinari a Badalona, on ha endurit el seu discurs sobre política migratòria.
3: Revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
1: Repassem altres notícies amb Carola Gil.
4: A les 10 del matí d'aquest dilluns, la Comissió Electoral Central Russa certificarà l'aclaparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les eleccions legislatives del cap de setmana. Segons els primers resultats oficials, Rússia Unida obté el 57,3% dels vots, molt per davant de la resta de partits, cosa que li permetrà ampliar encara més la majoria al Parlament. Uns comicis plens d'irregularitats i falta de transparència.
1: Més d'un miler de persones es van tornar manifestar ahir a Ceuta per exigir l'expulsió immediata dels migrants i més seguretat. Ahir al vespre també hi va haver un altercat al port quan va arribar un col·lectiu navarrès amb material per als refugiats. Un grup de 50 persones els va llançar ous i pedres i la policia va haver d'intervenir.
4: Detinguts dos lladres de botigues del barri del Poblenou de Barcelona que sumen 109 antecedents. Els Mossos els atribueixen 4 robatoris amb força en comerços del Poblenou durant el mes d'agost. Forçaven les entrades als establiments amb el mètode de la palanca i un cop a l'interior s'enduien diners en efectiu, caixes enregistradores i objectes de valor.
1: La fira de ciclisme Sea Otter Europe ha tancat aquest diumenge la desena edició amb prop de 80.000 visitants durant 3 dies. És l'edició més multitudinària d'aquesta fira, que preveu deixar un impacte econòmic d'uns 40 milions d'euros a la ciutat de Girona. El sector del conreu herbaci alerta que el cultiu de panís es farà molt difícil les pròximes campanyes. La collita ha començat a Ponent abans del previst, amb un descens dels rendiments de fins al 40%. Torregrossa, Alba Mor.
5: D'una banda, la calor ha provocat la mala pol·linització del fruit i d'altra, el pagès enguany no ha disposat del fitosanitari que controla la plaga. Dos factors que, sumats a l'augment de costos, formen la tempesta perfecta perquè el pagès es plantegi reduir hectàrees de cultiu. En parlen el responsable de cereals de la FECAC, Antonio Llaràs, i el pagès de Torregrossa, Camilo Solsona.
6: Realment, sense aquesta eina de lluita, se fa difícil el cultiu de panís a les Terres de Lleida.
7: Si no ens donen alternatives,

0: per Copa ACB de bàsquet després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. És el primer títol dels verdinegres en 18 anys.
1: Tornant al futbol, altres resultats d'aquest diumenge. Primera, Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1, València 2, Real Societat 3, a segona, Sabadell 3, Oviedo 1.
0: En motor, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP, Marc Márquez, que ha acabat en cinquena posició.
1: Encara en motor, Berta Bellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha endut el títol per segon any consecutiu.
2: Fins aquí les notícies.

Us oferim la reemissió d'aquest programa. I ara tot està per fer. Serem un sol crit a la grada, que soni com a mitja nit, que som el club. Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12, el dia que el Barça comença a escapar-se a la Lliga després de la derrota del Madrid al derbi madrileny al camp de l'Atlètic de Madrid. Atlètic de Madrid 2, Madrid 1, el Metropolitano, amb polèmica, derbi igualat, tens a la primera meitat, marcat sobretot pel penal i expulsió de Hausen als primers minuts de la segona. L'Atlètic de Madrid s'ha avançat amb aquest penal, ha fet el 2-0, ha controlat el partit 11 contra 10 i només s'ha endut un ensurt als minuts finals quan Rüdiger ha empatat de cap una falta lateral. Però l'Atlètic de Madrid pràcticament no ha patit. I després del partit ha aparegut Mourinho, ha reaparegut Mourinho. To baix, pausat, però tota la mala bava del món per queixar-se de l'arbitratge del madrileny Ortiz Arias i de l'actuació del VAR del canari Trujillo Suárez. Ara el sentirem perquè no arriba al nivell dels porquer de fa uns anys, però déu-n'hi-do. Mourinho i el Madrid reclamen dues possibles expulsions de jugadors de l'Atlètic de Madrid, el Cuti Romero i Kang Ing-Li, a la primera meitat. Dues jugades gens clares, des del meu punt de vista, per mi cap de les dues hauria de ser expulsió, però vaja, per Mourinho, totes dues. El Madrid ha perdut el segon partit en 7 jornades de Lliga i queda a 6 punts del Barça. L'Atlètic de Madrid supera el Madrid després d'aquesta victòria, la classificació, i continua a 5 punts de l'equip de Hansi Flick, que ahir va guanyar a Sevilla i ha guanyat els 7 partits d'aquest tram inicial de Lliga. El setè, ahir, el Sánchez Pizjuán, per 1-3, tot i començar perdent, Rafinha va fer els 3 gols del Barça, hat-trick perfecte, un amb la dreta, un de cap, un amb l'esquerra. La segona part del Barça ahir a Sevilla va ser una exhibició, un partit igualat i exigent, que el Barça va transformar en una exhibició impressionant l'inici de temporada del Barça de Hansi Flick. La mala notícia, la lesió de Christensen, potser no és una sorpresa, però sí que és una mala notícia. Avui s'ha confirmat que té un trencament muscular al quàdriceps de la cuixa esquerra i s'estarà aproximadament un mes de baixa. Si l'inici de temporada del Barça és impecable i implacable, no podem dir el mateix l'inici de temporada de l'Espanyol, que va perdre divendres 1-3 contra l'Elx a Cornellà, contra l'Elx, que va jugar gairebé tot el partit amb 10 jugadors. Partit dolent de l'Espanyol, de Manolo González, que venia de fer una primera part nefasta a Leganés contra el Rayo. Més partits aquest diumenge a primera. Acaba de finalitzar a Mestalla el València 2, Reial Societat 3. El València ha patat dues vegades, però la Reial ha acabat marcant els últims minuts el gol de la victòria. Villarreal 3, Llevant 1. Comença a aixecar el cap i espavilar el Villarreal d'Íñigo Pérez. Segona victòria consecutiva. I Deportivo 1, Betis 1. S'ha avançat el Betis i el gol de l'empat del Deportivo, notícia, no l'ha fet Aubameyang, l'ha fet Diego Villares. Al migdia, a les dues, s'ha jugat el Getafe 1, Màlaga 0. A la classificació de primera, el Barça és líder amb 21 punts, 7 de 7. L'Atlètic de Madrid, segon, amb 16, a 5 punts de l'equip de Flick. El Betis, també, amb 16 punts, tercer. I el Madrid queda quart amb 15 punts, a 6 punts del Barça. L'Espanyol, 15è, amb 7 punts. A segona, la sensació de la temporada, de moment, és el Sabadell, que va 5è. Aquest migdia ha guanyat l'Oviedo per 3-1. L'Oviedo va baixar de primera la temporada passada. 3-1 a la nova Creu Alta. Gran inici de temporada del Sabadell de Ferran Costa en el retorn al Arlequinat a segona. El Girona també va guanyar aquest cap de setmana. Va guanyar ahir al camp del Cádiz 1-2. Bona victòria fora de casa per a l'equip de Quique Álvarez. De la classificació de segona, el Sabadell és 5è, com deia, 11 punts, zona de play-off. El Girona és 7è, a prop del play-off, amb 10 punts. El Castelló és el líder, amb 16 punts. A la Lliga EFA, la Lliga Femenina,

0: Nina, bona jornada per als tres equips catalans. El Barça va guanyar 0-6 al camp de l'Alavés divendres al vespre i ahir dissabte l'Espanyol va golejar el Madrid Club de Futbol Femení per 5-1. És l'altre Madrid, no el Real Madrid, però havia guanyat tots els partits fins ara. I el Badalona va empatar a 0 a casa contra la Real Societat, que és un molt bon equip. A la classificació de la Lliga F, el Barça és líder amb 12 punts, dos més que el Real Madrid. Les del Badalona són cinquenes amb 7 punts, les de l'Espanyol novenes amb 4. Avui hem sabut que el Mundial de Clubs Femení es disputarà íntegrament a Miami, a l'estadi de l'Inter Miami, on juga Messi. El jugarà el Barça com a campió de la Champions. Això serà a finals de gener, semifinals i final. I el Barça va celebrar ahir l'assemblea de compromissaris, 10 hores i mitja, i tot aprovat del que plantejava la junta directiva de Joan Laporta. L'ampliació de 300 milions del crèdit per acabar el Camp Nou inclosa. Es va confirmar també que el nou Palau Blaugrana no entrarà en aquest pressupost de l'espai Barça i que es buscarà una fórmula alternativa amb alguna empresa interessada a assumir la despesa i després l'explotació del nou Palau. I Deco va confirmar tres renovacions, la de Rafinha fins al 2030, la de Bernal fins al 2031 i la de Xavi Espar fins al 2030. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 20 de setembre. Passarem la nit amb totes i tots vosaltres que escolteu o sentiu, i també amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
1: Bona nit, Xavi.
0: Amb la Sònia Germà. Sònia.
2: Hola, bona nit.
0: Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
3: Tot bé, bona nit.
0: I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
4: Bona nit, Xavi.
0: 6 punts, que és l'avantatge que ara mateix té el Barça sobre el Madrid, 5 amb l'Atlètic de Madrid i el Betis, però ens fixem sobretot en el Madrid, que sembla el gran rival del Barça per guanyar aquesta lliga. 6 punts, creieu que són significatius a la jornada 7? No, no respongueu encara, us ho demano d'aquí una estona. També hi haurà l'Aina Grau a la producció, el Joan Arroyo al control de l'estudi de Catalunya Ràdio, i a control central aquesta nit hi ha l'Lautaro Quinteros. I també aquesta nit amb nosaltres el Roger Busa. Roger, bona nit.
5: Bona nit.
0: Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la, com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.

0: El Madrid ha perdut el derbi madrileny al Metropolitano 2-1 contra l'Atlètic de Madrid, un derbi polèmic sobretot pel que ha passat després, el que ha passat durant el partit, però sobretot per les declaracions de, després de Mourinho, que no sé si us han sorprès, les esperàveu, creieu que aquí comença la veritable cara de Mourinho, que ens anirem retrobant conforme passin els partits i apareguin aquestes polèmiques, que no sé si s'acaba d'inventar o li doneu base.
1: A mi no m'ha sorprès en absolut, perquè jo soc dels que pensava que en aquests primers mesos, que tothom deia que venia un Mourinho més madur, més tranquil, més relaxat, i estava convençut que la primera de canvi, que les coses no anessin malament, no faria autocrítica i parlaria dels àrbitres, que és el que ha fet tota la vida. Per tant, el que ha fet avui era d'esperar.
0: Sònia, Jordi, Ricard, sorpresos, no?
2: No, perquè ja Mourinho havia ensenyat la puteta algun altre dia amb els perquès, vull dir que ja havíem vist que Mourinho tornaria a la que tingués una oportunitat, i avui quan veia els partits i veia les jugades polèmiques quan veia el partit, ja m'estava imaginant que la roda de premsa d'avui seria Steve Mourinho, que és el que ha estat.
0: Jordi?
3: Zero sorpresa, i tinc la agradable sensació, perquè això serà bo pel Barça, que Mourinho ha vingut a això. És a dir, ja van uns quants entrenadors que no arreglen els mals del Madrid, i Mourinho a mi em semblava bastant evident que tampoc els arreglaria. No ho sé, queden 30 jornades, però de moment no n'ha arreglat ni un, i en canvi serà infinitament més beligerant. Fins i tot Arbeloa, que cada cop que podia treia Negreira, no tenia la capacitat de Mourinho per sortir amb una fotocòpia d'una jugada a la sala de premsa.
4: Sí, ara ens has explicat.
5: La gent no canvia, no? Cap sorpresa tampoc. I un somriure. Jo, per mi, un somriure per veure que el Madrid continua amagant-se en quartades, que l'única cosa que fan és allargar la seva agonia en aquesta travessa. Mentre continuïn enfocant on enfoquen, vol dir que estan patint molt, que se senten superats, que se senten a remolc i que cada cop són més petits.
0: A veure, ara anirem a Madrid. La primera part ha estat igualada, un derbi tens, amb alguna jugada polèmica, alguna intervenció del VAR. A la segona part s'ha obert el partit. Ha entrat Coque, per mi important futbolísticament, després en parlarem. I sobretot el partit ha canviat a partir de la jugada del penal a Juliano Simeone i l'expulsió de Hausen, que s'ha equivocat. I anem a Madrid perquè encara hi ha el Sergi Camps, que ha estat aquesta tarda al Metropolitano. Sergi, bona nit.
6: Què tal, Xavi? Bona nit.
0: Més o menys ha anat així el derbi, oi?
6: Sí, la primera part força igualada, i com dius, sí, la targeta vermella Heisen amb el posterior penal transformat per Grimaldo ha desequilibrat el partit, i al Madrid amb un home menys se li ha notat, doncs, que no podia contra l'Atlètic de Madrid, que ha jugat els seus millors minuts, ha arribat al segon gol, però tot i així, el Madrid és el Madrid sempre, i aquells últims 5 minuts d'agonia amb el gol de Rüdiger i penjant pilotes, un parell que han tingut de perilloses, doncs hem tingut allà el cor fins al minut 96, perquè se n'han afegit 6 al minut 90.
0: I després del partit ha aparegut Mourinho amb fotografies a la sala de premsa, molt crític amb l'àrbitre, que és madrileny, Ortiz Arias, i molt crític també amb el VAR, que és canari, Trujillo Suárez. Li han passat des de Madrid Televisió segurament l'historial d'arbitratges de Trujillo Suárez al VAR contra el Madrid, no contra el Madrid, amb el Madrid. I Mourinho reclamava, sobretot, concretament, dues possibles vermelles a jugadors de l'Atlètic de Madrid a la primera part, al Cuti Romero i a Canguilí, Sergi?
6: Sí, a veure, és un document sonor per la història i una imatge per la història, perquè Mourinho ha aparegut amb un full imprès amb les dues captures de pantalla, diguem-ne, de les dues accions, la vermella del Cuti Romero per una trepitjada a Bellingham, i la segona, una vermella també que reclamava per una entrada de Canguilí a Valverde. Al tot gira, hem parlat amb la Carla Borràs i ens diu que només té raó amb la segona, amb la primera, doncs, està ben assenyalada.
0: Segons la Carla Borràs, per mi també...
6: Segons la Carla Borràs, sí. Bé, el futbol és opinable, ja ho sabem, però en qualsevol cas ha sortit amb una imatge, amb un foli, amb dos captures de pantalla, i també ha carregat durament contra l'àrbitre, ha dit que és un àrbitre ja veterà, que no és internacional, que li ha pogut la pressió, és a dir, que avui la primera víctima del nou Mourinho ha estat Ortiz Arias.
7: Podíamos ahorrar la conferencia estampa porque la historia del partido está aquí. Son dos tarjetas rojas claras. Las dificultades que hemos tenido después, 11 contra 10, pues podemos imaginar lo que sería 50 minutos, 11 contra 9. Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre y no ha podido con la presión.
8: Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja, y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera. Este señor Trujillo tiene una historia muy completa como VAR en los partidos del Real Madrid. La temporada pasada, Real Sociedad en la Copa, Osasuna, Girona. Es un VAR que tiene mucha historia. Yo pensaba que encontraba una liga diferente de la liga que yo he dejado. Me han dicho que no y me han explicado por qué no era diferente de la liga que yo he dejado aquí años atrás. Si nos dejan en paz y tranquilos y nos dejan competir en igualdad de circunstancias con todos, falta mucho, falta mucho. No quiero ir lejos y decir que esto estaba preparado. No quiero pensar.
0: El to de Mourinho és un altre respecte a fa 15 anys, però al fons és el mateix. Sergi, ha sorprès en l'entorn madridista a aquesta sortida d'avui de Mourinho?
6: Mira, jo estava a la sala de premsa i anava mirant a Mourinho i anava mirant les cares també dels companys periodistes de Madrid. I eren unes cares de sorpresa. Jo crec que el personatge ja el coneixem, però potser no s'esperaven, pel que m'han dit després, que tragués la cara doncs, amarga de Mourinho tan ràpid, no? Perquè sempre en els últims mesos hem dit que Mourinho arribava amb to conciliador. Doncs mira, les penes de canvi ja ha tret les factures i ja està amb el to marc que el caracteritza.
0: I Simeone ha respost Mourinho després?
6: Sí, Simeone ha estat força elegant, perquè podia haver fet sang, també és veritat que amb una victòria doncs, no li caldria, i ha vingut a dir Simeone que, escolta, que et diguis com et diguis, et diguis Mourinho, et diguis Simeone, que hem de tenir doncs, a compte amb el que diem, perquè, escolta, les nostres paraules, les dels entrenadors en aquest cas, doncs, són importants i s'ha de tenir cura amb el que es diu.
9: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. Tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo, y perdemos todos. Y cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, por más que te llame Simeone, por más que te llame Pellegrini, por más que te llame Flick, no va. No hay que pasar la línea.
0: Bé, a veure quan dura això en el cas de Simeone, si ho manté aquesta temporada i en el que li quedi com a entrenador de l'Atlètic de Madrid o de qualsevol altre joc. Respecte per tothom, evidentment. Molt bé, Simeone, avui ja veurem si això dura. A veure, primer, què us ha semblat les jugades polèmiques? A mi em sembla que hi ha tres jugades polèmiques. La possible vermella pel Cuti Romero, la possible vermella per Kang In-Lee i el penal amb expulsió de Hausen. No sabem si el VAR, encara no sabem si el VAR ha criat Ortiz Arias per avisar-lo que hi havia una possible vermella o que hi havia groga pel Cuti Romero i que havia de canviar la decisió perquè la groga, això no és ben bé un error d'identitat, però sí que després la Federació Espanyola al CT ha enviat una circular, una explicació dient que estava ben aplicat el protocol del VAR perquè si hi havia error en la identificació de qui feia la falta encara que no fos del mateix equip, doncs podia intervenir-hi, que és el que ha passat en aquesta jugada. Segona possible vermella, puntada amb els tacs de Kang In-Lee sobre Valverde. Començo. Ni de bon... O sigui, vaja, és que a Valverde no li ha fet ni pessigolles i en aquest tipus d'accions crec que s'ha de jutjar la intensitat i l'opció de fer mal. Uri, tu què et sembla?
1: Totalment d'acord amb el que acabes de dir. És una vermella que ja és que s'ha ensenyat per la foto, però en directe i l'acció...
0: Groga
1: i ja està.
0: Sí, no li he ensenyat ni groga, crec.
2: Doncs
0: però
2: a mi em val. Sembla que li podia haver fet molt mal i que aquesta no sí que em sembla vermella. Sí. A mi em sembla vermella.
3: Jordi?
5: Groga.
3: Ricard?
5: Per mi, groga, i és veritat que li podia haver fet mal com moltes vegades. És que tinc la sensació que si anem aturant les jugades ens quedarem sols. Per mi, groga i prou.
0: I la tercera acció, penal i expulsió de Hausen per falta voluntària a l'interior de l'àrea sobre Giuliano Simeone quan havia guanyat la posició i encarava tot sol a Courtois a l'interior de l'àrea. Primer ha estat groga, ha entrat al VAR i s'ha transformat en vermella. Uri?
1: Vermella, clara. Opció de jugar a la pilota, acció manifesta de gol.
0: D'això no s'ha queixat, Mourinho, diria. Que...
2: Mourinho ha ensenyat la puteta de que potser no... Podia
0: però és que l'agafada del braç droga, és molt evident.
2: Vull dir, aquesta és que és de reglament, aquesta no hi ha gaire... Em sembla que és objectiva, és vermella.
0: Sí, o sigui, és penal. I normalment, si fas una falta perquè vol jugar la pilota, et xiulen penal i seria groga, encara que fos l'últim.
1: Si li hagués fet la falta en la lluita per la pilota, un cop l'altre comparat...
0: És un error de Hausen. Jordi, Ricard, ho veieu així?
3: Sí, sí.
5: Sí, el que no s'entén és que l'àrbitre vegi una disputa per ensenyar la groga i que l'hagi de corregir després, no? O sigui, perquè ni posa la cama, vull dir, és que la falta és amb els braços.
2: A mi em sembla, Ricard, que aquí aquesta groga ell l'ensenya condicionat pel que passa a la primera part.
3: És possible. A mi també m'ho ha semblat.
5: Però clar, com dieu, és una acció tan clara de reglament que si li va baixant el volum o pujant el volum...
2: Sí, sí.
5: Clar...
0: Acomiadem el Sergi Camps, que encara és a dir. Sergi, bona nit, gràcies.
6: Fins ara.
0: I més enllà de totes les decisions arbitrals, les queixes de Mourinho, futbolísticament, què us ha semblat el partit? Sobretot, què us ha semblat el Madrid? Si voleu, 11 contra 11, abans de l'expulsió, que ha estat molt condicionant.
1: El mateix Madrid del principi de temporada i el mateix Madrid de l'any passat, amb les mateixes carències. Falta d'intensitat en la pressió, falta de continuïtat en el joc, falta de rigor defensiu... El que passa és que veus el Madrid i, clar, és inevitable que cada partit pues, et creï 6, 7, 8 ocasions de gol perquè tenen jugadors molt, molt bons.
0: Avui no tantes.
1: Ja, però vull que al final sempre hi ha la divisió del Bellingham, la jugada de l'Mbappé, algun passe filtrat del Guller, perquè són tots individualment són molt bons. I, per tant, és normal que tingui la sensació que ha fet una bona primera part, però per mi molt fluix. O sigui, com a equip, col·lectivament, molt fluix.
2: A mi m'ha semblat que, de fet, el partit en si... no ha estat gaire bo per cap dels dos. L'Atlético perquè s'ha trobat aleshores amb 10.
0: Ho ha gestionat bé l'Atlético per això avui, la superioritat, sí. Ha tingut molt la
2: pilota.
0: Sí,
2: perquè en el moment en què s'ha quedat amb 10, a més ha marcat l'1-0, i jo crec que això li ha donat molta tranquil·litat. Però que el Madrid ha estat bastant fluix a la primera part i no em sembla que hagi estat un gran Atlètic de Madrid, tampoc.
3: No, és evident que l'Atlètic a 11 contra 10 ho ha gestionat bé, però l'últim quart d'hora de la primera part és clarament de l'Atlètic de Madrid. Sí. El Madrid no sortia de la seva àrea. El Madrid ha anat de poc a res. I ja... És a dir, si hagués començat a narrar molt quan s'ha quedat amb 10, encara tindria... quartada Mourinho per sortir amb els paperots a la sala de premsa, però a mi m'ha semblat un partit pobríssim del Madrid, però és que en realitat ara no ho diria de memòria perquè no ho tinc al davant, però no hi ha tanta diferència entre l'11 d'aquest any de mig del camp endavant que el que el van arrissar l'any passat al Metropolitano, és a dir que, com qui diu, has canviat l'entrenador
0: i... Tchouaméni, Valverde i
3: Bellingham, jo crec... Ara dubto si l'any passat jugava Guller o no.
0: Que sí, va jugar a Mbappé, una bona
5: Bellingham
0: passada.
5: No va jugar, que venia d'una lesió i encara no el va veure Xavi Alonso per ser titular.
0: Ricard, a tu el Madrid què t'ha semblat?
5: A mi m'ha semblat el mateix que dieu tots, sobretot l'Oriol, que no ens sorprèn, que és la línia del que hem vist fins ara... I el que m'ha sorprès més és que l'he vist molt poc rebel. És a dir, cada cop el veig més petit. O sigui, amb l'11 contra 10, l'Atlètic de Madrid ha estat bé. Per mi, la segona part, l'entrada de Coque, que deies abans, Xavi, canvia una mica el partit, s'ajunta al mig camp de l'Atlètic de Madrid, hi ha més línies de passada, el ritme de la pilota ja n'és un altre, però és que el Madrid no s'hi ha revelat. O sigui, ha arribat el primer, el segon, i continuaven allà una mica a remolc. Diomandé és el que ha intentat d'alguna manera amb aventures individuals resoldre res. Dembappé encara no sé si ha jugat o no ha jugat. Veig una mica...
0: Vinícius en la Vinícius mateixa línia d'aquest inici de temporada.
5: I el canvi tan aviat. O sigui, tinc la sensació
0: avui, sí,
5: que estan una mica desnortats, sí, perquè sí. El canvi de Vinícius quan quedava mitja hora... quan el que necessitaves era velocitat per transitar, és a dir, Vinícius ja fa dies que no està gaire bé.
0: Per Diomandé,
5: però pots mantenir els dos i jugar amb dos dintre. O sigui, el que ha fet és haver de desplaçar Fede Valverde a una banda per jugar amb Bellingham i Tchouaméni. Si guardes Bellingham i Fede, per exemple, dintre i pots jugar amb Diomandé i Vinícius, tens molta més amenaça en la transició. Primer ha començat amb Bellingham a l'esquerra, després l'ha canviat de banda. O sigui, he vist Mourinho molt despistat, també, en aquest moment dels canvis, com amb poca capacitat de portar el rumb. Jo crec que és un partit que el Madrid amagarà en aquesta situació arbitral,
0: sí.
5: A diferència de l'any passat, que Xavi Alonso no va tenir temps per fer-ho perquè es va trencar tot, Fede Valverde que es queixava, no?, de si jugava sí, lateral... Sí. Mourinho ha posat això per tapar l'esquerda i l'hemorràgia, perquè per mi és una hemorràgia, perquè el Madrid no dona la talla, no sap reaccionar, no mostra caràcter, fa un gol Rüdiger, gairebé ni el celebren, ni van a buscar la pilota, ni ningú té un gest de anem a pel partit. l'Atlètic de Madrid s'espanta els últims minuts, però el Madrid tampoc amenaça. No sé, l'he vist, jo el veig molt petit, el veig com si haguessin reviscut una escena dolorosa de les moltes que va viure la temporada passada.
0: El Madrid queda a 6 punts, només s'han jugat 7 jornades de Lliga, la diferència és interessant, és molt millor tenir-la que no pas no tenir-la, però tant d'hora, a aquestes alçades de campionat no sembla determinant. Ho veieu així?
5: Jo sí.
2: Sí, però és que no és una, per mi no és una qüestió de la puntuació,
5: de punts,
2: sinó de les
5: no?
2: sensacions sí, sí. que transmet el Madrid. Jo crec que els 6 punts es fan, no diria insalvables, però es fan més amples per la diferència de joc entre l'un i l'altre.
5: Però si és que estiguessin empatats a punts... Sí, sí, és igual.
2: Les
5: sensacions serien les mateixes. Per això, però els punts són superables, sí.
3: Però si estiguessis empatat... És evident que no és definitiu, però si estiguessis empatat a punts amb les mateixes sensacions, el Madrid té una capacitat per autoconvèncer-se que
5: tenia, no...
3: Tenia, no? Potser tenia, però la història és tan llarga que tampoc no la mataré en 2 anys.
5: Clar.
3: Jo prefereixo tenir-los a 6, que estan empatats, encara que aquí tinguem unes sensacions meravelloses.
5: Home, sempre.
3: I dit això, i no sent definitiu, que es presentin al Clàssic...
0: molt apurat, el Clàssic és el Camp Nou, el primer. D'aquí un mes hi ha Clàssic, el Camp Nou.
3: Sortir a 9 del Clàssic tampoc serà definitiu, però no
5: compte, compte que abans el Madrid ha de jugar contra el Villarreal, tornant de l'aturada.
3: Ja, ho veus? Doncs més al meu favor.
1: No, que 6 punts a la jornada 7 mai poden ser significatius, com han dit el Jordi i la Sonia i el Ricard, el que fan significatius és la imatge que donen tant al Barça com al Madrid. O sigui, per revertir aquests 6 punts, el Madrid ha de canviar molt a millor, que jo estic convençut que amb aquest entrenador no ho farà, i el Barça hauria de canviar molt a pitjor, que també crec que no passarà.
0: A veure, us serà una pregunta més de sensacions, que ens situarà més on creieu que està la Lliga en aquest moment i on pot estar a final de temporada, i us demanaré percentatge d'opcions que li doneu ara mateix, després de 7 jornades, al Barça per ser campió, al Barça, al Madrid i a l'Atlètic de Madrid. Tu, i al Barça?
1: 75-25.
0: Sí. 20 pel Madrid, 5.
1: Avui li dono 5 a l'Atlètic, l'altre dia li vaig donar 0, però sí. Va, li donarem 5.
0: Sònia?
2: 75-24-1.
0: Més o menys el que vas dir fa unes setmanes. Jordi Costa?
3: 80-20-0.
0: I Ricard Torquemada?
5: No, jo no me'n recordo, ja cada cop perdo més la memòria, però diria que, no sé, 75-25, no? Alguna cosa així.
0: Sí, li vas donar una mica al Simeone i a l'Atlètic de Madrid.
5: Home, ara és segon l'Atlètic.
0: Sí, un punt per davant del Madrid i empatat amb el Betis.

0: Fa uns dies, a dos jugadors del Betis els hi demanaven en un d'aquests testos que ara s'han posat de moda quan es fan entrevistes, que recordessin o citessin monuments de Sevilla. Un dels jugadors era Riquelme, Rodrigo Riquelme, ex de l'Atlètic de Madrid, ex del Girona. I va dir el Puente de Triana, recordo, la Giralda, la Torre de l'Oro i alguna altra. Doncs des d'ahir, en aquesta categoria de monuments de Sevilla, potser també s'hi podria incloure la segona part que va fer el Barça de Hansi Flick ahir al Sánchez-Pizjuán. Monumental, plena d'autoritat futbolística i d'un nivell, en tots els sentits, de molta superioritat. Què és el que més us va agradar? Amb què us quedeu de l'exhibició del Barça ahir, sobretot a la segona part a Sevilla?
1: Aviam, si sóc el primer, jo crec que no puc dir una altra cosa que amb el hat-trick de Rafinha.
0: Rafinha.
1: I a més, recordo que l'altre dia, amb la transmissió del Ricard, que vaig dir que de Rafinha el que m'estava agradant més no només era la quantitat de gols, sinó la qualitat dels gols.
0: Com defineix?
1: I crec que ahir els tres, o sigui, són de 10. I de maneres molt diferents.
2: O sigui, primer... De 10 i de 9, eh, Uri?
1: Sí, exacte. Sí, però
0: primer... De 10 de puntuació, deies,
1: sí, exacte,
0: no?
1: Sí, exacte. Sí, sí. El primer, amb la velocitat que va, com retalla...
0: Cau el defensor de Sevilla.
1: I després defineix. El segon gol és un gol que per un nou de tota la vida és senzill. Exacte, el 5-9.
0: S'anticipa de cap.
1: S'anticipa pel primer pal i remata de cap. Però per un jugador que en sa vida ha jugat de 9, sorprèn que faci un gol així. I el tercer, que pot semblar una mica el més senzill...
0: Bueno, va tot, no, a tot drap, no, un toc i definició.
1: I que molts jugadors intentarien driblar el porter, la xutarien al cos del porter, i ell, amb molta sanfreda i molta qualitat, fa el que s'ha de fer. Vull dir que em semblen tres gols...
2: Tocs de Romario, eh?
0: Sí, o de Chiqui Begristain. A mi em va
2: també,
0: molt,
2: també,
0: sí.
2: Perquè és esquerrà, però vaja, no? És aquesta finalització de
0: classe màxima. Sí.
1: Sí. Semblen brutals, els tres.
0: Sònia?
3: Mira, com que vaig darrere de l'Oriol i ja he parlat de Rafinha, que jo crec que és el que ens va impactar...
2: Ara tu de Rodri, va.
3: Jo, exacte, jo aniré per Rodri, perquè és que em continua meravellant, i mira que meravellant, i mira que el Barça, sobretot ofensivament, és on acabes, no? On acabant resolent partits, és una... ofensivament l'equip no para de marcar gols i les xifres ja són bestials dels seus davanters i de tot l'equip, però la sensació de tenir un salvavides constant al darrere i que la quantitat de jugades que atura Rodri, que no te n'adones que allò hagués estat un contracop o que allò hagués estat una jugada amb un xut del rival...
0: L'àrea
3: que
0: també la defensa
3: no-res.
0: Molt bé.
3: Exacte, o sigui, defensa molt bé aturant la jugada perquè no inicia, però també dins l'àrea. Bé, aquella jugada en la que jo de principi vaig pensar i no ha tocat el jugador i realment no l'havia tocat, ara no recordo qui era.
0: Felix.
3: El jugador que quedava sol.
2: Correia, Correia.
3: Ah, Correia, exacte, Correia. Bé, jo cada partit que veiem, i sabíem el que era, però com l'estem comprovant, realment crec que és un dels grans salts diferencials del Barça d'aquesta temporada.
0: Jordi?
4: Estic amb la Sònia, evidentment, la cara, l'MVP, digueu-li com vulgueu, del partit és Rafinha, però jo a la primera part vaig tenir la sensació que el partit l'estava aguantant Rodri i per tant li dono una porció molt notable de que el partit l'acabés guanyant al Barça l'exhibició de coneixement futbolístic que va fer, que a diferència de la resta de l'equip la va fer tot el partit, no només a la segona part.
0: I Ricard?
2: Mira, doncs jo vaig a un aspecte col·lectiu, que és la capacitat del Barça de sortir del fang al descans. El partit estava amb molt mala dinàmica, s'havia enredat en un duel físic de cos a cos, Lamine havia fet un gest al públic, allò s'havia embrutat i era el que el Sevilla necessitava per escalfar l'ambient, per mantenir aquest cara a cara, aquest duel. Aquest moment de refredar les sensacions, d'arribar al descans, de dir, ens posem a jugar a futbol, ens centrem a jugar a futbol, sortim del fang, sortim, deixa'm el braç... No vull aquesta disputa, no vull aquest enfrontament, vull imposar el meu joc. A mi és el que més m'ha agradat, perquè a vegades costa sortir d'aquesta escena i situar-te en la següent, on tu pots imposar superioritat. Quan el Barça es concentra en les obligacions futbolístiques, fuig d'aquest cara a cara que el rival li planteja, de cop i volta... El Barça creix i el Sevilla va caient. És com aquell que vol picar amb tu, però pica l'aire, o sigui que no et toca, llavors pica l'aire i hi ha un moment de picar l'aire que es cansa de picar l'aire perquè no et toca, no et colpeja. Tot allò que el Sevilla havia aconseguit a la primera part, a la segona és impossible, perquè a més ens marca un camí. El Barça tindrà escenaris com aquests. Els rivals ja saben que el Barça és superior i hauran de buscar escenes que siguin treure de polleguera el Barça, perquè no poden anar al cara a cara futbolístic. Per tant, buscaran escalfar l'ambient, treure el Barça del lloc, del seu estat d'equilibri, per poder complicar el partit. Que el Barça el primer partit ho hagi resolt en 45 minuts i hagi passat, com dius tu, de la primera part a la segona monumental, és marcar el camí, és dir, recordem Sevilla, tornem-nos a posar-nos on ens toca, oblidem-nos de fer gestos al públic, de picar-nos amb el nostre cara a cara, amb el nostre oponent directe. Mirem això des del punt de vista col·lectiu, perquè així no ens guanyaran.
5: Rafinha fa els 3 gols, ja n'hem parlat, hat-trick perfecte, el primer amb la dreta, el segon de cap, el tercer amb l'esquerra. Roger, vos atents a males dades golejadores de Rafinha aquesta temporada?
6: Sí, 14 gols en 8 partits entre Lliga i Champions, és el pichichi de la Lliga, 12 gols en 7 jornades, Lamin, Mbappé i Camello n'han fet 7.
5: I dades de rematades, percentatges?
6: Mira, rematades, ahir 4 rematades, 3 entre pals, 3 gols, l'altre que va fer va ser el pal,
5: un córner directe,
6: l'altra rematada, sí. I en tota la Lliga són 22 rematades, 19 entrepals, 12 gols. Això és un 54,5% d'efectivitat en les 22 rematades en total i un 63% en les que van entrepals. Són 22 rematades, 19 entrepals, les altres 3, una a fora i dos pals.
5: Són dades del laboratori de la TET amb el Carles i el Marc Domènech. A veure, amb quants gols creieu que Rafinha acabarà la Lliga i la temporada, Uri? Fa dues temporades, que va fer molts gols, en va fer 34. En total a la Lliga tens la dada?
6: 18.
5: 18 a la Lliga, 34 en total. Tu tens perspectiva de com pot acabar, Uri?
1: 34 i 42.
5: 34 a la Lliga, que són molts gols en una Lliga, i 42 en total. Sònia?
3: Doncs diré que 36 i 45 en total.
5: Puges l'aposta. Jordi? Ja n'ha fet 14,
4: Sí, sí. És que, clar, és que si faig la projecció se me'n van a xifres que em fa vergonya dir. Llavors faré una cosa discreta. 40 i 45.
5: 40 i 45. Continues posant l'aposta. El Ricard Torquemada què hi diu?
2: Jo la baixaré. La baixaré a una cosa que semblarà ara poca, però que són 30 i 38.
5: Déu-n'hi-do. 30 a la Lliga, 8 més entre Champions, que ja n'ha fet 2, Copa i Supercopa.
4: Si acaba la Lliga, curt,
5: Ricard.
4: Si acaba la Lliga amb 30, portant-ne 14 a la jornada 7...
5: No, 12, a la Lliga 12.
4: Ah, 12, perdó. És igual, demanarem la suplència. Com diu el...
2: Clar, és que aquest és el problema.
4: El Ricard ha començat tan fort... que
2: anem tan amunt, clar.
4: Si acaba amb números de Romario, ens farà cosa i tot.
2: Xavi, la pregunta és, hi haurà el debat en algun moment a la temporada de...
5: Falta
2: ens falta el nou?
1: Bueno, el debat que hi haurà si s'ha de fixar a Julián Álvarez.
2: Perquè quan s'encalli Rafinha, perquè no pot estar... no visualitzo, tampoc visualitzava això, però el més lògic i natural és que o es lesioni, o que s'encalli en algun moment, o que el Barça en algun partit Rafinha no estigui tan encertat com ara i comenci a fallar algunes oportunitats... lamentablement jo crec que apareixerà el debat i és quan haurem de recordar aquest club de la mitjanit i fer-nos forts.
5: Vinga, a veure què diu l'Àlex Dalmas. Dalmas, com vas?
7: Molt bé, bona nit.
5: Amb quants gols creus tu que acabarà la temporada i la Lliga, Rafinha?
7: És que jo estic amb el Jordi, és que ara mateix surt a més d'un gol i mig per partit, és a dir, que els números ens farien vergonya. Jo crec que es quedarà molt a prop dels 50 i si haig de dir un número et diré 36 en Lliga, 12 en Champions.
5: Mira, 48 sortiria, que no estaria gens malament. Aprofito i et faig la pregunta que he fet al principi. Percentatge d'opcions que li dones al Barça, al Madrid i a l'Atlètic de Madrid per guanyar aquesta Lliga? Un cop hem arribat a la primera aturada, el Barça té 6 punts més que el Madrid, 5 punts més que l'Atlètic de Madrid?
7: 80-20 i 0. Jo l'Atlético segueixo sense creure mal.
5: A veure, la majoria estem enfocant Rafinha després de l'exhibició d'ahir al Sánchez Pizjuán, però tu aquesta nit ens vols parlar de Lamine Yamal, perquè l'estàs veient bé i l'estàs veient en un context tàctic una mica diferent aquesta temporada, oi?
7: Sí, sí, perquè òbviament el nom és Rafinha i Rodri, que em veu parlar molt al tercer temps, però vull obrir vull destacar el Lamine que estem veient. Porta 6 partits consecutius tenint un impacte decisiu en el marcador, és a dir, amb gol, amb assistència o amb les dues coses, i jo crec que té una explicació tàctica. Estem veient un Lamine que juga molt més per dins, que ve molt més a rebre a l'inici del joc, i crec que una de les variacions que buscava Flick, posant a Eric al lateral, insistint més en Fermín que en Dani Olmo a mitja punta, era precisament crear-li un context més ideal. És a dir, ahir a l'1-3, que ve a rebre el Lamine d'una passada de Rodri i ja surt en carrera, o, per exemple, l'últim gol de Gabriel Jesús davant del Feyenoord en Champions, que és exactament igual,
5: sí.
7: A Lamine abans no li passava. I ara l'equip sap crear un context i ell sap venir a rebre molt més endins. Ahir fa 74 intervencions, Xavi, 33 són per dins, són moltíssimes, i 16 són en l'inici del joc. És a dir, ha ampliat el seu radi d'expansió i jo crec que hi ha això, com et deia, que és una mica buscat per Flick i per l'equip per donar-li una molt més marge.
5: Ricard, tu també observes aquesta tendència de la Mina a jugar una mica més per dins, no tan obert sempre a la dreta, a fer l'extrem més pur. Creus que això, aquesta tendència serà inevitable? Ahir ho ha comentat en l'última entrevista amb Valdano. I creus que seria positiu? O serà positiu?
2: Jo tinc algun dubte sobre això.
5: Jo també.
2: O sigui, ara sentia l'Àlex. Jo crec que ell ho fa per iniciativa individual. Ell vol jugar més per dintre i sentir-se més influent. Ho està fent. Crec que ell és molt madur tàcticament i sap quan ho pot fer i quan no. Una cosa és que pugui rebre per dintre, com diu l'Àlex, sempre en moviment, sortint des de fora, perquè si no sortim des de fora tenim un problema amb l'amplitud a aquella banda, perquè Eric no té el recorregut que té Koundé, hem vist també molt Eric per dintre, o sigui, el que vull dir és que si...
5: A mi em fa la sensació que ja està buscant aquests espais interiors quan veu espais per córrer,
2: jo crec que ho estan llegint bé. És veritat que en alguns casos ha permutat en Fermín, com diu l'Àlex, per exemple, Mestalla, el primer gol passada des de fora dintre de Fermín per Lamine, això m'agrada. El que jo crec que encara no hem vist, i per tant ara estem avançant sobre aquesta tendència que ens marca l'Àlex, compte que no descuidem l'amplitud, perquè a ell jo crec que el necessitem més de fora cap a dintre que a dintre. A dintre ara no el necessitem, i més quan el mitja punta continua jugant aquí. Una altra cosa és que permuti la posició amb el mitja punta, i que això em sembla bé. A més, Fermín és un jugador que pot anar per fora, que és un futbolista profund. Jo crec que fins ara no és un problema, jo crec que el Barça ho està fent molt bé, que l'Àlex ens marca aquest punt de partida, però no m'agradaria que això anés amb una tendència progressiva, perquè el Barça continua necessitant que Lamine Yamal marqui referència d'amplitud, que Rodri i Pedri el trobin en el canvi d'orientació, que el trobin moltes vegades cara a cara. O sigui, jo prefereixo que Lamine ho continuï alternant.
5: A algú no li va agradar i fins i tot li pot arribar a preocupar un punt que desafiï les aficions rivals, com va passar ahir, després que s'enfotessin d'ells els del Sevilla per fallar una rematada amb la dreta? O sigui, crec que ahir, Ricard, a tu no et va acabar de convèncer el gest de la mica, va ser mínim,
2: No va
5: com Vinícius.
2: No. Jo ja vaig dir la meva, que parlin ells, que jo ja, i tu i jo ja ens vam mullar.
1: Sí. A mi, evidentment, no m'agrada, però puc entendre que han parit així, que abans més revolucions de les normals i passar una cosa com aquesta, doncs que puguis fer algun gest que no toqui, però... Vaja.
5: Va aixecar la mà i va fer, vinga, seguiu,
1: no,
5: que ja veureu.
1: No li dono més importància.
5: I, de fet, ahir el va estimular, perquè la segona part que fa...
1: I la celebració del segon gol, l'assistència que dona, sí, també exacte, es fa reivindicar... Sí.
3: Bé, crec que s'equivoca, que ell no ha de dir res al públic, i imagino que algú des de dins del vestidor li haurà dit que no ho repeteixi. Més enllà d'això, ho deixaré aquí.
4: A mi tampoc em va agradar. Crec que, sense comparar-lo amb Vinícius, però crec que en el moment del partit en què ho fa podia haver perjudicat l'equip. Al final la cosa no va tenir més transcendència. Però sempre en aquests casos, quan tinc la temptació de dir això és inadmissible, penso que té 19 anys i que, tot i que el sentim parlar amb una seguretat i una personalitat, i parlar i jugar, continua sent un nen. Ell mateix ho diu a l'entrevista amb Valdano, jo sóc un nen i els nens a vegades aquestes coses les fan, els nens i els no tan nens.
1: A mi no em va desagradar tant, la veritat. O sigui, em sembla molt, molt humà i no vaig veure una provocació tan bèstia, Àlex.
7: Sí, jo crec que és una cosa que ha de cuidar, per això, Per mi el respecte al rival i a l'afició és una cosa...
1: El que no li van tenir amb ell és que... A veure, Christensen, Roger, avui li han fet proves i han confirmat una lesió muscular al quàdriceps de la cuixa esquerra, s'estarà unes setmanes de baixa, unes quantes setmanes?
6: Sí, el Barça diu les pròximes, però això és un mes, al voltant d'un mes, ens diuen que no en farà prou amb l'aturada, que són aquestes tres setmanes, per tant, uns dies més, unes setmanes més, no uns mesos, no en plural, però sí al voltant d'un mes, potser una mica més d'un mes.
1: Ja veurem, en Christensen, que és de vidre. Andreu Serarols, bona nit.
8: Hola, què tal? Bona nit a tots.
1: Tot bé?
8: Sí, tot bé, tot bé.
1: Molt bé. Andreu, va marxar Álvaro Cortés en les últimes hores de mercat, que havia debutat la temporada passada amb el primer equip i va fer algun bon partit, al cap de l'Alavés, per exemple, si no recordo malament. Queda algun central interessant al planter per si hi ha necessitat aquestes pròximes setmanes quan tornem de l'aturada perquè Flick pugui captar talent defensiu al Barça B, al juvenil, al Barça Atlètic, al juvenil?
8: Bé, ara d'immediat, Belletti està utilitzant a Gariba a l'esquerra i Àlex Campos a la dreta. Ha sortit així els últims tres partits i són els dos centrals de confiança del filial. Amb el juvenil hi han jugadors molt joves, em costa veure encara la projecció d'ells, i sí que és cert que dins del club, doncs, bueno, és una posició que veuen que s'ha de reforçar, sí que és cert que hi ha
1: jugadors... Per primer equip, eh? Et refereixes?
8: Sí, sí, de reforçar de cara a futur, de tenir aquesta projecció juvenil, Barça B o inclús primer equip, com tenen jugadors amb altres posicions molt, molt marcades, que veuen que tenen arribada en un futur, i en el cas del central... Sí que és cert que van una miqueta més coixos, et diria.
1: La veritat és que no entenc com van deixar marxar Álvaro Cortés, tenint en compte que una de les quatre peces que comptaves per cobrir l'eix de la defensa és Christensen.
4: Si no em falla la memòria, Xavi, el Salmurri va explicar que Cortés, quan presenta l'oferta de l'Anvers, li diuen que endavant perquè compten que fitxaran algú.
1: Sí, intentar fitxar un irlandès, però no van poder, perquè van massa quartos.
4: Jo estic d'acord amb tu, però si llavors no va endavant el fitxatge que tens al cap, no el deixis marxar.
2: Aquí ens hem quedat coixos, no?
4: Clarament.
1: Sí,
4: clarament.
1: Sí. Sí, perquè a més no volen que Cubarsí deixi el perfil dretà de la defensa, Condé no el pots posar a l'esquerra perquè imagina tal, encara llavors hauries de moure Eric i aquí sembla que ens han quedat coixos. Ahir a Sevilla, Andreu, per la lesió de Joan García, Hansi Flick va fer jugar a l'Ivakovic, al final Stenzen va ser suplent, i com a tercer porter va fer viatjar Iker Rodríguez, i em vas dir fa uns dies que Iker Rodríguez fa bona pinta i confia molt de cara al futur al Barça.
8: Sí, sí, sí, totalment, Xavi, com vam comentar, porter que va arribar al Barça del Can Rull a l'etapa de prebenjamí, porta tota una vida al Futbol Club Barcelona.
1: Té 18 anys, oi?
8: Sí, correcte, el 2008, juvenil d'últim any, porter titular del Barça Atlètic, i des del club hi tenen molta confiança, Xavi. És un porter de present i de futur, a les etapes anteriors... sempre ha estat un porter molt destacat, molt bon joc de peus, comprensió del joc, una bona talla, que amb el futbol modern...
1: una bona demanen. Talla? Quina...
8: Està, si no vaig errat, entre 1,87, 1,89, per allà, al voltant de l'1,90.
1: Mm-hmm.
8: I ve un porter que confia molt i que penso que el veurem... aviat a fer coses interessants.
1: Anem ràpid. Va, has estat avui al Sabadell 3, Oviedo 1?
8: Sí, he estat al Temple, partit impecable del Sabadell, 3-1, una energia brutal, per mi molt superior a un rival d'entitat com és l'Oviedo, i el Sabadell segueix amb una dinàmica molt i molt positiva.
1: Ha guanyat 3-1 avui l'Oviedo, el Girona també va guanyar ahir 1-2 al camp del Cádiz, el Sabadell és cinquè, el Girona és setè. Sabadell en zona de playoff ha guanyat els tres partits de casa a la nova Creu Alta que ha jugat aquesta temporada. El Girona queda en setena posició amb 10 punts. Ahir va guanyar el camp del Cádiz, una bona victòria, tot i que el Cádiz passa per mal moment.
9: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
0: En 8 minuts, les 12, som al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio amb l'Oriol Domènech, la Sònia Salmà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada, l'Èlix Dalmas i l'Andreu Serrarols, també hi ha el Roger Busà. I ara saludem l'Ernest Macià. Ernest, bona nit.
10: Bona nit, Xavi, des de Badalona.
0: Encara ets a Badalona?
10: Sí, sí, no, però sí, aquí veig que s'estan tirant castells, o sigui, petards bastants. He vist algunes palmeres des de la platja de la Marina. També veig petards a l'altra direcció, a la direcció Sant Adrià de Besòs, però encara a Badalona. Vull dir que realment la gent de Badalona sap que ha guanyat un títol dels importants.
0: Quan feia que la penya no guanyava un títol? Tot gira, ho dit, 18 anys?
10: 18 anys, sí, sí. La Supercopa, o sigui, la Lliga CB, la Copa Olet del 2008 i després la Lliga Catalana de la temporada 2008-2009.
0: I la Copa CB també la van guanyar el 2008, si no m'equivoco.
10: Sí, sí. És a dir, fa molts, massa anys per la penya, massa anys.
0: Sí, sí, has estat tot el cap de setmana a Badalona pendent de la Supercopa CB. La final l'ha guanyat la penya, el Joventut Badalona, contra el Barça. La penya ha estat superior, eh?
10: Tota l'estona. Ha guanyat del minut 1 fins al minut 40 i crec que ni tan sols ha arribat a patir pròpiament. El Barça s'ha arribat a costar 6 punts, però la veritat és que la penya ha controlat, perquè, clar, tenint a Riqui i a la Provítola, doncs és com anar amb canvi automàtic o amb canvi de marxes, no? Doncs vas amb canvi automàtic i ells ja van regulant.
0: Escolta, això et volia demanar per la Provítola i Riqui, que han marcat diferències en aquesta Supercopa i que poden marcar moltes diferències. Fins a quin punt, fins on tindrien el límit? Aquests dos bases ja amb molta experiència, però encara amb més talent.
10: Exacte, jo crec que el gran objectiu després de la Supercopa, perquè la Supercopa al setembre i en una competició on no hi ha el Madrid, doncs tens més opcions de sorprendre el Barça, per exemple, que a més és un equip en construcció. Jo crec que el següent objectiu, aquest equip pot fer història, sí, a la Champions League de bàsquet, on evidentment no hi ha cap dels equips Eurolliga. L'any passat van caure quarts, jo crec que aquest any, sí, les lesions respecten els jugadors, perquè l'any passat es va lesionar Tomic i Virgander en el pitjor moment, però bé, la Provítola i Riqui fins i tot podrien ser suficients per optar al títol. La penya pot optar a guanyar aquesta Champions. I després Lliga CB ja ho veurem, perquè això és molt llarg, són molts partits, la Provítola, Riqui, doncs ja tenen al voltant de 35-36 anys i això s'ha de veure, però és que són molt bons, és que són realment jugadors top, jugadors que encara podrien tenir minuts a Eurolliga i minuts de qualitat. De fet, el Barça l'any passat, quan l'Apro juga, l'equip ho nota, o sigui, ell mateix porta l'equip. Perfecte per la penya, per haver-ho vist, i malament pel Barça per haver deixat escapar un jugador que es volia quedar.
0: Aquest nou Barça superrenovat de Sekulić a la banqueta, com l'has vist tot el cap de setmana de Supercopa?
10: A mi no m'ha agradat. Fins i tot ahir que van guanyar el València, veig un Barça molt mediocre. Almenys, clar, poden vendre'ns la idea de que és un equip amb 11 fitxatges i que està creixent, i ho compro, però la flaire que fa, doncs, és que calen moltes coses. De fet, a veure, és evident que li falten els pivots, el pivot titular i dos pivots més que estan lesionats. Però el que li falta i no té previst fitxar és un base director, i el Barça això no ho té i patirà.
0: Gràcies, Ernest. Continua la festa per Badalona, tot i que vigila, perquè és perillosa la festa a Badalona, eh?
10: Sí, mantinc una distància amb la festa, però sí, sí, i tant, i tant. Ho seguirem.
0: Bona nit.
10: Que vagi bé.
0: Ens queden 3 minuts per recuperar el fil del futbol amb l'Espanyol, malauradament, perquè el divendres va perdre 1-3 contra l'Els, un Els que va jugar amb 10 gairebé tot el partit per l'expulsió de Fede Valverde al minut 5. Diuen que és el pitjor partit de l'Espanyol a l'era Manolo González. És que, clar, 85 minuts de superioritat, perds 1-3 i encara et poden fer algun gol més, o sigui... L'Espanyol venia de fer una primera part nefasta contra el Rayo. Algú té explicació del que li passa, del que li pot estar passant a l'Espanyol? Difícil entendre que un partit amb 85 minuts de
2: solidaritat... Jo no el vaig veure, Xavi. No? He sentit que Manolo González feia referència com que ell també s'havia equivocat, que havia volgut fer jugar l'Espanyol com no podia, no? O alguna cosa semblant.
4: Però crec que no ho deien en concret pel partit de divendres, o això vaig entendre jo, sinó en general per l'inici de temporada. I ho circumscrivia com si volgués fer jugar l'equip d'una manera que no pot.
2: Però tots els partits no els ha jugat així. Jo els que he vist tampoc l'he vist... Vaja, m'imagino que entenc que vol dir no ser molt dominador, manar molt, perquè potser no té la qualitat per fer-ho. Però clar, tot això parlo, necessito que m'ajudeu, perquè jo no vaig veure el partit i parlo de referències.
0: Molt mal partit de l'Espanyol, sense aprofitar en cap moment que jugaves amb un jugador més. L'Elx fent-te mal a l'espai, amb molta contundència, però és que encara podria haver fet algun gol més l'Elx. I hi ha qui comença a pensar que el futur de Manolo, jo diria que això és precipitat.
1: Sí, jo crec que no està en dubte, però ja d'unes derrotes que fan mal,
4: sí.
1: A nivell de però, prestigi home, intern.
4: Que, si el van aguantar sense guanyar 18 partits, em sembla que van ser, ara no se'l carregaran per dos. Una altra cosa és que l'estiu haguessin fet la...
5: Hi ha un altre director esportiu, Jordi.
4: Ja, però el director esportiu és
1: ja
4: el, que el,
1: final,
4: és sí, el sí. que el manté al final i diu que són carn i ungla i que treballen en sintonia.
0: Sí, sí, seria sorprenent, però és veritat que ara mateix no hi ha bona maror al voltant de l'Espanyol i al voltant de Manolo. És que l'Espanyol va perdre contra el Rayo Leganés 2-1 amb una primera part nefasta i divendres contra l'Elx a casa, que semblava un rival propici per sumar 3 punts, marxes amb 10 punts a l'aturada i més o menys tranquils, doncs marxes 15 amb 7 punts i Roberto Fernández, que marxa amb la selecció espanyola, que el van convocar. Us acomiado aquí, gràcies a l'Oriol Domènech, a la Sònia Salmà, al Jordi Costa, al Ricard Torquemada, a l'Àlex Dalmàs i l'Andreu Serrarols, un diumenge més per ser el Club de la Mitjanit. Fins diumenge vinent.
1: Bona nit.
7: Bona nit. Bona nit.

Moment de tancar el Club de la Mitjanit aquest diumenge amb Mishima, sempre amb Mishima, avui amb Guspira, Estel, Ocarícia, i el record especial d'avui és per al Joan Fortesa, periodista mallorquí, va ser cap d'Esports d'IB3, amic de Catalunya Ràdio des de fa molts anys, oient fidel de la TET i de tota la programació d'aquesta casa, amb una sensibilitat especial per a l'esport i al futbol i un coneixement històric i un respecte que són admirables. Admiració és el que tenim per a gent com el Joan Fortesa i sempre és gratificant rebre els seus missatges comentant qualsevol tema de futbol, d'esports o del temps. Us deixem amb les notícies de les 12 i la nit dels ignorants i la Marta Romagosa, si heu sentit el programa en directe, l'esteu sentint en directe, amb els matiners i el Xevi Canalies, si sentiu la remissió de matinada, i amb vosaltres mateixos, si heu recuperat el programa La Carta, que cada vegada, cada setmana, en sou més. Bona nit i que passeu bona setmana. Porteu-vos bé i passeu-ho millor.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Anna Alfonso. Un home de 28 anys ha resultat ferit de gravetat a Texas pels trets d'un agent d'immigració dels Estats Units. Va passar ahir a Austin i la víctima seria un migrant veneçolà. Segons explica un testimoni de l'agència EFE, un agent de l'ICE que conduïa una camioneta negra sense identificar va abordar el cotxe que conduïa l'home, va xocar contra el vehicle i va disparar. L'home va rebre almenys dos impactes de bala i el van ingressar a l'hospital en estat greu. Després el van traslladar a un centre de detenció. Els fets han provocat una forta reacció política de rebuig. L'alcalde d'Austin, Kirk Watson, ha reclamat una investigació independent i el congressista demòcrata Greg Kassar ha exigit transparència, que es publiquin les imatges de les càmeres corporals dels agents i que s'assumeixin responsabilitats si s'han vulnerat els protocols o la llei. Més notícies, Carola Gil.
2: Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental. Mentre l'extrema dreta arrasa, el canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però ha dit que continuarà. A Berlín guanya l'esquerra radical.
1: Albert Núñez Feijóo torna avui a Ceuta amb una delegació del PP europeu encapçalada pel seu president, Manfred Weber, i coincidirà amb el ministre de l'Interior, que també viatja a la ciutat autònoma per visitar les instal·lacions que s'han habilitat per acollir migrants. Més d'un miler de persones es van tornar a manifestar ahir a Ceuta per exigir que se'ls expulsi immediatament.
2: Milers de persones es manifesten en contra de l'ampliació dels aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa per les conseqüències socials i sobre el territori d'aquests projectes. A Barcelona, 30.000 persones convocades per la plataforma Zeroport van sortir ahir al centre de la ciutat per protestar. Jaume Osete, portaveu.
3: La gent ja no pot més i el tema dels lloguers, el tema de la calor, el tema de tants turistes, és un tema que la gent ja diu prou. I té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra.
1: Els Mossos busquen 5 homes que es van vestir de policies per segrestar suposadament un altre home a l'AP7. Els fets van passar dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental. La policia sospita que es tracta d'una revenja entre delinqüents.

0: nuestro mundo.
1: Rècord d'assistència al Festival B de Barcelona amb 35.000 persones. Són 10.000 assistents més que l'any passat en 3 dies de concerts, de dijous a dissabte al Parc del Fòrum.
2: Hi han actuat Maria Arnal, a qui podem sentir, Muska, Guitarrica de la Fuente, Rusowski, Lorna, La Plazuela i Biznaga, entre d'altres. En total, una quarantena d'artistes amb tot tipus de propostes, com ara pop i reggaeton, i també música urbana. Segons l'organització, un 85% del públic són joves de la mateixa ciutat.
1: Esports, el Barça és més líder de primera. Ja li treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs en Lliga. L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid.
2: A la sala de premsa, Mourinho s'ha queixat per dues jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions del Cuti Romero i Kang In Lee, i ha criticat la designació de l'àrbitre.
1: La penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB de bàsquet després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona, per 101-87. És el primer títol dels verd i negres en 18 anys.
2: Tornant al futbol, altres resultats d'aquest diumenge a primera: Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1, València

0: Vinga, va, bon dia, matiners, que avui és dilluns 21 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui la temperatura pujarà una mica més, especialment durant el migdia i a la tarda. Ambient assolellat, calorós i estiuenc, amb màximes d'entre 28 i 32 graus. Si bé el Pla de Lleida, la Vall de l'Ebre i el prelitoral de Girona es poden assolir de 33 a 35 graus. Matinada fresca, ho haureu notat, a l'interior i algunes boirines. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Calafell el sol sortirà a les 7 i 40 minuts del matí i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 13 minuts.
0: Clara García, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Aquest cap de setmana, l'actriu Naomi Watts ha rebut el Premi Donostia al Festival de Sant Sebastià i en recollir-lo ha dit unes paraules que està bé destacar.
0: Vinga.
1: Em van dir que m'afanyés, que la meva carrera s'acabaria als 40 anys i aquí em teniu. Les dones de la meva edat necessiten veure'ns fent cinema.
0: De fet, fa pocs dies també hi havia l'actriu Vicky Luengo que reivindicava exactament el mateix, per tant, celebrem el que ha comentat aquest cap de setmana Naomi Watts. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: A partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio i avui què passarà?
2: Avui amb el ministre d'Exteriors José Manuel Álvarez per comentar aquest avís d'una possible nova entrada massiva a Ceuta. També tindrem l'alcalde de Girona, Lluc Sarelles. Parlarem de l'amnistia perquè demà ja poden començar a passar coses, es reuneix al Constitucional i farem cor i àgora esportiva, que el Barça és encara més líder.
0: Doncs tot això a partir de pràcticament una hora amb Ricard Ostrell i molta atenció perquè avui per començar la setmana ens posem nostàlgics.

0: Si un dia he de tornar és una cançó que forma part del disc de Sau, Quina nit, un disc que es va publicar l'any 1990. Hi ha un moment de la cançó que diu "No espereu res de mi", i és precisament el títol del documental que podeu veure a la plataforma 3Cat i que explica la vida de Carles Sabater fora de l'escenari a través d'imatges inèdites de la seva carrera personal, a través de la seva càmera personal i dels testimonis del seu cercle més íntim. Si no l'heu vist, ja teniu una bona opció televisiva per avui. Toca recordar el sempre estimat Carles Sabater, perquè avui hauria bufat 64 espelmes. Malauradament ens va deixar molt aviat, només tenia 36 anys. Però el seu llegat musical i artístic és present en dies com avui. I amb el permís de Carles Sabater, els matiners hem tornat i ho tenim tot llest perquè ho espereu tot de nosaltres.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Tinc del matí 10 minuts. Carola Gil, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat el moment de dormir amb Carola?
2: Doncs mira, aquesta matinada ha sortit una notícia que agradarà als fans de Brigitte Bardot, perquè avui surten a la venda en subhasta 300 lots d'objectes de l'actriu. La bona notícia és que la majoria tenen un preu de sortida inferior als 100 euros,
0: està
2: encara.
0: Està molt bé, està molt bé.
2: Entre els objectes que se subhastaran, hi ha des d'anells de brillants fins...

0: 15 un exemplar del Kama Sutra.
1: Aquestes, aquestes hores del matí...
0: Sí,
1: no sé si l'utilitzaríem per anar a dormir o per practicar sexe ara mateix.
0: Jo crec que ens ho tots ara mateix. Els beneficis es destinaran a la seva Fundació de Defensa dels Animals. Els admiradors de la figura icònica, que recordem que va morir el desembre passat als 91 anys, han acudit els darrers dies en massa a contemplar els prop de 300 lots exposats a les sales de subhastes Drouot, al centre de París. Avui se subhastaran mobles, roba, imatges religioses, cassoles i també una àmplia col·lecció de retrats de Bardot. Alguns d'ells, clar, com és d'esperar,
1: eròtics. Sí, evidentment. Sí. Doncs estarem pendents també d'aquesta subhasta. Gràcies, Carola.
0: A vosaltres.
1: Avui el món és un lloc una mica millor per històries com la de la botiga Torrente a Barcelona. Andreu Merino.
2: És una botiga d'aparellams ubicada al carrer Marquès de Barberà, al Raval. La particularitat és que va obrir el 1860 i ha funcionat de manera ininterrompuda fins ara, tal com explica l'historiador Dani Cortijo al Nació. Els barcelonins reconeixeran l'establiment per una característica de l'entrada, on una gran mà de ferro subjecta un llamp. La botiga ha subministrat parellams a la catedral, a Santa Maria del Mar i també al Palau de la Música, entre d'altres. I en un moment en què molts comerços es veuen obligats a tancar per la pressió dels lloguers, és una alegria que aquesta botiga continuï aguantant després de més de 160 anys, i per molts més.
1: 5 del matí, 12 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. El Japó és el primer país de superar la xifra de 100.000 persones en 100 anys o més.
3: Sí, són dades que ha fet públiques el Ministeri de Salut del país, una xifra que, per cert, creix de manera exponencial. De fet, respecte a l'any passat, s'hi han sumat 7.914 persones més. Amb totes aquestes dades, el 88% són dones. I si us pregunteu quin és el secret, doncs, d'entrada, la dieta, perquè mengen principalment peix, verdures, arròs i bastants pocs greixos saturats. També tenen un estil de vida molt actiu, és molta gent que camina, que va en bicicleta, que es tira, que fa gimnàstica. Aquí també s'hi sumen els avenços en la tecnologia mèdica i, atenció, un sistema de salut universal que atén, doncs, totes les persones grans.
1: Doncs ens haurem d'apuntar la recepta per arribar als 100 anys.
3: O anar a viure al Japó.
1: Quin 98 anys i encara fent els matiners.
3: Ui, ja en parlarem.
1: Ja en parlem d'aquí 50 sí. anys. Dos minuts, arribem a un quart de sis del matí. Divendres s'estrenarà a Palau Sató, al Baix Empordà, el documental Pessics de Memòria. Ot Serra.
4: Jo, Palau Trout ha canviat molt, de 40 anys enrere, o 30 cap aquí, ha canviat.
5: A partir del testimoni de dones de diverses generacions, reconstrueix com era la vida quotidiana en aquest poble durant la segona meitat del segle XX. Són una vintena de persones entrevistades, veïnes de Palau Sató, Sant Feliu de Boada, Fontclara i Sant Julià de Boada.
4: Matàvem les gallines.
6: I el col·lec també. Les cruixàvem.
7: Anàvem a estudi peu. Del Mas, el poble...
5: Els impulsors volen donar protagonisme a les dones que en aquella època sovint quedaven subordinades als homes. El documental es projectarà divendres a les 7 de la tarda a la Casa de la Vila de Palau Sató.
1: I Barcelona tindrà una xarxa de supermercats assequibles a partir de l'any que ve.
3: Sí, el primer obrirà al barri de la Marina del Prat Vermell, no del Plat. Serà un local en un edifici municipal i ho ha explicat l'alcalde Jaume Collboni.
8: Estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina, un projecte que serà gestionat per una ONG, per una entitat del tercer sector.
3: S'hi podran comprar productes a preus assequibles i estarà dirigit a la població més necessitada. Amb aquest pla pilot, Barcelona segueix els passos de Nova York, on els supermercats públics també s'inauguraran aquest any vinent. De fet, Collboni ho ha anunciat després de reunir-se amb Zoran Mamdani, que és l'alcalde de la ciutat nord-americana.
9: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Ens despertem plegats des de Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta per ICAT, i és que tal dia com avui, però de l'any 1974, Barry White arribava al número 1 als Estats Units amb Can't Get Enough of Your Love, Babe.
1: Babe era el seu primer número 1 com a solista i, de fet, l'únic que aconseguiria al capdavant de la llista Billboard. Al Regne Unit el tema també va triomfar, va arribar fins al número 8. Barry White es veu que no volia ser cantant al principi, a ell ja li anava bé estar darrere fent de productor, fins que va decidir llançar-se a escriure i provar amb aquest tema, un tema, per cert, dedicat a la seva dona i musa, Golden White.

0: En la música de Barry White hem arribat ja pràcticament a un quart de sis del matí i dos minuts. Estem fent els matiners a Catalunya Ràdio, com cada dia de dilluns a divendres, i avui al programa volem recordar una de les artistes més estimades del país. Us parlem de la Núria Feliu.
1: Elàstics, xicats encantats, porto el meu enamorat i un barret de costat de color verd.
0: Ai, és que tal dia com avui, un 21 de setembre, va néixer la Feliu. I és per això que avui al programa recordarem alguns dels seus grans moments al programa El Convidat d'Albert Tom, a TV3.
2: Sí, Núria Feliu va explicar algunes curiositats de la seva manera de viure.
3: Tu vius sola?
4: Sí.
3: Sempre has viscut sola?
4: Jo he viscut sempre sola, si no he viscut mai, sí. He tingut rotllos, eh?
3: Home, ja m'ho imagino.
4: Però, bueno.
3: Ja m'ho imagino.
4: Home, tampoc, eh? Perquè...
3: Però mai conviure.
4: No, conviure no, no. Jo estic encantada, sempre dic que és una soledat escollida meravellosa. Estic més bé que mai, ara de debò, eh?
0: Doncs aquí era el primer dels molts comentaris i moltes de les confessions que va fer Núria Feliu al seu moment, perquè també, de fet, va explicar moments de la seva joventut.
2: L'Albert Tom li va preguntar si es veia guapa quan era jove, i això és el que responia.
4: No, jo diria que guapa, guapa, no. No, vaja, jo no m'hi veig.
3: I de jove t'enduies els nois o et costava?
4: No. Jo he estat sempre molt tímida. Vaig ser molt tímida, molt. I, a més, era molt coco. No anàvem a ballar, saps? I a mi no em treien a ballar, saps? Em treia a ballar el papa per les festes majors, parlo jo, saps? I no tenia gaire ganxo, no.
0: Qui s'atreveix a no treure a ballar Núria Feliu en el seu moment, per favor? No
2: que malament.
0: No, home, fatal. No podem parlar de la Núria Feliu sense recordar un moment important de la seva vida.
2: Sí, ella era del barri de Sants i sempre havia desitjat una cosa, tenir una geganta.
4: Vaig pensar, a mi m'agradaria tenir una geganta. Si me la fan després de morta, que deixo escrit que vull una geganta, no la podré controlar, no la podré mirar i tot plegat. I vaig dir, per què vaig esperar a morir? Me la faig. I aleshores, els geganters d'aquí Sants són els que se n'encarregaran de treure'm a ballar, perquè no vull tenir una geganta allà quieta com una mòmia. Jo vull sortir a ballar, saps?
3: Què val fer-se una geganta?
4: Home, depèn, perquè jo vava amb tanta pedreria, però no. Jo em creia que era més cara. Jo crec que deu valguer uns 5.000 euros, comptant-ho tot, eh?
0: Ai, la Feliu sempre serà la Feliu, una de les grans folklòriques del nostre país. I quan sona aquesta música vol dir que obrim la revista dels matiners. Ho estàvem comentant també a l'inici del programa. De fet, l'hem recordat aquest cap de setmana. Naomi Watts ha recollit el Premi a la Trajectòria i s'ha atrevit amb l'euskera.
2: Ha sigut aquest dissabte, com dèiem, al Festival de Sant Sebastià, i ella, doncs, ha intentat i ha volgut dir gràcies així.
5: De bon de nòstia. I'm trying. It's gonna go gosh. Okay. It's gonna go gosh. How do I say it? The nostia. Gosh. Okay, yeah.
2: Ja està, ja ho intenté, eh?
0: Esquerra Casco.
2: Va amb la xuleta, va amb el paperet.
0: Ha de costar.
2: No se n'acaba de sortir. Després sí que va amb anglès. Diu que està molt emocionada, que segueix sentint tot aquell formigueig a les cames. Un premi que, per cert, l'ha rebut en mans de Bayona, que la va dirigir a la pel·lícula Lo Impossible.
0: 10 minuts, 5:45 del matí. També hem de parlar de Maya. La Lara s'està emocionant amb aquesta cançó que ella mateixa ha carregat a l'ordinador dels matiners.
2: És preciosa, m'agrada molt.
6: És preciosa, eh?
0: Parlem de Maya perquè s'ha fet viral per un vídeo de quan era petita que demostra que sempre ha estat una estrella.
2: Efectivament. És un vídeo d'ella amb uns 10 anys sortint de l'escola sent perseguida per tots els seus companys de classe que li demanen cridant que canti Me Muero, un tema de la Quinta Estación, i ella, doncs, acaba cantant.
7: Que soy yo quien te haré los minutos y muero por besarte, por mirarme en tu boca, me muero por decirte que no se equivoque, que se equivoque.
0: Es que es igual.
2: Que fort.
0: És que el vídeo que s'ha viralitzat, no sé si els oients que ens esteu escoltant us l'heu trobat per TikTok, per X, perquè, vaja, ha corregut com la pólvora aquest cap de setmana, sí. És que és pastada.
2: Sí, sí, sí, sí. Fins i tot la veu, eh?
0: Tot.
2: No té veu de nena petita.
0: No.
2: És un xorro.
0: És una meravella, és una meravella. Recordant a mai aquest matí els matiners, i també és moment de saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
6: Al matí de Catalunya Ràdio, el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, responia així a aquelles veus que sostenen que s'ha de posar límits a la immigració.
8: Jo plantejo d'una altra manera, no? És com redimensionem els serveis públics a la població que tenim o que tindrem a Catalunya. Jo crec que el debat crec que és un altre. Sí. Com limitem l'arribada? Com es fa això? Quin és el límit? Com es calcula? I, a més, quan parlem de Catalunya, no tenim competències per limitar. Jo soc defensor d'un control migratori en el sentit que s'han de controlar les fronteres, s'han d'intentar controlar els fluxos migratoris, més que res per poder, evidentment, redimensionar aquests serveis a l'arribada de persones migrants. Que la immensa majoria arriben per l'aeroport del Prat. Si podem acollir-los, regularitzar-los, que puguin pagar els seus impostos, tenir drets i tenir deures, i, per tant, redimensionar els serveis públics per donar resposta a les necessitats de la societat.
6: Al suplement, l'actor Carles Franzino ens explicava com entén la professió.
9: Se'ns n'oblida que al final això que fem ho fem pels altres. Clar que hi ha una gran part, diguéssim, d'inquietud personal, artística, d'investigar, de veure, però cuidado amb aquestes coses perquè també es confon una miqueta amb l'ego, amb estar tancat, estar pendent de tu només, el món tal, i és com no, si el més interessant damunt d'un escenari al final és el que em donaràs tu o el que tinc al davant, no? I per tant, després aquest triangle de connexió amb el públic és meravellós, s'ha de donar les gràcies i, en fi, ho fem per ells.
6: I més enllà d'aquesta casa, José Mourinho no convenç ni a un madridista com Paco González, de la cadena COPE.
10: Señoras y señores, ha reaparecido Mourinho no sé cuántos años después. La culpa de la derrota es por el árbitro. Tiene razón en las posibles tarjetas de la primera parte, pero ha dicho que todo ha sido extraño en la designación de Ortizarias. Una semana antes, no es internacional, no soporta la presión. Y además ha añadido a Trujillo, que en el VAR tenía currículum según lo llevaba aprendido Mourinho. O el Madrid ha fichado a un guionista para Real Madrid Televisión, o Real Madrid Televisión le había dicho, mira, que sepa los antecedentes tanto de este como del otro.
0: Si sona aquesta música, vol dir que ha arribat el moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
11: Bon dia, matiners. Avui, dilluns, la Lluna entra a Aquari i ens recorda que podem formar part d'un grup sense deixar de ser nosaltres mateixos. Fixa't en els teus cercles. Et permeten expressar-te amb llibertat o et fan interpretar un paper? Recorda que la teva diferència també és la teva aportació. Apropa't a persones amb qui pots ser tu, compartir el teu talent i sentir que formes part d'alguna cosa. Bona setmana!
0: Bona setmana, Cristina. Doncs ja sabeu el consell, com sempre, de la gent d'Astrocat.cat. I per cert, matiners, que avui us portem al teatre. Estigueu alerta, perquè d'aquí pocs minuts obrirem línies telefòniques al 932-07474 i us convidarem a anar al teatre, cosa que ens encanta. Mentrestant, Lara, aquí li diem anys i anys per molts anys.
2: Doncs avui dilluns toca felicitar la nostra estimada Mercè Arànaga, que fa anys en fa 69. Dos músics en majúscules també fan anys el mateix dia, Jorge Drexler en fa 62, i ara que hem sabut que vindran a Barcelona, també felicitem a Liam Gallagher, en suma un mes i arriba als 54. I acabem felicitant l'actor Òscar Casas, germà de Mario Casas i ex de Na Mena. És nascut el 98, per tant, feu càlculs, només en fa 28.
12: No m'ho puc creure!
2: Sí, no arriba als 30 anys, però tot i així, moltes felicitats.
0: Jo crec que la Melero ja es quedarà sempre als aniversaris.
2: Sí.
0: Potser, a veure, podem pecar de fer-nos pesats. Però a mi no m'ho puc creure, em té fascinat.
2: Són dos segons.
12: No.
2: A la gent li encanta.
12: Ja pararem, si cal.
0: Nosaltres ho anem treballant. Si veiem que en algun moment potser ens estem fent pesats, canviem de frase. Mentrestant, ja ho sabeu, cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
13: Bon dia, matiners!
14: Eloi Vila, periodista i bona persona, presenta el programa El Cotxe, de TV3.
13: Jo ja veieu, soc dels que vaig d'hora i arrenco el dia amb música. I ara, amb tot aquest allau d'Oasis i aquesta gira mundial que passarà per Barcelona, els he recuperat, que feia temps que no els escoltava. I sona cada dia, en bucle a casa, aquesta cançó, Life Forever, extraordinària. Si us acut una cançó amb més força per arrencar el dia, va, vinga, gaudiu-la molt. Matiners, som-hi.
15: Els matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dilluns 21 de setembre. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. L'extrema dreta torna a guanyar en un Land alemany i la CDU del canceller Friedrich Merz torna a patir una desfeta electoral.
1: Els democristians obtenen pels pèls escons a Mecklenburg, Pomerània Occidental, on s'imposa l'ultradreta, i perden a Berlín, on guanya l'esquerra radical.
0: I sense sorpreses, la Comissió Electoral Central russa certificarà aquest matí l'aclaparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les eleccions legislatives del cap de setmana.
1: Segons els primers resultats oficials, Rússia Unida obté el 57,3% dels vots, que està molt per sobre de la resta de partits, cosa que li permetrà ampliar encara més la majoria al Parlament. Uns comicis plens d'irregularitats i falta de transparència.
0: Alberto Núñez Feijóo torna avui a Ceuta amb una delegació del PP europeu encapçalada pel seu president Manfred Weber.
1: I coincidirà amb el ministre de l'Interior, que també viatja a la ciutat autònoma per visitar les instal·lacions que s'han habilitat per acollir migrants, mentre milers de persones continuen acampades a carrers i platges. Ahir, per cert, Feijóo va endurir el seu discurs anti-immigració des de Badalona.
2: Revisaremos cómo se concede la nacionalidad, revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
0: Pedro Sánchez acusa el PP i Vox d'estar instal·lats en el Dia de la Marmota i fer una oposició destructiva davant la crisi de Ceuta.
1: Ahir el president espanyol va tornar a protagonitzar la Festa de la Rosa, la gran festa que el PSC organitza cada any a la Pineda de Gavà, per donar el tret de sortir del curs polític. I deia això.
3: Cada nueva crisis, una nueva deslealtad por parte del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España.
0: Als Estats Units, en les últimes hores, hi ha hagut un tiroteig dels ICE.
1: Un dels agents d'immigració del país ha disparat i ferit de gravetat un home de 28 anys a Texas. Les autoritats han confirmat que la víctima és un immigrant veneçolà. L'home ha rebut almenys 2 impactes de bala i després d'ingressar en un hospital l'han traslladat a un centre de detenció.
0: Els Mossos busquen 5 homes que es van vestir de policia per segrestar, suposadament, un altre home a l'AP7.
1: Va passar dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. Segons la gravació de diversos testimonis, 5 homes vestits de negre, amb la paraula policia escrita a l'esquena, van treure la víctima d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre. Més tard el van trobar sa i estalvi. La policia sospita que es tracta d'una revenja entre delinqüents.
0: Milers de persones es manifesten en contra de l'ampliació dels aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa.
1: Sobretot per les conseqüències socials i sobre el territori d'aquests projectes d'ampliació. A Barcelona, 30.000 persones, convocades per la plataforma Zeroport, van sortir al centre de la ciutat. Jaume Ausete, portaveu.
4: La gent ja no pot més, i el tema de els lloguers, el tema de la calor, el tema de tants turistes. És un tema que la gent ja diu prou i té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra.
1: A Palma i Eivissa, una quinzena d'entitats veïnals i ecologistes també van organitzar una protesta contra els projectes per ampliar els seus aeroports i contra la massificació turística.
0: La bola negra a la pel·lícula dels Javis continua resant.
1: El Festival de Toronto s'ha endut el Premi del Públic, que és el més important del certamen, i a Sant Sebastià s'ha rebut amb una eufòria desbordant. Per cert que Brad Pitt ja ha arribat a Sant Sebastià, on dimecres presentarà la seva última pel·lícula, En el corazón de la bestia.
0: Gràcies, Anna.
1: Que vagi bé.
0: Va arribar ja 6:05 del matí, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Molt bon dia.
0: Amb les eleccions, evidentment, avui en portada, les eleccions a Alemanya, ja ho direm bé.
5: Exacte, amb el desastre electoral per la CDU del canceller Merz. Sí, Alemanya vota els extrems en 2 estats i escombra els conservadors. Llegim a La Vanguardia, la ultradreta venç en un altre estat alemany i Merz perd Berlín, titula El Periódico, i per la seva banda El País explica que l'ascens de la ultradreta posa Merz contra les cordes.
7: També en portada avui les visites a Catalunya de Sánchez i Feijóo aquest cap de setmana. Pugna des de Catalunya, titula El Periódico. En foto partida d'una banda, Sánchez i Illa a la Festa de la Rosa, i de l'altra Alejandro Fernández i Feijóo. Semblen dues fotos calcades. A cada foto, el de l'esquerra aplaudeix i el de la dreta aixeca la mà esquerra.
5: Altres temes de portada. Ceuta, El País explica que Rabat blinda la frontera en vigília de les seves eleccions legislatives, i Rússia, Ucraïna ataca el cor de Rússia en eleccions. Llegim a La Vanguardia, on també veiem la gran foto de portada amb el recompte de vots sota un quadre de Vladimir Putin.
7: I per acabar, Collboni. El periòdico explica que demana, des de Nova York, una aliança d'alcaldes per un habitatge assequible.
0: I avui, articles d'opinió sobre les eleccions a Alemanya i Donald Trump.
7: La Vanguardia titula l'editorial La caiguda de la CDU després de la desfeta a l'estat de Mecklenburg-Pomerània Occidental davant de l'extrema dreta.
5: I apunta que després dels mals resultats de les tres últimes eleccions a Alemanya, no està clar ni el futur de Friedrich Merz ni el del seu partit, la CDU.
7: El Mundo titula l'erosió del centre alemany i també assenyala que els resultats de les dues eleccions regionals que es van fer ahir confirmen una tendència preocupant.
5: Per això, davant del populisme i l'antipolítica, fa una crida urgent a oferir respostes al problema de l'habitatge, l'encariment de les coses o les tensions que provoca la immigració desordenada.
7: L'Ara, d'altra banda, dedica l'editorial a Trump i diu que la seva guerra contra l'Iran ofega els seus aliats.
5: I creu que el president dels Estats Units mira de desviar l'atenció amb el pacte amb Dinamarca i Groenlàndia, que de moment no queda clar fins a quin punt supera el que ja tenia firmat des dels anys 50.
7: El País directament titula Groenlàndia no és de Trump i assegura que la presència militar nord-americana a l'illa àrtica ja estava garantida pels pactes del 1951.
5: El diari de Prisa deixa clar que l'acord sobre Groenlàndia preserva la sobirania i la integritat del regne de Dinamarca després de l'intent annexionista dels Estats Units.
7: I per la seva part, el periòdico mira cap a casa nostra i es fixa en el fet que Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han inaugurat el curs polític a Catalunya aquest cap de setmana.
5: El diari diu que Catalunya és essencial tant pel PP com pel PSOE i que les eleccions del maig seran la primera referència sobre la relació de forces amb què socialistes i populars encararan la resta de cicle electoral.
0: Entra a la ràdio xiulant, cantant, perquè és el seu dia preferit. Sílvia Solanes, molt bon dilluns.
6: Molt bon dilluns.
0: Veus que bé, quina energia.
6: Sí,
0: amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Si sou de crispetes, aquesta notícia no us agradarà.
6: No, perquè la producció de blat de moro ha caigut a la meitat per l'excés de calor. Ho denuncia Unió de Pagesos i ho llegim al Segre. Avisen literalment que ningú no recorda un moment tan dolent com aquest. A més, alerten que els agricultors operen per sota dels costos i han vist com s'ha disparat el preu del gasoil. Hi ha un altre ingredient, l'aranya roja, un insecte que, amb la calor, està en el seu hàbitat i l'únic fitosanitari que la combat està prohibit.
0: Adeu a la barra lliure dels pàrquings.
6: Els nous edificis que es construeixin a Barcelona i en 27 municipis dels voltants tindran les places limitades en funció de com de prop tinguin el transport públic. Així ho recull l'actualització de la normativa municipal que llegim al País. Explicant-nos, els pisos públics podran prescindir de places de pàrquing o com a màxim en tindran una per pis, en funció de la zona, ja que n'abarateix el preu. També hi ha canvis a l'hora de programar places d'aparcament als nous barris, als nous carrers que es construeixen. Si un carrer és de vianants, no n'hi haurà.
0: Si en els actes de festa major hi busqueu sempre el Ball de Bastons, apunteu el 3 d'octubre a l'agenda.
6: Perquè Vilaseca es convertirà en el primer cap de setmana d'octubre en punt de trobada del món bastoner català amb la celebració de la 51a trobada de Ball de Bastons de Catalunya. Hi participaran més de 1.500 persones i comptarà amb 6 cercaviles simultànies pels carrers. Ho veiem al Més Tarragona.
0: Del Menja Pomes al Devora Pomes.
6: Al Devora Pomes, un nou projecte per acostar la poma als nens i nenes de 8 a 12 anys. Amb aquesta campanya divulgativa es promouen hàbits saludables a través de jocs i experiències. L'han posat en marxa Fructicola Empordà, Giropoma i Girofruits, tres dels principals productors de poma a les comarques gironines. Ho recull el diari de Girona.
0: I a aquestes hores del matí torno a saludar la Marta Viana. Bon dia de nou, Marta.
8: Bon dia, bon dia.
0: Perquè amb la Marta sempre els matiners repassem alguns apunts culturals. Amb què comencem?
8: Mireu, avui us vull començar parlant de la xarxa d'espectacles infantil i juvenil, perquè ja està en marxa tot aquest mes de setembre i s'allargarà fins al mes d'agost. Em queda llunyíssim escriure fins al mes d'agost, però que sapigueu que hi haurà un munt d'espectacles tota la temporada, espectacles pels més petits, també pels que no ho són tant. Hi ha molta cosa per tot el territori, per Palafrugell, per exemple, aquest cap de setmana, per Rubí, Vilafranca, Calafell o Molins de Rei, i ens ho explica la gerent de la Fundació Xarxa, la Mònica Martínez.
9: Sí, comença una nova temporada de la Fundació Xarxa. Teatre, música, titelles i espectacles per compartir en família. Programació estable als municipis, campanya escolar, fires, festivals i maratons de contes. També el tas d'espectacles i els premis Fundació Xarxa per impulsar les arts escèniques familiars. Podeu descobrir la programació, la cartellera i les notícies a fundacioxarxa.cat.
0: Més coses, perquè ara toca parlar, ho hem fet a l'inici del programa, també l'hem recordat quan repassàvem algunes dels sons que ens ha deixat el cap de setmana, però seguim parlant de Sant Sebastià.

0: Hem de seguir parlant de la bola negra, en parlarem molt perquè això no ha fet més que començar i es va presentar, com dèiem, a Sant Sebastià d'aquí molt poca estona. Al matí a Catalunya Ràdio sentirem la crònica de l'enviat especial amb Marc Garriga, però sí que us diem que l'ovació va ser històrica, ja van ser més de 10 minuts aplaudint i va haver molta, molta emoció, i una pel·lícula que, per cert, ja està triomfant a l'altra banda, al Festival de Toronto, s'ha endut el premi del públic, que és el més important del certamen. I deixa'm acabar parlant de Shakira, perquè ja comencen a haver-hi les primeres convidades, que ens fan molta il·lusió, i aquest cap de setmana ha sigut el torn de Laura Pausini. Totes dues han aparegut a l'escenari cantant a la famosa cançó Antologia.
1: Cinc minuts, arribem a 5:45 del matí. Ai, Déu meu. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
2: Molt bon dia de nou.
1: Si arriba la Maria, ja la tenim aquí, és el moment de la dada, Maria. A veure com anem, perquè la setmana passada va venir aquí ganivetades a l'estudi.
2: Avui és una dada festiva, eh?
1: Espero que no arribem. Pensava que digues fàcil.
2: Festiva.
1: Perquè últimament també ens estàs fotent unes escombrades en directe. Que tela.
2: Aviam, us poso un pas doble, que és tot un emblema d'una ciutat catalana. Us diu alguna cosa, això?
0: No. Molt, una cosa bàrbara.
2: Hem d'anar més a Tarragona.
1: Hem tornat a la nostra infantesa. Als tarragonins els hi sonarà una mica més, eh?
2: Sí, moltíssim. Espera, espera, que això serà àlgid.
1: Ah, val, val. Bueno. Maria.
2: A Tarragona t'asseguro que ho estan entenent,
1: sí, sí,
2: eh?
1: També tens tota la raó.
2: Aquesta cançó és l'Amparito Roca. Amparito Roca. I coincidint amb les festes de Santa Tecla, avui, que és dia 21 de setembre, aquesta mitjanit, la mitjanit del 21-22, es fa la baixada de l'Àliga i aquesta cançó sona en bucle. És tot un emblema, tot un himne de la ciutat i de les festes. Per això, avui us pregunto...
1: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. De quin any és? No sé què. Veure,
2: quin any es va estrenar el Pas Doble en Amparito Roca?
1: Wow.
2: Molt bé, Canalies, això ho has encertat.
0: Sí, sí, sí. Has de fer trapes?
1: No. Si la Maria no, però si la Maria no apunta res aquí al guió.
0: Ho apunté tot.
1: No, la resposta no.
0: Ah, no, la resposta no. La pregunta sí.
1: No, però no l'estava mirant. Estava al sumari Matí Catalunya Ràdio, que és el que ve després, per anar conduint una miqueta el programa. Quin any?
0: Fa anys.
1: Però clar, és d'aquest segle?
3: No.
1: No, oh. Oh, té més anys.
3: Sí.
1: Jo diria... 1800... No, és que ha de ser més nou, tant? Això. 1900, jo diria 1940.
2: 1940,
1: Canalies. Vinga, va. També els oients que esteu a casa podeu participar, mentre de l'Ari i la Marta...
0: 1980,
1: Marta Viana, va.
0: Doncs jo 50.
2: 1950.
1: Exacte. Exacte. Exacte. Pista, veniu perseguint sempre a mi, eh?
0: L'he passat jo.
1: A veure, Lara García ha dit, ho dic bé, 1980?
0: No, jo he dit 80.
1: Ah, la Marta. La Marta, 1980, Lara García, 1950, i jo dic 1940. I la persona, el matiner o matinera que s'emporta avui la dada, Maria, és...
2: Canalia!
1: Podeu aplaudir, sisplau. No sigueu rancuriosa.
0: Sí,
1: ja porto dues de seguida. Explica'm això, Maria.
2: Mira, es va estrenar l'11 de setembre del 1925 en un teatre de Carlet, a la Ribera Alta, del País Valencià, i la va compondre un barceloní que treballava allà a la banda d'aquell poble, que es diu Jaume Teixidor. Com ha arribat això a convertir-se en una espècie d'himne oficiós de Tarragona? Doncs una mica per casualitat. Mm-hmm. Als anys 80 ja era la cançó amb què la colla jove dels xiquets de Tarragona celebrava les seves victòries.
1: Sí.
2: I després, quan es va començar a fer la baixada de l'Àliga, mm-hmm, a finals dels 80, doncs el trompetista, que era aleshores, que ja no ho és, dels Pets, el Xavi Torner, un dia que estaven fent aquesta baixada es va posar a tocar aquesta cançó. Aquesta cançó sona en bucle durant la baixada.
1: Sí.
2: I heu d'anar, us ho recomano molt, perquè és un ambient molt festiu. I mireu com es posa la gent. Això és des de l'altar de la Seu a la catedral fins a la plaça de la Font,
1: clar,
2: no parar.
1: Clar.
2: A tope.
1: Gràcies, Maria.
2: Vinga, fins ara.
0: Adéu.
1: Tres quarts de sis del matí, això vol dir que en 15 minuts engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, Maiol Roger, Què ens heu preparat per avui?
4: Doncs avui tenim el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, per parlar d'aquesta possible nova entrada massiva a Ceuta i també d'un dia de moltes eleccions, per exemple, a Alemanya, també n'hi ha hagut a Rússia i n'hi haurà precisament al Marroc. Saludarem l'alcalde de Girona, Lluc Sadellas, parlarem dels robatoris de coure, perquè la setmana passada vam tenir diverses notícies sobre el tema i segurament hi haurà novetats legislatives, i acabarem amb cor i l'Àgora Esportiva, que el Barça és més líder després de la derrota del Madrid.
1: Veus, doncs ja tindrem el dilluns fet. Gràcies, Maiol.
4: Fins ara.
1: Fins ara. I molta atenció, oients dels matiners, perquè us convidem a anar al teatre. Tenim per vosaltres un val per dues persones per l'obra La primera llei de Newton a la sala Villarroel de Barcelona. Podeu començar a marcar el telèfon dels matiners, el 93207474. Si teniu ganes d'anar a teatre, nosaltres us hi portem. Per tant, 93207474, un val per dues persones per anar a veure La primera llei de Newton a la Villarroel. De seguida, escoltem els oients més matiners.
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
6: No té cap mena de sentit això de les tres bessones.
1: Per què?
6: Tres bessones? Bessones són dues!
4: Ah.
6: Tres són trigèmines!
7: Quina gran veritat ha sortit a la llum.
6: Aquesta merda de la sèrie aquesta que foten enganyant els nanos de TV3.
8: Hòstia, és veritat això?
9: És veritat, és veritat, té raó.
6: Un, dos, tres, som tres trigèmines!
5: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
10: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: A veure, em diuen que no tenim l'Eloi Cordomí?
2: Epa!
1: A veure,
2: no em n'he patit.
1: Espera, vaig a trucar-lo. A veure, vaig a trucar en directe a l'Eloi.
2: Eloi.
1: Que jo des que està construint aquell mur estrany a casa seva, jo pateixo per l'Eloi.
2: Que deu ser el muret aquell.
1: A veure.
2: Jo crec que s'ha adormit. És que ara ja costa aixecar-se.
1: Vaig a trucar-lo.
3: Hola, probablement tinc cobertura. Que truca en viu.
1: Oh! Que em surt la bústia, també.
2: A veure, el truca tres vegades seguides, que és el que li va passar al Francesc l'altre dia.
1: Oh! Bé, o sigui, però el tenim aquí o no el tenim? A veure. Aquestes coses passen a vegades. Ara, si se m'ha dormit, veuràs tu, perquè tampoc no entrarà al matí, eh?
2: Hauria. Bueno.
1: Doncs si no el tenim. Sí, el tenim. Eloi! Eloi!
4: M'has posat amb la Cati.
1: Ara! Va, què t'ha passat?
4: Ah, jo? M'ho dius a mi, hola,
1: bones. Sí, bon dia, t'estic trucant, em surt la bústia.
4: Eloi,
1: hi ets?
4: Hola.
1: Ah, va, sí, a veure un moment, anem a ordenar-ho tot això.
4: Eloi Cordomí, bon dia. Que normal, avui.
1: Bon dia.
4: I bona hora.
1: Què t'ha passat?
4: No m'ha passat res, jo m'he connectat a l'hora de sempre, però avui aneu més d'hora, no?
2: Potser un minutet.
1: Un minutet o dos.
4: Doncs un minutet, ah, doncs mira.
2: Escolta, que un minutet
4: és el decisiu.
2: Un minutet et pots quedar al llit.
1: No gaire cosa més.
4: Ai, senyor. Tot a lloc.
1: Escolta'm, com ha anat el cap de setmana, Eloi?
4: El cap de setmana, bé, hem tingut els cunyats per casa, la família, bé, ha estat divertit, la veritat.
1: Molt bé. Alguna anècdota que vulguis explicar als matiners de Catalunya Ràdio?
4: He reposat una mica del tema dels murs de pedra perquè m'he contracturat una mica l'espatlla.
1: Ah, ja hi som. Sí. Ja sabíem que això passaria, però si no pots estar pujant i baixant amb pedres que pesen 300 quilos, Eloi, que no tenim edat.
4: Sí. Ja, de fet, ja fa dies que m'avises i penso això. És un senyal, com que tu ets una mica bruixot, penso això és un senyal de que hauria d'anar fluixant.
1: Ja t'ho dic ara, Amb aquestes coses has de vigilar.
4: Faré.
1: Ara posa't una faixa protectora o alguna cosa d'aquesta.
4: No, és una mica a l'espatlla, però ja s'està recuperant correctament.
1: Vinga, anem-hi, Eloi. Quin temps ens espera per avui?
4: Vine una setmana estiuenca, avui i tota la setmana. De fet, avui serà el dia més càlid de la setmana. Ja tenim valors alts a aquesta hora i s'arribarà a més de 30-32 graus a gairebé tot Catalunya, fins a 35-36 graus a les Terres de l'Ebre o a les comarques de Ponent. I dia de sol, amb algunes capes de núvols prims, poc importants, i sembla que aquesta tònica de temps es mantindrà tota la setmana, tota. Fins divendres, dissabte ben bé, com el diumenge començaria a canviar una mica el temps, arribaria a passar algun frontet, però vaja, encara queda gaire, encara queda molt, així que dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, aquest tipus de temps. Estiuenc, totalment estiuenc.
1: Bé, ja està bé, que ja arribarà l'hivern, ja tindrem temps per parlar de la baixada.
4: Això mateix.
1: Escolta'm, cuida't molt aquesta esquena, eh?
4: L'espatlla.
1: Doncs porta't bé, sisplau.
4: Tot evoluciona correctament.
1: Gràcies, Eloi.
4: Merci,
1: una abraçada. Ara. Fins ara.
0: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: Vinga, que avui us convidem a anar al teatre. Us estava dient fa pocs minuts. Tenim per vosaltres un val per dues persones per l'obra La primera llei de Newton, a la Villarroel. És una comèdia intel·ligent, àgil i extraordinàriament divertida que planteja una pregunta tan provocadora com actual. És lícit fer trampes quan el sistema és injust? Per tant, si teniu ganes d'anar-hi, 93207474. Ens encanta regalar teatre, també, perquè ens sembla un bon regal. És fàcil, només cal que entreu, per cert, també, a regalateatre.cat i faràs o fareu feliç a aquelles persones que més us estimeu. Per tant, des de Regalateatre, us convidem a la primera llei de Newton. Aquest matí vull parlar amb la Leonor. Bon dia, Leonor.
5: Hola, bon dia.
1: Com estàs, Leonor?
5: Bé.
1: Com va aquest dilluns?
5: Bé, amb vosaltres és bona manera de començar.
1: Ah, molt bé, veus que bé. A quina hora et despertes tu normalment?
5: Cap a les 5 o així.
1: Ah, o sigui que ens escoltes pràcticament tota l'hora.
5: Sí, quasi bé.
1: I a què et dediques tu, Leonor?
5: Jo treballo per l'administració.
1: Molt bé. I treballem fins molt tard o només fins al migdia? Només.
5: No,
1: horari de matí o horari de tarda?
5: De tarda, matí i tarda.
1: Oh, déu-n'hi-do, doncs.
5: Per tant, treballem.
1: Entenc que acabes tard de treballar i te'n vas a dormir d'hora?
5: No. Tampoc.
1: Bé, ho tenim tot controlat, amb el tema dels horaris.
5: Tot controlat.
1: Molt bé. Leonor, tens el número 1 d'aquí uns moments, la mà innocent del programa, que d'innocent no té res, que és Ricard Costrell, escollirà quin número és el guanyador. Però al llarg d'aquesta setmana us anirem convidant al teatre. També una abraçada, Leonor.
5: Molt bé.
1: Que vagi bé. Adéu, adéu. Guim, molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Com estàs, Guim?
6: Molt bé.
1: Fas veu una mica de son, eh?
6: Bueno, sí, sí, és que m'acabo de despertar ara mateix.
2: Oh, però quina ara... veu, eh?
1: Sí, sí, sí.
2: Una senyora veu.
1: El Quim podria ser locutor de ràdio.
2: Sí, sí, sí.
6: Això és el... perquè encara no he parlat gaire aquest dia, avui mateix.
1: Guim, des d'on ens truques, per cert?
6: Des de Barcelona.
1: Des de Barcelona. I ens hem llevat, sí. Entenc que fa què, 5, 10 minutets?
6: Sí, 10 minuts, així.
1: Uns 10
6: sí.
1: minuts. Estem fent el primer cafè del dia.
6: Sí, ara el farem, sí.
1: Molt bé. I tu a què et dediques, Guim?
6: Soc auxiliar administratiu.
1: Molt bé. I a quina hora ens hi posem?
6: Sí, jo començo a 8:15.
1: Ah,
6: i
1: carà...
6: acabo a 3:00 o així.
1: I per què et lleves tan aviat?
6: Ah, perquè normalment em poso la ràdio i així m'agrada llevar-me tranquil·lament.
1: Poc a poc i bona lletra, eh? Fas, el... sí, sí, sí. Fas alguna cosa d'esport? Abans no comences a treballar?
6: No, no ho faig després.
1: Molt.
6: No, escolto la ràdio i doncs vaig fent tranquil·lament.
1: Això és una meravella. Sí. Jordi, t'envio una... Perdona, Guim, t'envio una abraçada. Tens el número 2.
6: Molt bé.
1: Gràcies per trucar-nos, que vagi bé. Adéu, bon dia, i també bon saludo dia. En Jordi. Jordi, molt bon dia.
7: Bon dia.
1: Tu fa molta estona que estàs despert, Jordi?
7: No, jo em llevo cap a 2:15.
1: Molt bé. I des d'on ens truques?
7: Des de Barcelona, també.
1: Des de Barcelona, també. Què et dediques tu, Albert?
7: No, Jordi.
1: Ai, perdó, Jordi, és que tinc l'Albert ara que...
7: Treballo a la indústria.
1: Molt bé, i a quina hora ens hi posem?
7: A les 7.
1: A les 7 del matí, encara. Et queda, doncs, una horeta sí. per començar la setmana. Ets molt mandrós, tu? Costa començar la setmana o no?
7: S'està molt bé, cap de setmana.
2: Clar, i tant.
1: Sí, i passa molt ràpid, no, també?
7: Sí.
1: Molt bé. Jordi, tens el número 3. Gràcies per participar.
7: Fantàstic.
1: Una abraçada, bon dia. Que vagi bé. Bon dia. Adéu. I en Jordi, ara sí, a l'Albert. Albert, bon dia. Tinc l'Albert per aquí. Albert, bon dia.
8: L'encens?
1: Ara sí. Albert, com ara. Estàs?
8: Bé, molt bé.
1: Benvingut als matiners. Des d'on ens truques tu, Albert?
8: De Barcelona, també.
1: Des de Barcelona. I fa molta estona que estem desperts?
8: Bueno, sí, despert, perquè bàsicament la meva filla està volant i acaba d'aterrar.
1: I d'on ve? D'on ve?
8: Sí, sí, sí. Està... ella treballa fora, va estar aquí 3 dies per una boda i ara ha aterrat a Boston.
1: Ah, val, és a dir, que entenc que aquest matí l'has anat a portar a l'aeroport perquè torna cap a Boston, eh?
8: No, va marxar ahir.
1: Ah, va marxar ahir.
8: El que passa que ara ha aterrat.
1: El missatget de que tot ha anat bé, que ha, tingut ha arribat bé, el vol ha anat perfecte, sí. sense cap problema.
8: Ah, això mateix. Jo, de fet, treballo de tarda, el que passa que ara està després per això.
1: Ai, és que els fills, els pares, les mares... Això és una meravella, m'encanta. Sí. Albert, tens el número 4, gràcies per participar.
8: Molt bé, moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé. Adéu, gràcies, moltes gràcies.
8: Adéu.
1: Cada dia us convidarem a anar al teatre, per tant, atents als matiners de Catalunya Ràdio, Marta Viana, i jo diria, hem fet el mateix, que passa ràpid.
2: Ja està, ja ho tenim, ja anem a dimarts.
1: He començat a les 5, que deia, hòstia, hem de començar la setmana... No,
2: t'acabes activant, t'acabes
1: després activant. Ja està, ja ho tenim fet. Gràcies, Marta Viana, adeu. També la Lara Garcia, la tinc per allà. Adéu, Lara, que vagi molt bé.
2: Adéu, Lara.
1: D'aquí uns moments, per cert, parlo amb en Ricard Ostrell. Avui la nostra mà innocent per a decidir qui s'emporta aquestes entrades per anar a la Villarroel. I, mentrestant, una cançó que té la seva història i que d'aquí uns moments us explico. Són o eren El Quadrat.

0: La música del Quadrat va ser un dels primers projectes musicals de Gerard Aledo. Més tard va venir la banda Animal, que segurament ho sona una mica més. Aquesta era Una vida esperant-nos, i amb aquesta cançó arribem pràcticament ja a les 6 del matí. Moment de saludar a Ricard Ostrell. Ricard, molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Com vas?
1: Bé, i tu?
0: Va bé el cap de setmana?
1: Molt bé.
0: Veus que bé?
1: Sí.
0: Escolta, abans de que m'expliquis què passarà avui al matí de Catalunya Ràdio, necessito que em facis de mà innocent i que em diguis un número d'entre l'1 i el 4.
1: El número 1.
0: El número 1, doncs, la Leonor, que se'n va cap a la Villarroel amb les entrades que us estem regalant aquest matí al programa. Escolta'm, avui déu-n'hi-do per començar la setmana el ministre José Manuel Álvarez, també l'alcalde de Girona, Lluc Salellas.
1: Sí, i també ens acompanyarà l'advocat de Jordi Turull, Jordi Pina, perquè demà també comença tot el festival de l'amnistia, i per tant volem saber també com es prepara en aquest cas la defensa de Jordi Turull, quins són els càlculs que fa sobre el que pugui sortir d'aquesta sentència, i en fi, ho seguirem avui al matí de Catalunya Ràdio.
0: Perfecte, doncs escolta, ja t'ho deixo tot ben preparadet, tot teu. Que vagi molt bé l'inici de setmana, Ricard.
1: Gràcies, igualment.
0: Fins ara. Arrenca l'actualitat amb el matí de Catalunya Ràdio i Ricard Ostrell. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 5 del matí per fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres. Que tingueu un molt bon dilluns, matiners. Adeu.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Comencem un nou dia, una nova setmana, dia de sol i temperatures més altes. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia. Sí, avui s'arribarà per sobre els 30-32 graus a pràcticament tot arreu, fins als 35-36 a l'extrem sud de Catalunya. Avui amb un dia de sol i serà el dia més càlid de la setmana.
0: Nova victòria també de l'extrema dreta avui a unes eleccions regionals a Alemanya i rebregada històrica també de la CDU del canceller alemany Friedrich Merz. Els ultres d'Alternativa per Alemanya han guanyat a l'estat de Mecklenburg, tot i que aquest cop, en principi, no tindran majoria per governar. Els conservadors de la CDU han quedat per primer cop fora d'un parlament alemany on no arriben el 5% dels vots. Friedrich Merz.
2: Avui hem viscut dues eleccions amb resultats molt diferents. No podem edulcorar el resultat a Mecklenburg-Pomerània Occidental. És un desastre. La CDU ha lluitat molt, però al final la CDU ha quedat aixafada en l'escalada entre l'SPD i l'AFD.
3: Zwischen SPD und AfD.
0: La CDU, que també perdrà l'alcaldia de Berlín, en favor, en aquest cas, de l'esquerra. Corresponsal a Alemanya, Jordi Regàs. Bon dia.
4: Bon dia. Davallada històrica de la CDU de Friedrich Merz a les eleccions regionals de Mecklenburg-Pomerània Occidental, on el partit no entra ni al Parlament. Tot i això, Merz vol continuar. A Berlín, l'esquerra radical entra per primer cop a l'alcaldia.
0: Avui en parlarem a partir de les 9 també amb el director del CIDOC, Pol Morillas, d'aquest auge de l'extrema dreta alemanya abans de les 9 del matí. I menys història han tingut també les eleccions al Parlament de Rússia. Enmig de denúncies dels partits de l'oposició, el partit de Vladimir Putin hauria obtingut una clara victòria. I aquí a casa nostra avui tornarem a parlar de Ceuta, perquè avui hi torna Feijó.
5: Revisaremos cómo se concede la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad.
0: Això després de pujar el to contra la immigració des de Badalona aquest diumenge. Avui ens acompanyarà Feijó a la visita de la ciutat autònoma, acompanyat del líder també dels populars europeus, Manfred Weber. També hi serà avui el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Alba Gil, bon dia.
6: Bon dia. Feijó liderarà una delegació del PP europeu mentre que el ministre visitarà els allotjaments de migrants. I mentre milers de persones continuen dormint al ras, l'executiu ha llançat una campanya per desincentivar noves entrades irregulars.
0: Hi ha una prevista dimecres i a partir de les 9 parlarem també amb el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, sobre aquest nou avís que corre per les xarxes sobre una nova entrada massiva aquest dimecres, coincidint amb les eleccions al Marroc. I en temps d'agora també ens acompanyarà avui l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, i parlarem amb l'advocat de Jordi Turull, Jordi Pina. Demà és quan el Tribunal Constitucional comença a abordar l'amnistia. Pot ser la penúltima casella abans del retorn de Carles Puigdemont.
7: That is my first intention when I arrive.
0: Això després de l'entrevista de l'expresident al The Sunday Times, en què ha explicat que el primer que farà quan torni és recórrer el país per analitzar com ha canviat en 9 anys i també per prendre-li el pols. Tot això aquest dilluns, en què tornarem a veure també a Carlos Mazón, l'expresident valencià, compareix a la comissió del Congrés que investiga la Dana, i parlant de retorns, ha tornat Mourinho. Mourinho de tota la vida.
8: Que jo pensava que encontrava una liga diferente de la liga que he dejado. Me han dicho que no y me han explicado por qué no era diferente de la liga que he dejado aquí años atrás.
0: Monumental l'estripada del tècnic del Madrid contra els àrbitres després de perdre el derbi madrileny contra l'Atlètic. Ho analitzarem també a l'hora esportiva a partir de quarts de 12. I dilluns, 21 de setembre, també és el Dia Internacional de la Pau.
9: I am a Catalan. Today... A province of Spain.
0: I aquesta tarda al Congrés es farà per primer cop un homenatge al compositor i músic català. Serà a l'hemicicle i anirà a càrrec d'Iñaki Gabilondo i d'Anna Belén. Per cert, si és 21 de setembre, Núria Feliu hauria fet 85 anys.

0: aquesta manera tan simpàtica de convertir la música popular també en una música i una manera també de fer de país. També hi ha hagut altres versions de Núria Feliu fantàstiques, versions de cinema com per exemple aquesta.
1: M'enamoren els timadors que fan mil trampes i semblen senyors. Són tan hàbils, tan elegants.

0: tragedy. Digue'm que tornes, boig de tant que et faig petit, que et vols morir.
1: Doncs bé, avui l'Oriol Feliu hauria fet 85 anys, des d'aquí, allà un petó ben gran, allà on sigui.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I comencem aquesta hora el repàs també a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: L'extrema dreta arrasa també a Mecklenburg, Pomerània Occidental, mentre que els democratacristians del canceller alemany Friedrich Merz s'ensorren i per primer cop queden fora d'un parlament regional. Berlín, Jordi Regàs.
4: La CDU de Friedrich Merz queda fora del parlament regional de Mecklenburg, Pomerània Occidental i deixa el canceller en una situació molt delicada. Pèssim balanç per als democratacristians, que també perden l'alcaldia de Berlín a mans de l'esquerra radical de Die Linke. Merz, tot i això, abans de confirmar-se que el seu partit no entrava a Mecklenburg, confirmava que ell continua.
5: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
4: Avui caldrà veure si el suport de la direcció del partit es manté. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I sense sorpreses també a la Comissió Europea, en aquest cas Comissió Electoral Central Russa, que certificarà aquest matí l'aclaparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les eleccions legislatives del cap de setmana.
2: Segons els primers resultats oficials, Rússia Unida té el 57,3% dels vots, molt per davant de la resta de partits, cosa que li permetrà ampliar encara més la majoria al Parlament. Uns comicis plens d'irregularitats i falta de transparència.
1: Moscou, Cristina Solies.
6: El cap de llista de Rússia Unida, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, considera que aquesta victòria incontestable és un aval del poble rus a l'estratègia de Putin.
7: No tinc cap mena de dubte que els resultats confirmaran el compromís de tots els nostres partits i electors amb el rumb que ha definit el president dins del país i per la nostra política exterior.
6: L'oposició denuncia tota mena d'irregularitats, traves al vot amb papereta per afavorir el vot electrònic, que és més opac, o el veto de candidats. Fins i tot el Partit Comunista ha denunciat que aquest joc brut del Kremlin el recorda als convulsos anys 90. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Emmanuel Macron prepara un pla de seguretat davant dels atacs de Rússia.
8: El president francès ha parlat a les últimes hores d'amenaça híbrida. Creu que s'ha intensificat i vol protegir les infraestructures crítiques del país. L'intent d'atac amb drons sobre l'aeroport de Leipzig, Alemanya, o un tren a la frontera entre Polònia i Rússia confirmen, sosté Macron, que la situació és greu. Ahir llegim al diari Ara que l'expolític canadenc Mikhail Ignatieff considera que, d'alguna manera, deia, ja està en curs una guerra mundial.
1: Avui en parlarem a partir de les 9 i a partir de 3 quarts de 9 amb el director del CIDOF i a partir de les 9 amb el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez. I a Ceuta, atenció, perquè Albert Núñez Feijóo torna avui cap allà amb una delegació del Partit Popular Europeu encapçalada pel seu president, Manfred Beba.
2: I coincidirà amb el ministre de l'Interior, que també viatja de la ciutat autònoma per visitar les instal·lacions que s'han habilitat per acollir migrants, mentre milers de persones continuen acampades a carrers i platges.
1: Madrid, Alba Gil.
9: Feijóo aterra a Ceuta per quarta vegada des que va esclatar la crisi i ho fa ara amb la plana major del PP europeu en una estratègia per internacionalitzar la situació que viu la ciutat autònoma. Els populars busquen europeïtzar el problema ceutí i evidenciar la inacció de que acusen el govern espanyol. Qui també hi serà per quarta vegada és Fernando Grande Marlaska, el ministre de

0: L'Interior té previst visitar els centres d'acollida de migrants i diferents unitats de Policia Nacional i Guàrdia Civil en ple xoc polític amb el president de la ciutat autònoma i amb milers de persones encara malvivint als carrers. L'executiu vol demostrar que té el bou agafat per les banyes i ha desplegat també una campanya a les xarxes socials per desincentivar les entrades irregulars. Des de Madrid, al Vigil, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I ahir, en un acte, en aquest cas a Badalona, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, va insistir a proposar retirar la nacionalitat espanyola als nouvinguts que delinqueixin.
2: Revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
1: Mentrestant, Pedro Sánchez acusa el Partit Popular i Vox d'estar instal·lats en el dia de la marmota i també de fer una oposició destructiva davant de la crisi de Ceuta.
3: Cada nueva crisis, una nueva deslealtad por parte del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España.
4: Ahir el president espanyol va tornar a protagonitzar la Festa de la Rosa, la gran festa del PSC organitzada cada any a la Pineda de Gavà per donar el tret de sortir del curs polític.
5: Pedro Sánchez sap que per tornar a guanyar ha d'assegurar-se la victòria a Catalunya i quan encara no han convocat les eleccions ja ha convertit la Festa de la Rosa en el primer míting de precampanya.
3: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027 y os diré una cosa, hasta 2031 y más allá.
5: El president espanyol ha injectat confiança en territori amic mentre el seu principal valedor, Salvador Illa, l'ha erigit com l'únic capaç de frenar l'onada reaccionària.
6: O Trump o Sánchez, o Milei o Sánchez, o Netanyahu o Sánchez, o Abascal, Aznar i Feijóo o Sánchez. Aquesta és la qüestió! Aquesta és la qüestió!
5: Des de Gavà, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I sobre el terreny, més d'un miler de persones es van tornar a manifestar ahir a Ceuta per exigir protecció al govern espanyol davant la crisi migratòria que afecta la ciutat.
7: Igual que en les protestes anteriors, els manifestants van reclamar l'expulsió immediata dels migrants i més seguretat.
1: I a l'altre costat de la frontera de Ceuta, a Fenidec, estan pendents de la campanya electoral per les eleccions legislatives que es faran dimecres al Marroc.
4: La situació allà és tranquil·la, però les ferides pel que està passant a Ceuta estan obertes.
1: Enviat especial a Fenidec, Nando Zanuguera.
8: La zona fronterera de Fenidec està ple d'hotels, restaurants i botigues, però la seva activitat és discreta. Un comerciant que no vol parlar al micròfon diu que les coses des de la Covid van a pitjor, però ell manté negocis a Ceuta i aquí, i aquests dies pot circular sense problemes entre les dues ciutats. El tràfic fronterer cap al Tarajal és tranquil, però hi ha controls de la policia marroquina gairebé a cada rotonda i a sobre de les muntanyes pròximes a la ciutat autònoma. Un altre venedor d'una botiga d'esports es mostra imatges de com es va col·lapsar la ciutat el 30 de juliol, però no vol opinar. Això és una cosa entre el Marroc i Espanya, diu. Nosaltres, el poble, no en sabem res. Des de Fenidec, Nando Sanoguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Mentrestant, als Estats Units, nou tiroteig dels ICE. En les últimes hores, un agent d'immigració del país ha disparat i ferit també, de gravetat, un home de 28 anys a Texas.
7: Les autoritats han confirmat que la víctima és un immigrant veneçolà. Segons explica un testimoni a l'agència EFE, un agent de l'ICE que conduïa una camioneta negra sense identificar va abordar el cotxe que conduïa l'home, va xocar contra el vehicle i va disparar. L'home va rebre almenys dos impactes de bala i el van ingressar a l'hospital en estat greu. Després el van traslladar a un centre de detenció. Els fets han provocat una forta reacció política de rebuig. El congressista demòcrata Greg Kassar ha exigit transparència, que es publiquin les imatges de les càmeres corporals dels agents i que s'assumeixin responsabilitats si s'han vulnerat els protocols o la llei.
9: This is a pattern. It's a disturbing pattern. And it's got to stop.
7: Diu que el que està passant és una tendència preocupant i cal posar-hi fi. L'alcalde d'Austin, Kirk Watson, ha reclamat una investigació independent sobre els fets.
1: I Carles Puigdemont ja pensa a tornar de l'exili.
4: La setmana que comença el compte enrere per l'amnistia, l'expresident ha explicat a la premsa britànica que vol recórrer el país per fer una immersió en la Catalunya d'avui.
1: Jordi Corbalan.
10: Feia mesos que Puigdemont no apareixia en públic i només parlava a les xarxes. Ara ha verbalitzat què farà si pot tornar, conscient que la Catalunya d'avui no és la mateixa que la del 2017.
11: Olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat.
10: Tot plegat quan comença la partida. partida perquè el Suprem hagi d'acabar amnistiant els líders de l'1 d'octubre. Demà, el Tribunal Constitucional debatrà el primer dels recursos d'empara, el de Jordi Turull, però segurament caldrà esperar fins al 6 d'octubre perquè la majoria progressista del Tribunal posi contra les cordes Llarena i Marchena. Si el Suprem acaba obeint el TC, haurà d'aixecar les ordres de detenció contra els exiliats, que podran tornar. Oriol Junqueras es podrà presentar a les eleccions. Jordi Corbalan per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui, a partir de les 10, en parlarem a l'Àgora amb Jordi Pina, advocat de Jordi Turull. I el Ministeri de Transports vol endurir les penes pel robatori de coure arran de l'increment de casos, sobretot a Rodalies.
7: Fins a l'agost, Adif ha presentat 229 denúncies per substracció de coure a Catalunya davant les 184 de tot l'any passat. Segons publica El País, el Ministeri es planteja ara la reforma del Codi Penal que castiga els robatoris amb força per incloure-hi agreujants quan es tracti de cable o altres elements de la infraestructura ferroviària.
1: Aquest mateix cap de setmana, els Mossos van detenir la matinada de dissabte 5 persones quan intentaven robar coure a les vies del tren de Roda de Barà, en aquest cas el tarragonès.
4: L'actuació s'emmarca en un dispositiu específic del cos per combatre aquests incidents a la xarxa ferroviària. Divendres es va produir un altre robatori de coure a l'estació de França de Barcelona, i això que s'ha reforçat la vigilància privada en aquest punt per controlar-ho.
1: D'aquesta qüestió en parlarem també a la web a partir de 11:15. I els Mossos busquen 5 homes, en aquest cas que van anar vestits de policia per segrestar suposadament un altre home a la P7.
7: Els fets van passar dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental, segons la gravació de diversos testimonis. 5 homes, vestits de negre amb vermilles reflectants i la paraula policia, escrita a l'esquena, van treure la víctima amb la cara plena de sang de la part de darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre vehicle. A l'home el van poder trobar més tard, sa i estalvi. La policia sospita que es tracta d'una revenja entre delinqüents.
1: I l'alcalde de Barcelona ha anunciat un front comú internacional en contra de l'especulació immobiliària.
4: Jaume Collboni ho ha anunciat des de Nova York, on aquest cap de setmana s'han reunit més d'una trentena d'alcaldes de tot el món.
1: Nova York, Oriol Serra.
12: Algunes de les grans ciutats del món han decidit unir forces per combatre l'especulació immobiliària en favor de l'accessibilitat a l'habitatge. La iniciativa global proposada per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, compta amb el suport de l'anfitrió de la cimera Urban 20, l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, i segons el mateix Collboni, ja s'hi han afegit d'altres ciutats.
13: Impulsar una iniciativa d'alcaldes per l'habitatge a nivell internacional va ser una proposta que va tenir el suport immediat de l'alcalde Mamdani, de Toronto, de la Ciutat de Mèxic.
12: Està previst que el novembre se celebri a Barcelona la primera reunió a nivell tècnic per començar a establir les mesures concretes de la iniciativa. Des de Nova York, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
4: Molt bon dia.
1: La primera.

0: La Bola Negra, la pel·lícula dels Cavis, continua arrasant i s'emporta el Premi del Públic al Festival de Toronto. Mentrestant, al Festival de Sant Sebastià també s'ha presentat la pel·lícula, que ha rebut una ovació històrica de 10 minuts.
1: La segona.

0: I Quime Portet tanca una nova edició del Mercat de Música Viva que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Vic. Els diversos concerts que s'han fet hi han passat més de 170.000 persones.
1: I la tercera?

0: I el que també ha acabat aquest cap de setmana és el Festival B de Barcelona. Ho ha fet amb rècord de públic, amb 35.000 persones. Això són 10.000 persones més que l'any passat. Yo no me metió con nadie, ni nadie le metió yo.
1: Si no me meto donde me llaman en la cuenta donde no. I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia. El Barça sembla la diferència a la Lliga amb el Madrid a 6 punts després de la derrota per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. Mourinho carrega durament contra els àrbitres, de qui diu que estan poc qualificats. El Sabadell en llocs de promoció a primera després de guanyar 3-1 l'Oviedo. El Joventut, que guanya la Supercopa de Bàsquet, el Barça 101-87, un títol que arriba després de 18 anys de sequera. I Berta Ballant revalida el títol del Mundial de Trial i Daniela Guillén és la nova campiona del món de motocross.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
1: Tot això avui, que és dilluns 21 de setembre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Max, quan passaven 9 minuts de la 1 de la matinada a casa seva, al barri del Poblenou de Barcelona, i l'Ona, amb 2,360 quilos a l'Hospital Arnau de Vilanova i la de Lleida. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, sembla que avui tindrem el dia més càlid de la setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia, sí, ja partim de valors molt alts. Aquesta hora amb 25 graus a Figueres, amb una mica de tramuntana calenta que està bufant. Al Masnou ja en tenen 24, a Reus 21, a Sort refresca una mica i en tenen 10. Avui s'arribarà per sobre els 30-32 graus a gairebé tot arreu, 35-36 a les zones més càlides del sud, amb un dia de sol, amb algunes capes de núvols prims que ens poden anar creuant, i sembla que aquesta situació es podria allargar pràcticament tota la setmana, com a mínim fins dissabte que ve. Així que tenim una setmana de temps estable i estiuenc.
3: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
5: A partir de les 9 conversarem sobre Ceuta amb el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i connectarem amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio al Marroc, Nando Zanuguera.
6: Després entrevistarem l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, i amb l'advocat de Jordi Turull, Jordi Pina, abordarem la setmana en què el Tribunal Constitucional debat l'aplicació de l'amnistia als líders del procés.
5: A 11:15 ens preguntarem què es pot fer per combatre el degoteig de casos de robatoris de coure que afecten la xarxa ferroviària.
6: I a 11:45, Àgora Esportiva, comentarem un nou mal perdre de José Mourinho en la derrota del Madrid contra l'Atlètic, que el deixa a 6 punts del Barça.
5: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6:22. I aquí hem d'estar al satèl·lit. Arrenquem amb Nova York. Oriol Serra, good morning.
7: Good morning, Ricard.
1: Des de Brussel·les, Bruno Fortea, bonjour.
8: Hola, bonjour.
1: A Moscou hi tenim la Cristina Solías. Privet, bon dia.
9: Privet.
1: I a Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
10: Què tal, bon dia.
1: Comencem aquest recorregut pel món. Com dèiem, als Estats Units, on creix el temor d'una temporada d'huracans que podria ser especialment violenta. De moment, les previsions del temps adverteixen de la formació de tempestes tropicals violentes a la costa atlàntica. Oriol.
7: S'acosta una tardor complicada pel que fa als fenòmens meteorològics d'alta intensitat als Estats Units, concretament a la formació d'huracans potencials, i no ho fa per sorpresa. A la meitat sud de la costa est saben bé quines són les conseqüències d'una tempesta tropical. A l'Atlàntic s'ha intensificat la tempesta batejada com a Fai i ja fa setmanes que s'adverteix sobre l'amenaça del que es coneix com el Niño. Aquesta vegada, als Estats Units es parla d'un Super El Niño, actualment en desenvolupament enmig de l'oceà i avançant lentament cap al continent americà.
1: I parlant de sostenibilitat i de clima, durant aquest diumenge, a Brussel·les, no hi haurà circulat pràcticament cap cotxe. S'hi celebrava, Bruno, el Dia de la Mobilitat Sostenible.
11: Sí, Ricard, i a Brussel·les s'ho prenen tan a pit que directament prohibeixen la circulació de vehicles particulars. Si no tens una causa justificada, et multen. I això va deixar ahir escenes idíl·liques de carrers i avingudes plenes de gent i de famílies amunt i avall, passejant, fent esport o jugant. Una fotografia que avui dilluns ja s'ha esvaït. És dia laborable, tot es reactiva, i la gent, qui més qui menys, tornarà a agafar el cotxe per anar amunt i avall.
1: I ara saltem cap a Moscou perquè el 5G acaba d'aterrar a Rússia. El problema, Cristina, és que els ciutadans no ho notaran.
12: Sí, després d'anys prometent internet mòbil d'alta velocitat a milions de ciutadans, finalment el govern rus ha desplegat la xarxa 5G a 16 de les ciutats més importants del país. Ara, però, s'ha sabut que aquestes freqüències estan reservades per al Ministeri de Defensa i Roscosmos, la NASA russa, que també treballa en l'àmbit militar. A més, només un de cada 10 telèfons mòbils russos admeten el 5G. Tot plegat en un país on, a més, els talls d'internet internet són cada cop més freqüents amb l'excusa de combatre els drons ucraïnesos.
1: I acabem a Madrid, perquè avui és Dia Internacional de la Pau i ressonarà al Congrés dels Diputats el cant dels ocells i també, Tània, les paraules de Pau Casals.
8: Aquesta tarda a l'hemicicle un jove músic tornarà a tocar el violoncel original de Pau Casals. Serà en l'acte per commemorar el 155è aniversari del naixement del músic, un acte conduït per Ana Belén i Iñaki Gabilondo, on es recordaran moments com aquest.
9: I am a Catalan. Catalonia has been the greatest nation in the world.
8: Una reivindicació de Catalunya com a nació que va fer en ple franquisme recollint la medalla de la Pau de les Nacions Unides.
1: Doncs ara són les 6:25 i així tenim el món.
10: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
13: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
14: Barcelona.
13: Consulta el programa barcelona.cat / la Mercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
15: Comprant a Aldi menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
16: Que l'any serien 1, 2, 3...
15: Més de 2.400 euros.
16: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
15: I el llom de porc extra tendre, 3,79 al pack. Més info a aldi.es. Aldi.
16: Que poc que costa comprar bé.
17: Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
18: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
19: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
18: Cada migdia a les 2 amb Òscar Fernández.
19: I a partir de les 3,
20: l'espai de reflexió a la tertúlia.
21: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb l'humanitat?
22: I em va vindre a dir sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
21: El més perillós és que escapi el nostre control.
23: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
18: Tot el que passa al Catalunya migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
24: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
25: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
26: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
25: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
27: Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
28: Ara mateix, sí, sí.
25: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Alvesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
18: I també disponible a la plataforma 3CAT.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6:28.

0: I ara els esports amb Robert Prat. El Madrid es despenja de la Lliga amb la derrota per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid.
1: El Barça, que referma el seu lideratge, 5 punts sobre l'Atlètic de Madrid, deixa el Madrid a 6 punts. L'equip de Mourinho va ser incapaç de guanyar davant un Atlètic de Madrid molt superior. Mourinho es va queixar de l'àrbitre, que va deixar el Madrid amb 10 jugadors gairebé tota la segona part, després de xiular un penal contra l'equip blanc.
2: Després hi ha un àrbitre que 41 anys no té internacionalització, pues no serà perquè és un gran àrbitre. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera.
1: Simeone contesta.
3: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo, y perdemos todo. Cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, no va. No hay que pasar la línea.
1: A la segona divisió, el Sabadell guanya per 3 a l'Oviedo, se situa en posicions de promoció a la primera divisió.
0: I el Joventut de Badalona guanya la Supercopa de bàsquet al Barça.
1: 101-87, primer títol dels verdinegres en 18 anys. Ricky Rubio, jugador de la penya.
4: Sí, han passat molts anys. Aquesta ciutat s'ho mereix. Crec que, bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
0: I en motocross.
1: Daniela Guillem, 20 anys, nova campiona del món en motocross. Guillem Ferrés també s'ha proclamat campió en MX2, segona categoria del motocross. I Berta Ballant guanya el seu segon títol mundial de trial.

0: En punt, 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà a Llagostera, al Gironès, a les 7:35.
1: I es pondrà a les 7:48 al vespre.
0: Les temperatures a aquesta hora?
2: A Mollerussa, 13 graus, a Terrassa, 18, i a Ulldecona, 15.
0: I pel que fa al temps, la setmana comença amb temps estiuenc i sense previsió de canvis. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia, sí, avui encara serà un dia més càlid que ahir i s'arribarà per sobre els 30-32 graus a gairebé tot arreu, per sobre els 35 a les zones més càlides del sud del país, i aquesta situació es podria allargar pràcticament tota la setmana.
0: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí? Maria Fernández Noguera.
4: Pel que fa al trànsit, d'aquesta hora ja hi comença a haver retencions, sobretot a la ronda litoral en sentit Llobregat, també a la ronda de dalt, al nus de la Trinitat, també en sentit Llobregat. I pel que fa al transport públic, en general funciona sobre el previst, però ja, això sí, alguns retards a Rodalies, com per exemple el del primer tren de l'R11 que ha sortit de Figueres cap a Barcelona, que va 25 minuts tard.
0: Tot això avui, que és dilluns, 21 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer són dos, Alemanya i Rússia.
1: L'extrema dreta rasa també a Mecklenburg-Pomerània Occidental, mentre que els democristians del canceller Friedrich Merz s'ensorren i per primer cop queden fora d'un parlament regional. A Rússia no hi ha hagut sorpreses i el partit de Vladimir Putin ha obtingut el 57,3% dels vots en unes legislatives plenes d'irregularitats i sense transparència.
0: El segon, Ceuta.
2: Alberto Núñez Feijóo torna avui a Ceuta amb una delegació del PP europeu encapçalada pel seu president Manfred Weber. Més d'un miler de persones es van tornar a manifestar i a la ciutat autònoma per exigir que s'expulsi immediatament els migrants.
0: El tercer, amnistia.
1: Demà el Tribunal Constitucional començarà a estudiar els recursos d'empara de dirigents independentistes contra la negativa del Suprem a amnistiar-los de malversació. Ahir, en una entrevista, Carles Puigdemont afirmava que quan pugui tornar a Catalunya vol fer una immersió al país abans de decidir el seu futur polític.
0: El quart, coure.
2: El Ministeri de Transports vol endurir les penes pel robatori de coure arran de l'increment de casos, sobretot a Rodalies, abans del país. Justament la matinada de dissabte, els Mossos van detenir 5 persones quan intentaven robar coure les vies del tren a Roda de Barà, al Tarragonès.
0: El cinquè, Alzheimer.
1: Hi ha evidència científica que es pot prevenir o retardar fins un 40% si s'actua sobre alguns factors de risc, com ara la dieta, l'exercici i la socialització. Avui és el Dia Mundial d'aquesta malaltia que afecta 150.000 persones a Catalunya.
0: I què més ens deixa la matinada, Pol Forada?
5: Bon dia. Doncs a Brussel·les, més enllà de la preocupació per Alemanya, continuen els gestos d'acostament amb el Canadà. En les últimes hores, el president francès Macron s'ha reunit amb el canadenc Carney a un arxipèlag francès que és a molts pocs quilòmetres de la costa canadenca de Terranova. Tots dos han apostat per continuar l'apropament de cara al futur.
0: I amb què van a dormir als Estats Units?
5: Doncs aquest dilluns es reuneixen Donald Trump i l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, aprofitant que el president serà a la ciutat per l'Assemblea de l'ONU que arrenca demà. És la tercera reunió que tenen en l'últim any. Han estat trobades força cordials, tenint en compte que Trump l'havia arribat a qualificar com a comunista llunàtic.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
5: Doncs amb els preparatius de la cimera entre Xi Jinping i Donald Trump aquesta setmana a la Casa Blanca. A les hores prèvies s'han vist el secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, amb el seu homòleg xinès, He Lifeng. Entre d'altres, han acordat noves reunions entre tots dos països per parlar de la intel·ligència artificial.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
6: Bon dia.
0: Centrada sobretot en el desastre electoral per la CDU del canceller alemany Friedrich Merz.
6: Que vota els extrems Alemanya en dos estats i escombra els conservadors. Llegim a La Vanguardia. La ultradreta venç en un altre estat alemany i Merz perd Berlín, titula El Periódico. I per la seva banda, El País explica que l'ascens de la ultradreta posa Merz contra les cordes. També avui en portada, les visites a Catalunya de Sánchez i Feijóo aquest cap de setmana. Pugna des de Catalunya, titula El Periódico, amb foto partida. D'una banda, Sánchez i Illa a la Festa de la Rosa, i de l'altra, Alejandro Fernández i Feijóo. Semblen dues fotografies calcades. A cada foto, un aplaudeix i l'altra aixeca la mà esquerra. I altres temes de portada, Ceuta i Rússia. El País explica que Rabat blinda la frontera en vigília de les seves eleccions legislatives i Ucraïna ataca el cor de Rússia en eleccions. Llegim a La Vanguardia, on també veiem la gran foto de portada amb el recompte de vots sota un quadre de Vladimir Putin.
0: I a la premsa comarcal, males notícies al camp. La collita de blat de moro de Lleida ha començat amb uns rendiments desastrosos. Lara García.
7: El Segre explica que la collita de panís a Lleida s'ha hagut d'avançar 15 dies per la calor. La mala polinització per les altes temperatures s'ha sumat a la falta d'alternatives per controlar la plaga d'aranya roja. Com a resultat, els rendiments dels cultius cultius han disminuït i els agricultors cullen pinyes de panís molt petites. Per evitar que hi hagi més pèrdues, els pagesos del sector consideren l'opció de canviar de cultiu en futures campanyes. A Girona, el Festival Internacional de Ciclisme Sea Otter Europe ha aplegat aquest cap de setmana 80.000 visitants. Segons recull el diari de Girona, s'espera que generi un impacte econòmic a la ciutat de 40 milions d'euros. Aquesta desena edició ha estat la més multitudinària fins ara. I al diari de Tarragona llegim que els Mossos d'Esquadra no tornaran al recinte de les Gavarres. El ple de l'Ajuntament ha aprovat modificar el conveni de cessió de la finca perquè la Generalitat destini exclusivament l'edifici als agents rurals.
0: I en esport, Robert Prat, el Barça eixampla la diferència a la Lliga amb el Madrid.
8: A 6 punts després de la derrota 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid, Mourinho carrega durament contra els àrbitres, d'aquí diu que estan poc qualificats, el Sabadell en llocs de promoció a primera després de guanyar 3-1 l'Oviedo, i el Joventut que es proclama campió de la Supercopa de bàsquet davant el Barça, un títol que arriba 18 anys després de sequera. Berta Avellán revalida el títol del Mundial de Trial i Daniela Guillén, nova campiona del món de motocross.
0: De seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí als serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans mirem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units, perquè queden 43 dies, i aquesta és l'anàlisi que en fa el Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
9: Good morning, Catalunya. Després d'una temporada terrible a nivell de política internacional, finalment Donald Trump s'ha pogut apuntar un tanto victoriós. Aquest cap de setmana sabíem que els Estats Units ha arribat a un acord amb Dinamarca per controlar la seguretat de Groenlàndia. De moment, encara no coneixem els detalls del pacte, però el fet que s'assigni aquesta mateixa setmana a Nacions Unides resulta una garantia de salt endavant. Després d'entossudir-s'hi molt i de voler aplicar la doctrina Monroe a tota Amèrica, Trump ha aconseguit que els danesos renunciïn a comerciar els seus minerals i també a albergar bases militars a Groenlàndia en països forans a l'Aliança Atlàntica. De fet, segons el tractat que tenia amb Dinamarca del 1951, els Estats Units ja tenien prioritat per instal·lar bases a l'illa, però ara la presència militar s'espera més que creixent. Comptat i debatut, Trump no pot presumir d'expansionisme, però sí d'influència. El problema és que, de moment, Amiran no ho ha aconseguit i, en aquest cas, s'hi ha deixat muntanyes de dòlars.
1: Dos quarts i mig de set del matí.
10: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
1: Catalunya es desperta amb la mirada posada a les eleccions alemanyes. L'extrema dreta ha tornat a guanyar en un land alemany i la CDU del canceller Friedrich Merz torna a patir una desfeta electoral.
2: Per primer cop a la història, els democristians desapareixen d'un parlament regional, el del land Mecklenburg-Pomerània Occidental, on s'ha imposat l'ultradreta. El canceller Merz admet el desastre després que la CDU hagi quedat per sota del 5% mínim i necessari per poder tenir un escó. Tot i això, segueix.
11: Was jetzt zu tun ist...
12: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
2: A Berlín també ha perdut. En aquest cas ha guanyat l'esquerra de Die Linke i per primer cop tindrà l'alcaldia de la capital del país.
1: Això a Alemanya, Rússia, sense sorpreses. La Comissió Electoral Central certificarà aquest matí l'aclaparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les legislatives del cap de setmana.
2: Uns comicis plens d'irregularitats i falta de transparència. Segons els primers resultats oficials, Rússia Unida obté el 57,3% dels vots, molt per davant de la resta de partits, cosa que li permetrà ampliar encara més la majoria al Parlament. Sergei Lavrov, cap de llista.
13: No tinc cap mena de dubte que els resultats confirmaran el compromís de tots els nostres partits i electors amb el rumb que ha definit el president dins del país i per la nostra política exterior.
2: L'oposició denuncia tota mena d'irregularitats com el veto de candidats.
1: Alberto Núñez Feijó torna avui a Ceuta amb una delegació del PP europeu encapçalada pel seu president Manfred Weber.
2: I coincidirà amb el ministre de l'Interior, que també viatja a la ciutat autònoma per visitar les instal·lacions que s'han habilitat per acollir migrants, mentre milers de persones continuen acampades a carrers i platges. Ahir, en un acte a Badalona, el president del PP, Alberto Núñez Feijó, va insistir a proposar retirar la nacionalitat espanyola als nouvinguts que delinqueixin.
14: Revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
2: També des de Catalunya, en concret des de la Festa de la Rosa de Gavà, Pedro Sánchez acusava el PP i Vox d'estar instal·lats en el Dia de la Marmota i fer una oposició destructiva davant aquesta crisi a Ceuta.
15: Cada nueva crisis, una nueva deslealtad por parte del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. que le vaya mal a España.
1: I aquest cap de setmana comença el compte enrere per l'amnistia. Carles Puigdemont ja pensa tornar de Waterloo.
2: L'expresident ha explicat a la premsa britànica que vol recórrer el país per fer una immersió a la Catalunya d'avui. Feia mesos que no apareixia en públic i ahir va parlar al The Sunday Times.
11: Olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país.
16: Immersion, the reality, to touch again.
2: Demà el Tribunal Constitucional debatrà el primer dels recursos d'empara, el de Jordi Turull, però segurament caldrà esperar fins al 6 d'octubre perquè la majoria progressista del Tribunal posi contra les cordes Llarena i Marchena i s'acabin veient obligats a aixecar les ordres de detenció.
1: I una previsió destacada per les pròximes hores. L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, torna a comparèixer davant la Comissió d'Investigació del Congrés sobre la Dana.
2: I torna després d'un últim escrit seu dirigit a la jutgessa d'instrucció.
1: València, Marta García.
17: Han passat 10 mesos des de so.
18: Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes al CECOPI. Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie lo sabía.
17: És la primera compareixença de Carlos Mazón davant la Comissió del Congrés el 17 de novembre del 2025, on es va desentendre de la gestió de la Dana. Avui torna després d'aquest escrit dirigit a la magistrada Núria Ruiz Tobarra, que qüestiona obertament l'argumentari de Mazón. Considera que les afirmacions de l'expresident valencià impliquen la seva desconeixença tant en l'estructura del CECOPI com en l'elaboració del text d'alerta. Avui s'espera un Mazón novament a la defensiva en una comissió on també compareix l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüeso. Marta García, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Una quarta part dels allotjaments d'ús turístic de la ciutat de Girona no fan servir cap dels sistemes de recollida d'escombraries.
2: L'Ajuntament ha iniciat els tràmits per sancionar els propietaris i això ha indignat l'Associació d'Apartaments.
1: Girona, Fèlix Martín.
19: Dels 375 pisos turístics registrats a Girona, un centenar no ho han utilitzat aquest any ni una sola vegada. Això es revisarà i pot tenir conseqüències, concreta la regidora Caral Vila.
20: És a dir, que el turista no sàpiga on ha de llançar els residus i que això ens comporti, doncs que ho deixi en una cantonada de Rivell o en una paperera o fora de lloc, doncs aquests s'han de poder sancionar, i és això el que estem fent.
19: Des de l'Associació d'Apartaments Turístics estan indignats per l'anunci, i també en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio justifiquen per què sovint no es fa ús d'aquest sistema. Explica Esther Soler.
21: El client, com que molts cops no està a l'apartament quan ha de baixar les escombraries, i és veritat que si un propi gestor té 10 apartaments, doncs molts cops utilitza una mateixa targeta, no està obrint amb les 10 targetes diferents.
19: Les multes més lleus per aquests casos van del 125 als 600 euros. Des de Girona, Fèlix Martín, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Hi ha evidència científica que l'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins un 40% si s'actua sobre alguns factors de risc.
2: Avui és el Dia Mundial contra aquesta malaltia que afecta una de cada 10 persones més grans de 65 anys, 150.000 a Catalunya.
1: Mònica Mas.
22: La dieta, l'exercici físic, estudiar, socialitzar o tractar-se la sordesa són alguns d'aquests factors, 14 en total, que es poden fomentar per evitar o retardar l'Alzheimer. Des de la Fundació Pasqual Maragall demanen que els ajuntaments promocionin activitats que vagin en aquesta línia, així com ajudes perquè les persones amb aquesta malaltia continuïn actives. És el cas de la Isabel, que té 75 anys i en fa dos que sap que té Alzheimer.
23: Som mestra i les meves neurones s'han d'alimentar. I si ara no tenen ganes de fer coses, pues ja els hi faré fer jo. De seguida, tallers de memòria, estic escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre amb el grup de tartamús de Catalunya, vaig a les conferències, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana, o sigui, jo no paro.
2: Mònica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I la crònica cultural la comencem avui parlant de cinema.
24: The 2026 People's Choice Award presented by Rogers goes to...
1: Perquè La Bola Negra, la pel·lícula dels Javis, continua arrasant.
25: El Festival de Toronto s'ha endut el premi del públic, el més important del certamen, i a Sant Sebastià s'ha rebut amb una eufòria desbordant.
1: Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
26: Un premi més per a La Bola Negra, i aquest és molt rellevant perquè històricament catapulta cap als Oscars. Ja ho deia ahir Penélope Cruz a Catalunya Ràdio.
27: Van a passar muchas cosas con La Bola Negra, muchas. O sea, yo creo que van a caer unas cuantas ahí. Tienen muchísimas papeletas como directores, incluso como mejor película, no solo como película extranjera, mejor guión. Puede que haya que hacer una gran fiesta ese día.
26: A Sant Sebastià han hagut de doblar la longitud de la catifa vermella per acollir tots els fans que volien saludar les estrelles del film, i l'ovació al final de la projecció de la premiera espanyola ha estat de traca. Els Javis han explicat que estan aclaparats i això que encara els queden mesos de promoció. Divendres, La Bola Negra arriba a les sales de cinema catalanes. Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Això a Vic.
28: Montserrat, Montserrat, ens direm-nos
25: Quimi Portet ha omplert la plaça Major de Vic per tancar el mercat de música viva. Manolo García com a convidat de luxe. 170.000 persones han assistit als concerts d'aquesta edició.
1: I això a Barcelona?
0: En la periferia brillante de una galàxia mediana en medio de...
25: Ha sigut el Festival B de Barcelona amb un rècord d'assistència amb 35.000 persones. Això són 10.000 assistents més que l'any passat en 3 dies de concerts de dijous a dissabte al Parc del Fòrum. Hi han actuat aquesta que sentim, Maria Arnal, Muixca, Guitarrica de la Fuente, La Plazuela o Viznaga. Segons l'organització, un 85% del públic són joves de la mateixa ciutat.
1: Són 6:45 del matí. Torna Camí de Càveres a 3Cat, el podcast que recull històries de la pagesia i de les feines del camp al llarg de les estacions i que ara se centrarà a la tardor i l'hivern.
3: La castanya és un fruit absolutament de temporada.
25: Per exemple, amb aquest capítol dedicat al cultiu de castanyes, anant al Montseny i també al mercat de Sant Antoni de Barcelona. El podcast és una iniciativa del ramader Marc August Muntanya i el fotoperiodista Martí Alvesa, que defensa la necessitat de donar veu a la pagesia.
1: Una altra novetat, aquesta a la tele. Aquesta nit arriba a TV3 la sèrie Gènesi i sobre la revolució gastronòmica que es va viure al Bulli.
4: Hem tocat sostre, Albert. És que el Bulli s'ha convertit en...
25: Ferran Adrià i l'actor Miquel Fernández han treballat colze a colze en la construcció del personatge que dona vida al cuiner i tots dos han passat aquest cap de setmana pel suplement de Catalunya Ràdio.
5: És brutal. El tema com parlo i això l'ha fet increïble. I després, que és el més difícil, sembla un cuiner.
6: Hi ha una evolució d'aquest personatge que entra amb una timidesa brutal. No timidesa, sinó com que, mira, estoy aquí por casualidad y porque sí, i acaba amb el que és ara, no? Té un magnetisme que és increïble.
1: Passa un minut de 6:45 del matí perquè fa el temps. Avui tornarem a tenir un dia 100% estiuenc. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia. Sí, sí, les temperatures ens hi faran recordar altra vegada, amb valors que poden arribar als 30-32 graus a bona part del país, fins als 35 a les zones més càlides del sud. A aquesta hora tenim una mica de tramuntana, que bufa a la zona de l'Empordà, i això fa que en aquest sector la temperatura dispari per sobre ja dels 24-25 graus, per exemple, 25 graus a Portbou. També arriben els 24-25 en alguns trams de la costa central, com és habitual en aquesta època encara, els dies més càlids, i sí que refresca una mica més a l'interior. Amb un dia que serà assolellat, amb algunes capes de núvols prims que ens anirien creuant, i sembla que aquesta situació de calma persistirà com a mínim fins divendres o dissabte d'aquesta setmana. La temperatura no serà tan alta, però sí que es mantindrà clarament per la banda alta.
1: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
8: Doncs pel que fa al trànsit, un accident a l'AP7 a Sant Cugat del Vallès talla dos carrils i provoca aquesta hora 4 quilòmetres d'aturades en sentit sud, i també hi ha les retencions habituals d'aquesta hora a les dues rondes en sentit Llobregat, sobretot a la litoral, i també a la C58 entrada a Barcelona. Pel que fa al transport públic, en general funciona sobre el previst, però hi ha alguns retards a Rodalies, com per exemple el del primer tren de l'R11 que ha sortit de Figueres cap a Barcelona i circula 25 minuts tard.
10: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
9: Avui hem rebut el missatge del Carles, de Mataró. Parla en nom d'un grup d'usuaris descontents amb la gestió de la piscina municipal. L'equipament ubicat al centre va tancar al febrer per problemes estructurals i fins que no torni a obrir, els usuaris han estat reubicats en una altra piscina municipal però gestionada per una empresa privada al barri de Cerdanyola. El Carles critica que els preus són molt més cars i les instal·lacions deficients.
28: I ara doncs, ens han multiplicat quasi bé alguns, els suposa quasi un 300, un 400% d'increment en el preu. I, a més, doncs el problema aquest del transport per arribar fins allà.
9: L'Ajuntament respon que ha pactat preus amb l'empresa per intentar facilitar l'activitat dels abonats, però el Carles insisteix a demanar una rebaixa.
10: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
25: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. La setmana comença amb un descens del preu del petroli. El barril de Brent baixa més d'un 2% fins als 101 dòlars. Això fa que els mercats oberts d'aquesta hora, els asiàtics, operin en verd. La borsa de Tòquio creix un 1,40% i la de Hong Kong prop d'un 0,5%. Pel que fa a les borses europees, divendres van tancar amb retallades. L'IBEX 35 va perdre un 1,60% i avui obrirà des dels 19.500 punts. A Wall Street, el Dow Jones també va tancar a la setmana amb retallades, però el principal índex tecnològic, el Nasdaq, va recollir beneficis de les empreses d'intel·ligència artificial i va repuntar un 0,40%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
11: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
12: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
13: Doncs jo només sento la carretera.
12: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. BBP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
14: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
15: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 10 minuts i a les 7 del matí, aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Tarragona. Ricard Buigas, bon dia.
17: Hola, bon dia.
1: Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
18: Hola, bon dia.
1: A Barcelona saludem Marc Jurado, bon dia.
20: Bon dia.
1: I des de Girona, Núria Paraire, bon dia.
29: Bon dia.
1: Comencem a les comarques tarragonines perquè l'Audiència de Tarragona ha de decidir avui si trasllada el cas Montoro a Madrid o manté el procés d'instrucció Tarragona, Ricard.
17: Sí, aquest és el cas que investiga l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, per impulsar suposats canvis il·legals i rebaixes fiscals a empreses gasistes a canvi de comissions. Hi ha prop d'una trentena d'investigats. La instrucció es fa a Tarragona perquè l'origen de tot plegat està relacionat amb uns correus electrònics que els Mossos van trobar a la seu de la multinacional gasista Messer, al Morella, al Tarragonès. Les defenses fa temps que demanen el trasllat de la investigació a Madrid. El jutge Rubén Rus va refusar aquesta petició a l'abril. A veure què passa avui.
1: Saltem a Lleida. Avui es parlarà sobre seguretat i civisme perquè celebrarà una junta de seguretat que s'ha hagut d'avançar, Júlia.
18: Així és, una junta de seguretat on participarà la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el nou director general dels Mossos, Ferran López. La trobada s'ha avançat després d'una baralla la setmana passada en una zona molt concorreguda de la ciutat i on hi van participar una desena de persones armades amb pals i ganivets que van deixar 6 ferits.
1: La intel·ligència artificial serà avui la protagonista. Barcelona, Marc.
20: Sí, s'hi celebra a partir de les 10 la primera Cloud Community House d'Europa, que és, doncs, una trobada que durant 4 dies reuneix 15 ambaixadors europeus de l'assistent d'intel·ligència artificial d'Anthropic. S'hi faran tallers i sessions pràctiques i tindrà lloc, com no podia ser d'altra manera, al districte 22 arroba. I també avui, i també a Barcelona, es presenta la nova proposta immersiva Codi Gaudí, l'experiència inèdita, la primera gran producció del nou equipament lúdico-cultural Espai Imagina.
1: I acabem a les comarques gironines. La Fira Internacional de Ciclisme Sea Otter ha arribat als 80.000 visitants. Núria.
29: Doncs sí, aquesta gran fira que inclou proves esportives arriba als 10 anys a Girona i ha estat la més multitudinària tant en visitants com en participants en les curses. Els organitzadors ja feien bones previsions, però ens asseguren que la sort i el bon temps els han acompanyat per aconseguir una edició rodona. L'any que ve ja està previst que es torni a fer a Girona, però de cara al futur no ho asseguren perquè alerten que necessitaran més espai per a la fira.
1: Així tenim el país, quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
30: El matí de Catalunya Ràdio.
1: I els esports, Robert Prat.
31: El Barça eixampla la diferència a la Lliga amb el Madrid a 6 punts després de la derrota per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. José Mourinho carrega durament contra els àrbitres, de qui diu que estan poc qualificats. El Sabadell en llocs de promoció a primera després de guanyar 3-1 l'Oviedo. El Joventut que guanya la Supercopa de Bàsquet, el Barça 101-87, un títol que arriba després de 18 anys de sequera. I Berta Ballant revalida el títol del Mundial de Trial i Daniela Guillén és la nova campiona del món de motocross.
1: Ara, el comentari esportiu amb Laia Tudel.
32: Ja el tenim aquí. José Mourinho ha tornat i amb ell les fotos i els papers a la sala de premsa per queixar-se dels àrbitres. Quan el portuguès veu que no pot guanyar el camp, intenta fer-ho a les rodes de premsa, com ja li va dir Guardiola fa uns anys. I és la millor notícia pels culers. Som on érem el 2010. Un Barça superior i un Madrid frustrat. Però aquesta és una tàctica que fins i tot els seus, la premsa de Madrid, la comencen a veure antiga i ja no li compren del tot.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
33: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
34: Amb un horari nou.
35: Més d'hora.
0: De 9 del vespre a 11 de la nit.
2: Catalunya Nit.
3: Un informatiu en profunditat.
0: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Amb horari nou.
3: De 9 del vespre a 11 de la nit.
0: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
4: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
5: No té cap mena de sentit això de les tres bessones.
6: Per què?
5: Tres bessones? Bessones són dues!
19: Ah.
5: Tres són trigèmines!
19: Quina gran veritat ha sortit a la llum!
5: Aquesta merda de la sèrie aquesta que foten enganyant els nanos de TV3.
19: Tio, és veritat això?
6: És veritat, té raó.
5: Un, dos, tres, som tres trigèmines!
4: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
21: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
4: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
8: A partir de les 9 conversarem sobre Ceuta amb el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i connectarem amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio al Marroc, Nandos de Noguera.
25: Després entrevistarem l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, i amb l'advocat de Jordi Turull, Jordi Pina, abordarem la setmana en què el Tribunal Constitucional debat l'aplicació de l'amnistia als líders del procés.
8: A 11:15 ens preguntarem què es pot fer per combatre el degoteig de casos de robatoris de coure que afecten la xarxa ferroviària.
25: I a 11:45, Àgora Esportiva, comentarem un nou mal perdre de José Mourinho en la derrota del Madrid contra l'Atlètic, que el deixa a 6 punts del Barça.
8: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Quan falten 4 minuts per les 7, el més destacat de la televisió, Mariola Cubells, avui sobre les tertúlies de televisió d'aquest cap de setmana després de fer-se públiques les manipulacions sobre les llistes d'espera als hospitals de Madrid.
22: Surt la notícia de la manipulació de les llistes d'espera a l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid, responsabilitat del govern del PP de Díaz Ayuso, però el cap de setmana les tertúlies televisives converteixen en protagonista al cirurgià a qui el PP acusa falsament de ser el responsable de la manipulació, quan el que ha fet ha sigut denunciar-ho. I el colmo és veure a una exdiputada del PP, com Noelia Núñez, que va haver de dimitir per mentidera com a reina dels platós contra el metge.
1: I a la recomanació del dia, coincidint amb l'estrena d'una de les grans apostes televisives de la temporada, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie Gènesi.
23: Molta atenció, un retrat magnètic de l'ascens de Ferran Adrià i la revolució del bulli fins a convertir-se en el referent gastronòmic mundial que coneixem avui. Amb un Miquel Fernández que es llueix a gust en la pell del cuiner català des de la seva joventut, tot i el repte, i amb qui descobrim les interioritats de la creació i les cabòries genials del xef, que no només ha avalat Gènesi, sinó que l'ha definida com la millor sèrie de gastronomia que s'ha fet mai. Tindrà un total de 6 capítols i els dos primers s'estrenen avui en exclusiva a 3CAT. Més endavant, Netflix s'encarregarà de distribuir-la internacionalment.
1: I què deien els altres divendres, Jovany?
24: Divendres vam tenir novetats sobre el cas Endic. Novetats que el Ricard Ostrell ens va explicar amb una onomatopeia.
26: Consistia en anar a Montserrat i simular...
24: Bum! Precisament com que era divendres, vam notar certa dispersió a l'equip del matí de Catalunya Ràdio.
27: S'havia d'estrenar el juliol del 2023.
33: Entre els quals el de 3CAT.
24: I ara et faré una pregunta, Josep Marró.
26: Ai, Josep. Marrón.
24: Ramon. Però amb el que vam gaudir de veritat, divendres va ser amb el nou hit de l'exconseller Ramon Tremosa, Viva la vida, de Coldplay.

0: Bon dia, Canalies.
1: Bon dia, bon dia, Lluís.
0: Quines cançons despertes avui.
1: Avui amb la música de George Michael i I Want Your Sex. I és que tal dia com avui, un 21 de setembre, però de l'any 1998, Bill Clinton va testificar davant el gran jurat nord-americà sobre les seves relacions amb Mònica Lewinsky. Durant la seva compareixença, Clinton va reconèixer haver tingut una relació inapropiada o inadequada amb Lewinsky, un fet que, posteriorment, el va conduir a procediments polítics i a un impeachment al Congrés dels Estats Units, del qual, finalment, va ser absolt pel Senat.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui Ceuta tornarà a ser el centre de la política espanyola i també europea en el seu afany per internacionalitzar aquesta crisi. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, visita avui la ciutat autònoma acompanyat del líder dels populars europeus, Manfred Weber. Alba Gil.
1: Feijóo aterra a Ceuta per quarta vegada des que va esclatar la crisi i ho fa ara amb la plana major del PP europeu en una estratègia per internacionalitzar la situació que viu la ciutat autònoma. Els populars busquen europeïtzar el problema saudí i evidenciar la inacció de que acusen el govern espanyol. Qui també hi serà per quarta vegada és Fernando Grande Marlaska. El ministre de l'Interior té previst visitar els centres d'acollida de migrants i diferents unitats de Policia Nacional i Guàrdia Civil en ple xoc polític amb el president de la ciutat autònoma i amb milers de persones encara malvivint als carrers. L'executiu vol demostrar que té el bou agafat per les banyes i ha desplegat també una campanya a les xarxes socials per desincentivar les entrades irregulars. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I és que fa dies que corren per xarxes missatges animant a una nova entrada massiva demà passat, dimecres, coincidint, en aquest cas, amb les eleccions al Marroc, pel Foradada.
2: Diversos mitjans marroquins, incloent-hi alguns de la corda de partits governamentals, com l'Opinión, alerten que en els últims dies han corregut crides a una nova entrada massiva. Fins i tot l'ambaixada espanyola Rabat havia avisat el govern marroquí, i aquest cap de setmana, com deia l'Alba, s'ha publicat a les xarxes, aquesta ambaixada, diversos missatges en què s'avisa que entrar de manera irregular a Ceuta i Melilla no dona dret a accedir a la península, tampoc a quedar-se a Espanya ni a moure's lliurement per Europa.
0: I una de les coses que subratllaven també els informes policials de finals de juliol era aquesta passivitat de la policia del Marroc. Ara, a l'altra banda de la frontera, el desplegament de tropes és evident. La situació, això sí, es manté tranquil·la. Ha enviat especial a Feridec, al Marroc, Nando Sanoguera.
3: La zona fronterera de Feridec està ple d'hotels, restaurants i botigues, però la seva activitat és discreta. Un comerciant que no vol parlar al micròfon diu que les coses des de la Covid van a pitjor, però ell manté negocis a Ceuta i aquí, i aquests dies pot circular sense problemes entre les dues ciutats. El tràfic fronterer cap al Tarajal és tranquil, però hi ha controls de la policia marroquina gairebé a cada rotonda i a sobre de les muntanyes pròximes a la ciutat autònoma. Un altre venedor d'una botiga d'esport es mostra imatges de com es va col·lapsar la ciutat el 30 de juliol, però no vol opinar. Això és una cosa entre el Marroc i Espanya, diu. Nosaltres, el poble, no en sabem res. Des de Feridec, Nando Sanoguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A partir de les 9 parlarem amb el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, per saber fins a quin punt preocupa el que pugui passar dimecres. I també parlarem dels aldarulls que hi ha hagut a Ceuta a les últimes hores.
2: I aquesta vegada no han tingut a veure directament amb els immigrants. La policia ha hagut, fins i tot, ara ho sentíem, de disparar trets a l'aire per dispersar un grup de ceutís que protestaven contra l'arribada d'una associació navarresa, Negu Gorriak, que es diu Dreta Sostre. Els acusaven de ser, deien, radicals, proetarres i d'anar a trencar-hi la convivència.
0: Probablement Feijóo serà rebut diferent avui a Ceuta. Això després d'haver portat a Catalunya el seu pols amb Pedro Sánchez.
2: El líder del PP des de Badalona aquest diumenge es comprometia a endurir les condicions per aconseguir la nacionalitat espanyola.
4: Revisaremos cómo se concede la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
0: Atacaba Feijóo des de Badalona i responia Pedro Sánchez des de Gavà.
5: Cada nueva crisis, una nueva deslealtad por parte del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España.
0: Avui en parlarem a l'Àgora del matí amb Sara González, Antoni Bolaño, Aitor Arriaga i Pau Llong. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
6: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
7: Avui és dilluns 21 de setembre, comencem el dia amb 8 graus a Camprodon, 13 graus a Mollerussa, 14 a l'Espluga de Francolí, que contrasten amb els 25 que hi ha a Figueres o 24 de Barcelona. Bufa una mica de tramuntana a l'Empordà, això és el que ha fet pujar la temperatura tant en aquest sector del nord-est. A la resta, encara valors moderats, a l'espera que al migdia arribin amb facilitat els 30 o 32 graus i fins als 35 graus al sud de Catalunya. Serà un dia estiuenc amb sol i algunes capes de núvols prims. I sembla que aquest tipus de temps s'allargarà bona part de la setmana.
8: Això pel que fa al temps, pel que fa a les carreteres, Vallès ens despertem amb un accident a la P7 que provoca 4 quilòmetres de cua a Sant Cugat del Vallès en sentit sud perquè en aquest punt només hi ha un carril obert. A la mateixa P7 hi ha un altre accident a l'Ampolla en direcció a Tarragona i cua també als punts habituals de les rondes de Barcelona.
0: Informen Eloi Cordomí i Mireia Sala. Són les 7 i 5. I aquesta la repassem el que cal saber d'aquest dilluns 21 de setembre del 2026 amb Sílvia Solanes, bon dia.
9: Bon dia.
0: Francesc Soler, bon dia.
10: Bon dia.
0: I Lara García, bon dia.
11: Bon dia.
0: Patacada.
11: Alemanya, de la CDU del canceller Friedrich Merz. Els democristians s'ensorren i per primer cop queden fora d'un parlament regional, el de Mecklenburg-Pomerània Occidental. L'extrema dreta ha tornat a arrasar.
12: La CDU de Friedrich Merz queda fora del parlament regional de Mecklenburg-Pomerània Occidental i

0: Tina Solies.
1: El cap de llista de Rússia Unida, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, considera que aquesta victòria incontestable és un aval del poble rus a l'estratègia de Putin.
2: No tinc cap mena de dubte que els resultats confirmaran el compromís de tots els nostres partits i electors amb el rumb que ha definit el president dins del país i per la nostra política exterior.
1: L'oposició denuncia tota mena d'irregularitats, traves al vot en papereta per afavorir el vot electrònic, que és més opac, o el veto de candidats. Fins i tot el Partit Comunista ha denunciat que aquest joc brut del Kremlin el recorda als convulsos anys 90. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentrestant, a França, pla de seguretat.
3: El que prepara Emmanuel Macron davant dels atacs de Rússia. El president francès ha parlat en les últimes hores d'amenaça híbrida. Creu que s'ha intensificat i vol protegir les infraestructures crítiques del país.
4: L'intent d'atac amb drons sobre l'aeroport de Leipzig, Alemanya, o en un tren a la frontera entre Polònia i Ucraïna confirmen, segons Macron, que la situació és greu.
0: Avui en parlarem a partir de 9:15 amb el director del CIDOB, Pol Borillas, i també amb el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez. I compte enrere.
5: Per l'amnistia, demà el Tribunal Constitucional debatrà el primer dels recursos d'empara, el de Jordi Turull, encara que segurament caldrà esperar fins a l'octubre. Carles Puigdemont ja pensa tornar a Catalunya.
3: L'expresident ha explicat a la premsa britànica que vol recórrer al país per fer una inversió en la Catalunya d'avui. Feia mesos que no apareixia en públic, però hi va parlar a The Sunday Times.
6: Olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país.
7: Immersion, the reality, the touch again.
0: Gestos.
4: Els de Pedro Sánchez cap a Catalunya i a la festa de la Rosa a Gavà, la gran festa que el PSC organitza cada any a la Pineda de Gavà per donar el tret de sortir del curs polític.
8: Pedro Sánchez sap que per tornar a guanyar ha d'assegurar-se la victòria a Catalunya i quan encara no han hi convocat les eleccions ja ha convertit la festa de la Rosa en el primer míting de precampanya.
9: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027. Y os diré una cosa, hasta 2031 y más allá.
8: El president espanyol ha injectat confiança en territori amic mentre el seu principal valedor, Salvador Illa, l'ha erigit com l'únic capaç de frenar l'onada reaccionària.
10: O Trump o Sánchez, o Milei o Sánchez, o Netanyahu o Sánchez, o Abascal, Aznar i Feijó o Sánchez. Aquesta és la qüestió! Aquesta és la qüestió!
8: Des de Gavà, Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Endurir penes.
5: Pel robatori de coure arran de l'increment de casos, sobretot a Rodalies. El Ministeri de Transports ho té entre sella i sella. Segons publica El País, el Ministeri es planteja la reforma del Codi Penal que castiga els robatoris amb força per incloure-hi agreujants quan es tracti de cable o altres elements de la infraestructura ferroviària.
3: Fins a l'agost, Adif ha presentat 229 denúncies per robatori de coure a Catalunya davant les 184 a tot l'any passat. Aquest mateix cap de setmana, els Mossos van detenir la matinada de dissabte 5 persones quan intentaven robar coure les vies del tren de Roda de Barà al Tarragonès.
0: I avui tothom parla del segrest a l'AP-7.
4: Els Mossos busquen 5 homes que van vestir-se de policia per segrestar suposadament un altre home a l'AP-7. Els fets van passar dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental.
5: Segons la gravació de diversos testimonis, 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena, van treure la víctima amb la cara plena de sang de la part del darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre vehicle. L'home el van poder trobar més tard, sa i estalvi, i la policia sospita que es tracta d'una revenja entre delinqüents.
0: Contra l'ampliació dels aeroports.
3: Milers de persones es van manifestar ahir a Barcelona, Palma i Eivissa per alertar de les conseqüències que tenen aquests projectes en l'àmbit social i sobre el territori.
4: A Barcelona, 30.000 persones convocades per la plataforma Zero Port van sortir al centre de la ciutat per denunciar els plans d'ENA i el govern espanyol, que aquesta setmana ha aprovat el pròxim pla d'inversions per ampliar el Prat. Jaume Osete, portaveu de Zero Port.
11: La gent ja no pot més i el tema dels lloguers, el tema de la calor, el tema de tants turistes, és un tema que la gent ja diu prou i té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra.
5: Aquest estiu les Illes han batut un nou rècord de visitants amb 24 milions de persones i els plans d'ENA preveuen 1.000 milions d'euros d'inversió per augmentar encara més aquestes xifres els pròxims 4 anys.
0: Carlos Mazón.
3: L'expresident de la Generalitat Valenciana torna a comparèixer avui davant la Comissió d'Investigació del Congrés sobre la Dana. Ho fa després d'un últim escrit seu dirigit a la jutgessa d'instrucció.
0: València, Marta García.
12: Han passat 10 mesos des de so. nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes al CECOPI. Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie lo sabía.
1: És la primera compareixença de Carlos Mazón davant la comissió del Congrés el 17 de novembre del 2025, on es va desentendre de la gestió de la Dana. Avui torna després d'aquest escrit dirigit a la magistrada Núria Ruiz Tobarra, que qüestiona obertament l'argumentari de Mazón. Considera que les afirmacions de l'expresident valencià impliquen la seva desconeixença, tant en

0: estructura del CECOPI, com en l'elaboració del text d'alerta. Avui s'espera un Mazón novament a la defensiva en una comissió on també compareix l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüeso. Marta García, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Alzheimer.
2: Hi ha evidència científica que es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre algun factor de risc. Avui és el Dia Mundial contra aquesta malaltia que afecta una de cada 10 persones més grans de 65 anys, 150.000 a Catalunya.
3: La dieta, l'exercici físic, estudiar, socialitzar o tractar-se la sordesa són alguns d'aquests factors, 14 en total, que es poden fomentar per evitar o retardar l'Alzheimer. Des de la Fundació Pasqual Maragall demanen que els ajuntaments promocionin activitats que vagin en aquesta línia, així com ajudes perquè les persones amb aquesta malaltia continuïn actives. És el cas de la Isabel, que té 75 anys i en fa dos que sap que té Alzheimer.
4: Soc mestra i les meves neurones s'han d'alimentar. I si ara no tenen ganes de fer coses, pues ja els hi faré fer jo. De seguida, tallers de memòria, he escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre amb el grup de tartamurs de Catalunya, vaig a les conferències, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro.
3: Mònica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I en esport, Robert Prat ha tornat.
5: José Mourinho, el tècnic del Madrid, carregat durament contra els àrbitres. Després de la derrota per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid, l'equip blanc es va quedar amb 10 jugadors tota la segona part, després d'un penal amb expulsió de Hudson.
6: Pobre gente, se han equivocado. He metido uno de 41 años que nunca ha estado en una situación como esta y otro que tiene un historial muy rico en contra del Real Madrid. S'han equivocat.
5: El Barça li treu 5 punts a l'Atlètic de Madrid, 6 al Madrid, el Sabadell en llocs d'ascens a primera després de guanyar 3-1 l'Oviedo.
1: Qui juga, qui guanya?
5: La Penya torna a guanyar un títol després de 18 anys la Supercopa de Bàsquet davant el Barça per 101-87. Juan Morales, president del Joventut de Badalona.
7: Hem tingut moments molt, molt, molt difícils, crítics, diria jo, dramàtics fins i tot, però guanyar molt amor i avui estem molt, molt contents, molt contents. A més, crec que ha estat molt merescut, tant ahir com avui. Hem jugat molt, molt i molt bé.
1: Un minut, serà un quart de 8 del matí, anem al quiosc.
8: Doncs a aquesta hora us saludem des del quiosc del costat de la ràdio amb el Calet. Calet, molt bon dia.
9: Molt bon dia a tothom, bon dia a Catalunya.
8: Escolta'm, et veig molt tranquil. On hi hauria d'haver revistes, estàs tu aquí assegudet.
9: Mira, Marta, tinc que prendre calma perquè la setmana és llarga i estem de dilluns, per tant, a poc a poc.
8: Doncs a poc a poc. Mentrestant, repassem les portades d'avui, centrades sobretot en el desastre electoral per la CDU del canceller Merz a Alemanya. El País explica ascens de la ultradreta posa Merz contra les cordes, mentre que La Vanguardia explica que per primera vegada la CDU desapareix d'un land. L'Ara també dedica la portada a Alemanya i parlen directament de desfeta. En les portades d'avui també hi veiem les visites a Catalunya de Sánchez i Feijó aquest cap de setmana. El periòdico és el diari que més s'hi exté i titula Pugna des de Catalunya. A sota hi veiem una fotografia partida. A l'esquerra, Sánchez i Illa a la festa de la Rosa Gavà, i a la dreta, Alejandro Fernández i Feijó a Badalona. En totes les fotografies, un dels dos aplaudeix i l'altre aixeca la mà per saludar. Altres temes de portada d'avui, Ceuta i Rússia. El País explica que Rabat blinda la frontera en vigília de les seves eleccions legislatives, i La Vanguardia que Ucraïna ataca el cor de Rússia en eleccions, acompanyat, això sí, d'una fotografia on veiem gent recomptant vots d'una urna enorme sota un quadre de Vladimir Putin.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
11: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
12: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
13: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de 8 del matí. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 15 graus a Mollà, 19 a Sant Pol de Mar i també 19 a Cornellà. Carreteres, Mireia Sala.
14: Retencions a la P7 a Sant Cugat en sentit sud per un accident. Cua a la Ronda de Dalt des del Nus de la Trinitat fins a Pedralbes i aturades als punts habituals de la Ronda del Litoral, la C58, la 2 i la B23.
13: L'Ajuntament de Barcelona obre 4 noves unitats de memòria en centres d'atenció primària de Gràcia per atendre persones que estan en fases inicials del deteriorament cognitiu.
15: Us ho expliquem avui coincidint amb el Dia Mundial de l'Alzheimer.
13: Montse Mir.
16: Aquestes unitats ofereixen un programa continuat on es treballen diferents funcions cognitives amb l'objectiu de retardar la progressió de les malalties. Es fan sessions setmanals d'una hora i mitja i cada unitat disposa de 15 places anuals que gestionen amb derivacions des dels centres d'atenció primària. Les sessions han començat al setembre i s'acabaran pel juny. En total, Barcelona compta ara amb 9 unitats de memòria que poden atendre 165 persones cada any. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
13: Més notícies. Detinguts dos lladres de botigues del barri del Poble Nou de Barcelona.
2: Entre tots dos sumen més de 100 antecedents.
13: Maite Curto.
14: Els Mossos els atribueixen 4 robatoris amb força en comerços del Poble Nou durant el mes d'agost. Forçaven les entrades als establiments amb el mètode de la palanca i un cop a l'interior s'enduien diners, caixes enregistradores i objectes de valor. Els arrestats de 42 i 50 anys acumulen 61 i 48 antecedents policials respectivament relacionats amb fets similars. Gràcies a les imatges de les càmeres de videovigilància se'ls va poder identificar. Maite Curto pel matí de Catalunya Ràdio.
13: El Vallès ja ha acabat l'ocupació de l'Ajuntament de Cardedeu.
15: S'ha fet després d'aprovar un document amb accions per a l'emergència habitacional que demà presentaran a l'alcalde.
2: Hi han estat 3 dies i 3 nits, concretament en la sala de plens.
13: I a la Roca, presó provisional sense fiança per l'intern vinculat amb la mort del seu company de cel·la.
15: L'agressió es va produir de nit i sense arma blanca, 4 camins. Tot plegat, ho llegim al 9-9.
13: El Bages Castellnou prepara una gran renovació de la zona esportiva.
2: L'Ajuntament construirà una graderia al camp de futbol, un local social, 3 pistes de pàdel i una zona enjardinada.
15: Segons explica el Regió 7, comptarà una inversió subvencionada d'1 milió d'euros.
13: I a l'Alt Penedès relleu al capdavant de l'alcaldia de Mediona.
2: Vora 20 anys després, Aida Batet prendrà el relleu de Cervant Casas del PSC. El ple es farà aviat, segons explica l'Eix Diari.
13: I cultura. Avui es presenta Codi Gaudí, l'experiència inèdita. És la primera gran producció del nou equipament lúdico-cultural Espai Imagina. Es presenta a 11:15 del matí a l'Avinguda Diagonal de Barcelona. Passen 4 minuts, 7:15. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
12: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Bon dia. En el sorteig del sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
17: 83.473, 83473, de la sèrie 48, 048.
12: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
18: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
19: Mm-hmm.
18: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
19: I des de 16.400 euros.
18: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
12: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Els sons del matí.
20: No podem edulcorar el resultat a Mecklenburg-Pomerània Occidental. És un desastre.
21: Davallada històrica de la CDU de Friedrich Merz, on el partit no entra ni al Parlament.
22: El cap de llista de Rússia Unida, Sergei Lavrov, considera que aquesta victòria incontestable és un aval del poble rus a l'estratègia de Putin.
23: España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
24: I mentre milers de persones continuen dormint al ras, l'executiu ha llançat una campanya per desincentivar noves entrades irregulars.
25: Yo pensaba que encontraba una liga diferente de la liga que yo he dejado. Me han dicho que no.
26: Catalonia has been the greatest nation in the world.
1: Aquests són els sons del matí. Ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem les tres paraules del dia amb Francesc Soler. Democristians.
0: Són els integrants d'un moviment polític que tradicionalment combina els valors del cristianisme amb els mecanismes de la democràcia liberal i l'estat del benestar. La CDU alemanya, que s'ha enfonsat a les eleccions regionals d'ahir, és una de les formacions democristianes més importants d'Europa. També ho era la italiana DICI, amb Giulio Andreotti al capdavant, fins que va desaparèixer. O la catalana, Unió Democràtica de Josep Antoni Duran i Lleida, també desapareguda. Correrà la mateixa sort la formació d'Adenauer, Kohl i Merkel?
1: I de democristians a Aliança Global.
0: És un pacte d'unió entre persones, grups, organitzacions o estats per aconseguir un objectiu comú o defensar interessos compartits. Jaume Collboni va instar ahir els alcaldes de les grans ciutats del món a crear una aliança global per impulsar l'accés a l'habitatge assequible seguint la proposta de l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani. Per tant, una aliança ben diferent de la d'Oriols.
1: Memòries.
0: Gènere literari d'origen autobiogràfic en què l'autor explica fets, experiències i vivències reals que ha viscut com a protagonista o com a testimoni directe. Joan Carles I va rebre ahir un nou premi a París per Reconciliació, les memòries que li ha escrit Laurence Debré. Diu l'emèrit que el llibre el situa entre els homes que han decidit parlar en lloc de guardar silenci. Encara que, sincerament, crec que val més pel que calla, 23F, Fortuna a l'exterior, etc., que pel que parla.
1: Posem-hi tres xifres amb Lara García. 229.
24: Són les denúncies per robatori de coure a Catalunya que ha presentat Adif des de l'agost. El Ministeri de Transports vol endurir les penes pel robatori de coure arran de l'increment de casos, sobretot a Rodalies. L'any passat van ser 184 denúncies en tot l'any.
1: 67.000 milions.
24: Són els diners que podria mobilitzar Espanya en els propers 4 anys amb inversions en centres de dades. És un càlcul de Spain DC, la patronal del sector. Tecnològiques i fons immobiliaris estan posant en marxa desenes de projectes, però la regulació que prepara el govern espanyol en podria estroncar més d'un.
1: 30.000.
24: Són les persones que van manifestar-se ahir a Barcelona en contra de l'ampliació dels aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa per les conseqüències que tenen aquests projectes en l'àmbit social i sobre el territori. Van ser convocades per la plataforma Zero Port.
1: I ara el veig, tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig José Mourinho, amb cara de pocs amics, està assegut a la sala de premsa i té a la mà un foli amb dues fotografies de dues jugades.
3: És una imatge que trobareu fàcilment a les xarxes o a la premsa. El que ensenya Mourinho són dues jugades polèmiques. És la seva manera de queixar-se per reclamar dues expulsions de dos jugadors de l'Atlètic de Madrid després de la derrota d'ahir i carregar també contra l'àrbitre.
1: A la segona imatge hi veig un doctor vestit amb bata blanca. A la mà hi té la rèplica d'un cervell de plàstic o goma de color blau turquesa. Està al mig d'un laboratori, s'hi veu gent treballant i taules amb pots i tubs.
3: És la imatge que tria La Vanguardia per parlar de l'Alzheimer avui, que és el Dia Mundial contra aquesta malaltia. El doctor és Albert Lleó, director de Neurologia de l'Hospital de Sant Pau. Explica que el diagnòstic precoç i noves teràpies revolucionen com s'aborda aquesta malaltia.
1: I a la tercera hi veig l'interior d'un carro de la compra amb una mà de qui està deixant una ampolla blanca amb etiquetes blaves i al costat hi veiem uns iogurts i un paquet groc que sembla mantega i també un paquet de galetes en forma 2.
3: Aquesta fotografia explica el pes de les marques. La veiem al periòdico, que explica com Consum, Dia i Lidl guanyen més quota de mercat gràcies a ofertes i promocions. Ara els consumidors visiten més botigues i supermercats i distribueixen la compra per poder estalviar. S'ha acabat allò de comprar-ho tot a un únic lloc.
4: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
1: I avui parlem a La cara B del temps de la sequera extrema que està tenint a França i que farà perillar, atenció, les collites com a mínim fins a començaments del 2027. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, a França ja porten 5 mesos sense pluges importants, això després d'un estiu extremadament càlid i d'un hivern amb molt poca neu als Alps i al Massís Central, cosa que també ha fet perillar el cabal dels rius, que s'han quedat sense reserves. De fet, el Servei Públic d'Informació sobre l'Aigua acaba d'emetre un informe que diu que en aquests moments ja hi ha 93 departaments amb restriccions i 74 departaments en nivell de crisi. I amb les dades del satèl·lit veiem que gairebé tot el país, la humitat del sol, de la Terra, és gairebé nul·la, amb uns nivells que no s'havien vist mai en aquesta època. Per tant, els sembrats que s'haurien d'acollir l'hivern també perillen. Normalment parlem de quatre fases de la sequera. A França estan patint una sequera meteorològica, una sequera agrícola, una sequera hidrològica, i en alguns departaments ja estan notant el que anomenem una sequera socioeconòmica, que és el que vam tenir aquí a Catalunya ara fa 3 anys.
4: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
6: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
7: Divendres, l'Enigmàrius feia camp de llegums vigilat per videoarbitratge. I la resposta era favar. Un favar és un camp de faves. I el videoarbitratge es coneix popularment amb l'acrònim VAR, de manera que fa VAR. Avui dilluns comencem la setmana amb un enigmari zoològic. Part posterior a mar, que terra endins pot ser davantera. De quatre lletres. Part posterior a mar, que terra endins pot ser davantera. Quatre lletres.
8: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmarius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Detenen dos avis per fer malbé dos semàfors perquè creien que eren armes d'assalt electròniques. Marc Amorós, bon dia.
9: Bon dia. La notícia circula acompanyada d'un vídeo en què veiem la parella d'avis, un amb impermeable vermell, l'altre amb un de blau, enfilats en una escala de mà tallant els cables de subministrament elèctric d'un semàfor per aconseguir que deixi de funcionar. Diu la notícia que els dos jubilats tenen entre 60 i 70 anys i que van repetir aquesta acció diversos semàfors abans de ser detenuts per la policia. Quan els policies van interrogar-los, van dir que ho feien perquè els semàfors són en realitat armes de sal electròniques que, segons ells, emeten ones negatives que provoquen càncer cerebral, ansietat, atacs cardíacs i, en el pitjor dels casos, fins i tot pot causar la mort. Cap dels dos es penedeix del que han fet, asseguren que estan ben desperts i que saben què passa de veritat amb els semàfors.
1: És real o fals?
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: I si no cal que esperem a divendres per dinar en aquell restaurant que tenim tantes ganes d'anar-hi? I si de les escapades de cap de setmana en comencem a dir escapades de dilluns o de dimecres? Per què no hem d'anar al teatre el dimarts o el dijous? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que detenen dos avis per fer malbé dos semàfors perquè creien que eren armes de sal electròniques és una notícia real. Ha passat en un poble d'Anglaterra. Tots dos avis formen part d'un grup conspiranoic que es fa dir Blade Runners i que estan convençuts que els semàfors estan alimentats per tecnologia il·legal militar.
1: Gràcies, Marc.
9: Adéu, bon dia.

0: I per arribar al punt de dos quarts de vuit, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Carme Ruscalleda.
1: Atenció, oients, aquesta és una setmana d'estrenes. Aquesta setmana estrenem Tardor. Aquesta setmana estrenem La Mercè. També s'estrena avui a TV3 Gènesi. No us la perdeu pas. Aquesta setmana potser s'estrenen al mercat carbasses, moniatos, cols, bledes. Toca estrenar a casa vostra aquells superets de sopa barrejada amb tall, hortalisses i fideuets. Estem també atents a les estrenes de Plat Fondo.

0: Són 7:45. I avui és dilluns 21 de setembre del 2026. Ens despertem amb 13 graus a Malniu, 22 al Raval de Barcelona i 17 al Guaire. El dia en què entrevistarem el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, a partir de les 9 del matí. I què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Silvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: Que l'extrema dreta ha tornat a guanyar unes eleccions regionals a Alemanya, ara a l'estat de Mecklenburg-Pomerània Occidental. L'altra gran notícia és que per primer cop la seu del canceller Merz ha quedat fora del Parlament.
3: A la capital, Berlín, l'esquerra de Die Linke ha tret l'alcaldia als conservadors. Menys història han tingut les eleccions a Rússia, sense transparència ni garanties, i que s'han portat clarament al partit de Putin.
2: Feijóo porta avui a Ceuta el líder dels populars europeus, Manfred Weber. Amb el ministre Álvarez parlarem a les 9 sobre la possibilitat que dimecres, coincidint amb les eleccions al Marroc, hi hagi una nova entrada massiva.
3: La policia migratòria dels Estats Units, els ICE, han protagonitzat un nou tiroteig. Un agent ha ferit un home de 28 anys a Texas. És un immigrant veneçolà. Encara no està clar què ha passat.
2: Segrest de pel·lícula a l'AP7 al Vallès Oriental. 5 homes disfressats de policia van treure un altre home de la part del darrere d'un vehicle i el van fer entrar un altre cotxe. Es busca els 5 segrestadors de la víctima. La van trobar més tard en bon estat.
3: I avui reapareix l'expresident valencià Carlos Mazón. Està citat a la comissió del Congrés que investiga la tragèdia de la dama.
1: En esports, el Barça eixampla la diferència de Lliga amb el Madrid a 6 punts. Després de la derrota per 2 a 1 al camp de l'Atlètic de Madrid, Mourinho carrega durament contra els àrbitres. El Sabadell en llocs de promoció primera després de guanyar 3 a 1 l'Oviedo. I el Joventut que guanya la Supercopa de Bàsquet al Barça, un títol que arriba després de 18 anys de sequera.
0: Sembla que tindrem també una altra setmana avui estiuenca. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Si avui tindrem temperatures 5 o 6 graus per sobre de l'habitual a l'interior, la resta de la setmana baixarà una mica la temperatura, però igualment es mantindrà clarament per sobre del que és normal, amb un temps que serà assolellat com a mínim fins divendres o dissabte.
0: I mobilitat també a aquesta hora amb retards a l'R2 Sud i els regionals del Sud. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. En concret, endarreriments que poden superar els 20 minuts als trens de l'R2 Sud, la línia del Garraf i a les línies regionals del Sud. Adif explica que és a causa d'una incidència a la infraestructura que hi ha hagut a l'estació de França i que ja s'ha resolt, però no concreta quin tipus d'incidència. D'altra banda, el tramvia de Barcelona s'ha variat un comboi i això fa que les freqüències de pas estiguin alterades a les tres línies del tram baix.
0: I a les carreteres, un accident de primera hora complica el trànsit a l'AP7. Mireia Sala.
6: Sí, a 8 quilòmetres de cua de Cerdanyola a Sant Cugat en sentit Barcelona-Tarragona i aquesta retenció gairebé s'enganxa amb l'habitual cua de Barberà del Vallès. Retencions també a la C58, la B23 i les dues rondes de Barcelona, sobretot a la de dalt en direcció al nus del Llobregat.
0: Ho rebatem fent un cop d'ull a les portades. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia. Centrades, Ricard, sobretot en el desastre electoral per la CDU del canceller Merz Alemanya, que vota els extrems en dos estats i escombra els conservadors. Llegim a La Vanguardia, a la ultradreta venç en un altre estat alemany i Merz per Berlín, titula El Periódico, i per la seva banda El País explica que l'ascens de la ultradreta posa Merz contra les cordes. També avui en portada les visites a Catalunya de Sánchez i Feijóo aquest cap de setmana. Pugna des de Catalunya, titula El Periódico, mentre que Lara recull les paraules de Sánchez, governa anaré fins al 2031 i més enllà. També en portada, per cert, Ceuta, El País explica que Rabat blinda la frontera en la vigília de les seves eleccions legislatives.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Quan són les 7:33. I aquesta hora obrim la redacció al matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui articles sobre les eleccions regionals a Alemanya i sobre Donald Trump.
8: La Vanguardia considera que després dels mals resultats de les tres últimes eleccions a Alemanya no està clar ni el futur de Friedrich Merz ni el del seu partit, la CDU. Encara sobre Alemanya, davant del populisme i l'antipolítica, El Mundo fa una crida urgent a oferir respostes al problema de l'habitatge, l'encariment de les coses o les tensions que provoca, diu, la immigració desordenada. Lara diu que la guerra de Trump contra l'Iran ofega els seus aliats i creu que el president dels Estats Units mira de desviar l'atenció amb el pacte de Dinamarca i Groenlàndia, mentre que El País remarca que l'acord sobre aquesta illa, sobre Groenlàndia, preserva la sobirania i la integritat del regne de Dinamarca després de l'intent annexionista dels Estats Units. I l'editorial del Periódico analitza les visites de Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo aquest cap de setmana a Catalunya i recorda que aquest és un territori essencial per tots dos, tant pel PP com pel PSOE.
0: Avui en parlarem de la geopolítica també amb el ministre José Manuel Álvarez a partir de les 9 del matí i també ens acompanyarà avui a partir de 9:45 Lluc Salellas, l'alcalde de Girona. Però abans, què ha llegit avui a la premsa l'escriptor Pons Pons?
9: La setmana del llibre en català planteja un tema important. Literatura catalana és tota la que es fa a Catalunya o només l'escrita en català? Literatura espanyola és tota la que es fa a Espanya o només l'escrita en castellà? Llegir és obrir finestres en la nostra casa interior i hi ha escriptors i escriptores de qui, després de llegir-los, voldríem fer-nos amics. Un llibre és un amic i una bona lectura és un massatge al cervell. Per això, descobriu amb alegria el plaer de la lectura. Convé llegir cada dia. Llegir és una aventura.
10: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
11: Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
12: Pep Cruz, Marta Marcos, Gemma Martínez i Erol Hileri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
13: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
14: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Health Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Health Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
15: Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
16: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
17: No tots els herois porten capa. N'hi ha que porten casc, cinta mètrica i un nivell a la mà. Cada dia els professionals de la construcció fan molt més cobres, construeixen benestar. I en aquesta feina, Obramat els fa costat. Amb solucions completes, marques líderes al millor preu, estoc immediat i assessorament professional. 20 anys construint junts. Obramat.
18: Catalunya Ràdio.
0: Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Silvia Solanes. Si sou de crispetes, aquesta notícia no us agradarà.
2: La producció de blat de Moro ha caigut a la meitat per l'excés de calor, denuncia Unió de Pagesos, i llegim el Segre. Avisen literalment que ningú no recorda un moment tan dolent com aquest. A més, alerten que els agricultors operen per sota dels costos i han vist com s'ha disparat el preu del gasoil. Hi ha un altre ingredient, l'aranya roja, un insecte que amb la calor està en el seu hàbitat i l'únic fitosanitari que la combat està prohibit.
0: Adeu a la barra lliure dels pàrquings.
3: Els nous edificis que es construeixin a Barcelona i en 27 municipis dels voltants tindran les places limitades en funció de com de prop tinguin el transport públic. Així ho recull l'actualització de la normativa municipal que llegim al País. Els pisos públics en tindran com a màxim una per pis. També hi ha canvis a l'hora de programar places als nous barris que es construeixin. Si és un carrer de vianants, no n'hi haurà.
0: Què deixarà França lliure de política?
2: Les escoles. Llegim a La Vanguardia que per primera vegada garantiran que els centres educatius quedin al marge de la propaganda política. Ho han fet a través d'una ordre del Ministeri d'Educació. Tot això a la vista de les eleccions que hi haurà al país la pròxima primavera. Es podrà parlar d'escoles i educació, però en cap cas fer-hi actes polítics.
0: I qui s'ha interessat en el concurs de Castells de Tarragona?
3: Doncs la televisió nord-americana CBS, fins al punt que farà un especial que presentarà la seva estrella Leslie Stahl. Hi ha més de 300 professionals de més d'un centenar de mitjans de comunicació i de 16 països d'arreu del món acreditats per cobrir aquest esdeveniment que es fa cada dos anys. Serà el primer cap de setmana d'octubre, ho llegim al periòdico.
0: I si en els actes de festa major i busqueu sempre el Ball de Bastons, apunteu el 3 d'octubre a l'agenda.
2: Vilaseca es convertirà el primer cap de setmana d'octubre en punt de trobada del món bastoner català amb la celebració de la 51a trobada nacional de Ball de Bastons de Catalunya. Hi participaran més de 1.500 persones i comptarà amb 6 cercaviles simultànies pels carrers del municipi. Ho veiem amb més Tarragona.
0: I ara que estan els destacats en Internacional i Economia, en Pol Forada i Lara García.
8: La premsa alemanya mira amb lupa la reacció de la CDU després de la desfeta electoral a les eleccions d'aquest diumenge. El Frankfurter Allgemeine Zeitung parla de declivi i destaca que poques vegades dues eleccions estatals han amenaçat tant un govern federal. La majoria d'analistes dubten de fins quan podrà aguantar Friedrich Merz com a canceller. La redactora en cap de Bild, Marion Hunt, es pregunta quant temps aguantarà impassible la CDU mentre els extrems s'enforteixen i ells es debiliten progressivament, o sobre la victòria de Die Linke a Berlín. A les pàgines d'opinió de Die Welt hi llegim: aquesta victòria, la de l'esquerra, suposa un problema més gran per a la societat burgesa que el d'Alternativa per Alemanya. I als Estats Units, el New York Times explica els dubtes que té Donald Trump sobre què fer amb els atacs dels hutis al Iemen. El príncep saudita, Mohammed bin Salman, el va trucar dijous implorant ajuda, però Trump de moment manté que no hi enviarà tropes. Això sí, dubta per què necessita l'ajuda de l'Aràbia Saudita a l'Iran.
18: I a la premsa econòmica, Expansión explica que enmig de la crisi de l'habitatge i les pujades d'impostos es disparen les donacions en vida. Durant el primer semestre de l'any s'han disparat un 12,4%. Aquesta setmana la premsa continua parlant d'intel·ligència artificial. El País avisa que Europa es planteja garantir a les grans companyies DIA l'accés total a les dades dels ciutadans. El diari ha tingut accés a un document oficial de Dublín que proposa modificar la normativa general de protecció de dades. I Cinco Días avui es fixen les cartes Pokémon. Fa 30 anys que van sortir a la venda i s'han convertit en un actiu clau d'inversió per moltes persones. Hi ha qui paga milions d'euros per les cartes i guarden els sobres sense obrir esperant que augmenti el seu valor. El diari assegura que això és una bogeria financera.
0: I a la premsa esportiva, 7:41, Robert Prat hi destaca la tornada de Mourinho, del Mourinho més crític, més irreverent, és a dir, el Mourinho de tota la vida.
1: Vaja. Sí, el de sempre, un Mourinho que ha tornat.
19: Pobre gente, se han equivocado y ha metido uno de 41 años que nunca ha estado en una situación como esta y otro que tiene un historial muy rico en contra del Real Madrid. Este señor Trujillo...
1: Fora de lloc, així destaca el diari Esport la sortida de tot a Mourinho a la sala de premsa. Per Joan Baells, Mourinho torna a fer pena. Ni futbol, ni autocrítica, i culpant l'àrbitre, el VAR i Negreira. I em sap molt...

0: El Mundo Deportivo parla de trompada i d'excuses de Mourinho. Santinoia diu que aquest relat porta el Madrid a la ruïna perquè no entra en el debat del joc i es queda únicament en la queixa. La Vanguardia afegeix que Mbappé es va fer molt petitet quan les coses se li van complicar al Madrid i parla d'un Atlètic de Madrid que en va tenir prou amb el Cholito, el fill de Simeone, per esclafar el Madrid. El diari Ara diu que Simeone fa ressuscitar el vell Mourinho. El periòdico Mourinho no és la solució i es confirma que el problema del Madrid supera la banqueta. Des de Madrid, el Marca afegeix que ha tornat el Mourinho de les trinxeres, un mou que explota mentre l'Atlètic de Madrid es diverteix. El diari AS parla d'un gran Atlètic de Madrid enmig d'un incendi arbitral. I l'esportiu remarca el deliri que es va viure a l'Olímpic de Badalona amb el títol de la Supercopa de bàsquet davant el Barça, el primer de la penya en 18 anys. Trujillo.
1: I acabem el repàs de la premsa amb les altres notícies curioses del dia amb Xavi Canalías i Gerard Jovany. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Els participants a l'espetegafoc de Sitges retiren a pols un taxi mal estacionat per seguir la festa?
3: Sí, a les imatges que publica el Vanguardia s'hi veu un grup de 20 persones movent el taxi fins a aconseguir retirar-lo del carrer on era des de les 5 de la tarda de dissabte. Estava aparcat en un dels carrers per on passa l'espetegafoc, un espectacle pirotècnic amb correfoc que recorre els carrers al nucli antic de Sitges. Per la seva a part, la policia local ha al·legat que no disposa de la grua municipal per retirar el vehicle.
1: Li demanen que avisi una baixa mèdica amb una setmana d'antelació.
4: El compte de Soy Camarero a X ha publicat un missatge on comparteix les normes que queden establertes després d'una discussió entre els empleats d'un restaurant. Entre els punts n'hi ha un de sorprenent. Diu, tota sol·licitud de baixa haurà de ser comunicada amb una setmana d'antelació. Alguns usuaris han comentat, si jo tingués aquests dots els faria servir per als números de la primitiva o em reservo la setmana que ve per faltar perquè em trencaré una cama, que m'ho ha dit la pitonissa del meu barri. Ho hem vist al Huffington Post.
1: Dormir més de 9 hores al dia pot augmentar el risc de mort fins a un 34%.
3: Veus, ho recull El Economista, que explica que segons un estudi que ha fet diversos científics a la Universitat de Semmelweis, dormir 9 hores o més no és bo perquè es relaciona amb un estil de vida sedentari. A més, diuen que pot ser un senyal que alguna cosa va malament. Els experts ho relacionen amb malalties cròniques, inflamacions o problemes cardiovasculars.
1: I qui fa anys avui, Canalías?
4: Avui dilluns toca felicitar la nostra estimada Mercè Aranega, en fa 69. També fa anys Jorge Drexler, el cantant, 62. I també Liam Gallagher, en suma un mes i arriba als 54. Acabem felicitant l'actor Òscar Casas. És nascut el 98, per tant en fa 28.
1: Avui n'hauria fet 85, Núria Feliu. I el sí, Sant Joral?
4: Avui és Sant Jonàs, Sant Bonifaci, Sant Eusebi i Sant Maleci.
1: I acabem el repàs de la premsa. Serà en el quiosc vintage amb Albert Tom.
5: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
6: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
7: 21 de setembre de 2016. Andreu Buenafuente torna a TV3 per un dia després de 7 anys sense treballar-hi. Conversa durant una hora amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en l'estrena de Fora de Sèrie, un nou programa d'entrevistes en què cada setmana canvien presentador i convidat. Del cara a cara, Buenafuente Puigdemont destaca la petició que li fa el de Reus sobre el desenllaç del procés. Soc xarnego, diu. Et demano que ho facis com més transversal millor. I ara fa 10 anys, un altre dels temes de conversa era el divorci d'Angelina Jolie i Brad Pitt. La parella tenia 6 fills i portaven 12 anys junts. En aquell moment, Jolie tenia 41 anys i Pitt 52. Acabo amb les festes de la Mercè 2016. Destacava el concert de Love of Lesbian, el pregó de Javier Pérez Andújar i el piro musical que aquell any va homenatjar Prince i David Bowie.
8: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
9: La Universitat CEU a Batoliva us ofereix la notícia educativa.
10: La intel·ligència artificial està transformant també la manera com accedim a la informació. Segons el Digital News Report 2026, un 10% dels usuaris ja s'informa a través de chatbots dia, davant del 7% de l'any anterior. En aquest nou escenari, la Universitat CEU Abat Oliva ofereix el màster universitari en comunicació digital i noves tecnologies. Una formació especialitzada i orientada a les noves exigències del mercat professional de la comunicació digital.
9: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: Són les 7:47. I aquesta hora repassem els titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. L'extrema dreta arrasa Alemanya i la CDU de Friedrich Merz queda per primer cop fora d'un parlament regional.
2: Els ultras han arrasat el land de Mecklenburg-Pomerània Occidental. A Berlín ha guanyat l'esquerra Die Linke i per primer cop tindrà l'alcaldia de la capital del país. El canceller Friedrich Merz per ara segueix.
11: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
1: I a Rússia no hi ha hagut sorpreses i guanya el partit de Vladimir Putin.
12: Ha obtingut el 57% dels vots en unes legislatives plenes d'irregularitats i sense transparència.
1: Alberto Núñez Feijóo torna avui a Ceuta amb una delegació del Partit Popular Europeu.
2: Més d'un miler de persones es van tornar a manifestar a la ciutat autònoma per exigir que s'expulsi immediatament els migrants. Des de Catalunya ahir en va parlar el mateix president del PP i també Pedro Sánchez.
13: Acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
14: En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España.
1: En parlarem a les 9 amb el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez. I el Ministeri de Transports vol endurir les penes pel robatori de coure arran de l'increment de casos.
12: Abans del país, justament la matinada de dissabte, els Mossos van detenir 5 persones quan intentaven robar coure a les vies del tren a Roda de Bar al Tarragonès.
1: Hi ha evidència científica que es pot prevenir o retardar l'Alzheimer fins a un 40%.
2: Això sí, s'actua sobre alguns factors de risc, com ara la dieta, l'exercici i la socialització. Avui és el Dia Mundial d'aquesta malaltia que afecta 150.000 persones a Catalunya.
1: La bola negra de la pel·lícula dels Javis continua arrasant i s'emporta el premi del públic al Festival de Toronto.
12: També s'ha presentat al Festival de Sant Sebastià on ha rebut una ovació històrica de 10 minuts.
1: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? A aquesta hora fem una ronda de connexions pel país. Des de Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
15: Hola, bon dia.
1: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
16: Molt bon dia.
1: Girona, Fèlix Martí, bon dia.
17: Bon dia.
1: I Tarragona, Clara Echevarria, bon dia.
18: Hola, bon dia.
1: A Lleida, avui, Junta de Seguretat Avançada i amb els màxims responsables del Departament d'Interior. Estela.
15: La mateixa consellera, Núria Parlon, i també el nou director general dels Mossos, Ferran López. La trobada s'ha avançat després d'una baralla la setmana passada en una zona molt concorreguda de la ciutat i on van participar una desena de persones armades amb pals i ganivets, que va deixar 6 ferits. De l'àmbit de la mobilitat, també us diem que hi ha indignació dels usuaris de trens d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona. Des d'avui es perden unes 400 places diàries per la substitució dels trens ABLO per d'altres amb menys capacitat, en 4 de les freqüències amb més demanda, perquè Renfe ha de revisar si els combois tenen fissures. Des de la plataforma de viatgers ens asseguren que el tren de la 7 ha sortit ple i amb retard i fins i tot en algun cas del mateix seient assignat a dues persones.
1: La protagonista avui de Barcelona serà la intel·ligència artificial, Marc.
16: Sí, si celebra, Ricard, a partir de les 10, la primera Cloud Community House d'Europa. Això és una trobada que durant 4 dies reuneix 15 ambaixadors europeus de l'assistent d'intel·ligència artificial Anthropic. S'hi faran tallers i sessions pràctiques i tindrà lloc al districte 22 arroba. I també avui i també a Barcelona es presenta la nova proposta immersiva Codi Gaudí, l'experiència inèdita, la primera gran producció del nou equipament lúdico-cultural Espai Imagina.
1: I al sud del país, el Ministeri per la Transició Ecològica té a punt el contracte bienal de manteniment i conservació de la finca de la Bombita, al cor del Delta de l'Ebre, Clara.
18: Sí, la finca, que té unes 500 hectàrees de superfície, es diu Bombita, perquè la va fundar un famós torero sevillà, Ricardo Torres Reina, conegut amb aquest sobrenom, i que va comprar les terres a principis del segle XX. El cas és que des del 2009 aquesta finca és a mans del Ministeri i és emblemàtica perquè d'aquí va néixer el que ara és el Parc Natural del Delta de l'Ebre. El territori, però, critica la gestió que se n'està fent. I d'altra banda, aquí continuem amb els ulls posats en les festes de Santa Tecla. Perquè avui es farà el pregó de la Festa Major que enguany va a càrrec d'Álvaro Cano i Rubén Almazán, els capitans de l'equip Nàstic Genuín, que ha donat pas a la creació de la Liga Genuín Moeve, la competició de futbol que plega persones amb discapacitat intel·lectual.
1: I a Girona, la Fira Internacional de Ciclisme Sea Otter ha tancat la seva edició més multitudinària. Fèlix.
19: Sí, i ara toca fer balanç. 80.000 visitants en 3 dies, èxit de proves ciclistes i grans marques presentant novetats de temporada. Confirmen 11a edició l'any vinent, però de cara al futur no asseguren continuïtat a Girona perquè diuen els falta espai. I mentre la Ciota és un èxit, el barri de Sant Narcís, també Girona, plega La Volta, una de les entitats que ha sostingut la vida artística i cultural durant 12 anys. Expliquen que ho deixen per la incertesa econòmica de l'actual sistema de subvencions. Des de l'Ajuntament de Girona ja avancen al Matí de Catalunya Ràdio que faran un nou concurs per la gestió del projecte el 2027.
1: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Que tingueu un bon dia. Gràcies.
18: Adéu,
1: bon dia.
18: Adéu, bon dia.
17: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: I si heu de sortir de casa, ara sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, el dia comença amb sol i amb previsió de temperatures estiuenques. Eloi Cordomí, bon dia.
20: Bon dia, sí, que arribaran els 30-32 graus a gairebé tot arreu, fins als 35 al sud de Catalunya, i destaquem les temperatures altíssimes que hi ha aquesta hora a l'Empordà a causa d'una tramuntana reescalfada. Portbou ja tenen 27 graus i Espolla 28, que contrasten amb els 12 graus que hi ha en aquests moments a Olot, 7 al Pont de Suert o 14 graus a Montblanc. Avui sol, però amb algunes capes de núvols prims, sobretot pel nord-est de Catalunya, poc importants, i sembla que aquesta previsió de temps estable es mantindrà pràcticament tota la setmana, com a mínim fins divendres o dissabte, amb una temperatura que baixa una mica, però es mantindrà clarament per sobre del que toca en aquesta època.
1: I pel que fa al trànsit, matí complicat ara mateix a l'AP7. Mireia Sala.
21: Sí, a 4 quilòmetres de cua de Cardedeu a la Roca en sentit sud per un vehicle avariat i més endavant 11 quilòmetres més de retenció de Barberà a Sant Cugat per un accident. Una altra avaria a la Ronda de Dalt provoca 11 quilòmetres de retenció des del nus de la Trinitat fins a Pedralbes. També hi ha cua a la C60 entre Argentona i la Roca del Vallès en els dos sentits.
22: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
6: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
23: Avui hem rebut el missatge del Carles, de Mataró. Parla en nom d'un grup d'usuaris descontents amb la gestió de la piscina municipal. L'equipament ubicat al centre va tancar al febrer per problemes estructurals i fins que no torni a obrir, els usuaris han estat reubicats en una altra piscina municipal però gestionada per una empresa privada al barri de Cerdanyola. El Carles critica que els preus són molt més cars i les instal·lacions deficients.
24: I ara doncs, ens han multiplicat quasi bé alguns, els suposa quasi un 300, un 400% d'increment en el preu i a més doncs, el problema aquest del transport per arribar fins allà.
23: L'Ajuntament respon que ha pactat preus amb l'empresa per intentar facilitar l'activitat dels abonats, però el Carles insisteix a demanar una rebaixa.
6: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio, el 636 36 0609. I a aquesta hora toca repassar el preu de les coses. Avui ens fixem en la carn de vedella, Lara Garcia.
25: Sí, concretament en la carn de llata de vedella. Quan arriba la tardor és la carn de vedella que més es ven perquè és la que s'utilitza per fer plats guisats de xup-xup com el fricandó. El seu preu varia en funció de la demanda, per tant ara començarà a pujar. A Pons, a la Noguera, el quilo de llata ronda els 17 euros.
26: Nosaltres aquí a Pons, a Cala Rosita, tenim la llata de vedella d'Oliana de Cal Roquer a 17 euros el quilo.
25: Algunes carnisseries ja han començat a traslladar al client l'increment de preus. Ens ho explica l'Àlex Gallifa, de la carnisseria Gallifa, del mercat Felip II, al barri de Sant Andreu de Barcelona.
27: Nosaltres a la tenda el podem arribar a vendre a 28, 29 euros el quilo perquè hi ha molta demanda i de cara a estiu, que potser ja no es fan tan guisat, doncs aquí acostuma a baixar i potser pot arribar a la nostra tenda, per exemple, la pots trobar a 24 euros el quilo.
25: I a Girona, a Carnstoni, ja trobem la llata a més de 20 euros al quilo.
28: A Carnstoni, de la Devesa de Girona, la llata de vedella ben parida la venem a 23,50.
1: I ara fixem-nos on van a parar els nostres impostos. Avui, dilluns, què costen els serveis religiosos en un hospital? Ot Serra, bon dia.
29: Bon dia. El Parc Sanitari Pere Virgili al barri de Vallcarca de Barcelona ha adjudicat aquest any 6.760 euros a l'Arcabisbat de Barcelona en concepte de serveis de religió catòlica. I quins són aquests serveis? Doncs, bàsicament, agents pastorals passen per les habitacions dels malalts que volen sentir missa o ofereixen l'últim sacrament a qui ho desitgi. El Parc Sanitari Pere Virgili se n'encarrega al frare caputxí Josep Anand.
1: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
30: Bon dia, Ricard. Doncs mira, aquest cap de setmana ha tingut especial rellevància un vídeo de la cantant Amaia Romero, que va saltar la fama l'any 2017 després de guanyar OT i per sentenciar la cultura pop amb frases com «¿Cómo me voy a poner unas metges californianas si soy de Pamplona?». Doncs bé, com dèiem, s'ha fet viral un vídeo que li van gravar de petita, envoltada pels seus companys d'escola. Aquests l'animen a cantar i ella s'arrenca per la quinta estació. Escolteu.
31: Canta, canta, canta, canta, canta, que soy yo quien te haré la, lo
0: minutos y es.

0: Déu-n'hi-do, eh? Aquesta seqüència forma part del documental sobre la cantant Una Vuelta al Sol, on es demostra que Amaia ja era un artista amb 10 o 12 anys, un do que es té o no es té, no com servidora de vostès, Ricard, que amb aquella edat el meu superpoder musical era fer sonar una flauta amb el nas. Sí. Una llàstima absoluta, eh?
1: Sí, d'haver-ho continuat fent.
0: Sí.
1: Gràcies, Elisenda.
0: A tu.
2: Ja hi tornem a ser.
3: Onzena temporada del Tot Costa.
4: Por qué? Por qué?
2: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
3: Nova temporada amb els vells clàssics.
4: No sé si són muy simpáticos. No sé.
5: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
4: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
6: El matí de Catalunya Ràdio,

I com cada dia abans d'arribar a les 8 del matí dediquem una cançó. Avui, tal dia com avui del 1941, va néixer Núria Feliu. I avui aquesta cançó és per ella. Siguis on siguis, per molts anys, Núria.

0: Avui és 21 de setembre, és el Dia Internacional de la Pau, un dia que ens recorda la importància de lluitar contra els conflictes armats i que busca promoure 24 hores de no violència i d'alto el foc. Però la pau no és només l'absència de guerra, encara que sigui fàcil reduir-la a això. Quan mirem el món, pensem ràpidament en Ucraïna, en l'escalada a l'Iran, el genocidi a Palestina. Pensem en la nova cursa d'armament que recorre Europa. Tendim a associar la pau a la geopolítica, però aquesta mirada és incompleta. La pau no és només, i no només es trenca, els camps de batalla. També es desgasta cada dia. Als parlaments, als carrers, a les xarxes socials. Viure en pau també vol dir viure en llibertat, en democràcia, en una societat que sigui oberta. I una de les maneres més ràpides de trencar la pau social és portar la polarització fins a l'extrem. Ho veiem a Catalunya i ho veiem també arreu d'Europa. L'extrema dreta creix alimentant la divisió entre persones, ja sigui per l'origen o per les idees. Hi ha partits que plantegen una societat dividida entre nosaltres i els altres. I els altres no són només els de fora. Els estrangers són també els qui pensen diferent. Aquesta divisió entre bons i dolents crea una confrontació permanent. Assenyalar l'altre, deshumanitzar-lo, negar-li legitimitat. I això és justament el contrari del diàleg que necessitem per afrontar els reptes d'un país demòcrata. I també per viure en pau. Un país en pau no vol dir que tothom que hi visqui hagi de pensar igual. Al contrari, la riquesa d'una societat es mesura també per la seva capacitat d'acceptar el pluralisme. El que necessitem, doncs, són ciutadans i polítics capaços de conviure amb el desacord. Però per fer això cal reconèixer l'altre com a igual. Aquesta és una de les claus i condicions de la pau i la democràcia. La capacitat de transformar i sospiteu de qui assenyali l'adversari com a enemic.
1: Tenim l'enemic dins. Li han deixat el sant minaret sota el pretext de la llibertat religiosa. I sota el pretext de la llibertat religiosa li han tolerat la implantació de pràctiques retrògrades, arcaiques, misògenes i bàrbares.
2: Suposa una amenaça per la nostra civilització, d'aquí doncs la por, no?, aquesta ideologia politico-religiosa, independentment de qui la pugui compartir, doncs evidentment jo intento protegir les futures generacions de catalans d'aquesta xacra.
0: I aquí està la clau. La diferència entre qui vol la pau i qui vol la guerra. La clau està en el llenguatge. L'enemic és algú que creus que hauria de desaparèixer. En canvi, l'adversari és un rival amb qui, malgrat les diferències, pots conviure. A l'enemic se'l destrueix. Amb l'adversari s'hi debat, s'hi discuteix i se li planta cara. I per oposar-se a l'odi, cal, avui més que mai, avui que és Dia Internacional per la Pau, reivindicar un català universal, que aquest 2026 tenim especialment present. És Pau Casals. Aquest any celebrem els 150 anys del seu naixement. Un geni que va patir l'exili, que va dedicar bona part de la vida a defensar la pau, la llibertat i la cooperació. El seu compromís el va portar fins a la tribuna de les Nacions Unides i allà va defensar una idea que continua sent molt vigent, que la pau no és només una qüestió entre estats, sinó també una manera d'entendre la convivència. Pau Casals ho resumia així. Som com les fulles d'un arbre. I l'arbre és tota la humanitat. No podem viure els uns sense els altres. Perquè la pau no consisteix que tots pensem igual. Consisteix que, pensant diferent, siguem capaços de conviure.
3: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 4. I quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
0: La primera.
4: La CDU del canceller alemany Friedrich Merz ha patit una desfeta electoral a Mecklenburg-Pomerània Occidental, arrasa l'extrema dreta i els democristians desapareixen, mentre que Berlín ha guanyat l'esquerra de Die Linke. Tot i la doble desfeta, Merz assegura que no dimitirà.
0: La segona.
4: Enmig dels rumors d'una nova entrada massiva coincidint amb les eleccions marroquines de dimecres, Alberto Núñez Feijóo torna avui a Ceuta amb una delegació del PP europeu També serà el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per visitar les instal·lacions que s'han habilitat per acollir migrants.
0: La tercera.
4: El Tribunal Constitucional comença a estudiar aquesta setmana els recursos de dirigents independentistes contra la negativa del Suprem a amnistiar-los. Demà comencen amb el de Jordi Turull. Ahir, Carles Puigdemont afirmava en una entrevista que quan pugui tornar vol fer una immersió al país abans de decidir el seu futur polític.
0: La quarta.
4: El Ministeri de Transports vol endurir les penes pels robatoris de coure arran de l'increment de casos, sobretot a Rodalies. Segons El País, el Ministeri es planteja la reforma del Codi Penal que castiga els robatoris amb força per incloure-hi agreujants quan es tracti de cable o altres elements de la infraestructura ferroviària.
0: Avui en parlem a partir de les 10 del matí sobre els robatoris de coure. La cinquena.
4: Hi ha evidència científica que l'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins un 40% si s'actua sobre alguns factors de risc com ara la dieta, l'exercici i la socialització. Avui és el Dia Mundial contra aquesta malaltia que a Catalunya afecta 150.000 persones.
0: I els esports, Robert Prat?
5: El Barça, que eixampla la diferència a la Lliga amb el Madrid a 6 punts després de la derrota per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. Mourinho carrega durament contra els àrbitres, de qui diu que estan poc qualificats. El Sabadell en llocs de promoció primera després de guanyar 3-1 l'Oviedo i el Joventut que guanya la Supercopa de Bàsquet al Barça 101-87, un títol que arriba després de 18 anys de sequera. Berta Bellán revalida el títol del Mundial de Trial i Daniela Guillén, nova campiona del món de motocross.
0: Això avui, que és dilluns 21 de setembre del 2026. Una nova setmana que comença amb calor. Eloi Cordomí.
6: Bon dia. Sí, de moment, entre avui i dissabte no es preveu cap tipus de pluja a Catalunya. Serà una setmana de sol amb temperatures estiuenques que podran arribar entre els 30 i 32 graus avui, a gairebé tot arreu, 35 graus al sud de Catalunya, i amb una mica de tramuntana càlida que bufa aquesta hora a l'Empordà, ha fet disparar els termòmetres i de cara a última hora es torna a reforçar.
0: Pel que fa al trànsit, si podem...

0: Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a Opel.es.
1: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
2: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Combo amb preus irresistibles i una gran versatilitat per a la teva família. Informa't al teu concessionari Opel. Més a Opel.es.
4: El Matí de Catalunya Ràdio.
5: Són les 8 i 8. D'aquí a una hora, al Matí de Catalunya Ràdio, entrevistarem el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez. També el director de SIDOP, Pol Morillas, i també parlarem avui amb l'alcalde de Girona, Lluc Salelles. Això serà l'endemà en què parlem també de Ceuta, que avui tornarà a ser, per cert, el centre de la política espanyola i europea. Deia l'endemà en què hi hagués diverses declaracions també de líders polítics parlant i centrant també el debat sobre el que està passant a Ceuta. En el seu afany per internacionalitzar també aquesta crisi, el líder del Partit Popular avui visita la ciutat autònoma de Ceuta acompanyat del líder dels populars europeus, Manfred Weber. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
6: Hola, bon dia. La d'avui serà la quarta visita de Núñez Feijóo a la ciutat autònoma des de l'entrada massiva de migrants els dies 30 i 31 de juliol. Aquest cop ho farà de la mà del president del Partit Popular Europeu, Manfred Weber, i de l'eurodiputada del partit Dolors Montserrat. L'objectiu, segons paraules del líder popular, europeïtzar el problema que viu Ceuta des de fa més d'un mes i mig. Vol que la Unió Europea s'impliqui en la crisi i faci de mitjancer per facilitar i agilitzar el retorn de tots els immigrants irregulars que van entrar de forma massiva a la ciutat autònoma. I en aquesta línia el PP va promoure aquesta setmana al Parlament Europeu una iniciativa per condemnar el que anomenen la invasió de Ceuta i que va tirar endavant amb els vots del PP Europeu, els liberals i Vox.
5: Gràcies, Àngels. Fa dies que corren també per les xarxes missatges d'atenció animant a una nova entrada massiva demà passat, coincidint amb les eleccions al Marroc. Pol Foradada.
7: Diversos mitjans marroquins alerten que en els últims dies han corregut crides a una nova entrada massiva aquest dimecres. Fins i tot l'ambaixada espanyola a Rabat hauria avisat el govern del Marroc. I aquest cap de setmana l'ambaixada ha publicat missatges a les xarxes en què s'avisa que entrar de manera irregular a Ceuta o Melilla no dona dret accedir a la península, no dona dret a quedar-se a Espanya ni tampoc dona dret a moure's lliurement per Europa.
5: Una de les coses que subratllàvem també d'aquests informes policials de finals de juliol era aquesta passivitat de la policia del Marroc. Doncs bé, ara a l'altra banda de la frontera el desplegament de tropes és evident. La situació, això sí, es manté tranquil·la. Enviat especial a Fenidec, Nando Zanoguera.
8: La zona fronterera de Fenidec està ple d'hotels, restaurants i botigues, però la seva activitat és discreta. Un comerciant que no vol parlar al micròfon diu que les coses des de la Covid van a pitjor, però ell manté negocis a Ceuta i aquí, i aquests dies pot circular sense problemes entre les dues ciutats. El tràfic fronterer cap al Tarajal és tranquil, però hi ha controls de la policia marroquina gairebé a cada rotonda i a sobre de les muntanyes pròximes a la ciutat autònoma. Des de Fenidec, Nando Zanoguera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: I afegim ara un comentari del president del comitè editorial del periòdico, Albert Sa.
9: Mentre no aclarim què va passar el 31 de juliol, Ceuta viurà en un permanent estat d'alerta. Ara, la por ve per les eleccions que es celebren dimecres al Marroc. Si la llau el van organitzar les màfies, la versió oficial, es podria repetir aprofitant que la policia estarà ocupada en el dispositiu electoral. Però si el va organitzar la policia, la versió del CNI, aleshores dimecres no passarà res. Tot plegat tan complicat com encertar amb les alert quan plou.
5: I també parlarem avui dels aldarulls que hi ha hagut a Ceuta a les últimes hores.
7: I aquesta vegada no ha tingut a veure directament amb els immigrants. La policia ha hagut fins i tot de disparar. Ara ho sentíem a l'aire, alguns trets per dispersar un grup de ceutins que protestava contra l'arribada d'una associació navarresa, Negu Gorriak, Dret a Sostre. Els acusaven, deien, de ser radicals, proetarres i d'anar-hi a trencar la convivència.
5: Probablement el líder del Partit Popular, Feijóo, serà rebut de manera ben diferent avui. Això després d'haver portat també Catalunya, com dèiem, en el seu pols amb Pedro Sánchez.
7: El líder del PP des de Badalona s'ha compromès a endurir les condicions per aconseguir la nacionalitat.
10: Revisaremos cómo se concede la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
7: I responia des de Gavà el president espanyol, Pedro Sánchez.
11: Cada nueva crisis

0: una nueva deslealtad por parte del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor, piensan ellos, a España. Que le vaya mal a España.
1: I una derivada també esportiva. La Federació Espanyola de Futbol ha suspès un partit que havia de jugar a la selecció sub-20 a Ceuta.
2: Contra Mèxic, el 30 de setembre, la policia havia desaconsellat feia uns dies que jugués aquest partit, deia per la situació excepcional que s'hi viu per la pressió migratòria, i la federació li ha acabat fent cas.
1: De la crisi a Ceuta en parlarem amb el ministre Álvarez, també de l'oficialitat del català, perquè demà torna a la taula dels ministres d'exteriors europeus. I tractarem també un altre tema, el tema del dia de demà, que avui també en parlarem, és l'amnistia. És que el Tribunal Constitucional començarà a analitzar demà el primer recurs sobre l'amnistia. Sílvia Solanes.
3: El Constitucional té sobre la taula 7 recursos d'empara dels líders independentistes perquè el Suprem es va negar a aplicar l'amnistia al delicte de malversació. La qüestió es va incorporar al ple de dimarts després de la resolució favorable del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El primer que es posarà sobre la taula serà el de Jordi Turull i la decisió serà decisiva per al retorn de Carles Puigdemont o la rehabilitació política d'Oriol Junqueras.
1: Un Puigdemont al qual ahir, després de molts mesos, li van poder sentir la veu en una entrevista. Va ser el diari britànic The Sunday Times, on va parlar del seu retorn a Catalunya. Jordi Corbalan.
4: Feia mesos que Puigdemont no apareixia en públic i només parlava a les xarxes. Ara ha verbalitzat què farà si pot tornar, conscient que la Catalunya d'avui no és la mateixa que la del 2017.
5: Olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat.
4: Tot plegat quan comença la partida perquè el Suprem hagi d'acabar amnistiant els líders de l'1 d'octubre. Demà, el Tribunal Constitucional debatrà el primer dels recursos d'empara, el de Jordi Turull, però segurament caldrà esperar fins al 6 d'octubre perquè la majoria progressista del Tribunal posi contra les cordes Llarena i Marchena. Si el Suprem acaba obeint el TC, haurà d'aixecar les ordres de detenció contra els exiliats que podran tornar. Oriol Junqueras es podrà presentar a les eleccions. Jordi Corbalan per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: El que no va aclarir Puigdemont és quin paper tindrà en el seu futur del partit. El seu advocat, Gonzalo Boye, responia això la setmana passada quan li preguntàvem aquí en aquest programa sobre els plans de futur de Puigdemont.
6: Presidente Puigdemont es lo que en mi tierra se llama un animal político, una persona que lleva la política en la sangre y eso determina la forma en que aborda la vida, ¿no? Y yo estoy convencido de que sí, pero bueno, es una decisión personal suya, ¿no?
1: Que sí, que tornarà amb força, no tornarà, diguéssim, per apartar-se.
6: El president està en plena força, en el mejor momento de su vida, yo creo.
1: En el millor moment de la seva vida, deia el seu advocat Gonzalo Boye. Dimarts el Constitucional començarà el debat, però com deia ara, la crònica del Jordi Corbalan, també la decisió definitiva pot arribar al dia 6 d'octubre. Sílvia Solanes.
3: Sí, per una qüestió d'equilibris del Tribunal, la majoria de les fonts coincideixen que el magistrat encarregat d'escriure la sentència, José María Matías, del vot conservador, redactarà una ponència contrària a l'amnistia. Si això finalment passa, la majoria del Tribunal demanarà un canvi de ponent que haurà de portar una nova versió de la sentència al ple convocat per al 6 d'octubre. La majoria progressista del Constitucional acabarà decantant la balança cap a l'aval de l'amnistia.
1: I a partir de les 10 a l'Àgora en parlarem amb Jordi Pina, l'advocat de Jordi Turull. Tot això després d'un cap de setmana en què Pedro Sánchez ha estat a Catalunya i s'ha referit a l'amnistia per criticar el Partit Popular.
0: ¿Y qué dijeron de los indultos y de la amnistía? Que iban a hacer quebrar aún más a Cataluña. Y hoy tenemos a Salvador Illa como president de la Generalitat de Catalunya.
1: I va ser Albert Prat.
7: Pedro Sánchez sap que per tornar a guanyar ha d'assegurar-se la victòria a Catalunya i quan encara no han convocat les eleccions ja ha convertit la Festa de la Rosa en el primer míting de precampanya.
0: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027 y os diré una cosa, hasta 2031 y más allá.
7: El president espanyol ha injectat confiança en territori amic mentre el seu principal valedor, Salvador Illa, l'ha erigit com l'únic capaç de frenar l'onada reaccionària.
8: O Trump o Sánchez. O Milei o Sánchez, o Netanyahu o Sánchez, o Abascal, Aznar i Feijó o Sánchez. Aquesta és la qüestió! Aquesta és la qüestió!
7: Des de Gavà, Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Això era Sánchez des de Gavà a la Festa de la Rosa i Albert Núñez Feijó des de Badalona també va reclamar el vot dels catalans.
9: La primera, yo quiero tener la confianza de la mayoría de los españoles y quiero lograrla con Catalunya. Y añado, también, no solo quiero lograrla con Cataluña, sino quiero lograrla para Cataluña.
1: Sobre aquests actes de precampanya, comentari de la delegada del diari Ara a Madrid, Núria Oriols.
10: Les eleccions espanyoles no estan convocades, però el desembarcament dels líders estatals aquest cap de setmana a Catalunya és un indicador que la legislatura ja ha entrat en temps de descompte. Feijóo sap que millorar els resultats al Principat és el que li queda per arribar a la Moncloa. Ara bé, si bé el 2023 Sánchez va més que doblar Feijóo en suports, les enquestes ara no li donen cartes millors al líder popular. Segons el darrer CEO, un 29% dels catalans prefereix Pedro Sánchez a president enfront al 3% que citen Feijóo. De fet, mencionen abans Abascal o Rufián. I és que Catalunya es pot convertir també en la comunitat on Vox faci el sorpàs al PP. A Feijóo encara li queda molta feina per fer.
1: Són temes que abordarem avui a l'Àgora a partir de 3:15 d'aquí a mitja hora amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong.
11: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
1: I fem un cop d'ull també més ampliat al temps amb Eloi Cordomí i a les carreteres amb Mireia Sala.
12: Bon dia. Pel que fa al temps, avui destaquem que serà el dia més càlid de la setmana. S'arribarà a valors d'entre 30 i 35 graus a gairebé tot Catalunya, amb sol a tot arreu, amb alguns núvols prims foc importants cap al nord-est. Hi ha una mica de tramuntana que en aquests moments ha fet pujar la temperatura a l'Empordà. I la previsió és que aquest temps estable es mantingui tota la setmana. Com a mínim, fins divendres o dissabte s'espera tranquil·litat, amb temperatures potser un palet més moderades, però clarament per la banda alta.
13: 20 quilòmetres de cua a la P7 de Mollet a Sant Cugat per un accident de primera hora. A la mateixa P7 hi ha 7 quilòmetres més de retenció de Llinars a la Roca per un vehicle avariat i aturades també a la C60 d'Argentona a la Roca, a la C58 a Sant Quirze i a l'entrada a Barcelona i a la Ronda de Dalt de Vallcarca a Pedralbes per un vehicle avariat.
14: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
15: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
16: Manu, contracteu tots la llum. A FactorEnergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
17: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
18: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
19: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
20: Àmbies. No podem edulcorar el resultat a Mecklenburg-Pomerània Occidental. És un desastre.
21: Davallada històrica de la CDU de Friedrich Merz a les eleccions regionals de Mecklenburg-Pomerània Occidental, on el partit no entra ni al Parlament.
22: Sergei Lavrov considera que aquesta victòria incontestable és un aval del poble rus a l'estratègia de Putin.
23: España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
24: Yo pensaba que encontraba una liga diferente de la liga que he dejado. Me han dicho que no.
25: Catalonia has been the greatest nation in the world.
26: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Aquests són els sons d'aquest dilluns 21 de setembre del 2026. Repassem ara els bàsics del dia amb la redacció del matí, els serveis informatius de Catalunya Ràdio, amb Francesc Soler, Sílvia Solanes, Lara García, Marc Jurado i Marta Viana. Bon dia!
27: Bon dia!
1: I avui ens despertem amb la ressaca de les eleccions regionals a Alemanya i la rebregada històrica de la CDU del canceller alemany Friedrich Merz. Per primera vegada queden fora d'un parlament alemany en no arribar al 5% dels vots.
28: Und heute haben wir zwei Wahlen erlebt.
1: És un desastre. Així de clar ha sigut el canceller alemany Friedrich Merz, que ha dit que la CDU ha lluitat molt, però que al final no se n'ha sortit. Els ultres d'Alternativa per Alemanya han guanyat a l'estat de Mecklenburg, tot i que aquest cop, en principi, no tindran majoria per governar. La CDU, per cert, també perdrà l'alcaldia de Berlín en favor de l'esquerra. Corresponsal a Alemanya, Jordi Regàs, bon dia.
29: Bon dia.
1: Tot i la desfeta, Merz diu que no plega i que continuarà per això.
0: Sí, de fet, és el que va dir ahir, com a mínim, pocs minuts després de les 6 de la tarda, després d'haver-se assegurat el suport del partit. Val a dir que ho va dir quan a la CDU encara pensaven que entraven al Parlament Regional de Mecklenburg-Pomerània Occidental, perquè és el que suggeria en aquell moment el sondeig a peu d'urna. Després, ja a les 10 de la nit, conforme avançava l'escrutini, la CDU queia per sota d'aquest 5% en vots, que és el llindar que li hauria donat accés al Parlament Regional. I bé, en tot cas, Merz ahir va ratificar, ja fa mesos que ho fa, que cal continuar amb les reformes que considera que són imprescindibles i, òbviament, pensa que ell és el canceller indicat per tirar-les endavant. Ara, al migdia, hi ha una roda de premsa prevista per part del canceller i veurem si la derrota es queda aquí o si, finalment, s'acaba plantejant un relleu.
1: Gràcies. Des de Berlín, Jordi Regàs.
0: Vosaltres.
1: I on no hi ha hagut sorpreses és a Rússia. Aquest cap de setmana hi ha hagut eleccions legislatives i aquest matí la Comissió Electoral Central russa ha de certificar l'aclaparadora victòria del partit de Vladimir Putin. Anem fins a Moscou amb Cristina Solies. Cristina, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Aquesta victòria li permetrà ampliar encara més la majoria que té el Parlament.
2: Sí, de fet, ara amb el 90% dels vots escrutats, Rússia Unida obté gairebé el 58% dels vots, és a dir, 8 punts més que ara fa 5 anys. El partit interpreta el seu triomf aclaparador com un aval del poble rus a les polítiques de Putin dins i fora del país, però des de l'oposició ja han denunciat tota mena de vulneracions per part del Kremlin. Fins i tot el líder del Partit Comunista, Gennadi Zyuganov, lleial al president rus, ha criticat que el joc brut ha estat descarat.
3: Malauradament, durant la campanya electoral s'han posat de manifest unes tendències que venen directament dels convulsos anys 90. Això és absolutament inadmissible.
2: Segons l'oposició, les autoritats han posat traves al vot en papereta per afavorir el vot electrònic, que és més fàcil de manipular, han forçat funcionaris a votar per Rússia Unida en massa les urnes i han vetat candidats pacifistes i massa populars.
1: Des de Moscou, Cristina Solies, gràcies. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I encara relacionat amb Rússia, Emmanuel Macron prepara un pla de seguretat davant dels atacs de Rússia.
4: El president francès ha parlat en les últimes hores d'amenaça híbrida. Creu que s'ha intensificat i vol protegir les infraestructures crítiques del país. L'intent d'atac amb drons sobre l'aeroport de Leipzig, Alemanya, o un tren a la frontera entre Polònia i Ucraïna confirmen, sosté Macron, que la situació és greu.
1: I mentrestant, als Estats Units...
5: Wow!
1: Nou tiroteig dels ICE, de la policia d'immigració, ha passat a Texas, on un agent ha disparat i ferit un home de 28 anys.
4: Sí, les autoritats han confirmat que la víctima és un immigrant veneçolà, segons explica un testimoni de l'agència EFE. Un agent de l'ICE, que conduïa una camioneta negra sense identificar, ha abordat el cotxe que conduïa l'home, ha xocat contra el vehicle i ha disparat. L'home ha rebut almenys 2 impactes de bala i després d'ingressar en un hospital l'han traslladat a un centre de detenció.
6: This is a pattern. It's a disturbing pattern. And it's got to stop.
4: És el congressista demòcrata Greg Kassar, diu que aquestes actuacions dels ICE són una tendència preocupant i que s'han d'acabar.
1: I entremig d'aquestes tensions, avui comença a Nova York l'Assemblea General de les Nacions Unides.
4: Marcada per les tensions bèl·liques al món i pels moviments de Donald Trump, que ha de signar l'acord amb Dinamarca per resoldre el conflicte amb Groenlàndia.
1: I qui ha estat aquest cap de setmana a Nova York? És l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en una cimera d'alcaldes de tot el món, on ha anunciat un front comú en contra de l'especulació immobiliària. Nova York, Oriol Serra.
7: Algunes de les grans ciutats del món han decidit unir forces per combatre l'especulació immobiliària en favor de l'accessibilitat a l'habitatge. La iniciativa global proposada per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, compta amb el suport de l'anfitrió de la cimera Urban 20, l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, i segons el mateix Collboni, ja s'hi han afegit d'altres ciutats.
8: Impulsar una iniciativa d'alcaldes per l'habitatge a nivell internacional va ser una proposta que va tenir el suport immediat de l'alcalde Mamdani, de Toronto, de la Ciutat de Mèxic.
7: Està previst que el novembre se celebri a Barcelona la primera reunió a nivell tècnic per començar a establir les mesures concretes de la iniciativa. Des de Nova York, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: 8:26. L'habitatge va ser un dels temes, com sentíem ara, claus en aquesta cimera, i sobre l'augment dels lloguers, atenció a això que explica el periòdico. La Generalitat recomprarà edificis que es van vendre durant la crisi per no pagar el lloguer.
27: La Generalitat ha iniciat un procés d'adquisició d'edificis per abandonar progressivament els contractes mitjançant els quals lloga les seus de les seves conselleries i departaments. Actualment el govern paga 46,6 milions d'euros per arrendar finques que va vendre el 2012. La Conselleria d'Economia reconeix al diari que no va va ser una bona decisió.
1: Del problema de l'habitatge en parlarem a partir de 8:45 també amb l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, amb qui també tractarem els límits del turisme i dels seus efectes.
27: Avui al matí de Catalunya Ràdio us avança que una quarta part dels allotjaments d'ús turístics de la ciutat de Girona no fan servir cap dels sistemes de recollida d'escombraries. L'Ajuntament ha iniciat els tràmits per sancionar els propietaris i això ha indignat l'Associació d'Apartaments.
5: Dels 375 pisos turístics registrats a Girona, un centenar no ho han utilitzat aquest any ni una sola vegada. Això es revisarà i pot tenir conseqüències, concreta la regidora Caral Vila.
9: És a dir, que el turista no sàpiga on ha de llançar els residus i que això ens comporti, doncs que ho deixi en una cantonada de Rivell o en una paperera o fora de lloc, doncs aquests s'han de poder sancionar i és això el que estem fent.
5: Des de l'Associació d'Apartaments Turístics estan indignats per l'anunci i també en declaracions al matí de Catalunya Ràdio justifiquen per què sovint no es fa ús d'aquest sistema. Explica Esther Soler.
10: El client, com que molts cops no està a l'apartament quan ha de baixar les escombraries, i és veritat que si un propi gestor té 10 apartaments, doncs molts cops utilitza una mateixa targeta, no està obrint amb les 10 targetes diferents.
5: Les multes més lleus per aquests casos van dels 125 als 600 euros. Des de Girona, Fèlix Martín, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I relacionat amb el turisme, ahir unes 5.000 persones es van manifestar a Barcelona en contra de l'ampliació de l'aeroport.
27: Convocades per la plataforma Aeroport, van sortir ahir al centre de la ciutat per denunciar els plans d'Aena i el govern espanyol, que aquesta setmana ha aprovat el pròxim pla d'inversions per ampliar el Prat. Jaume Osete és portaveu de Aeroport.
11: La gent ja no pot més i el tema de els lloguers, el tema de la calor, el tema de tants turistes, és un tema que la gent ja diu prou i té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra.
27: A Palma i a Eivissa, una quinzena d'entitats veïnals i ecologistes també van organitzar una protesta contra els projectes per ampliar els seus aeroports i contra la massificació turística.
1: 8:28. El Ministeri de Transports vol endurir les penes pel robatori de coure arran de l'increment de casos, sobretot a Rodalies. Fins a l'agost, Adif ha presentat 224 denúncies per subtracció de coure a Catalunya, davant les 184 de tot l'any passat.
12: Segons publica El País, el Ministeri es planteja la reforma del Codi Penal que castiga els robatoris amb força per incloure-hi agreujants quan es tracti de cable o altres elements de la infraestructura ferroviària.
13: Per cert, que aquest mateix cap de setmana els Mossos van detenir la matinada de dissabte 5 persones quan intentaven robar coure a les vies del tren a Roda de Barà, al Tarragonès. Divendres es va produir un altre robatori de coure a l'estació de França de Barcelona.
1: Avui en parlarem àmpliament també a l'Àgora. A partir de 8:45 ens acompanyarà Joan Salamanya, que és cap de la Divisió Tècnica de Seguretat Ciutadana i Planificació de Dispositius, i també amb la periodista del País, Rebeca Carranco. I encara sobre seguretat, els Mossos busquen 5 homes que es van vestir de policia per segrestar, suposadament, un altre home a la P7.
14: Què hace? Pita, pita.
15: No, yo no voy a pitar, que es policía. Pone que es policía, pero no estamos seguros. Llevan pistolas, Trini.
12: Així ho narraven uns testimonis que van gravar els fets que van passar dissabte entre Montornès i Vilanova, del Vallès. Segons aquestes imatges, 5 homes vestits de negre amb armilles reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena van treure la víctima amb la cara plena de sang de la part del darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre vehicle.
13: A l'home el van poder trobar més tard, Segui Estalvi. La policia sospita que es tracta d'una revenja entre delinqüents.
1: I atenció a això que llegim al País. Europa es planteja garantir a les grans companyies d'intel·ligència artificial l'accés total a les dades dels ciutadans.
12: El Consell proposarà als estats membres una modificació de la normativa perquè empreses com OpenAI o també Anthropic puguin fer servir sense límits la informació recopilada durant anys dels seus usuaris.
1: Tot això avui, que és el Dia Internacional per la Lluita contra l'Alzheimer. Hi ha evidència científica que l'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre alguns factors de risc. Mònica Mas.
16: La dieta, l'exercici físic, estudiar, socialitzar o tractar-se la sordesa són alguns d'aquests factors, 14 en total, que es poden fomentar per evitar o retardar l'Alzheimer. Des de la Fundació Pasqual Maragall demanen que els ajuntaments promocionin activitats que vagin en aquesta línia, així com ajudes perquè les persones amb aquesta malaltia continuïn actives. És el cas de la Isabel, que té 75 anys i en fa 2 que sap que té Alzheimer.
29: Un mestre i les meves neurones s'han d'alimentar i si ara no tenen ganes de fer coses, pues ja els hi faré fer jo. De seguida, tallers de memòria, vaig escriure un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre amb el grup de tartamús de Catalunya, vaig a les conferències, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana, o sigui, jo no paro.
16: Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I I encara algun apunt més abans dels esports. La bola negra dels Javis continua arrasant.
17: The 2026 People's Choice Award presented by Rogers goes to La Bola Negra by director...
18: El Festival de Toronto s'ha endut el premi del públic, el més important del certamen. Mentrestant, al Festival de Sant Sebastià, la pel·lícula ha rebut una ovació de 10 minuts.
1: Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
19: Un premi més per a La Bola Negra, i aquest és molt rellevant perquè històricament catapulta cap als Oscars. Ja ho deia ahir Penélope Cruz a Catalunya Ràdio.
20: Van a pasar muchas cosas con La Bola Negra, muchas. O sea, yo creo que van a caer unas cuantas ahí. Tienen muchísimas papeletas como directores, incluso como mejor película, no solo como película extranjera, mejor guión. Puede que haya que hacer una gran fiesta ese día.
19: A Sant Sebastià han hagut de doblar la longitud de la catifa vermella per acollir tots els fans que volien saludar les estrelles del film, i l'ovació al final de la projecció de la premiera espanyola ha estat de traca. Els Javis han explicat que estan aclaparats, i això que encara els queden mesos de promoció. Divendres, La Bola Negra arriba a les sales de cinema catalanes. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: I mentrestant, al 3CAT, atenció perquè torna Camí de Cabres. És el podcast que recull històries de la pagesia i de les feines del camp al llarg de les estacions.
21: La castanya és un fruit absolutament de temporada.
18: El podcast és una iniciativa del ramader Marc August Muntanya i el fotoperiodista Martí Alvesa, que defensa la necessitat de donar veu a la pagesia.
22: L'altra veu d'aquest podcast, en Marc directament, és ramader, i això ens donava una proximitat en tot aquest món, i calia fer-ho des d'una forma sincera, respectuosa i sobretot no parlant per la pagesia, sinó sent el micro, sent l'altaveu, perquè aquesta pagesia es pogués explicar a la resta.
1: Camí de Cabres el podreu trobar al 3CAT. I dos apunts de música. La primera, a Vic.
18: On Quimi Portet va tancar una nova edició del Mercat de Música Viva, que s'ha celebrat, recordem, aquest cap de setmana, però on han passat més de 170.000 persones. Portet, per cert, va anunciar disc de cara al 2027.
1: I la segona, a Barcelona.
23: En la periferia brillante de una galàxia mediana en medio de un mar oscuro.
18: El Festival B de Barcelona, al Parc del Fòrum, va tancar ahir amb rècord de públic 35.000 persones.
1: I que... Digues.
18: No, que això són 10.000 assistents més que l'any passat en 3 dies de concerts que s'han fet de dijous a dissabte.
1: També avui arriba a TV3 i al 3CAT una sèrie, la sèrie Gènesi,
24: sobre
1: la revolució gastronòmica que es va viure en aquest cas al Bulli.
25: Haureu de matar la bèstia en algun moment, si no voleu que la bèstia us mate a vosaltres.
18: Ferran Adrià i l'actor Miquel Fernández han treballat colze a colze en la construcció del personatge que dona vida al cuiner. Tots dos han passat aquest cap de setmana pel suplement de Catalunya Ràdio.
26: Brutal. El tema com parlo i això l'ha fet increïble. I després, que és el més difícil, sembla un cuiner.
30: Hi ha una evolució d'aquest personatge que entra amb una timidesa brutal. No timidesa, sinó com que, mira, estoy aquí por casualidad y porque sí, i acaba amb el que és ara, no? Té un magnetisme que és increïble.
18: La sèrie tindrà projecció internacional i es podrà veure a Netflix al novembre.
1: I pel que fa al trànsit, com tenim l'AP7 ara mateix, Mireia Sala?
31: Doncs encara hi ha 20 quilòmetres de cua de Mollet a Sant Cugat per un accident de primera hora del matí. En aquesta mateixa AP7 hi ha retencions a la Roca del Vallès per un vehicle avariat, però en aquest cas sí que ha millorat la situació. Aturades també a la C58 de Terrassa a Sant Quirze i a l'entrada a Barcelona, i a la ronda de dalt de Vallcarca a Pedralbes per una avaria. A banda dels accessos a Barcelona, hi ha problemes a l'AP7 a l'Empordà amb un accident que talla un carril, i a l'altre extrem del país, a l'Ampolla, amb un carril de menys per un camió volcat, en els dos casos en sentit Barcelona.
1: Aquesta és l'actualitat d'aquest 21 de setembre del 2026, que ens deixa tres preguntes.
32: Primera.
1: Davant la crisi de Ceuta, Europa pot continuar deixant en mans d'Espanya i del Marroc la gestió d'una crisi que també posa a prova la política migratòria i la responsabilitat de la Unió Europea?
32: Segona.
1: Si, com tot indica, arribem al capítol final de l'amnistia, serà també el final de qualsevol estratègia conjunta de l'independentisme?
32: Tercera.
1: I amb els resultats d'Alemanya confirmant una nova empenta de l'extrema dreta i el desgast també dels partits tradicionals, estem veient com la primera potència europea s'aboca a una ingovernabilitat que acabarà passant factura a tota la Unió Europea?
32: El Matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
33: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
34: Mm-hmm.
33: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
34: I des de 16.400 euros.
33: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
35: Citroën.
0: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
2: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
3: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm, testades oftalmològicament i dermatològicament, de Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
1: De seguida obrim l'àgora del matí avui amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Però abans... els esports.

0: Amb un Madrid que es despenja de la Lliga amb la derrota per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid.
1: I el Barça referma el seu lideratge, 5 punts sobre l'Atlètic de Madrid, deixa el Madrid a 6 punts. L'equip de Mourinho va ser incapaç de guanyar davant un Atlètic de Madrid molt superior. Mourinho es va queixar de l'àrbitre, que va deixar el Madrid amb 10 jugadors, gairebé tota la segona part, després de xiular un penal contra l'equip blanc, i en canvi ni va expulsar dos jugadors de l'Atlètic de Madrid. Segons Mourinho, es va triar un àrbitre inexpert.
2: Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión.
1: Y el árbitro del VAR, el señor Trujillo, no va actuar bé.
2: Este señor Trujillo tiene una historia muy completa como VAR en los partidos del Real Madrid. A este señor no hay presión porque ahí en Las Rosas no hay presión.
1: Doncs ara sentirem la veu de l'àrbitre del VAR, el ja famós senyor Trujillo. Trujillo li indica a l'àrbitre principal que hauria d'expulsar el jugador del Madrid. Aquest és el moment.
3: Miguel, te recomiendo una revisión para que valore una potencial tarjeta roja por doxo por sujetar al adversario, sin disputa.
4: Tiene delante de la pantalla ya.
3: Yo observo que el jugador del Real Madrid sujeta al jugador sin opción de disputa de balón en una ocasión manifiesta de gol.
4: Vale, el portero no está a distancia de llegar, efectivamente no hay disputa de balón. Voy a cambiar la amarilla por la roja y mantengo el penalti. Gracias.
1: Simeone, técnico del Atlético de Madrid, replica Mourinho.
5: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo, y perdemos todo. Cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, no va. No hay que pasar la línea.
1: A segona divisió, el Sabadell guanya 3-1 l'Oviedo i, atenció, se situa en posicions de promoció a la primera divisió.
0: I el Joventut de Badalona guanya la Supercopa de Bàsquet al Barça.
1: 101-87, primer títol dels verdinegres en 18 anys. Ricky Rubio, jugador de la penya, en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
6: Sí, han passat molts anys. Aquesta ciutat s'ho mereix. Crec que, bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però, bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
1: Nicola Provitola va ser l'MVP de la final amb 31 punts.
0: I èxit català en trial i en motocross.
1: Daniela Guillem, 20 anys, nova campiona del món de motocross, mentre que Guillem Ferrés també es va proclamar campió en MX2, la segona categoria del motocross. Berta Villan guanya el seu segon títol del Mundial de Trial. Veu impossible arribar als 40 de Toni Bou.
7: Sí, no, la veritat que no. La veritat, sincerament, ho veig molt difícil. El que ha fet ell és impressionant, l'admiro molt, però per mi és un extraterrestre.
1: Marc Márquez, que perd el lideratge del Mundial de MotoGP, cinquè lloc a Àustria, un Mundial que ara domina Jorge Martín. Catalunya, que es proclama campiona de Golden Cup d'hoquei patins, tant en categoria masculina com femenina, amb victòries davant Portugal. El Sabadell, classificat per la fase regular de la Champions de Waterpolo. Evenepoel, nou campió del món en contrarrellotge. I Ferran Torres, que va tornar a marcar 1-2 del PSG al camp del Marsella, porta 6 gols en 7 partits. Qui encara no ha guanyat a la Premier és Arbeloa, va empatar contra el United i el tècnic va carregar, com Mourinho, durament contra els àrbitres.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
9: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
10: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
11: Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar. Però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
12: Hi ha desitjos que no tens per què deixar aparcats. Del 23 al 30 de setembre, vine els dies amb estrella de Mercedes-Benz. Descobreix la nostra gamma i marxa conduint el teu Mercedes-Benz amb 2 anys de manteniment i assegurança de regal. Més informació a mercedes-benz.es.
13: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
14: Económicamente, ahora mismo Madrid es algo nunca visto. A lo mejor lo que hay que hacer es dejar de subir impuestos.
15: Si tots fem el mateix, ningú tindrà ingressos i no pagaran res.
14: És el modelo de libertad lo que está funcionando y no hay más que eso.
16: És una fàbrica constant de desigualtat.
17: És evident que hi ha dos models aquí, no només de societat, sinó també de manera d'entendre quin país vols, no?
18: Catalunya-Madrid, la veritat de dos models econòmics. Nits sense ficció, dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
19: Com et dius?
20: Ferran Adrià.
19: Quina és la teva experiència com a cuiner?
20: Has estat a alguna escola?
19: Has tingut algun mestre?
20: Això és una altra lliga.
19: Això són 2 estrelles Michelin.
18: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
21: Estàs posant a tots al límit.
22: Tendreu tots mal.
18: Gènesi. Avui a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
23: Escolta, com és que ja no em mires com abans? O sigui, em mires, però hi ha alguna cosa que ens separa.
24: Podria ser pel cupó del sorteig 11 de l'11 de l'11 que faig servir per tapar-me la cara perquè no em reconeguen si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'un milió. No ho sé.
23: Deu ser això, sí.
18: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda.
23: Et trobo a faltar.
25: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Quan són 8:45 del matí, avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, a la periodista del periòdico Sara González, el politòleg i director de comunicació Aitor Arriaga, el periodista Toni Bolaño i l'economista Pau Llong.
26: I a banda de riure i mocar-se, de què més s'ha parlat avui?
0: Avui els tenim una mica desfermats.
26: Abans d'entrar a l'àgora.
0: L'Aitor li ha dit al Toni que té un moreno convergent.
27: Això ho pagarà la tertúlia. Ja
26: Bueno, Toni, no està tan desencaminat, no? Vull dir que...
27: Tu vols bresca, eh? Sí, vols bresca, vale.
26: Jo crec que hi ha un espai ideològic de Catalunya que està convergentant molt, no?
27: Sembles del Ministeri de l'Interior, que em diuen que sóc de centre-esquerra. En fi, tota la vida en una banda i ara resulta que sóc de centre. Mare de Déu.
0: I el Pau o s'enrogarà o canviarà una mica d'ideologia perquè està menjant un caramel que li ha donat la Sara, que és un caramel del PSC.
26: La Sara t'ha donat un caramel del PSC?
28: Tinc dos. No me l'ha tret a sobre i la Sara ha considerat que m'havia de fotre un caramel d'aquests de la festa de la Rosa, no sé què era. No, què era ahir.
29: Amb tota la bona voluntat,
28: sí,
29: perquè puguis estar millor, era l'únic caramel que tenia al bolso.
27: El PSC ho arregla tot.
28: Un caramel tipus piruleta, ho arreglen tots amb caramels.
26: Començaràs menjant caramels, Pau, i acabaràs...
29: Moderant-se.
26: Sí. No crec. Aquestes alçades ja no crec.
27: Tornant a la realitat.
26: Sí? Digues, Toni.
27: No, que dic tornant a la realitat, el Pau. O sigui, tocarà de peus a terra, escolta.
28: No crec.
29: A veure, s'ha de dir... Era bo o no era bo el caramel?
28: Era com una piruleta.
29: Sí, és boníssim.
28: Ja saben el que es fan.
29: Però per això em porto un, sempre, per si cal, en un moment de tos.
26: Sí. Per si hi ha emergència. Escolteu, tornant a la realitat, que deia el Toni. La realitat és que a l'AP7 hi ha una cua de caldeu. A veure, alcalde de Girona, Lluc Salelles, bon dia.
30: Bon dia, què tal, Ricard?
26: Estàs venint cap a Barcelona avui per assistir a l'entrevista que farem a 9:15, si tot, de 10, si tot va bé.
30: Sí, potser 4:05, eh?
26: Per què? On et trobes?
30: Ara mateix acabo de passar a Premià perquè el col·lapse de P7 ens ha fet passar pel Maresme. Ens ha enviat i, per tant, doncs, estem venint cap a la ràdio. Hem sortit aproximadament 7:45, cosa que vol dir que estem parlant de 2:20 per fer 100 quilòmetres.
26: 2:20 des de Girona fins a Barcelona, per carretera.
30: Sí, sembla que és el que trigarem, sí.
26: Segurament l'alcalde, alguna vegada, algun ciutadà també li ha fet arribar aquestes molèsties, no?, per arribar a Barcelona.
30: Sí, bueno, aquesta és una queixa habitual, però a més que si et planteges venir en transport públic, tampoc tens cap garantia que Rodalies funcionarà, yeah. I l'AVE el dilluns a les 7 o a les 6, els bitllets els has d'agafar amb 15 dies d'antelació, perquè van plens. Llavors, aquesta és la qualitat de que vivim els gironins i les gironines, i estic convençut que també molta altra gent que no viu a l'àrea metropolitana de Barcelona.
26: Doncs paciència, alcalde, i no pateixi, que ja l'esperarem. Ara ens veiem, d'acord?
30: Molt bé, gràcies.
26: Fins ara. Fem un cop d'ull a com estan les carreteres. Mireia Sala, l'AP7 continua amb 20 quilòmetres de retenció?
1: Doncs ja no, però encara n'hi ha molts. O sigui, ha millorat una mica la situació en aquesta AP7, però encara hi ha molts problemes. Un accident de primera hora està provocant cua de Cerdanyola a Sant Cugat, perquè els vehicles accidentats ara són al voral. A la mateixa AP7 hi ha retenció de Mollet a Barberà en sentit sud. Aturades també a la C58 de Terrassa a Sant Quirze i a l'entrada a Barcelona i a la ronda de dalt de Vallcar a Pedralbes per una avaria. A banda dels accessos a Barcelona, hi ha problemes a l'AP7 a l'Empordà, a Borrassà, amb un accident que també talla un carril en sentit sud, i a l'altre extrem del país, a l'Ampolla, amb un carril de menys per un camió volcat en direcció a Tarragona.
26: Doncs aquesta és la situació, l'anirem actualitzant al llarg d'aquest matí. Sara, ja veus que les carreteres continuen com sempre i cada vegada n'hi ha més, perquè estem parlant de que hi ha moltes tensions en molts serveis socials, no? Quan parlem de que augmenta la població, doncs també augmenta la pressió a llocs estructurals com les carreteres i com l'AP7, on hi passen molts camions, per cert.
29: Absolutament. De fet, tenim unes infraestructures preparades per la Catalunya dels 6 milions, no? I som 8 milions, i està pendent com a país fer un debat sobre la mobilitat. Val a dir que si tinguéssim un bon sistema de rodalies, no només que funcionés, sinó a més que poguessin estar connectades via ferroviària a les capitals de comarca, no? Això és la famosa línia orbital, no? Que fa dècades que s'arrossega, doncs potser podríem descongestionar carreteres. I a banda podríem parlar de la situació de la P7, de l'estat de manteniment, i em sembla que està projectat també una ampliació de carril, però en tot cas jo crec que hem d'anar més al moll de l'os a fer el debat sobre la mobilitat que no hem tingut fins ara, i fins que no gaudim d'una bona xarxa de transport públic que sigui eficient, descongestionar les carreteres i reduir l'ús del vehicle privat serà certament molt difícil.
26: Manuela Rosa, per exemple, experta en mobilitat, també ens acompanyava fa unes setmanes en aquest programa, per cert, mític sabadellenc, Pau, dic perquè segur que el temps present. Sí, i parlava també fins i tot de desdoblar, més que desdoblar una carretera, de desdoblar una via del tren, perquè els camions poguessin anar sobre una via del tren, no? En fi, és a dir, que cal potser replantejar quin és el model de mobilitat que tenim a Catalunya, més enllà de si hem de fer una carretera o una altra, Pau.
2: Sí, bueno, i cal complir amb els compromisos, no? Perquè en principi totes les anomalies que hi havia a la xarxa de Renfe abans de l'estiu, segons el PSOE, PSC, havien d'estar solucionades. I em sembla que avui matí o ahir sentia que vosaltres mateixos informàveu que hi ha més de 100 i escaig llocs i punts de la xarxa amb problemes. Doncs, a part d'això, molaria poder comprometre's i fer efectius els compromisos.
26: Aitor.
3: Sí, no, i a més jo entenc que formem part d'una cosa que es diu Europa, i a Europa hi ha una dinàmica, hi ha una tendència, hi ha una realitat, que és que el transport de mercaderies és força més important per tren del que ho és a l'Estat, no? No s'ha fet aquesta aposta, no s'ha preparat, i per això tenim la situació que tenim. Jo sóc usuari de la P7, en tant que sóc santcugatenc, i la veritat és que fa bastanta por utilitzar la carretera, no? Sobretot perquè, a més, és molt comú veure avançaments d'un camió a un altre camió, fins i tot en alguns casos jo he arribat a veure pel carril a l'esquerra algun d'aquests camions, i realment és una situació que fa feredat.
26: Toni?
27: Bueno, jo també posaria les coses en el seu lloc. Avui, en la crònica que ens ha fet la nostra companya, o sigui, accidents a Doixo. O sigui, llavors, clar, o sigui, que hi ha col·lapse perquè hi ha molts accidents. O sigui, posem les coses en el seu punt. Jo crec que la P7 ens hem de plantejar fer algun tipus de peatge, perquè sobretot els camions bloqueixen l'autopista. Bueno, doncs parlem-ne, o sigui, no... Parlem-ne, no, comencem a donar passos endavant. I després fixeu-vos que l'alcalde Salellas ha dit, és que no puc venir a l'AVE perquè no hi ha bitllets. Home, doncs llavors vol dir que no funciona tan malament, que la gent agafa el tren per venir a treballar a Barcelona.
3: No, que la gent, perdona, Toni, que la gent agafi el tren no vol dir que funcioni.
27: Bueno, perdona, jo vaig agafar...
3: La gent agafa el tren, no funciona.
27: Jo vaig agafar la setmana passada 2 AVEs per anar a Madrid, o sigui que no m'entusiasma massa, perquè els 3 hores de recorregut ens saben molt de greu, i vaig arribar d'hora, tant anar com a l'anada com a la tornada, però d'hora vol dir que vaig arribar un quart d'hora abans, o sigui, el qual gairebé em donava temps de fer un cafè extra al viatge.
3: Però és un quart d'hora abans del nou horari o de l'horari anterior?
27: No, de l'actual horari, però vaig arribar en 2 hores 45 minuts, o sigui, que la cosa comença a millorar. I anem a veure, per una vegada, algú està posant diners. està posant inversions. O sigui, a veure, però avui és un drama. Accident a l'AP7 al sud, accident a l'AP7 al nord, accident a l'AP7 al centre. A veure, o sigui, també anem, aquí tornem, no? Posem peus a terra i veiem quin és el problema. I escolta'm, us recomanaria que agaféssiu el cotxe a Madrid. O sigui, el col·lapse de les vies d'entrada i de sortida de Madrid és tan brutal com aquí o pitjor. Home, si no ens mirem tant al melic,
28: el transport públic està molt millor a Madrid. Et recomanaria que l'agafessis.
27: Bueno, la setmana passada es van a fer punyetes de Rodalies.
28: El diferencial d'inversions acumulada durant dècades a Madrid, a diferència del que s'ha fet a Catalunya.
27: Però ara s'estan fent inversions a Catalunya, cosa que no s'havien fet abans.
29: Sí, de totes maneres, no és només...
27: No sé, perquè estaven els governs en una altra cosa.
29: De totes maneres, no és només posar els recursos i posar les inversions que, òbviament, doncs han mancat en els últims anys, sinó també prioritzar on les poses, no? I per què dic això? Pel gran debat que tenim obert sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat. Vull dir que s'hi posaran milers de milions d'euros i que potser podrien destinar-se a accelerar abans l'orbital que no pas a ampliar l'aeroport.
27: L'orbital diners... està molt bé, però la gran solució de país no serà. O sigui, no serà, no ens equivoquem. I a l'aeroport jo estic a favor. Estic a favor, que bueno, jo he viscut molts anys a Vilanova.
29: Però també és una qüestió de prioritats.
27: Vilanova, Vilafranca, sí que n'hi ha molta gent que va i torna perquè treballen o a Vilafranca o a Vilanova. Però després arriba a Mataró. Home, sense arribar a Barcelona, està bé, però no serà la gran solució, no ens equivoquem. I a l'aeroport ens estem jugant la connectivitat. Es pot fer un aeroport sostenible? Doncs pues mira, de tots els catalans que agafen l'avió per anar-se'n de vacances, per exemple, i no tenir que fer transbordaments per tot arreu.
29: Són prioritats. O sigui,
27: a l'aeroport és una prioritat.
29: Ja sabia jo que obria un meló.
27: Que cal fer-ho bé. Però bueno, això d'Esquerra encara no sabem si està a favor o en contra. Com a mínim, la CUP i els comuns ho tenen clar.
3: Perdoneu,
27: però Esquerra, per exemple, que es mulla el cul, i Junts, que està a favor, no mou peça, no sigui, però bueno, ja està bé, o sigui, al final del problema de Catalunya tenim una bona part de culpa als catalans, no ens equivoquem.
3: Per fer simplement una miqueta de pedagogia, és que ens semblen dicotomies una miqueta estranyes, perquè els diners d'Aena s'han de quedar a Aena, és a dir, els diners de les ampliacions...
27: Venen a l'aeroport del Prat, per exemple, 1.700 milions, que ens permet pensar un altre cop, guanyar temps per fer...
3: Torno a fer el titular, els diners d'Aena es queden a Aena, l'aeroport del Prat és d'Aena, és a dir, què vull dir?
27: És una empresa, eh? No, sí, a veure si
3: m'explico. No, que la Sara ha dit o ha fet una dicotomia de que potser no han d'anar a l'aeroport del Prat i haurien d'anar a altres infraestructures com per exemple trens.
29: Però jo dic que s'han de prioritzar. Tu tries com a govern què prioritzes?
27: Però Aena, que vols poses milers de milions d'euros? Sí, però tot s'estan fent inversió a les carreteres? Sí. Per primera vegada, insisteixo, en molts anys, perquè el govern d'Espanya estava en una altra fira i el govern de Catalunya estava en una altra fira. Ara, com a mínim, s'estan posant, diguem-ne, les coses al seu lloc. Anem en retard, com deia el Pau? I tant que anem en retard, molt retard.
3: Però no fàgiu confusió a la gent. És a dir, els diners d'Aena només es poden invertir en infraestructures que són propietat d'Aena. No surten de los presupuestos generales del Estado ni surten dels pressupostos de la Generalitat. Per tant, quan es prioritza, és a dir, a Aena no li pots demanar que prioritzi els trens, perquè els diners els treu de les taxes, i les taxes serveixen per invertir en els aeroports d'Aena. Si vols, els podem invertir. És a dir, no té opció jurídica fer una altra cosa. El gobierno sí que és veritat que hauria de decidir que els diners que han d'anar als trens, no només per construir noves vies, que per cert a Catalunya no s'ha construït ni una, eh? Uh-huh. Ni governs del PP ni governs del PSOE. Ni governs del PP ni governs del PSOE, històricament. No se n'ha fet ni una. En canvi, a Madrid ha sigut a tope. Hi havia dades que parlaven de que de tots els milers de milions que ha arribat d'Europa a través dels FEDER per invertir a tot l'estat espanyol, més del 70% s'han quedat a la Comunitat de Madrid. És una barbaritat.
27: Perquè tenim un model de país que està antiquat, que és un model de país...
28: El model de país radial. De l'ampliació de l'aeroport.
27: Radial. No, perdona. L'aeroport és fonamental, o sigui...
28: Sí, per passar de 57...
27: Tu agafes un avió a Catalunya i tens que fer transbordament a Madrid. O sigui, és horrible. O sigui, anem a jugar la partida? O sigui, si no juguem la partida, ens quedarem enrerits un altre cop.
28: Queda clar.
27: I el problema, insisteixo, o sigui... A mi m'agradaria que hi hagués una solució pel Prat d'una manera determinada. Però si hagués la contrària, ens semblarà bé, però prenem una decisió. O sigui, el que no pot ser és que tinguem aquest debat des de fa més de 10 anys i després diem, no, és que anem endarrerits. Home, és que, insisteixo, la culpa també és nostra. Ens va passar a l'AVE i ens ha passat a moltes més coses.
26: Pau, per acabar, sisplau, breument.
4: Sí, molt fàcil. Els 3.200 milions d'ampliació del Prat han d'anar a Rodalies. I el problema del model de país caduc és, efectivament, que no podem passar de 57 milions de passatgers el 2025 a 70, com hi haurà després de l'ampliació del Prat. És ecològicament insostenible, aprofundeix en la problemàtica, per exemple, d'accés a l'habitatge a la ciutat de Barcelona i tota l'àrea metropolitana, i és un model absolutament caduc, i no es pot estar missi repicant. No es pot estar dient que es volen solucions per Rodalies i per la Catalunya del present i de la classe treballadora i les classes mitjanes i voler ampliar l'aeroport. Aquest és el problema de sempre, tant de socialistes com de convergents.
27: Sí que es... I la gent que se'n va de vacances no pot. I la gent que va treballar uns altres llocs no pot.
4: L'ampliació clarament està al servei de la gent que se'n va de vacances.
26: Són les 8 i 58. Anem a canviar de tema.

0: sentencias judiciales y una legislación internacional que cumplir. Y esa es la base de
1: entonces,
0: mi diálogo,
1: ministro,
0: en estos momentos.
1: No quiere entrar a hablar de Marruecos y su relación con Israel o Estados Unidos por esta situación que me está contando.
0: Mire, cada país es soberano para tener las relaciones que quiera con terceros, y es algo que cada uno decide soberanamente, de la misma forma que España decide soberanamente con quién quiere tener relaciones o no, o de qué intensidad o qué posiciones internacionales tiene que tener. Lo que yo sí pido y exijo a Marruecos es el tipo de relación que tiene que tener con España.
1: Déjame que le pregunte sobre una cuestión especialmente también importante para Cataluña, que es cómo está la oficialidad del catalán en la Unión Europea.
0: Pues mire, nosotros tenemos planteado la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego, como ya conoce, por dos motivos fundamentales, porque los tratados fundacionales de la Unión Europea dicen muy rápidamente en su articulado que la Unión Europea protege el multilingüismo y que la Unión Europea protege la identidad nacional de todos los estados. Y la identidad nacional de España es plurilingüe. Y hay ya varios estados, varios, de la Unión Europea que tienen más de una lengua oficial como lengua de la Unión Europea. Por lo tanto, España no va a tolerar ninguna discriminación. Yo estoy convencido de que si el Partido Popular no hubiera echado el resto en momentos muy importantes, solicitando a las fuerzas políticas que están en gobiernos de la Unión Europea y que pertenecen al Partido Popular Europeo que lo frenaran, la oficialidad ya estaría. Pero eso no hace más que retrasarlo. Es una cuestión de tiempo que se vaya a conseguir, porque todo el mundo lo que traslada es, o abiertamente, como hacen la mayoría de los estados, porque es una mayoría los que están de acuerdo con ellos, el resto simplemente pide un poco más de tiempo, y hemos trabajado con aquellos que tenían alguna inquietud legítima con respecto a sus propias lenguas, que no querían ver reflejada la oficialidad. Mañana hay un debate importante en el Consejo de Asuntos Generales sobre derechos lingüísticos y ampliación, y España va a dejar muy claro que somos totalmente favorables a la ampliación. Nos parece que es algo positivo. De hecho, nosotros la hemos impulsado siempre que ha sido nuestra presidencia de la Unión Europea, pero que desde luego es impensable para España que haya un solo idioma más dentro del régimen lingüístico oficial de la Unión Europea, si no lo están también el catalán, el euskera y el gallego, y por lo tanto urgimos al resto de Estados miembros que todavía han solicitado un poco más de tiempo para conformar la unanimidad, pues que resuelvan este asunto lo antes posible.
1: ¿Cuáles son los países, cuál es el principal obstáculo ahora mismo?
0: No quiero señalar a países, porque además soy muy consciente que no responde a, y se lo he dicho, esos países saben las conversaciones que he tenido con ellos, las que he tenido en torno a la mesa de los 27, y yo siempre hablo con claridad en la sala en Bruselas. No hay ningún interés nacional en juego para ellos que ellos tengan que defender retrasando esta decisión. Se están comportando no como líderes de gobiernos, sino como líderes de partido. Y eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza. Y desde luego no deberían de prestarse a hacerle un favor al Partido Popular Español. El Partido Popular Español, si tiene algún problema con la oficialidad en Europa de catalán, euskera y gallego, pues que lo plantee en el Congreso. Bien que me lo plantean cuando yo les ofrezco un pacto de Estado, porque se lo ofrezco sistemáticamente. Cada vez que acudo al Congreso o al Senado, a las comisiones de exteriores, siempre les propongo un pacto de Estado. No son mis lenguas, ni las lenguas de unos cuantos españoles, por cierto, unos cuantos, 20 millones de españoles que viven en comunidades autónomas con más de una lengua oficial. 10 millones de europeos que hablan catalán. Hice un cálculo y más o menos el catalán, el día que sea oficial, va a ser la lengua número 15. En estos momentos hay 24. No está nada mal. Y por lo tanto, pues que fuera un éxito conjunto de todas las fuerzas políticas españolas. Y además, si es la realidad en nuestra Constitución, si es la realidad en el Congreso y en el Senado, pero sobre todo, si es la realidad en las calles, en los lugares de trabajo, en el transporte público, en los pueblos y las ciudades de Cataluña, de Euskadi, de Galicia, de tantas comunidades autónomas, ¿por qué no puede ser también la realidad en Bruselas? ¿Por qué tienen que ser ciudadanos europeos de segunda? ¿Por qué España tiene que estar discriminada? Pero bueno, el Partido Popular yo creo que considera de una manera, a mí me parece absolutamente terrible, que esto les da rédito electoral o que, en fin, no lo sé, y deciden por el palos en las ruedas. Ellos verán. En cualquier caso, pues la oficialidad está planteada desde hace tiempo. Hemos resuelto las dudas que había para aquellos países que no quieren que sus lenguas regionales tengan oficialidad, y hemos redactado la propuesta para que también ellos queden cubiertos. Es legítimo, yo lo entiendo, lo respeto. Cada país organiza su identidad nacional como considera. La española es plurilingüe y eso lo hemos decidido entre todos los españoles. Había también algunas dudas financieras. Hace ya mucho tiempo, envié una carta diciendo que España va a asumir el coste. Por lo tanto, no queda ninguna objeción legítima por parte de ningún Estado de la Unión Europea para dar el paso a la unidad. Queda alguna objeción partidista que yo estoy seguro que vamos a vencer, y desde luego España no puede, creo que lo entiende cualquiera, no puede permitir que haya una nueva lengua en el régimen oficial de la Unión Europea si no están antes catalán, euskera y gallego.
1: La pregunta es cuándo, ministro, y para hablar claro, ¿usted cree que antes de acabar la legislatura española el catalán será oficial en Europa?
0: Yo trabajo para ello, desgraciadamente no le puedo certificar una fecha, pero yo trabajo para ello. Veremos a ver qué resultado da el debate de mañana. Lo que sí está claro es que serán oficiales, no tengo la menor duda.
1: Ministra José Manuel Álvarez, gracias por acompañarnos. Que tingui un buen día.
0: Muchas gracias.
1: Que vagi bé. Farem un cop d'ull també ara al trànsit. Mireia Sala.
2: Bon dia, doncs.
1: Com estan les carreteres?
2: Doncs en matí complicat a la P7 per un accident de primera hora a Sant Cugat. Ja s'han retirat els vehicles accidentats i ja no tenim 20 quilòmetres de cua, però encara n'hi ha 13. De Mollet a Sant Cugat en sentit Barcelona-Tarragona. Una altra via encara conflictiva és la Ronda de Dalt, on un vehicle variat talla un carril i hi ha cua des del nus de la Trinitat fins a Pedralbes en sentit Llobregat. I problemes també a l'entrada de Barcelona per la C58, la B23 i la Ronda del Litoral.
1: Ara de seguida comentarem aquesta entrevista amb el ministre Álvarez, amb Sara González, amb Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Però de què més estarem pendents? Redacció, Sílvia Solanes.
3: Doncs el pla que presentarà Pedro Sánchez sobre la intel·ligència artificial serà d'aquí poca estona, abans que el president del govern espanyol marxi cap a Nova York a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
4: Bon dia. Si és una clara aposta de Sánchez regular la intel·ligència artificial des de les administracions, posar fre al descontrol i, sobretot, protegir els menors. Per això, d'aquí a pocs minuts, desgrana els detalls d'aquest primer pla per regular la IA en un acte aquí a la Moncloa que fa amb Carlos Cuerpo i també amb experts. Sánchez es posa en xip internacional a poques hores de volar cap als Estats Units i amb l'IA buscarà confrontar amb Trump i amb els tecnooligarques en aquest viatge, que també vol que li serveixi per treure del focus la crisi migratòria a Ceuta, que monopolitza fins ara el dia a dia del seu govern.
3: Això a Madrid, a Lleida, 11:45, Junta de Seguretat amb la consellera Parlon, s'ha hagut d'avançar després d'una baralla multitudinària la setmana passada. Lleida, Estela Busoms, bon dia.
5: Bon dia, també serà el nou director general dels Mossos, Ferran López. L'alcalde Félix Larrosa els ha convocat arran d'aquesta batussa en què van participar una dotzena de persones armades amb pals i ganivets i que va deixar 6 ferits. Va ser dimecres i aquest cap de setmana els dos implicats detinguts han entrat a la presó acusats d'intent d'homicidi i lesions. Sabrem si s'acorda algun tipus de reforç policial a 1:45, quan acabi la reunió.
3: I també pendents del que pugui explicar la consellera d'Educació aquest migdia després de reunir-se amb el president del Consell d'Educació de Catalunya i amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. Redacció, Marc Forado.
6: Una reunió que arriba després que l'Assemblea Educativa de Catalunya es trobés dissabte i avisés que prepara noves mobilitzacions que podrien anunciar a l'octubre. Diuen que no refien de la promesa del govern d'arribar al 6% del PIB en inversió en educació. Lamenten que aquest curs ha començat igual o pitjor, diuen, que l'anterior. Demà passat, Salvador Illa compareix al Parlament per l'informe PISA.
1: Són les 9:22.
7: La lletra petita.
1: I abans de continuar a l'Àgora, cada dia a aquesta hora analitzem la lletra petita de l'actualitat amb l'analista i divulgador Marc Vidal. Bon dia, Marc.
8: Bon dia, Ricard.
1: I atenció, perquè a Corea del Sud, universitats i empreses es preparen ja per l'arribada de la intel·ligència artificial.
8: Exacte. A Seül, universitats, governs i empreses discuteixen en un espai institucional com formar persones capaces de pensar amb criteri, fer bones preguntes i treballar al costat d'una intel·ligència artificial que avança més de pressa que nosaltres. La lletra petita ens diu, però, que mentre allà es pregunten què ha d'aprendre l'ésser humà, a Europa continuem obsessionats amb què li hem de prohibir a la màquina. Discutim calendaris, restriccions i sancions com si una llei pogués frenar la tecnologia que arribarà igualment. Regular pot tenir sentit, però limitar-la no ens ensenya a entendre-la ni a aprofitar-la. Els mateixos experts coreans avisen que la bretxa de productivitat ja s'obre entre qui sap treballar amb la IA i qui no. Quan arribi del tot, i arribarà, a Europa tindrem un reglament impecable i molt poca gent preparada per treure'n profit.
9: pernil cuit, pernil dolç, pernil de York, en diem de diferents maneres. Però si està fet sense presses i amb matèria primera de la millor qualitat, es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
7: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
10: Divendres, camp de llegums vigilat per videoarbitratge era Favar. Avui dilluns comencem la setmana amb un enigmàrio zoològic. Part posterior a mar que terra endins pot ser davantera. De quatre lletres. Part posterior a mar que terra endins pot ser davantera. Quatre lletres.
7: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. El matí de Catalunya Ràdio.
11: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
12: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
11: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
12: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
13: La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
14: Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
15: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
16: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
17: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
16: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
18: Amb Renault Capture EcoGL GLP de Renault, els motius per comprar un cotxe han canviat. Fins a un 50% de descompte en combustible, fins a 1.300 quilòmetres d'autonomia. També disponible amb motorització full hybrid i tech i gasolina. Fabricat aquí, en cicles urbans amb el dipòsit ple segons WLTP. Més informació a Renault.es.
19: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
20: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
21: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
22: Com et dius?
23: Ferran Adrià.
22: Quina és la teva experiència com a cuiner?
23: Has estat a alguna escola?
22: Has tingut algun mestre?
23: Això és una altra lliga.
22: Això són dos estrelles Michelin.
24: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
25: Estàs posant a tots al límit.
26: Tendreu tots mal.
24: Gènesi. Avui a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
27: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
28: Mm-hmm.
27: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
28: I des de 16.400 euros.
27: Què?
29: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
30: Citroën.
29: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
31: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
32: Ara amb Lidl Plus, tria 200 grams de pernil cuit extra 1 amb 55 i estalvia't un 20%. I burger meat de porca 2 amb 19 i estalvia't un 15%. I recorda't que aquesta setmana amb Lidl Plus pots guanyar una casa. Lidl, val la pena.
1: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la periodista del periòdico Sara González, el politòleg i director de comunicació Aitor Arriaga, el periodista Toni Bolaño i l'economista Pau Llonch. 3 minuts seran 9:45. Què us ha semblat l'entrevista? Bé, l'entrevista no cal que la comentem, però si voleu, si les paraules del ministre en què no es vol mullar pel que fa a la situació del Marroc. Pau.
33: Bueno, jo crec que li has preguntat bé en aquest sentit, no? És a dir, si la crisi migratòria d'aquest estiu és responsabilitat de la internacional reaccionària, com diu el ministre Álvarez, quin sentit té no ubicar el Marroc en l'internacional reaccionària? És a dir, el 2020, amb els acords d'Abraham, el Marroc esdevé el principal aliat d'Israel a la regió.
1: Però el sentit ho expressa, jo crec moltes... que expressa que té el control fronterer i, per tant, no diré res que pugui...
33: Llavors, el teu discurs no pot ser que el problema de la crisi migratòria té a veure amb l'internacional reaccionària, perquè és la internacional reaccionària la que està propiciant aquesta mena de guerra híbrida que t'està portant aquest problema, perquè el Marroc és el principal aliat d'Israel a la regió, el principal aliat dels Estats Units a la regió. És a dir, hi ha compres i compres d'armament, però també cimeres recents entre Israel i el Marroc que ho demostren. Per tant, aquesta posició Masella, que és incapaç d'entomar i de fer una crítica, efectivament, a qui és responsable d'aquesta situació, és la que portarà el PSOE a la derrota. És que té dirigents importants com Eduardo Medina, però molts altres que ja estan dient des de dins del propi PSOE que aquesta posició respecte a Ceuta no s'aguanta per enlloc, no té cap sentit. Llavors és una mostra més d'aquesta esquerra Masella, d'esquerra entre cometes, per mi el PSOE no és l'esquerra, però vaja, aquest socioliberalisme Masell, avorrit, llepa, covard, que contrasta molt, per cert, amb una cosa de la que no hem parlat avui, però podríem parlar, que és l'esquerra pues, que està guanyant, o que ha guanyat a Berlín, amb Die Linke, o la França insubmisa a França, o l'alcalde de Nova York, o l'alcaldessa de Graz, que és una esquerra valenta, que diu les coses pel seu nom, que no és una esquerra llepa dels grans poders econòmics i que té propostes concretes, topall del parc públic, tornar en mans públiques 220.000 habitatges en el cas de Die Linke, disculpeu que el nom no me'n recordava. És a dir, pues això, tenim aquesta esquerra avorrida, llepa, inconcreta, i que a més no diu les coses pel seu nom, i la gent, com que no es m'ha maldit, tot això és el que portarà el PSOE a enterrar-se en les properes eleccions.
1: Toni Bolaño.
0: Home, dir que Eduardo Medina és dirigent del PSOE crec que és dir massa. És dir massa, Pau. Bueno, és dir massa perquè l'Eduardo Medina ja fa molt de temps que va sortir per cames del PSOE. A veure, tenim un problema en el Marroc, sí, perquè Marroc s'ha dedicat a desestabilitzar per poder negociar i se sent fort en Estats Units a Israel, és veritat. Però és el que tenim. Home, hi ha una altra alternativa, que jo no sabia que l'extrema esquerra estava a favor també de fer una invasió del Marroc, no?, per acabar amb ells, perquè som així de xulos. O sigui, a veure si ens situem, que això ho estem sentint de la dreta i l'extrema dreta, però no des de l'esquerra. I, home, serà tot el que l'esquerra socialista serà tot lo dolenta que vulguis, Pau, però és l'única alternativa que tenim davant d'això. Perquè els populismes, de moment, no han funcionat. No han funcionat i aquesta és la realitat. Uh-huh. És veritat que Die Linke ha guanyat a Berlín, perquè segurament té un bon candidat, o sigui, no ens equivoquem, igual que la socialdemocràcia a l'altre estat, que sóc incapaç de dir...
33: Candidata.
0: La candidata socialdemòcrata a l'altre estat que ahir va fer eleccions
1: a Mecklenburg-Pomerània Occidental.
0: Exacte, va arribar a tenir un 35% i hi haurà una majoria absoluta de l'esquerra, perquè l'esquerra, si vol seguir governant, tindrà que començar a pensar que l'enemic el tenim de l'altra banda, ja que ve després l'alcalde Salellas, li preguntaré si ell està a favor de mantenir un front d'esquerres o segueix pensant en governar Convergència i Unió, no? Se m'anava la pinça en Junts per Catalunya. O sigui, a veure, el discurs de fer una esquerra que posi peu en paret en el tema de la extrema dreta, que està creixent i anirà més. O sigui, si us fixeu, o sigui, la dreta va aguantant en alguns puestos, però on el jovent ja comença a arrasar en el vot, que és el que ha passat en aquests dos puestos, bueno, ja a Sajoni la setmana passada, fa dues setmanes, o sigui, serà una qüestió de temps, perquè el discurs de la dreta copiat de l'extrema dreta té els dies comptats.
1: Sí, però aquesta és una evidència, és que si mirem Berlín o mirem també on ha arrasat l'extrema dreta, veiem com el vot també es va polaritzant, és a dir, a una banda o a l'altra.
0: Aquesta esquerra... O sigui, una esquerra que pati la dreta és el que no s'entén, és el que li passa al govern federal.
33: Toni Bolaños, impugnant a Toni Bolaños, efectivament és el que estic dient. Una esquerra... Una esquerra, disculpa, una esquerra que es comporta exactament com la dreta, amb qüestions centrals i nuclears...
0: Deixa'm acabar. O sigui, a veure, això és una disbauxa.
33: És una disbauxa, no. És que sí. Alguns pensem, i a tu et semblarà fora assenyat, però has d'entendre que la meva posició s'ha de poder respectar igual que la teva, que en termes econòmics i centrals, la teva posició i la de Junts és pràcticament la mateixa. Deixa'm acabar. És pràcticament la mateixa amb l'ampliació de l'aeroport, és pràcticament la mateixa en relació a les relacions internacionals...
0: Però
33: intenta no tallar-me. Intenta no tallar-me, ja sé que no t'agraden els arguments perquè posen en evidència que tu no ets d'esquerres i et deu saber greu. Et deu saber molt de greu.
0: Home, no
33: però
0: tu tens la mateixa... Això t'ho accepto.
1: Va, Pau.
33: Tu tens la mateixa posició que Junts i que la dreta, igual que el senyor Collboni, perquè ets contrari a fer el que proposa, per exemple, Eliver Alp a Berlín, que és 220.000 habitatges que passin al parc públic i, per tant, es socialitzin. no que s'apliquin mesuretes d'aquestes de fer la foto de la teva esquerra, que li agrada molt fer-se la foto i tal i tal, sinó que hi hagi mesures pràctiques. Que, per exemple, es posin topalls als preus d'aliments bàsics, com està demanant Melenchon. Això és l'esquerra que està pujant a tot arreu. Està pujant a França, està pujant a algunes alcaldies principals d'Àustria, també a Berlín. I l'esquerra que es comporta exactament com la dreta, que és aquesta de la que estem parlant, és la del senyor Álvarez, és aquesta esquerra que no gosa aixecar la veu contra el Marroc, perquè, ai, ai, ai, és l'esquerra que té una posició masella respecte a la OTAN, és una esquerra que no és esquerra, per tant, s'està estavellant a tot arreu. Mira els teus socis. Qui, són, qui són els teus d'Alemanya, Toni? Qui són els teus d'Alemanya?
0: Perdona, empatant. Governarà
33: l'SPD. L'Álvarez d'Alemanya és el senyor Merz, que acaba de desaparèixer del Parlament.
0: El senyor Merz no
33: és... desaparició.
0: No és la dreta. Home, si és per desaparició, no sé, l'extrema esquerra no sé on para. I, per cert, si algú ha fet polítiques d'habitatge a Barcelona, no ha estat precisament els comuns.
1: Ara us deixo per un moment. Deixeu-me saludar el Pol Morillas, que fa estona que espera. És el director del Centre de Recerca i Relacions Internacionals del CIDAL. Pol, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Quina anàlisi en fas, tu, de la derrota dels democristians alemanys?
2: Bueno, la gran lliçó és que el centre s'esfondra, no?, en moments de gran polarització del debat polític, i sobretot quan té a veure amb qüestions migratòries se'n beneficia l'extrema dreta, i quan són temes relatius a l'agenda social, a l'habitatge o a preocupacions, diguem, sobre l'estatus de vida, doncs veiem que a Berlín, per exemple, és Die Linke qui l'esquerra, qui capitalitza, no? Per tant, el centre tradicional s'esfondra perquè el debat també està molt més polaritzat en temes on hi ha altres partits que se'n beneficien.
1: Ara mateix, diguéssim, creus que el que està passant a Alemanya és extrapolable també a altres països? Ho veiem també a França, com Macron està intentant també capitalitzar d'alguna manera el que és l'estar, o sigui, anava a dir el sistema, no? Diguéssim, el que és els partits més tradicionals. Això pot passar també a Espanya, per exemple?
2: A veure, depèn molt del sistema polític de cada un dels països, no? És a dir, en clau francesa, el que determina sobretot la ubicació dels diferents partits, les seves propostes i a més, són les eleccions presidencials de l'any que ve. I allà és un sistema a dos voltes i, per tant, el primer es diu que es vota amb el cor i el segon es vota amb el cap, no? És a dir, quan queden dos candidats, es tria no només el que t'agrada, sinó el que menys te desagrada, no? I, per tant, això determina molt com s'acaba configurant el mapa polític. El que és cert és que a França, per primera vegada, hi ha una sensació que aquest cop sí, Le Pen té moltes possibilitats de guanyar, perquè a les enquestes, en qualsevol altre candidat davant, surt guanyadora, no? I per tant, això sí seria un canvi fonamental, no només a França, sinó també al conjunt europeu, el tenir França amb una presidenta d'extrema dreta. En els sistemes parlamentaris, com és l'espanyol, però l'alemany i demés, hi ha una fragmentació molt gran del vot, i per tant, com deia abans, els partits tradicionals que abans s'ho enduien gairebé tot, doncs ara tenen moltes més opcions a dreta i a esquerra, i de fet aquí a Espanya és una mica una excepció, no? Perquè els blocs de dreta i d'esquerra s'articulen entorn als dos partits tradicionals, no? Fins ara com a mínim, el PP a la dreta i el PSOE a l'esquerra. I això és una mica una excepció dintre d'Europa, on hi ha molts països que aquests partits tradicionals ja han estat superats per les seves, diguem, per els nous partits, ja siguin més a l'esquerra o més a la dreta.
1: I en aquest escenari de tensió creixent entre l'Unió Europea també i Rússia, Espanya quin lloc diries que ocupa?
2: Espanya ha volgut tenir una política exterior, i la té, molt assertiva, diguem, no? Últimament aquest govern té un posicionament molt clar pel que fa a la guerra d'Ucraïna, pel que fa a la guerra de Gaza, a l'Iran, no? Amb la confrontació als Estats Units per la despesa en defensa, és a dir, ha tingut una posició molt clara. I davant d'això, el que fan altres països moltes vegades és intentar aprofitar les divisions dins d'Europa perquè Europa tingui menys potència internacional, no? Intenten, i Rússia és un exemple evident, però també li agrada a Trump aquesta manera de fer, és que com més divisió hi hagi dins de la Unió Europea, més favorable als seus interessos, que és un bloc comercial desunit, una defensa poc estructurada o poc coordinada entre tots, un mercat únic que no s'acaba de completar, unes lleis de control tecnològic, doncs, que no tenen prou força, i això és el que països com a dia d'avui, Estats Units, amb Trump, però també Rússia, sens dubte, es beneficien molt. I aquí és on s'ha jugat la qüestió respecte a la migració, i en el cas nostre, doncs, a la crisi de Ceuta, té darrere aquesta bona part voluntat de divisió i de confrontació per temes migratoris.
1: És a dir, això de Ceuta realment pot desestabilitzar del tot el govern de Sánchez, diries, Pol?
2: Home, jo crec que és una crisi molt important. A veure, evidentment hi ha el plànol de la gestió interna, no? Que això no em correspon tant a mi valorar-ho, però el que és evident és que hi ha molts països, moltes forces polítiques de fora d'Europa que volen aquesta visió, aquesta imatge de la Unió Europea dividida amb els temes migratoris, i que alhora, i això ho diu la pròpia estratègia de seguretat dels Estats Units, vull dir, no ho dic jo, no és una opinió, sinó que és un document oficial que ho diu, que les forces que més es capitalitzaran d'aquesta desunió europea són les forces anomenades patriòtiques, no? En altres paraules, l'extrema dreta, que pot suposar un revulsiu per la Unió Europea, que fragmenti de tal manera la Unió Europea, que els Estats Units sempre tinguin en la Unió Europea un actor secundari respecte a la seva posició internacional, no? I això és una voluntat escrita, i per tant totes les eines a l'abast per aconseguir-la doncs seran bones, i la migració és probablement la més eficient de totes.
1: Pol Morillas és director del CIDOB. Gràcies, Pol, per acompanyar-nos. Que tinguis un bon dia.
2: Molt bé, gràcies. Bon dia.
1: I tot això cal sumar-hi també aquest context bel·licista que viu a Europa. De fet, el mateix president francès parlava d'amenaça híbrida, la que s'està vivint ara mateix. Sara.
3: Sí, mira, justament m'agafaré això últim que deies, perquè i potser el Pol Morilla també hauria pogut donar la seva opinió sobre això, no? Però és veritat que estem en una escalada militaritzadora a tota Europa. Es dona com per inevitable una guerra amb Rússia en qüestió de 3 anys, però en canvi no hi ha cap canal diplomàtic obert de la Unió Europea amb Rússia per intentar evitar que això passi. De la mateixa manera que el propi Trump té un canal diplomàtic obert amb Rússia, doncs em sembla inaudit que en aquests moments Europa no el tingui, mentre s'està buscant. És veritat que hi ha un risc real, i jo ja
33: entenc... que diran prorussa, Sara, eh?
3: No, però...
33: Qualsevol partit en aquest continent que diu el que acabes de dir és prorrus, ràpidament.
3: Em sembla de sentit comú que si hi ha tots els... Si hi ha tots els elements de perillositat i els estats doncs tenen l'obligació de defensar les persones i les seves infraestructures, la millor manera i la menys costosa en termes d'infraestructures i de vides per intentar protegir-les és doncs intentar parar aquest conflicte, no? I em sembla una cosa molt òbvia i molt evident, però en canvi això no s'està fent. Per una altra banda, agafant-me el que deia el ministre, ha dit que l'extrema dreta mai proposa cap solució. I és veritat. O sigui, el que fa l'extrema dreta és agafar-se al malestar per qüestions irresoltes i aprofitar-se d'aquest malestar buscant culpables en aquells que tens al costat, és a dir, dividint l'últim contra el penúltim i no assenyalant cap amunt els autèntics responsables dels problemes que afecta la gent. Ara bé, aquí el ministre ha de tenir present que si l'extrema dreta ha crescut arreu d'Europa també és perquè la socialdemocràcia ha entrat en fallida i perquè la socialdemocràcia no ha estat capaç de resoldre grans problemes que afecten la ciutadania, com pugui ser doncs els serveis públics o... Si ens fixem en Alemanya, el cas de l'habitatge. I aquí vaig. Crec que el cas de Die Linke demostra que hi ha altres vies que no són l'extrema dreta per canalitzar aquest malestar de la gent. I quan passa això? Doncs quan un partit aconsegueix connectar amb aquella preocupació real que tenen les persones que han de votar. En aquest cas, s'ha tingut en compte que un 85% dels berlinesos viuen de lloguer, i hi ha algú que ha recollit aquest malestar i ho ha recollit no només des de la impugnació i el to irreverent, sinó de la mà d'una proposta que pot semblar polèmica i que veurem si és realitzable o no realitzable, però és el que apuntava el Pau abans, no? La nacionalització de 220.000 habitatges, que per cert tot això ve d'un referèndum que la gent ja va votar el 2021 i que els socialdemòcrates es van negar a aplicar al·legant problemes o discussions jurídiques, però bé, va haver-hi una voluntat popular i, per tant, tu vas ometre el deure d'aplicar aquell resultat que havia votat la gent. Això també passa factura a la socialdemocràcia. I aplicant-ho a la situació aquí, Pedro Sánchez, si només tingués el front de Ceuta, jo crec que signaria ara mateix. El problema és que té molts fronts oberts. I aquí el problema és que ha estat una legislatura de resistència, no de transformació. I tu pots repetir moltes vegades a la gent, o pots agitar la por, de que ve la dreta a l'extrema dreta, no? Un argument que va funcionar el 2023 i que va sortir bé per una carambola aritmètica, però que és molt difícil que torni a funcionar ara si tu no has estat capaç de posar solució als problemes que continuen afectant a la ciutadania.
1: Aitor, Pau i Toni.
4: No, que no, no està només la legislatura de la resistència, és a dir, també hi ha hagut casos de corrupció, per exemple,
1: el micròfon.
3: Sí, sí, sí. Per això deia que si només tingués el front de Ceuta, ja signaria ara mateix.
4: Hi ha unes paraules del ministre, una de les teves preguntes, Ricard, que a mi m'han cridat molt l'atenció, que és quan en ple segle XXI i en l'any 2026 parla de tenim una frontera terrestre a Àfrica. I aquestes paraules, no? M'han fet recordar també aquesta entrevista que vas tenir ara fa poc amb l'Oriol Junqueras, que parlava de que Ceuta i Melilla no deixen de ser una anomalia democràtica, no? I recentment escoltava el president Puigdemont parlant de que en relació a Ceuta i Melilla, segurament Espanya podria creure en el dret d'autodeterminació, perquè segurament Ceuta i Melilla guanyaria i arrasaria l'opció de quedar-se a Espanya, no? Però que no ho farà perquè aleshores Espanya es trobaria amb aquesta anomalia democràtica d'entendre que si Ceuta i Melilla han pogut fer el dret d'autodeterminació dins de la Constitució espanyola, doncs també es podria buscar la fórmula perquè catalans i altres que ho vulguin poguessin celebrar aquest referèndum. Per cert, és una petita confluència d'unitat independentista que he vist entre Junqueras i Puigdemont recentment. També és veritat que, en relació al Marroc, crec que la reivindicació aquesta nacionalista que ara se'ns està recordant moltíssim, de que volen que Ceuta i Melilla formin part d'aquest el gran Marroc, no? Jo trobo que és una miqueta de postureig, perquè trobo que pel Marroc, que Ceuta i Melilla continuen sent espanyoles, és molt interessant des d'un punt de vista de la capacitat que tenen de pressionar no només a l'estat espanyol, sinó també a tota Europa. És a dir, si Ceuta i Melilla passessin a ser territori marroquí, aquesta pressió, no?, que exerceixen quan de sobte miren cap a un altre costat i poden passar no sé quantes persones, doncs, la frontera europea, doncs això es perdria, no? Després també volia comentar sobre les paraules del Pol Morilla, no? Ha parlat d'aquesta excepció que representa Espanya pel que fa a que els blocs de dreta i esquerra encara venen liderats, doncs, per dos partits més aviat tradicionals, de centre-dreta i de centre-esquerra. I també passa, per exemple, amb les capitals. És a dir, tot i l'ascens que hi ha, no?, de l'extrema dreta, en aquest cas, molt majoritària en molts països de la Unió Europea, per exemple al Regne Unit, també ho veurem a França, ho estem veient a Alemanya, no? També ho estem veient a Espanya, és a dir, en les últimes projeccions parlen de que el Partit Popular podria perdre escons i, en canvi, Vox pujaria moltíssim. A Catalunya també ho veiem, és a dir, a Catalunya també hi ha un ascens d'aquest partit. La capital d'Espanya seria totalment contrari, no?, a les altres capitals, és a dir, a les capitals com Berlín, Londres, París, estan guanyant opcions que no tenen res a veure amb l'extrema dreta, és més, es presenten com opcions anti-extrema dreta, i en canvi, la capital del Regne d'Espanya, les opcions de dreta i d'extrema dreta continuaran sent majoritàries. És també una excepció en aquest sentit.
3: Excepció ibèrica.
4: I només una última cosa molt ràpida. Sí que hi ha un canal de diplomàcia amb Rússia, i és que li seguim comprant gas rus.
33: Jo, per desenvolupar breument això que explicava la Sara i que ara has complementat també una mica, no? Qui hi havia darrere de la campanya de Mandani a Nova York era un senyor que es diu Morris Katz, no sé si n'heu sentit a parlar aquests dies, però és una mica l'ideòleg socialista de l'alcaldia de Nova York. I ha estat darrere també del triomf de Die Linke a Berlín. S'ha sabut aquests dies que és una de les persones que ha assessorat comunicativament, però també políticament, a Die Linke.
3: Estarà rebent ara una trucada de Sumar o de Podem.
33: Esperem-ho. Tot i que no sé si ja se salva gaire aquest vaixell ja. Llavors, quines són les tres característiques que ell imprimeix en aquest tipus de propostes que estan funcionant? Ho dic perquè potser algú, efectivament, pot treure alguna conclusió. Molt ràpidament. La primera, la proposta no es basa en anar dient tota l'estona que ets molt antifeixista, sinó que es tracta de proposar alguna cosa. Una esquerra propositiva. Dos, com són aquestes propostes? Les propostes són, si em permeteu, la referència, recuperant la tradició d'André Gors, d'aquest socialisme que parlava de les reformes radicals. És a dir, són reformes, efectivament, perquè no són revolucions, són reformes, però són reformes que són concretes i que són factibles, i a la vegada són radicals. És a dir, no es conformen amb... Anem a parlar de l'exemple de Barcelona, no? O del PSOE, no? Anem a posar un impost o una ajuda perquè els joves puguin pagar el lloguer, que al final se l'acaben quedant els rendistes. No, anem a tocar la propietat. de les grans immobiliàries de Berlín, un exemple, no? Per tant, proposta concreta, ben estudiada. Per tant, la seva implementació no és una cosa abstracta, no nacionalitzar-se els factors productius, no tal... Què tal, Lluc, com estàs? Si no, anem a veure quina és la ruta concreta per poder fer aquestes coses.
1: Per entrar a Lluc Sarelles, per situar l'audiència, digues, Pau, perdona.
33: No, llavors, per exemple, el cas de Berlín no és només nacionalitzar 220.000 habitatges, sinó que és també, se'ns estan escapant habitatges per un tema dels pisos moblats, és igual, no entro en aquests detalls, també anem a regular-ho. És a dir, una esquerra radical, reformista, però factible, una esquerra factible, per recuperar aquesta tradició de l'Ecnove. I finalment, tercera característica, un lideratge nou i amb credibilitat. Fixeu-vos el que hi ha en els tres casos. Una persona que no és torna Ada Colau. No puc ser més explícit. Ah, no, ara tornarà Junqueras. No, una persona nova que el seu caràcter, la seva història i la seva biografia, en el cas de la líder de Die Linke, d'Eli Veralp, ha sigut brutal. La manera de connectar-la amb la realitat de Berlín, amb que és una persona que ha viscut tota la vida allà, la seva tradició com a persona migrada, és a dir, una biografia que connecta i que genera credibilitat. Per tant, no ressuscitar altra vegada els lideratges del passat. Bueno, però aquestes tres coses, per una banda, no antifeixisme i estar, sinó concreció, factibilitat i podríem dir reformes radicals i credibilitat dels lideratges, està funcionant. Ha funcionat a Graz, ha funcionat a Berlín, ha funcionat a Nova York, bueno, pot ser que funcioni a França, anem a prendre nota.
1: Bolaño.
0: A França no tinc tantes esperances, Pau, no ho tinc tant.
33: No, que tu no en tinguis ja em sembla bé.
0: Bueno, no sé, l'extrema dreta no és la meva opció. Però aquí te pots posar com vulguis, però a l'esquerra el Partit Socialista és l'única opció. O sigui, no, només cal veure com està el panorama. A la CUP ni està ni se l'espera, a nivell d'Espanya, a nivell d'estat espanyol, i sumari comuns és un entelequi. Si la salvació, mira, això sí que seré d'acord, si la salvació és que torna a Ada Colau, apaga i vámonos. Compte també que el que està passant a Ceuta és una... Bueno, és el renaixement del més ranci nacionalisme espanyol. O sigui, que estan fent absolutament totes les barbaritats. No porten cap solució, és allò en quan pitjor, millor. Però la solució li importa res. O sigui, què passa amb les nenes? O sigui, tenim 500 nenes per acollir-les a la península i aquí no mou pesa. I jo crec que al final l'única alternativa és l'aliança de les esquerres. Ho hem vist a Berlín, on Die Linke el primer que ha dit és que pacten l'SPD i els Verds, i ho hem vist en l'altre estat, on l'SPD pacten Die Linke i els Verds. Bueno, jo l'opció de que l'esquerra pacti a la dreta no ho veig. I en aquests moments, posa't com vulguis, l'única opció real és el Partit Socialista.
1: Ens acompanya Lluc Salelles, alcalde de Girona. Bon dia.
5: Bon dia, Ricard.
1: Com ha anat aquest viatge?
5: Llarg, la veritat, puc arribar molt lluny en 2 hores i mitja. I...
1: Més de 2 hores i mitja has tardat, no? Sí, de Girona a Barcelona.
5: Un quart de vuit, bueno, i he arribat aquí a 46, no? Sí, bueno, 2 hores i 36.
1: Fem un got d'aigua, si et sembla, i ara, sí. Ara conversem.
6: Connectem ara amb el Corte Inglés per saber totes les novetats. Bon dia.
7: Hola, bon dia. Què, necessites un portàtil nou? Vols fer realitat el mòbil dels teus somnis? Doncs per tot el que t'agrada o per tot el que puguis necessitar, ara tens el finançament 100% per clients amb targeta El Corte Inglés. Endú-te en el televisor de gran pantalla o aquella gran nevera americana que et fa falta, o una bici o una joia, el sofà i tot. Finançament 100% del Corte Inglés, també a Hipercor. Finança les compres fins en 12 mesos, TAE 0%, sense interessos en electrònica, electrodomèstics, esports, llar i molt més, amb avantatges com el servei carta de compres, perquè no carreguis les bosses i ho puguis finançar tot en un sol tiquet. Aprofita el finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés. Finançament 100%, el finançament que et va més bé. Ah, i fins diumenge 4 d'octubre, per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions a elcorteinglés.es. I recorda-te'n que t'esperem al nou Club del Gourmet del Corte Inglés Diagonal a la 5a planta. Vine a descobrir una nova proposta gastronòmica en un espai renovat que et sorprendrà. Ara, a la 5a planta, gaudeix del nou Club del Gourmet de la Diagonal. I res més per avui. Fins demà.
8: Catalunya Ràdio.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Mm-hmm. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
2: I des de 16.400 euros.
1: Què?
3: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
4: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
5: Farem un espectacle que ens hem inventat.
6: El Mick i els seus amics tornen amb Mac Mac Mick, un espectacle de titelles. Amb una gira que passa per Barcelona, Terrassa, Tarragona, Badalona i Manresa.
7: Serà molt xulo!
6: I aquestes festes de Nadal t'esperen al Sant Andreu Teatre de Barcelona. Que hi voldràs anar?
8: Sí.
6: Entrades ja disponibles. Consulta'n la informació al web del Super 3.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
10: Doncs ens acompanya avui també l'alcalde Lluc Salelles, cap de llista de Guanyem Girona. Alcalde, bon dia de nou i gràcies per acompanyar-nos.
11: Bon dia, un plaer, com sempre.
10: Davant del que està passant, i ara explicàvem, vostè creu que la CUP s'hauria de presentar a les generals?
11: Jo he defensat públicament que crec que hi hauria d'haver una candidatura més enllà dels partits actuals de l'esquerra radical i sobiranista en el Congrés espanyol, que es presentés amb tres o quatre propostes molt concretes. Una podria ser la selecció nacional catalana, la segona podria ser algunes de les que ha plantejat Die Linke a Berlín, que, com sabem, els ajuntaments a l'estat espanyol no les podem fer, i la tercera hauria de ser, doncs, evidentment, l'aposta per un canvi absolut del model econòmic, que no vagi pel turisme, sinó que vagi per potenciar la indústria, el sector primari, elements que ens permetin tornar a connectar i afavorir, doncs, que el cost de la vida de la gent no pugi als nivells que està pujant ara mateix.
10: Quan diu que no sigui partidista, vol dir que hi hauria gent de la CUP, que podria haver-hi gent d'Esquerra, de Sumar, de tot aquest espai, diguéssim.
11: Sí, que hi hagués gent d'espais d'aquests polítics, amb una proposta política molt concreta, amb 3 o 4 punts, que pogués guanyar les eleccions a Catalunya i que pogués condicionar, en el cas doncs, que la dreta i l'extrema dreta no treguin majoria absoluta. Aquesta és la meva aposta personal, ho he defensat des de fa ja uns mesos, i a tot arreu m'ho pregunten, així ho explico.
10: I està tenint converses, està avançant aquesta proposta?
11: Jo estic fent d'alcalde i ara m'has fet una pregunta i t'ha respost, però jo no sóc l'encarregat de negociar absolutament
10: però,
11: res enlloc.
10: Per exemple, amb Rufián n'ha parlat, d'això?
11: Jo amb Rufián no recordo haver parlat mai. Perquè no hem coincidit.
10: Ja. Sí, no. Si no
11: tampoc tinc clar què planteja Rufián. Vull dir que Rufián a vegades ha semblat que plantejava una cosa vinculada a l'esquerra espanyola, d'altres no. Jo plantejo una qüestió clara i nítidament catalana, amb sobirania aquí.
10: Seria Rufián, la proposta Rufián a la catalana, per entendre'ns.
11: Bueno, jo crec que no fa falta dir-li Rufián a una proposta que fa una altra persona, vull dir...
10: Deixem començar parlant per la situació de tensió que hi ha als serveis socials. Vull preguntar-li per el cas de Girona, però aquest divendres el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, deia això.
12: Com redimensionem els serveis públics a la població que tenim o que tindrem a Catalunya? Si podem acollir-los, regularitzar-los, que puguin pagar els seus impostos, tenir drets i tenir deures, i per tant redimensionar els serveis públics per donar resposta a les necessitats de la societat.
10: Redimensionar els serveis públics. Vostè creu que Girona, per exemple, una ciutat com Girona, també necessita redimensionar-los? Ara mateix com estan els serveis públics?
11: Sí, absolutament, totalment d'acord amb que la dimensió que tenen els serveis públics i els serveis socials en una ciutat com Girona, de tot tipus, aquells que prestem la Generalitat, els ajuntaments i també els que presten la Generalitat, estan sota mínims. I, per tant, necessitem pressupostos públics molt més expansionistes, necessitem que hi hagi, doncs, recaptar més impostos, necessitem que els rics paguin més, i, per tant, per poder redistribuir cap a baix. Això no és res que ens inventem ara, però si no fem aquest pas, realment la situació és complexa als ajuntaments.
10: On està més clara la tensió? És a dir, què és el que traslladen els seus habitants davant de la situació de tensió dels serveis socials?
11: La situació més preocupant que vivim, jo crec, totes les ciutats del país té a veure amb les persones sense sostre. les persones sense llar, no només les que viuen als carrers, sinó també les que viuen en naus i espais abandonats. S'han multiplicat per 3, 4, 5 a totes les ciutats, independentment de qui governi, perquè la situació, en el cas aquest concret, ve de més amunt, ve de les polítiques que s'han estat fent vinculades al model econòmic, a l'habitatge, en els últims mesos i anys, tant si ha governat el PP a Madrid com quan ha governat el PSOE, i la realitat és aquesta. I no només si avui dia, perquè últimament el que estic observant és moltíssima gent, podríem dir, nascuda a Girona o nascuda a Catalunya, jove, dones, que es troben al carrer. I aquesta és la realitat del país i, no, i l'hem d'explicar, perquè si no l'expliquem, la gent la veu. La gent ja la veu i els polítics l'hem d'explicar per poder abordar propostes realment transformadores. El que no s'hi val és mantenir un model pensat en la beneficència o la caritat, que és el que hem anat fent en els últims anys i que pel que vaig llegir de la proposta de Collboni sobre el supermercat anava en una línia similar, no? De dir, ostres, els que tinguin menys, que tinguin un lloc on poder anar a comprar alguna cosa més barata. No, no. Quan es va plantejar la sanitat pública i l'educació pública d'aquest país era per intentar que hi anés tothom, no els que no tenen menys. O sigui, aquest és el model Ayuso. Que els que tenen menys tinguin un espai pagat per tots a nivell de beneficència. Per tant, o ens plantegem a nivell català i a nivell de l'Estat transformacions econòmiques de redistribució de la riquesa en gran format, o la situació serà molt complicada en el futur.
10: Clar, però això vostè sol, diguéssim, des d'un ajuntament no té les eines per fer-ho, per això ara ho deia vostè, no? Cal la implicació de la Generalitat i cal la implicació del govern espanyol, de l'Estat.
11: Sí, nosaltres el que intentem, doncs, evidentment, és cada any anar posant més diners en tot el que són els serveis socials, en l'habitatge, en intentar, doncs, m'agradaria també poder iniciar un tema que se'n parla poc, però que és el dels locals comercials. A mi em venen el petit comerç i els autònoms a dir, escolta, és que no estem podent mantenir la botiga oberta, no? La de roba per infants, que la de la pastisseria, la carnisseria, la peixateria, i de la mateixa manera parlem de l'habitatge, hem de parlar dels locals comercials i de com podem fer una borsa pública, com podem fer elements que ens ajudin a que algunes tradicions, alguns oficis, alguns elements que són centrals per poder garantir l'alimentació, per exemple, doncs tinguin un futur a les nostres ciutats. Mm.
10: Clar, però això és una situació que genera molta incertesa i molta angoixa a moltes famílies i que necessiten solucions molt urgents.
11: Hi ha molta frustració ara mateix i molta angoixa.
10: I com resoldran des de la política aquesta frustració? Perquè el que sentim, les receptes que sentim fins ara són receptes que van més a mig i llarg termini.
11: No tinc la resposta, Ricard. Jo el que puc dir és que hi dediquem moltes hores al nostre cas i molta força i molta empenta per intentar, doncs, garantir que es construeixi un màxim d'habitatge públic a la nostra ciutat per posar-lo en règim de lloguer assequible, que intentem, com deia, doncs, que a nivell econòmic poder crear ocupació de qualitat i no només ocupació vinculada a precarietat, a convenis que permeten només cobrar 1.000, 1.100 euros als treballadors i, per tant, és impossible viure en el context de país que tenim. Pues això és el que intentem fer nosaltres als ajuntaments, però crec que arribem on arribem, també.
10: Creu que per això s'alimenten més els vots d'Aliança Catalana, perquè no tenen les eines per solucionar els problemes del dia a dia de la gent amb urgència?
11: Jo vol dir d'Aliança Catalana i de Vox. Perquè el creixement de l'extrema dreta del nostre país no només és d'Aliança Catalana. I a vegades també tinc la sensació, no, que en aquest país, no, ara últimament només mirem cap aquí, i també Vox està creixent, i l'altre dia estava en una ciutat del Vallès on m'explicaven clarament que el principal risc en quant a extrema dreta és la possibilitat de que Vox faci un gran resultat. Vox i Aliança Catalana i l'extrema dreta, evidentment, doncs, aprofiten aquesta frustració que estan vivint moltíssimes famílies treballadores de classe popular, autònoms, que veuen que els està costant arribar a final de mes, i el que fan és identificar un adversari, que en aquest cas, pues, és una persona més pobra que aquestes, i dir que tot el problema és ells, en lloc de explicar que el principal problema és que la riquesa cada vegada es concentra en menys mans. I al final, és que jo crec que és molt senzill. Si hi ha 100 monedes i resulta que n'hi ha 3 que se'n queden 70, quan abans aquests 3 se'n quedaven 30, doncs hem canviat les tornes. Abans els 70 repartien entre la gent, i ara en tenim 30 per repartir entre la gent, i som més gent, també, en el país. Jo crec que això ho pot entendre tothom. I Aliança i Vox aconsegueixen que entre tots ens creiem que el problema és el veí i no l'altre, que evidentment no és el veí, perquè és un fons d'inversió, no saps qui són. Qui sap el nom del director general de Repsol ara mateix? en aquest país. Qui el sap? Qui el sap? Ningú. D'Endesa, de les multinacionals, qui sap? Sabem els noms i cognoms? En canvi, dels dos nois joves de Manresa, escolta, noms, cognoms, vides... Està clar cap on tots, eh? I això és responsabilitat, ens estem enfocant. Llavors, hem de començar a enfocar cap a dalt, no cap al costat.
10: Clar, per exemple, la CUP, Xavier Pellicer, porteu de la CUP en aquest cas al Parlament, l'endemà de la conferència del president Illa li preguntava en valoració de què havia trobat a faltar, deia això.
8: De cap de les maneres està compromès, per exemple, a convocar un referèndum perquè realment puguem decidir i prendre les decisions sobre aquell futur que realment dibuixarà quin és el país d'aquí 10 anys. Per tant,
10: és a dir, vostè creu, com a CUP, que el que cal ara mateix en el país és un referèndum?
8: Nosaltres el que tenim clar és que posem decisions en la taula i donem el poder a la gent, o realment plantegem una sèrie de qüestions centrals que permetin dibuixar un futur millor d'esperança i de prosperitat i d'avenç compartit, i per tant de millores nacionals i socials, i de poder decidir, o l'alternativa que ve és molt fosca.
10: No creu vostè que és un moment de parlar més de l'eix social i no tant de l'eix nacional?
11: Jo sempre defensaré que hem de parlar de l'eix social i l'eix nacional. Hi ha una part del que dèiem ara dels vots d'aliança que també tenen a veure amb la frustració en l'àmbit nacional, i per tant, si no en parlem nosaltres, estem regalant un carril absolutament a altres formacions, no? A mi em sembla que la proposta del referèndum és una proposta democràtica.
10: Sí, però senyor alcalde, un referèndum soluciona els problemes que abans esmentàvem del cost de la vida?
11: Home, jo el que tinc clar és que vaig al País Basc amb el concert econòmic que tenen i la capacitat que tenen de decidir com pagues els impostos, ja com els pagues, no quants en pagues, sinó com els pagues, amb això estan decidint bastant la política pública del seu país. I si això ho poguéssim fer a Catalunya, dic ja el concert, no dic la independència, però segurament moltes de les coses que estem parlant aquí se solucionarien millor. També dependria de qui governés, si governés la dreta, si governés l'esquerra, què és dreta i què és esquerra. Però, en tot cas, evidentment, si els recursos els poguéssim tenir nosaltres i poguéssim decidir les polítiques públiques totes al Parlament de la Ciutadella, doncs segur que tindríem més capacitat per solucionar els problemes de la nostra gent.
10: En tot això també estan creixent molt els discursos d'odi. De fet, vostè ha estat víctima fa poc de discursos d'odi. S'ha trobat pintades a casa seva, crec, davant dels contenidors de casa seva, dient Lluc, fill de puta. Vostè emprendrà algun tipus d'acció?
11: Jo ho he traslladat en els cossos policials, evidentment, i els he exposat doncs, que hi havia hagut això. És una situació que sí, que he viscut i que estem vivint. I bé, jo sé, fa molts anys que faig política, no només a l'Ajuntament, sinó abans. He estat detingut, he passat per judici, sé que al final, quan fas política, hi ha un cert risc, i en aquest cas, quan ets alcalde, doncs, a vegades passen aquestes coses que, evidentment, doncs, vull rebutjar i m'agradaria doncs, que qui ho hagi fet no ho torni a fer.
10: Vostè no havia fet de pintades a seus d'altres partits?
11: A seus d'altres partits jo no havia fet pintades.
10: O a parets?
11: A parets sí que havia fet pintades. Però no amenaçant a ningú, ni insultant a ningú.
10: Ho dic perquè també l'esquerra independentista, a la qual vostè pertany, doncs, també ha fet pintades a seus d'altres partits. No sé si vostè també ho condemna.
11: Jo no sé quines pintades es refereix exactament, però jo penso que les pintades és una manera d'expressar-se. Jo crec que el que no hem de fer és ni amenaçar ni insultar. Això no és una altra cosa que tu vulguis posar, doncs, que vols la independència, que vols el socialisme, que vols transformar i canviar el món. Això, doncs, bueno, que a mi em pot semblar més bé o més malament, però forma part de la llibertat d'expressió.
10: Darrerament vostè va criticar l'anunci del president Salvador Illa de climatitzar totes les escoles, tot demanant col·laboració dels ajuntaments. Expliqui'm què és el que suporta avui en dia un ajuntament pel que fa a un fet com aquest, per exemple, i per què vostè critica el fet de que sempre recolzi tot cap als ajuntaments.
11: Clar, és que les polítiques de la Conselleria d'Educació, mireu, fa 6 mesos van tenir unes subvencions que tenen a veure amb el que són adequació i manteniment, bueno, adequació bàsicament de les escoles, que és una competència de la Generalitat, i el que diu és, miri, en el cas de Girona, donarem 2 milions d'euros a l'Ajuntament i que l'Ajuntament faci tots els projectes. En aquest cas, nosaltres doncs, farem lavabos i finestres a les escoles públiques de la ciutat, les canviarem i ho modernitzarem. El següent, climatització. Tornarem a posar els diners i vostès contractin el personal, facin tots els projectes. Bueno, escolti, jo ho faré al revés a partir d'ara. Tot el que jo tinc competència ho delegaré a la Generalitat i que ells posin els treballadors, jo ja poso els diners, però que ells posin els treballadors, redactin els projectes, els facin, els licitin, els adjudiquin, els controlin. Jo això és el que critico.
10: Ja,
11: no pot sortir però no estàvem d'acord. No, és que el que hauríem de fer en tot cas llavors és sortir el senyor Collboni, el senyor Viñuales, el senyor La Rosa i el senyor Sadellas i anunciar-ho nosaltres, en tot cas. Home, el que no pot ser és, jo poso els diners, però tota la feina pels ajuntaments. parlin amb qualsevol alcalde, també els del PSC, també els del PSC, que evidentment no ho diran en el micro com ho dic jo, però ho diu tothom que no pot ser aquesta manera de funcionar la Generalitat.
10: Clar, però també estàvem d'acord en un model més descentralitzat, no? És a dir, que els ajuntaments tinguessin capacitat de decidir. Aleshores, el que vostè demana també és més eines per poder tirar endavant aquestes polítiques.
11: Jo no passa res. Si jo puc decidir, fantàstic, però llavors que em posin el personal o que m'ajudin i ajudin a canviar la tramitació i que sigui menys feixuga, perquè el que ens estan fent és ens estan tensionant els ajuntaments. Ens estan tensionant a uns nivells que és molt difícil que ho puguem fer. I el següent serà, doncs, que evidentment vindran les famílies i amb qui es queixaran, no? Amb els ajuntaments. No es queixaran a la Generalitat, no? Quan el

0: i advertint-los que si no canvia la situació, doncs, evidentment els haurem de sancionar.
1: Perquè quants pisos turístics hi ha a Girona ara mateix?
0: Hi ha unes 700 llicències formalitzades, tot i que segurament actives no n'hi ha tantes. Vull recordar que 2 mesos després de ser alcalde vam limitar. Des de llavors ja al barri vell no hi pot haver-hi cap més llicència d'ús turístic. Això va ser una mesura que nosaltres portàvem en campanya, a l'estil d'altres candidatures que s'han parlat avui aquí, i que doncs, en el futur, el 2027, quan es vegi i hagin hagut les eleccions, doncs nosaltres també ens presentarem en poder limitar i reduir aquestes llicències d'ús turístic a la nostra ciutat.
1: T'havia dit l'altre dia vostè que confia que abans d'acabar el mandat hauran d'entregar o estaran construint uns 200 pisos assequibles o protegits.
0: Sí, de fet, ara ja la gent s'està presentant a les bases, i a les bases publicades, i per tant fins a principis d'octubre tothom qui compleix doncs, amb els requisits es pot presentar pels primers 100 habitatges, que confiem doncs, que les claus les puguem donar abans a final d'any. Hi ha una obra que ja està en marxa per part de l'Incasol, en aquest cas un terreny municipal, i l'altre doncs, estem acabant de veure si en un dels concursos que ha fet la Generalitat podem ja també doncs, començar les obres durant aquest 26-27.
1: Vostè ha dit que vol optar a la reelecció, les eleccions del mes de maig. Expliqui'm quina Girona està deixant, en què ha millorat l'alcalde i quina Girona vol construir.
0: Bé, és una Girona en què nosaltres ens hem concentrat molt en poder fer polítiques d'habitatge i en preparar la ciutat perquè a nivell de planejament, a nivell de construcció, doncs l'habitatge públic guanya molt més percentatge respecte al que està havent-hi ara mateix. És una ciutat que hem treballat molt per les pacificacions també i per garantir doncs, que hi hagin espais de trobada, espais de cohesió, espais de comunitat a prop de les escoles, a les places, i això és un tema que per nosaltres és estratègic. I la tercera, crec que ho he dit al principi, doncs, centrar-nos en poder generar una economia que doncs, l'ocupació vinculada a aquesta economia, el model econòmic, doncs, sigui de més qualitat i en aquest sentit doncs, són 3 eixos amb els quals estem treballant.
1: Sara.
2: Sí, senyor Salellas, la CUP ha escollit aquest cap de setmana Laura Vega com a candidata a Barcelona, a les properes municipals. Ha donat diverses entrevistes. En una entrevista avui, aquest cap de setmana, al periòdico, deia que es podia pactar amb el PSC si és per qüestions que serveixin per transformar la vida de la gent. Vostè ho comparteix? Vostè projecta, de cara a les properes municipals, poder pactar amb el PSC si és per qüestions que consideri que pot transformar la vida de la gent?
0: En primer lloc, desitjar-li tota la sort i els encerts, com es diu, a la Laura, perquè pugui fer una gran campanya i uns grans resultats. I sobre la pregunta que em fas, jo fa una setmana el PSC ens votava a favor d'una modificació de crèdit d'1,7 milions per millorar en temes d'habitatge, enllumenat i asfaltatge a la ciutat de Girona. Això és pactar amb el PSC? Suposo que sí, no? Però jo crec que en aquest cas doncs, hi ha temes, moments puntuals que es pot fer. Jo crec que la Laura ho va explicar bé, si mires el vídeo, més enllà del titular, deia, escolta, si el senyor Collboni deixa d'apostar pels grans fons d'inversors, els especuladors i tot això, i es posa a treballar amb l'habitatge cooperatiu, amb l'habitatge públic, de veritat, doncs hem de poder arribar a acords per millorar. Doncs jo això penso que sí, que ha de poder ser. És que estem parlant com en el seu moment, quan Convergència va passar a apostar per la independència, però els independentistes, evidentment, vam moure fitxa i vam arribar a acords. Però sigui, el senyor Collboni deixa de fer una esquerra soft i passa a ser una esquerra realment potent i radical, doncs entenc que la CUP, amb propostes, ja ha de poder arribar a acords.
2: I per formar govern?
0: On, a Barcelona, a Girona?
2: A Girona.
0: Doncs jo vull veure els resultats amb això per valorar-ho. Perquè també...
2: Ho dic perquè després de la plantada de Junts, no, que sí, al final us han deixat tirats a meitat del mandat, no sé fins a quin punt creu que és valorable canviar l'aritmètica de pactes de la ciutat?
0: Jo crec que hem de veure els resultats, perquè els resultats s'han d'interpretar quan hi són, què t'ha volgut dir la gent. S'ha de veure també nosaltres el pacte que vam fer, que abans el senyor Bolano l'he sentit a la ràdio, no? Va ser un pacte programàtic amb 64 punts entre Esquerra, Guanyem i Junts, que no era com està acostumat aquest país a fer pactes per dalt, sinó concrecions concretes per la ciutat, i per tant hem de veure els resultats i hem de veure què proposa cadascú i a partir d'aquí veurà a quins acords es pot arribar.
1: Molta gravetat, Aitor.
3: Sí, alcalde, quants recursos destina el seu ajuntament per netejar pintades a les parets?
1: Veig que has agafat el tema de les pintades, eh?
3: Sí, és que m'ha fet gràcia veure que en el seu dia havia pintat parets. M'agradaria saber si l'alcalde avui neteja, ordena que es netegin aquestes pintades. 2, Catalunya pot acollir de forma il·limitada? I 3, si l'any 2022 la CUP va retirar el suport al president Aragonès per incompliment dels acords i Junts recentment

0: a través de la senyora Geis, alega també que per incompliment d'acords, no, de govern, es retira Junts del govern. Per què aleshores era creïble i avui no ho és?
1: Tres preguntes una mica sí. llargues.
2: No, i a més, entenc la gravetat, però no em foteu tres preguntes perquè llavors de breu no serem. Alcalde, les pintades.
1: Sobre les pintades, nosaltres destinem entre mig milió i un milió d'euros l'any a retirar i a netejar pintades. Tenim una brigada de l'Ajuntament de Pintors que especialment a tota la zona del barri vell patrimonial a retirar pintades i jo ordeno a retirar pintades. Sí que hi ha un element, que a vegades aprofito breument per dir-ho, que és que algunes pintades es fan en façanes que són privades i l'Ajuntament, legalment, no tindria per què, o potser no hauria d'intervenir, sinó que li tocaria en aquest cas al comitè de propietaris. Però torno a dir que nosaltres ho fem, activem, i hi ha un ordre, evidentment, de netejar pintades a la ciutat de Girona. Que jo quan tenia 17, 18 o 19 pintes, no vol dir que jo no pensi que a la ciutat ara doncs, millor que no hi hagin pintades que no pas que n'hi hagin. I la Geis, i sobre això, bé, jo no sé què ha passat entre Aragonès i la CUP, jo no hi era, però sí que sé què ha passat entre Guanyem i Junts, i sé perfectament que no s'ha incomplert cap acord. I sé perfectament que quedaven 9 mesos per les eleccions, que hi havia unes enquestes que havien donat al partit 15 dies abans, i que havien passat certes coses, que és el que va portar a Gemma Geis a moure's, perquè les entrevistes que va donar el senyor Geis no va poder concretar 4 o 5 coses que s'haguessin incomplert.
2: Faltava el tema de créixer il·limitadament Catalunya.
0: No, acollir il·limitadament. Podem acollir il·limitadament?
1: Ah, home, jo a mi m'agradaria pensar que viuríem en un món... El meu ideal és un món on la gent viu on vol i preferiblement allà on ha nascut, que és on acostuma a voler viure. Ara hi ha uns moviments migratoris molt grans i nosaltres doncs hem de poder acollir, evidentment, però hem de poder acollir sempre també amb molts més recursos dels que tenim. El que no pot ser, i també ho he explicat, és que l'Estat ens vagi derivant persones de tot tipus, a la nostra ciutat, per exemple, i els recursos no incrementin.
0: L'avisa, l'Estat?
1: No.
2: Toni, breument.
3: Buah, sí, jo només tinc 10 preguntes, o sigui, no anem bé. Bueno, no, primer, mostrar la meva solidaritat per a les pintades, perquè sé el que és això, és molt cardat a nivell personal. Però llavors, alcalde, no em digui que la CUP fa pintades... Jo treballo al Crònica Global i ens van assaltar 2 vegades la seu amb pintades no massa carinyoses i tots els vidres trencats. Després, ens sobta que vostè defensi una postura d'esquerres de cara a les eleccions generals i tal, i després no digui que no vol pactar en un partit que té el discurs d'Aliança Catalana. A Girona. I després m'ha sobtat que en el tema de d'escombreries, si ja acabo, Ricard, digui que és un tema només dels pisos turístics, quan hi ha una mica de bronca perquè el sistema de recollida selectiu vostè sap que té moltes crítiques a Girona.
1: Jo, si s'ha entès que deia que només un tema de pisos turístics, ho retiro perquè no vull dir en cap cas que això sigui així. El que tocaria és que la Generalitat i la consellera Paneque premiés aquells municipis com Girona, com Manresa, que estem tirant endavant apostes que ens permet arribar al 60-70% allò que ens diu la Unió Europea. Val? A hores d'ara no se'ns està premiant com se'ns hauria de premiar.
3: Funcionen.
1: Hi ha coses a millorar, però porta a porta a molts de barris funciona perfectament amb un 90% d'índex de recollida. I això és així. Sobre el tema de... Jo, és que abans venia a la ràdio, crec que en Pau ho ha explicat. Molt bé. Jo en molts moments la diferència entre Junts i el PSC a la ciutat de Girona, amb discursos de model econòmic i en molts altres temes no hi veig diferències. Llavors el que tampoc... No hi veig. Escolti, jo hi sóc a la ciutat de Girona.
3: En el discurs d'immigració,
1: no, sí, per exemple. I amb el discurs de promoció de la selecció espanyola i el nacionalisme espanyol, el discurs que jo vaig sentir en el plenari per part del regidor de Vox i del regidor del PSC va ser exactament el mateix. I això haig de dir que Per tant, no, pregunto.
3: L'èxit de la selecció espanyola a Catalunya va ser impressionant.
1: No, però haig de dir que perquè van coincidir ells en aquests temes jo ja no puc arribar a coses
3: no
1: amb el PSC.
3: Sentir.
1: No, dic, és que no. Jo crec que fem... ara parlant clarament...
3: No és el mateix pactar amb Vox o amb Junts que en...
1: No, és que per mi Junts i Aliança no són el mateix. No són el mateix. Ostres, és que si a mi, evidentment, ni sóc de Junts, ni sóc d'Aliança, ni sóc del PSC, però és que no són el mateix... Ens fem un tret al peu, com no és el mateix el senyor Merz, que no m'agrada, que la gent de l'AFD. No són el mateix, sisplau. Hem de poder diferenciar les coses. Perquè si no, crec que són poc rigorosos. És com si jo dic que el PSOE i el PP són el mateix. Tu em dius, oh, no, dic, bueno,
3: el,
1: jo puc...
3: El món independentista porta anys i panys.
1: Et puc mostrar molts moments en què s'han comportat de manera similar. Llavors, jo crec que hem de poder, sisplau, distingir les coses.
2: Pau, breument.
3: La crònica global no m'ha condemnat, eh?
1: Si t'explico la crònica global...
3: Bueno...
1: No, que no he condemnat... Que...
3: No he condemnat els atacs que van rebre dos vegades, com a mínim.
1: Jo ja he dit que no vull que vagin a Seus, o que a mi no em sembla bé, que es vagi a Seus i s'amenaci de res. Jo, Lluc Salelles, ja ho dic aquí i em faci falta.
4: Algun dels referents dels que hem parlat abans, alcalde, per exemple, no sé, poso l'exemple de l'alcalde de Nova York... No li faig la pregunta perquè estic convençut de que sé la resposta, ja la faig jo, que és que si miressin la realitat catalana, segurament li costaria molt trobar diferències substancials entre el que planteja Pisarello, Laure Vega i Joan Tardà. Val? No sé si veieu per on va la pregunta.
1: Sí.
4: Llavors, normalment a casa nostra sempre veiem moltes diferències, perquè hi ha molta gent que té moltes dependències i moltes pagues i molts, bueno, i moltes fidelitats i lleialtats que a vegades són molt raonables. Però quan posem distància, a vegades ens adonem de la situació. Per això li poso aquest exemple, no? Vostè, dintre de l'espai de l'esquerra independentista, crec que s'ha manifestat bastantes vegades a favor d'una certa, no ho sé, coexistència, col·laboració, mirada estratègica d'aquests espais polítics, i no només polítics, sinó també sindicals. Es podria dir que vostè és la part més, no sé com dir-ho, no? Però que està més a favor d'aquesta, o com a mínim, si no, confirmi-ho vostè, no? Però que s'entén del seu discurs una certa valoració positiva d'un escenari tipus Bildu a la catalana. Val? No sé si estic sent precís, però vostè ja em corregirà. La pregunta concreta, per tant, seria: què és el que fa difícil o impossible a Catalunya avui en dia que es pugui caminar cap a aquest escenari, que des del meu punt de vista és l'únic escenari que s'alinearia amb aquests processos dels que hem estat parlant, on efectivament l'esquerra no és subsidiària del PSC i pot escapar-se d'aquest racó de vostès pactaran amb el PSC o no? Perquè, com que jo ja tinc el 40% dels vots, com passa a Berlín, és el PSC el que pacta amb mi. No sóc jo el que vaig de cul per pactar amb el PSC. Llavors, la Laura Vega ja no està incòmoda, perquè la pregunta és una altra. El senyor Lluc Salelles no està incòmoda, perquè la pregunta és una altra. Per tant, la pregunta concreta és: què falta a Catalunya perquè aquest escenari que es dona a Euskal Herria sigui viable? Si és que el desitja vostè, perdó.
1: Jo no sé en quina fórmula, perquè tampoc la sé detallar, però jo crec que sí que hem d'anar tendint cap a tot això que estàs plantejant, Pau, i a mi m'interessa un procés de col·laboració entre aquests espais polítics, i falta, jo crec, molt de treball conjunt, molt de colze a colze, i per tant segurament doncs el que necessitem és espais on això es vagi trobant, i malauradament potser també falta una realitat que encara sigui més complicada o més dolenta que la que estem tenint ara, que és difícil, però que evidentment algunes enquestes apunten que això pot ser així en els propers mesos. Quan passin aquestes dues coses, jo crec que hi haurà més, diguéssim, bueno, més possibilitats de que tot avanci.
2: Lluc Salelles, alcalde de Girona, gràcies per acompanyar-nos avui al matí de Catalunya Ràdio i bona tornada. Esperem que no trigui tant a tornar a Girona.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.
2: Farem una pausa i de seguida parlarem amb l'advocat de Jordi Turull, perquè demà el Constitucional començarà a analitzar els recursos d'empara dels líders del procés per l'amnistia. Ho expliquem d'aquí a dos minuts.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: Em passes les ulleres de prop amb aquesta pantalla tan petita, no hi veig de cap ull.
7: Si et traguessis el cupó de l'11 de l'11 de l'11 dels ulls...
6: No, que si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'un milió, no vull que em reconeguin.
7: Nena, però si a casa només hi som tu i jo.
6: Però hi ha finestres.
8: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte, que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Perdre la veu a Xambala, a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents, de veure volar el Comte Draco, a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hoteu més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
11: Que bé que et va el finançament 100% del Corte Inglés.
12: Finança les compres fins en 12 mesos, TAE 0% sense interessos en electrònica, electrodomèstics, esports, joieria, llar i molt més.
11: Finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
12: Fins al 4 d'octubre per clients amb targeta al Corte Inglés per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
11: Consulten les condicions i exclusions al Corte Inglés Funès.
13: A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. No t'encallis amb les mates, amb la història, amb la química. No t'entallis amb les llengües, amb l'economia, amb la literatura. Sigui quin sigui el dubte, repte o problema, tens vídeos que t'ho expliquen de manera fàcil, ràpida i en català, i supervisats per mestres i professors.
14: Ciutadans de Catalunya.
15: No us ho creureu. És més fàcil del que et penses.
16: Sorpresa.
17: Així que som-hi. A practicar.
14: Acompanyeu?
13: Pregunta, inspira, aprèn. A l'ESO i al batxillerat no t'encallis. Amb 3CAT Campus. Disponible a la plataforma 3CAT, a YouTube i a les xarxes socials.
18: És que no ho entenc. Som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
19: Roger, no és tan difícil. És que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh?
20: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
18: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
21: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
20: És una promo ni res,
21: Roger. Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
22: A Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país.
21: Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Seran 11:15. Demà, el Tribunal Constitucional començarà a analitzar els recursos d'empara dels líders del procés per l'amnistia. Aquesta serà la primera reunió del TC després de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El primer recurs que es posarà sobre la taula serà el de Jordi Turull. Major Roger, bon dia.
23: Bon dia.
2: I de quins tempos estem parlant?
23: Doncs mira, demà mateix ja hi podria haver la resolució. El que passa és que es dona per fet que no hi serà perquè el magistrat ponent, és a dir, el que redacta la sentència, José María Macías, no és favorable a aplicar l'amnistia. Si això passa, aniríem al següent ple, que és el 6 d'octubre, on es podria revisar o bé la mateixa ponència sobre Jordi Turull, o bé la següent, que és la de Dolors Bassa, que sí que escriu una magistrada favorable a l'amnistia. Com que dins el Constitucional hi ha majoria favorable a aplicar-la, doncs aquesta resolució sentaria jurisprudència i permetria el retorn de Carles Puigdemont i la rehabilitació de dirigents polítics com el mateix Jordi Turull o Oriol Junqueras.
2: Com dèiem, el primer recurs que es posarà sobre la taula serà el del secretari general de Junts, Jordi Turull, i per això ens acompanya el seu advocat Jordi Pina. Aquest senyor Pina, què tal? Bon dia, com està?
24: Què tal? Bon dia.
2: I gràcies per l'espera, perquè l'hem fet esperar. No. Com que l'alcalde ha arribat tard, doncs l'hem fet esperar. Què ha de passar demà?
24: Ho ha explicat perfectament. Doncs passarà el que ja sabíem que passaria, que és que el magistrat Macías, que està a la dreta de nostre senyor, doncs, i no és perquè d'allò, sinó perquè s'ha pronunciat per activa i per passiva durant molt temps, va ser signant com era quan era membre del Consell Vocal del Consell General del Poder Judicial, aquell informe que van fer en contra de l'amnistia, sempre s'ha pronunciat en contra de l'amnistia, no només formalment com a magistrat i en aquest cas com a vocal, sinó a més amb diverses entrevistes que havia fet, i per tant era una cosa que ja teníem apamada que passaria. I òbviament, doncs, com nosaltres vàrem intentar, tant l'advocacia de l'Estat com les defenses, recusar-lo, i el propi Tribunal Constitucional ens va dir que no cabia la recusació, per una qüestió, perquè la gent ha de saber que el magistrat Macías ja va ser recusat envers els recursos d'inconstitucionalitat contra la llei que van presentar el Partit Popular, diversos diputats del Partit Popular, i el van apartar perquè efectivament s'havia pronunciat públicament i amb el seu càrrec institucional en contra de l'aplicació de la llei d'amnistia. Llavors, quan nosaltres, que també és mala sort, hi ha 12 magistrats al Constitucional i allò, pam, llei de Murphy, ens toca el que més beligerant ha estat amb això. I llavors, tant l'advocacia de l'Estat com nosaltres vam recusar-lo. El ple del Tribunal Constitucional ens diu que no cap la recusació perquè són dues coses diferents. És a dir, la gent ha de tenir clar que el recurs que es desenvolupa demà no és un recurs contra la llei d'amnistia. És a dir, el Tribunal Suprem va fer dues coses respecte a Turull, Bassa, Romeva i Junqueras, que eren els condemnats per malbaratament de cabals públics. No va entrar si la llei era constitucional o no i si realment era d'aplicació, sinó simplement es va pronunciar dient que el malbaratament no formava part, el malbaratament comès pels nostres clients no formava part de l'enunciat de la llei d'amnistia. Per dos motius que la gent recordarà, i si no ho recordem, que eren, per una banda, perquè l'actuació dels presos polítics afectava els pressupostos econòmics de la Unió Europea, i per una altra banda perquè hi havia hagut un enriquiment injust per part dels condemnats, cosa que, és a dir, es va modificar el Codi Penal i es va introduir a la llei el fet de que quan no hi havia un enriquiment propi per part del
2: no
24: condemnat,
2: no es considerava malversació.
24: No es considerava malversació. La primera de les qüestions litigioses ja s'ha pronunciat al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. És a dir, totes aquestes dues coses són dues coses que la gent ha de recordar. Una de les magistrades del Tribunal Suprem, la senyora Ferrer, Ana Maria Ferrer, va fer un vot particular contra aquesta resolució del Suprem, dient una cosa molt important, dient, escolti'm, el primer més important, això que ara ens traiem de la màniga no ho havíem discutit mai en el judici, mai. Mai havíem dit, entre altres coses, perquè si haguéssim discutit si aquesta actuació afectava els interessos de la Unió Europea, hagués hagut d'intervenir el fiscal de la Unió Europea, cosa que no va passar mai. I dos, no vam discutir si hi havia enriquiment injust o no injust per part dels presos polítics, perquè no es va debatre mai, entre altres coses perquè en el moment en el que vam fer el judici, a l'article el 434 del Codi Penal no exigia com a element del tipus que realment hi hagués aquest enriquiment. Per tant, no, va ser un debat que no va existir. I això l'Anna Ferrer ho deia, escolti'm, aquí ens estem inventant una cosa nova. La primera part, el TJUE, perquè va plantejar una qüestió prejudicial la magistrada del Tribunal de Comptes sobre aquest particular. Mm. Es va pronunciar fa un mes i pico, dient, escolti'm, no sé què diu vostè, això no ha afectat els interessos econòmics de la Unió Europea. Però falta l'altra pota. Per això Llarena no ha aixecat encara l'ordre de detenció contra el president Puigdemont. Per què falta l'altra pota? Llavors dius, vale, molt bé, ja tenim una i ens la resol el TJUE, i ara ens falta l'altra, que és la que ha de resoldre, teòricament, demà, el Tribunal Constitucional, però i si no, el dia 6.
2: Té números que demà...
24: No, té números, no. El magistrat Macías, amb una cosa inaudita, que jo no he vist mai, sí, amb quasi 40 anys de professió, ha filtrat als mitjans de comunicació el contingut d'una sentència del Tribunal Constitucional, que això és gravíssim.
2: La resolució del recurs que rebutjava l'amnistia.
24: Sí, sí, el teniu tots, o el tinc jo. Sí, sí. El veu passar a vosaltres.
2: Ho va publicar a les xarxes, un esborrany de la ponència.
24: Sí, sí, l'esborrany.
2: La ponència no ha passat.
24: Sí, sí, tota la sentència, on hi ha tots els arguments, vull dir, jo he descobert abans del dia 22, bueno, jo i tota la ciutadania, a través dels mitjans de comunicació, hem descobert el que demà es debatrà en un ple del Tribunal Constitucional.
2: Per tant, enteneu que demà anirà per aquí?
24: No, anirà per aquí segur. El magistrat, com bé apuntava, el magistrat presentarà... El magistrat que li toca la ponència presenta la seva, perquè la gent ho entengui, la seva proposta de sentència. En aquesta proposta de sentència diu que tots els arguments que nosaltres plantegem no són veritat. Nosaltres dèiem que la resolució del Tribunal Suprem era absolutament arbitrària, carent de sentit i que anava contra la llei, i el magistrat del Tribunal Constitucional es limita a dir, en aquest particular, que no, que és una opinió discrepant la del Tribunal Suprem amb el que és una interpretació de la llei, que no és així. La veritat és que no és així.
2: Clar, aquí el Constitucional hem d'observar que té majoria progressista.
24: Exacte.
2: Per tant, es podria imposar en el ple d'aquesta setmana, o ja ens hauríem d'esperar que es debati el recurs?
24: No, el que suposo... Una matització. El Tribunal Constitucional el composen el ple, 12 magistrats.
2: Sí.
24: N'hi ha un que salta, que és el magistrat Juan Carlos Campo. Juan Carlos Campo, perquè la gent sàpiga qui és aquest magistrat, era ministre de Justícia quan es va indultar. Va ser el ministre que va proposar els indults dels presos polítics. I ell, en aquell moment, el ministre, que va abogar perquè considerava que era positiu per pacificar una mica tot el que estava passant a Catalunya, un magistrat, un ministre del Partit Socialista, que va proposar els indults, es va pronunciar públicament en contra de que s'apliqués la llei d'amnistia. Ell, en diverses entrevistes, ho va demanar, va abogar perquè els indults eren absolutament positius i necessaris, però no la llei d'amnistia. És a dir, perdó sí, oblit no. Per tant, què ha fet quan entra en vigor la llei d'amnistia? El primer que fa el magistrat Juan Carlos Campos, plantejar al Tribunal Constitucional, als seus companys, escolteu, jo m'haig d'abstenir. Que això és l'honorable.
2: Que és exacte, va dir. És coherent.
24: És lo coherent i l'honorable respecte a la tasca d'administrar justícia que ha de fer el magistrat, cosa que no ha fet el senyor Macías. I llavors aquest senyor Juan Carlos Campo, diu, jo, si m'he pronunciat en contra de la...
2: Per com protegir vaig... la independència del tribunal, sí, com m'aparto.
24: És que no sóc independent, és evident. i marxa. Tot i així, es sotmet a votació i guanya per 6 a 5. És a dir, hi ha magistrats que diuen no, no, tranquil, no fotis el camp, no. Si és igual que t'hagis pronunciat, si aquí això dona absolutament igual. Entre ells, el Macías, que vota en contra que aquest senyor marxi. Val? Per tant, són 11 magistrats. Són 11. 6,
2: 11, amb una proposta de Macías que, en principi, seria contrària a l'amnistia. Per tant, la majoria el que podria demanar és un canvi de ponent.
24: La majoria el que farà, el que hauria de fer, si efectivament això és, les notícies que tenim és així, és que rebutjaran aquesta sentència. Llavors, se li dona l'oportunitat al magistrat ponent
2: de refer-la,
24: perquè la torni a refer amb sentit contrari. Clar, mai passa, perquè...
2: No, perquè dius, va per tu, escolti, si jo he fet una cosa i no estem d'acord...
24: Si jo no hi crec, no em facis redactar una cosa amb la que no hi crec. Sí. I llavors és quan canvia de ponent.
2: I llavors diríem el 6 d'octubre si canvia de ponent.
24: Sí, canvia de ponent, i llavors el que no sabem és si llavors la ponència, el recurs del Jordi Turull, que parlem del Jordi Turull perquè som els primers que han presentat el recurs, passarà el 6 o passarà més endavant. Si passés el 6, evidentment es resoldria el 6, la del Jordi Turull i la de la Dolors Bassa, que com bé apuntàveu, la magistrada que és la ponent de la Dolors Bassa, serà totalment contrària a la de Macías, perquè és una magistrada que és del sector progressista.
2: I un cop estigui això resolt, ha de tornar al Suprem.
24: Exacte, ara aquí ve el moll de l'os.
2: Quant de temps pot passar aquí?
24: Bueno, clar, aquesta és la pregunta. Mira, ens posem perquè la gent ho entengui i sàpiga realment com van els tempos al d'allò. Jo crec que aquí sí que ens pot ajudar la situació de predetenció o d'ordre de detenció vigent envers el president Puigdemont. Per què? Perquè, mira, quan nosaltres vàrem plantejar això al Tribunal Suprem, un company nostre de Figueres va plantejar l'amnistia per un noi que l'havien a Figueres, que va cometre aldarulls envers la sentència, quan els aldarulls aquells que van haver-hi amb la notificació de la sentència. I el Tribunal Suprem el va condemnar per desordres públics. Llavors aquest company va presentar l'amnistia per aquest senyor. I el Tribunal Suprem, una altra sala, va agafar i va dir no l'amnistien perquè l'amnistia és inconstitucional. I ho van elevar al Constitucional, amb el que es diu una qüestió d'inconstitucionalitat. Aquesta qüestió d'inconstitucionalitat la resol el Tribunal Constitucional fa més d'un any. I ens en vàrem assabentar perquè, pels vols del mes de juny o així, quan ja havia passat un any, la Meritxell Serret la van amnistiar. Quan havia demanat qui eren susceptibles d'amnistiar-se, i ho havíem demanat el Josep Rull, que tenia desobediència, la Carme Forcadell, que tenia desobediència, el Quim Forn, que tenia desobediència, la Meritxell Serret, en posterioritat, que tenia desobediència, i també en tenien, el que passa que no van demanar mai l'amnistia, en Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez. Doncs clar, nosaltres, ho dic pels tempos, quan jo veig al juny, finals de juny, que la Meritxell Serret l'amnistien, quan ja feia un any que ho haurien d'haver fet, no només a la Meritxell, el Rull, al Forn, presento un escrit, com consti a mi, la Carme Forcadell i nosaltres presentem un escrit, jo amb nom de Rull, dient, escolti, jo el 2024 vaig demanar l'amnistia del Josep Rull, i ara resulta que m'he enterat que ja queda clar que això és constitucional, i vostès no, jo encara no m'han proveït l'escrit. El vaig presentar el juliol. És veritat que el mes d'agost és inhàbil, i estem al setembre. Per tant, els tempos, si continuem amb aquest tempo, és a dir, si jo parlés només per Jordi Turull, diria que el tribunal trigarà, perquè teòricament entre 10 i 20 dies haurien de resoldre respecte a la resolució aquesta. Què és el que em fa pensar que potser això s'activa? Que nosaltres, perquè la gent entengui, hi ha per una banda Pablo Llarena, que és el que té la competència respecte al president Puigdemont, a Puig i a Comín, i la resta...
2: Perquè no s'ha jutjat, diguéssim.
24: Perquè no s'ha jutjat, és el jutge instructor encara, i nosaltres, que som el Tribunal Suprem, que ja ens han judicat i ens han condemnat. Però, clar, a Pablo Llarena també li afecta, i Pablo Llarena sí que té una ordre d'atenció vigent contra tres persones. Llavors, clar, si cada dia que passa, evidentment, estàs mantenint una situació de presa de llibertat de tres persones que haurien d'estar en plena llibertat per deambular per qualsevol punt del món. I això és el que em fa pensar que...
2: Llarena ja ho va dir, no? L'obertura de l'any judicial va dir que si hi havia decisió del TC, doncs hauria d'aixecar l'hora de detenció immediatament.
24: Això és el que vosaltres heu informat, que m'imagino que devia fer el típic
2: corrillo.
24: Corrillo que...
2: Però ho va dir clarament, per tant entenem que hauria d'anar en aquesta línia.
24: I entenem
2: que sí. Perquè Conte Pompidou podria avançar el recurs de Dolors Bassa i tenir ja la resolució aquesta setmana?
24: És que jo m'ha semblat veure... és que com que estic ficat a la... Bueno, rebo les notificacions del TC i m'ha semblat veure que a l'ordre del dia de demà no hi és. Si no surten a l'ordre del dia és que no es pot debatre. I a l'ordre del dia... No, m'ha semblat, no. Me la vaig mirar
2: no
24: i a l'ordre del dia de demà
2: no seria aquesta setmana.
24: Per tant, Bassa no va avui, Bassa no va demà,
2: sí.
24: Demà va a Turull. O sigui, la seqüència és demà es debat Turull, sortirà que el ple del Constitucional no accepta la ponència de Macías, se li donarà l'oportunitat al magistrat perquè refagi la ponència en sentit estimatori del recurs.
2: Segurament hi renunciarà, ho farà la ponència una altra, i el 6 d'octubre...
24: I el 6 d'octubre ho entrarà en el nou ple al Turull, o com que al final és igual, perquè és igual una cosa que l'altra, mentre ja surti la Dolors Bassa pel ple del 6, doncs igualment al final a tots ens és igual que la sentència sigui la del Turull, la de Dolors Bassa, la de l'Oriol Junqueras, o sigui la que sigui, perquè aniran en el mateix sentit, o han d'anar en el mateix sentit.
2: Sara.
0: Sí, senyor Pina, som on som, al final, perquè tenim el Suprem en rebel·lia, que es nega a aplicar la llei d'amnistia i perquè fa una interpretació rebregada del significat del delicte de malversació. És cert que en aquest moviment insòlid de Llarena, en ambients informals, ha dit que ara sí que aplicarà el criteri del Constitucional. Jo li volia preguntar si se'l creu, primer, i després, en cas que sí que se'l cregui, per què creu que fa aquest moviment ara, quan havia deixat clar que batallaria per la no aplicació fins al final? I ho dic perquè aquí hi ha interpretacions que apunten que Pablo Llarena vol deixar-li feta la feina a un possible govern de PP i Vox i que aquesta patata calenta de l'aplicació de l'amnistia estigui resolta.
24: Clar, jo aquesta segona part no en tinc ni idea. Home, és veritat que jo havia sentit que havíeu publicat que Llarena deia, no, Llarena i Marchena deia, no, encara que el Tribunal Constitucional la última paraula la tenim nosaltres. Jo no havia arribat a entendre mai, perquè fins a jo arribo a entendre les resolucions del Tribunal Constitucional són d'obligat compliment per tots els magistrats. De fet, si no, això ja és jauja, perquè nosaltres, precisament, quan anem a un judici, quan invoquem una sentència al Tribunal Constitucional, saps allò que tenim el comodín de la llamada, no? Que dius, escolti, vostè això no m'ho pot discutir perquè el Tribunal Constitucional ha pontificat. Home, quan el Tribunal Constitucional pontifica, u, que la llei d'amnistia és plenament constitucional, algo ratificat per Europa, que forma part del cànon de les legislacions europees i no s'aparta de res, que no és una amnistia a la carta. Dos, quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea diu, escolti, vostè què punyeta s'inventa dels pressupostos de la Unió Europea, si això no s'ha debatut mai, a més a nosaltres això no ens ha afectat, pràcticament arriben a dir no sabem ni què era Catalunya. I tres, quan el propi Tribunal Constitucional agafa i diu, escolti, la llei és molt clara, i la interpretació que vostè fa de que encara que no hagin rebut cap diner els condemnats, en realitat s'han enriquit perquè no n'han hagut de posar, això és una interpretació que és absolutament kafkiana i va en contra dels principis constitucionals i, per tant, es vulnera el dret dels ciutadans. Doncs els tribunals inferiors estan lligats de peus i de mans. Per tant, si Llarena no volgués aplicar, si Marchena i els resta de magistrats no volguessin aplicar això, doncs, bueno, seria una barbaritat. Penseu una cosa, jo ho dic obertament, el meu recurs d'empara de Jordi Turull és una còpia literal del vot particular d'Anna Maria Ferrer, de la pròpia magistrada del Tribunal Suprem. És a dir, no és allò que diguis, és que jo sóc un il·luminat de la vida, que faig unes interpretacions. No. A les interpretacions que jo faig coincideix una de les magistrades. I sort en té que Luciano Varela, que era l'altre magistrat progressista dels que hi havia en el judici, es va jubilar. Perquè si no, també estic convençut que hagués fet un vot particular.
2: No estarem pendents si demà passa el que està previst o si hi ha sorpreses, que també mai se sap. Jordi Pina, advocat de Jordi Turull, gràcies per acompanyar-nos, de veritat, i per les explicacions, perquè crec que és molt clar i molt clarivident el procés que viurem a partir d'ara. Gràcies.
24: Gràcies a vosaltres.
2: I acabarem l'àgora, però abans que he dit als altres, Gerard Jubany.
1: Bon dia, doncs mira, avui sentirem què han dit els altres o fins i tot què han bramat els altres. Ha bramat, per exemple, Tomás Roncero després d'un altre ridícul col·lectiu del madridisme dins el terreny de joc, després a la sala de premsa, després als platós de tele, als estudis de ràdio. Aquest és en Roncero ahir la nit.
3: Van a por el Madrid. Hay una guerra desatada. Contra Madrid, contra Florentino, contra los medios de rama de televisión. Pero si es una guerra, hay armas nucleares. Y las utilizan contra Madrid. Que te relega, que no hay emoción. Que tu negocio se va al garete. Es que eres cortito. ¡Disimula! Ya está bien de odiar a Madrid. ¡Le odiáis! Pues vamos si queráis.
1: Bueno, dura molt, aquest és Tomás Roncero cridant a una càmera i escopint una mica. Ara sentirem Real Madrid Televisió, deixeu-me fer la broma de sempre, l'oficial, no cap de les altres. Ahir vaig estar mirant una estona l'anàlisi del derbi madrileny a Real Madrid Televisió i em recordava les tertúlies de Nacho Abato i Iker Jiménez sobre la crisi migratòria de Ceuta.
4: Porque está anestesiada la propia sociedad con el Barcelona, al que se le admira, en vez de recriminársele lo que ha hecho, esa sumisión social, política, institucional, mediática, se suba también la arbitral. Y hemos llegado a lo no último, nada. Que es ayer, por ejemplo, ganan en Sevilla, tenemos que escuchar al míster, que a mí me cae muy bien, del Sevilla, Luis García, le tenemos que escuchar diciendo que buenos son cuando les han tangado en una jugada donde se va solo un jugador del Sevilla y para el juego por una falta.
1: Acaba teorías de la conspiración diversas. En Los Santos, aquest matí ha intentat obrir programa amb el tema de Ceuta, però la mala llet se l'han portat cap al Real Madrid també. Aquí Los Santos parla, comença parlant de la manifestació ahir a Ceuta contra els migrants i després cop de volant.
16: Pidiendo la expulsión inmediata de los invasores, de los delincuentes invasores, es decir, esos que ponen tiernecitos, cariñositos, blanditos, a los canallas llamados Vinicius y Mbappé y a un idiota que pasaba por ahí llamado Konaté. Por el Metropolitano ayer no pasó ninguno. Estos dos niñatos, encima inútiles, que ayer pues decidieron no jugar, no correr. ¿Para qué? Si ya han cobrado. ¿Para qué? Si en Madrid no hay nadie capaz de echarlos. Válgame Dios. Válgame Dios, Florentino. Estamos como España.
1: Però si el Madrid no està fi, nosaltres hem començat la setmana, què vols que et digui? Hem començat millor altres setmanes.
17: Sí.
1: En Canalies, avui els matiners, ja apuntava maneres.
25: Vaig fent tranquil·lament.
17: Això és una meravella. Jordi, t'envio una... Perdona, Quim. Aquest dediques tu, Albert.
26: No, Jordi.
17: Ai, perdó, Jordi. I en Jordi, ara sí, a l'Albert. També l'alcalde de Girona, en Lux. Lluc Salelles.
27: Gràcies, crac.
1: I després ens hi hem posat nosaltres, però la cosa no millora gaire.
28: El ministeri es planteja la reforma del Codi Canal.
29: Segrest a l'AP7.
30: Els Mossos busquen per alterar les conseqüències, per alertar de les conseqüències.
29: Garantia a les grans companyes d'intel·ligència artificial. Companyes d'intel·ligència artificial.
25: Vale.
29: Són coses que passen. Sara González, directora Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llon, gràcies per acompanyar-nos. Bon
31: gràcies,
29: dilluns.
31: Bon dilluns.
29: Farem una pausa i parlarem dels robatoris de cable de coure. 229 robatoris entre gener i agost d'aquest any.
21: D'aquí uns minuts, al matí de Catalunya Ràdio...
32: Analitzarem l'augment de robatoris de coure a la xarxa ferroviària. Entrevistarem el cap de Divisió Tècnica de Seguretat Ciutadana dels Mossos d'Esquadra, Joan Salamanya.
33: A les 11, s'activa el cor amb Laura Fa. Parlarem de les pseudoteràpies que segueixen alguns famosos i sentirem en primícia Laurens Debré, autora de les memòries de Joan Carles I. I a 11:15, Àgora Esportiva, després del mal perdre de José Mourinho. Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricardo Estrella.
21: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
34: Avui l'Enigmàrius feia part posterior a mar que a terra endins pot ser davantera. I la resposta era popa. La popa és la part posterior del buc d'una nau, però a ponent les popes també són els pits. 1.356 dels 1.478 participants l'han encertada i, per tant, avui l'Enigmàrius dona 7 punts per a la copa. Guanya el lot d'embotits del grup La Selva, Rafael Pla Creus, de Viladecavalls, al Vallès Occidental. I avui també ens heu dit R, proa, vora o riba.
21: El Matí de Catalunya Ràdio.
5: Ricard Ostrell.
6: Fruta leche Don Simón. Ara, 3 brics de 3,30 a 1,40 euros. I amb nou tap de rosca. Don Simón.
7: Ja em veig fent lloc per una catifa del Bazar de Samarcanda. La teva maleta ja està pensant en tot allò que s'ha d'emportar. Nosaltres, en què vagis ben acompanyat. Viatge amb viatgers experts de B-Travel a Uzbekistan 9 dies amb pensió completa i guia acompanyant des de 2.160 euros. B-Travel. Viatja't la vida.
8: Quan dones importància al menjar que t'endús a casa, busques. Quan busques, vens al Corte Inglés. I quan vens, trobes fruita i verdura de temporada. Peix i marisc de llotges seleccionades, carn amb denominacions d'origen, formatges nacionals o internacionals i els ibèrics que més t'agraden. Hipercor, Supercor i Supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
9: El pensament màgic no és cosa de quatre friquis, és part de l'ésser humà.
10: Sí, ahora te digo que tu chico está con otra.
9: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
11: Porque yo sé que hay muchos charlatanes.
9: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular.
12: Me siento súper, me siento fantástico.
9: Perquè hi ha coses que semblen increïbles,
13: amunt,
9: però que al final són falses.
13: El rotllo, no m'agrada.
5: Increïble però fals, amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3Cat.
14: Catalunya Ràdio.
15: Setembre no és tornar a la rutina, és tornar als planassos. Tardes de cinema, sopar amb amics, estrenar roba, començar nous reptes, perquè hi ha rutines que sempre ve de gust recuperar i llocs on ve de gust tornar. A més de les teves botigues i restaurants preferits, a Esplau t'esperen un munt de novetats per carregar piles i gaudir d'un caprici postvacacional. Torna a Esplau i redescobreix la teva rutina.
25: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce David.
26: Esto promete, Manu.
25: No, porque veo, arranca la tasación, comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede definir todo. Necesita una oferta de
26: ¡Con qué facilidad resolvió! ¡Sin complicaciones! ¡Ven a por más!
25: ¡Venga!
15: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
29: 9 minuts seran les 11. Atenció, perquè els robatoris de coure s'han disparat a la xarxa ferroviària i ja n'hi ha gairebé un al dia. Per això, el Ministeri de Transports demana que reformi el Codi Penal per endurir les penes per robatori amb força, per incloure-hi també agreujants quan es tracti de cable o altres elements de la infraestructura ferroviària. Rebeca Carranco, periodista al País. Què tal? Bon dia.
27: Hola, què tal? Bon dia.
29: Abans també ho destacàvem, 229 robatoris de cable de coure entre gener i agost a les vies de tren. Això és una xifra molt elevada.
27: Sí, pensa que tot el 2025 va haver-hi 184 denúncies. És a dir, que només en 6 mesos ja hem superat la xifra de 2025. I això és una cosa que sempre té una explicació, que quan els periodistes que fem això, o com a mínim jo, que estic una mica obsessionada amb això, ho veiem venir, és quan al mercat de metalls el coure es dispara de preu. I d'inicis d'any està en preus històrics i això acaba revertint, doncs, això, aquests robatoris aquí i aquestes milers de persones que arriben tard a la feina.
29: Mm. Però actualment a un lladre que l'enxampen robant coure, què li passa?
27: Doncs un lladre que l'enxampen robant coure, si no ha malmès molta cosa, pot ser un furt, que això és un delicte molt i molt lleu, és molt difícil que algú entri de presó per això. Pot ser un robatori amb força, que és una mica més agreujat, però igualment el que diuen fons policials és que són delictes que tenen una penalitat tan baixa que és gairebé impossible doncs, intentar doncs, una presó preventiva o fins i tot ordres d'allunyament, no? És a dir, buscar d'alguna manera per evitar que aquestes zones més sensibles on constantment hi ha robatoris deixin d'haver-n'hi.
29: L'anterior director dels Mossos, Joan Lluís Trapero, ja va impulsar un pla, que era el Pla Via, que entre altres coses pretenia millorar també aquesta prevenció i la investigació en aquests tipus de delicte. D'això no se'n va sortir?
27: El Pla Via finalment acaba d'entrar ara mateix fa 2 setmanes,
29: sí,
27: que es va comunicar a tots els serveis dels Mossos d'Esquadra que hi havia aquest pla, i una mica el que busca aquest pla, l'obsessió d'aquest pla, és que es facin uns atestats que tots estiguin instruïts de la mateixa manera, és a dir, que el policia que arriba allà doncs preservi l'escena, que es miri si trobes la persona, quin perfil té, qui és, d'on ve, és a dir, que hi hagi com una mena de manera de treballar igual a tot arreu, perquè quan tu portes després aquest detingut i tota la informació al jutjat, es pugui fins i tot valorar els estralls. És a dir, no és només que t'estiguin robant coure, és que el robatori de coure fa que moltíssima gent, doncs això, l'afectació que té els trens. Llavors era un pla pensat, pels trens i que a més té una vessant també com de prevenció de les zones on més es roba, doncs que també hi hagi més Mossos, tenint en compte que són milers de quilòmetres i el que diu també Mossos és no podem estar a tot arreu, no? I també ha dit a protegir les seves infraestructures.
29: Hem llegit també que dissabte va haver-hi 5 lladres que quan intentaven robar la línia ferroviària de Roda de Barà van ser detinguts.
27: No. Com tu dius, això va ser a Roda de Barà, gent molt jove, 21, 22, 23, 25 anys, que el que diu Mossos és que ja està dins d'aquest pla via. És aquesta manera de mirar, de que tothom estigui més amatent a això, que fa que una patrulla vegi dos cotxes que són sospitosos, els pari, i després paral·lelament la retrovi un tercer cotxe, i quan els detenen troben que porten doncs, tots els estris per robar les vies del tren. No? Llavors això és una detenció qualificada en el sentit de que no és una persona o dos, ja són quatre o cinc, això permet com una mica més en la investigació, però veurem, una vegada passin a disposició judicial, doncs en quina situació queden.
29: Rebeca, gràcies per acompanyar-nos.
27: Gràcies.
29: Aquesta és la fotografia que fa la Rebeca Carranco, periodista del País, però ara en podem parlar també amb un portaveu dels Mossos d'Esquadra sobre aquest tema. Saludem a Joan Salamanya, que és cap de la Divisió Tècnica de Seguretat Ciutadana i Planificació de Dispositius dels Mossos. Senyor Salamanya, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
0: Bon dia, bon dia.
29: Quantes persones s'han detingut en el que portem d'any per haver robat coure?
0: Ui, aquesta dada, actualment tenim un total de 271 detencions aquest any, en diferents circumstàncies, perquè aquí, com bé estava explicant, el fenomen de la sustracció de metall a la xarxa ferroviària, nosaltres, i si em permet, una puntualització, nosaltres sí que contemplem, podríem dir, tres situacions o des de tres perspectives diferents. Una sí que és la sustracció del metall que forma part de la pròpia infraestructura, és a dir, aquell metall sigui de comunicació principalment, cablejat de comunicació, que està instal·lat, que està en la xarxa que està en funcionament. En altres casos, també de forma rellevant, tenim sustraccions de metall o de metall de coure que es troben en línies en construcció. Això és un altre episodi, que en aquest cas no hi ha una afectació al trànsit ferroviari. I encara hi ha una altra tercera categoria, que és les sustraccions que es produeixen en magatzems, en dipòsits o en instal·lacions. Mm.
29: Clar, això fa que també, diguéssim, que sigui més difícil potser detectar aquests robatoris de coure, perquè, clar, penso en la xarxa ferroviària. En principi, la xarxa ferroviària és molt llarga, no? I, per tant, posar càmeres tot arreu és impossible detectar.
0: Sí, la xarxa ferroviària a Catalunya és tan llarga com 1.700 quilòmetres de llarg. I més 300 de ferrocarrils de la Generalitat. És a dir, efectivament, un dels fenòmens que fa que arreu del món, és el fenomen de la sustracció del coure en concret, un és el que apuntava la Rebeca fa un moment, del preu del coure a l'alça, clarament a l'alça. Hi ha molta demanda i poca oferta i, per tant, hi ha un preu a l'alça. L'altra és l'exposició d'aquest material perquè serveix a serveis essencials i, per tant, està exposat a milers de quilòmetres, sigui a la xarxa ferroviària com també la de comunicacions o també la xarxa elèctrica. I una altra és la facilitat en donar-li sortida a aquest material a través del mercat legal. És a dir, a través, jo puc vendre coure a la xarxa de gestors de residus que existeix. Perquè és a dir, els tres elements que concorren a tot arreu.
29: La clau davant d'aquesta situació que vostè m'està explicant és la vigilància, és la prevenció, o també cal aquest canvi de legislació que abans dèiem?
0: La clau és abordar-ho d'una forma integral i estratègica. És a dir, que hi ha diferents qüestions. Aquest és un fenomen al qual la policia, els Mossos d'Esquadra, doncs, ens hi veiem, que en formem part de la solució, però que en formem part també, no únicament, perquè això, òbviament, és un problema que té o una qüestió que s'ha de gestionar, que hi hem de tenir una mirada molt transversal i molt estratègica des de diferents punts de vista. I, per tant, des de Mossos d'Esquadra hi posarem el nostre tot el que puguem per trobar una solució de la mà del gestor de les infraestructures i de la mà també aportant la nostra visió doncs dels legisladors perquè puguin afinar o realitzar aquells canvis legislatius que es considerin oportuns.
29: La setmana passada, l'Àngel Contreras, responsable de DIF, deia això als matins de TV3 sobre els robatoris de coure.
1: Està clar que n'hi ha una cosa que transcendeix el que s'ha dit pròpiament dit, és a dir, són diguem, les màfies o qui ven o totes aquestes organitzacions que diuen de darrere on es ven i es compra el coure. Evidentment, pues necessitem l'ajuda dels Ports de Seguretat de l'Estat i estan damunt del tema i col·laborant amb ells.
29: Vostès seran identificades aquestes màfies?
0: Miri, nosaltres, en la majoria de casos que tenim comptabilitzats aquest any i som els quals hem estat treballant, en tenim una mostra doncs, aquesta mateixa setmana, els 7 últims dies. Un és el cas de l'estació de França, l'altre seria el cas que comptava també la Rebeca de Roda de Barà aquest cap de setmana, i l'altre Granollers també aquest cap de setmana, tres fets amb persones detingudes, el primer i l'últim amb una persona detinguda en cada un dels casos, i l'altre amb 5 persones detingudes, i amb 2 més que van participar, que hi ha una investigació oberta per mirar de localitzar-los. Nosaltres aquí no hi visualitzem grups criminals des d'un punt de vista de qualificació jurídica, del tipus jurídic que preveu el Codi Penal, ni de màfies. No vol dir que no n'hi hagin, però des del punt de vista de la informació que tenim actualment, el que visualitzem són aquestes persones que de forma individual, amb pocs mitjans i amb poca infraestructura, doncs poden anar a un lloc en què hi ha cablejat més exposat i més en zones urbanes i que puguin tallar el cable, simplement, amb unes isalles, amb uns guants i poca cosa més, o grups organitzats o persones que s'han organitzat. Jo diria persones que s'han organitzat, no grups criminals, òbviament, com poden ser aquestes 5 persones que van detenir a Roda de Barà aquesta matinada de dissabte, entre aquestes persones, doncs, amb el vehicle, amb els seients de darrere doncs, tombats per poder posar el material, i amb radials, però en tot cas no estaríem parlant del grup criminal o de màfia entesa des d'una perspectiva jurídica, sinó de persones que mínimament s'han organitzat per fer aquest tipus de fets.
29: Perquè després aquest cable es venen aquests punts de venda il·legal o també els hi consta que van a altres països?
0: A veure, la sortida principal del cablejat és a través de la xarxa legal que existeix. És a dir, hi ha gestors de residus...
29: La xarxa legal, Legal.
0: Sí, els gestors de residus, empreses que es dediquen a gestionar residus com el metall, i per tant és perfectament legal anar allà a vendre metall, i l'únic que està sotmès a un control que està previst per la legislació. És a dir, jo quan vaig a vendre metall, a mi m'han de registrar, m'han d'identificar, haig de donar les meves dades, el vehicle que porto, la quantitat de metall que porto, etc. I per tant hi ha un registre en aquest sentit, i això és perfectament legal. La sortida que pot tenir després tot aquest mercat cap a l'exterior pot ser per aquestes vies legals, és a dir, que un cop s'ha adquirit de forma legal pugui tenir sortida cap a l'exterior, i també per vies il·legals. A veure, hi ha algunes investigacions de l'àmbit d'Europol o fins i tot de la policia espanyola, amb algunes investigacions que van realitzar que apunten a un nombre indeterminat, no puc donar-li xifres en aquest sentit, de que hi hagi material de que pugui sortir cap a països asiàtics o cap a països de l'est d'Europa. Però, en tot cas, no li puc aportar dades en aquest sentit.
29: Però sí que, en tot cas, el cable de coure, si és d'una via d'un tren, per exemple, hauria de ser fàcil d'identificar, no?, quan arriben en aquests llocs de venda?
0: Sí, el que passa que hem de deixar clar una cosa. La major part de material que sostreu, és amb material de comunicacions. És a dir, és un material, és un cablejat que s'instal·la al llarg de la xarxa, que té una funció de portar mesures de seguretat, pel trànsit ferroviari. És a dir, no és el cablejat la catenària generalment, és aquest cablejat que emet senyals per garantir la seguretat del trànsit ferroviari. Per tant, quan es talla aquest cable, ni que sigui només tallar-lo, ni que sigui treure'n 10 metres, el que acaba és emetent una senyal d'alerta en els operadors que fan que interrompin el trànsit fins que es verifica exactament què està passant.
29: Per això també, diguéssim, que aquí entra, hi ha un cert marge, no? Perquè si hi hagués un control també en tot això, doncs segurament doncs es podria també... És a dir, que aquesta vigilància no només fos a les vies, sinó també en aquests punts de compra-venda d'una manera més estricta, diguéssim, no?
0: Sí, nosaltres el pla via, de fet, que és un pla... Nosaltres no partim de zero, òbviament, en tot el relatiu al control, de lo que és la sustracció de metall, perquè no només afecta, diguéssim, el trànsit ferroviari. Sustracció de metall té també diferents àmbits, el que passa que aquest, més enllà de l'element patrimonial, aquí el que hi ha és un clar perjudici cap a la ciutadania, tot el que és la mobilitat. I, per tant, aquí el que hem fet amb aquest pla via és donar-li aquesta visió o aquest enfocament més estratègic des d'un punt de vista policial, més integral, integrant les diferents capacitats del cos de Mossos d'Esquadra. I amb la col·laboració de les policies locals i, òbviament, de forma coordinada amb el gestor de la infraestructura, com no pot ser d'una altra manera. De fet, com bé deia, com bé es comentava, aquest pla havia neix aproximadament al mes de juliol, a partir de d'instruccions que dona l'anterior director general de la policia. Inicialment s'inicia des d'una perspectiva o amb un enfocament molt basat a el que és la investigació criminal, és posant el focus molt en les persones autores dels fets, i posteriorment es madura el pla, se li dona una volta i li donem un enfocament també des de la perspectiva de seguretat ciutadana, és a dir, des de tres eixos. Aquí tenim una visió més preventiva, és a dir, i amb una identificació dels punts des d'un punt de vista policial més crítics per poder actuar de forma preventiva sobre aquests punts. Per altra banda, actuem també, i d'aquí de la mà de DIF, perquè no ho podem fer d'una altra manera, que és localitzant aquells punts en què podria haver-hi més elements de vulnerabilitat en la xarxa, en la infraestructura, i per tant mirant com podem treballar aquests punts en què hi hauria més vulnerabilitat. I finalment, l'últim eix del Pla Via, de la vessant de seguretat ciutadana, és posar l'accent en la comercialització del metall. És a dir, també tenim un pla en posar l'accent en aquest punt, és a dir, en la sortida, perquè entenem també que dificultant la sortida del metall sostret, doncs també podem fer-ho menys atractiu.
29: És Joan Salamanya, cap de la Divisió Tècnica de Seguretat Ciutadana i Planificació de Dispositius dels Mossos. Gràcies per acompanyar-nos i per les explicacions també de la feina que estan fent. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
29: Són les 11:05.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
29: Bon dia, els informa Joan Bota. Pedro Sánchez carrega contra els magnats de la intel·ligència artificial i diu que el sector no es pot autorregular. El president del govern espanyol ha demanat un nou contracte social de la IA abans de viatjar a la cimera de Nacions Unides a Nova York. Des de la Moncloa, Sánchez ha presentat un pla per regular aquesta tecnologia. A Madrid, Paula Brujats, bon dia.
3: Bon dia. Sí, abans de pujar l'avió que el porta de viatge als Estats Units, Sánchez ha presentat el pla IA 360 amb el que vol regular l'intel·ligència artificial. El president del govern espanyol ha advertit que l'autoregulació mai funcionarà i diu que és un risc deixar-ho en mans de les grans tecnològiques i dels grans magnats perquè tenen interessos propis.
4: Si hay algo que la historia demuestra es que la autorregulación no funciona. Creo que tenemos que actuar con urgencia porque la inteligencia artificial desregulada, opaca, en estampida y en muy pocas manos, bueno, pues es el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia.
3: Sánchez vol pactar el pla amb els agents socials durant el proper any i passarà, entre d'altres mesures, per crear més centres de dades a Espanya i per formar els alumnes de secundària per conviure amb la intel·ligència artificial. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
29: Més notícies, Natàlia Ramon.
16: El ministre d'Exterior, José Manuel Álvarez, treu ferro a la nova crida a través de les xarxes socials a una altra entrada massiva de migrants a Ceuta per aquest dimecres, coincidint amb les eleccions al Marroc. Álvarez assegura que n'estan al cas, que estan en contacte amb les autoritats marroquines i que han activat una campanya en què s'avisa que entrar de manera irregular a Ceuta no dona dret a quedar-se a Espanya ni a moure's lliurement per Europa. El ministre ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio.
17: No hay una información de que esos mensajes estén calando. Estamos hablando también con la prensa marroquí, que se está haciendo eco de la propia campaña del ministerio, y estoy en contacto con el ministro de Asuntos Exteriores a todos los niveles con las autoridades marroquíes, bueno, pues para que también haya un dispositivo disuasorio.
29: El partit de Vladimir Putin ha guanyat les eleccions legislatives del cap de setmana a Rússia amb gairebé el 58% dels vots, segons els últims resultats preliminars difosos avui per les autoritats del país, amb el 95% dels vots escrutats. La formació del president rus ha ampliat la victòria respecte a fa 5 anys en uns comicis plantejats com un test sobre el suport a la guerra a Ucraïna i que li permeten ampliar encara més la majoria al Parlament, unes eleccions però que han estat plenes d'irregularitats i de falta de transparència.
16: Hi ha evidència científica que l'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre alguns factors de risc. Avui és el Dia Mundial contra aquesta malaltia, que actualment afecta una persona de cada 10 més grans de 65 anys, 150.000 afectats a Catalunya. El director de la Fundació Pasqual Maragall, el doctor Arcadi Navarro, detalla sobre quins factors de risc es pot actuar per evitar un diagnòstic d'Alzheimer.
6: i són 14, que comencen, com deia, el nivell d'estudis, a l'exercici, la salut cardiovascular, és a dir, la hipertensió, la diabetis, la socialització, la vida intel·lectual, la sordesa, la dieta, l'alcoholisme. Hi ha tota una sèrie de factors que el que podem dir és que el que és bo pel cor sempre és bo pel cervell, i a més hi ha alguna sèrie de qüestions que són específics del cervell.
7: La recaptació per l'impost de successions i donacions augmenta un 32% per la pujada del preu de l'habitatge el primer semestre de l'any en comparació amb el mateix període de l'any anterior. Segons dades públiques a què ha tingut accés l'Agència Catalana de Notícies, aquest any la Generalitat

0: del 0. Per tant, els fills que rebin determinada quantitat, la bonificació tindrà poc efecte.
1: Esports, Marcos García.
2: El Barça amplia el marge al cap de banda primera. Després de 7 jornades de competició, l'equip de Hansi Flick té un marge de 5 punts sobre l'Atlètic de Madrid, que és el segon. Els matalassers tenen 16 punts empatats amb el Betis, que és tercer. El Real Madrid cau a la quarta plaça, té 15 punts després de perdre ahir el derbi madrileny per 2-1. L'Espanyol baixa a la quinzena plaça, té 2 punts de marge sobre el descens. A la segona divisió, el Sabadell ocupa posicions de promoció a primera. Ahir victòria requinada, 3-1 sobre l'Oviedo. El Joventut guanya la Supercopa de bàsquet, el primer títol després de 18 anys. L'equip verd i negre va imposar-se ahir al Barça per 101-87. Berta Bellan revalida el títol del Mundial de Trial. Encara en motor, Daniela Guillén és de nova campiona del món de motocross i Catalunya es proclama campiona de la Golden Cat d'hoquei patins, tant en categoria masculina com en la femenina, amb victòries contra Portugal. L'equip femení va guanyar 3-2 i el masculí 2-1.
3: Fins aquí les notícies.
4: A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
1: Montse, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Com estàs, Montse?
5: Bé, molt bé.
1: D'on truques, Montse?
5: D'Hospitalet de Llobregat.
1: Molt bé. A punt per guanyar 50 euros?
5: Sí.
1: Hauràs d'encertar aquesta pregunta del Jara Jubany.
6: Una pregunta, Montse, que es titula Les coses amb gust de pistatxo.
1: Fas tu.
6: No, és correcte, també el pistatxo. Mira, ara ho anava a explicar. T'agraden els pistatxos, Montse?
5: Sí.
1: Estuc.
6: Doncs que sàpigues sí. Que pistatxo és una paraula perfectament correcta i normativa en català, tot i que també disposem de la paraula festuc per referir-nos a aquest fruit sec.
1: Festuc.
6: Passa que l'origen etimològic de festuc el trobem a l'àrab medieval, mentre que pistatxo ens arriba més recentment de l'italià.
1: El pistatxo, a veure.
6: El pistatxo. I sí, ens agrada fer servir festuc, és perquè es diferencia més del castellà pistatxo. Però que sàpigues que pots fer servir totes dues paraules. Per l'Hospitalet pots anar dient pistatxo, festuc, pistatxo, com vulguis. I ara anem al tema, Montse. I el tema són les coses, moltes, massa diria jo, que tenen gust de pistatxo.
1: Festuc.
6: Gelats de pistatxo, crema de pistatxo, he vist nocilla de pistatxo, donuts de pistatxo, xocolata farcida de pistatxo.
1: Hi ha condons de pistatxo, també.
6: Condons de pistatxo, torró de pistatxo, llets, mira, llets vegetals que no són llet, per cert, amb gust de pistatxo, pistatxo per damunt del panetone, a les amanides, als entrepans, foten pistatxo tot arreu. I atenció perquè
5: sí, direu... m'agrada el pistatxo.
6: T'agrada el pistatxo,
5: però... Montse? Prefereixo el festuc.
6: Molt bé, doncs atenció, perquè ara diré una cosa. L'única cosa que té gust de pistatxo de veritat és el pistatxo. Tots els altres derivats i succedanis són pastarades ensucrades i greixoses fetes de cacauet i aromes i colorants artificials que, en el millor dels casos, no tenen gust de res.
5: De res.
6: I d'on ve aquesta falera pel pistatxo? Doncs jo t'ho diré, Montse. Ve d'aquesta etiqueta lamentable que es diu Estilo Dubai, que acompanya alguns productes que trobem a qualsevol supermercat amb la que pretén donar-los una pàtina de luxe. I així ens cobren una miqueta més, un euro més, una cosa així. I ara et faré una pregunta, Montse. Estigues atenta perquè no hi ha opcions de resposta, eh? Tens 10 segons, Montse, per dir-me una paraula que rimi de manera consonant amb... Festuc.
1: Temps.
5: Festuc, poruc.
1: Molt bé.
6: Sí, senyora.
1: Ja tens 50 euros. Vols jugar demà per 100 o ens plantem aquí?
5: No, seguim.
1: Seguim. Ho pots perdre tot, per això?
5: Bueno, estem jugant, sí.
1: Demà és un dia difícil, eh?
5: Bueno, mirem de tenir sort i ja està.
1: Doncs fins demà, Montse. Que vagi bé.
6: Valenta.
1: De seguida, Laura fa.
7: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
8: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
7: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
9: Que bé que et va el finançament 100% del Corte Inglés.
10: Finança les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos en electrònica, electrodomèstics, esports, joieria, llar i molt més.
9: Finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
10: Fins al 4 d'octubre per clients amb targeta al Corte Inglés per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
9: Consulta les condicions i exclusions al corteinglés.es.
11: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuina Espiritual.

0: pim-pam, ho tens resolt. A la venda els punts habituals.
1: Laura Fa, bon dia.
2: Bon dia.
1: És un quart de 12. Què? Què ha passat?
2: Que tinc tantes coses avui que guarda'm tota l'hora.
1: A veure, pots tirar tant com vulguis.
2: Ah, sí?
1: Sí, després ve de tertúlia esportiva.
2: Ah, que estona. Parlareu de la penya, espero.
1: Segur, segur.
2: Ah,
1: no.
2: Que clar. Com? Com?
1: No, també parlarem del Sabadell, i el Sabadell està...
2: Però és que la penya va guanyar la Supercopa d'Espanya ahir,
1: sí, bueno,
2: amb el Barça.
1: Ja ho hem explicat.
2: És que sempre som marginats entre ser bàsquet i ser badalona, de veritat, som petits sempre.
1: Però ho hem explicat.
2: És veritat. Doncs pues enhorabona a tots els badalonins que són de la penya, que hi ha molts que són del Barça,
1: sí,
2: també.
1: Escolta, tu t'agrada... Bueno, tu t'agrada, tu et dediques a la premsa del cor.
2: Home, i m'agrada.
1: Però també t'agrada. Però t'agrada també la crònica de successos?
2: Sí, m'encanta. Sí, estic totalment enganxada. Carles Porta és el meu crush, és la persona que més m'interessa de tot Catalunya, Carles Porta. La seva veu és com un...
1: Sí, però jo me'l trobaria pel passadís de casa a les 12 de la nit sense el llum obert.
2: M'encanta, posem llum a la foscor, jo aniria...
1: Tu aniries boja. A posar llum.
2: Jo aniria boja.
1: On està?
2: He viscut experiències paranormals amb ell.
1: Com?
2: Quan vaig... O sigui, paranormals, no sé com explicar-ho. Quan va treure el podcast de la farmacèutica d'Olot, com una yonqui a l'AVE, els dos episodis que penjava, tota l'estona així, sentint aquell podcast, és que ho fa tan bé.
1: Sí, home, clar, que ho fa molt bé.
2: És que m'encanta.
1: Perquè tu el trobes a les 12 de la nit a casa, obrint la nevera, allà, tanques la nevera i tres la seva cara.
2: No, ai, m'encantaria.
3: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
2: Això és? O sigui, és que, per favor, és vaja, poc el va... Té ja la creu de Sant Jordi? Sí, he tingut somnis. La Pontnou i jo hem tingut somnis potents amb ell.
1: Potents?
2: Sí, sí,
1: de...
2: Molt potents, molt potents. Me'l vaig trobar amb la seva dona al teatre i vaig dir, ja, calla, que el tenim emparellat. Bueno, jo també no, però a vegades se m'oblida. I...
1: Però somnis eròtics?
2: Una mica, no. És que s'ajunta aquella barreja a vegades... No?
1: On comença la passió, on
2: sí,
1: comença
2: clar,
1: el crim, no?
2: Aquella cosa, aquella intriga.
3: Es trasllada a l'Institut de Medicina Legal.
2: Amb aquest accent,
1: oh,
2: oi?
1: Sí, l'accent és molt bonic.
2: És que els accents són xulos. Em passa amb la Núria Marín, no tinc amb ella somnis eròtics, però aquell accent de Viella m'encanta molt, també.
1: Bueno, doncs parlàvem de successos pel cas en Dic, perquè aquest cap de setmana hem llegit a La Vanguardia que Jonathan Dick va demanar identificar els punts perillosos de la ruta de Collbató.
2: Sí.
1: A tu et sorprèn tot plegat?
2: A mi em sorprèn que algú que ha fet teràpia amb Arantxa Sánchez Vicario i la infanta Cristina i Iñaki Urdangarín, que vegis que els resultats no han estat massa positius, acabis també fent teràpia amb ella.
1: Però per què els rics opten per aquestes teràpies que són, bueno, pseudoteràpies directament?
2: Els rics normalment sempre opten per coses que els agrada que els enganyin, eh? És una cosa que els hi passa. Haurien de tenir algú al costat que els digués, ep, perquè com els agrada gastar diners en coses que semblin exclusives, els hi passa amb la roba.
1: Però per explicar-ho, entenc, no? Perquè si no, quin sentit té...
2: I quina és la terapeuta més cara, aquesta? Doncs pues amb aquesta que vaig, sense valorar, si en realitat perquè ja s'ha explicat que no tenia ni col·legiada ni cap teràpia que estigués validada per res, no? No és una cosa que hagin fet, perdona, només els en Dic, sinó que veiem a famosos fent teràpies estranyíssimes. Jo crec que el cas més heavy és el del Nacho Vidal, que el portarà a judici l'any que ve, eh? Que també la justícia, 8 anys després, es jutjarà a Nacho Vidal, que va fer una teràpia alternativa amb el gripau bufó, sí, sí, que és que li agafes el verí a un gripau, te'l fumes o te l'esnifes o el que sigui, i ho estava fent amb un amic perquè, en teoria, volia desenganxar-se de la cocaïna. En teoria.
1: Li fot un viatge llarg i així no tornarà.
2: Home, el viatge va ser llarg, no? En 30 segons va caure rodó. I, a més, tot està gravat en vídeo perquè es veu com li prepara el Nacho Vidal i tal. Se'l jutjarà l'any que ve. Li demanen 4 anys de presó. Jo crec que de casos d'aquests de xamanisme i ayahuasques i coses aquestes rares que no deixen de ser substàncies, el marit de Marta Luisa de Noruega és un xaman perillosíssim que el Ministeri de Sanitat de Noruega ja ha dit aquest tio és un perill públic pel país perquè aquest venia... teràpia està... Entre que parla amb els àngels, que dius, bueno, ja, això encara... Però després ven medalles que curen el càncer. Mira si és perillós que tu que estàs en tractament et vingui aquest senyor a explicar que compris una medalleta que et curarà el càncer, no? I després, jo què sé, teràpies... algunes no són tan perilloses, no? Perquè el John Lennon i la Yoko Ono van començar amb una teràpia que es deia... Sí. Teràpia primal... que s'ha arrossegat.
1: De cridar, no?
2: Bueno, aquesta és de cridar. Doncs pues mira, sí, que et poses a cridar, com el que tira destrals, o una manera de treure com una mica la teva ràbia. I una teràpia que ha funcionat moltíssim en alguns àmbits així també dels rics i gent amb pasta és el mètode Hoffman, que és una mena, sí, és una mena de retirs espirituals, que tampoc el trobo tan salvatge, perquè diuen res de mòbil, alcohol ni sexe, doncs mira, jo algun cap de setmana me l'he passat així també, vull dir que tampoc trobo que una setmana ni contacte amb l'exterior, i després fan exercicis com donar cops a coixins, trencar... Tot és una mica violent, cridar, trencar coses, escriure... Bueno, això una mica, escriure cartes, i sí que és veritat que busquen moltes vegades... trobar-se amb situacions complicades de quan ets petit i enfrontar-te una mica violent. Tampoc són perilloses, però hi ha gent que fa constel·lacions familiars. Ho has fet algun cop?
1: No.
2: I has d'estar una mica predisposat al que vas a fer.
1: He fet carta astral, això sí, m'han fet una carta astral. Ah, sí.
2: Bueno, és que tu ets...
1: Però si tinc la casa al 5, al 6...
2: Estàs fatal amb lo dels horòscops, sempre.
1: M'encanta, sí.
2: Sí, a mi també...
1: A més, ara tenim... Els escorpins tenim bona època, ara.
2: Ah, sí? Ah, que bé. I com on ho mires tu, tot això?
1: Jo tinc una assistent personal.
2: Ah, sí? Ah, tens una persona? No, mira, jo he parlat de teràpies estranyes, si ets tu ja. A veure, explica-m'ho.
1: No, és una persona de la meva família que fa aquestes coses i estic apuntada al seu canal i vaig rebent, ja està.
2: Ah, i llavors et diu, com que tu ets escorpí, t'ho envia quan ets escorpí.
1: Ara, mira, estem en un moment molt interessant, els escorpins, a nivell professional, perquè Júpiter és a la casa 10.
2: Júpiter,
1: això vol dir expansió professional.
2: Ah, m'interessa, perquè tu i jo ens hem d'expansionar, ja ho saps.
1: Però alhora el node surt. Ah. Per tant, hem de deixar anar alguna cosa que ja no serveix.
2: Ah.
1: Hi ha alguna moguda aquí, amb un Venus retrògrad aquí que hi ha a l'ascendent.
2: Ah. Que... O sigui, has de fotre fora algú, no?
1: Hem de deixar anar alguna cosa per créixer professionalment.
2: Tots cagats
1: però
2: aquí,
1: tenim tot a favor.
2: Com hagi de deixar algú, tots cagats. I si jo vull que m'enviï a mi, com ho faig, això?
1: Ara et passaré el contacte.
2: Ah, passam-ho. Doncs que els endics semblen molt estranys, però els famosos ja ho tenen, aquestes coses, de fer teràpies complicades.
1: I Pedro Alonso també, l'actor?
2: L'actor, el Berlín de La Casa de Papel, fins i tot va fer un documental d'això. Molts pensa que comencen amb temes de salut mental, de pressions i tal, i a vegades... Jo també ho entenc, quan passes una mala època amb problemes de salut mental, et desespera tant que busques moltes opcions. Ell explica en aquest documental que podeu veure a Netflix com també va viatjar a Llatinoamèrica i amb teràpies amb ayahuasques. El que passa que jo començava a barrejar substàncies, algun tipus de drogues i tal, amb teràpies, i es veu que la cosa pot acabar malament, saps? O sigui, ja no us foteu coses que no estan aprovades o que no s'han de fer servir, no? Vull dir que...
1: Doncs ho seguirem, però sí que em sorprèn que Jonathan Andic anés amb aquest psicoterapeuta que està agafant cada vegada més protagonisme perquè entre altres podria estar implicada.
2: El més fort de tot és que no ho hagi explicat...
1: Si és un crim.
2: El més fort de tot és que no ho hagi explicat abans. Vull dir que tot això és raro, però quan et detenen, que no digues, perdona, que m'he oblidat d'explicar-te que fèiem una teràpia, perquè saps que si això surt, quedes malament. I després, que ja és casualitat, que és que estigui mirant una teràpia de que em puxes algú per un barranc. És que sembla... És que tu fas un guió d'una pel·lícula i no te'l compren per cutre, perquè diuen, és que d'això, és que no hi ha intriga ni quadrarà. Veurem com se'n surt. Es va comprar una casa per aquí al costat, el Jonathan Andic, bastant, bastant important, perquè el pare li tenia una mica més controlat els calés, però quan va haver-hi barra lliure va dir calla, que em compraria una casa bastant, bastant potent. Veurem.
1: Doncs veurem. Per cert, a banda d'això, tenim notícies del rei emèrit.
2: Home...
1: Perquè ha rebut un segon premi literari a França per aquest llibre magnífic de memòries.
2: Genial.
1: Reconciliació. Es tracta del Saint-Simon. És un dels guardons francesos de referència en el gènere de les memòries, creat fa 50 anys, i l'emèrit el va rebre personalment ahir a París, 5 mesos després d'haver estat distingit amb el Premi Especial del Jurat de Llibre Polític a l'Assemblea Nacional.
2: Bueno, ho hem posat irònicament, que és un dels premis de referència, sí, perquè és una merda de premi, ja t'ho dic ara. El fan en un poblet que té 700 habitants i és l'Associació Cultural del Poble més l'Ajuntament, decideixen a qui premien. I el que volen tots els juancarlistes d'Espanya i tota la gent així monàrquica és donar-li importància com si hagués guanyat el Ramon Llull o el Cervantes o vés a saber. Aquest premi és zero important, zero transcendent, i és una manera d'ajudar a netejar una mica la imatge d'aquest senyor. Està col·laborant França amb això, o s'està movent d'alguna manera. És com si fan un premi, amb tot el carinyo, a Port de la Selva, que són 700 habitants, i ui, quin premi literari, home, potser mal temps, però aquest no és el cas d'aquest premi.
1: I aquí, amb qui va anar, ell?
2: Va anar amb la seva filla, la infanta Elena, i anaven també la Victoria Federica, una de les netes, i la Irene Urdangarín. Normalment va també la infanta Cristina, però aquest cop no ha anat. Sempre Maria Zurita, també la neboda. Sempre porta, ja saps que a la Casa Reial hi ha dos equips. La Felip, Letícia i les nenes són un equip, i l'altre, la infanta Cristina, la infanta Elena, familiars, estan amb el rei Joan Carles. Bueno, i la reina Sofia, evidentment, no està amb el rei Joan Carles, està amb aquest equip, no? I clar, el rei Felip i Letícia, que diuen, te puedes callar ya, ja està quiet, fa de tot menys estar quiet el rei Joan Carles.
1: Precisament aquí al Matí hem pogut parlar en exclusiva amb la seva coautora.
2: Ah, sí?
1: De llibre, si la Laurence Debray, que és
2: no
1: la biògrafa.
2: No m'ho he dit, això.
1: És amiga de,
2: sí,
1: del rei emèrit.
2: Sí, sí. Ha viscut amb ell, sí, a Abu Dhabi, un temps.
1: Mateixa habitació, no, diguéssim.
2: Bueno, s'han portat el marit. El que han fet allà no tinc ni idea, ja, però han estat bastant units.
1: Bé, celebra que el monarca sigui aplaudit a l'estranger, però descarta amb humor que se'l premiï Espanya.
4: No lo veo. Sería magnífico, pero no lo veo. No se espera nada en España.
1: I també destacava, en aquesta conversa que hem gravat, que els francesos saben perdonar coses que els espanyols no.
4: Sí, desde luego yo sé que en España ha decepcionado mucho al final de su reinado, y a lo mejor en Francia ya los asuntos de mujeres y de dinero somos más tolerantes, o nos parece que va con el oficio, ¿no?
2: Pues es que, perdona, que per ser historiadora parla com si lo de les pasta i les dones fos una excentricitat. Tenint en compte...
1: Els afers de dones i diners són més tolerants a França, sí, i ho va amb l'ofici.
2: Tenint en compte que un dels últims reis el van decapitar i es va acabar la monarquia, mira si són tolerants a França. I tenint en compte que Macron la va liar a part de cobrant diners i ha acabat a la presó, home, tolerants a França són com s'ha de ser. Vull dir que és que parla com si haver-li fotut les banyes històricament a la seva dona i estafar i no tributar al teu país siguin... No. Tonterietes que s'han de perdonar, saps? Mare de Déu, senyor, aquesta senyora.
1: I la distància, admet Debray, que també hi té molt a veure.
4: Hay una relación menos personal o menos directa que con el pueblo español. O sea, se vivió todos esos últimos escándalos desde lejos, ¿no? Entonces no hay la misma perspectiva.
2: Bueno, perquè no se'ls afecta, clar. Jo entenc que els francesos li donen un premi al rei Joan Carles i diuen, pues muy bien, clar.
1: De dir que el llibre va per la sisena edició, que ha venut al voltant de 150.000 exemplars.
2: Bueno, ja saps que allò de les edicions és supertrampós a les editorials, eh? Que fan nova edició i són 100 exemplars més, vull dir que no hi ha un número establert.
1: Jo crec que sí que és una figura que potser interessa també més a França, per la dimensió política. Aquí la dimensió política del rei Joan Carles ha estat més que explicada, diguéssim, no? L'ha atacat d'altres coses que aquí no el veiem igual.
2: Bueno, com si ens expliquen, com quan nosaltres parlem de Noruega, saps?
1: O Jacques Chirac.
2: Que ens fa gràcia, què tal, mira què els hi passa, el Marius Borg, ens indignem. No, però és que no és el nostre tema. Al final nosaltres, per bé o per mal, no, bueno, per mal, tenim monarquia, almenys amb el que jo penso, per mal la tenim, i clar, si t'afecta en la teva butxaca, o sigui, tot el que aquest senyor ha estafat, no paga i continua no tenint aquí, és, ens perjudica a nosaltres,
1: els francesos. Mira, el príncep Andreu, per exemple, potser la seva biografia aquí tindria més seguiment.
2: Clar, bueno... Hòstia, ja
1: bueno, ni que sigui per veure com es justifica, no? Sí. Per la distància, que no pas allà, que potser hi ha gent que diria, polític, per una qüestió de principis, total, no compraré aquest llibre ni li contribuiré a justificar-lo.
2: Exacte,
1: no?
2: Totalment.
1: I que la distància també hi contribueix.
2: Totalment, sí.
1: Bé, parlant de llibres de memòries, demà passat es publica el llibre de memòries del germà de Lady Di.
2: Spencer, jo tinc moltes ganes d'aquest llibre perquè a més dona algunes novetats. Una d'elles és que diu que Lady Di li va explicar que Carles tenia un amant que era una de les que treballava amb ell, una de les assistentes, o sigui, quan ja estava amb Camila, cosa que ven en el llibre com si fos una... Ui, que fort! Jo suposo que Carles tenia 4.500 amants, com tenen tots aquests reis i com tenen tots aquests tipus de personatges que no respecten absolutament ni a les parelles ni a les dones, perquè és que estan en un nivell tan superior que és que els hi és igual tot. També explica com creu que el rei Carles va fer servir els fills en el funeral de Lady Di. Perquè al principi diu que no els volia que anessin darrere el fèretre, pensa que els nens tenien en aquell moment, William i Harry tenien 15 i 12 anys, i com van discutir al principi perquè el rei Carles no volia que anessin darrere al fèretre, però al final va dir sí, calla, sí que aniran al darrere, i que creu que Spencer diu que creu que ho va fer una mica per fer-los servir d'escut, per si hi havia alguna situació on la gent que estava allà les cridassés o alguna cosa, que s'ho pensarien molt si estaven els nens. I que la primera trucada que va... Això és amb l'avançament que ha publicat el Daily Mail, eh? Jo el dimecres ja estaré amb el llibre, vull dir, dilluns que ve ja te'l porto tot llegit, subratllat, vull dir que no cal que te'l llegeixis, ja ho faré jo per tu, perquè tens molta feina. I que una de les coses que diuen al llibre és que quan el va trucar el va notar eufòric amb la mort de Lady Di, com dient, ara ja tinc via lliure per casar-me amb Camila, i mira, a la Lady Di es veu que la frase que també ha transcendit és: al final s'oblidarà aviat. Quina poca visió, perquè si algú continua viu, sí, és Lady Di, més viva que algun sí, dels vius.
1: I la vida d'Anglaterra, que pensava que també tindria certa seqüela, tampoc no. L'estem... No?
2: No, és que és
1: ningú
2: molt...
1: en parla ja.
2: De... Bueno, és que és molt més... Tenint en compte també tot el que tenen a Anglaterra, però clar, al final Lady Di és una icona de la cultura pop, també, i tota aquesta tragèdia, tota aquesta... És veritat que, a més, el seu fill serà el futur rei, no? Llavors... I, a més, l'Spencer, que també és un jeta i continua vivint de la seva germana. Però, bueno, totes aquestes històries, allà a Anglaterra s'ho analitzaran d'una altra manera, que a nosaltres ho mirarem amb curiositat, però que estarem pendents.
1: I acabarem parlant de Shakira. Perquè ja han començat els concerts aquest cap de setmana amb aquesta ciutat que s'ha muntat.
2: Aniràs o no?
1: No.
2: No, no.
1: Tu sí?
2: Jo tinc dues entrades, però no aniré. Ja li he donat un amic meu. És que saps què passa? Els preus dels AVEs s'han posat... Els preus dels AVEs ja estan com estan.
1: Si fossin només els preus, l'horari també ja...
2: Clar, entre els preus... Ha pujat un 53% la recerca d'hotels, i les imatges del caos per arribar al Macondo Park, aquest estadi que s'ha muntat ella. Pensa que són, durant el cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, 50.000 persones mobilitzant-se, i a més durant tot el dia, perquè com que hi ha activitats... Tot el dia ha sigut un caos absolut. El que més m'ha cridat l'atenció d'aquest concert és que quan entra la Shakira, va acompanyada ja de rampoines, d'aquests influencers rampoines, que ho ha posat de moda una mica el Bad Bunny, amb això de la casita, anar posant gent allà,
1: sí, sí.
2: Doncs ara ja tots volen tenir a veure qui ens acompanya.
1: Ella ha fet també ara restaurants, he vist...
2: Allà hi ha de tot, en el Macondo Park. Es diu Macondo perquè...
1: Però això ho deixarem allà muntat o
2: no,
1: què?
2: No, això és desmunt... Bueno, ara no sé si la Ayuso ho reciclarà per alguna cosa.
1: Una feinada,
2: cosa.
1: Allò, eh?
2: Una feinada total. Però els veïns de Villaverde estan que no poden més,
1: clar,
2: eh?
1: Clar.
2: Tu t'imagines el que és arribar allà? Les imatges que s'han filtrat a les xarxes socials del caos, que és per ens... Tinc una mica, té dues entrades, ja he dit, després... de veure tot aquest caos, no penso anar. Perquè, a més, no hi ha ni un dia que hagi fet sold out, encara queden entrades. Les més barates són 73 euros, vull dir que si algú és molt fan de Shakira, es veu que el show és molt potent. Jo a la Shakira ja la vaig veure quan va venir aquí a Barcelona. Saps el concert aquell que va pujar al Barça,
1: sí,
2: que va pujar al Piqué a ballar? La tinc vista, check. Però sí que diuen que el concert està molt bé, tot i aquest caos que està organitzant. Ha tornat a fer una mica el que va fer, no sé si era Brasil, no sé quin país de Llatinoamèrica, va parlar de... Jo em solidaritzo amb les mares solteres. Hem de dir-li que ja no és mare soltera perquè hi ha un pare. És que, clar...
1: Al principi, sí.
2: Hi ha un pare, sí. Hi ha una corresponsabilitat. Sí que és veritat que van arribar a l'acord que ella tenia molts més dies als nens, principalment perquè viuen a Miami i l'organització és una mica complicada. I jo, que no seria la millor amiga del Gerard Piqué, ostres, nosaltres jo crec que la nostra obligació és matxacar amb el que s'ha de matxacar, però que la Shakira no és una mare soltera, i en tot cas, si fos una mare soltera, no tindria res a veure amb les maternitats de les mares solteres i amb totes les dificultats econòmiques, de conciliació, del poc que s'afavoreix a les mares en aquests aspectes. Home, Shakira, amb la de coses... Doncs tu digues, doncs mira, aquí estic jo que m'han fotut les banyes i a vosaltres també, amigues, que dura la vida, no? Doncs mira, doncs sí, perquè aquí... això sigui ric o no... sents el mateix, però home...
1: Però amb una qüestió com aquesta, que tu no tens problemes, doncs no...
2: No, i que no és mare soltera, ostres, que...
1: Ho podria fer des d'un punt de vista, escolta, jo sóc una privilegiada, però em faig el càrrec del que vol dir ser mare soltera al segle XXI.
2: Però que si no estigués el Gerard Piqué i se n'hagués desentès dels nens, però... Trobo que a vegades ens passem una mica de frenada, eh? Mira que jo, a favor de reclamar el que ens toca, però...
1: Bueno. Sigui just.
2: Que sigui just. Exacte. No vindrà, a Catalunya, perquè sé que ho tenia, que ningú ho esperi. Són 12 concerts, la residència més...
1: De moment. Potser un altre any.
2: Tornarà aquesta noia, tornarà algun
1: dia. Per la porta gran. Laura Fa, fins la setmana que ve. Gràcies.
2: Vinga, adéu.
0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
5: El futbol més espectacular arriba al Super 3.
6: Què esperàveu del porter prodigi Wakabayashi?
5: Dues grans llegendes.
7: Gotti, Tsubasa, Osora.
8: Xut directe.
5: Els teus nous ídols.
8: Ha marcat un gol.
5: Capità Tsubasa, campions. Estrena el 23 de setembre al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
9: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
10: A mi m'agrada fer carn a la brasa, però a mi sobren una mica tota aquesta gent. No se te pagarà, no veus que aquí se te farà massa d'allò. Són homes que de dilluns a divendres no fan res. I al cap de setmana tenen la necessitat de demostrar que fan... Val més que no facis res com el resto de la setmana.
11: I moltes eines, eh? Moltes eines.
12: Si ho feio, quins amics tens?
10: Bueno, tenia ja, no els tenia.
12: Ah, tenia.
10: Aquests ja està. Cada amic que ha intentat opinar mentre feia carn a la brasa l'he despedit.
9: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia. De dilluns a dijous a les 12 del migdia.
13: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
14: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
15: Gavina MP3 i una eternitat massa curta de poesia.
16: T'adorms amb mi, t'adorms i fins tan tard. Deixo enrere el món, no arribo al mar.
15: Gavina MP3, un dels últims guanyadors del Sona Nou, comença el camí cap al seu tercer disc amb Sortir a buscar-te, on abandona les sonoritats més digitals per abraçar un indie pop cru i orgànic, això sí, sense perdre ni un bri de poesia, i amb uns cors i una percussió gairebé atàvica que viurà de franc al vostre cervell.

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret. Com et quedes si et diem que la regadora del teu jardí és en realitat un pot de xampú? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, al verd, el paper i el cartró, al blau, i l'orgànica, al marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
1: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
2: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
3: Qué ambientazo, mano.
2: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se ha citado sobre la línea.
3: Qué barbaridad.
2: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
3: Buena venta.
2: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
3: Ven a por más.
2: Ven a Ocasión Plus.
0: Som 3CAT.
4: Catalunya Ràdio.
0: Som
4: 3CAT.
0: El matí de Catalunya Ràdio.
5: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
6: La té Rafinha, l'interior de la retalla. Xuta Rafinha, gol. Només 4 després que s'hagués avançat el Sevilla. Empat al Barça. La controla la mínia mal, prova d'endur-se la mitja volta. Encara la pilota li ha quedat a la cama dreta. Fa l'intent de centrada. Rafinha pica.
7: Gol! Gol!
6: L'insaciable Rafinha, que marca el segon del Barça. Té la pilota la mínia mal davant d'ell. Rafinha li fa la passada. Rafinha ha trencat el fora de joc. Rafinha.
7: Hat-trick
6: de Rafinha. Com feia hat-tricks Messi. Mare meva, quin golejador ha descobert Hansi Flick.
8: Carles Planchar, Joel Díaz, Laia Tudel, Carme Barceló i Ramon Besa. Bon dia i bona hora.
9: Bon dia.
8: Per cert, Ramon, portes un punt de llibre...
9: Sí, Cafè Balear.
8: De Menorca, de Ciutadella.
9: De Ciutadella, sí, un restaurant molt bo que vam anar recomanats per tu i ens van tractar a cos de rei.
8: Molt bé. Veig que no oblides, que si ho portes un punt de llibres cada dia t'ho recordes.
9: Jo, com que vaig amb llibretes i amb llibres, sempre porto punts i aleshores els que més m'agraden els guardo i els poso així, ja està.
8: Mira, fantàstic. Doncs feta la recomanació del Cafè Balear, anem a parlar. Què voleu parlar, del Barça o del Madrid, Joel?
10: Al final és el mateix, home. Són vasos comunicantes, que va dir aquell. No, jo parlaria del Barça, francament.
8: Sí.
10: Sí, perquè això no saps quan durarà i, per tant, ho hem de gaudir.
8: Ha començat la primera crisi del Madrid?
10: No, Madrid porta més de 2 anys en crisi.
11: És que està en crisi des de fa molt.
12: No l'ha deixat la crisi.
11: No l'ha deixat. Ni té visos, com diuen allà, ni tiene visos de que això s'acabi aviat.
12: Jo sé, el Carles segur que vol parlar del Barça i no del Madrid, però és que avui, després del que va passar ahir...
13: Ja, és que porta mala sort parlar dels altres.
12: De veure un Madrid davant l'Atlètic de Madrid que no va fer res una altra vegada, que veus Mourinho, que l'han fitxat perquè surti d'aquesta crisi que té el Madrid des de fa anys i no es nota res en el joc, segueix passant el mateix, els mateixos defectes que tenien l'any passat, i després el show que fa la sala de premsa traient les imatges és fantàstic per veure-ho i disfrutar-ho.
13: Això és per sumar-nos a l'eufòria col·lectiva que hi ha. Doncs mira, jo, per exemple, per parlar algú del Barça, escoltar les declaracions de l'entrenador seu, que sempre ho faig, sempre intento escoltar les declaracions, els que parlen de futbol, els que no parlen de futbol ja no me'ls escolto, no? Però parlant de futbol, si escoltes el que va dir el Luis García, doncs és el que reflecteix la realitat de lo que és el Barça en aquests moments.
11: Tant abans.
13: Que van estar contents només per haver competit, i sobretot la primera part, diu, perquè amb la resta d'equips los han barrido, no? Els hi han passat per sobre. Doncs això és el que és realment el Barça. Hi ha una jugada en el minut 7 de partit que reflecteix el que vinc dient ja de diverses setmanes, de dir, tenim un enorme potencial a dalt, tots són jugades individuals, però en aquests moments estem en estat de gràcia, amb una efectivitat brutal, i és al minut 7 hi ha una semijugada de perill del Sevilla, em sembla que era Correira, que fa un mal control a dins l'àrea, que rep amb avantatge, la perd, no fa bé el control, la perd, l'agafa, em sembla que és Fermín, travessa el camp ell sol amb la pilota, que és molt habitual això amb els jugadors del Barça, li dona a Lamine, i la ment fa jugada individual, xut així al pal llarg, poste i a fora. Si aquella jugada va poste i a dintre, canvia totalment la dinàmica del partit. Sí, sí. I ells potser ja no haguessin tingut ni opcions la primera part de competir el partit. Doncs això és el que vull dir, ens hem de reforçar amb això, que diem en aquests moments, a més tinc la sensació de que tenim molts registres ofensius Això em dona molta il·lusió en poder fer coses. I també, per exemple, tinc la sensació, que ho he volgut corroborar amb dades, que, per exemple, amb els 7 partits de Lliga que portem, hem tirat 150 xuts a porta.
10: Hòstia.
13: Això, per força, hem de fer gols. I si seguim aquesta dinàmica, perquè tens aquesta sensació de que està xutant...
10: 150?
13: 150. Ah,
12: és una bestiesa.
11: Sí, és una bestiesa.
13: Oh, és una bestiesa. Hem de fer gols encara que no vulguem. Vull dir, si anem provant...
12: Però l'any passat xutaves.
8: L'any passat xutaves i no anava a dir. Que no sé quants xuts feies, però...
13: Doncs esperem que aquest estat de gràcia es mantingui, no? I això ens suma, no?
11: Jo t'entenc, Carles, i parlar de futbol, i a més tu ets futbol, no? Però és que és inevitable la comparativa amb el Madrid. És a dir, no pots evitar que...
13: És que no parlen de futbol, ells.
11: Això, però això és el que hem de destacar nosaltres. Nosaltres sí que podem parlar de futbol. Nosaltres aquí, a casa nostra, podem parlar de futbol. Ells no poden parlar de futbol i per això han portat un personatge com Florentino... Ai, com Florentino.
12: També,
11: Florentino,
12: també.
11: És un personatge i també l'han portat. Bueno, o s'ha portat a si mateix. Però és veritat que per això portes a Mourinho. Mourinho, en aquests moments, pel Madrid, pel seu president sobretot, és la figura que aplega totes les crítiques, que fica els focus cap a ell, que... No es parla res de futbol, no es parla de si Bernardo Silva... Tu has vist a Bernardo Silva?
10: Ai, pobret,
11: l'has vist?
10: Fa molta pena.
11: Ostres, clar, tu que coneixes el Bernardo, que jo és el meu jugador, un dels meus jugadors de capçalera, ostres, ahir va tenir 10 minutets que encara veies alguna cosa, però si parlem de futbol, no et fa pena? És una addició de Bernardo Silva que realment a mi em té completament desorientada. I aleshores, clar, dius, quina és la mà aquí? La mà és Mourinho. Mourinho està posant la seva mà, té un to, té un llibre d'estil, té una forma de fer, no.
10: Sí, sí que la té, Carme. Mourinho és un tio que juga amb l'equip molt, molt, molt compacte, molt en bloc mig, no?, que es diu, i robar i marxar cagant llet. I el problema del Mourinho és que...
11: Això són minúscules del futbol.
10: No, el Mourinho ha guanyat molt jugant així. En general s'ha guanyat molt jugant així a la història del futbol. El problema és que el Mourinho ahir, en sala de premsa, fa el xou que fa. Però a mi m'agradaria veure què diu a dins del vestidor, perquè hi ha una jugada de Vinícius que és clamorosa, que coneixent una mica Mourinho, aquest home no deu poder suportar una imatge com la de Vinícius, desentenent, o sigui, és una pilota que perd al mig del camp absolutament absurda, que després es queda parat i es posa a caminar.
12: Llavors no el treguis, no el facis jugar.
11: Bueno, però dic, no el renovis.
10: El que ha anat a fer Mourinho allà...
12: Segueix fent jugar Vinícius...
10: Aquest és el problema.
12: El mateix que feien els altres.
10: Bueno, el problema és seu.
8: Ramon. El problema és que el Madrid ha posat la marxa enrere i el Barça va tota pastilla. I el Madrid és un procés involutiu, començant per un president que ha perdut l'Oremus i que veu fantasmes i a tot arreu, començant com ahir l'espectacle a la Llotja perquè hi havia el seu rival Riquelme que l'havien convidat i ell volia fotre el camp, és a dir, ja no tolera ni el que li ha guanyat les eleccions que el tingui al costat, per lo que ha passat amb el Bernabéu, l'estadi que havia de ser el gran museu no ho és, continuant per la Supercopa que no s'ha fet i ja ha desaparegut, començant que en Mbappé com si fos Cristiano Ronaldo Di Stéfano, no té res a veure, l'èpica del Madrid i del Mourinho es va aguantar amb Cristiano Ronaldo i abans amb Di Stéfano, no té res a veure el jugador d'avui Mbappé amb la que és la mística del Madrid i amb l'entrenador, que quan el Madrid fa una aposta evolutiva amb el Xavi Alonso, el president s'emprenya perquè perd el Mundial de Clubs i el fot al carrer i ha tornat amb una versió que tots, no ho sé, ara són paraules una mica delicades, però vull dir, el problema que tenim la gent gran és que envellim malament. És a dir, i si tu ho fas d'una forma particular i no empipes a la gent, no passa res. Diem, bueno, perdó, l'Oremos, o aquest senyor s'ha fet gran. Però clar, quan veus a Mourinho l'imatge d'ahir, és a dir, defensant el mateix discurs que fa 14 anys, és com si diguessis, no pot ser, si has de tornar a repassar els papers o pessigar-te perquè no té cap sentit. És a dir, que allò va tenir sentit en un moment per derrotar i per carregar-se, no per un model alternatiu de futbol, per carregar-se Guardiola. És a dir, allò no tenia cap més evolució. I ara tens la sensació que el que volen és que el Barça no li vagi bé i carregar-se Flick. I tornarem amb els àrbitres i tornarem amb una cosa que el Barça va superar des de l'època del Cruyff. Perquè després podem parlar de quina és l'evolució i la naturalesa del club.
9: un club que ha passat les mil i unes i que per sobreviure li ha costat molt, però que és veritat que el Barça durant una època es va abonar a un victimisme que tot era culpa dels àrbitres, i va arribar el Coriba i va dir, escolta, deixem-se de murgues. Què és el que ha fet el Flick? El Barça només està pendent d'ell. Uh-huh. El Flick no parla de ningú més, els jugadors estan concentrats, van per feina, i el que els hi passi als altres que se n'oblidin. I això dona un benestar. Per què? Perquè és una idea presa de fa 3 anys. Estem parlant de l'evolució del Barça a partir de Flick, i Madrid estem parlant de la regressió respecte a Mourinho. Aleshores ja s'ho faran. No oblidem en qualsevol cas que la campanya de lo que va passar ahir és perquè hi ha 3 setmanes sense competició, i Madrid necessiten tenir algú que és parlar dels àrbitres en lloc de parlar de Vinícius, en lloc de parlar d'Mbappé, en lloc de parlar de tot això que tenen.
11: Tu reps la llum dels focus cap a tu, que és Mourinho, que és per això que l'ha fitxat Florentino, i a més és que Florentino, jo sempre ho he dit, encara funciona al segle XX. O sigui, té una forma de fer, això m'ha funcionat, i jo aquest perfil d'entrenador és el que m'ha anat bé i tal, però ja, els altres van fent, en paral·lel, vull dir, la gent va creixent. És el que tu deies, hi ha una evolució de molts i una involució d'uns altres. Però és una realitat. Aleshores, què passa ara a Madrid? Què passa ara? Molt bé, aturar les eleccions. Ja el comunicat l'envien de seguida al Madrid, envia de seguida el comunicat, queixant-se de l'arbitratge i tal i que qual. En aquestes 3 setmanes, què passarà? Què passarà? Doncs passarà que el Mourinho continuarà emetent missatges des de dintre, quan ell ha dit vull anar a buscar tots els topos i a tota la gent que abans emitia missatges, els jugadors que deien coses i tal, i que anaven els periodistes i tot el rotllo i tal, ara ho tornarà a fer. O sigui, ell volia acabar amb això i ara ho tornarà a fer. Començaran a filtrar des de dintre i començaran a dir coses.
10: Doncs que filtrin.
12: Però hi ha una cosa... Hi ha una cosa de
11: això, sense parlar de la realitat duríssima que tenen
13: a nivell esportiu.
12: Però jo crec que una diferència, perquè sí que és cert que Mourinho ha exhibit o ha seguit el relat del club i els comunicats oficial contra els àrbitres i per no parlar de futbol i desviar-ho, però a diferència de la primera etapa de Mourinho al Madrid, jo crec que jo escoltava les tertúlies que segueixen, els mitjans que segueixen al Madrid, i sí que feien el comentari, sí, l'àrbitre s'ha equivocat, però van estar tota la tertúlia criticant el joc del Madrid. Jo crec que ara aquest relat de Mourinho i de Florentino ja no serveix, ja no està comprat.
10: Excepte
12: ni
10: el
12: per els... Bé, però per la majoria de periodistes, i perquè és evident, perquè és que la manca de joc que té aquest equip, el Madrid, i clar, si a l'altra banda més tens el Barça, que va com un coet, doncs això evidentment que ho agreuja, però només ells, fixant-se en ells mateixos, sí que parlen de joc, que abans no parlaven mai de futbol, però ara fins i tot els periodistes de Madrid parlen, perquè és que no estan jugant a res, perquè és que ahir el derbi
11: madrileny... Més.
9: No, hi ha un problema, que és que l'equip l'ha fet el president. Clar. És a dir, el Madrid no té director esportiu. Clar. És a dir, que hi ha un senyor que hi ha d'Eco, que va provocar quan es va ser fitxat la seva controvèrsia, i ara ningú discuteix el paper de d'Eco, i el Madrid té Florentino Pérez, que fitxa un entrenador perquè juguin els seus.
10: Sí, però és que és molt important això, Ramon. Un president que acaba de guanyar unes eleccions, eh?
9: Sí, sí.
10: I acaba de guanyar-les després de fer una roda de premsa.
9: Però les va guanyar ja en contestació. Mira, recorda tota la trajectòria que va seguir, i no vull fer comparacions. Recorda tota la trajectòria de com va acabar el mandat de Núñez, dimitint ell sol, sense que ningú què passava. Perquè va arribar un moment que ja no sabia ni on era ni què passava. No hi van haver ni unes eleccions, ni una moció de censura, perquè havien passat totes. És a dir, un dels punts claus de lo de la plantilla, per mi, Joel, és la meva opinió, és que no fitxa Rodri perquè el portava Riquelme.
11: Clar.
9: Simplement, quan tu perds aquest Lorenzo Fegis, vol dir que no has perdut el control de la nau.
11: I Mourinho, perquè és l'únic que li agrada.
10: El que vull dir és que està legitimadíssim a nivell intern. És a dir, el soci del Madrid majoritàriament, però molt majoritàriament, vol aquest Madrid amb aquest Florentino. Per tant, que es fotin, però bueno, moltíssim.
13: El problema és que...
10: És a dir, el que jo crec és que l'agonia pot ser molt més llarga del que tu ara pensaves. Hòstia, és que pot sortir...
9: No, vull dir que quan un president...
10: Jo crec que l'agonia pot ser llarguíssima.
9: Jo vull dir que quan un president porta molt temps i no fa cas dels consells, perquè ja no creu en cap conseller i pensa que tots els consellers s'han girat contra ells i tot va contra ells, entren en una deriva que perd la sensació de realitat. Ell creu que té un equip que podria guanyar la Superliga i podria guanyar tot si ell fes l'alineació, i fitxa el Mourinho per què? Perquè li dongui la raó o perquè entri al vestidor i prengui decisions. Aquí vindrien els fitxatges, per exemple, de Diomandé, vindria el fitxatge de Cucurella, que són fitxatges fets sobre fitxatges de l'any passat, però ell no es fa jugar...
10: Ramon, ells et diran que han guanyat Champions així.
9: Però és curiós.
10: Han guanyat Champions
9: que ahir, sí, però això ja ha passat fa no sé quants anys. És a dir, ahir es carrega, quan el Madrid comença a anar a mitja segona part, el Vinícius, es carrega, l'únic que es manté, sembla que és Bellingham.
11: Es carrega Güler, que és es carrega el Güler, un dels millors es carrega, jugadors del Madrid.
9: Ja han expulsat
11: temporada.
9: A Hausen, llavors tu dius, quins són els jugadors estructurals que Florentino ha dit que són intocables? Sí, pensem que el de Xavi Alonso comença amb un Barça-Madrid. El Madrid portava 5 punts d'avantatge al Barça, va guanyar el Clàssic, amb aquelles famoses declaracions de Lamine amb el Piqué, que si no sé què, que si el Madrid... Madrid, sempre, recordeu, parlant dels àrbitres? Sí, és curiós,
11: sempre roba.
9: Perden, el Flick fa...
13: Passa el que passa amb Vinícius.
9: Passa el que passa amb Vinícius i allà es desencadena tot el merder. Aleshores va dir, clar, Vinícius se sent ferit, recordeu-lo de la pilota d'or, és que tot això és una concatenació, però van a parar al mateix lloc, que és, perdona que ho digui, però jo quan es fa un anàlisi de la crisi del Madrid, si no s'inclou el qui mana, malament, però jo no sento parlar del Mourinho, si és o no és, sento parlar dels jugadors, si són o no són, però del que ha pres totes les decisions estructurals, no. Aleshores, jo crec que aquest és un problema de comandament, més enllà que tingui més...
10: A la sèrie La Copé se sent a parlar de Florentino molt més del que se sentia abans.
11: El que està clar és que no destila la mateixa aura de poder que destilava fa 15 anys Florentino, o fa 10. Això
8: perquè tampoc
11: ho
8: deu exercir... És una altra manera, és un altre estil, ja és més... No? La tendència és anar cap avall.
13: Això m'alegra, a mi m'alegra això, perquè penso, mentre estiguin així parlant de la crisi del Madrid, és que van malament i que no juguen a la
9: Lliga. Que passen per tots els estaments del club. Per exemple, jo sóc incapaç de que si et posen una roda de premsa que l'entrenador et digui el senyor del Bar, senyor Trujillo, perquè no sap ni qui és el senyor Trujillo ni res, va posar el Bar Trujillo. Llavors ell llegeix els papers aquells que van passant per tots els departaments del club i diuen, el missatge és aquest, la fotografia, el Bar i tal, el Comitè Nacional d'Àrbitres. Per què? Llavors li fa la pregunta del Negreira, i al final allò va fent sí, però no, no, però sí. Ja tens, el conflicte és amb un estament en el que el Madrid ha renunciat a tenir representació, perquè no hi està d'acord com estan format. És a dir, el comitè d'àrbitres, d'alguna manera, està dit, el volem fer nosaltres.
12: I es van renovar tots els àrbitres a instàncies del Madrid. No oblidem, tampoc havia anat bé tot això.
11: Jo li dic al Carles, el que està clar, Carles, és que van preparar millor la roda de premsa que el partit.
13: Sí, està clar.
11: A partir d'aquí ja...
13: Però és que a mi em preocupa temes de futbol i sobretot temes nostres. I els temes nostres, per exemple, a mi em preocupa el tema que va passar amb Christensen.
12: Que s'hagi lesionat Christensen.
13: Per què? Perquè ja anem justos, perquè tot just comença la lliga.
8: Això estaria...
13: Perquè és un jugador que jo dic d'aquells Swarovski. Jo vaig viure el cas de John Stones amb el Manchester City, que és un jugador top i que mai el tenies a disposició, no podia jugar més de 3 o 4 partits. Sí. Doncs veig el Christensen mica això. A mi aquestes coses em preocupen.
10: Veus com va sortir Gerard Martín, mare meva, eh?
13: Perfecte.
10: Carai, tu.
13: Perfecte, però has de pensar que les competicions són molt exigents i molt llargues.
11: Clar, jo penso en Champions.
13: Clar, penso que això passi d'aquí 3 mesos.
11: No sé si no s'alcança, que deia...
12: defensa. A veure, clar, sempre...
13: Això és la meva preocupació.
9: Però, Carles, has d'entendre en el sentit de que el Madrid ha de ser d'alguna manera referència per si futbolísticament et desafies.
13: Està clar.
9: Aleshores, tu t'admires al Madrid per dir, bueno, vaig a veure com juga el Madrid, perquè només el Madrid o l'Atlètic de Madrid el poden superar.
13: Ramon no va ser-ho l'any passat. El Madrid no va ser-ho l'any passat.
9: No, però bueno, però té un nou entrenador, té un nou jugadors...
10: Posats a parlar de preocupacions, a mi el que em preocupa és que amb la ratxa que porta el Barça, amb el que estem com avions, amb una preparació perfecta...
12: Quan va perfecte el Barça?
10: No, va perfecte, però ens fan parar 3 setmanes per anar a fer el mamarratxo en una competició que no interessa a ningú.
8: Tornem a jugar el 10 d'octubre, no?
10: És que no té cap sentit, Ricard, això. No té cap
9: sentit. I el 25 és el Barça-Madrid.
8: I després el 3...
9: Entrem en el mes d'octubre.
8: Al cap de 3 dies hi ha el Galatasaray i al cap de 4 dies el Betis-Barça.
10: Sí, i tot això després de 3 setmanes en què els teus jugadors no hauran entrenat amb els teus oficis, amb els teus preparadors i amb els teus entrenadors, per anar a fer el capullo. El Rafinha jugarà contra Austràlia i contra la Índia.
8: Ramon Besa, Carles Planchar, Joel Díaz, Aya Tudel, Carme Barceló. Gràcies per acompanyar-nos.
11: Adéu.
4: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset. Directe del celler a casa teva.
14: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
15: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant. Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
16: I a partir de les 3,
17: l'espai de reflexió a la tertúlia.
18: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que
19: ens acabareu destruint, acabarà amb la humanitat?
20: I em va vindre a dir sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
21: El més perillós és que escapi el nostre control.
22: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
15: Tot el que passa al Catalunya migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
8: Vinga, va, recta final. Francesc Garriga, què tal? Bona tarda.
10: Molt bé.
8: Ara m'explicaràs què faràs avui a la tarda de Catalunya Ràdio, però abans hem de marcar el telèfon de la Jana.
10: A veure la Jana.
8: De part dels seus pares, fa 20 anys, la Jana.
10: Home.
8: Si diu xiripipi, se'n donarà una llangonissa ral de vinyó avui. Fresca i tendra.
10: Boníssima.
23: Hola.
8: Jana.
23: Qui és?
8: Ah. Et truquem de Catalunya Ràdio.
23: No ho puc creure.
8: Del matí de Catalunya Ràdio. Com estàs?
23: Molt bé.
8: Truquem
23: a la uni.
8: A la uni. Què estudies?
23: Educació infantil.
8: Doncs mira, truquem de part dels teus pares, que et volen felicitar pels teus 20 anys. Diuen que des de ben petita ets un cascavell, que et fas estimar molt i que estan segurs que gaudiràs molt quan siguis mestre d'infantil. I et dediquen Era això dels tiets, interpretada per Manu Guix. Perduts a una...

0: Què t'ha semblat això, Jana?
1: Moltíssimes gràcies.
0: Què els hi vols dir als teus pares?
1: Que moltes gràcies, que els estimo molt. Oh. I que en algun moment això volia que passés.
0: Doncs per molts anys, Jana, que vagi molt bé el dia.
1: Gràcies.
0: Adéu, que vagi bé. Que rica, aquí a la tarda.
2: Te'n recordes quan vas fer 20 anys, tu?
0: Sí que me'n recordo, sí, sí.
2: Va ser un bon aniversari bonic.
0: Sí. Els 20, fins als 25 tot va anar amunt.
3: I a partir dels 25 ja va.
0: Ja va costar,
3: no,
0: ja va costar.
3: Encara has de tirar amunt. Mira, a la tarda tirarem amunt, eh? Sí. Al matí anem cap amunt i a la tarda seguim anant cap amunt. Avui, per exemple, hem d'estirar una mica més aquesta roda de premsa de Mourinho. Ens preguntem on van imprimir aquests papers. Porten una impressora, com Donald Trump, que va amunt amb una impressora, o no? Estem investigant, a veure si sabem amb quina impressora es va imprimir. I després ens visita l'Adrià Sales, de La Pegatina.
0: Home,
3: avui.
0: Sí.
3: Una mica de música i d'alegria. I després, a les grans teories de la conspiració, avui el Toni García Ramon i l'Òscar Broc ens traslladen la teoria de que Paul McCartney és mort. Veu que això és una teoria
0: circula
3: bastant. Doncs,
0: i que és un doble, no? El que hi ha? És un
3: doble, o és algú que s'hi assembla molt i que es fa passar per ell i que quan canten cançons... Bé, ja sabrem exactament amb què es basa aquesta teoria. En tot cas, avui, teories de la conspiració. I si tenim temps, vindrà també la Lloberes a disparar una mica en bala amb les seves preguntes i els 9 minuts. Tot això a partir de les 4 de la tarda a la tarda de Catalunya Ràdio.
0: Ho seguirem, Garriga. Gràcies.
3: Adéu, adéu.
0: De seguida, La Renaixença, amb en Peyu i companyia. Gràcies. Tornarem demà a les 6 del matí. Adéu-siau.
4: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
6: Bon dia, us informa Joan Bota. L'expresident valencià Carles Mazón ha dit que no contestaria les preguntes dels diputats a la comissió del Congrés que investiga la gestió de l'Adan. Els grups aprofiten el torn d'intervenció per criticar l'actitud d'Amazon. Ara qui intervé és Gabriel Rufián. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bon dia.
7: Hola, bon dia. Carlos Mazón ha deixat molt clar des del primer minut de la seva compareixença que no declararà, que no contestarà les preguntes dels grups parlamentaris. Cap declaració pública, ha dit l'expresident valencià, fins que acabi la instrucció judicial de la tragèdia de la Dana, perquè ha argumentat és el que ha de fer i ha recordat la decisió del Tribunal Superior de Justícia, l'eximit de responsabilitats penals.
8: Des de la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales. Estimo que lo procedente es no hacer ninguna declaración pública hasta que termine la instrucción.
7: L'expresident valencià continua sent aforat perquè manté el seu escó a les Corts Valencianes. Àngels Lafuente, Catalunya Ràdio, Madrid.
6: Més notícies, Natàlia Ramon.
9: L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, de Guanyem, obre la porta a pactar amb el PSC a l'Ajuntament en el proper mandat, si bé, òbviament, ho condiciona als resultats de les properes eleccions municipals al maig del 2027. Són declaracions que ha fet en el decurs d'una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. Fèlix Martín, Girona, bon dia.
10: Hola, bon dia. Lluc Salelles ha recordat que ja hi ha temes en què les dues formacions han votat en el mateix sentit aquest mandat. Ara governa amb el suport d'Esquerra després que Junts va abandonar el govern. I d'un futur amb els socialistes.
11: Crec que hem de veure els resultats, perquè els resultats s'han d'interpretar quan hi són, què t'ha volgut dir la gent. S'ha de veure també nosaltres el pacte que vam fer, que va ser un pacte programàtic, amb 64 punts, entre Esquerra, Guanyem i Junts, que no era com està acostumat aquest país a fer pactes per dalt, sinó concrecions concretes per la ciutat. I, per tant, hem de veure els resultats i hem de veure què proposa cadascú i a partir d'aquí veurà quins acords es pot arribar.
10: Són declaracions que ha fet el Matí de Catalunya Ràdio quan encara no se sap qui encapçalarà la llista del PSC a la ciutat de Girona. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
6: Els lladres de cable de coure a la xarxa ferroviària no responen a un perfil de grups criminals, sinó que més aviat es tracta de persones que roben el material individualment i el venen en punts autoritzats per l'elevat preu que té. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio Joan Salamanya, que és cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana dels Mossos d'Esquadra.
12: Nosaltres aquí no hi visualitzem grups criminals ni de màfies. No vol dir que no n'hi hagin, però el que visualitzem són aquestes persones que de forma individual, amb pocs mitjans i amb poca infraestructura, doncs poden anar en un lloc en què hi ha cablejat més exposat i més en zones urbanes i que puguin tallar el cable.
6: De gener a agost s'han detingut 58 persones per robatori de coure a les vies de tren a Catalunya, segons els Mossos, i s'han fet 229 denúncies per robatori de cables, segons el Ministeri de Transports, una xifra que ja supera les 184 registrades durant tot l'any passat. Per combatre aquest delicte, que afecta greument la mobilitat, els Mossos treballen en un pla integral. A banda de perseguir els autors, el pla identifica els punts de les vies on el cable està més exposat i també actua per dificultar-ne la venda. Marcos García.
13: El Barça arriba a l'aturada de seleccions amb un marge de 5 punts al capdavant de la Lliga. L'Atlètic de Madrid és segon, té 16 punts, empatat amb el Betis, que és tercer. El Real Madrid cau a la quarta plaça, té 15 punts, equip blanc, després de perdre el derbi madrileny per 2-1. L'Espanyol baixa a la quinzena plaça de primera, té 2 punts de marge sobre la zona de descens. A la segona divisió, el Sabadell ocupa posicions de promoció a primera. Ahir, victòria arlequinada, 3-1 sobre l'Oviedo. El Joventut guanya la Supercopa de Bàsquet, és el primer títol després de 18 anys. L'equip verd i negre va imposar-se ahir al Barça per 101-87. I en motor, Berta Ballant revalida el títol del Mundial de Trial. Encara en motor, Daniela Guillén és la nova campiona del món de motocross.
5: Fins aquí les notícies.
14: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
15: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat, perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
16: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
17: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
18: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
19: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
20: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitence. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
21: Compartir. Descobrir. Viatjar, riure, 130 milions. Amics, llocs, moments, somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
22: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
23: Com et dius?
24: Ferran Adrià.
23: Quina és la teva experiència com a cuiner?
24: Has estat a alguna escola?
23: Has tingut algun mestre?
24: Això és una altra lliga.
23: Això són 2 estrelles Michelin.
25: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
26: Estàs posant a tots al límit.
27: Tendreu tots mal.
25: Gènesi. Avui a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
28: Quan dones importància al menjar que t'endús a casa, busques. Quan busques, vens al Corte Inglés. I quan vens, trobes fruita i verdura de temporada. Peix i marisc de llotges seleccionades, carn amb denominacions d'origen, formatges nacionals o internacionals i els ibèrics que més t'agraden. Hipercor, Supercor i Supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
29: Ral d'Avinyó. Embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Déu vos guard!

0: La Renaixença. El 1795 s'inventa el telègraf elèctric.
1: L'Edison. Segur que el va inventar l'Edison. Tots aquests aparells sempre els inventava l'Edison.
0: Doncs no. Ah. El 1795 a l'Edison encara li faltaven 50 anys per néixer.
2: Molt bé, Feixedes. Molt bé.
0: El telègraf elèctric, el telègraf elèctric, ojo que és gros això que diré ara, és invent d'un català.
3: Hòstia! Vieta Catalunya! Lliure!
0: Bueno, trobis tranquils. A més, no fa gaire que se li ha reconegut l'autoria de l'invent a nivell internacional. Oh. Estem parlant de Francesc Salvà Campillo.
2: Grande.
0: Un home extraordinari que vivia al carrer Patritxol de Barcelona.
2: Mira, fan la xocolata.
0: Ah, sí, senyor?
2: Sí, senyor. Perdona, Peyu.
0: No, està bé. Però... Salvà Campillo estava convençut que es podien enviar missatges gràcies a l'electricitat. Un dels primers experiments que va fer el va fer al terrat de casa seva, al carrer Patritxol, allà on fan la xocolata. Bueno. Sí. Va estendre uns 200 metres de cables.
2: Suïssos, li diuen suïssos.
0: El què?
2: A la xocolata que fan.
0: Ah, sí?
2: Li posen nata.
4: És amb la nata a sobre.
0: Que sí.
2: Llavors es diuen suïssos.
0: Vale.
2: I per què no diguis xocolata, digues suïssos.
0: D'acord. Doncs els suïssos del carrer Patritxol.
2: Molt bé.
0: Allà amb un terrat de sobre el carrer Patritxol. Sí. Us heu d'imaginar un tio que va estendre 200 metres de cables pel terrat. A la punta dels cables hi va connectar potes de granotes.
2: Sí, home,
4: què
2: dius? No, que som un programa d'humor, vale, però estem en un mitjà públic, Peyu. Ja. No pots inventar aquí que potes no. de granota en un terrat del carrer Patritxol.
0: No m'invento res. T'ho prometo. Cables llargs i potes de granotes.
3: El veí aquest del carrer del Patritxol,
0: sí,
3: aquest,
0: no,
3: té una entrevista.
0: Home, la tindria si fos viu.
3: Sí. Mercè.

0: Vale,
1: ho podia haver escrit perfectament, precisament perquè Carles IV, que era el rei d'Espanya en aquell moment,
2: sí,
1: tot i que va quedar meravellat amb l'invent, va decidir finançar-ne un altre.
3: Què dius?
1: 0 euros per l'inventor català del telègraf. En canvi, va abocar 1,5 milions de rals a un inventor canari que va dissenyar una tecnologia que permetia connectar Madrid amb Cádiz.
4: És la mateixa història.
0: Sí, senyor.
4: Sí,
0: no, ens roben!
1: L'inventor català, sense el finançament necessari, doncs es va haver de conformar veient que 30 anys més tard alguns personatges com Morse presentaven el telègraf com una gran revolució.
0: Que quina ràbia!
1: Això ha de cardar una ràbia. Home, que vegis Morse, que algú inventa una cosa que tu ja havies inventat i que el rei d'Espanya et va donar els cèntims.
2: Jo em suïcido.
4: Jo els cardo foc.
2: Van les dues coses.
1: Tot. El 1858, després d'estendre 4.000 quilòmetres de cable per sota l'Atlàntic, és quan llavors es fa la primera comunicació transatlàntica per telègraf entre Europa i Amèrica. Mira.
5: Europa i Amèrica estan unides per la comunicació telegràfica. Glòria a Déu al cel, a la terra, pau i bona voluntat entre els homes.
1: Sí. Aquest és el missatge real que es va transmetre. La gent estava eufòrica. Bueno, descrivirien el telègraf com la vuitena meravella del món. Una cosa la realitat és que cada lletra tardava 2 minuts a arribar a l'altra punta.
3: Però com? Dos minuts per lletra?
1: Sí, sí.
3: Hòstia, vull dir, jo ja em foto nerviosa quan el xat GPT et triga, fa allò de... Déjame comprovarlo. Ràpid.
1: Eren altres temps, Mercè. Sí. L'eufòria de l'invent va durar poc perquè al cap de 3 setmanes el cable transatlàntic va deixar de funcionar.
0: Se'l va menjar un calamar.
1: No ho sé. Sembla que se'l van carregar forçant la potència per intentar enviar missatges més ràpid.
2: Però igual.
1: En fi, el que us heu de quedar avui, sobretot la idea és que el telègraf, tot i que no es va poder desenvolupar, va ser un invent català.
2: No, que va matar un català que no es va fer famós per culpa d'un rei d'Espanya. Aquesta informació també és important,
1: Sí, senyor. Home. Carles Soriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boig conegut, tot i que segurament no el coneixem tant a ell com a persona, sinó a totes les seves imitacions. Tant li pots dir Messi com Luis Enrique, Jordi Turull o Francesc Mauri. No hi ha cap imitació que se li resisteixi. I, Peyu, vigila, perquè diu que quan porta 2 minuts parlant amb una persona ja té prou informació per començar-lo a imitar. Un imitador i actor que ha entrat a casa nostra i del que volem gaudir durant molts anys.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Xavi Espinosa.
2: Hombre! Gràcies.
0: Xavi, què has menjat avui per esmorzar?
3: 2 croissants de xocolata.
0: Sí?
3: 2. I ja està. I un cafè amb llet.
0: Bueno.
3: I ha funcionat.
0: Està bé, està bé.
3: No és tampoc...
0: Què esmorzes quan tu graves sovint al Polònia?
3: Sí.
0: Llavors us lleveu molt d'hora? No sé si esmorzes el mateix, esmorzes abans d'anar a treballar?
3: No, perquè sóc un desastre. Jo sóc d'aquests que m'he de llevar potser al... He de sortir de casa a 5:45 del matí.
0: 5:45 del matí?
3: Sí, per estar allà a 6:00 puntual.
0: Sí.
3: I potser em llevo a 6:15.
2: Ah, vols dir que no et dutxes, no?
3: Jo em dutxo a la nit.
0: A la nit,
2: Ah, que guarro.
3: Sí. Com guarro? A mi m'agrada anar al llit net, tio.
2: No, ja. Bueno, i a la feina també s'hi ha d'anar net. Però bueno, sí, ara per què ha de passar a la nit?
0: A la nit no t'embrutes pas.
4: Hi ha 2 tipus de persones, els que es dutxen al matí i els que es dutxen a la nit. Deixeu-se les...
3: Els que suen al matí o els que suen a la nit.
2: L'aigua encara va barata, eh? Vull dir que et pots dutxar al matí i a la nit, no passa res. I ja està, no dic res més.
0: Escolta, quin és el personatge que més feina de caracterització porta? Perquè entenc que allà arribeu molt d'hora, al Polònia, perquè tarden a arreglar-vos.
3: Que triguen menys del que s'hauria de trigar, perquè en 1 hora i poc ja ho tenen fet. Però el que porta més, et diré, Gabriel Rufián.
0: Sí.
3: Gabriel Rufián és un merder, perquè...
0: Ja estàs parlant com ell, ja.
3: No m'ho ha demanat ningú i estic fent idiota. Gabriel Rufián és una feinada perquè mira que ho fan amb el meu cabell, però té un pentinat especial, té canes aquí al lateral, té una barba que és molt fotuda, nas postís, i potser aquest és molt pesat.
0: Sí. No et fa patir que marxi del Congrés i perdis una imitació?
3: Segons com, més que no vagi agafant més protagonisme.
0: Podria ser. No sé. Pot ser que la gent et conegui més, evidentment, no? Per les imitacions.

0: presentacions que fas que no pas per tu mateix. Això té alguns avantatges, suposo, també, no?
1: Sí, sí, sí, ja està bé, ja està bé.
0: Quan digues. No et reconeix la gent pel carrer?
1: No, sí, el que em sorprèn... Sí? Hi ha molta gent que em reconeix per les xarxes, perquè allà hi penjo coses amb
0: sí,
1: la meva cara.
0: Sí, ets molt actiu, sí.
1: Però de cop i volta hi ha gent que em diu, hòstia, el Polònia, això que fas? I dic, escolta, la foto te la demano jo a tu. Perquè reconeix amb les caracteritzacions que fa, té
0: mèrit,
1: mèrit.
0: Té mèrit, té mèrit. Sigues sincer, vaig a fer una pregunta de... Et fa mandra que a les entrevistes, a tot arreu, sempre diguin, Xavi, pots imitar aquest?
2: Xavi,
0: pots
2: va.
0: Imitar l'altre? Pots...
2: Va.
1: Clar, perquè estem aquí amb confiança i amb família, dius... Una mica, sí.
2: Ja.
1: Una
0: mica de mandreta.
1: Sí, sí.
2: Home,
1: ja, ja està dit.
0: Clar, clar, clar. Sí, com... sí. Ui, descobreu-vos un moment. Perdona, perdona Xavi,
2: no, no,
0: telèfon,
2: no,
0: un segon. Sí.
3: Nen,
0: mama, no puc parlar ara, que estic a mitja entrevista. No, si no
3: ja ho sé, que estàs a mitja entrevista, ja us veig.
0: Bueno, doncs truca més tard, mama.
3: Ah, no, deixa.
0: Perdó.
3: Volia trucar ara, perquè ja veig que no li faràs fer cap imitació amb aquest nano.
0: Mama.
3: Digue-li que imiti.
0: Mama, l'estem entrevistant amb ell. No volem que faci imitacions.
3: Sí, que estàs de tonteries, conèixer-lo amb ell. Mama, va, la gent vol sentir-lo imitant.
0: No,
3: home.
0: Mama.
3: Nen,
2: té raó.
3: Imita, va, nen.
0: No li diguis nen, mama. Es diu Xavi Espinosa. Perdona, Xavi.
3: Imita el Francesc Mauri. No. A mi és el que em fa més gràcia.
0: Mama, sisplau, de veritat.
3: Vols callar, tu?
0: Joder,
3: va, nen, escolta, que fas molta gràcia fent el Mauri, va. Quin temps farà?
0: Sí, si li pots fer el Mauri un moment.
4: Sí, home, com se diu la...
0: Roser, es diu la
4: Roser,
0: meva
4: mare. Roser, allà on siguis, des d'on truquis, és un plaer sempre estar al servei de Catalunya i el teu en concret.
2: Sí, senyor. Sí, senyor. Boníssim, boníssim. Sí, senyor.
3: És bo, eh?
0: És bo, és bo, mama. Sí que ho sembla, sí. Bueno, ja pots penjar, mama, va?
3: No, un altre. Com es diu aquell altre?
0: Mama, sisplau, per favor.
3: L'entrenador aquest dels francesos, que va ser del Barça.
0: Sí, el Luis Enrique, des
3: d'ell. Aquest, ja, és aquest, nen,
0: el Luis Enrique, ja. No li diguis nen, mama.
5: Puede llamarme lo que quiera, porque me cae bien, porque no es periodista.
0: Claro.
5: Así que, y ya pa de problem, trevian la mer de peyú.
0: Bé, bé.
3: Sí, que s'hi sembla, però...
0: Sí, home, clar que s'hi sembla,
3: sí,
0: mama, si era
3: no
0: igual.
3: M'agrada més el Mauri,
0: bé,
3: no?
0: Mira,
3: el Mauri, nen. Noia.
0: Mama, penja, va, maca.
3: És que m'agrada tant el Mauri.
0: Bé, no.
3: Escolta, nen, tu podries fer com... Saps aquestes línies així de telèfon amb la veu del Mauri dient
0: mama.
3: Alguna cosa com... Toca't una mica.
0: Mama. Mama, penja. Perdó, eh? No ho facis, no cal que
4: Roser, ara mateix tinc la isòbara que no em cap al pantaló.
2: És una bona idea, és una bona idea. Un telèfon eròtic amb el Mauri, eh?
0: Mira, bueno, per gent que té fílies molt concretes, pots obrir un telèfon eròtic amb diferents personatges.
1: Propostes d'imitacions per missatges de felicitació i coses variades, n'he rebut unes quantes.
0: Clar, clar, clar. Si jo rebo coses a Instagram, imagina't tu, hòstia. Pots imitar que es casa el meu cunyat i li fa molta gràcia no sé qui... Joel, vols fer una pregunta?
2: Sí, per això serveix això.
0: Endavant.
2: Crec que està perdent potència.
6: Té l'instrument i ell també fa un so quan el prens.
2: Sí, el reforça. A veure quina triu. Xavi,
1: digue'm.
2: És que hi ha un elefant a l'habitació, Peyu.
0: Què?
2: Xavi i jo hem treballat junts, colze a colze, al matí de Catalunya Ràdio durant dues temporades meravelloses.
1: Oh, i tant.
2: Hem rigut, hem plorat, hem teixit una amistat que ara segurament s'anirà degradant per la falta de contacte fins que arribarà un dia que ja només ens farem likes a Instagram. La meva pregunta és com està l'equip d'humor del matí de Catalunya Ràdio i si a poc doncs, ja anireu superant la meva absència.
1: És una pregunta amb resposta totalment induïda, diu. No?
2: Sí, és la gràcia.
1: Ja, sí, però collons.
2: Com esteu? Com
1: tu esperes
2: esteu?
1: Que digui que estem dolguts, però jo crec que jo veig a l'equip molt sencer, veig a l'equip...
2: Molt sencer,
6: Ningú el troba a faltar.
1: Veig a l'equip més concentrat, potser.
2: Bueno,
1: veig a l'equip...
2: Us heu repartit els meus diners, que això també deu haver ajudat.
1: Això ens ha beneficiat algú.
0: Clar. Com és treballar amb en Joel? Perquè nosaltres encara fa poquet que
1: clar,
0: el tenim aquí. Com és?
1: Anireu veient que és un home de rutina,
0: sí.
1: I que el tema de l'esmorzar, i sobretot el tallato de cafeïnato,
0: sí,
1: que ho diu així, ell ho diu així. Hi ha un moment que s'aixecava la... O sigui, el tio hi ha un moment que s'aixeca la redacció, sents, pam, cop a la taula, tallato de cafeïnato.
0: I se'n va fer tallar.
1: I el tio va fer i se'n va, ja us ho anireu trobant.
2: Sí,
1: però és bon tio.
2: Sí,
0: bona persona. Tio, bona persona.
2: Tu també, Xavi?
1: Igualment.
0: Escolta, Xavi, t'has format com a actor específicament? Tu quan eres petit volies fer això?
1: Jo volia fer imitacions i les feia des de petit.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Qui imitaves quan eres petit?
1: Els professors de l'escola, els companys...
0: Mira, ja sé que no he demanat imitacions i jo dic que no ho faria, però a diferència... A mi les que em fan gràcia són aquestes. Jo, si m'imites ara un professor que jo no conec, encara que no el conegui, a mi em fa molta gràcia.
1: Sí, sí.
7: Si és pot... molt raro, això, també.
0: Ja ho sé.
7: Perquè pot fer el que vulgui.
0: Sí, igualment. Sí. Jo m'ho creuré, perquè no sé qui era el seu professor. Sí. Quin professor imitaves?
1: Ah, mira, tenia un estava pensant un d'educació física, el senyor Villarroya.
0: Villarroya.
1: Sí, que era...
7: Sí, ensenyem una veu així, va.
1: I sempre deia...
7: Fem parelles de tres. I trios de quatre, vinga, va.
1: No és broma, eh? És 100% de
2: Villarroya.
1: Que
2: deu ser mort.
0: Una abraçada al senyor Villarroya, ex-professor de gimnàstica. A casa teva ho van veure bé, que et dediquessis a les imitacions, perquè és un negoci... O sigui, ja si a la família li dius que seràs actor, ja és ai. Però si imitador és molt concret.
1: No, clar, és de nínxol total i absolut, però tinc la sort de que la família em va... De fet, van ser ells els que em van impulsar a començar...
2: Això sí que és estrany, eh?
1: A fer-ho. Sí, però mira, he tingut sort, els meus germans també em van pressionar molt perquè... Comences a penjar contingut a les xarxes i, de fet, diria que si no fos per ells no estaria...
0: Perquè quina altra alternativa hi havia? Què haguessis estudiat? Cap on haguessis
1: anat? Jo vaig estudiar publicista. Jo soc publicista i relacions públiques.
0: Molt bé.
2: Hòstia.
1: I m'hagués agradat dedicar-me a les relacions públiques.
2: No, molta cocaïna.
7: Bueno, precisament.
2: Ah, però és... Com a Catalunya Ràdio, no?
0: Sí, el mateix.
1: Sí, però no fa. Si parléssim del món audiovisual.
0: No en parlem. Segueixes l'actualitat, entenc.
1: Sí, miro, home, és obligat.
0: No sé si podries arribar perfectament a gravar sense tenir ni idea del que ha passat al món. Arriba un punt que estàs tan entrenat que ja pots dir coses sense...
1: El personatge ja et dona sempre un marc mental que et permet parlar sense tenir ni idea de res. De fet, quan improviso,
0: clar, a vegades... Clar. Com això que has fet aquí. Escolta, et passa de veure un personatge que tu tens la imitació molt agafada i llavors mirant-lo amb ell, el real, dius, no, home, això no es fa així, no?
1: Em passa, però després em passa que hi ha personatges que superen la imitació, com per exemple Xavi Hernández.
4: Ja. Oh. Xavi Hernández, que fa poc va dir allò del
1: How you pronounce your name?
4: I el tio diu, Xavi Hernández, like chocolate.
0: Sí, correcte.
1: Clar, dius, això jo...
0: La presentació de la selecció holandesa.
1: Exacte. Sí. Hi ha personatges que superen la imitació.
0: Déu-n'hi-do. Algú s'ha posat en contacte amb tu, de la gent que imites, per felicitar-te, per queixar-se?
1: Sí, per queixar-se diria que no. He tingut bastanta sort. També intento ser... Faig paròdia, però intento ser bastant respectuós i no passar certs límits. Però no, ha anat bé. De fet, en general he tingut bones... Bueno, estic pensant una anècdota. No, no.
0: Sí, no, digues-les.
1: Va, una petita faltada.
0: Aquest programa no l'escolta ningú.
1: Clar, és veritat, estem aquí en família.
0: Sí.
1: No, quan vam celebrar els 20 anys del Polònia, fa uns mesos, vam demanar allò l'aparició estel·lar de diversos polítics, entre els quals va venir Gabriel Rufián. Aleshores, com que jo el faig amb ell, ens vam conèixer, vam estar allà en maquillatge, i la primera cosa que em diu, pràcticament, és... Escolta, Xavi, saps què passa? És que tots els imitadors que heu fet de mi... Sou aixets. I aleshores la gent em pregunta i em diu, hòstia, eres més alto de lo que pensava, no sé què, i és per culpa vostra, tio. Ho fotem.
0: Hòstia de Déu, Déu-n'hi-do. Ara que deies el Polònia, a finals d'octubre torna a Cracòvia.
1: Home, i tant.
0: Això és gros, això.
7: Home, això és notícia, no?
0: Gros, això. Sí.
7: Quina notícia.
0: Bueno, no sé si s'ha dit gaire, però en tot cas aquí ho diem.
7: Molt bé, mira.
0: Torna a Cracòvia a finals d'octubre.
1: Sí, senyor.
0: I seràs aquí?
1: I seré.
0: Ara que està fatal, si no, no m'han trucat.
1: No m'han trucat.
2: Home, t'han de trucar per nassos.
8: Home, amb els que arribes a tenir el món del futbol...
1: Seré. I a més, jo crec que torna en un moment molt, molt bo, perquè tenim a Mourinho al Madrid, el Barça sembla que funciona bé, l'Espanyol... L'Espanyol...
0: Respecte, El meu pare és de l'Espanyol i el veu, aquest programa.
2: Respecte,
1: Sí, des del respecte. No, el meu pare... dit l'Espanyol.
0: El meu pare és de l'Espanyol. No
2: per què?
0: No
2: puc...
0: Perquè quan era petit, un home passava per allà a buscar-lo i el portava a veure l'Espanyol al camp de l'Espanyol.
9: Que raro.
0: Mira...
2: Sí, és raro.
9: És molt raro.
2: És molt raro, Mercè, tens raó.
0: Per què?
9: Sí. Que passava un home per allà i se l'emportava a veure l'Espanyol. Perdona, és molt raro.
8: Vols dir que anava a l'Espanyol?
1: No seria el David Balaguer?
10: No.
11: Gran periodista de l'Espanyolista.
0: Hòstia, és clavat el David Balaguer.
11: No, no era, no era.
0: Xavi, ets del Barça, entenc?
1: Soc del Barça.
0: Sí, i això es pot dir, no passa res.
11: No, i tant.
0: Encara que imitis gent de tots els equips i tal, no...
1: Al contrari.
0: Seguidor, eh?
11: Ben content.
0: Soci,
11: i
0: fins
11: orgullós.
0: I tot, no.
1: No, soci no. No,
0: soci no, eh?
1: Ja ho seré.
0: Tu has dit abans que vas començar a penjar vídeos a les xarxes. De fet, penges molt contingut. Fa un temps, per exemple, vas penjar aquest vídeo. Estàs tocant tu el piano, eh?
11: Sí.

0: vençut.
1: Andrés Iniesta.
0: Batalla que hem lliurat.
1: És increïble, eh? Tothom és imitable, tothom.
2: Jo crec que sí, la veritat. Sí. Crec que tots tenim una manera de parlar, o uns tics, o una musicalitat quan parlem, sí. Un accent. És que ara hi ha gent més fàcil i gent més difícil, òbviament.
1: Ja, jo sóc difícil, jo.
2: No, jo crec
1: no.
2: Que... No. Sí? Saps que no t'he provat mai?
1: No m'has provat, eh?
2: No ho farem aquí.
3: Ja poc una mica.
4: Prova.
3: Tasta-lo, va.
4: Li farà il·lusió. Si li fa il·lusió.
1: Home, sí que em faré il·lusió.
2: El pitjor que se li pot fer un imitador és demanar, va, imita aquest, que no saps imitar.
1: No. No li feu això, no li feu.
4: És una feinada.
1: Escolta, i digues. Va, vinga, Joel, pregunta.
3: Sí, va, que en faré dos només.
2: Interromp abans de... O sigui, piques després d'haver interromput.
3: Sí, però mira, aquí m'han posat això.
1: Se m'ha aixafat el marcador.
3: Merda.
1: Va passar res. No et queden preguntes. És l'última que pots
3: fer. Ah, la merda tot. Bueno, ràpidament. No, és que parlàvem d'això de les limitacions de l'imitador. Sí. Jo crec que tu en ràdio no tens límits.
2: Gràcies.
3: No en tens. En canvi, a la tele sí, tens uns límits físics.
2: Sí, clar.
3: Tu no pots fer de personatges alts.
2: No.
5: Jo et sabia García
3: Albiol. Ni escandinaus. No. Sí, llavors, el que volia preguntar és quin personatge, diries tu, dels que has fet, és el que s'assembla menys a tu? O sigui, el que has hagut de fer una caracterització més extrema per arribar a semblar-t'hi. Si és que hi recordes.
2: Hòstia, és bona pregunta, tio.
5: Sí, a vegades se'n té de bona.
3: No, bueno.
2: No, Jordi Turull, et diria.
1: Hòstia, Turull.
2: Clar, Jordi Turull, no sé quina edat té, però té bastants més anys que jo.
3: Sí, està calvo.
2: Està calvo.
5: Ai, té que parlar. Hi ha una caracterització molt, molt gruixuda, allà. Fotre una calva no és qualsevol cosa.
2: És perigo, també, diferent. Sí. Aquesta seria de les grosses, perquè per edat semblava que no el podria fer mai.
1: Clar.
2: I després va acabar sent que sí.
1: Escolta, no et fa patir una mica la intel·ligència artificial en aquest sector? Que arribi un punt que tu sentis una veu de Leo Messi i diguis, no té cap valor, però això ho han fet amb intel·ligència artificial.
2: Justament per això no em preocupa... diria gens, perquè crec que la gràcia d'això és com aquesta cosa artesanal, no?, i de veure algú que diu, hòstia, va, a veure com ho fa, no? Sí, sí. La intel·ligència artificial ja sabem que ho fa perfecte.
1: Escolta'm, Xavi, tu vas néixer a Mèxic, això sí. La gent no ho sap, perfecte. Suposo. Aniries amb la selecció catalana o amb la selecció de Mèxic en un Mundial?
2: Si juguessin juntes seria...
1: Cor dividit, eh?
2: Clar, perquè si dic catalana, mon pare em mata. Si dic mexicana, ma mare em mata.
1: Clar. No, la teva mare és mexicana.
2: Ma mare és catalana, ma mare és catalana.
1: Catalana i el pare és el mexicà.
4: Home!
2: No, jo suposo que aniria abans amb la catalana.
1: Ah, home! Ja has tornat a Mèxic? Tens família allà? Tens coneguts?
2: Sí. De fet, estic recent tornat de Mèxic. De fet, et diré una cosa. Mira.
1: Ai, què m'has portat a Mèxic?
3: Ai, què ha portat?
1: Ha portat un imant per la nevera.
2: No, he portat una cosa.
1: Cocaïna.
6: Una bosseta?
1: És que ha tret una bossa.
6: Fa molt mal als ulls, això, aquesta bossa.
2: No, a veure, no sé si això es veurà per càmera. He portat una cosa molt típica, per exemple, d'una regió que es diu Oaxaca.
1: Ai.
2: Són els chapulines.
1: Chapulines, què és?
2: Chapulines són saltamartins.
4: No fotis.
5: Ah, per menjar.
1: Sí.
2: Per menjar. Sí,
4: això es menja?
2: Això està torradet amb una mica de xile i una mica de...
1: Va, menja, Joel.
2: No
1: és veneno, diguéssim, mira. Són saltamartins molt petits de color vermell.
2: Ei, mira, aquest és més grossot.
1: Mira.
2: Ensenya la càmera.
1: És l'últim que em pensava que faríem en aquesta entrevista, que era menjar un saltamartí.
2: Ei, vés allà, tio.
1: Menja.
2: No, jo tampoc, però...
1: No,
2: tasteu-lo, si voleu.
1: No dona com per compartir-lo un, eh? És petit, vull dir que no.
2: No, però tinc molts. Ara sí.
3: El vols tu, Mercè?
1: Menja, Joel.
7: El trobo massa gros, aquest.
1: A veure.
3: Hòstia, quin fàstic, nen.
1: A veure quin gust té, Joel.
3: No, sí, directament,
2: tot directe,
3: eh?
2: Tot. Com una pipa. És bo,
3: cony. És saladet?
1: Sí, eh?
2: Està bo. Una mica de mezcal o posat a dins del guacamole, aquestes coses van molt
1: bé. Està bé. Què val, això, que pot valdre?
2: No, res, mira, 200 grams que vaig comprar em van costar 4 euros.
1: 4 euros, 200 grams de saltamontes. Està bé.
2: No, una bossa gegant, eh?
1: Escolta, parlant de diners, t'han ofert mai molts de diners per fer una imitació?
2: Sí.
1: Ah, sí?
2: Sí, de fet... I ho vaig rebutjar, aquí està el tema.
1: Home, i aquí estem menjant saltamontes, eh? Saltamartins.
2: Una vegada em van demanar... Em van demanar anar a gravar una sola paraula...
1: Sí.
2: Fent de Leo Messi... per corregir una cosa que ell havia dit en un anunci.
1: Clar.
7: No.
2: D'una importantíssima i conegudíssima marca esportiva.
1: Sí.
2: I...
1: Clar, suposo que fer-lo venir a ell era caríssim.
2: Clar.
1: O sigui, Leo, has de tornar a venir a gravar... No. Això que no s'entén.
2: Es va dir, Xavi, és gravar una paraula, tal, i t'oferim... Em sembla que, si no recordo malament, eren 4 o 5.000 euros per una paraula.
4: Perdona'm, collons. No hi vas anar-hi?
3: I per què no hi vas anar?
2: Perquè em va agafar por de dir, hòstia...
4: Però que ets burro.
2: No, home, tio...
4: Home, sí que ho ets. Home, Xavi.
2: No, collons, escolteu-me, si Leo Messi diu... Qui collons hi ha aquí que està fent de mi...
1: Sí.
2: Denúncia... T'asseguro jo que el que he de pagar per gestionar tot això són més de 5.000 euros.
1: Tu creus que el Leo Messi es reconeix amb ell com parla?
3: No sap ni el que... Ni...
7: Què? No, la verdad que no tengo ni idea, no me entero de nada, ho he perdido.
1: Jo crec que no s'ha mirat...
3: 4 o 5.000 euros.
2: Ja, vaig fer el burro.
3: Comprar...
8: Quina paraula era?
3: Que sé.
2: No vaig arribar a saber-ho mai. Ah. No vaig arribar a saber-ho mai. Potser sóc massa prudent, sempre he estat... massa prudent.
3: Sí que ho tens, això. Sí.
1: Mira, hem d'anar acabant, Xavi.
9: Llàstima.
1: Pots fer una mica de... Pots dir... passem al Llemosí, que és l'apartat que farem ara fent de Leo Messi, per exemple.
7: Dale. Sense més dilació, passem al Llemosí.
10: No pots anar a dormir sense millorar el teu Llemosí.
1: No marxis. No. Una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de... Vera! La paraula d'avui és brufar. Brufar.
9: Brufar.
3: Brufar.
1: A. Brufar. Acció de farcir amb algun condiment, un tall o un tipus de pasta, per exemple.
9: Els raviolis, perquè quedin bons, s'han de brufar amb carn picada i un bon formatge.
1: B. Brufar. Servei que permet enviar un document de manera urgent i deixar constància legal.
8: Un de Gràcia. Allà on treballava, 50 anys treballant a la mateixa empresa i no me van ni trucar per despedir-me. Me van enviar un brufar.
1: O C. Brufar, sinònim d'esquitxar, un líquid fortament agitat o colpejat, llançar gotes a distància.
11: A la iaia, si li baixa la pressió, se li han de brufar unes gotetes de whisky sota el nas i a més tu, de seguida revifa.
1: A, B o C?
2: No ho sé, no realment, fàcil, però jo tiraré per la primera. Per
1: la A,
2: Farcir, sí.
1: Farcir amb algun condiment. Brufar els raviolis.
2: Jo sé.
1: Doncs era la C.
3: Xavi!
1: Esquitxar, llançar gotes a distància. Xavi, sortejarem la llangonissa entre la gent del públic.
2: Millor.
1: Doncs ja està.
2: I els xapolines també, va.
1: Mira, i un saltamartins. Sempre combinen bé amb llangonissa. Saltamartins i llangonissa.
3: Que estan molt bons, Pedro. Sí, de veritat, t'ho dic.
1: Ara en provareu. Sí. Ara en provareu. Xavi Espinosa, gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
2: Un plaer. Gràcies.
3: Bravo!
10: Per venir de públic, entra al corral.cat i omple el formulari. I així et mous del sofà, que t'hi sortiran bolets.

0: Aquesta sí. Aquesta sí. Aquesta la sé perquè la meva filla la canta de tant en tant.
1: Ah, sí?
2: Sí. Què dius?
3: Bueno. Sí, sí. Quin nivell?
0: Nivell, la meva filla fa classes de cant i canta aquesta, que jo sempre penso, vols dir que no comencem molt amunt? No hauríem...
3: No? Ah. Però... Bé, a veure.
0: No, no, fa malament, no?
3: Doncs, nano, pensa que si arriba cantant d'òpera, això sí. Cobren...
0: Calarots, eh? Què pot cantar? Ai, què pot cobrar? Ara, això és un tema personal.
4: Ja estàs fent números.
0: Sí, tinc una...
3: Per una paraula,
0: sí.
3: 4.000 o 5.000
1: euros. Et donarà més que les cabres, Peyu.
0: Per una actuació? Ara t'ho pregunto de veritat.
3: El que et puguis imaginar. Sí. Cantants d'òpera lírics?
0: Sí.
3: El que vulguis.
0: Però el que vulguis què és? Perquè això sempre jo amb la mentalitat modesta penso 2.000 euros.
1: No, no. Què dius?
3: Quants, 60, un 0 sense problema.
0: 20.000.
3: O més.
0: O més, eh?
5: O més.
1: Soprano bestiesa.
0: Què estem escoltant? Què estem escoltant, Arnau?
3: Bé, sí, això és Montserrat Caballé, com heu pogut comprovar, que ens interpreta O mio babbino caro, una de les àries més celebrades del compositor de la Toscana, Giacomo Puccini.
6: El telègraf, però, vull dir, m'agrada molt la teva secció, però, clar, si no ens expliques què hi té amb el telègraf, a mi...
1: Ai, de veritat.
0: Ja hi arribarem, ja hi arribarem. Estem posant context. Estem posant
3: context, home. Més avui tardarà a arribar.
0: Hòstia.
6: Bueno, veus, sort que ho he dit, doncs.
0: Sí, parlàvem del telègraf.
3: Doncs sí. El fragment en qüestió es tracta d'una petita part d'una ària de l'òpera Gianni Schicchi, estrenada l'any 1918.
0: Dedicada al seu pare. Per la gent diu babino caro i es pensen que és un bambino, un nen petit, i és babino, que és una forma bonica de dir papa, que és babo, babino.
3: Correcte.
0: Babino.
3: Però de qui parlarem avui no és de la Montserrat Caballé, que interpreta la peça, sinó del compositor, Puccini. Ell va ser el gran continuador de l'òpera italiana, després de Giuseppe Verdi, i va recollir tota l'herència operística del segle XIX i va projectar-la fins al segle XX amb un llenguatge que també va ajudar a contribuir i a definir una mica la música cinematogràfica.
6: Lligueu-ho amb el telègraf.
1: Tinc paciència.
0: Ja ho lligaran amb el telègraf. Ja ho lligaran.
6: Després ens necessita semblant.
1: Puccini era una veritable estrella internacional de la seva època, però hem de dir que també era un home amb un caràcter molt fort. I aquest caràcter feia que de tant en tant tingués enfadades importants amb col·legues de la professió. Mm.
3: Una de molt destacable va ser amb el director d'orquestra, Arturo Toscanini.
0: Més que l'Arturo.
3: Ai, l'Arturo. Entre ells hi havia una relació d'admiració, amistat i disputes constants. Una mica com la d'en Feli Anxuri.
0: Sí.
4: Exacte. Qui seria el Toscanini?
3: Toscanini i en Fel.
4: En Fel, eh?
3: Sí. Per tant, en Puccini i en Xuri.
4: En Xuri queda molt bé.
6: Aneu allargant encara. No està dient, perquè, saps?
4: Ja estàs prenent el telègraf.
3: Ja s'acosta.
1: Un moment. Per Nadal era habitual que Puccini enviés un panetone als seus amics per felicitar-los les festes.
0: Sí.
6: No sé pas.
1: Va, seguim.
3: I en una ocasió va fer enviar els panetones, però després va recordar que estava barallat amb Toscanini. Immediatament va buscar un telègraf i li va fer arribar un telegrama que deia panetone enviat per error. Puccini.
1: S'ha de tenir mala llet, eh?
4: Boníssim, és una broma.
1: Però, Toscanini, que també tenia una personalitat bastant forta i un temperament important, va respondre amb això. Panetone menjat per error.
4: Bo.
1: Toscanini.
4: Com cachondo, Molt bé. Puccini, Toscanini.
0: Bé. Escoltem, Arnau, alguna peça d'aquest senyor.
3: Sí, justament una ària de la darrera òpera de Puccini, que en la seva estrena doncs, va ser estrenada i dirigida per Toscanini.
0: Mira.
3: És la peça, l'obra, vaja, Turandot. Home. Música, mestre. No.

0: Perdó, perdó. Vincheró perquè és futur.
1: Quins aguts el peio.
2: A la filla li ve del pare, això, eh?
0: No. No.
3: Oh. Estàs escoltant La Renaixença.
0: Com us he dit a l'inici, el pare real del telègraf és el català Francesc Salvà Campillo. Actualment se'l reconeix a ell, com a inventor d'aquest sistema, però en el seu dia no va aconseguir el finançament per desenvolupar-ho.
4: Per culpa d'un rei espanyol. Sí, no.
0: I altres inventors van desenvolupar, bueno, telègrafs arreu del món.
4: Que no tenien els anglesos, reis espanyols.
1: Els anglesos, per exemple.
4: Per exemple.
5: Collons d'anglesos, eh?
1: Sí, sí, sí. Mira, van instal·lar telègrafs, sobretot en diferents estacions de tren.
0: Sí.
1: Aquí hi ha una anècdota curiosa d'un anglès que va llepar fort, però fort, per culpa d'un telègraf. També s'ho va buscar, ja t'ho diré. És un tal John Towell, un home que un bon dia decideix entrar en una farmàcia a comprar una crema per verius.
5: Mira, fins aquí podria ser tu, Xuriguera.
0: Veus?
2: Sí, jo no parlo anglès.
0: Ah.
1: Doncs va comprar aquesta crema per verius, que era letal si l'ingeria un ésser humà.
0: Carai.
1: La crema, amb la crema va intentar enverinar un amant que tenia.
2: Això tampoc no ho he intentat jo.
0: No, no fàcil.
2: Em sembla que no ho he
1: intentat. Què vol dir em sembla?
6: Però normalment volen enverinar l'amant, no?
0: Sí.
6: No tant l'amant.
0: L'amant és curiós que vulguis enverinar-la.
1: Bueno, si ja n'estàs pensat, doncs mira que ell va decidir que enverinava l'amant, tu. La dona se'n va adonar i mentre agonitzava va cridar avisant a tothom. Mm-hmm. I aquell home era un assassí, no?
0: Sí, assassino.
1: El paio... Assassino. El paio, espantat, va aconseguir fugir del tren.
0: Sí.
1: Però no van ser temps d'atrapar-lo.
0: Hòstia.
1: Què va passar? El cap d'estació va fer enviar un missatge per telègraf
0: d'una estació a l'altra.
1: D'una estació a l'altra.
0: El tio fuig
1: a Londres.
0: Tren, no?
1: En John Towell va ser detingut només arribar a Londres i condemnat a la forca.
0: Hòstia.
1: Des de llavors se'l coneix com l'home penjat pel telègraf elèctric.
0: Mira. Si no hi hagués hagut telègraf, seria viu, potser.
1: Doncs sí.
0: No, anem a disseccionar el telègraf, Joel.
4: Dit-da.
0: Què fas? Què fas?
4: T'he dit que val, però em mors, eh?
0: Déu meu.
3: Utilitat en una illa deserta.
4: Aviam, aquí hem de tenir clar que el telègraf no emet per si mateix.
0: No.
4: Peyu. Bueno, tu Xuriguera, que segur que ho saps, perquè ho saps tot.
2: Necessita algú.
4: Necessita estar connectat a un cable o a una estació de ràdio.
0: Clar.
4: És com si li treus la SIM al mòbil, allò no truca.
0: Correcte.
4: No, serveix per jugar al solitari, que jugo jo, i ja està. Fet aquest apunt...
6: Sí que jugo al solitari.
4: Sí que jugo al solitari. No.
2: Spider.
4: Home, evidentment que és l'Spider. Quin rècord tens?
2: Hòstia, buah.
4: Baixes dels 2 minuts?
2: I tant.
4: Jo pràcticament sempre també. Després comparem.
2: De què parleu?
4: Estàs viciat a l'Spider?
2: Sí.
0: A mi m'agrada el solitari, però amb cartes físiques.
4: Bueno, m'és igual, Peyu.
0: El palo curt, palo llarg, faig jo.
4: Allò no... És la meva secció.
0: Perdó, vale.
2: Jo m'ensenyo, he jugat als cacs.
0: Vale, ja prou.
4: Molt bé.
1: Prou.
4: Bueno, en tot cas, fet aquest apunt, si parlem d'un telègraf... Ja m'he posat nerviós.
1: Fem fins.
4: Si parlem d'un telègraf connectat a la ràdio en una illa deserta, la utilitat, jo diria que és més que evident.
0: Què faries amb el telègraf?
4: Trucar a ma mare, evidentment.
0: Amb un telègraf?
4: No, home, amb el mòbil, la trucaria per dir-li que tinc un telègraf.
3: Utilitat com a joguina sexual.
4: Va, espera't. Què has dit ara?
0: Què has dit?
4: És una fotopolla, però amb morse. he dit penis en morse.
0: Sí.
4: He pensat que antigament els amants es comunicaven així, amb línies i punts.
0: Quants anys tens, tu, Joel?
4: Té 45.
3: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
4: Aviam, el telègraf ha estat una arma de guerra molt potent. No descobreixo res.
0: No.
4: Servia per coordinar exèrcits, donar ordres, transmetre informació secreta. Per culpa del telègraf han mort moltes persones, de fet. Mm-hmm. Però no perquè el telègraf sigui dolent, és perquè som dolents nosaltres, els homes.
0: Sí.
4: Utilitzem malament, sempre passa el mateix. És com ara amb internet, havia de servir per democratitzar el coneixement i l'hem acabat fent servir per insultar-nos i per masturbar-nos.
0: Sí.
4: Però l'internet en si mateix no era dolent.
5: Jo insultar no insulto ningú.
0: No.
4: Sí.
3: Utilitat metafòrica.
4: Aviam, tema metafòric. Quan es diu tal escriptor té una prosa telegràfica.
0: Ah. Sí.
4: Hemingway, per exemple.
2: Bueno, era un mal escriptor.
4: Què?
2: Mal escriptor.
4: No t'agrada Hemingway?
2: perquè té una prosa telegràfica.
4: Telegràfica. Bueno, pues a tu no t'agrada. Bueno, no vol dir que escrigui en morse, vol dir que té una prosa concisa, sí, precisa, seca, sense collonades.
7: Clar.
4: A tu que t'agrada la collonada, pues no t'agrada. Per exemple, la iaia ha caigut.
0: Telegràfic.
4: Això és prosa telegràfica. Però sí, si en canvi dic, la nostra venerable i entranyable matriarca, víctima involuntària de les implacables lleis de la gravetat que governen amb tirànica i inflexibilitat la nostra existència terrenal, ha experimentat amb la solemnitat tràgica pròpia dels grans esdeveniments que sacsegen els fonaments mateixos de la condició humana, un descens corporal sobtat, aparatós i absolutament mancat de qualsevol voluntat prèvia fins trobar-se per circumstàncies que encara hauran de ser investigades pels especialistes corresponents en una posició sensiblement més pròxima al paviment del que, en termes generals, hom consideraria desitjable, això no seria prosa telegràfica.
2: No!
3: Propaganda del segle XIX.
8: Merda, he tancat la porta de casa amb les claus a dins. I ara què faig?
2: Trucar a la Serralleria Manyà.
8: Serralleria Manyà, obrim portes de tota mena.
2: Que bé, i sou ràpid?
8: Molt, tu encara estàs renegant que nosaltres ja t'hem obert la porta.
2: Genial, i sou gaire cars?
8: Esclar, com tots els serrallers, però més cara encara és canviar-te la porta.
2: I veniu en qualsevol moment, de qualsevol hora, de qualsevol dia?
8: Sempre, les 24 hores dels 365 dies. Això sí, si ens truques la nit de Nadal, creu-me que potser et sortirà més barat canviar-te de pis.
1: Ja ho diuen, qui no té cap ha de tenir serrallers. Serralleria Manyà.
8: Ja ho sabeu, a l'hora d'obrir una porta, més val manya que força.
4: Serralleria Manyà.
3: Patrocina històries per passejar el gos.
1: Ai, preciós. Aquesta bellesa de gos, sí, és en Roure.
0: Bellesa?
1: És preciós.
8: Hòstia, se'l conec.
1: És que a mi m'agraden els caçadors.
0: Sí, però té una posició com si hagués tingut un accident.
8: És molt burro, aquest gos.
1: Què vols dir?
8: Hòstia, aquest gos és del meu poble.
0: Ah, sí?
4: Què dius ara?
8: És en Roure.
1: És de Sant Llorenç Savall.
8: Que sí?
1: En Roure.
8: És un tros de burro.
1: És un Beagle Harrier.
8: No val per res, aquest gos.
1: Oh, escolta, prou.
8: És una bèstia.
1: Mira, saps què passa?
8: Se fot el menjar del plat mentre tu menges.
1: Això sí, és un golafre.
8: És un golafre. És molt pesat, aquest gos.
1: No s'ho menja tot.
8: Hòstia, matem-ho.
1: Ai, prou.
8: L'hem de matar, aquest gos.
1: Ai, prou.
4: Ha entrat en bucle.
0: Xuri, els propietaris potser ens escolten.
8: I... són gent molt burra, també, els propietaris.
1: El propietari és el lleó.
8: Ah. Bueno, el lleó és un nano jove. És un
1: no el matis.
8: No, el lleó no, collons.
0: Però els seus pares...
8: els seus pares són molt burros.
1: Va, prou.
0: A veure, pobre lleó. Ai, no, pobre lleó, pobre Roure, que és un beagle, l'has dit, eh?
1: Un beagle harrier.
0: Que s'ho menja tot, eh? Fins i tot els papers, eh?
8: Sí,
1: tot, s'ho menja tot.
9: Doncs haurem de vigilar en Roure si es menja els papers, perquè en aquesta història n'apareixeran uns que hauríem de procurar preservar.
0: Avui passegem el gos per Qumran, mandat britànic de Palestina, actual Cisjordània, ocupada... Palestina, bàsicament.
8: Sí, Palestina. Palestina. Ah,
0: som a principis de 1947.
4: Sí, Palestina has dit, eh?
0: Sí, Palestina.
4: Bueno, doncs vés agafant el mòbil perquè et trucarà la Pilar Rahola.
1: No, no, per favor.
4: Sí, no, ja t'aviso.
0: No té per què.
4: Oh, ja veuràs.
0: Ens situem al desert de Judea, un territori àrid, desèrtic com pocs. És un desert de roques i muntanyes de pedra. Gairebé no hi creix la vegetació. És com aquells poblets, sabeu, que apareixen a la saga de la Guerra de les Galàxies?
8: Sí.
0: De fet, bueno, aquí van rodar moltes escenes de la pel·lícula.
4: Oh. Hosti, Peyu, de veritat que m'esperava moltes coses de tu, però sí, aquesta referència a la Guerra de les Galàxies, no, eh? Que les has vist, les pel·lis?
0: Ni una, no n'he vist.
4: Ah, molt bé.
0: Però jo he llegit el que posava aquí
4: i
0: he fet veure que...
1: I així et va.
0: I no tinc ni puta idea de què estic parlant, com tanta altra gent a la ràdio.
1: Ara, ara,
4: i no passa res,
0: no,
4: eh?
0: No, no. El més curiós d'aquest lloc és que, tot i que és un desert, és només a 2 quilòmetres del Mar Mort. És un territori curiós de veure. Ha de ser maco,
2: jo. I tant,
0: no?
2: I tant. Jo em moro de ganes d'anar-hi, eh? Que em foten un missil al cap. Sí, hòstia, i tant.
0: Nosaltres hi hem vingut amb en Roure, el nostre gos.
8: És molt burro, aquest gos.
0: Sí.
1: Ai, però...
0: sí,
4: Soriguera, tu.
0: Hem vingut per conèixer un adolescent de 15 anys que es diu Mohamed Ed Dib. En Mohamed és pastor de cabres.
4: Hòstia, és el Peyu palestí.
0: Ja, mira,
4: és ben bé
0: mira,
4: com tu, però palestí.
0: Bueno, jo, si hagués nascut a Qumran, segurament seria com ell, però per sort no és el
4: per
0: cas.
4: Sort.
1: Home, per sort, per
0: jo
1: sort.
0: Jo estic molt bé, Muntanyola, hòstia, no fotem.
1: Sí, ja t'hauries quedat també sense casa.
0: Exacte.
1: Exactament.
0: En aquests moments, en Mohamed està vivint un mal tràngol. Se li ha esgarriat una de les seves cabres. L'ha perdut.
8: Cabra! Cabra! Cabra!
7: Cabra, on t'has ficat?
4: Home, però Mohamed Xuriguera, sí. Però com que cabra? No li diguis cabra. No tenen nom, les cabres. És que trobo molt llest que li diguis cabra així.
0: Aviam, el nom cabra. De la cabra de Mohamed el desconeixem. Sabem el nom del nano. Bueno, i tenint en compte que som al 1947 en un desert de Cisjordània, ja té mèrit saber el nom del nano.
4: Sí,
0: que... El fet és que Mohamed ha perdut una de les seves cabres i tenint en compte que estem en un desert amb una extensió enorme suposa un bon problema. A casa li han fotut un pet de crits.
7: Mare.
1: No, mare, què?
7: Ja he arribat. És que tinc una mala notícia. És que... Saps què m'ha passat, mare?
1: Què t'ha passat?
7: És que...
1: Què t'ha passat ara? Què t'ha passat ara?
7: Hòstia, és que he perdut la Jasmina.
0: La Jasmina? Què és la Jasmina?
1: La mare que t'ha...
7: Bueno, és que penso que en Joel té raó.
4: Veus?
7: Sí. I li he posat nom de... Bueno, la cabra.
4: Gràcies.
0: Es diu Jasmina, la cabra.
7: Em sembla que és un nom bonic, però sí, la cabra.
4: Molt bé, sí.
7: Jasmina?
0: Jasmina.
7: He perdut la Jasmina, mare.
1: Però no pot ser un altre cop?
7: Sí.
1: Jo, mira, és que de vegades... Quantes vegades t'he dit que has d'estar més atent quan em pastures les cabres?
4: Quantes vegades t'ho he dit, eh?
1: No, moltes vegades t'ho he dit.
7: Sí,
1: que són la nostra única font d'aliment, sí, carinyo.
2: Ho teniu fotut, eh? Si això és l'única font d'aliment, ho teniu fotut, eh?
1: Sí, aquest nano em va despistar tot el dia. Tot el dia em vas despistar, Mohamed, eh? Que un dia perdràs el cap, noi?
7: Ja ho sé. Ja.
1: A veure, pensa. Refés el camí. A veure, on t'has deixat la Jasmina?
7: Jo què sé, mare.
1: On te l'has deixat?
7: És que no ho sé. Si sapigués on te l'havies deixat, ja no l'hauria perdut, la mare.
1: Fes memòria, fes memòria, recorda, pensa. Pensa quan és l'última vegada que l'has vist.
7: Que no ho sé, mare, deixa'm en pau.
1: Ai, de veritat, mira'm, Mohamed. Mohamed surt i troba el collons de cabra, que no t'ho penso dir dues vegades.
0: Estem acompanyant un adolescent cisjordà a trobar una cabra.
4: Hosti, com se'ns ha complicat la tarda,
0: Sí. Fa una calor horrible i tenim les cames destrossades. Les muntanyes són empinades i plenes de coves. En Roure... està traient el fetge per la boca i a sobre s'està fotent de gana, com sempre.
7: Jasmina! Jasmina! És que no la vaig fer... Narrador, què? Tu compres una cabra, tu, què fots?
0: Sí, res. No. Normalment vaig cridant Jasmina,
7: sí?
0: Jasmina...
7: Sí?
1: I què?
7: Jasmina!
0: No sol aparèixer. No, pots agafar una senalla amb una mica de pinso, fer soroll amb el pinso. Això
7: sí, pinso, a Cisjordània, el 47.
1: Amb el 47, mira, encara.
0: En Mohamed llença pedres a l'interior de les coves esperant que, si hi ha la cabra, s'espanti per la pedrada i, bueno...
7: Ja.
0: A veure si llavors la cabra així es comença a fer... Va! Va! Oita, ara tira la pedra.
1: Què és això? Pedra.
7: Eo? Eo?
0: Eo? Sí, però la cabra no...
7: Jasmina, que ets aquí? Jasmina! Eo?
4: Sí.
0: Sí. Som a la cova ara.
7: Sí.
0: Deia que el que fa el nano és tirar pedres dins la cova.
7: Sí.
0: Perquè si llavors la cabra està allà, faci bé i la senti. Però no se sent res.
7: Oita, veus? Sí.
0: Tira pedres.
7: Sí, deixa'm tirar una pedra.
0: Tira-la.
1: Una altra, tira una altra.
7: Cuita-la.
0: Ja està, però no hi ha cabra.
7: Jasmina, on ets? Vas fora d'una vegada.
0: No hi és.
7: Va, que vull tornar a casa.
4: No, jo, Mohamed, el que faria sent palestí és anar amb cuidado amb el de llençar pedres.
7: Per què?
4: No, home, perquè ets palestí. A veure si el Netanyahu et prendrà per terrorista i et fotrà un missil al cap.
0: Ah.
4: Mohamed.
0: La situació és monòtona, però de cop i volta... es posa interessant.
2: Ha trobat la cabra? Hòstia, era prou hora, eh? Quan s'està una mica fara, aquest nano, i la cabra?
0: No ha trobat la cabra, però alguna cosa sí que ha trobat. En Mohamed llança una pedra en una de les coves i sent el soroll d'alguna cosa que es trenca.
2: Ole, doncs està content,
7: eh? Vaja pedrada.
2: Aquí t'has carregat algun gerro, mira.
0: Sí, sembla que sí, eh? En Mohamed ha trencat un gerro. Ens endinsem amb ell a l'interior de la cova per veure exactament què s'ha trencat. Pel que veiem és un gerro de terrissa molt gros, antic, ple de rotlles de cuir. Al costat del gerro també hi ha papers escampats.
1: A veure, Mohamed... vols deixar aquest cony de merdes que has trobat i centrar-te a buscar la Jasmina?
7: La Jasmina.
0: Deixa la cabra.
1: Deixa-la...
0: No diguis disbarat.
4: Digo, home. Jasmina ja no sola tan a cabra, Jasmina.
0: No, eh?
4: Jasmina sí, Jasmina ja sona diferent.
0: Som al desert, a l'interior d'una cova perduda, a les altures d'una muntanya àrida. I hem trobat un gerro que sembla que conté documents importants.
7: Carai, què són, Peyu? Què he trobat? Què és això que he trobat, Peyu?
0: T'ho podria dir, però ja ho mirarem demà, Xuri. Ara s'està fent tard i en Mohamed vol tornar a casa. S'ha de tornar.
7: Ara?
0: És tard, collons. S'ha de tornar.
4: Sí, bueno, i la paperassa, què fem, la paperassa? No, què conyera, perquè
0: ja hem trobat uns papers. Ja ho mirarem demà, Joel.
4: No.
0: Ara toca papers. Descansar i agafar forces. Ens situem a l'endemà al matí. Tots tenim ganes de tornar a la cova i seguir investigant aquells papers. Només en Roure li fa una mica de mandra anar-hi. Aquest cop ens acompanyen els cosins d'en Mohamed. Entre tots anem descobrint més gerros. També en trobem coves properes, plenes de gerros. És a veure si serà un bazar al final, això. Doncs més busquem, més gerros apareixen, tu.
7: Ja.
0: És un garden, poder. Un
1: garden.
7: Aquell... Ah, un garden.
0: Saps allò que, a la Costa Brava, que al costat de la carretera...
7: El Nacional, sempre estan allà.
0: Els francesos estan allà comprant gerros.
7: Testos i testos i gerros i...
0: N'hi ha molts allà, eh? Hi ha molt...
7: Allà n'hi ha molt.
0: Tenen molt estoc, aquella gent.
7: N'hi ha tot, n'hi ha tot Catalunya, però allà n'hi ha més.
0: Sí, més. Però vull dir que tenen molt d'estoc. El dia que fas inventari, allà, vull dir que hi ha molts de gerros diferents allà.
7: I enanitos.
0: I enanitos, també, pel jardí.
7: I més coses.
0: O sigui, tot, no, moltes jardí, coses de molt mal gust.
5: Pel jardí no, tampoc. Jo en tinc a casa, eh?
0: Enanitos.
5: Al menjador.
0: A dins.
5: Al menjador.
0: D'aquells de pedra?
5: Sí, ah, sí. A casa en tenim.
0: Ho poses a dins.
5: A dins a casa. I al vàter.
7: Al vàter? Bueno. T'has despentat.
5: No. Hi ha un nanito d'aquells que està així i té el rotllo posat aquí.
0: Ah, sí?
5: En el dit, quan me sento el vàter, el tinc allà davant, l'ananito.
0: I el tindes el paper del dit?
5: Sí.
0: Mira.
5: Em sento la mínia mal.
0: Molt bé, molt bé.
1: Hola.
0: Bé.
7: Anava a dir, ananito és normatiu, però has fet la broma de la mínia mal.
0: Deia que, bueno, estàvem buscant els papers aquests, eh? I van sortint gerros i papers, i van sortint coses allà dintre, no?
2: Aquests papers sabem tots que acabaran per liar porros, eh?
0: Eh?
2: Faran servir per liar porros.
0: No! Els papers estan molt ben conservats i són molt curiosos de veure. Estan escrits en una llengua que no sabem... Bueno, no la sap ningú, ni en Mohamed ni els seus cosins. Són textos escrits en hebreu.
7: Bé, doncs que s'hi vagin acostumant a l'hebreu, els palestins.
1: Sí, sí.
7: Vull dir que ara en aquell moment no, però després el sentiran a dir molt.
0: Ja l'aprendran. En Mohamed i els cosins no saben què fer amb aquells papers. És evident que són molt antics i que poden ser importants, però no saben fins a quin punt. Per tant, fan el que faríem tots.
2: Fer-ho servir per fer porros.
0: No.
7: Dale amb els porros.
0: No. Sí, se'ls emporten i se'n van a buscar un antiquari que els analitzi. Un expert en la matèria ens sabrà dir si tota aquella paperassa té cap valor o si els podem donar en roure, el gos rosegador de papers de Sant Llorenç Savall, perquè se'ls mengi.
7: Mare Déu, quin gos.
0: És tonto, aquest gos.
7: És molt pesat.
0: Situem-nos al moment en què en Mohamed i els seus cosins visiten l'antiquari.
2: Salam aleikum, canalla. Què us porta per aquí? No deveu venir a molestar, oi? Ja sabeu que si trenqueu res m'haureu de pagar-ho, eh?
7: No, home, senyor, venim perquè hem trobat uns papers a l'interior d'una cova.
2: Sí.
7: Estava buscant la meva cabra, Jasmina, perquè la meva mare me fot una mà de crit si no porto la cabra a casa, i m'he trobat amb tots aquest paperam i l'hi he portat per ensenyar-li i veure què en pensa vostè.
2: Mare Déu, collons de jovent, pots comptar amb quines merdes em deuen portar.
0: Al principi, l'antiquari sembla recelós d'aquells papers, però conforme el revisa s'adona que són molt i molt antics i que, per tant, poden ser molt valuosos.
2: Ai, ja, me'ls deixes uns dies i el reviso, perquè no semblen res i... Oh, collons!
7: Ja els ha vist prou.
2: No,
7: això és típic d'antiquari. No, que ja el tinc vist jo, l'antiquari.
2: No. Vull dir que... Hòstia, collons! No
7: són res.
2: Són macos, però no
0: valen, eh?
2: No tenen valor.
0: No valen.
2: Deixem-ho d'un dia.
7: La típica trampa d'antiquari. Tu els hi portes un quadre de la teva iaia i a poc que vegin que val 4 duros no tornen mai més, eh?
0: No.
7: A mi em va passar, eh?
0: Ah, sí?
7: A mi havia tenir un caravatge, jo.
0: Què dius, ara?
7: No, com ha de tenir un caravatge? Per favor. Tenia un caravatge, la meva àvia.
0: No sé qui és la teva àvia, Joan. No et conec prou, encara.
7: Una senyora d'una aldea de Lugo. Com ha de tenir un caravatge?
10: Tu tens descendència de Lugo?
7: Sí.
10: Vull dir, tu ets descendent de Lugo?
7: Sí, directament.
0: Sí.
7: Bueno, directament, no a través de ma mare.
0: Al cap d'uns dies, en Mohamed torna a la botiga i l'antiquari ja ha valorat els papers, però... Aquell home té una actitud estranya. Costa saber si són valuosos o no.
7: Digui'm.
2: Escolta'm una cosa, xaval.
7: Sí.
2: Ah, ja, hem trempat.
7: Sí.
2: Això que m'has portat... Res, eh?
7: No?
2: Que no val? No val gaire res, noi. No val gaire res, vull dir que no...
7: Llàstima, eh? Llàstima.
0: Ei, no te'l creguis, Mohamed, Xuriguera.
7: Jo pensava que faria alguna de pasta amb això,
2: No, res.
7: Jo pensava dir que amb els calés que facis em podré comprar una altra cabra.
2: No.
7: Com que la Jasmina no la trobaré...
2: No, mira, res. Fem una cosa. Coma molt i perquè ets tu, així.
7: Sí.
2: Perquè em caus bé, ets trempat, eh?
7: Coneixes la mare?
2: La tua mare la conec, molt maga.
7: No te la fas pas, la meva mare?
2: No.
0: Ei!
2: Oh. Ja, una cosa és improvisar, l'altra és portar-ho cap uns camins que no sabem on anem, eh?
0: Estàvem valorant uns papers, simplement.
2: Amb uns papers, ningú ens ha dit que anessin cap una part més sexual, eh?
0: No.
2: Escolta...
0: Així no valen res, aquests papers.
2: No valen res. No, la seva mare tampoc. Però vull dir que, fent un gran esforç... Mira, et donaré 49 lliures.
0: Lliures.
2: I surto perdent, però per què ets tu, Xic?
7: És que no sé quants són, Peyu, 49 lliures.
0: Mira, jo t'ho dic, 49 lliures palestines de l'època equivaldrien a 1.500 euros actuals.
7: Home, de tenir-los a no tenir-los, eh? Home, ja podem tancar el tracte, eh? Home, 1.500 euros, quantes cabres em puc comprar amb 1.500 euros?
0: Ah.
7: Moltes cabres, eh?
4: No sé, mira, quantes?
0: Aquí tinc una nota del guionista que diu no tinc ni puta idea de quan val una cabra.
4: Home, però que sí, peio.
0: Sí, sí. Depèn, depèn de quan la compris, de quina raça, de quina mida...
7: Bueno, no, una cabra de 6 jurs de...
0: Aquella època, 30 euros com a molt, però...
7: Per això,
0: no.
7: Ja, sí, 10, moltes... 10 cabres vols preocupar...
4: I tant!
7: Tanquem el tracte. Tanquem el tracte.
4: Vinga, trempat.
0: En Mohamed accepta el tracte i l'antiquari es queda amb els papers. El que ve després ja us ho podeu imaginar. Resulta que l'antiquari comença a moure fils amb arqueòlegs experts fins a descobrir que la troballa de Mohamed té un valor incalculable. Aquella relíquia té més de 2.000 anys.
5: Té ben cardat, eh, Xuriguera?
0: Veig el quin cotxe s'ha comprat, el fill de puta.
5: Sí, sí.
0: Aquells papers són els manuscrits del Mar Mort. Els textos de l'Antic Testament més antics que s'han trobat.
7: De l'Antic Testament i d'altres textos.
0: I d'altres textos. Per això estaven en hebreu i altres llengües, també.
7: I arameu.
0: I grec.
7: I grec.
0: Fixa't. Quan els experts s'adonen del valor de la troballa, s'inicia una recerca que s'allarga 10 anys, temps en què es troben centenars de documents de la col·lecció. Un dels descobriments més importants del segle XX va ser gràcies a una cabra que es va perdre a la muntanya.
7: Sí, senyor.
0: Els hi devem tantes coses, a les cabres.
5: I tant. Bueno, eh? I tant.
4: Sí. Mil formatge, que vols que et digui?
0: Eh?
4: Perdó.
0: Calla.
7: El pas que diu.
0: Anem a veure què se n'ha fet d'aquell gos en Roure, Xuriguera, aviam si és viu.
7: Espero que el matin.
0: Ei,
1: oi,
0: sisplau. Mercè, qui ho decidirà, això, avui?
1: Això ho decidirà la Berta, que d'on ets, Berta?
11: De Tona.
0: De Tona, eh?
7: Hosti, quina...
0: Mira com l'Arnau.
7: Sí.
0: Sí? Sí, sí, sí.
7: Té una retirada, eh?
0: La història d'avui ha transcorregut a prop del Mar Mort. Doncs anem a la pregunta sobre el Mar Mort. Què és el Mar Mort? A. Un estany. B. Un llac. O C, un mar.
4: Home.
1: Un llac?
0: Un llac, un estany o un mar?
4: Sí, a vegades, si diu mar...
1: Un llac.
0: Un llac, un estany o un mar, eh?
1: Un mar, un mar.
4: Home, és que... Però quina pregunta és... No ho entenc. Ah, hi ha trampa?
0: No, no hi ha trampa, és un mar.
4: Ah, és un mar?
0: Un mar, el gos és viu!
4: Bravo!
0: És que no volia matar-lo perquè en Xuriguera hagués estat massa content. En Roure ja torna a ser a Sant Llorenç Savall, però ha arribat amb molta mala cara. Més que res perquè, per un gos tan golafre com ell, haver estat perdut a la muntanya fotent-se de gana ha estat una odissea. Ara, però, ja torna a fer vida normal. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres!
12: I amb el vostre esperit!
13: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
14: Bon dia, us informa Òscar Fernández. Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, se'n va definitivament a judici. El jutge Juan Carlos Peinado, que es jubila la setmana que ve, ha tancat el cas i ara serà un jurat popular, 9 persones anònimes, qui decidirà el futur de la parella del president espanyol. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
15: Bon dia, i Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó. Ja no hi ha marxa enrere i anirà a judici. Ara només falta posar-hi data. Peinado l'envia a judici per malversació i tràfic d'influències. L'acusa d'haver aprofitat la condició de dona del president espanyol per crear una xarxa d'influències i per fer negocis privats a la Universitat Complutense. A part de Begoña Gómez, també es jutjarà la seva assessora a la Moncloa. La notícia arriba a la mateixa hora que Pedro Sánchez viatja als Estats Units. La Moncloa i el PSOE diuen que era previsible i confien que es demostrarà la seva innocència. Sumar va més enllà i acusa el jutge Peinado d'haver fet, abans de jubilar-se, un últim favor al PP, perquè l'objectiu de tot plegat, diuen, és tombar el govern de Pedro Sánchez. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
14: Més notícies amb Joan Bota.
16: Han detingut un home per atropellar la seva exparella als Pallaresos, al Tarragonès. La dona ha estat traslladada a un centre hospitalari en estat molt greu. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
17: Bon dia. Els fets han passat poc abans de les 9 del matí, quan la dona sortia de casa i l'home, de 47 anys, l'hauria embestit amb el cotxe amb la intenció d'atropellar-la. Segons ha avançat el caso i ha pogut confirmar Catalunya Ràdio, l'home tenia un ordre d'allunyament i ha estat detingut com a presumpte autor d'un delicte de tentativa d'homicidi i de lesions i danys. Tot plegat ha passat després d'alguns episodis d'amenaces de l'home. l'home. La unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra de Tarragona investiga ara els fets. Tara Chavarría Domingo, Catalunya Ràdio, Tarragona.
14: Vist per sentència, el judici al tenor de Calella, Albert de Prius, per abús sexual continuat a una menor. En el torn final de paraula, ell ha assegurat que és innocent. Les acusacions, però, demanen 10 anys de presó i la defensa a l'absolució. Audiència de Barcelona, Marta Vallès.
11: Bon dia. La Fiscalia i l'acusació particular consideren que durant el judici ha quedat acreditat que el tenor hauria abusat sexualment de la denunciant quan la noia tenia 14 anys, entre 2010 i 2014, i el tenor en tenia 40. El fiscal sosté que Albert de Prius hauria aprofitat l'ascendència personal, acadèmica i professional per cometre els suposats abusos. Afegeix que el testimoni d'altres presumptes víctimes avalen el relat de la noia que la Fiscalia considera coherent, ric en detalls i mantingut en el temps. L'acusació particular ha remarcat les seqüeles que té la noia que marcaran per sempre la seva vida. Les acusacions demanen 10 anys de presó i 10 de llibertat vigilada, a més d'una indemnització per la víctima. La defensa demana l'absolució. L'investigat ha fet ús de l'última paraula per assegurar que és innocent i que ha estat objecte d'una campanya de difamacions a Calella. Marta Vallès, Catalunya Ràdio, Audiència de Barcelona.
16: El Partit Popular de Catalunya no participarà de l'acord de país que vol promoure el president de la Generalitat, Salvador Illa, per impulsar l'educació. Precisament a aquesta hora el president està reunit també amb la consellera d'Educació i el president del Consell de l'Educació de Catalunya per buscar aquest acord. El secretari general del PP, Juan Fernández, diu que aquest pacte no servirà de res i ha tornat a demanar al president que cessi Esther Niubó.
12: Si el senyor Illa vol fer un pacte per l'educació a Catalunya, per millorar l'educació a Catalunya, el primer que ha de fer és resoldre els problemes que estan vivint els docents. I això passa per cessar a la consellera que ha estat incapaç de poder resoldre el problema. I després el que ha de fer també és complir les sentències lingüístiques.
14: Les Nacions Unides alerten que els humans no tenen prou garanties per mantenir el control sobre la intel·ligència artificial. L'advertència surt del primer informe del grup d'experts de l'ONU que ha analitzat el cas Hanging Face, que aquest estiu va fer saltar totes les alarmes. Segons el document de l'ONU, no es tracta només d'alentir la cursa de la IA, tal com han demanat els grans magnats aquests últims dies. Els experts avisen de la pèrdua de control sobre els agents, és a dir, els mateixos programes informàtics que són capaços de saltar-se les salvaguardes de seguretat per aconseguir els seus objectius. El col·laborador del Catalunya, Roman Orús, del Catalunya Nit, Roman Orús, és un dels 40 experts independents que l'ONU, que firma aquest document, que s'ha publicat abans de la cimera anual de les Nacions Unides a Nova York, on la intel·ligència artificial ocupa bona part del debat. De seguida anem als esports, però hem començat explicant que Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, se'n va a judici, perquè el jutge Juan Carlos Peinado ha tancat el cas i, per tant, ara hi haurà judici. Bé, doncs, una altra notícia judicial que acabem de saber. Un altre jutge, en aquest cas el jutge Calama, ha citat les filles de José Luis Rodríguez Zapatero per tal que declarin a l'Audiència Nacional el dia 30 de novembre. Ara sí, els esports amb David Ubach.
18: El migcampista del Deportivo de la Coruña, cedit pel Barça, Marc Casado, l'han operat d'una fractura a la clavícula dreta, segons ha comunicat el club gallec. Casado, que es va lesionar ahir jugant a la Lliga contra el Betis, s'estarà al voltant d'uns 3 mesos de baixa. D'altra banda, aquest matí s'han sortejat els quarts de final de la Copa Federació Masculina de Futbol amb la presència del Terrassa. Els agarencs s'enfrontaran al Sestao River, a partit únic que jugarà al País Basc el 30 de setembre. A més de passar semifinals, els quatre equips vencedors dels quarts de final passaran també a jugar la primera eliminatòria de la Copa del Rei. En bàsquet, el Joventut celebra aquesta tarda a partir de les 7 el títol de la Supercopa, que va guanyar ahir contra el Barça. Als verdinegres se'ls farà una recepció institucional a l'Ajuntament de Badalona i acte seguit sortiran a la balconada. Feia 18 anys que la penya no guanyava un títol. I a la Lliga de Campions Masculina de Waterpolo, el Sabadell ha quedat enquadrat al grup A juntament amb l'Olympiakos grec, el Hannover alemany i el Jadran Hercek Novi Montenegrí. Pel que fa a l'Atlètic Barceloneta, que és l'actual campió, jugarà al grup C contra el Mladost de Zagreb i el Jadran Split croats i el Novi Belgrat serbi.
13: Fins aquí les notícies. Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
14: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
13: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
14: I a partir de les tres,
19: l'espai de reflexió a la tertúlia.
20: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb l'humanitat?
21: I em va vindre a dir, sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
20: El més perillós és que escapi el nostre control.
22: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
13: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de dues a quatre, amb Òscar Fernández.

0: Ja ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs?
0: Avui estic nerviosa.
1: Ai, sí?
0: Sí, perquè abans ho he definit fora d'antena i dit, ostres, tenim uns tòtems del món de l'educació aquí asseguts.
1: Ah, sí?
0: Que fa com impressió, eh?
1: Sí, impressiona, realment.
0: La solució d'avui, mira, si trobem la solució, crec que enviarem... Enviarem aquest programa a més d'un organisme.
1: Home, si trobem la solució al problema que plantejarem en 50 minuts, t'han de donar tants premis Nobel que
0: Nobel.
1: No cabrien aquí dins. Sí, sí. He de dir que encara fa olor a cafè, aquest estudi.
0: Ai.
1: Vam estar parlant de cafè el divendres. Vaig rebre un missatge de Raül Balam, que ell era molt feliç amb la seva cafetera, i diu que es va tapar l'aia.
0: Per culpa nostra?
1: No, perquè no sabia si congelar-lo, si comprar-lo, com tancar-lo, etcètera, etcètera.
0: Doncs per cert, dijous Raül Balam, eh? Et he xafat el que anaves a dir,
1: No, anava a dir, que ve dijous, si té algun dubte que torna al puntet de sal, ja li aclarirem. Però un nou de moment és meravella.
0: Dijous, per cert, meravella, parlarem d'arrossos. Aneu preparant la vostra recomanació on fer el millor arròs de Catalunya, que farem un d'aquells mapes interactius i us l'enviarem al Club de la Solució. Si no sou part del Club de la Solució, teniu temps. 677-38-77-19, vull formar part del club. Entrareu a través d'un enllaç a un lloc on us enviem coses en exclusiva. Avui, però, no parlem d'arrossos. Avui no ens hi posem per poc, ja us ho dic ara. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera Nil Via, la Viana Gasda i la Lídia Discipio.

0: I si avui és dilluns, habitual dels dimecres, la temporada passada, aquest any els dilluns fan olor de David Balaguer. Molt bon dia!
1: Bon dia!
0: Com estàs, estimat?
1: Molt bé, molt bé. Jo avui també estic una mica impressionat, eh?
0: Avui estàs una mica cagat.
1: La gent que se sent, sí, estic una mica espantat. Espero aportar alguna cosa.
0: Els concepts habituals entre en David i jo avui ha sigut, hòstia, nano, avui no acabarem avui... ni de broma, i ell, uf, avui em costarà, eh? A veure si ho faig bé.
1: Espero no fer el ridícul.
2: Ja, mira, ara vaig a fer allò tan fàcil, que és fer un símil futbolístic. El Bernabéu, a l'estadi del Real Madrid, sempre es diu que hi ha por escènica. Doncs jo crec que el David avui té aquesta síndrome, sí, que sigui una mica de por escènica.
1: Sí, això va passar un dia de la temporada passada, que no recordo ara quin va ser, però que també ho vam comentar, una por escènica.
0: Sí.
1: I avui sí, existeix aquesta
0: por. Jo sí que recordo quin dia era.
1: Quin dia era?
0: Era un dia amb el doctor Bulbena, amb l'Helena Puigguitar.
1: Oh, sí.
0: Oi, que sí, que parlàvem de... ara no recordo, era un tema de psicologia, no sé si era ansietat, alguna cosa de les grosses, allò com un contenidor dels grossos, i el David va dir, ostres, jo no sé, amb aquests dos, eh?
1: I tu et vas fent petit aquí, però la gràcia és que la gent no ho noti i intentar dir alguna cosa
0: ja
1: que,
0: dit,
1: que sembla interessant. Sí, però perquè a mi m'agrada dir les veritats.
0: Va, anem al tema, perquè avui és tard, vol ploure i tenim un debat entre les mans que no sé jo, avui, per primer cop a la història, no sé si jo si en trobarem la solució. Avui... parlem d'un problema endèmic. Avui volem saber com carai solventem la crisi de l'educació. Ja us ho deia, eh? No ens hi posem per poc. Els resultats de l'informe PISA 2025 han encès les alarmes educatives, les dades dels alumnes del

0: ara publica L'educació sense horitzons, crisi, tensions i renovació. Ell és doctor en pedagogia per la Universitat de Barcelona, professor de la Facultat d'Educació de la UB. És autor d'aquest llibre que ha sigut una mica el disparador que vam dir, calla, truquem a l'Enric.
1: Que té la solució.
0: Que té la solució. I hem dit, liem-ne una miqueta més. Anem sumant-hi experts, anem sumant-hi experts. Ara de seguida us expresento, però abans, aquesta obra és una obra sobre la crisi de l'educació que ha guanyat el Premi d'Assaig Ricard Torrents, convocat per la UBIC, UCC i EUMO Editorial. Enric, Catalunya és un país de molta potència pedagògica. Com pot ser que ens trobem immersos en una crisi d'aquesta magnitud?
1: Perquè la crisi no és nostra només. La crisi és global. La crisi és mundial. La crisi no és només de l'educació, la crisi també la tenim a l'habitatge, la tenim al medi ambient, la tenim en altres sectors socials, polítics, la crisi és política, la crisi és esportiva, la crisi.
0: Però és una crisi de valors en tots aquests àmbits?
1: És una crisi de valors, és una crisi de presa de decisions, és una crisi de la pràctica, és una crisi de la teoria, de les idees pedagògiques, és una mica això.
0: M'ha agradat molt de la presa de decisions, perquè és una de les coses que intentarem resoldre avui, de per on comencem, qui s'hi ha de posar, qui s'ha de remengar, qui ens hem de posar d'acord. Perquè de vegades tinc una mica la sensació que fem uns debats molt teòrics, no? Hem de posar l'educació al centre. Ja, per on comencem? Què fem? Tens idees al respecte, Enric?
1: Bé, en tenim algunes idees, no? En primer lloc, crec que ens hem d'aclarir què volem que sigui això de l'educació, què volem que sigui això de l'escola, què volem que faci el mestre, qui l'ha d'acompanyar aquest mestre i què volem que faci l'administració. Per tant, un cop puguem aclarir això i ens posem d'acord amb això, no és que sigui la solució, però és un pas endavant. Segurament portem anys debatent amb molts sectors, plataformes, moviments, debatent el diagnòstic. Sabem el diagnòstic, PISA no ens ofereix res que els que ens hi dediquem a mirar això i els que esteu a l'escola ja sapiguem què és, què passa a PISA, què passa a l'escola. És una foto que ens confirma coses i cada 3 anys, com que es publica cada 3 anys això de PISA, els mitjans comenceu a fer soroll, que ja està bé, els polítics es posen nerviosos, no? I durant un parell de setmanes estem a la onda, estem de moda.
0: Després això passa, una mica el problema, no? Com que els governs també són canviants, la qüestió seria fer un acord de país, no?
1: No només són canviants, sinó que un conseller d'educació a casa nostra no dura ni 4 anys. I per tant ja m'explicaràs tu com pot aplicar el seu programa polític, si és que el té, en l'educació, quan no dura ni 4 anys.
2: A la llista de coses que han de canviar, crec que també hi ha d'haver els pares.
1: I tant, David.
2: Les famílies, perquè també han canviat. Les famílies no són ara iguals que quan jo tenia 17 anys, quan en tenia 10 o quan en tenia 30. També ha anat canviant molt això, i també suposo que haurien de fer un exercici de canvi.
0: Bueno, i la
2: també
0: relació...
2: tenen part de culpa.
0: Famílies mestres, no? Què demanem de l'escola, no?
2: Exacte.
0: Perquè de vegades crec que tenim la sensació de que subcontractem alguna cosa, no? I això no hauria de ser, no?, una subcontractació. Deixa'm presentar la resta de convidats que tenim avui. Avui forma part també de la solució la Coral Regí. Molt bon dia, Coral.
3: Hola, bon dia.
0: La Coral Regí és biòloga, és educadora i exdirectora de l'escola Virolai i, a més, publica també Temps per a l'escola, una mirada valenta i propositiva sobre el debat educatiu. Jo ara et pregunto, quan tu eres directora de l'escola Virolai, quins problemes eren els que eren del teu dia a dia? Amb quins et trobaves? I quins són els que té ara la direcció del centre? Com ha canviat la cosa?
3: Jo penso que no ha canviat tant, perquè portem, jo estic d'acord amb el que ha dit abans l'Enric, estem en una situació d'un canvi, jo no diria crisi, perquè és una situació d'un canvi que fa forces anys que dura. Potser ha tingut punts com, no sé, el tema de la pandèmia, però que ja ha passat 5 anys, ha hagut punts diferents, l'inici de tot el tema de la presència més potent de la IA. Però en realitat el que ens passa és tenim canvis socials importants, tenim canvis tecnològics importants i l'escola està aquí al mig. I aquí nosaltres ens hem de posar d'acord tots. Potser canvia el rol del mestre. Un mecànic d'abans no fa la mateixa feina que un mecànic ara. Un periodista d'abans no fa la mateixa feina ni treballa de la mateixa manera. Potser els mestres també ens hem de plantejar com hem de canviar. I això implica alguna cosa que abans heu dit, com ha de ser la relació família-escola. Que ha de ser una relació absolutament propera i amb un objectiu comú. Les escoles tenim un objectiu, que és garantir la millor educació per tots els infants que tenim. I d'acord,
0: però hi ha prou recursos ara per fer això?
3: Jo crec que potser sempre falten recursos, sempre falten recursos. Però en realitat el que primer ens ha de faltar és el propòsit, la brúixola. És a dir, on hem d'anar. I posar-nos d'acord on hem d'anar, perquè a més... jo crec que hi ha una cosa que també hem de tenir tots molt clars quan parlem de solucions. Avui podem començar a establir línies de per on volem anar. Les solucions no vindran en 3 anys. Les solucions es aniran encarrilant en 3 anys.
0: Per tant, tenim

0: unes generacions perdudes per aquí?
1: Jo penso que, bueno, perdut, jo amb això no estic d'acord, perquè hi ha moltes estratègies de recuperació. La vida a vegades no és tan senzilla com es pot semblar, no? No és una curva facileta, sinó que hi ha molts punts. Tots nosaltres hem tingut, a veure, jo soc, bueno, potser amb el Jaume, hem tingut una educació en temps franquistes i ens n'hem sortit. Vull dir que, a veure, jo penso que hi ha moltes línies de solució, però el que no podem fer és perdre gaire temps més, és a dir, ens hem de posar a treballar.
0: També forma part de la solució l'Elisabet Pedrosa. Molt bon dia, Elisabet.
2: Bon dia.
0: Ja sabeu que tenim una persona en aquesta casa basada per la d'educació cada setmana, ho fa Catalunya Ràdio, ella és la directora i presentadora de l'Ofici d'Educar de Catalunya Ràdio. En el programa d'aquesta setmana, Elisabet, t'has envoltat de savis mestres i han sorgit 7 propostes docents per tornar a posar l'educació al centre. Digue'm en una i la resta que la gent vagi i recuperi el programa, si us plau, o que la sentin en directe, directora i presentadora de l'Ofici d'Educar de Catalunya Ràdio. Digue'm en una.
2: El consens, el que deien del pacte educatiu, és a dir, si no ens escoltem entre tots, pares, docents, administració, sindicats, consens, arribar al consens entre tots i mirar quin és el rumb que volem que tingui l'escola, quin és el sentit que ha de tenir l'escola, a on s'han de dedicar aquests recursos, com ha de ser l'escola inclusiva, totes aquestes, diríem, melons oberts, anar-los abordant, però des del consens.
0: El consens, que és el que falta, eh? I anar tots en una mateixa direcció i traçar les línies, que era el que ens deia ara la Coral. També forma part, per últim, de la solució en Jaume Funes, psicòleg i educador. Molt bon dia, Jaume.
3: Bon dia, encantat.
0: En Jaume m'ha ensenyat el PDF d'un llibre que surt la setmana que ve, Pedagogia de la desesperança, una proposta de vacuna contra la depressió del docent. Per tant, brots verds, eh, Jaume?
3: Bueno, a veure, situem, no? És que jo, com sempre repeteixo, sóc un adolescent del Baix Llobregat de 79 anys. I vaig descobrir Pink Floyd, que amb un disc que havia robat un dels xavals del carrer que havia treballat el 75 al Corte Inglés, que es deia Crisis. Qual crisis? De què crisis? No? En un moment en el que jo havia d'aconseguir que la meitat de la gent que no anava a l'escola entrés a formar part d'una cosa que ni existia, que era l'FP. Però bueno, no cal tirar enrere. Tornem aquí, com bé ha recordat l'Enric. Vivim una societat que canvia molt més acceleradament que la capacitat humana d'adaptar-se i, òbviament, de la incapacitat de l'escola té sempre per adaptar-se.
0: Jaume, ara m'has recordat un programa que vàrem fer la setmana passada, que era com adaptar-se a la calor, no? I dèiem, és que el tema és que està canviant molt més ràpid la realitat que no pas la nostra capacitat d'adaptació. Per tant, en el pla de l'educació estem
2: exactament
0: una mica en el mateix,
2: igual.
0: No?
2: Exactament igual.
3: És que, clar, pacte. Home, ja va existir un gran pacte per l'educació que va fer el Joan Manel del Pozo quan era conseller per 6 mesos i no va suportar més. Bueno, ningú no sé. Pacte que ens hem de posar d'acord. Primera, ens volem ocupar de la infància, sí o no? Perquè vosaltres heu dit, ha canviat la família. No només ha canviat la família, sinó que ara no només són xavals, nois i noies molt diversos, d'origen diversos, que pateixen injustícies molt diverses i que plantegen vides molt diferents. L'altra cosa que ens hem de plantejar és dir, veritablement estem disposats no a fer manuals d'autoajuda, sinó ajudar els pares i les mares que puguin llegir un conte a la nit? Estem disposats a que tingui temps per dedicar-se a la infància? Si continuem amb la crisi, és dir, a veure, podem tenir mitja classe etiquetada? Els meus col·legues psicòlegs poden continuar fent diagnòstics i etiquetes o hem de pensar quines són les vides diverses que entren cada dia a l'aula i quina capacitat, voluntat i encàrrec té el professional per mirar aquestes vides?
0: Coral, no vas fent que sí?
3: Sí.
0: Per què? Digue'm el per què.
1: Perquè l'escola ha de donar resposta a la realitat que existeix. I és veritat que costa molt acostumar-se.
0: Però com ho fa un sol mestre? Perdoneu, jo pregunto des de la...
3: Però un sol mestre amb 20 alumnes? És que clar, en el pacte que ha fet amb els sindicats haurien de dir al desembre et preguntarem quantes vides coneixes els teus alumnes. Perquè clar que han de reduir la ràtio, i tant que sí. Un tutor només ha de tenir 15 alumnes per tutar, però ha de saber de la seva vida i ha de tenir ganes de saber-ho.
0: Partint d'una realitat. És en dues direccions, eh?
1: Sí.
0: El professorat ha de fer un canvi i l'administració també.
1: I un canvi que ve des de la formació inicial dels mestres, segur que l'Enric ens pot explicar més coses d'aquí, des de la formació, des de la selecció, des de que els mestres se n'adonin que l'escola d'avui no pot tenir ni les mateixes maneres de funcionar ni els mateixos objectius, i ens n'hem d'anar a l'essencial, perquè al final l'essencial, jo ara llegia un capítol del llibre aquest que ens resoldrà tots els temes que ens ha ensenyat el Jaume Funes, i és això. La primera cosa que ha de garantir l'escola és el benestar de l'infant, és l'acollida de l'infant, és mirar l'infant als ulls. Això és un bon mestre. I això és ahir, avui i sempre. A partir d'aquí les realitats són diferents.
0: Però els mestres, tinc entès, que estan dient precisament que no tenen temps ni eines per poder fer això, per fer aquesta coneixença dels alumnes. Alguns no tindran ganes, però està clar que molts veiem realitats molt diverses a l'aula i no pot ser que una persona estigui sola amb 25 realitats diverses que no pot arribar a atendre res, no?
1: Necessitem recursos, sí, però necessitem recursos ben emprats. I aquí jo crec que moltes vegades hi ha recursos que a vegades no tenen la posta en pràctica ni la utilitat que hauria de tenir.
0: I això de qui depèn? De les escoles?
1: De lideratge de les escoles, de la capacitat de les escoles per prendre decisions perquè garanteixin realment que s'estan utilitzant els recursos on cal. Necessitem, per exemple, un tema que ens ho recorda tothom, però que les línies a vegades van al revés, claustres estables, lideratges clars dels directors. Necessitem realment un treball conjunt amb les famílies des de la primera fase, des de l'educació infantil. Les famílies són un element indispensable per l'educació, perquè són els responsables de l'educació dels nens. I això a vegades ho oblidem. I això vol dir que hem de treballar plegats. I qui pot saber com treballar plegats? Els mestres, que som els professionals de l'educació.
0: Enric.
4: Això es diu la solució. La solució és el mestre.
1: Clar.
4: És el mestre.
1: Perquè és el professional, és el que en sap.
4: És en qui hem de confiar. Si no confiem en el mestre, no sé en qui podrem confiar.
0: Però com ho revertim, això? Perquè jo també entenc els mestres a l'aula que parlen una tutoria amb els pares i els pares desacrediten el mestre. També davant dels fills. Això passa, i molt.
4: Segurament. I és possible, com insinuava el Jaume, que per mi és més un problema de saber explicar allò que fas. Ara penso en aquestes metodologies que corren, no?, tan modernes, que no són tan modernes, que ja fa un segle que corren.
1: 130-140 anys.
4: I segurament, exacte, no? I segurament no hem sabut explicar, no s'ha sabut explicar les bondats i les virtuts dels mètodes que apliquem. I en aquesta relació amb la família és molt important que el mestre, una, estigui convençut d'allò que fa, i dos, sàpiga explicar a les famílies allò que està fent,
0: i a més, perdoneu, pel seu fill. És que estic llegint entre línies, creieu que els mestres abans eren vocacionals i ara no tots?
1: No. Això crec que continuen siguent vocacionals. Sí. Però hi ha un tema que d'alguna manera el anar crispant l'atenció ens falla molt, que és el saber escoltar. Moltes vegades els mestres ens passa que diem, és que aquesta família no entén que el seu fill té problemes. Jo aquí tinc una pregunta al contrari. Tu com a mestre, quan ets pare, entens els problemes del teu fill? Hi ha una cosa que és importantíssima, que és escoltar les famílies, tenir una relació empàtica. Si les famílies venen a l'escola a que nosaltres els hi diguem lo malament que es porta el seu fill, no podem esperar que aquesta família ens aculli i ens digui, oi que bé, gràcies per dir-me que el meu fill és un problema. Hem de partir d'una situació en la que realment, com a mestres i professionals, plantegem com treballar conjuntament per resoldre el problema del fill.
0: David,
1: i això és escoltar, i això és empatia, i això és treballar conjunt.
5: Jo veig que amb el tema aquest, a veure si l'encerto, però amb el tema aquest dels canvis tan accelerats que vivim, clar, de vegades es necessita un temps per assimilar aquests canvis i veure què s'acaba fent amb tot això. Ho dic, per exemple, per un tema que jo crec que està molt implicat amb tots els canvis que hi ha hagut darrerament, que és tot el tema del telèfon mòbil, amb les xarxes socials i tota la pesca.
4: I la IA.
5: I la IA i tot això. Clar, això és una cosa que de sobte et sobrevé, i tothom necessita un temps per assimilar-ho, per concretar-ho, per abaixar-ho, i a partir d'aquí solucionar-ho i resoldre-ho. I ara ens trobem en ple apogeu de tot això.
1: Val, però discúlpa'm un moment del tema de la falta de coherència entre tots. Les famílies demanen a les escoles que es retirin els telèfons mòbils de l'escola. Perfecte. Però resulta que quan els nens i nenes surten de l'escola, el mòbil està a les seves mans, moltes vegades ja està, i a partir d'aquí entrem en un espai de descontrol, perquè la família tampoc sap com gestionar el tema del mòbil en família, ni les mateixes famílies tenen aquesta supervisió ni aquesta actitud.
0: Perquè els adults ho tenim sobre nosaltres mateixos.
1: Això
0: és així, Jaume.
3: No, hi ha dues coses que s'han...
0: Ara vaig a l'Elisabet, que la tinc en remot. No m'he oblidat de tu, Elisabet. Només faltaria, ara vinc.
3: No, a veure, diverses coses. Primer, el tema de les famílies. A veure, és que cada llei que es fa, que s'ha anat fent, ha anat retallant les possibilitats de que la família tingués relació amb l'escola, quan en realitat és un pare i una mare que confien cada dia a un altre professional que acaben definint que no tenim ni confiança, no sé què, li confien veritablement bona part de la vida del seu infant. Llavors hem de pactar com tots dos acompanyem, però això requereix que el metge tingui temps, tingui l'encàrrec i tingui ganes de fer-ho.
0: I, i temps implica també recursos.
3: Sí, però recursos vol dir, a veure, qui convenç a una família en aquest moment en el que, sense dubtes, el problema número 1 de l'escola, perquè el seu fill comparteixi classe amb un indeseable, amb te comet. Perquè el gran problema és la segregació. Les zones úniques de moltes ciutats el que fan és que els que són més o menys que van tirant s'ajuntin amb els que tiren i els altres que es quedin allà sols. I com convences a una família a dir l'escola està perquè el teu fill aprengui que hi ha gent diferent de tu i descobreixi que hi ha infàncies que no són com la teva? Aquesta és una batalla, però a partir d'aquí després seguien el que estaven dient els altres. Què demanen pares i mares? Seguretats, prohibicions, no serveix de res, però prohibicions, però en lloc de pensar, òbviament, prohibir el mòbil a la secundària simplement és evitar-se conflictes, però res més,
1: però
3: evitar-se
1: no conflictes.
3: Però estem en una altra cosa. Ara la consellera ha dit, no faran servir la IA fins a no sé quina edat. I diu, però si la meva neta de 2 anys entra al meu cotxe i tots dos li diem a l'Spotify que posi la masovera sempre al mercat.
0: Mireu, encara no hem dit ni el telèfon i ja tenim trucades dels nostres oients que volen plantejar diferents situacions que potser tenen una solució. Enric, aniré a tu i també tinc l'Elisabet allà pendent. Apunteu-vos, el que heu de dir, perquè avui ens està explotant tot plegat. Per cert, com sempre, línies obertes, Frank, no t'he donat ni pas i ja estan trucant.
6: Efectivament, perquè els oients són savis i volen aportar solucions a aquest tema que plantegem avui. Les línies, sabeu que són les de sempre, el telèfon del directe, 93-201-7474, o podeu escriure, si no voleu trucar, al WhatsApp del programa, aquell que teniu guardat com a la solució amb l'Elisabet de Carot, al 677-38-77-19. Mira, com que hi ha moltes coses, ja han sortit molts elements del debat, us farem una crida molt concreta, que és, de tots els problemes que té l'educació, que evidentment estarem tots d'acord amb això, n'hi ha molts, quin és el que creieu que és més urgent solucionar? Per exemple, el nivell dels alumnes, l'autoritat del mestre, no?, que ha sortit aquí, la implicació de les famílies, les altes temperatures de la classe, també, per exemple. Quin és el que creieu que és més urgent per solucionar?
0: Si no solventem les altes temperatures, no solventarem la resta, perquè ja no hi serem, que se'ns cobren les criatures.
5: Clar, és que avui és dia 21 de setembre i torna a fer molta calor, i a les aules avui també s'està respirant aquesta calor, lògicament.
0: Per favor. Mireu, tenim una trucada a la Lebela de Calafell. Lebela, bon dia.
7: Hola, bones a tothom.
0: Hola, bonica. A veure, tu ets educadora d'infants amb necessitats especials.
7: Sí, mira, jo soc educadora d'educació especial en centres públics d'aquí de la Generalitat. I jo el que volia reivindicar és més que res, perquè aquest tema necessitaríem 3 anys per parlar-ne.
0: I tant.
7: El que sí que m'agradaria és dir que encara que el departament faig i inverteix en molts recursos, com són nosaltres, integradors socials, fisioterapeutes, està com més concreta la feina que fan els fisioterapeutes, però, per exemple, nosaltres, que som educadores d'educació especial, integradors socials, tu vas a centres i no saben exactament quina és la teva feina, què és el que has de fer, si necessites un espai, si no el necessites. Llavors, jo crec que a nivell de recursos que li fan falta, haurien d'haver-ne molts més, però també és important que als centres on hi ha aquests recursos els hi diguin què és el que hem de fer. Perquè si no, llavors tu vas a cada centre i els hi has d'explicar, no a tots, però què és el que has de fer, si necessites coordinar-te, en quines reunions has d'anar. Llavors, clar, si no comencem per aquí, és molt complicat que aquest recurs funcione. Que n'hi ha.
0: Mira,
7: que
0: és en certa manera,
7: costa.
0: Perdona, Lebela, és en certa manera el que estava dient la Coral, de dir no només recursos econòmics, sinó recursos formatius, no? De dir, és que si no administrem bé aquests recursos que ens arriben, no en traurem el partit al 100%. Coral, anava per aquí, oi? És un exemple, oi, el que ens està dient la Lebela. Teniu alguna pregunta per la Lebela?
1: No, molt gràcies, perquè crec que has donat amb una dada que és molt important, la necessitat d'utilitzar bé els recursos, que són pocs, però els recursos que tenim. Gràcies, moltes
7: sí,
1: gràcies.
7: Sí, de res, jo estimo molt la meva feina, però és molt dolorós arribar a un centre i que justament quan tu ets una persona que té experiència, que sap com dur les coses i demés, t'atrabanquis del funcionament dels centres perquè no estan preparats per aquest recurs.
3: Si et sabés de com són, quan començaven els primers EAPs, els primers equips ocupadors, els centres els deien els paquistanis. que volia dir, aquest per què està aquí?
0: Oh, wow.
7: Exacte, és molt complicat. I les famílies et veuen i, clar, diuen, ostres, calla, que aquesta persona potser ens ajudarà. I dius, jo te voldria ajudar, però és que no tinc ni els recursos ni sé com explicar-li al meu centre què és el que he de fer, perquè és molt complicat.
0: La
7: Llavors
0: Bela.
7: És això, i blindar, sisplau, blindem l'educació, que no hi hagi cap... Ara apareix este color al govern i canvien, ara apareix un altre. Per favor, blindem l'educació, blindem la sanitat. Recursos públics, blindats.
0: Ja Bela, t'agraeixo moltíssim el resum i la força que ha tingut el teu testimoni, perquè crec que has comprimit moltes de les problemàtiques i moltes de les pulsions que rebeu els professionals que us dediqueu a l'educació. Una abraçada, Mònica, fins ara.
7: Una abraçada.
0: Adéu. Elisabet Pedrosa, a veure, adéu-n'hi-do, tot el que s'ha comentat.
2: Sí. Mira, jo sobre aquest malestar docent que hi ha, el que observem després de fer molts programes a l'Ofici d'Educada, sentir professors i sentir mestres, és que hi ha malestar, hi ha dolor, però no desesperança. Què vol dir això? Doncs que el professorat està molt cansat de la burocràcia, de la falta de recursos, que cada vegada els hi demanen més coses, no? S'ha de resoldre problemes de salut mental, d'intel·ligència artificial, la diversitat de les aules, no? Resoldre problemes que són de tota la societat, no? I us poso dos exemples molt concrets. L'escola inclusiva, no? Trobem mestres que hi creuen molt, però diuen, home, sense formació, eines i recursos, això no es pot fer, no? Llavors, demanem al mestre que resolgui tot sol allò que el sistema no ha resolt, no? O com el que dèieu de la calor a les aules, no? Mestres intentant ensenyar amb temperatures extremes que l'endemà hi tornen, intenten que els alumnes aprenguin, però hi ha coses que la vocació no pot solucionar. Llavors, una cosa és que estan cansats del sistema educatiu, una altra és que no estan cansats d'educar, no? I segueixen intentant recuperar aquell alumne que no pot aprendre a llegir o que es despenja de l'educació o aquella família que costa d'arribar-hi, no? Llavors, la cosa és, ostres, què podem fer per no esgotar aquesta esperança, aquesta vocació que tenen els mestres, aquest compromís... No, i que no fer-los responsables de coses que no és la seva responsabilitat, no?
0: El llibre d'en Jaume Funes, Pedagogia de la desesperança, una proposta de vacuna contra la depressió docent. Per cert, els tres títols dels tres llibres dels tres ponents que tenim avui, a part de l'Elisabet Pedrosa, els tindreu també al Club de la Solució. Allà us posarem l'enllaç perquè pugueu accedir a tots els llibres.
3: Ja pensaran que hem vingut a vendre llibres.
0: He de dir que els hem convidat a ells i després m'han dit, no, tinc aquest llibre. Dic, ara en farem promoció. Club de la Solució, us posarem allà tots els enllaços. Digues, David.
5: De vegades pot ser que tot sembli més alarmant del que realment és.
4: Sí.
5: Ho dic perquè...
0: Totalment d'acord.
5: Sí. Ho dic perquè, clar, o sigui...
0: Ara va l'Enric, després.
5: Sí, amb tots els debats doncs, que anem escoltant a diferents mitjans de comunicació o a tot arreu, clar, et dona la sensació, a mi, per exemple, no, que arribaré als 80 anys i si necessito un advocat no el tindré, si necessito un dentista no existirà, que si m'han d'operar de la pròstata no hi haurà ningú que em pugui operar. I jo estic convençut que ara que dèieu coses de les llars d'infants, en una llar d'infants ara de l'Hospitalet de l'Infant, al pati que estan jugant, sí que ja n'hi haurà 3 o 4 que descarrilaran a la vida, però allà també hi ha un dentista, hi ha un advocat, hi ha un cirurgià, no? Vull dir que no és tot tan alarmant com ens ho pinten, no?
4: Jo crec que no.
0: Enric, a veure, missatge si optimista.
4: Sí, optimista de mena, perquè si no és optimista no pots dedicar altra educació, això per començar. He dedicat una altra cosa, no? Per tant, de fàbrica ja has de ser optimista si vols dedicar a l'educació. Hi ha molt de soroll, i cada vegada que ens surt PISA i surten altres informes que ens fan la foto que ja sabem, es munta un sidral de nassos a nivell mediàtic, a nivell polític, i es genera molt de soroll. Hi ha molt de soroll. Tranquil, que la pròstata te la arreglaran.
5: Clar,
4: no pateixis,
5: algú?
4: David, segur, i podràs anar al mecànic i podràs anar als diferents especialistes. Però deixa'm dir una cosa sobre això que ha apuntat l'Elisabet, no? de l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no és un tema de formació només, no és un tema de recursos només, és un tema de convicció. L'escola inclusiva és un principi d'una escola obligatòria democràtica. I si no acceptem això, si no acceptem que l'escola democràtica implica una escola inclusiva, estem en un altre paradigma, estem en un altre model, estem en un model no democràtic. Una escola...
0: Però ara molts pares et dirien, o molts mestres et dirien, una escola inclusiva però ben feta,
4: sí,
0: amb recursos,
4: no dic que no sigui tema de recursos ni tema de formació, dic que és un tema de convicció. Ens ho hem de creure, com ens hem de creure que l'escola democràtica la tenim aquí perquè l'escola obligatòria en aquest país de 6 a 16 anys és per tothom, i per tant hem d'acollir a tothom. Què passa? Que l'escola és un espai de trobada és un espai molt singular, no hi ha cap altre espai social, fixeu-vos, on aparegui gent tan diversa i de manera tan espontània i d'aquí i d'allà. Penso en famílies, però penso en mestres i penso en criatures, i aquesta diversitat genera tensions, genera conflicte. Quan no ho gestiones bé, i pot provocar el desastre, sí, però molt puntual. Per tant, acceptem que és un espai de trobada de l'escola, acceptem que és un espai per tothom, perquè és obligat, perquè és obligatòria i és democràtica, i si no, estem en un altre model. Per tant, la convicció per mi va davant de tot. I després de la convicció, la confiança.
1: I pensem en alternatives que se'ns donen a vegades per alguns polítics, les declaracions d'avui de la Meloni, no? Amb què està plantejant clarament models absolutament segregats. I quines conseqüències té això a nivell social? Jo crec que totes aquestes coses les hem de veure. Només un apunt, sí que és molt exagerat. Perquè a vegades ens sembla que quan exagerem ens faran més cas. I jo aquí crec que a vegades també hem de ser molt conscients de que els brots verds que hi ha a les escoles donen molta esperança a les famílies, donen moltes esperances a que realment les coses estan funcionant i haurien de funcionar millor i es necessita més recursos. Es necessita un paper de l'administració claríssim, que tingui clar que el tema de l'educació no va per cicles electorals, que necessita molt més temps i molta més perseverança i tenir objectius clars. Però hi ha molts brots verds, és a dir, a les aules de moltes escoles del nostre país hi ha mestres que ho estan allà treballant i que tenen molt clar el que tenen que fer i estan treballant amb propostes i solucions.
4: Ho estan petant,
1: ho estan petant.
0: Perdoneu, deixeu-me a l'Elisabet Pedrós, si vol fer l'últim matís que vulguis afegir a Elisabet Pedrosa, ho dic perquè t'he d'alliberar, que sé que et feina tard i no et voldria fer anar gaire més tard, Elisabet.
2: Sí, a veure, jo crec que el que no, o sigui, tens raó, Enric, que és una qüestió de model i aquest és el model que hi ha d'haver, però el que no pot ser és que el mestre sol a l'aula amb tots els 10 alumnes, que cadascú té la seva dificultat o especificitat, sigui ell que hagi de resoldre aquesta situació.
4: Clar,
2: per tant,
4: no
2: és una cosa que com a departament, com a societat, hem de creure en aquest model i posar-hi tots els recursos perquè sigui possible, no? I a vegades el pobre mestre es troba sol allà,
4: no? I tant.
2: Llavors jo crec que això no ajuda ni al mestre, no, ni al sistema educatiu, ni a les famílies, ni als alumnes, ni a ningú, no? Llavors, una cosa que, per acabar, que jo crec que és possible que estiguem en crisi, com diu l'Enric, si és que mai hem deixat d'estar en crisi en el sistema educatiu, però m'agrada molt que es parla molt d'educació. Jo crec que això ho hem d'aplaudir, no? Tot un programa dedicat a l'educació amb una hora prime time. És que això és meravellós, no? Llavors, jo us felicito.
0: Gràcies.
2: I crec que això és el bo.
0: Elisabet, t'ho agraeixo moltíssim, per cert. Si voleu sentir més d'Elisabet, que sapigueu, directora i presentadora de l'Ofici d'Educar, que la trobeu cada diumenge de 6 a 7, ja ho diré, de 6 a 7 a Catalunya Ràdio. Elisabet, gràcies enormes i gràcies per haver-nos rescat uns minutets més. Una abraçada, bonica.
2: Petons, gràcies.
4: Ara, adéu, adéu.
0: El Jaume, que el tenia pendent. Jaume, perdona'm.
3: No, el que passa és que ja penso els temes.
0: Ja ho sé, ho sé.
3: Començarem pel final.
0: Digueu-li a l'Òscar que no fa Catalunya migdia, que ens quedem nosaltres.
3: A veure, quan l'Enric plantejava l'escola democràtica, des de 1975 que un servidor estava amb aquestes històries, el debat sempre ha estat el mateix: quina escola per quin alumnat? Perquè això en definitiva és el mito del Procusto, que era un posader que estava en un camí, tenia un llit, i quan arribava un que havia de dormir, si era molt llarg li tallava les cames, i si era molt curt ho estirava. Una escola que és com és, i quan la realitat cada vegada és més diversa, per tant, és que objectivament és fer. Clar, tots ben, suposadament, necessiten més recursos. Ja no ho recordaven ara. Omplir l'escola de professionals, entre cometes, inútils, de les etiquetes, no serveix per res. Serveix que el treballador social, l'educador social del barri, passi el seu temps a l'escola i el profe no pregunti aquest què li passa, sinó que tots dos descobrim a veure com dimonis aguantem. L'última recomanació, reduir l'abandonament escolar. Però si abandonament escolar, al final un programa és que vagi a l'escola un nano que no vol anar, amb una escola que no vol que hi sigui, amb uns pares que els hi és igual. Doncs com aconseguim aquesta història? Els professionals han d'ajudar els professionals, però no simplement anar sumant. Ja per acabar, ja que deies, més alarma de la realitat, infinitament més. tot el que s'ha dit de PISA majoritàriament és fals. Per exemple, el gran titular que ha quedat és la culpa del fracàs són les pantalles, i l'informe en cap moment diu això, sinó que està dient és probable que estiguem mesurant competències d'adolescents que ara que tenen i no sabem mesurar, i és possible que les competències que tenien hagin canviat en una generació que ja s'ha passat tota la vida digital.
0: Que el que dèieu a l'inici del programa, insisteixo, avui ens quedarà curt. Jo ho entenc, estem intentant buscar totes les cares d'aquest poliedre i almenys començar a plantejar per on podríem treure el cap per buscar-ne una solució. David, i me'n vaig a l'Enric, sí que us demanaré que ho aterrem, ara hem teoritzat, no? Però de dir, qui hem de seure a la taula perquè això es comenci a revertir? David.
5: No, només era una cosa que no sé si encara es fa. Encara es fan reunions on hi va l'alumne, els pares de l'alumne i el tutor? Sí. O és una cosa que s'ha anat perdent de
1: no,
5: mica en
1: no,
5: mica?
1: No, es fa i jo diria que es fa més.
3: Els que treballen bé ho fan.
5: Perquè a mi em dóna la sensació que la implicació, em dóna la sensació, no ho sé, que la implicació d'un mestre s'acaba confonent per alguns pares, jo és que culpo molt els pares, ho sento, amb intromissió. Implicació igual a intromissió. I no ha de ser així, no ha de ser així, perquè implicació no és intromissió. I ho dic perquè a mi, per exemple, quan jo era adolescent, hi havia un professor que trucava a casa meva moltes vegades per parlar amb la meva mare. Perquè jo era un tio...
0: Poques vegades va trucar, trobo,
5: una mica erràtic. I a mi allò m'emprenyava molt, i ho veia com una intromissió. Però després, amb el temps, he vist que, collons, que aquell tio s'implicava i que aquell tio volia el millor per mi... i que va anar bé tot allò
0: que va aconseguir.
5: Sí, em van redreçar bastant i em van encarrilar bastant. Llavors, no ho sé si això ara encara funciona d'aquesta manera o no.
4: Sí, depèn de l'escola, depèn de l'escola, de com tingui pautat i protocolitzar la relació amb les famílies i l'avaluació del nano i, per tant, relació a això d'equip docent i família. Jo crec que he posat un dels elements clau, no? Quan estem preguntant com hem d'engegar aquest debat...
0: Exacte, anem a aterrar-ho.
4: Clar, jo crec que hem de jugar, si més no, en diferents capes, no? Una ja ha sortit, que és a nivell de centre.
0: Espera't un moment, que l'Albert em diu que hem d'anar a publicitat i té tota la raó, que si no, aquí no seguim parlant de res més. Ara tornem.
8: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
9: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé. I et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
10: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
11: Tisores a punt, pintes ben alineades i... tupé? Perfecte.
12: Ja podem obrir.
13: Del 5 al 12 d'octubre arriba La Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país, música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
14: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
15: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
16: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
17: Quan dones importància al menjar que t'endús a casa, busques. Quan busques, vens al Corte Inglés. I quan vens, trobes fruita i verdura de temporada. Peix i marisc de llotges seleccionades, carn amb denominacions d'origen, formatges nacionals o internacionals i els ibèrics que més t'agraden. Hipercor, Supercor i Supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
18: Grau, què passa?
19: Faig masses coses.
18: T'has de calmar i organitzar-te millor.
19: Només demano que el dia tingui 48 hores, sisplau.
20: Ja, però això és impossible, Grau.
18: Necessites un ajudant? Algú divertit, amable...
19: Esclar, un altre Grau?
18: Buah, això seria la bomba.
20: Buah, no m'ho perdria per res del món.
18: Un altre Grau.
21: Nova temporada de Projecte Beta. Cada dilluns al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
22: Reviu els himnes del pop-rock català com no els ha sentit mai. Alfred García i Mariona Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
6: ni des de dalt, ni des de baix, ni des del nord, ni des del sud, ni des de la muntanya, ni des del mar. Barcelona no es pot mirar de lluny. Cal viure-la de ben a prop. BTV, on veuràs i viuràs tot el que ha passat. Passa i passarà a Barcelona. BTV. A peu de carrer.
7: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
12: Usted promete, Manu.
7: No lo creo. Arranca la transición. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora.
12: Huele a compra, Manu.
7: Huele. Va. ¡Y va! ¡24 horas!
12: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
7: Venga.
23: Catalunya Ràdio.
24: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
24: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
24: Som 3CAT.
23: La solució. Amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Us hem avisat que avui no ens hi posàvem per poc, ens quedaria curt. Avui estem intentant trobar la solució, o almenys debatre, que sempre és interessant formular-nos preguntes i reflexionar al respecte de com solventem la crisi de l'educació. Avui ens visiten la Coral Regí, biòloga, educadora i exdirectora de l'escola Virolai, en Jaume Funes, psicòleg i educador, i l'Enric Prats, que ha sigut una mica el disparador d'aquest tema, doctor en pedagogia per la Universitat de Barcelona, professor de la Facultat d'Educació de la UB i, a més, escriptor d'aquest, us deia, aquest llibre que ens ha portat a fer aquest debat o aquesta solució especial, doctor en pedagogia, però autor del llibre Educació sense horitzons, Neumo Editorial. A veure, quantes coses has de dir, Enric?
4: Sí, començava dient que jo crec que si hem d'avançar d'alguna manera, la primera pauta ja ha sortit, que és a nivell d'escola, a nivell de centre. Crec que el debat, aquest debat que es proposa, ha de ser un debat situat, un debat que compti amb les forces de cada centre, penso en famílies, penso evidentment en professorat i en altres professionals que sàpiguen quin és el seu projecte. I per tant, a partir d'aquí ja no caldrà més. La confiança mútua ho farà tot. I en altre nivell, i al nivell més alt, si voleu, no? El nivell que el president Illa ja va plantejar l'altre dia en una conferència fa no res, fa dos dies, no? Dient que engegarem un debat en aquest país. Molt bé. Jo recordo l'últim programa que vam fer aquí, bueno, penúltim, sembla, o de la temporada anterior,
0: el penúltim, crec que era, sí.
4: Deures d'estiu, i em preguntaves quins eren els deures que caldria fer. Jo vaig dir, primer els polítics i els sindicats, que es posin d'acord i que facin deures aquest estiu. No han fet deures.
0: No.
4: No han fet deures i, per tant, estem veient les conseqüències. Què vull dir amb això? Que a nivell polític, aquest debat, aquest pacte, aquest consens que aquí ha sortit, el primer acord que han de prendre és, durant 15 anys, o 20, no utilitzarem l'escola com una eina llancívola, almenys en públic.
0: Interessant.
4: Ens barallem en privat, però no en públic. És a dir, no utilitzem l'educació per llançar-li el contrari. Posem-nos d'acord, almenys en 15 o 20 anys, perquè l'educació, ha dit la Coral, és una qüestió a llarg termini.
0: El president Illa, les declaracions a la que referia l'Enric, és quan el president Illa va fer la setmana passada una crida a obrir, cito textualment, un debat de país sobre educació per portar-la a l'excel·lència.
4: Exacte.
0: D'acord, entenc que aneu en línia, doncs. Un debat de país seria ajuntar totes les formacions i dir, fem un pacte d'avui a 15 anys endavant.
4: Exacte.
0: I això ho aconseguirem?
4: No, però... bueno, ho sé, a la meva tèvita dic que no, espero que sí. Però clar, és un nivell de debat que s'ha d'assolir en el Parlament, que és l'espai on s'ha de debatre això, i és l'espai on ha de definir un programa polític.
1: Perdó, Enric, i tenim una llei, potser som l'únic país... l'única comunitat de l'Estat espanyol que té una llei, que és la Llei d'Educació de Catalunya, la LEC, que és una llei de país, que es va aprovar per consens. Què passa? Que no s'implementa, que es posa en tela de judici, que es contradiu.
4: Sí.
1: Per tant, comencem, tenim una llei, posem-la en pràctica, posem-se d'acord, i d'acord amb l'Enric, no utilitzem l'educació com una arma política, perquè no hi haurà cap canvi en educació que vagi per cicles electorals.
4: Perdona, la llei...
1: L'escola, perdó, és impossible.
4: La llei s'aprova el 2009, en aquest país, per un consens. El 2010 hi ha canvi de govern, i aquell govern que entra la posa en un calaix.
1: Sí, exacte.
4: Per tant, no té solució.
0: I
4: deixa'm... Digues, no, perdona.
0: No, que ningú li ha posat en dubte aquesta decisió de posar-la al calaix?
4: No, sí, suposo que a nivell...
0: Intern?
4: A nivell s'ha posat en dubte, però ningú ha fet res a partir d'aquí. Però deixa'm afegir una altra cosa, perquè això no solucionaria res. Això no solucionaria res. Jo crec que, a part del nivell de centre i el nivell polític, cal un debat de la comunitat territorial. Crec que en cada territori s'han d'engegar debats, no? Liderats per qui sigui, digue-li moviments, digue-li sindicats, digue-li... Però que amb honestedat es faci un acte de bona fe de dir, aviam, què volem? quina escola volem, quina escola volem pel territori i quin model de, quin, en quin model de persona estem pensant. I això no és fàcil, perquè és un
0: model. Però suposo que cada sindicat o cada associació té la seva idea de model.
4: Bueno, tenen la seva proposta sindical, la seva idea laboral, però jo crec que hem d'anar més enllà dels sindicats. Hem d'anar a través de plataformes que existeixen, que les tenim en el sector educatiu, i crec que hem d'aprofitar aquesta força pedagògica que té el país, que fa molts anys que debat. Uh-huh. Per tant, aquests 3 o 4 nivells de debat s'han de engegar de manera simultània.
0: Jaume.
2: No, començant pel final, que és... jo crec que en gran mesura no hi ha sortida si no tornem a escola i comunitat, escola de barri. Cada escola ha de tenir la població que hi ha al barri, els professionals que treballen al barri s'han d'implicar en l'escola, els pares i mares són els que són, però clar, això, tornant a la primera de les propostes, això requereix que les autoritats expliquin quina escola volen i, òbviament, li diguin als seus votants: no, el teu fill no té dret a anar a una escola en el que no tingui males companyies.
4: Exacte.
2: I requereix que s'accepti que l'administració local s'ocupa de diversificar l'escola i requereix que necessitem professionals que ajuden a aquest canvi. I això, jo, no utilitzar com a arma llancívola. Mira, jo vaig viure una època molt difícil, l'època de l'heroïna, i va costar 10 anys que els partits acceptessin que a l'univers de les drogues no havia de servir de confrontació política. 10 anys fins a arribar a un pacte, que es va arribar quan ja no era útil electoralment, de dir: no parlarem de les drogues als barris perquè en definitiva és un problema que hem de resoldre junts. Això era l'argument. La pràctica és que ja no era útil electoralment. Per tant, o expliquem a la ciutadania quina escola volem, i això és una opció política, el consens, per què no hi ha lleis permanents? Perquè si mires l'explicació de la llei, cada llei diu coses diferents.
0: Però en temps maniqueistes potser és una mica complicat explicar aquest missatge, no? Perquè la gent entendrà: què vols, aleshores, que el meu fill baixi el nivell per adequar-se?
2: Sí, però i qui ha dit que baixi el nivell? El teu fill, per sort, la teva filla meravellosa, empollona, que té prou bones notes, li senta molt bé que estigui assegut al costat d'un tio bandarra.
0: Que això no ho dic jo, que ho diuen, que se m'atribueixi ara.
2: Que li ajuda a descobrir la vida.
3: I això passa tota la vida i enriqueix molt.
0: I tant. Absolutament.
3: A la meva classe hi havia gent de tots els tipus i això era...
1: Pensem a les escoles rurals on l'escola del poble era l'escola de tothom.
3: Exacte. Hi havia el típic que no venia mai a classe i quan venia enriquia a la seva manera.
0: Mira, una abraçada aquí en Joan.
3: El meu es deia Marcos. Una cosa molt terrenal també, que l'altre dia, documentant-me per aquest tema d'avui, vaig descobrir una cosa que em va xocar molt, que és que ara es veu que no repeteix curs. Mm-hmm. Aquest tema també tractem-lo, perquè...
0: No, tu, obre'm incendis a 7 minuts d'acabar.
5: El jardí de David Balaguer.
3: Home, sí, aquesta és forta, perquè no repeteix curs?
0: Per què no repeteix curs?
1: Perdó, és el país d'Europa on més es repeteix curs.
2: Exacte. Va haver un any que l'informe PISA no valia perquè hi havia massa repetidors.
1: I les repeticions de curs, en realitat... tots els estudis rigorosos i ben treballats, i l'Enric ens pot donar més dades, no serveix absolutament per res.
0: Epa, tens la resposta, David.
3: Però si un suspèn 7 assignatures...
1: I fixa't, a veure, primer hauríem de veure per què suspèn 7 assignatures i veure què passa. I no el dia 30 de juny, sinó el 15 de setembre. És a dir, les mesures per garantir que aquests alumnes tenen solucions s'han de posar quan tenen solució, no final de curs suspenent. I tot aquest tema, evidentment, quan un alumne, per circumstàncies especials, té 7 insuficients, 5, hem de veure què fem. Però la solució, les repeticions, no són
0: una solució.
1: Quan som el país que més encara ara es repeteix.
2: Perquè ens hem oblidat que la llei organitza, no per cursos l'escola, l'organitza per cicles, i que els objectius s'han d'aconseguir al final del cicle, no cada curs. Però aquí anem curs, assignatura, aprovar, suspens. No, això no va.
0: Enric.
4: No, la Coral l'ha explicat molt bé. Jo et volia preguntar, David, defineixem repetir.
3: Doncs que tu has fet, en el meu cas... Jo vaig repetir primer de BUP. Tu fas primer de BUP
4: i jo cou.
3: Sí,
0: veus? I us va servir?
3: Les coses no van funcionar, no van anar bé, perquè tenies el cap ple de pardals i llavors et foten repetir primer de
0: BUP. I tu creus que et va servir?
3: A mi sí.
0: Potser.
3: A mi sí, jo crec que sí.
0: I tu, Enric?
2: Per aprovar, però suposo que vas oblidar tot el que vas repetir.
4: Exacte. Segurament.
3: No ho recordo.
4: Ara hi ha una dada molt interessant, no? Què és amb la IA? Els alumnes que apliquen la IA tenen puntatges molt més alts que els altres.
0: Però la retenció em sembla que era molt baixa,
4: però
0: no?
4: Però al cap de 6 mesos, 7 mesos, ja cau. Clar, o sigui, si ens hem d'entrenar per fer bones proves, si hem d'entrenar-nos per no repetir, no solucionem res, David. Mm. Jo crec que el que hem d'anar és el que deia molt bé la Coral, no? De dir, anem a veure què està passant, però el 15 de setembre, per fer un seguiment de l'alumne, i no per evitar que repeteixi, sinó perquè assoleixi aquells mínims que faran, com deia el Jaume, que al final del cicle pugui superar de manera satisfactòria allò que se li exigeix. Però no ens quedem al final, fem-ho de manera avançada.
1: Quan diem que una escola ha de ser per tothom, vol dir que ha de ser per tothom, és a dir, per tota la diversitat d'alumnes que tenim, garantint que donem solucions. Això no és fàcil, però això ho hem de fer. Em preguntàveu què és cal fer. Jo crec que, evidentment, necessitem que els polítics ens donguin aquest marc de tranquil·litat i de consens i de recursos econòmics.
0: Home, la Generalitat s'ha compromès a que el debat inclogui aquest objectiu de destinar el 6% del PIB en el
1: que és una reivindicació històrica de sempre, amb una ILP aprovada per tothom. Per tant, sí, hem d'anar per aquí, i això ha de servir perquè l'escola, com comentava el Jaume, tinguin espais de formació, de millora i de consens per treballar. Necessitem temps, i temps per treballar amb les famílies, i temps per generar comunitat, i temps per poder treballar amb calma amb els alumnes, perquè els alumnes el que sí que tenen són ritmes diferents d'aprenentatges, formes diferents d'aprendre, i aquí hem de ser capaços de donar resposta a tot.
0: Tenim 3 minuts. Jaume, Enric i David, ves pensant.
2: Jo crec que hi ha una part que l'hem anat dient, però que no la podem oblidar. Hem de construir en sèrio formes d'acompanyament del professorat, és a dir, formes que veritablement permetin, perquè moltes vegades el profe està o el mestre està desesperat perquè tot el que fa algú el desfà fora, perquè veritablement l'únic lloc que tenen determinats nanos de tranquil·litat i de felicitat és l'escola, i es desespera perquè veritablement no és que necessiti un que li, pel qual envia la deriva, que és derivar alguna, o sigui, algú que veritablement compartint, a veure, i com ho fem, i què pots fer tu i què puc fer jo. La carrera docent no deixa de ser una desesperació d'una persona que té la seva vida, els seus amors, desesperances, desil·lusions, que es va trobant en reptes que ha de resoldre i necessita ser ajudat, perquè veritablement no perdi la idea mai de que ell és una oportunitat única en la vida de molts infants que no seran iguals si no hagués aparegut ell en la seva vida.
0: Què és el que diuen els mestres, perdoneu, que no només és una qüestió de recursos.
2: No.
0: Enric.
4: Exacte, i justament jo crec que el punt central l'heu posat amb el mestre. Fa un any va sortir un informe que el malestar docent, un informe internacional, l'estrès anava en augment, sí. I ho hem vist amb les vagues. Hi ha un gran malestar docent. Això no ho podem amagar. Però és que casualment, en aquest mateix informe deia que la satisfacció del docent amb la seva feina era molt alta. Com compaginem aquest malestar amb la satisfacció? Molt clar. Jo estic molt content amb allò que faig el dia a dia, però les condicions no són les adequades. Per tant, jo crec que una mica hem d'avançar cap aquí. I deixa'm dir una cosa en relació amb això. No com a solució, però reivindiquem la lectura. Si alguna cosa té de singular l'escola, és la lectura. És l'únic espai on podrà i haurà de llegir allò que voluntàriament llegeixi i els mestres plantegin, perquè mai més ho podrà fer.
0: L'altre dia ens suggerien un tema que féssim a les solucions, deien els beneficis de la lectura en les criatures.
3: Sí.
0: Calla que no els tornem a convidar.
3: I llegim,
0: David, un minut, he de dir els títols.
3: Només una cosa, i llegim veu alta. Molt important.
2: Sí. Però que no sigui llegir en paper.
1: I llegir en família.
0: Fran Domènech, alguna observació? No. Avui heu quedat molt desatesos, demà us farem cas al WhatsApp full, eh?
5: No, mira, faig un resum ràpid. La Coral deia que Catalunya és una de les zones on més es repeteix. Doncs això és el que estan demanant la majoria d'oients, que repetim aquest tema, perquè han quedat encara moltes preguntes per resoldre.
0: Educació part 2, us ho prometem. En Jaume Funes, una proposta de vacuna contra la depressió docent. El títol es diu Pedagogia de la desesperança. La Coral Regí, biòloga, ja ho sabeu, a més, escriptora de Temps per a l'Escola, una mirada col·lectiva valenta i propositiva sobre el debat educatiu. I l'Enric Prats, doctor en pedagogia de la UB, autor del llibre que avui ens ha inspirat aquest tema, Educació sense horitzons, d'Eumo Editorial Sau. Tot us ho passarem pel Club de la Solució. Gràcies a tots i totes. Gràcies, David.
3: Que vagi bé.
0: Tornem demà fins que se'ns acabin les respostes.
8: El jutge Peinado envia a Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, a judici. Bon dia, són les dues.
9: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
8: Una setmana abans de jubilar-se, el jutge de l'Audiència Nacional, Juan Carlos Peinado, ha enviat aquest matí Begoña Gómez a judici per tràfic d'influències i per malversació, Joan Bota.
10: La dona del president del govern espanyol s'haurà de seure al banc dels acusats davant un jurat popular i amb peticions de fins a 13 anys de presó.
8: Madrid, Paula Brujats.
11: Ja no hi ha marxa enrere. El jutge Peinado jubila diumenge, però ha deixat la feina feta i envia Begoña Gómez a judici pels seus negocis privats amb la Universitat Complutense. El judici pot coincidir amb la campanya de les eleccions municipals o les espanyoles, si s'avancen. El govern espanyol condemna la decisió de Peinado, és injusta, és arbitrària, és una mostra de l'ofer, diuen, i una persecució contra Begoña Gómez per intentar tombar el govern de Pedro Sánchez.
8: Per cert, tot just uns minuts després d'aquesta notícia, un altre jutge, en aquest cas el jutge del cas Plus Ultra, ha donat 3 dies a José Luis Rodríguez Zapatero perquè aclareixi l'origen de les joies que li van trobar al despatx la primavera passada.
10: A més, ha encarregat un nou informe pericial per saber quan valen. El jutge també cita declarar les filles de Zapatero com a investigades el pròxim 30 de novembre.
8: Mentrestant, a Catalunya, la recaptació per l'impost de successions i de donacions augmenta un 32% el primer semestre de l'any 2026. Arriba als 700 milions d'euros en 6 mesos.
10: Les dades s'expliquen en bona part per l'augment del preu de l'habitatge, que fa créixer el valor de les herències. Gairebé 2 de cada 3 hereus, però acaben pagant menys d'un euro per aquest tribut un cop aplicades les diferents bonificacions existents.
8: Ho analitzarem a fons en aquest Catalunya migdia, el dia en què, en crònica internacional, Alemanya paeix els resultats de 2 eleccions regionals que debiliten encara més el canceller Friedrich Merz. A banda d'una nova victòria de l'extrema dreta en un altre land de l'antiga Alemanya Oriental, la notícia és la victòria de l'esquerra radical a la capital, a Berlín. Jordi Regàs.
13: Victòria clara de l'advocada alemanya d'origen turc Elif Eralp a la capital de la República Federal. L'extrema dreta, mentrestant, amb els resultats sobre la taula, dona el canceller per acabat. Merz afirma, però, que ell vol continuar per aplicar les reformes pendents.
8: I avui, Dia Mundial contra l'Alzheimer, ens fixarem també en els avenços científics per prevenir i fins i tot per retardar fins un 40% l'avenç d'aquesta malaltia.
10: Actuant sobre factors de risc com la dieta, el nivell d'estudis o la vida social. A Catalunya, 150.000 persones, la majoria dones, tenen Alzheimer. Són 1 de cada 10 persones majors de 65 anys.
8: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
14: Bon dia.
8: La crisi del Madrid ha trigat només 7 jornades de Lliga a arribar.
14: Ahir va perdre el derbi madrileny i Mourinho va tornar a la versió provocadora, a la sala de premsa, criticant l'arbitratge. El Barça arriba a aquesta aturada de seleccions sent líder de la Lliga amb un marge de 5 punts respecte al segon, que és l'Atlètic de Madrid, empatat amb el Betis. La Penya guanya la Supercopa de Bàsquet amb un La Pro Vítola molt motivat davant el seu exequip i aquesta tarda ho celebraran a Badalona. Feia 18 anys que la Penya no guanyava un títol.
8: Aquest matí, a primera hora del matí, hi ha hagut molts problemes a la xarxa viària catalana per culpa d'alguns accidents i especialment a la P7, però ara mateix quina situació tenim a les carreteres del país? Mariluz García.
15: Bon dia. Doncs a les carreteres ara mateix poques complicacions. En canvi, el transport públic encara retards a l'R2 Sud de Rodalies per una avaria entre Castelldefels i Garraf ja resolta. I d'altra banda, un tren AVE que feia el trajecte a Marsella-Madrid ha quedat aturat a l'altura de Santa Llogaia d'Àlguema a l'Alt Empordà per una avaria a la catenària. El passatge s'està traslladant a un altre comboi.
8: I ara, el temps.
25: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
8: Francesc Mauri, bon dia.
26: Bon dia.
8: Aquesta setmana hauria d'arribar la tardor. Però que ahir ens ho ha robat, ens ha robat la tardor, Mauri.
26: Sí, astronòmicament sí, i això és ciència exacta, això és mil·limètric, a les 2 i pocs minuts de la matinada del 23. Mm. Per tant, el 23 al migdia, dimecres al migdia, a aquesta hora ja parlarem en termes de tardor astronòmica. La climàtica ja va arribar a l'1 de setembre, però sembla tot un fake, perquè en realitat no la veiem per enlloc, no se'n suma. Això sí, es veuen moltes fulles seques, però és perquè els arbres estan estressadíssims des del punt de vista hídric i en defensa, i perden fulla. Però això no és la tardor, no se l'espera. Sí que és veritat que no tenim valors extrems, però, com dirien, suma i sigue tota la setmana de calor i de sol. Sí, sí.
8: Bé, doncs amb paciència anirem esperant que arribi la tardor també a la climatologia. Gràcies, Francesc. Bon dia.
26: Bon dia.
25: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
8: Les 2:05. Era un final anunciat i avui s'ha confirmat. El jutge Juan Carlos Peinado envia definitivament a judici a Begoña Gómez, la parella del president espanyol Pedro Sánchez. Ho fa just al final de la seva carrera com a magistrat, perquè es jubila aquest mateix diumenge, i enmig d'una instrucció molt polèmica que li ha costat rectificacions i crítiques molt dures del govern espanyol i també d'alguns dels seus companys de magistratura. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
16: Què tal? Bon dia.
8: A Begoña Gómez, Paula, la jutjarà un jurat popular i, atenció, pot coincidir de ple en la campanya de, com a mínim, les eleccions municipals.
16: Sí, amb les municipals o amb les eleccions espanyoles, si és que s'avancen, perquè ara només falta posar data per al judici, que serà l'Audiència Provincial de Madrid, i sol trigar entre 5 i 8 mesos a començar un judici com aquest. Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó, se la jutjarà per dos delictes, malversació i tràfic d'influències, i se l'acusa d'haver-se aprofitat de ser la dona del president del govern espanyol per crear una xarxa d'influències i per fer negocis privats amb la càtedra que codirigia a la Universitat Complutense de Madrid. A partir d'avui, per tant, el futur de Begoña Gómez està en mans dels nous ciutadans anònims que la jutjaran. Peinado l'envia a judici amb jurat popular i ho fa en contra del criteri de la Fiscalia i també del seu advocat, que en demana l'absolució. A part d'ella, també es jutjarà la seva assessora, Cristina Álvarez, que en aquest cas s'enfronta a 6 anys de presó.
8: Deia en Paula que aquest és un final anunciat. No sorprèn a ningú, perquè el jutge Peinado ja fa molt temps que estava intentant fer això, portar-la a judici.
16: Sí, era qüestió de dies i a ningú li ha sorprès la decisió. Peinado es jubila diumenge amb la feina enllestida, tanca dos anys després una investigació llarga i polèmica amb decisions inèdites i qüestionades, com la retirada del passaport a la dona del president del govern espanyol per risc de fugida. L'han corregit també tribunals superiors, instàncies superiors, i ha hagut de reduir, per exemple, de 4 a 2 els delictes contra Begoña Gómez, però se'n va aquesta setmana amb la feina feta en un cas que, recordareu, va començar per una denúncia del seu sindicat d'extrema dreta, Manos Limpias.
8: La Moncloa i també els socis de Pedro Sánchez condemnen aquesta decisió del jutge Peinado. Què n'han dit?
16: Sí, el govern espanyol diu directament que la decisió és injusta, és arbitrària i que és una clara mostra de lawfare, diuen, i una persecució sense proves contra la dona de Pedro Sánchez per intentar tombar el govern espanyol. El PSOE confia que es demostrarà la seva innocència, i sumar els socis de Sánchez van encara més enllà i acusen el jutge Peinado d'haver fet un últim favor al Partit Popular abans de jubilar-se. Des de Catalunya també n'ha parlat el PSC, que torna a tancar files amb Sánchez. Sentim Lluïsa Moret, la número 2 del partit.
17: Estem en contra d'aquesta decisió. Creiem sincerament que la justícia el que ha de fer, i esperem, és que sigui imparcial i compleixi amb la seva funció.
16: I des de Junts, en la mateixa línia, Josep Rius apunta que Peinado es mou per atacar Pedro Sánchez.
18: Ja fa mesos que els socialistes, és veritat, ja han après també què vol dir, doncs, el lawfare. Malauradament, a Espanya, l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari.
16: En canvi, el Partit Popular celebra la decisió i retreuen a Sánchez que de res han servit els seus atacs als jutges. Diuen que la seva dona haurà de donar la cara a la justícia. Per cert, Òscar, que la decisió de Peinado s'ha fet pública avui, justament quan Pedro Sánchez viatja cap als Estats Units per anar a l'Assemblea de la ONU. Un cop més, una decisió de Peinado que coincideix amb un viatge internacional del president espanyol.
8: Però aquesta no és l'única decisió judicial que hem conegut avui. Un altre jutge, en aquest cas el del cas Plus Ultra, ha donat 3 dies a José Luis Rodríguez Zapatero per tal que aclareixi l'origen d'aquelles joies que van ser requisades al seu despatx el dia 19 de maig. El magistrat José Luis Calama també ha encarregat un nou informe pericial sobre les joies perquè se sospita que el seu valor actual de mercat és molt superior del que es va fixar inicialment, 1,3 milions d'euros. A més, el jutge ha citat a declarar com a investigades el dia 30 de novembre les dues filles de Zapatero dins de la causa sobre les suposades irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Això el dia en què Carlos Mazón ha tornat al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre la seva gestió de la Dana a València, però s'ha negat a contestar les preguntes dels diputats a la comissió d'investigació. Diu que la justícia ha descartat la seva responsabilitat. Els grups, però, han criticat el silenci de Mazón, a qui acusen de menystenir les víctimes i fins i tot de burlar-se'n. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
19: Hola, bon dia. Carlos Mazón ha arribat a la comissió d'investigació del Congrés amb una estratègia molt clara: no contestar les preguntes dels grups, perquè, ha argumentat, la justícia l'ha eximit de responsabilitats polítiques el dia de la Dana.
20: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
19: Un silenci que Amazon ha mantingut davant totes les preguntes i que ha provocat moments de forta tensió, sobretot amb els grups de l'esquerra parlamentària i en concret amb el republicà Gabriel Rufián i les preguntes que li ha fet en nom dels familiars de les víctimes.
20: Me remito a mi intervención inicial, señor Rufián, no lo voy a contestar.
6: Le estoy dando tiempo para que responda.
20: Ya lo he hecho.
6: No, no lo ha hecho. Creo que usted no merece ni un minuto de atención. Creo que usted solamente merece celda.
19: Mazón no s'ha desviat del guió establert, fins i tot ha afirmat que la resolució del tribunal és una sentència ferma, obviant que es tracta d'una resolució. L'expresident de la Generalitat Valenciana ha negat que no hagi escoltat les víctimes, diu que sempre ha tingut les portes obertes per rebre les diferents associacions i s'ha queixat que se les utilitzi políticament. Unes associacions que s'han concentrat davant del Congrés i que d'entrada esperava molt poc de la compareixença de Mazón.
8: Passant 11 minuts de les dues, a Catalunya la recaptació per l'impost de successions i de donacions s'ha disparat aquest semestre un 32% per la pujada del preu dels habitatges. Segons dades públiques, aquest any la Generalitat ja ha ingressat 700 milions d'euros per aquest impost. La qüestió és que l'habitatge heretat tributa ara en funció del valor actual del pis al mercat i no, com passava abans, d'acord amb el seu valor cadastral.

0: determinada quantitat, la bonificació tindrà poc efecte.
1: Els fills que hereten un edifici, per exemple. Ara mateix, la mitjana de les herències rebudes a Catalunya està en els 150.000 euros per persona.
2: Anem a la informació internacional. La desfeta electoral dels democratacristians del canceller Friedrich Merz, que per primera vegada han quedat fora d'un parlament regional a Alemanya, qüestiona el futur del cap del govern alemany. L'extrema dreta ha guanyat les eleccions a Mecklenburg-Pomerània Occidental i, tot i que no podrà governar, creu que Merz té els dies comptats com a canceller. La CDU ha perdut, a més, l'alcaldia de Berlín, que passarà a mans de l'esquerra Die Linke. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
3: Bon dia. Eufòria a la seu d'Alternativa per Alemanya, cares llargues i silenci a la CDU. Mentre l'extrema dreta aconsegueix doblar generosament els resultats, la CDU ha vist com el partit s'enfonsa. Merz no plega, tot i la desfeta electoral.
4: Els resultats de Mecklenburg-Pomerània Occidental són un desastre. Jo assumiré la responsabilitat perquè vull tirar el país endavant. El que s'ha de fer ara requereix coratge, fermesa i paciència. Jo el reuniré com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
3: L'extrema dreta aquest matí des de Berlín ha fet una lectura completament diferent. L'etapa de Merz la donen per acabada. Erich Holm, candidat d'Alternativa per Alemanya a Mecklenburg-Pomerània Occidental.
5: És un senyal devastador per a la CDU i per aquest motiu és un fet. El canceller no arribarà a final d'any. El seu cas ha arribat.
3: Per a la portaveu d'Alternativa per Alemanya, Alice Weidel, la CDU ha perdut el dret a continuar com a partit.
6: Aquest resultat en Mecklenburg-Pomerània Occidental mostra que la gent està farta de la política del govern. Ha estat un càstig claríssim a la CDU de Friedrich Merz, que només fa política d'esquerres, i per aquest motiu, un partit com la CDU ha passat a ser superflu. No té sentit que existeixi.
3: Tot i la victòria en vots d'Alternativa per Alemanya, els resultats del Partit Socialista a Mecklenburg-Pomerània Occidental han estat prou bons com per permetre als socialistes formar govern en una coalició amb Die Linke i els Verds.
2: I a Rússia, el partit de Vladimir Putin amplia encara més la majoria que té al Parlament. A les eleccions legislatives del cap de setmana ha aconseguit gairebé el 58% dels vots, a molta distància de la resta de partits. I la xifra més alta d'escons de tota la història. Això mentre la guerra contra Ucraïna va camí de complir 5 anys i enmig de les denúncies de l'oposició que assegura que les eleccions han estat farcides d'irregularitats. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
7: Bon dia. Rússia Unida obté 8 punts més que ara fa 5 anys i tindrà 355 diputats dels 450 totals. Aquestes xifres, però, no es corresponen amb la caiguda de popularitat que el partit de Putin havia experimentat els últims mesos. Precisament, el Partit Comunista esperava treure rèdit d'aquest malestar social, però ha acabat sent el gran perjudicat. Tot i que en segona posició, ha caigut 5 punts i s'ha quedat amb un 14% dels vots. I el seu líder ha acusat el Kremlin de fer servir pràctiques pròpies dels convulsos anys 90, una època marcada pel gangsterisme. Tot i això, la cap de la Comissió Electoral Central, Ella Panfilova, assegura que tot ha anat com una seda.
8: La campanya ha estat tan neta i tranquil·la com ha estat possible. D'això a Occident no en parlen, perquè per ells no som éssers humans. Tenen els seus propis criteris per a la democràcia i per al seu propi jardí de l'Eden.
7: Vladimir Putin ja ha deixat clar que farà servir aquest triomf inapel·lable com un aval del poble rus a la seva guerra. Ara caldrà veure si endureix la repressió interna, si escala un grau més en el conflicte d'Ucraïna o bé en les seves amenaces híbrides contra els països de l'OTAN.
2: Passa un minut d'un quart de tres. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses aquí al Catalunya Migdia.
9: Catalunya Migdia.
10: Benvolgut professional, a Obramat trobaràs una àmplia gamma en impermeabilització i aïllaments de les millors marques professionals, amb estoc sempre disponible i amb els millors preus.
11: 20 anys construint junts, Obramat.
12: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne, perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
13: Compartir, descobrir, viatjar, riure. 130 milions.
14: Amics,
13: llocs,
14: moments, somnis.
13: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
15: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
16: Si vols fer la compra, ve a Sant Carrer.
17: Dona ales a les...

0: Teves receptes amb el pit de pollastre filetejat d'origen a Espanya a un preu imbatible de 5,89 € al quilo. Fins al 21 de setembre a Carrefour.
1: 100 concursants demostraran aquesta setmana si coneixen bé els nostres municipis.
2: Viladrau.
1: Guissona.
2: Salou.
1: I si ens poden arribar al cor amb una havanera.
2: Només en quedaran 50. Torna
3: Soc i Seré.
4: Nova temporada de Soc i Seré. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
5: Avui, 21 de setembre, és el Dia Mundial de l'Alzheimer. Sabies que, amb el teu testament, pots contribuir a un futur sense Alzheimer, deixant un llegat transformador per les pròximes generacions. Quan fas testament solidari i inclous la Fundació Pasqual Maragall, ajudes a impulsar la recerca en Alzheimer perquè en el futur puguem prevenir-lo i detectar-lo a temps. Gràcies als llegats solidaris aconseguirem que envellir estigui associat només a experiències positives i bons records. Fer testament és senzill i accessible i el seu impacte arriba a tota la societat. Descobreix-ho a www.haztestamentosolidario.org. El testament solidari fa per mi.
6: Catalunya migdia. Passant 4 minuts d'un quart de 3. El govern ja ha encarregat formalment al Consell d'Educació que comenci el debat per la transformació i la millora del sistema educatiu català. El president Illa i la consellera d'Educació s'han reunit aquest matí al Palau de la Generalitat amb Juan Manuel del Pozo, el president del Consell, que s'ha compromès a tenir enllestides les conclusions el mes d'abril de l'any que ve. Palau de la Generalitat, Montse Poblet.
7: Bon dia. El debat s'obre a tota la societat catalana, famílies, docents, experts i forces polítiques, i girarà al voltant de 5 o 6 temes, encara per concretar, però que amb tota seguretat inclouran el paper de les tecnologies a l'aula, el model de l'escola inclusiva o com reforçar i consolidar l'aprenentatge dels alumnes. L'objectiu és generar un debat el més ampli possible per millorar el sistema educatiu i situar-lo a nivells d'excel·lència. La consellera Esther Niubó aclaria que no ha de ser un nou diagnòstic, sinó propostes pràctiques per passar a l'acció.
8: Aquest no ha de ser l'enèsim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes, moltes de les quals, de fet, ja estem entomant i estem desenvolupant. Ara el que cal és passar a l'acció i superar doncs un malestar fruit de necessitats desateses durant anys, d'una presa de consciència col·lectiva i d'una demanda legítima de reconeixement social de la funció educativa.
7: Els debats els liderarà el Consell d'Educació de Catalunya, que presideix Joan Manuel del Pozo, preocupat per la desconfiança creixent en el sistema educatiu i per com les tensions acumulades en l'últim curs poden afectar aquest diàleg. En aquest sentit, feia aquesta crida als que participin en el procés.
9: Primer, serenitat. Després, bona fe. Podem discrepar, però jo penso que la teva posició és feta amb honestedat, no amb pretensions que no siguin educadores, no amb pretensions que no siguin democràtiques. I si fem això, obtindrem un benefici extraordinari per la millora de l'ambient de l'educació.
7: L'escolta de propostes es farà entre octubre i novembre, els debats entre desembre i març, i a l'abril es presentaran les conclusions.
1: Pedro Sánchez critica que els magnats de la intel·ligència artificial es vulguin autorregular i acusa les grans tecnològiques de voler controlar el mercat. El president espanyol ho ha dit a la presentació del seu pla per regular la IA de manera responsable just abans d'agafar l'avió cap a la cimera anual de l'ONU a Nova York, on la IA serà un dels grans temes de debat, Núria Har.
10: Sí, Pedro Sánchez vol un consens de país sobre la intel·ligència artificial que està molt lluny de la posició dels grans magnats de la IA, que en els últims dies han fet crides a l'autorregulació per controlar els riscos de la tecnologia.
11: Si hay algo que la historia demuestra es que la autorregulación no funciona. Creo que tenemos que actuar con urgencia porque la inteligencia artificial desregulada, opaca, en estampida y en muy pocas manos, bueno, pues es el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia.
10: Des de la Moncloa, Sánchez ha demanat un nou contracte social que vol pactar amb patronal i sindicats amb qui es vol reunir el mes que ve. El full de ruta també preveu taules sectorials amb el món de l'educació i de la cultura per als propers 12 mesos. Són algunes de les mesures del pla IA 360 que també posa en valor la tecnologia com a motor econòmic i la necessitat d'infraestructures com el projecte europeu de gigafactoria de Móra la Nova.
1: Tot plegat al mateix dia en què les Nacions Unides alerten que els humans no tenen prou garanties de mantenir el control sobre la intel·ligència artificial. És l'advertència que surt del primer informe del grup d'experts de l'ONU sobre intel·ligència artificial. Més coses. Existeix evidència científica que l'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre alguns factors de risc, com ara la dieta, el nivell d'estudis o la vida social. Avui és el Dia Mundial contra aquesta malaltia, que afecta una persona de cada 10 més gran de 65 anys, és a dir, 150.000 persones a Catalunya, la majoria dones. Mònica Mas.
3: Sí, el director de la Fundació Pasqual Maragall, el doctor Arcadi Navarro, detalla sobre quins factors de risc podem actuar per evitar aquest diagnòstic del Alzheimer.
12: I són 14, que comencen, com deia, el nivell d'estudis, a l'exercici, la salut cardiovascular, és a dir, la hipertensió, la diabetis, la socialització, la vida intel·lectual, la sordesa, la dieta, l'alcoholisme. Hi ha tota una sèrie de factors que el que podem dir és que el que és bo pel cor sempre és bo pel cervell i, a més, hi ha alguna sèrie de qüestions que són específics del cervell.
3: I és per això que des de la Fundació Pasqual Maragall demanen que els ajuntaments fomentin activitats que vagin en aquesta línia, així com ajudes perquè les persones amb Alzheimer segueixin actives. És el cas de la Isabel, que té 75 anys i en fa dos que sap que té Alzheimer.
13: Soc mestra i les meves neurones s'han d'alimentar. I si ara no tenen ganes de fer coses, pues ja els hi faré fer jo. De seguida, tallers de memòria, vaig escriure un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre amb el grup de tartamurs de Catalunya, vaig a les conferències, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana, o sigui, jo no paro.
3: I també cal ajut, diu, pels cuidadors, en qui recau el 80% de les cures, que suposen uns 42.000 euros anuals per pacient.
1: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a Ceuta, acompanyat ara del president del Partit Popular Europeu, per tal de donar dimensió europea a la crisi migratòria de Ceuta. Això mentre creix la tensió social i també les agressions a la ciutat. Ahir un grup de manifestants va apedregar el cotxe d'una diputada. Alhora, a les xarxes socials s'han fet crides a una entrada massiva des del Marroc cap a Ceuta que el govern espanyol relativitza, Pilar García.
14: Sí, quarta visita de Núñez Feijóo a la ciutat autònoma des de l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Avui acompanyat de Manfred Weber, que li ha fet costat a les crítiques del govern espanyol per la gestió de la crisi. Feijóo ha reclamat que s'activi un mecanisme de retorn immediat per casos com el de Ceuta.
15: Un mecanisme de emergències ante crisis de circumstàncies o característiques similares para activar mecanismos de retornos inmediatos de todos los ciudadanos que entren en un Estado europeo y del fortalecimiento efectivo y real de la frontera europea cuando es atacada.
14: Feijóo ha alertat que la situació a Ceuta és insostenible i ha lamentat l'atac amb pedres al cotxe d'una diputada del partit Ceuta Ja durant una manifestació ahir contra l'arribada d'activistes d'una ONG navarresa. També diversos ministres han condemnat l'agressió.
1: I com dèiem, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha rebaixat la crida a xarxes a una altra entrada massiva de migrants a Ceuta per aquest dimecres, coincidint amb les eleccions que es fan al Marroc.
14: Álvarez ha assegurat que n'estan al cas, que mantenen contactes amb les autoritats marroquines i alhora estan fent una campanya a través de xarxes i dels mitjans de comunicació marroquins en què s'avisa que entrar de manera irregular a Ceuta no dona dret a quedar-se a Espanya ni a moure's lliurement per Europa. El ministre ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio.
16: No hay una información de que esos mensajes estén calando. Estamos hablando también con la prensa marroquí, que se está haciendo eco de la propia campaña del ministerio, y estoy en contacto, evidentemente, y desde el ministro de Asuntos Exteriores a todos los niveles con las autoridades marroquíes, bueno, pues para que también haya un dispositivo disuasorio, pero que si es necesario se pueda utilizar para impedir cualquier avalancha. El 15 de agosto ese mecanismo funcionó perfectamente.
1: Mentrestant, hi ha calma al Marroc, a l'altra banda de la frontera de Ceuta, tot i aquestes crides a les xarxes socials que estarien animant a intentar tornar a travessar-la massivament. A la localitat de Fenidec, la policia continua controlant el pas i hi ha hermetisme al carrer. Són els dies previs a les eleccions legislatives que es fan dimecres i que se celebraran en un país en creixement, però amb desencant entre els més joves. Enviat especial a Fenidec. Nando Zanoguera, bon dia.
17: Bon dia. El Marroc manté la frontera de Ceuta fortament vigilada, mentre a Fenidec no hi ha cap indici que hi hagi d'haver un nou assalt migratori. Les dues ciutats estan comunicades a través d'una única carretera que, sortint des d'una rotonda vigilada per la policia, està encarxofada entre la mar i una muntanya on a sobre també hi ha agents. Durant el matí hem pogut sentir un dron sobrevolant periòdicament la zona. El trànsit rodat és fluid, la frontera no està tancada i, de fet, a Fenidec es veuen molts cotxes amb matrícula espanyola. El que no es veu són persones que hagin travessat la frontera a peu, i el que sí que hi ha és molt silenci. Els ciutadans d'aquí no volen parlar sobre la crisi migratòria i qui ho fa no dona la seva opinió, com el venedor d'una botiga esportiva que explica com va viure la crisi del 30 de juliol.
18: Molts migrants van venir de tot el Marroc, del nord i del sud, de totes les parts del país. Hi havia algerians, egipcis i iemenites amb nosaltres aquí. Va ser un dia terrible. Quan es va fer tard i es van tancar les portes, els van mantenir allà.
17: El Marroc entra en la setmana de les eleccions legislatives de dimecres enmig d'un context de gran descontentament entre els joves i on els analistes creuen que la clau de tot plegat serà la participació.
1: I encara la informació internacional, nou tiroteig dels agents d'immigració dels Estats Units, els ICE. Ha estat a Austin, a la capital de l'estat de Texas, on un agent ha ferit de gravetat un immigrant veneçolà. L'alcalde d'Austin ha reclamat una investigació independent sobre aquests fets, Vicent Mifsud.
19: L'home ferit de 28 anys ha rebut dos trets al pit i es troba hospitalitzat en estat greu, però estable i sota custòdia del Departament d'Immigració, segons ha informat la policia de la ciutat. El Departament d'Interior nord-americà ha anunciat una investigació sobre l'incident, però l'alcalde d'Austin, el demòcrata Kirk Watson, demana que hi participin també agents de l'estat de Texas. When you have a shooting
20: on their streets, quan hi ha un tiroteig al carrer, la gent se sent menys segura. I l'ICE és al carrer, amb la por que això genera. Pel simple fet de ser-hi, es crea una sensació de por a la ciutat. Si no temen res sobre el que han fet, si no han fet res incorrecte, haurien de veure amb bons ulls una investigació.
19: L'ICE és la punta de llança de la política migratòria de Trump i la seva actuació ha generat protestes, sobretot en estats governats pels demòcrates. La brutalitat de la repressió a Minneapolis, amb dos morts a trets, li va costar el càrrec el passat mes de març a la secretària de Seguretat Nacional dels Estats Units, Kristi Noem.
1: D'aquí a 30 segons seran 2:45 de la tarda. Tornem a Catalunya perquè el govern invertirà 190 milions d'euros anuals els pròxims 3 anys per rehabilitar i ampliar el parc públic d'habitatges. A Catalunya hi ha 4 milions de llars, de les quals el 60% es va construir abans del 1980. Les actuacions es faran bàsicament en entorns urbans vulnerables, nuclis antics i en municipis rurals. I el pressupost esmentat s'hi ha de sumar 165 milions més amb crèdits de l'Institut Català de Finances. Els detalls d'aquest panorama, que demà aprovarà l'executiu, els ha donat des d'Esparreguera, al Baix Llobregat, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, de Vitàngela.
21: El principal objectiu és garantir l'habitabilitat d'aquells edificis que el seu deteriorament el condiciona o l'està posant en risc. Conservació, instal·lació d'ascensors, intervenció en edificis amb esquerdes, despreniments o problemes estructurals en zones de vulnerabilitat socioeconòmica. D'aquest pla en queden excloses les grans capitals que s'hagin acollit al pla de barris, segons la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque.
22: Pot haver-hi alguna rehabilitació concreta d'un edifici que coincideixi amb una àrea d'un pla de barris, però en general han de pensar que aquest pla Regenera està precisament destinat a aquells municipis, ciutats mitjanes, municipis rurals i ciutats mitjanes, que no tenen un pla de barris integral, però sí que en canvi poden actuar en punts concrets del seu municipi.
21: Entre les 6 grans línies d'actuació, a banda d'intervenir els edificis més vulnerables, crear oficines de suport a la ciutadania, facilitar el finançament a través de préstecs públics o adquirir habitatges per ampliar el parc públic, entre d'altres. Aquest pla deriva de l'acord de pressupostos entre Esquerra Republicana i el PSC.
1: Més coses. Entre els mesos de gener i d'agost d'aquest any s'han detingut 58 persones per robatori de coure a les vies del tren de Catalunya, segons els Mossos d'Esquadra. I s'han fet 229 denúncies per aquests tipus de delictes, segons el Ministeri de Transports. Són 45 més que les que hi va haver en tot l'any passat. Quin perfil tenen els lladres de coure, Joan Garcia?
23: No serien grups organitzats en contacte amb màfies, segons ha explicat el cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana dels Mossos d'Esquadra, Joan Seculies, al matí de Catalunya Ràdio.
24: Nosaltres aquí no hi visualitzem grups criminals ni de màfies. No vol dir que no n'hi hagin, però el que visualitzem són aquestes persones que de forma individual, amb pocs mitjans i amb poca infraestructura, doncs poden anar a un lloc en què hi ha un cable cablejat més exposat i més en zones urbanes i que puguin tallar el cable.
23: També ha explicat que el coure robat pot tenir sortida tant a través de la xarxa legal de gestió de residus com de la il·legal. I la presidenta del Gremi de Recuperadors de Catalunya, Vicky Ferrer, en declaracions a 3Cat Info, discrepa que sigui a través de la xarxa legal pels controls que hi ha i apunta aquesta hipòtesi.
0: Cada quilo que es mou amb una empresa de gestió de residus està justificat amb documentació. Per tant, hi ha una traçabilitat molt acurada de l'origen fins al final. No hi ha un augment dels quilos que es mouen a Catalunya que faci pensar que aquest material es queda aquí. Aleshores, entenem que aquest material deu marxar fora.
23: Segons el Gremi, sovint es denuncia l'obertura de naus il·legals que paguen el coure per sobre del preu establert.
1: I ja que parlem de seguretat, la Guàrdia Urbana de Lleida dedicarà un equip especial a combatre els incompliments de les ordenances de civisme que han augmentat aquest any. Segons l'alcalde, això genera un problema de convivència i acaba sent un problema de seguretat ciutadana. Ho diu després de diverses baralles multitudinàries a la ciutat. Paeria de Lleida, Toni Subirats i Pere Joan Álvarez.
2: Hola, bon dia. Després de la Junta Local de Seguretat, l'alcalde s'ha referit a les baralles entre dos grups de persones de la setmana passada a la plaça dels Pagesos o a la del Parc de les Vies a mitjans d'agost. Ho ha posat com a exemple d'un problema de convivència, diu que genera un problema de seguretat.
4: Hi ha un problema a la plaça dels Pagesos, sí. On són? On són? A la presó. Això és el que importa. De la mateixa forma que el titular és baralla, el titular és a la presó.
2: La consellera Núria Parlon destaca que s'actua amb contundència amb aquells que participen en diverses baralles.
5: Durant tot aquest any s'han fet més de 26 detinguts en diferents baralles que s'han pogut donar en l'espai públic. Per tant, la feina policial de detenir aquelles persones que pertorben la bona convivència s'ha fet.
2: També es vol combatre la multireincidència. En aquest sentit, hi ha 13 persones que han estat detingudes una vintena de vegades. A la Junta Local de Seguretat s'ha informat també que baixen els delictes un 1% i pugen un 10% les detencions.
1: Passen 4 minuts de 2/4, una pausa i la cultura.
6: Catalunya migdia.
25: Un grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina en bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
26: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
27: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
28: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
29: El dia que vaig entrar aquí a Sant Benet, les relacions van canviar.
30: I sí. La idea de tenir una parella es va arraconar.
29: Sí.
28: 18a temporada.
31: Aquí, aquesta setmana, Manu i jo. Oh. Si li s'agrada, estic aquí. I si no, també.
28: Al divan amb Sílvia Coppolo. Aquest diumenge a les 9 del vespre. Catalunya migdia.
1: Comencem la cultura amb cinema.
32: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
1: La Bola Negra continua el seu camí triomfal amb la vista posada als Oscars. Després de rebre el Premi del Públic al Festival de Toronto, el més important del certamen, ara tot apunta que la pel·lícula dels Javis també lluitarà per endur-se el mateix premi, el Premi del Públic, al Festival de Sant Sebastià. Els espectadors l'han puntuat amb un 9,40 sobre 10. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
33: La Bola Negra ha rebut el suport del públic allà on s'ha presentat. A Toronto no ha tingut rival, però a Sant Sebastià li podria passar per davant la pel·lícula palestina NASA, que ja va rebre una ovació rècord a Venècia. De fet, a Donosti només un film ha superat aquest 9,40 de la Bola Negra. Va ser La Voz de Hind Rajab l'any passat, un altre film sobre el genocidi a Gaza. D'aquest èxit també se'n senten partícips l'equip artístic i tècnic català que hi ha al darrere de la pel·lícula. Hem parlat amb la directora de fotografia Gris Jordana i el compositor de la banda sonora Raúl Fernández Refri.
34: Jo em sento part de l'èxit. és un procés creatiu molt entrelligat. O sigui que quan s'acaba la pel·li ja no sabem de qui ha set quina idea.
35: Jo penso que els Javis tenen una capacitat de donar molt espai
3: i al mateix temps ser-hi sempre. Ells sempre t'acompanyen, però al mateix temps et deixen que tinguis espai per sentir que és cosa teva, no? Que ho has fet tu.
34: Bé, jo crec que la gent que té igual té més inseguretats no deixa tant espai. I trobar uns directors que no només et donin espai, sinó que t'encoratgin a que no siguis conservador amb les idees que et venen, és molt important, perquè nosaltres també anem creixent.
33: Tots dos entren en les quinieles dels Oscars, però ara per ara no hi volen pensar.
1: I del cinema a la televisió.
7: Ai, mira. Tu ets amic del Fermí Puig, oi?
8: Sí.
7: Com et dius?
8: Ferran Adrià.
7: I l'experiència com a cuiner?
1: I concretament a les estrenes a les plataformes aquesta setmana. Aquesta nit no us podeu perdre a TV3 la sèrie Gènesi, sobre la trajectòria, ara sentíem, de Ferran Adrià, Òscar Callao.
9: Gènesi narra la revolució gastronòmica al Bull de Roses des de l'arribada d'Adrià a Cala Montjoi als anys 80 fins que aquell restaurant de platja va ser el millor i més creatiu de tot el planeta. La sèrie s'estrena a les 10 a TV3 i 3CAT i s'emetrà el novembre a Netflix. En aquesta mateixa plataforma divendres arriba I una bomber amb el Crow sobre el terrorista que va terroritzar els Estats Units als anys 80 amb cartes bomba que van matar 3 persones i en van ferir 23. Dos documentals de directors catalans a Movistar, Reixac, Correres de Cobardes, on Santi Nolla retrata el llegat de l'exentrenador del Barça, i a HBO Max, El buen espíritu, de Mònica Terribas, amb el testimoni d'antics numeraris de l'Opus Dei. I dues sèries amb protagonistes estel·lars, Matthew McConaughey i Woody Harrelson, que són els divertits brothers d'Apple TV, i Tom Hardy, Helen Mirren i Pierce Brosnan a la segona temporada de Tierra de Mafiosos a Sky Showtime.
1: I ara teatre.
10: Liebe mich! Und heute Nacht wird alles.
1: Perquè el Palau Robert de Barcelona acull l'exposició Un teatre lliure, amb motiu de la celebració del mig segle del teatre lliure. La mostra reuneix l'obra de 5 escenògrafs que al llarg de 5 dècades han contribuït a construir l'imaginari visual del teatre. Anem al lliure, Marta Vives.
11: El Teatre Lliure commemora els 50 anys de la seva història amb una exposició que vol ser un viatge visual immersiu per algunes de les escenografies i elements claus durant 5 dècades. Des dels talons i els terres que la veterana Montse Menós ha volgut exaltar.
12: El terra es converteix en el fons de l'escena. Un fons que es trepitja, que s'acarona, que s'embruta i que, des del material del que està fet, ens parla.
11: Fins a la reivindicació de tots els treballadors del lliure que Lluc Castells ha transformat en una escenografia especial per l'ocasió.
13: Oficis que són invisibles, que no estan a l'escenari, persona. He intentat com col·locar els seus objectes.
11: Passant per la memòria de Frederic Amat, que ha volgut homenatjar el públic citant Lorca i Beckett.
14: Diu, espectadors, no us quedeu al llindar de la porta. Entreu, que vostre alè els doni vida.
11: Les mirades de Max Glenzel i Sílvia Delanyó completen la mostra que explica l'essència d'un teatre lliure que enguany celebra el seu llegat, però també el seu futur.
1: I acabem amb una escriptora. L'anglesa Zadie Smith, que fixa la seva incisiva mirada sobre l'art, la política i la memòria a la col·lecció d'assajos Morts i Vius, que s'acaba de publicar. L'aclamada autora de Dents Blanques considera una de les intel·lectuals més influents del moment, l'ha presentat a Barcelona, Montse Camps.
15: A Morts i Vius, Zadie Smith agafa de la mà el lector i el passeja pel seu barri de Londres o pels seus records d'adolescència. El fa plorar com ella per les morts de Mertyn Amis o Philip Roth. Reflexions fetes en un moment que la intel·ligència artificial i les noves tecnologies es qüestionen més que mai, i llença aquest missatge.
16: I think it's embarrassing for all of us that...
17: El que ens hauria de fer vergonya a tots, però sobretot a l'esquerra, és que es va fer un canvi del tot desregulat, antidemocràtic, en mans de 1.000 milionaris capitalistes. I això és vergonyós, sobretot perquè no és el relat que ens van explicar, que era que estàvem canviant el món amb una tecnologia alliberadora, i ha resultat que no és així.
15: Zadie Smith participa aquest vespre al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona en una xerrada al costat del francès Eduard Louis i Remedios Zafra sobre l'ambivalència de la bellesa en una època marcada per l'exhibició permanent del jo.
1: Catalunya migdia. Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
18: Bona tarda.
1: Amb Mourinho com a un dels protagonistes.
18: Mourinho i la seva frustració de veure com no soluciona els problemes del Madrid.

0: Després de 7 jornades de Lliga, ha tornat el Mourinho que coneixíem a les sales de premsa.
1: Yo pensaba que encontraba una liga diferente de la liga que yo he dejado. Me han dicho que no y me han explicado por qué no era diferente de la liga que yo he dejado aquí años atrás.
0: El Madrid va perdre 2-1 ahir al derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid i Mourinho es queixava per la vermella que va veure Hausen i demanava dues expulsions a jugadors matalassers. Mourinho intenta amagar el poc futbol del seu equip del Madrid amb el soroll arbitral Marcos García.
2: El descans ahir al Metropolitano empat a 0. Abans del descans hi ha dues de les accions que es queixa el Madrid. Demanen vermella per al Cuti Romero per una entrada a Bellingham i una altra a Kang In-Lee sobre Fede Valverde. De la primera, el CTA va publicar l'àudio del VAR entre el col·legiat de camp Ortiz Arias i el de VAR Trujillo Álvarez. L'àrbitre de camp havia considerat groga per a Bellingham però la va canviar per groga per al Cuti.
3: Miguel, te recomiendo una revisión para que valores un potencial error de una confusión de identidad. Yo observo que el jugador del Atlético de Madrid es el que pisa el jugador del Madrid.
4: Vale.
3: Y el jugador del Madrid es el que toca balón.
4: Ok. Vale, voy a cancelar a María para el jugador del Real Madrid, voy a sacar a María para el jugador del Atlético de Madrid, ¿vale?
3: Recibido.
2: En cap cas es va valorar vermella per al Cuti, que és el que demanava Mourinho. Qui sí que va veure vermella va ser Hausen, com dius, en el penal sobre Juliano Simeone. Primera groga, però va acabar sent vermella per la revisió de nou del VAR. El penal el va marcar Grimaldo i 6 minuts després, només 6, Jonathan David va fer el segon. Just abans del temps afegit, Rüdiger va fer el gol del Madrid, el 2-1 final. En roda de premsa, Mourinho va sortir amb un paper, us heu d'imaginar Mourinho amb un paper, amb les dues imatges impreses, les fotografies de les dues, de l'entrada del Cuti i de l'entrada de Kang In-Lee, i acaben rebent l'àrbitre de camp i també el de VAR.
1: Podíamos ahorrar la conferència estampa porque la historia del partido está aquí. Son dos tarjetas rojas claras. Quien tiene que estar muy feliz es el comité de designación arbitral. Ha sido todo muy extraño. Una semana antes ya se sabía quién era el árbitro. 41 años, no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Ha venido aquí y no ha podido con la presión. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, tiene una historia muy completa como VAR en los partidos del Real Madrid. La temporada pasada, Real Sociedad en la Copa, Osasuna, Girona. A este señor no hay presión, porque ahí en Las Rosas no hay presión. Cosas que se han visto en las últimas semanas, aquí en este estadio, el gol anulado al Osasuna es para reír, el penalti en San Sebastián es para reír, el penalti del Barcelona es para reír, la no expulsión contra el Atlético de Bilbao. Si nos dejan en paz y tranquilos y nos dejan competir en igualdad de circunstancias con todos, falta mucho. No quiero ir lejos y decir que esto estaba preparado.
2: Això només és un tastet del que va dir Mourinho en roda de premsa. Simeone li van preguntar, va replicar que ell no parla dels àrbitres i avisa del que està fent Mourinho.
5: Ahora, si no queremos detener en eso y no nos detenemos en lo que pasó en el partido, vale, es un juego y juguemos.
2: Per cert, Mbappé ha fet una entrevista al diari AS, avui una altra, ja en va fer la setmana passada una. Diu que han de fer més, han de treballar perquè tornin la il·lusió i els títols al Madrid, i diu que Mbappé que no vol entrar en el tema dels àrbitres, que són humans i que s'equivoquen.
0: I mentrestant el Barça, que s'ho mira des del capdamunt de la Lliga, líder amb 5 punts més que l'Atlètic de Madrid, que és segon, i el Betis, que és tercer, però amb els mateixos punts que els matalassers. Avui comença aquesta aturada de seleccions més llarga de l'habitual. No tornen a jugar un partit de Lliga els blaugranes fins aquí a 20 dies. I en aquestes setmanes, quants jugadors tindrà Hansi Flick per poder-se entrenar? Ramon Salmurri?
6: Molt pocs, Laia, perquè marxen 17 futbolistes amb les seves seleccions i es queden a Barcelona. Wojtek Stenzne, Alejandro Valde, Gerard Martín i Gavi. Tot això a banda dels lesionats, Joan Garcia, Frenkie de Jong i Rooney Bardaghi. A més d'Andreas Christensen, que s'hi ha afegit des d'aquest cap de setmana.
0: Cert que ara Andreas Christensen té una aturada en sec en un moment en què estava tenint bon rendiment i que es parlava d'ell, doncs, que podia ser algú important aquesta temporada. De moment haurà d'aturar-se perquè torna a lesionar-se.
6: Sí, sí, es va lesionar el Pizjuán, un trencament del quàdriceps, lesió muscular que a més va haver de ser substituït a mig partit per Gerard Martín i, per tant, males notícies per Hansi Flick, que va un punt coix, mai millor dit, a l'eix de la defensa, amb Comarcí, Christensen i Gerard Martín com a únics centrals naturals i per a Andreas Christensen, el danès, per les properes 4-5 setmanes. Avui els futbolistes del Barça tenen festa, els que no són internacionals, però Christensen ha anat a la ciutat esportiva a començar ja aquest procés de recuperació per tornar a intentar el més aviat possible.
0: I aquests dies també serviran per tancar algunes renovacions de jugadors del primer equip.
6: Bàsicament ho va exposar Deco a l'assemblea quan va exposar el seu projecte esportiu. Va dir una frase textual que és: res del que passa al camp és casual, una mica traient pit de la feina feta aquest estiu, i també va anunciar tres renovacions d'una atacada. La primera, la del capità Rafinha, que renovarà amb el Barça fins al 2030. També serà fins a aquella data quan renovi Xavi Espart, i a més la de Marc Bernal, que renova amb el Barça i ho farà fins al 2031.
0: I per cert que Marc Casado estarà uns 3 mesos de baixa. Ahir al partit del Depor amb el Betis, Casado es va fracturar l'espatlla i l'han operat aquest matí. I a l'Espanyol, la derrota a casa amb l'Elx ha fet que l'afició posi Manolo en el punt de mira. Passa per un moment delicat el tècnic, però més pel soroll de l'entorn que no pas Eudald Serra, pel que opinin i opinen des de dins.
7: És cert que l'equip és 15 ara mateix, amb 2 punts de marge sobre la zona de descens i quan tot just només s'han disputat 7 jornades. Però els de Manolo González encara no han aconseguit cicatritzar la ferida de la mala segona volta de la temporada passada, amb 18 partits sense guanyar. I això fa que l'afició es qüestioni la continuïtat o no del tècnic, després de 2 derrotes consecutives, l'última davant l'Elx a casa i contra 10 gairebé tot el partit, en el que segurament ha estat el pitjor partit dels últims anys. On de moment no s'ho qüestionen, però, és el club. Per ara, Monchi segueix confiant en Manolo González i ara mateix no es planteja cap relleu a la banqueta. Com sempre, però, seran els resultats i la dinàmica de l'equip la que ho marcarà. Ara els de Manolo González tenen 3 setmanes gairebé per treballar i mirar de revertir la situació abans de jugar al camp del Màlaga, al CUE de primera, on tornaran a ser examinats per l'afició.
0: I amb tu, Eudald, fem un primer balanç a la Lliga, que ara que s'atura per aquesta aturada de seleccions, s'han jugat 7 jornades, dèiem el Barça líder destacat, però hi ha una tercera posició, que és la del Betis, que ha sorprès bastant fins ara, Eudald.
7: Els andalusos, que hi van empatar un al camp del Deportivo després d'anar guanyant gairebé tot el partit, arriben a aquesta aturada com a segons, empatats a 16 punts amb l'Atlètic de Madrid, a 5 del Barça i un punt al davant del Madrid. A més, els de Manuel Pellegrini han sumat 7 dels últims 9 punts a la Lliga i es van estrenar a la Champions guanyant per 2-3 al camp de l'Illa.
8: Analizando globalmente, creo que hemos hecho un comienzo de Liga de 7 partidos muy bueno y el mismo hecho que el empatar ya de visita no parezca bueno, creo que refleja un poco la mentalidad del equipo y le sumamos los 3 puntos importantísimos en la Champions que ganamos de visita, así que muy contento con lo que ha hecho el equipo.
7: Mentrestant, el Villarreal i la Real Societat comencen a remuntar posicions. Els de la Plana van guanyar el Llevant per 3-1 en la segona victòria consecutiva i els bascos van superar a domicili per 2-3 al València, que segueix en zona de descens. Finalment, el Getafe va guanyar el Màlaga per 1-0 i deixa els andalusos com a coers de primera.
0: I a segona divisió, el Sabadell guanya i ja es troba en posicions de promoció d'ascens. Francesc Ripoll.
9: Va ser davant l'Oviedo per 3-1 i en un nou partit on els arlequinats van ser superiors a un equip cridat per estar a la zona alta. Al descans, el Sabadell ja guanyava per 2-0 amb gols de Gastón Valles i Òscar Sanz. Malgrat que la represa dels asturians van escurçar distàncies, no hi va haver sensació de perill en cap moment i Baena va sentenciar el partit. Nova victòria, la tercera a la nova Creu Alta per instal·lar-se a la zona alta. Ferran Costa, l'entrenador, sap que van ser millors.
10: Penso que l'equip ha estat millor que el rival, que hem fet un molt bon partit en diferents fases, però entenent el que demanava el partit en cada moment.
9: La nota negativa, la lesió de Gioacchini, màxim golejador de l'equip. A l'espera de proves mèdiques, tot apunta a una lesió greu al genoll.
0: I el Girona, que va guanyar dissabte a Cádiz, és 8è amb 10 punts. Nou minuts i les 3 de la tarda, ara farem una pausa i després...
11: La penya campiona de la Supercopa CB 18 anys després ha tornat l'APRO.
0: La penya que va guanyar la Supercopa davant del Barça.
12: Catalunya migdia.
13: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
14: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
13: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
14: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
13: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
14: Apialia, la força de vendre junts.
15: 205 cavalls i només 4,3 litres?
16: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
17: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
18: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa't en a club65.es.
19: Un és ple de sorpreses. L'altre fa música. I el tercer et porta d'excursió a la granja amb en Titó. Són els nous llibres d'en Titó i els fa l'alà. A jugar amb la pluja, Marrameu Torrecastanyes i Titó, excursió a la granja. Obre'ls i passa-t'ho d'allò més bé. A la venda als punts habituals.
20: Segur que ja ho tens tot a punt per aquest curs? Recorda't del Supercampus. L'espai perquè aprenguis de manera creativa, divertida i en català. Amb materials per totes les etapes escolars i un contingut sempre actualitzat. Tant si ets a casa com a l'escola, Supercampus t'ajuda a aprendre.
21: A veure si s'ha entès.
20: Troba-la al Super 3, a la plataforma 3Cat i a YouTube.
22: T'esperem al Supercampus!
23: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
22: Catalunya Ràdio.
23: Som 3Cat.
22: Som 3Cat.
0: La penya celebrarà aquesta tarda a partir de les 7 el títol de la Supercopa ACB. Van guanyar ahir el Barça de bàsquet i això ho han de celebrar bé perquè Ernest Macià feia 18 anys que no guanyaven un títol.
6: Doncs sí, a més la penya és el primer equip que guanya la Supercopa d'un equip anfitrió. L'organitzava i efectivament 18 anys després doncs, va tornar a aixecar un títol de la Supercopa. L'últim va ser la Lliga Catalana de la temporada 2009. Ahir un en propi, la Provítola. Recordem que el mes de juny dèiem que el Barça no el volia renovar perquè s'havia lesionat últimament, que era un jugador ja que tenia una certa edat. Doncs bé, aquest jugador amb l'equip rival, amb la penya, va fer ahir 31 punts i 9 de 13 en triples.
24: Bueno, siempre hay... Este equipo es muy grande, tiene mucha historia y se lo merecía.
6: I entre l'últim títol que va guanyar la penya i el d'ahir, i tot i haver-hi 18 anys, hi ha un fil conductor. I aquest fil conductor té un nom i el sap tothom a Badalona. És el de Ricky Rubio.
25: Sí, quan ets petit no ho valores tant, la veritat. Han passat molts anys i ara ho valores molt més. I sí, puc haver aconseguit molts títols, però no m'esperava aconseguir aquest títol aquí. I el vaig a disfrutar.
0: Doncs avui a les 7 de la tarda, celebració amb recepció a l'Ajuntament de Badalona. Marc Márquez va arribar al Gran Premi d'Àustria de MotoGP empatat a punts amb Jorge Martín i després del cap de setmana el Tro de Cervera ja és a 12 punts del madrileny que ara és el nou líder en solitari de Damià Aguilar.
26: Márquez va descobrir divendres que li tocava patir. Dissabte va fer segon darrere Jorge Martín i diumenge l'objectiu era el mateix, però Ducati, el seu circuit talismà al Red Bull Ring, ha fallat i a més Márquez va tenir problemes amb el fre davanter. Ara el campió és a 12 punts de Jorge Martín. Tampoc no li fa tant de mal.
27: Hace tres carreras estaba más. Entonces, es un circuito más. Llegaremos a Motegi, quizá la película cambiará. Entonces, quedan siete carreras. Evidentemente, no tienes que entrar al juego de que ahora aparece uno, ahora la otro. Sino que es intentar surfear la ola por la mitad y ir manteniendo el nivel.
26: Problemes de frens a banda, Ducati ha fallat com a marca, perquè amb la Moto 2026 no han sabut adaptar-se a uns pneumàtics amb els quals en el passat havien guanyat sempre. Ara li queden 7 caps de setmana i són més de 250 punts encara en joc. Per altra banda, Maverick Viñales, absent els darrers 4 caps de setmana per lesió, és avui a Àustria per fer un test i veure si pot reincorporar-se la setmana que ve al Mundial de MotoGP al Gran Premi del Japó.
0: I encara motor, Damià, Berta Ballant i Daniela Guillén són dues de les campiones del món de dues rodes que hi van certificar els títols del 2026, però és que són fins a 5 els pilots catalans que hi van guanyar un campionat del món.
26: Berta Avellan va vèncer la pressió de Sofia Rabino per sumar el segon títol mundial consecutiu a l'aire lliure. Diu que arribar a igualar els 40 de Toni Bou serà impossible.
1: Sincerament, ho veig molt difícil. El que ha fet ell és impressionant, l'admiro molt, però per mi és un extraterrestre.
26: També en trial es van estrenar com a campions Arnau Ferrer i Abril Montserrat a trial 2. I en motocross, Daniela Guillén ja és campiona del món. Un títol que la de Lloret ha buscat moltíssim en els darrers 3 anys. A MX2, la segona categoria, Guillem Ferrés va gestionar perfectament les dues curses de diumenge sense perdre els papers i la temporada que ve pujarà a competir amb els millors a la classe reina.
0: I ahir va començar el Mundial de Ciclisme de carretera a Montreal, al Canadà, amb les proves de contrarrellotge elit. Paula Blasi i Mireia Benito van quedar lluny del podi, tot i que avui arriba la primera oportunitat real de medalla catalana, Isabel Alta.
2: Doncs sí, mal dia per Paula Blasi, 18a, i Mireia Benito, 20a, que van quedar molt lluny de Marlen Reuser, or mundial, i que confirma així que és la gran dominadora d'aquesta especialitat. És el mateix que demostra Remco Evenepoel, campió sense discussió i primer ciclista de la història a guanyar 4 mundials contrarrellotge consecutius. Avui és el torn de la Crono Sub-23 amb un candidat a la victòria que és de Montbrió del Camp, Matís Van Kerkhove.
3: Les meves expectatives per la Crono jo crec que és guanyar, no? Al final tinc una molt bona Crono i crec que ho he demostrat també aquesta temporada en diferents competicions. Llavors, la cursa és bastant... el trajecte és bastant pla. Crec que em va bé de tot. Si hi ha una pujadeta, mira bé, i si és tot pla, doncs mira també.
2: Atenció, perquè el seu palmarès hi ha el campionat contrarrellotge júnior de Catalunya, però també el de contrarrellotge sub-23 belga. Matís, com el seu germà Sef, competeixen amb la selecció de Bèlgica.
0: I tornem al futbol, a la primera federació, que el Nàstic va perdre ahir al camp de l'Alcorcón, el primer partit de Lliga, l'equip segueix sense victòries, i el Sant Andreu, que jugarà dimecres, Carles Vila.
4: Ho farà contra el Madrid-Castilla. Pel que fa al Nàstic, la contundent derrota per 3-0 deixa els de Xisco Campos fora de la zona d'ascens, a la 6a posició, i amb els primers dubtes aquesta temporada.
5: Intentar rescar el poc positiu que hi ha, perquè és la realitat, crec que la segona part hem competit millor, però ens ha costat fer arribades. El rival, quan té aquest avantatge, juga molt més còmodo, ens ha faltat ajustar i estar més precisos, però clar, no ha estat res a veure el que ha estat la primera part. Ha hagut un moment que no estàvem en el partit i no hem respectat la identitat nostra i dolgut per això.
4: L'Europa va perdre 2-1 al camp del Múrcia. Els barcelonins encara no han guanyat cap partit. N'han perdut 3 i han empatat un.
0: I a la Golden Cup d'hoquei patins ha habituat doble victòria de Catalunya.
8: Títol, doncs, per a les seleccions catalanes, la masculina i la femenina. La femenina va ser la primera a guanyar aquesta competició que es va disputar la setmana passada a Cerdanyola, culminada amb les finals d'ahir. En tots els casos, triomfs contra Portugal. 3-2, la selecció catalana femenina es va imposar al combinat portuguès, remuntada inclosa d'un 0-2 advers. I després, la selecció catalana masculina va guanyar també Portugal, en aquest cas, per 2-1 ahir també a Cerdanyola.
0: I després de la classificació del Sabadell, ahir, entre d'altres, ja s'han sortejat els grups de la primera fase de la Lliga de Campions masculina de waterpolo.
8: Els sabadellencs han quedat enquadrats al grup A, juntament amb l'Olympiakos grec, el Hannover alemany i el Jadran Hercegovina Novi Montenegrí. I pel que fa a l'Atlètic Barceloneta, que és l'actual campió, jugarà al grup C contra el Mladost de Zagreb i el Jadran Split croats i el Novi de Belgrat Sèrbia. Els dos primers de cadascun dels grups avancen a la segona lligueta de grups.
0: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva, les 7 més esports amb el Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia amb la notícia que el jutge Peinado ha decidit enviar a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, a judici, amb jurat popular per tràfic d'influències i per malversació. El govern espanyol parla de persecució judicial en aquest cas. També ens hem fixat en la recaptació per l'impost de successions i de donacions al primer semestre de l'any 2026. Ha augmentat a Catalunya un 32%. La dada s'explica perquè, com que el preu de l'habitatge puja, heretar-ne un també és més car. I hem connectat amb Alemanya. Allà, el canceller Friedrich Merz ha patit un nou revés amb una victòria de l'extrema dreta en unes noves eleccions regionals ahir, combinada amb el triomf inèdit de l'esquerra més radical a Berlín, a la capital del país. Tot això ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs que el president Salvador Illa convoca els partits aquest divendres al Palau de la Generalitat a una cimera sobre educació, de quin hauran de sortir les bases d'un futur acord de país sobre el model educatiu. Anem cap allà, Albert Prat.
3: Què tal? Bona tarda. Sí, Salvador Illa acaba de convidar tots els partits de l'arc parlamentari perquè divendres al matí participin al Palau de la Generalitat en aquesta primera cimera per posar en comú les propostes de cadascú sobre educació. Un primer pas per intentar sortir de la crisi que ja va anunciar la setmana passada. D'entrada, el PP ja ha confirmat que no té previst anar-hi i falta per veure què faran tota la resta. Sigui com sigui, el primer cara a cara del president amb l'oposició serà demà passat, dimecres al matí, quan Salvador Illa ha de comparèixer al Parlament pels errors de les proves PISA.
2: Mentrestant, anem acumulant reaccions a la decisió que ara explicaves del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar definitivament a judici la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. La ministra de Ciència i Universitats, Diana Morán, creu que és una persecució sense proves contra la dona del president espanyol per intentar tombar el seu govern.
4: Sigue siendo un juicio que responde pues a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
2: I us parlem també del suïcidi d'una dona de 50 anys, de 54 anys de l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada del pis on havia viscut 20 anys. El Sindicat de l'Habitatge i la Família han denunciat avui que la pressió d'un fons d'inversió i l'abandonament de les institucions van empènyer la dona, que tenia dues filles, a treure's la vida el mes passat. La dona es va separar, va perdre la feina i no va poder pagar la hipoteca. Va negociar una adhesió amb el Banc Sabadell a canvi d'un lloguer social, però el banc es va vendre el pis a un fons que no li va renovar el lloguer. El jutge no va ajornar el desnonament, tot i que la nit abans la dona havia ingressat a urgències per un intent de suïcidi.
5: El dia abans del desnonament que va patir l'Olga, nosaltres vam demanar la suspensió perquè consideràvem que en aquestes condicions no podia afrontar el desnonament i que, a més, s'havia de tenir en compte una cosa que en TET es diu el principi d'interès superior del menor, que és que qualsevol decisió que prengui un govern, un jutjat, etcètera, etcètera, ha de tenir en compte l'interès dels menors, i en aquella casa hi havia menors.
0: Passant 3 minuts de les 3.
6: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: Des d'ara fins a les 4, amb la Júlia Reguer, cap de política del periòdico. Bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda.
0: El Jordi Cabré, escriptor i advocat. Bona tarda.
8: I ja com estem.
0: I l'Alba Alfagema, psicòloga i divulgadora. Bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
0: Us heu assegut raros.
9: Sí, avui sí.
0: No?
9: Hem sí, canviat,
0: eh? Com un codi no escrit que fa que les tertúlies tothom utilitzi el mateix lloc, la mateixa cadira, i en canvi avui us heu com canviat el lloc.
8: És que tenim un codi nosaltres que tu no pots entendre.
0: No, és sí, realment... Està molt bé que el deixin així, però el deixes allò que, com per generar-me allò una mica de tensió. Tant me fa, eh? Mentre sigueu tots a taula, si us asseieu una a la dreta, una a l'esquerra, una al davant, una al darrere, tant me fa. Vull dir que...
9: Sí, que és veritat, sempre, no?
0: Que sí?
9: Sempre tenim el mateix lloc. I avui hem fet un canvi amb la Júlia.
0: No sé què ha passat, no sé, però escolta...
9: M'agrada una mica justa, jo i la Júlia, no sé...
0: I encara s'ha produït un altre fet que ara comentarem, perquè abans haig de saludar una altra persona. Ja sabeu que els dilluns el primer tema de tertúlia ens el proposa l'Elisenda Pineda. Bona tarda.
10: Bona tarda, Òscar.
0: Que heu tingut com una alegria amb l'Alba quan us heu vist. La roba ha sigut?
10: Sí,
0: he vist com uns gestos, com volent dir, molt bé aquesta camisa, molt bé. No?
10: L'Alba sempre va com un pinzell.
0: Ah, i bé, això?
10: És, com diria Juliana Canet, és perfecta. Ah. És del club de les perfectes.
0: Molt
10: aleshores,
0: bé.
10: Clar, avui porta un mono, que és una granota, una granota, però que ningú mal interpreti, no ve com del mecànic, saps? Ja. Vull dir, és una cosa molt fina, sense mànigues, ajustada a la cintura.
0: A mi costaria definir aquesta peça, no sabria posar-li nom, diguem. diguem-ne. Perquè jo he dit camisa i ja veig que no és camisa. Ja veig que va tot sencer, per tant, ja veig que no és camisa, però bé...
10: Això és un problema perquè quan has d'anar al bany t'has de desmuntar tota la vestimenta.
9: Això és veritat. El que passa que al matí va bé perquè...
10: ja ho tens tot fet.
8: Però no seria un vestit, tens això?
10: No, és una granota.
9: Perquè és pantalons.
8: Ah, d'acord.
7: No saben res.
0: I lo feliços que estem, sense saber-ho.
10: Escolta'm, cap problema. No us calia, tampoc.
0: El Jordi segur no té tants mal de caps al matí per vestir-se.
9: No m'ha alegrat el dia quan he entrat i li he dit,
10: no, és que és meravellós.
0: He vist uns gestos que no he acabat d'entendre. Ah, val, de la roba.
10: La roba, exacte.
8: I a nosaltres res.
10: Tu sempre vas molt bé, Jordi, per això, eh? Sí. Molt fi, molt fi.
8: Com que he dit que he vist que aquest matí a l'Ogit Vasco deies que no s'ha de saludar la gent.
10: No, jo crec que sí.
8: Que hi ha alguna gent que no saludes directament.
10: Ella hi ha alguna gent a qui no saluda. Jo crec que sí, que sempre s'ha de saludar, perquè crec que aquella persona li vulguis arrencar el cap o treure els ulls amb unes culleretes de cafè. Això és igual, saps? Bon dia, un bon dia no te'l pot treure ningú.
0: L'educació, escolta'm, els nostres pares han pagat una educació i això s'ha de notar.
10: Ara
0: ho he dit.
8: El cinisme és el lubricant de la societat.
10: Sí, senyor. Sí, senyor, és el que diuen.
0: Què és el tema? Veiem.
10: Avui us porto cosa fina. Avui us porto la punta de la nau, eh? És una cosa meravellosa.
0: Que ens preparem. A veure si estem a l'alçada.
10: Jo crec que sí que ho estareu, evidentment. Bé, suposo que aquest estiu heu estat molt al dia del que ha passat a xarxes.
0: Molt.
10: En general, i en particular, del que ha passat amb els influencers, eh? Han anat per terra, pobrets meus. No sé, quan tingut la caiguda dels influencers, se'n diu això. Sí, la Júlia Bosch em diu que sí, això em sona.
9: He treballat aquest estiu i tot l'agost hem estat amb aquest tema. Encara no sé.
10: És una cosa que no tens xup-xup. Sí, aquí és on tenim. Com de ball han caigut. No ha sigut de cop, ha sigut una caiguda per parts, paulatina. Saps allò que vas pel carrer i ensopegues i de cop i volta fas dues passes més i dius no caic, però et falla un genoll i de cop ja comences a veure que ets pell, saps? I et deixes la dentadura allà. Doncs això, més o menys, la caiguda dels influencers va per aquí, no? És per graons, una miqueta esglaonada, no ha estat de cop, però sí que, mica en mica, la cosa es va desinflant. Això és el que diuen, eh? Abans d'entrar en matèria, jo us dono el context i vosaltres us l'agafeu com vulgueu. Fa anys aquestes persones que fan coses a xarxes, quan nosaltres entrem a TikTok, a Instagram, es dedicaven a fer vídeos, doncs, ballant, per exemple. Ballaven amb cançons com aquesta. Savage love, did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage. Això us sonarà, estiu de 2020, pandèmia absoluta, i tothom a casa fent el ball amb aquesta cançó. Bé, després, doncs, van dir, mira, ara què podem fer? Que la gent ja està cansada de veure'ns fer el mico aquí. Doncs vinga, va, ara ens pentinem. Després ens maquillarem, després ensenyarem els outfits, que vol dir, veus, mira, Alba, tu podries fer, per exemple, ensenyar i dir, mira, això és una granota, perquè l'aprenguin l'Òscar i el Jordi, d'acord?
0: A mi em vindria bé unes classes així, per saber.
10: Aquí està. Doncs tot això, mira, la gent ens ho anàvem empassant. Mira aquesta noia com una, mira aquest, quin vestidet que porta, mira l'altre, quins pantalons més... Després feien hauls. Què són els hauls?
0: Bueno, sí, això sí, això...
10: Això saps,
0: sí,
10: eh?
0: Sí, perquè tinc una filla que fa hauls a vegades.
9: Com pot ser que sapiguis això i no el que és una granota?
0: Escolta'm, perquè la meva vida és molt complicada.
10: No es pensa
8: que és jove.
0: Que és una granota, devia ser, ho hauria d'haver conegut de fa molts més anys, i en canvi els hauls és perquè, ja et dic, la meva filla quan va comprar diu, papa, et faré un haul, i llavors comença a ensenyar-me el que ha comprat.
10: I tu fa, exacte,
0: és sí, m'ensenya, exacte, i te, mira, això és això, això és...
9: Però llavors es tria el que tornes i el que et quedes.
10: Ah, ho has de demanar a l'audient, per l'audiència.
9: Mira el que un altre s'ha comprat.
0: Sí, sí, sí, t'ho ensenyen. Sí, sí,
9: tenen molt de temps lliure.
10: Porta la bossa del Prica. I jo he vist hasta hauls de gent que ve del supermercat ensenyant-me que s'ha comprat uns tigretones. Pues que t'aprofitin, no? Vull dir, que és allò que penses, ja et faran bé, però m'és igual a mi si et menges uns tigretones. Pensa'm en fot, a mi. Bé, tot això els va portar, en aquesta gent, els va portar a tenir un número de seguidors importants. Anava creixent la gent, pum, pum, follow, follow, i vinga, i una goteta fa una pica, saps? Uns més que d'altres, eh? N'hi va haver que va triomfar molt, d'altres no van triomfar tant. I les marques van aixecar les orelletes. Ta-ta-ta-ta-tan! I van dir, calla, que aquesta gent amb tants seguidors, si ens fan una publicitat de la nostra marca, encara arrossegarem gent. I així es va fer. Els van untar amb bitllets de 500 euros. Vull dir, hi ha gent que surt al balcó de casa seva, la Bonbon Reig, que és una d'aquí que li diuen Raquelucci o Raquelita o Raqueli, no sé com es diu, d'aquí de Sabadell, és catalana, eh? Però aquesta noia es fuma uns bitllets de 500 euros, escolta'm, a mi em fa plorar d'enveja, perquè penso, mira, que en té de granotes la Bonbon Reig aquesta, que en té de granotes. Bé, és per això que ara hi ha influencers que són rics. D'acord? Són rics no pel contingut que fan, perquè monetitzin el seu contingut. És perquè les marques els hi posen unes cosetes i ells, doncs, evidentment, fan publicitat. Fins aquí tot bé. El que passa és que després els influencers, de cop i volta, van dir no en tenim prou amb això, i van fer... I van sortir dels seus vídeos, de cop i volta van sortir dels seus vídeos, dels menjadors de casa seva, que hi ha gent que té que anar al menjador, que té la marinera, i comencen a ocupar espais que en principi no els corresponen. I de cop i volta, ai las, te'ls trobes a una catifa vermella dels Goya o del Festival de Màlaga. Aquest és el primer acte de caiguda dels influencers. L'he dividit en tres actes, eh? El primer acte és aquest. No sabem en condició de què conviden alguns d'ells a actes culturals. El que sí sabem és que donen respostes tan meravelloses com aquesta al Festival de Màlaga.
7: ¿Me recomienda una peli para el siguiente?
11: Pues... no sé, ahora. Una peli, ¿qué rollo?
7: No sé, alguna peli española, ya que estamos aquí en el Festival de Cine en Málaga.
11: Pues mira, la nueva de 8 apellidos, que me encantó, me la vi el otro día y me encantó.
10: Aquesta noia és l'Ona Gonfaus, que és fillastra d'un bon reig, tot queda a casa, d'acord? I actualment arrossega una comunitat d'uns 2,5 milions de seguidors a les seves xarxes. 2,5 milions, eh? No sé, aquesta noia, una espera que quan es presenta la catifa vermella del Festival de Màlaga s'hagi preparat.
0: Com a mínim sàpigui alguna cosa, una pel·lícula, un títol de pel·lícula. Un.
10: No et demanem tant. Doncs bé, 8 apellidos, l'última que van fer és 8 apellidos marroquíes i és del 2023. Tampoc no direm quina qualitat de pel·lícula mira ella, cadascú mira el que vol i el que més, el que millor li va, eh? Molts usuaris es van queixar de la presència d'aquestes persones a catifes, per on només s'hi haurien de passejar guionistes, actors, actrius, directors de fotos, sonidistes, etc, etc. Inclús hi va haver alguna actriu que es va exclamar i va dir: "Escolta'm, jo aquest any no he pogut acudir ni als Goya ni al Festival de Màlaga perquè hi havia una part del teatre ocupada per influencers." Segon acte de la caiguda. Alguns d'aquests influencers, que ja no saben què fem tants quartos, perdent el món de vista, es dediquen a menys tenir els seus propis seguidors. Aquesta que escoltarem es diu Fabiana Sevillano. Us sona d'alguna cosa? No. Us hauria de sonar moltíssim, Fabiana Sevillano. Jo tampoc, és una senyora que no sabia que existia fins aquest estiu. 3,5 milions de seguidors i amb premis Ídolo a la vitrina de casa seva. Sabeu que són els premis Ídolo. Són aquests premis que regala i atorga i dona la Dulceida, que és catalana, és nostra. La Dulceida és nostra, d'acord. Doncs aquesta noia és la minya mal dels influencers. Va aixecar polseguera aquest estiu dient això, escolteu.
12: Sí, yo estoy fluyendo. Yo estoy fluyendo porque la gente ha tenido 3 meses de verano, como todos los años, pero yo tengo un mes. Entonces yo en este mes me estoy desconociendo. La gente se pensaba que cuando yo acabara la pelea iba a estar entrenando a muerte, iba a estar siguiendo la vida que tenía antes. Cariño, perro encerrado se vuelve más bravo. Yo estoy peor.
10: La meva reina pensava que la gent tenia 3 mesos de vacances.
0: Ah, i no com ella, que només n'ha tingut un, eh? Pobreta.
10: Segurament pobreta no ha treballat mai. I com que les últimes vacances que va tenir les va tenir a tercer d'ESO sí que eren 3 mesos.

0: va fer altres, de vídeos, va faltar l'Ester Expósito a la selecció argentina, vull dir, sí, és una cosa, és un individu realment execrable. I es defensa dient que ell és així, que si una marca el vol, doncs evidentment ja sap que s'hi trobarà, no? No tots els influencers tenen aquest nivell. Hi ha molta gent que té un contingut meravellós a xarxes, però no tenen aquest nivell de fama. És a dir, aquí estem fent famosos, no? Tercer acte, el classisme i la validació popular de segons quins perfils. Si te quieres divertir... A veure, recordem el revolt que va tenir en Bad Bunny.
1: La casita.
0: Ah, la casita aquella, que és com una espècie de decorat dels Pastorets, que té la seva última gira. Allà hi posa el naixement, hi posa una mare de Déu, exacte, un Sant Josep, un bou i una mula, bueno, i tots són influencers, cares conegudes, que si un Ibai, a mi l'Ibai, bé, encara te'l compro. Però clar, hi ha gent que dius, per l'amor de Déu, no? Clar, i aquí què va passar?
1: Compte que dius que Santi Villas, que fa de les dèries els dimecres,
0: va estar a la casita.
1: I va estar a la casita.
2: I en Marc.
0: Però ells no són influencers.
1: Ell assumeix que anava al Santi Villas com a partener, diguem-ne, de Mar Giró. Ho assumeix i ens ho va explicar, va fer dos dèries sobre la casita.
0: Dos?
1: De tot el que va viure allà a la casita.
0: Clar, és que imagina.
1: Ara li va treure tot el glamour que tota la gent, la casita, i va dir, bueno, vaig allà, no sabia què fer, em vaig asseure, vull dir, allò que fa el Santi.
0: I que la gent va suada també perquè es va fer l'estiu, això. Clar. I llavors molt d'influencer, molta senyora que va tocada i posada i a última hora tots suem, saps? Vull dir, i hi ha gent que hi té vinagre sota la xella, eh? Vull dir, poca broma amb això. Bueno, doncs clar, què va passar? Que hi ha gent que està enxubada a la pista amb aquella calor, que ha pagat una entrada estratosfèrica i de cop i volta veu els seus ídols a la casita, no? Que penses, quin classisme? Hi va haver aquesta crítica, no? De quin classisme, quines maneres de fer, etcètera, etcètera. Què ha passat aquest cap de setmana? Exactament el mateix amb la Shakira, que ha sortit acompanyada d'un acord de senyores influencers, la Paula Echevarria, la seva filla, la Daniela, la Lola Lolita, el Sum Sum Corda, el Cap de Déu, tot això la van acompanyar. I com se'n diuen d'aquestes noies? Les caminantes. Ah. Perquè l'ajuden a caminar, l'acompanyen caminant fins a l'escenari. Jo pensava que era un homenatge a Machado, però es veu que no. Que es veu que no. Bé, clar, més els problemes d'accés que han tingut tota la gent que tenia entrada per anar a veure el concert de la Shakira, etcètera, etcètera, i després es troben que hi ha una zona VIP amb tot de gent embolicada en paper d'albal, saps, aquest de plata, i amb unes ulleres estratosfèriques ballant amb un metre de distància cadascun d'ells, doncs, que no ni es tocaven. I clar, tu estaves allà a la pista i de cop i volta amb un senyor de Vallecas que li feia pudor la xella. Bé, aquests tres actes han generat el que es coneix com la caiguda dels influencers. Alguns usuaris d'aquests comptes han deixat de seguir-los en protesta pel tracte, pel classisme, la distorsió de la realitat, el posicionament polític escurat a l'extrema dreta amb molts d'ells, els diversos empadronaments a Andorra, que això també és un clàssic, ple d'influències que se'n van per no haver de pagar impostos, i una bola immensa que ha fet que els usuaris en tinguessin els nassos plens. Però, Júlia, aquí és on ens ho preguntem. La caiguda aquesta, que havia de ser tan grossa fa 15 dies, 3 setmanes, cada cop i volta tothom deia això és la cabosse? Això és tan gros? Perquè jo crec que aquesta gent se sostenen, segueixen fent publicitats, les marques segueixen apostant per aquesta gent i no hi veig un final a tot això. No sé com ho veieu vosaltres.
2: Jo crec que no. És a dir, crec que la caiguda és reputacional, però això no vol dir que la gent deixi de seguir-los. De fet, em sorprèn que no hagis parlat d'una persona que a mi m'inquieta molt i he de reconèixer que la segueixo, que és Maria Pombo. Ah. I tota la família.
0: A mi també, aquesta noia.
2: Però per això a mi em genera dopamina. És a dir, a mi m'agrada molt veure què fa. Sí. I ara l'han acusat de fet de plagi, de la seva joies, és a dir, no para de tenir polèmiques, va ordenar una llibreria i va treure els llibres, va posar-hi coses que no tenien res a veure amb llibres, no? Però crec que és reputacional, crec que en el fons joves i no tan joves, perquè també hem de mirar ben bé qui segueix aquest tipus d'influencers, segueixen allà enganxats i jo en aquest cas m'incloc al cas de Maria Pombo. Però és cert que s'ha de fer obrir una reflexió sobre això i veure també si ells canvien els seus continguts. Al principi el que feien, com deies, era explicar la seva vida.
0: Clar.
2: Després van monetitzar la seva vida i ja no explicaven ben bé el que feien al seu dia a dia, sinó com parlaven d'altres marques. I crec que això al final el que fa és perdre interès, perquè la gent el que li agrada és la naturalitat i està una mica en la vida dels altres. I crec que això s'ha perdut totalment.
0: Però sí, el tafanejar, la senyora aquella que està darrere del viso, com la Pepa Xerraire, per exemple, la Pepa Xerraire, que tu passes per davant de la cantonada i ja l'has arribat a la cantonada de davant, i ella ja ha informat a tot el poble de qui ha passat per allà, no? Una Pepa Xerraire.
2: I moltes, especialment en aquest cas dones, també canvien d'etapes d'influencer en el moment en què són mares. Comencen a idealitzar la maternitat, a monetitzar absolutament tot, des de l'embaràs fins que tenen el fill, els productes, i jo crec que tot això també acaba bé, generant pèrdues d'audiència, perquè al final tu segueixes una persona perquè té un perfil molt marcat. En el moment en què el canvien ja...
0: Exacte.
2: Dulceida ha fet una segona boda, 10 anys després de la primera. En la primera no van firmar els papers. Per tant, això, en el fons, també és una mena de publicitat del lloc on l'han fet, de les marques que han vestit, perd interès.
0: És aquest teatre, no?, que dius, bueno, han de construir aquest teatre constantment...

0: està fent en aquest teatre, de generar aquestes polèmiques, perquè també els hi funciona, i llavors ens plantegem a qui estem situant al cap damunt d'aquestes llistes, i a qui li estan donant veu, no? I espai, perquè clar, són gent que després acudirà a Catifes Vermelles i aniran, o que presenten programes de televisió després, o que fan seccions de ràdio, i que estan ocupant uns espais que en principi doncs no estaven, ni ells mateixos pensaven que podrien ocupar-los, nois i noies que també surten a sèries de televisió, no sé.
1: I el Jordi, com ho veuen, això?
2: Jo estic content que hi hagi hagut una mena de campanya en contra d'alguns perfils, bàsicament perquè això, és a dir, això no ho pots parar, eh? Això, la gent pot penjar el que vulgui, i sempre que no sigui delicte, i per tant pot haver-hi un més cutre, més hortera, més racista, etc. Poden penjar el que vulguin mentre no sigui delicte. El que passa és que està molt bé. L'única manera que tens de reaccionar contra això i d'intentar frenar-ho, o de la ràbia que de veritat arriben a fer de vegades, és promoure una campanya de no seguiment. Estem acostumats a seguir, i no costa res seguir algú. Tu de sobte el segueixes, i el segueixes gairebé per sempre. Uh-huh. Deixar-lo de seguir demana un acte exprés de dir, escolta, jo no vull saber més de tu, i a més, si es fa a través d'una campanya, que sigui vària gent que diguin per aquí no, per aquí no, per aquí no. Vull pensar que les marques se n'han adonat d'això. Vull pensar que jo no sé fins on ha arribat, no crec que s'hagin enfonsat a la misèria, però segur que algunes marques han dit, compte, perquè acabarà atacant-nos a la nostra reputació.
0: De fet, Burger King és qui retira la col·laboració amb el Xocas, després ell surt desmentint-ho, dient que ell ja ha cobrat, i que etcètera, etcètera, etcètera, però sí que és veritat que en aquest moment doncs era, no els hi anava bé a la marca tenir col·laboracions amb aquest noi.
2: I no cal ni que sigui delicte, hi ha coses que dius, noi, és que com a mínim estàs cridant a la desobediència de la llei, per exemple. No recordo qui era, un que parla d'economia molt famós, doncs, que va dir que no pensava aprendre català a Andorra, i que pagaria el que fes falta per no haver de pagar, no haver de parlar català a Andorra.
0: Crec que va dir que podia pagar 40.000 euros, sí, 40.000 euros per no haver d'aprendre el català. Sí, sí.
2: Vull dir, són continguts que no és que siguin il·legals, però sí que promou una actitud que vull pensar que, per exemple, els governs o les mateixes empreses obrin els ulls i diguin per aquí no, perquè això ens pot perjudicar, i perquè això és convidar a unes actituds que no molen, diguéssim. Però vaja, que la gent que nosaltres interpretàvem, sobretot la gent jove que interpretàvem com a de vegades no crítics, que de vegades que només segueixen seguir el corrent, diguéssim, gairebé deixar-se anar, m'alegro que com a mínim hagin despertat una mica i hagin començat a veure que poden fer alguna altra cosa que és deixar de seguir i perjudicar-los directament.
3: A mi aquest tema em fa una mica de pena i de mandra, perquè...
0: Home, el bando t'ho agrada res,
3: eh? No, sí.
1: Ara ja no m'agrada el mono que portes, ja.
0: Ara ja està.
1: Treu-li la floreta al mono que li ha llençat.
3: O sigui, em fa mandra i pena els propis influencers, perquè... Sí. El que deies, aporten uns valors. A més, hi ha gent que realment està, o sigui, aporten coses positives, perquè jo què sé, a vegades, ara per exemple parlo del meu àmbit, en l'àmbit de la salut mental, no? Vull dir, avui en dia que s'ha posat tan de moda parlar d'això del benestar emocional tal, i que sents que els gent que dius, bueno, doncs hi ha gent que té doncs un background, un bagatge, una formació i està bé, però llavors et trobes cada xitxarelo, com si diguéssim, que dius, però aquesta persona, no? A partir de la seva experiència donant consell sobre temes de salut mental, que dius, ostres, quina por, no? I a més el que tu deies ara, quins valors es posen al centre, no? A mi em preocupa, per exemple, quan gent jove et diu, tu el dia de demà, que jo sé, jo vull ser influencer.
2: Sí,
3: per
2: sí,
3: què? Sí. Bueno, no ho sé, perquè la gent em miri i visqui com ells, però qui vol... O sigui, i al final posar al centre aquests personatges que en moltes ocasions no saps ni quin ofici tenen, si no fossin, havien arribat aquí, per què? I a part jo crec que també fan que ens acostumem a mirar molt la vida dels altres i no mirem gaire la nostra, no? I llavors hi ha un altre tema, que a vegades he vist algun documental d'alguns d'aquests influencers a nivell de salut mental, com acaben molts, que acaben fatal també.
0: Clar.
3: Llavors, és com la sensació de que estem construint entre tots i totes, no?, alguns espais de referència que són absolutament nocius, no?, perquè això, ara parlaves de tots aquests mals valors que posen al centre, però ja no parlem ni de racisme, d'homofòbia, de masclisme, que molts d'ells també estan molt alineats amb l'extrema dreta, no?, i al final són els que estan influenciant els nostres joves i les nostres joves. Llavors, jo crec que tenim un problema greu. Ara parlaves de les administracions, però més enllà de les administracions, com construir la mirada crítica perquè la pròpia gent digui, tio, jo aquest paio, aquesta paia, jo no el vull ser.
2: Algú que dona a ti el teu fill dient això. Com, vull doncs... deixar de seguir aquest tio perquè no puc
3: clar,
2: més.
3: Exacte, no? Llavors...
2: vol dir que té criteri.
3: Bueno, i el que també preocupa és al final com aquests personatges posen al centre del debat públic temes que dius, en sèrio que estem parlant d'això, no? Llavors, a vegades tens la sensació que una mica les línies del debat social a vegades les porten uns personatges que dius, mare meva, no? Vull dir que, no sé, és bastant...
4: Però
3: a mi em preocupa
4: bastant. Ara, perquè ens hem fixat molt en el tema dels influencers, eh? Però jo sempre ho he pensat quan, des de fa molts anys, quan des dels mitjans de comunicació fem una entrevista a un actor, a un cantant, a un futbolista, i li acabem preguntant per temes de política, de sociologia,
0: clar,
4: i l'opinió d'aquell actor, futbolista, periodista, etc., l'elevem a com si fos algú que hi entén molt d'aquell tema, no? I penses, bé, és que com un sigui molt bo fent d'actor, fent de futbolista, fent de cantant o fent de periodista, no vol dir que sàpigui, jo que sé, la derivada geopolítica d'Israel en Palestina. I dius, bueno, escolti, més que l'opinió d'aquest senyor, doncs igual no, saps? Vull dir que ara sí, posem molt a la lupa els influencers, però a vegades també veiem algunes entrevistes d'això a un actor o a un futbolista, això, que li pregunten per temes d'informació general que dius, no sé quin nivell o quina preparació té, no?
2: No, al revés, a vegades pot haver-hi perfils molt seguits precisament per lo burros que són. Sí. I és interessant.
3: Però també és trist, no? Veure algú per lo burro que és. A mi em peta el cap.
2: Però a vegades de tant que ho és acabes en divertir.
0: Hi ha un substrat de la societat que jo t'he de dir, Alba estimada, que em genera un cert magnetisme.
3: Sí, no.
0: Que penso, Verge Santíssima, com pot ser, quins mecanismes mentals hi ha dins d'aquest cervell? Quines connexions neuronals? Com està fabricat això, saps? Perquè, i després com li baixa pel tobogan fins a la boca i deixen aquelles paraules? Saps què penses? Verge Santíssima, en quin moment han fabricat aquesta persona? I és el que deia la Júlia abans. Són gent que potser estan a les antípodes teves i no saps per què, però t'hi quedes enganxat com una paparra. És així, no?
4: Bé, doncs estarem pendents de si això va continuar cap avall i s'acaba en aquesta època dels influencers o si tot plegat ha estat flor d'estiu.
0: Tant de bo.
4: Elisenda, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres. Adiós.
4: D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Una pausa i de seguida anem amb Begoña Gómez, Judici, etcètera, etcètera. Anem a Madrid.
5: Catalunya migdia.
6: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
7: Aquí el tens.
6: Ja?
8: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
9: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
10: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Enzo Fimuta amb la Filarmònica de Múnich,
11: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
12: i l'Estats Capilla Dresden amb Daniele Gatti.
13: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
14: Com et dius?
15: Ferran Adrià.
14: Quina és la teva experiència com a cuiner?
15: Has estat a alguna escola?
14: Has tingut algun mestre?
15: Això és una altra lliga.
14: Això són dos estrelles Michelin.
16: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
17: Estàs posant a tots al límit.
18: Prendreu tots mal.
16: Gènesi. Avui a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: Catalunya migdia.
19: 10 anys.
20: Els llums s'han apagat.
21: Espera, aquesta ja la van fer pels 1.000 programes.
19: Tens raó, anem al gra, que aquests 10 anys s'han de celebrar.
21: I ho farem amb un programa especial.
19: El dimarts 29 de setembre.
21: Amb els col·laboradors d'avui.
19: I amb veus i protagonistes que ens han acompanyat durant aquests 10 anys.
21: 10 anys d'esports.
19: 10 anys de ràdio.
21: 10 anys de Tot Costa.
22: Tot Costa, una dècada. De dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre. I el dimarts 29 de setembre, festa grossa.
5: Som 3CAT.
23: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
4: D'aquí a 3 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb l'Alba Alfageme, amb la Júlia Reguer i amb el Jordi Cabré. El dia en què Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, va a judici. El jutge Juan Carlos Peinado ha tancat definitivament el cas i ara serà un jurat popular format per 9 persones qui acabarà jutjant a Begoña Gómez. El jutge Peinado finalment s'ha afanyat a tancar la causa just abans de la seva jubilació, que és la setmana que ve, aquest diumenge. Ara només falta posar data al judici per malversació i per tràfic d'influència, Recordem que se l'acusa d'haver-se aprofitat de la seva condició de parella del president del govern espanyol per crear una suposada xarxa d'influències a la Universitat Complutense de Madrid. Les acusacions demanen 13 anys de presó, la Fiscalia demana la lliure absolució. Com dèiem, anem a Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
3: Bona tarda, què tal?
4: De fet, aquest pas ja fa setmanes, mesos que l'esperàvem. També sabíem que hi havia aquesta espasa de Damocles en forma de jubilació del jutge Peinado i també teníem la sensació que ell volia enviar-la a judici abans de jubilar-se.
3: Sí, al final estava escrit i a més sabíem que això havia de passar abans d'aquest divendres, perquè com tu dius, Peinado es jubila diumenge, la setmana passada se'n va anar de vacances, tornava avui i per tant avui a mig matí el que ha fet és deixar el cas rematat, envia Begoña Gómez de judici, això no és sorpresa per ningú perquè ja sabíem que acabaria així, sabeu que ha estat una instrucció molt polèmica, que a més li ha costat al jutge Peinado moltíssimes rectificacions, ha hagut de repetir molts i molts tràmits, fins i tot el que ha fet avui, d'enviar a Begoña Gómez a judici perquè primer ho va fer per 4 delictes, després el va corregir un tribunal superior i al final avui rectifica i l'envia per 2 delictes que són malversació i tràfic d'influències i ara ja, com tu deies, només falta posar-hi data. El judici serà a l'Audiència Provincial de Madrid, això és una instància superior al jutjat que dirigeix Peinado. Sabem que l'Audiència Provincial de Madrid sol trigar entre 5 i 8 mesos a trobar una data concreta per començar un judici amb jurat popular, com és aquest cas. Ara és setembre, per tant, febrer o maig, és a dir, coincidiria segur amb precampanya de les eleccions espanyoles si s'avancen o de les eleccions municipals. Per tant, ja tenim aquesta decisió de Peinado. Ara ja és un compte enrere per arribar al judici i sí que és veritat que mentre s'espera que arribi al judici, Peinado no ha repetit l'error anterior, no li ha retirat el passaport a Begoña Gómez per risc de fugida, però sí, que això és novetat avui, li reclama que li presenti les 5 últimes declaracions de la renta per veure quins ingressos té de cara a una futura condemna.
4: I això, aquesta decisió, es coneix, efectivament és el primer dia després de les vacances del jutge, a una setmana de jubilar-se, però amb Pedro Sánchez volant cap a Nova York, per tant, amb el president del govern espanyol que estarà uns dies fora de l'estat.
3: Sí, perquè quan arriba la decisió de Peinado, Sánchez ja era a l'avió i volava cap a Nova York, on assisteix al plenari de les Nacions Unides, i el que ha fet Moncloa de seguida és criticar que un altre cop una altra decisió del jutge Peinado coincideix amb un viatge internacional de Pedro Sánchez. Li va passar, per exemple, quan va anar a la Xina, a l'Índia, en cimeres de l'OTAN, o fins i tot amb el G20 li ha coincidit. Per tant, hi ha diverses ocasions en què Peinado ha aprofitat que Sánchez era fora d'Espanya per anunciar una decisió important sobre el futur de la seva dona. La Moncloa el que diu és que creu que tot plegat és un intent de perjudicar aquest perfil internacional de Sánchez, que ja ho sabeu, és justament on se sent més còmode. Però el que respira aquesta hora la Moncloa, més enllà d'això, és que el jutge Peinado tira pel dret. Avui sí que ja carreguen sense embuts contra ell. L'acusen de fer un últim servei al PP abans de penjar la toga i diuen que és evident doncs, que l'acusació contra Begoña Gómez no s'aguanta per enlloc, no hi ha proves per acusar-la i que tot plegat respon a una persecució judicial per fer caure el govern de Sánchez.
4: No sé com ho veieu, no és sorpresa, perquè és evident que tenia ganes el jutge Peinado d'enviar-la a judici, després veurem què és el que decideix el jurat popular.
1: De fet, passi el que passi, és a dir, un cop hi hagi aquest judici amb jurat popular, que per cert és important que sigui amb jurat popular, perquè això vol dir que al final el que jutjarà, sobretot, és l'opinió pública, com condicionarà a les persones que ocupin aquest jurat, sinó més enllà de tot això, jo crec que la condemna és el propi procés, és a dir, al final, encara que resultés absolta, que ja ho veurem, amb 2 anys d'instruccions, en aquest cas llarguíssimes, on hi ha hagut altres tribunals que li han dit a Peinado fins aquí, això no ho pots fer, ell ha obert noves causes de dins de la pròpia causa general, és a dir, hi ha hagut una sèrie, per mi, de greuges en aquesta instrucció que fan que la condemna ja sigui el propi procés. Ara bé, per què passa tot això? Perquè hi ha una part de la justícia que està dedicada a actuar, en aquest cas, contra el govern espanyol. I crec que en aquest cas és molt diferent el cas Zapatero, el cas Ábalos, i també el propi PSOE i fins i tot el PSC ho veuen així, perquè al final el que consideren és que el cas Begoña Gómez és tan greu que pot ser fins i tot un revulsiu, i el fet de que s'apropi tant aquest possible judici a una campanya electoral, sigui de les generals o de les municipals, és una munició que faran servir en favor seu. Veurem si això resulta, perquè al final jo crec que a l'electorat en general tampoc no li agrada que es barregi la política i la justícia, però crec que en aquest cas ho faran servir. Veurem si coincideix amb altres condemnes o causes pendents, penso molt en Zapatero, que això sí que crec que és una altra història i no té res a veure amb una instrucció com la del jutge Peinado.
0: Sí. És una pena que encara Espanya es barregi tant la justícia amb la política, i els tempos i el calendari, tot és tan flagrant i tan obsè que preocupa, perquè això fa veure que hi ha realment una Espanya contra l'altra, per variar, com sempre, i que obliguen a molta gent que no voldria prendre partit i a dir, escolta, hi ha coses que no s'aguanten o que no s'aguanten prou o que són massa flagrants, simplement són massa sospitoses pel jutge, bàsicament pel jutge. En aquest cas, tenim una resolució que el que parla és de portar aquest tema a un jurat popular. I ara parlaves d'una mena de sondeig, de com és un jurat permet veure com és el sondeig de l'opinió pública d'un tema. En aquest cas estem parlant d'un jurat popular que, evidentment, que pot ser molt divers i plural, i, evidentment, el sistema intenta que sigui el màxim de divers i plural possible. Però el màxim de divers i plural possible a una comunitat com Madrid és el que és. I jo diria que això és una sentència gairebé dictada, i com deia la Júlia també, la sentència mediàtica doncs ja està feta i acabarà, no crec que acabi bé, evidentment tot això pot portar recursos i pot portar fins i tot al nivell europeu, etc, en funció de com de poc fonamentat estigui tot plegat, però sí que és veritat que estem davant d'una veritable guerra descarnada, com ja va haver-hi en el temps del procés, sense que molta gent de l'esquerra en fes gaire cas. I ara s'ho troben una mica al damunt perquè estem davant d'un exèrcit organitzat per part dels jutges que van al cabanet i tenen agenda pròpia.
3: Clar, a veure, jo crec que el que deies, no? El que deia en Jordi, que és un cas d'un altre cop, de politització de la justícia, i a mi també el que em preocupa és que en aquest cas hem vist com diferents disfuncionalitats, coses que no es veien clares, i tot i això no hi ha uns mecanismes de transparència, no? O de control del propi Consell General del Poder Judicial que puguin en un moment donat entrar al fons de la qüestió i fins i tot poder fer aquest canvi de jutge. Per tant, és com que tot plegat, no? Dona la sensació que hi ha tan poca transparència, no diríem tot el sistema judicial, però amb una part, i sobretot quan té a veure amb determinats jutges, que al final fa fredat, no? Perquè al final tens la sensació d'una impunitat absoluta. El fet de que sigui l'últim servei també encara és més preocupant, perquè és com que pot posar la sisena i, escolta, i ell se'n va i de rosites, que això també és un altre problema que jo crec que amb els mecanismes aquests que dèiem, de rendició de comptes, de transparència, mecanismes de control, que sempre, sobretot jutges i jutges, han quedat com a part de tot, com si ho fossin intocables, és el que caldria repensar. I amb el que ara deia en Jordi del tema del jurat popular, tu apuntaves, no?, que probablement el fet de ser de Madrid hi havia com aquest biaix, no? Però sí que és cert que, com a mínim, jo personalment crec que tinguent a davant un jutge, sé que és el jutge d'instrucció, però que et pogués tornar a tocar un jutge amb aquest posicionament com Peinado, potser el jurat popular pot ajudar a democratitzar potser una miqueta més, al final, una sentència, perquè si ho deixem en mans de determinats jutges, és que la sentència sí que ja està escrita, no? Llavors, no ho sé, a veure, de fet el jurat popular teòricament era, no? Tot i que aquí està aplicat d'una manera
0: havia de ser garantia,
3: errònia.
0: No, i molt sovint funciona com a garantia de que s'ho mirin diversos ulls i que, evidentment, la majoria d'un jurat per condemnar algú és una majoria molt qualificada. Això també és veritat, això també és cert. Però insisteixo, és un afer tan extremament polític que jo no sé si ho hauria derivat a un jurat popular, perquè la política s'hi barreja massa i la gent opina i la gent mira diaris i la gent vota i votarà mitjançant una resolució judicial.
2: Paula. Ja es va qüestionar molt en el seu dia quan va decidir anar per jurat, perquè tothom té al cap que la majoria de jurats populars doncs, són per homicidis o per assassinats, etcètera. Però és veritat que la llei preveu en altres casos, per exemple, la malversació. Aquí hi havia diversos delictes que es barrejaven en aquesta causa i molts juristes creien que això mai hauria d'haver arribat davant d'un jurat popular. És veritat que Madrid, ara ho dèieu, no? Governa el PP en majoria absoluta, però també és veritat que els candidats a jurat popular surten del cens electoral i a partir d'un sorteig que es fa cada dos anys i que, per tant, doncs, és aleatori, jurídic i que a l'inici del jurat les parts poden descartar i triar qui es queden, dels 11 ciutadans que hi van, que dos són suplents i els altres 9 doncs, seran els titulars. Però sobre això sí que us puc explicar que hi ha cert neguit entre les acusacions populars en aquest cas, perquè ara sabeu que les lidera totes a Teuir, però creuen que de cara al judici cadascú vol tenir el seu rol perquè són conscients que caldrà, i a més en un cas tan mediàtic on s'ha qüestionat per una banda aquesta falta de proves, doncs són conscients que caldrà persuadir i seduir molt bé el jurat popular per les dues bandes, per acabar condemnant o per acabar absolent, que és el que espera doncs, tant la Fiscalia com l'advocat de Begoña Gómez. Per tant, que aquí s'hi afegeixi un jurat popular sí que fa encara més rocambolesca tota aquesta causa.
4: Doncs haurem d'estar-ne pendents, perquè això a més caurà això en campanya o per campanya electoral, per tant, tot això encara s'enrairà més. Recordem que no és com a les pel·lícules, el jurat americà ha d'estar tots d'acord, hi ha d'haver unanimitat, aquí no, aquí n'hi ha d'haver 7 de 9, per tant, no cal que estiguin tots d'acord en un sentit o en un altre.
2: I a veure qui es cita, perquè es podria citar, per exemple, Pedro Sánchez de testimoni o el ministre Félix Bolaños, que ja ho ha estat en aquest cas, vull dir que serà un judici, òbviament, amb moltíssima càrrega política que coincideix en precampanya, doncs serà realment explosiu.
4: I aquí ho explicarem, amb la Paula Brujats i companyia des de la delegació de Trescatà a Madrid. Paula, gràcies, bona tarda.
2: Una abraçada, adéu.
4: Passant 9 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida tornem al tema de l'educació a Catalunya, perquè avui hi ha hagut la primera reunió al Palau de la Generalitat en què el president de la Generalitat ha encomanat ja aquella reflexió que havia de generar a través de, sobretot, el Consell de l'Educació de Catalunya. Ara en parlem precisament amb el seu president.
6: Catalunya migdia.
7: Únic, s'escriu amb H o sense H?
8: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
18: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
24: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
25: I sopem a les millors taules del món.
26: En aquesta terra protegim i acollim.
27: Fem barri i fem pinya.
28: I fem i no deixem de fer.
29: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
30: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
31: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
32: A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. No t'encallis amb les mates, amb la història, amb la química. No t'encallis amb les llengües, amb l'economia, amb la literatura. Sigui quin sigui el dubte, repte o problema, tens vídeos que t'ho expliquen de manera fàcil, ràpida i en català, i supervisats per mestres i professors.
33: Ciutadans de Catalunya.
34: No us ho creureu.
35: És més fàcil del que et penses.
36: Sorpresa.
37: Així que som-hi. A practicar.
38: M'acompanyeu?
32: Pregunta, inspira, aprèn. A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. Amb 3CAT Campus. Disponible a la plataforma 3CAT, a YouTube i a les xarxes socials.
6: Catalunya migdia.
39: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal. Amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria, premium i celler.
40: Nou Club del Gourmet a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal. La teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
41: Buena entrada en la Champions de los Seminuevos, Odi.
42: Gran ambientazo, mano.
41: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estoy a la jugada. Dentro del área, será citado sobre la línea.
42: Qué barbaridad.
41: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
42: Buena venta.
41: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche Seminuevo para casa!
42: Ven a por más.
41: ¡Venta! Ocasión Plus.
43: El Liceu inaugura temporada amb Aïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschauer. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
6: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
23: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
23: Som 3CAT.
0: D'aquí a 18 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Júlia Reguer, el Jordi Cabré i l'Alba Alfagema. Ja sabem que des del curs passat el conflicte al món de l'educació catalana és ben viu i encara a hores d'ara continua actiu. Avui el govern ha encarregat al Consell de l'Educació de Catalunya que comenci el debat per la transformació del sistema educatiu que està en crisi. Ha estat en una reunió aquest matí entre el president, Salvador Illa, la consellera, Esther Niubó, i el president del Consell, Joan Manuel del Pozo, que s'ha compromès a tenir enllestides les conclusions al mes d'abril de l'any que ve. Saludem precisament el president d'aquest Consell d'Educació de Catalunya, el senyor Joan Manuel del Pozo. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Com ha anat la reunió? Quin és l'encàrrec exacte que li ha fet el president?
1: L'heu dit molt bé. Un encàrrec per obrir un debat que ajudi a millorar l'educació de Catalunya. L'educació, per sort, té ja una llei que havia estat molt consensuada després del Pacte Nacional per l'Educació de fa 20 anys, però és veritat que la societat, per una banda, ha canviat molt, l'educació també ha canviat molt, i que hem passat un curs que moltes persones hem qualificat de convuls, de difícil. I, tot i que hi ha hagut acords que han estat signats i que s'estan aplicant i que, per tant, milloren, per dir-ho així, de manera significativa la reivindicació sindical, ens queda per cobrir tot l'altre espai d'opinió i de criteri i de proposta per millorar l'educació, que són els sectors no sindicals. Això no vol dir que els sindicats quedin exclosos. Sí que vol dir que no seran, com ho eren en la negociació laboral, protagonistes. Ara hem de donar el protagonisme a totes les parts, que són, per dir les més significatives i conegudes, els docents, les famílies, els propis alumnes, persones que són expertes en el terreny educatiu, testimonis internacionals, és a dir, una varietat molt gran de veus que esperem, de part del president, que puguem fer un debat serè, un debat basat en el principi de bona fe respecte a tots els que hi intervinguin. Aquest principi de bona fe és una mica com el principi de presumpció d'innocència en un altre territori. Jo vaig de bona fe i espero que l'altre reconegui que vaig de bona fe, perquè jo també li reconec que va de bona fe. És a dir, que venim aquí a intentar aportar construcció educativa. I que això acabi generant el que probablement és, diguem-ne, la solució a un dels dèficits de la situació, que és el dèficit de confiança. Hi ha una veritable crisi de confiança.
0: Anem a preguntar, l'objectiu és treure propostes concretes, és detectar els problemes, perquè és veritat que se n'han fet d'alguns d'informes, d'alguns de catalans, altres a nivell estatal i altres fins i tot a nivell internacional. Quin és l'objectiu? Detectar problemes o aportar solucions als problemes que ja han estat més o menys detectats?
1: La veritat és aquesta, que és que estem sobrediagnosticats. Per tant, no es tracta de fer un diagnòstic més, sinó, partint dels diagnòstics coneguts, estendre la consciència de compromís que tots tenim per avançar en la millora i en la forma en què cada sector de l'educació pot aportar criteri i valor. Es tracta, per tant, de, sobre moltes propostes que ja existeixen, trobar prioritats que cal fer avançar. Es tracta de generar compromís de les diferents parts. Per dir ara un exemple que jo improviso i que el debat veurem per on va, el compromís de més famílies a associar-se per ajudar els seus centres. També el compromís de més famílies per acceptar que elles també són una unitat educadora, que no només educa l'escola, sinó que la família educa també en el primer lloc. O, en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines en el món públic i en el món privat. És a dir, hi ha moltes possibilitats de fer coses que no són molt noves, però que estan, per alguna raó o altra, encara al frigorífic. Es tracta de treure-les i cuinar-les.
0: Clar, què passa si no es posen d'acord? És a dir, si els uns demanen blanc, els altres demanen negre i els altres demanen gris. Aquí com es troba el punt mig en propostes?
1: Pot ser que no es trobi. És a dir, ningú pot garantir que el resultat del diàleg sigui un èxit. Jo crec que ja és un èxit el sol fet que s'intenti i que serà un segon èxit que es practiqui, espero, amb molta, com deia abans, amb molta elegància deliberativa. En els processos de deliberació, diuen els grans teòrics d'aquesta virtut social, és molt important l'acceptació de l'altre com un component vàlid del diàleg, l'acceptació de la bona fe que l'altre hi posa, la voluntat d'argumentar en comptes de desqualificar, reivindicar, exigir, imposar, que són formes no dialògiques. Jo crec que tots podem descobrir les, diguem-ho així, les bones notícies, l'alegria i la satisfacció de parlar de manera argumentada, no desqualificadora, intentant trobar acords. Sortir-nos o no, no ho sabem, però ho intentarem.
0: Hi ha alguna cosa que sigui inamovible? És a dir, el model d'escola catalana té una sèrie de pilars. Aquests fins i tot podrien estar en dubte o posats en dubte? O si surt ara la idea de, no sé, per exemple, l'escola inclusiva, si es decideix, no, l'escola inclusiva és insostenible econòmicament, per tant, no hem d'anar cap a l'escola inclusiva. O si es decideix, per exemple, que alguns mètodes innovadors que s'han estat aplicant els últims anys no són funcionals. Fins al punt de poder tirar enrere algunes d'aquestes, algun d'aquests consensos amb els que ha funcionat fins ara l'escola catalana, fins a aquest grau de llibertat, diguem-ne, tindran vostès?
1: No, la llibertat de proposta és total, això per descomptat. Altra cosa és que després, segons el que fos posat en dubte, el govern pogués assumir-ho o no. És a dir, no som, ni serem, ni volem ser un òrgan legislatiu. Som un òrgan d'aportació de criteri, un òrgan de participació i consulta. Per tant, podem dir alguna cosa que fos molt... Per exemple, anem a un cas que és molt important. Anem a suposar que es digués, escolta, això de la llengua s'ha acabat. Tu, aquí ens en sortiríem més bé amb el que diuen alguns com la llengua comú. Escolta'm, jo fa l'efecte que el govern de cap manera pot acceptar que l'escola deixi de ser l'espai que és, on el català necessita afermar-se, necessita ser conegut, necessita ser ensenyat i necessita ser difós. El mateix podem dir de l'escola inclusiva. Es pot discutir si s'està aplicant més bé o més malament, si falten mitjans o no en falten, però el govern crec que pensa que no es pot negar el principi. El principi de la inclusió és un principi democràtic, és un principi educatiu. I diria més sobre el principi d'inclusió. Hem de mirar, sense discutir ni una mica el principi, fer-lo molt practicable, perquè si no el fem molt practicable de debò, estarem justificant que un dia algú digui això és un desastre tal que hem de negar el principi. Per tant, a favor del principi, hem de fer que aquest principi trobi una adaptació realista, una adaptació amb recursos, una adaptació ben feta.
0: El president ha anunciat que convoca tots els grups parlamentaris divendres al matí per començar a debatre un acord ampli sobre el model educatiu. Ja hi ha hagut alguns grups, per exemple, el Partit Popular i Vox, que ja han dit que no aniran a aquesta reunió. En l'actual moment de crispació, amb eleccions que hi ha l'any que ve, com a mínim les municipals i també probablement les espanyoles, en el moment de crispació fins i tot laboral en el sector de l'educació, es pot fer aquest debat que vostè demanava de bona fe?
1: Ho hem d'intentar. És a dir, jo crec que la ciutadania en general està bastant cansada de veure una política que és pura confrontació, moltes vegades extrema, artificiosa, d'una duresa absolutament inacceptable. Potser podem obrir un espai de participació democràtica que resulti, com he dit fa un moment, que desperta satisfacció, tranquil·litat i motivació en les persones. Això és el que busquem. Donar-nos abans de començar per derrotats no penso que ho hàgim de fer. I penso el contrari, que hi ha moltes persones en el món educatiu, penso que molts docents que tenen un alt sentit de la seva responsabilitat professional estan esperant que hi hagi també com si diguéssim un canvi de terreny de joc, i passar del terreny de joc de la reivindicació al terreny de joc del compromís, la confiança i l'ajuda mútua.
0: Tinc la Júlia Reguer que m'aixecava el dit perquè volia fer una pregunta. Júlia?
2: No, d'una banda, amb el que hem començat, és a dir, amb la part dels sindicats, entenc que hi ha una part que és purament laboral i que s'ha de negociar directament amb el govern, però també entenc que poden fer aportacions en aquest fòrum o no, pel que deia, he entès que no, i després d'altra banda... Sí, oi? Vale. I d'altra banda, la part dels recursos, clar, tot això ho atravessa un moment polític i ve després de diferents anuncis del propi president, en el qual es va comprometre a dedicar un 6% del PIB a l'educació. No sé si en aquest espai de reflexió també es pot discutir sobre quants recursos es necessiten o no, o si això ja és part de la línia institucional i de la línia política, i per tant el seu encàrrec és fer una mena de reflexió general i després el propi govern ja decidirà què és el que fa amb això i el que no.
1: Sí, per parts. La primera part, per aclarir, els sindicats naturalment poden participar i han de participar en aquest procés. El que sí han d'entendre que no ho han de fer amb protagonisme exclusiu com el que han tingut durant el temps de negociacions laborals. Han de ser una veu més, totalment respectable, i és més, també hem de dir que els sindicats continuen tenint durant aquest temps, perquè és llei, una regularitat de relacions amb la conselleria. I això, evidentment, no es perd. Per tant, hi són i poden ser. El segon punt, el 6%. El 6% és, per dir-ho així, la primera aportació que fa el president de la Generalitat de dir que s'obri un procés de diàleg sabent que ens comprometem a arribar, naturalment, de manera gradual, no podem saber en quants anys, però amb els menys possibles, a aplicar allò que la llei d'educació de fa 20 anys, perdó, de fa 17 anys, l'any 9, ja preveia. Per tant, es tracta de, en el debat, saber que ja hi ha un compromís d'aportar recursos de manera molt significativa. Penseu que ara estem més o menys entorn del 4% sobre el producte interior brut. Arribar al 6 significa un increment del 50%, que és molt. En el temps que s'hi arribi, que jo crec que s'ha d'entendre que és un temps gradual, però no té per què ser un temps lent. És a dir, pot haver una gradualitat ràpida i una gradualitat lenta. Naturalment, jo defensaré, i espero que el Consell d'Educació i tots els participants també defensin, que com més aviat hi arribem, millor. Però també hem de ser realistes i acceptar que, per raons, entre altres econòmiques òbvies, això no es pot fer de sobte. Per tant, del que es tracta ara és de despertar en tots els sectors de la comunitat educativa iniciatives i compromisos que permetin, comptant amb l'increment fins al 6% gradual, que ja hi ha uns recursos nous. Crec que aquest és un ingredient molt important per animar també el debat. No és un debat fet només per gust teòric, sinó que és un debat pensant que si hem de posar en marxa determinades mesures que costen diners, no sé si tots de cop, però en qualsevol cas progressivament hi haurà més diners.
0: Una de les crítiques que a vegades es fa és que pràcticament cada govern que arriba, fins i tot l'Estat o a vegades també la Generalitat, és una nova llei educativa, un nou model educatiu, i que cada 4 anys o cada 8 anys, el que duren les legislatures, va canviant el model. En aquesta línia, per exemple, durant l'estiu, Oriol Junqueras, líder d'Esquerra Republicana, demanava un pacte de país que anés més enllà de la legislatura, amb experts, i que fins i tot estigués com blindada, diguem-ne, la Conselleria d'Educació per evitar aquests altabaixos cada vegada que hi ha un canvi de govern. Aniria en aquesta línia? Vostè hi estaria d'acord amb el fet que no es lligui el model educatiu al que dura un govern?
1: Efectivament, hem tingut una crisi de massa canvi legislatiu. També he de dir que tenim la bona notícia que a Catalunya des de l'any 9 disposem d'una llei que va ser consensuada, àmpliament consensuada, no del tot, perquè això ja seria gairebé un miracle, però que tenim una base d'estabilitat important. Per tant, jo diria que de moment ningú m'ha manifestat aquest interès de dir hem d'anar a una nova llei. Jo crec que de moment no existeix aquesta demanda, i jo diria que en principi no es percep la possibilitat que desperti. Aleshores, mantenir aquesta estabilitat legislativa jo crec que és una virtut que ja té el sistema educatiu català, i que el que hem de fer és trobar mesures concretes que tinguin prioritat sobre altres, perquè n'hi ha moltes per aplicar, i que se sàpiga que hi ha, per una banda, recursos, i que s'espera també un compromís progressiu de totes les parts.
0: És el president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, que té aquest encàrrec d'encapçalar aquest debat, podríem dir, per treure aquestes conclusions abans del mes d'abril. I, per tant, té feina per endavant, i li desitgem tota la sort del món, perquè realment és un tema del qual hem estat molt pendents els últims mesos i que, a més a més, ens hi va molt com a futur de país. Senyor del Pozo, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
1: Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
0: Queden 4 minuts i mig. No sé com ho veieu. Crec que és un objectiu encomiable. Crec que va amb molt bona voluntat, però no sé si ho tindrà fàcil. Perquè en el tema de l'educació, a més, tots hi tenim la nostra opinió, tots hi estem embolicats, perquè o som alumnes, o som pares d'alumnes, o som mestres, o tenim mestres al voltant, i tots tenim la nostra recepta. I posar-nos a tots d'acord no sembla fàcil.
3: No, jo crec que no és gens fàcil, i ell parlava, no?, molt d'intentar aquests espais de comunicació, aquest debat de bona fe, no?, d'alguna manera és molt clar que realment ara mateix emocionalment hi ha aquí unes tensions que cal d'alguna forma apaivagar, sobretot perquè els que ara hi són, les famílies, però sobretot la mainada que estan, no?, mainades, adolescents, que estan vivint de primera mà l'impacte de tot això, també pels que vindran, i sobretot perquè al final final l'ensenyament és com una estructura essencial de país, i jo crec que és necessari que d'alguna manera acabem trobant aquests punts, no, d'unió, aquests punts que al final segurament uns i altres hauran de renunciar, però al final per un bé comú, perquè jo crec que és essencial, perquè ara ja comencem, ja ho vam veure amb el curs acadèmic de l'any passat, però ara ja amb l'inici d'aquest nou curs ja anem coixos, no? Tens la sensació de que no acaba d'avançar, no, la roda. Llavors jo crec que és molt necessari que tots i totes acabem fent un esforç per arribar a aquest pacte comú, a veure si tant de bo, i passa per sobre dels processos i els interessos partidistes.
4: Sí, d'acord, i penso que sona molt bé, i està molt bé que es faci un eix ideal paral·lel a la negociació sindical, que és un altre tema, i que es convidi també els sindicats a participar-hi, però que no tinguin tot el protagonisme, perquè ara estem parlant d'una altra cosa que sobrepassa sindicats, patronal i partits. I que, per tant, doncs, si hi ha una reflexió, i que, a més, no només sigui reflexiva, sinó que, a més, adopti mesures o proposi mesures que siguin molt concretes, doncs millor. Una altra cosa és que confio que també dintre d'aquestes mesures s'inclogui el fet d'allò que... És a dir, que això suposo que va dirigit a allò que es pot fer amb el que tenim. Vull pensar que també inclourà una reflexió sobre què podem fer amb allò que no tenim, i em refereixo molt explícitament a finançament i a competències. És a dir, això representava o representa que era una competència exclusiva de Generalitat. Aviam com això es pot recuperar, aprofitant que teòricament Generalitat i Govern d'Espanya governen el mateix partit.
5: Queden 2 minuts per arribar a les 4, queden 2 minuts per passar-li el relleu al Francesc Garriga. Garriga, bona tarda.
7: Hola.
5: Què tal?
7: Molt bona tarda, molt bé, molt tot content.
5: Bé? O sigui, mai... Sí, has fet una salutació com molt efusiva, eh?
7: Sí, perquè gairebé ens enganxes, però bé...
5: Ah, que no estaves preparat, eh?
7: Me'l basses aquí comentant la jugada.
5: Però perquè queden 2 minuts, com volies que et donés pas?
7: Jo tenia l'orella preparadíssima, però...
5: Sí, ai, no m'ha avisat prou. Avui és un d'aquells dies, l'Empar Moliner té una idea, que és una mica boja, segons ella, i és fer una sitcom...
7: Sí?
5: Ubicada a la redacció, i llavors, que a més té el títol, que seria Redacció, i llavors aquestes coses. Llavors, per exemple, avui podríem veure per què durant tota la tertúlia hem tingut Carme Lloveres asseguda a la taula sense dir res, picant a l'ordinador, que està fent les prèvies del partit de l'Eurolliga de dijous.
8: Comença l'Eurolliga.
5: No tens un despatx a casa teva.
8: Aquest és el meu despatx.
5: Ja, però és que tinc un estudi de ràdio, on estem fent un programa de ràdio, i tu has estat aquí asseguda... És veritat que
7: t'hem molestat molt, no?
8: És que que tothom estigui preocupat si m'ha molestat, però número 1, número 2 és que ara tu a Can Garriga.
5: No, ja, però per tant aquí
8: tenim... El senyor Bassas.
5: Clar.
8: Això és important.
5: Va. Nosaltres no? T'entretenim aquí fins que arriba l'hora que...
8: Jo vaig aprofitant el meu temps.
7: Òscar Ferrandez fent de mainadera de Carme Lloveres.
5: Sí, aviam, l'he tingut aquí entretinguda. No l'has trobat a faltar a l'última hora, que no t'ha vingut a destorbar?
8: Sóc una utilitzadora de recursos.
9: Tu fixa't, Garriga, que això...
3: I ens apreta perquè diu que no...
9: Això se suposa que és una conversa entre tu i l'Òscar Ferrandez, però parla de Lloveres.
7: És que parla de Lloveres.
8: No diré que et sorprèn, però escolta, m'han quedat sorpresos de la meu mètode
3: d'uns meravellosos, de veritat.
8: Ara, digue-ho, apa, vinga, adéu. Ja ens veiem, baixo ara.
7: Sí, fins ara, adéu.
5: Doncs la Lloveres i el Bassa seran algun dels ingredients d'aquesta tarda de Catalunya Ràdio. Júlia Reguer, Jordi Cabré, Alba Fageva, gràcies a tots tres. Fins la
3: bona
5: pròxima.
3: Gràcies, bona tarda.
5: De seguida, la tarda de Catalunya Ràdio, els blocs informatius del 3 Catinfo. Fins demà.
10: Paperot. Paper o document, especialment si és de poca importància o de contingut poc rellevant. Actuació desafortunada, ridícula o poc digna que deixa en evidència qui la fa. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: No em diguis que no ho vas gaudir, Antoni Bassas.
2: Molt, tot.
1: Que sí.
2: Sí, sí, des del principi fins al final. Vull dir, des de dissabte fins al diumenge.
1: És que ha estat un cap de setmana que segons com és.
2: Bueno, a més, el diumenge, el partit va acabar a les 6 de la tarda, però a les 12 de la nit encara hi havia teories de la conspiració...
1: Espera.
2: Vestidures esquinçades, no.
1: És que...
2: Una gran, gran nit.
1: Sou de circ, Marta, Judit, Pastor, bona tarda.
3: Gens.
1: Gens, eh?
3: El circ no, el de Mourinho sempre.
2: Aquest sí.
4: Només he anat un cop, no em va agradar gaire, no.
1: Arriba... A les cases de tots, el circ de Mourinho. Perquè ha tornat el Mourinho de sempre, el Mourinho de tota la vida, el Mourinho que perd els papers.
5: Yo pensaba que encontraba una liga diferente de la liga que yo he dejado. Me han dicho que no y me han explicado por qué no era diferente de la liga que yo he dejado aquí años atrás.
1: El Madrid va perdre. I el sorprès de Mourinho va sortir amb l'artilleria, i no només l'artilleria, també això, mira això. Un paperet.
5: Podemos ahorrar la conferencia estampa porque la historia del partido está aquí. Son dos tarjetas rojas claras.
1: Mourinho brandant un paperet amb imatges sobre jugades amb Bellingham i Valverde i que l'àrbitre no va sancionar amb targeta vermella. Quan vas veure Mourinho brandant un paper, quin gust, no?
2: Sí, però al mateix temps molt, ja molt cansat, eh? Molt pesat. Però, realment, és allò que dèiem ja fa una setmana de música per les meves orelles. O sigui, tenim la Lliga allà on ha d'estar, el Barcelona, 7 partits, 7 victòries, marcant gols, enamorant tot el món del futbol, i el Madrid bueno, igual de malament que les dues últimes temporades.
1: Fa un paper, però d'on va sortir aquest paper? On van imprimir aquestes fotografies? Qui va imprimir aquest paper? Hem activat l'equip d'investigació de la tarda de Catalunya Ràdio perquè el periodisme d'investigació corre per les nostres venes. Ens hem infiltrat als budells del Riad Air Metropolitano. I això és el que us podem explicar, Judit.
4: Segons ha pogut saber la tarda de Catalunya Ràdio...
1: Això és veritat, eh?
4: El Real Madrid utilitza una impressora a tots els partits per poder imprimir alineacions, tàctiques o altra documentació que pugui necessitar. Aquelles gràfiques que tenen a les tauletes les imprimeixen. Una impressora que acostumen a deixar al vestidor, i des d'allà al vestidor és on es va imprimir aquest paper que duia ahir Mourinho. Van fer servir, per cert, un din A4, on a darrere, d'altra banda, hi havia dades de l'Atlètic de Madrid.
1: El Madrid viatja amb una impressora.
3: Això és. Tan poc pràctic.
1: Bé, però...
3: Imagina, hi ha un senyor que es dedica a carregar una impressora cada desplaçament del Madrid.
1: Sí. Eso, Trump també viatja amb una senyora que porta una impressora, Natalie Harp. Doncs bé, el Madrid també té una persona que porta a la bossa una impressora. Hem preguntat al Barça, perquè la investigació no s'acaba aquí. I atenció, el Futbol Club Barcelona també imprimeix documents, però no porta impressora amunt i avall. El Barça fa servir sempre impressores que li cedeix al club local, al lloc on jugui. Per tant, el Barça depèn de la bona voluntat dels rivals, el Madrid amb això...
3: Però cal anar imprimint, a dia d'avui,
4: a l'era de la intel·ligència artificial.
1: No, i el que em crida l'atenció és que tu veus Mourinho a la banqueta i porta una llibreteta d'aquella d'anelles...
2: Com Van Gaal. Com el Van Gaal.
1: I en paper i boli va. Sí. I en canvi es fan imprimir.
4: No ha passat el temps, per segons què?
1: La impressora. A part de tota la broma de la impressora, Mourinho el que va fer és criticar els àrbitres. Criticar. Res, hem fet un petit resum per no avorrir-vos amb les perles que va deixar anar.
5: Quien tiene que estar muy feliz es el comité de designación arbitral. Ha sido todo muy extraño. Una semana antes ya se sabía quién era el árbitro. 41 años, no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Ha venido aquí y no ha podido con la presión. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR,
1: Fermín Trujillo,
5: tiene una historia muy completa como VAR en los partidos del Real Madrid. Cosas que se han visto en las últimas semanas aquí en este estadio. El gol anulado al Osasuna es para reír. El penalti en San Sebastián es para reír. El penalti del Barcelona es para reír. La no expulsión contra el Atlético de Bilbao. Si nos dejan en paz y tranquilos y nos dejan competir en igualdad de circunstancias con todos, falta mucho. No quiero ir lejos y decir que eso estaba preparado.
1: No estaba preparat, diu Mourinho, no vull pensar-ho, però ja ho he deixat
2: anar. Sí. No, és una cortina de fum de manual, o sigui, quan tu la fas molt grossa, és a dir, el teu equip no juga res, no millora en res el que hi havia, t'has equivocat amb la plantilla, no saps millorar una plantilla ni millorar un joc, necessites una cortina de fum de dimensions colossals, i aleshores, ara, doncs, en comptes d'estar parlant del Barça i de la temporada extraordinària amb què ha començat fent un futbol extraordinari, estem parlant d'aquest senyor. Aviam una cosa.
1: El senyor Trujillo.
2: Senyor Trujillo, l'Osasuna i tot això. El Madrid va jugar dos partits al Bernabéu, un de Champions contra l'Inter i un contra el Rayo. Sabeu com van acabar? Amb el públic del Bernabéu xiulant el seu equip. Per què? Sí. Perquè estaven jugant a res.
1: I no hi havia el senyor Trujillo aquell dia.
2: Estaven empatant al camp de l'Espanyol i Espí els va haver de salvar a l'últim minut. Al camp de l'Elx estaven guanyant 0-2, l'Elx va fer 2-2 i també a l'últim minut, al temps de descompte, van aconseguir la... És a dir, el Madrid aquest any paga els resultats de les males decisions dels últims anys. Entre altres coses, per exemple, haver renovat Florentino Pérez. Ahir a la COPE va haver un moment que ho van dir ben clar, a la COPE, eh? Diu, disfruten de lo votado. Clar, aleshores, si tu vas a buscar un entrenador pensant que faran coses que feies fa 15 anys en un món del futbol que evoluciona com evoluciona, és que és impossible que et surti bé, i la comparació és odiosa. I, o sigui, tu poses un micròfon als seguidors del Madrid quan acaben els partits del Bernabéu i de cada 3, 2 et parlen de por qué no hemos fichado a Rodri, per exemple, sí, no? Sí, i així sí, tot. Sí.
1: Deixem sumar la conversa. Albert Martín, bona tarda. Tu venies a parlar estimats del preu de la gasolina, però ja que passaves per aquí, et deixo fer un comentari de Mourinho.
6: Acunyau. Sí. Mira, aquesta setmana el meu fill, que té uns anys, em preguntava per què de vegades sent a la gent dir por qué. I aleshores jo vaig dir, escolta, estic fallant com a pare, aquest nen necessita una mica de referents audiovisuals. I vam fer una mica de YouTube i vam anar
1: posar
6: a
1: la roda de premsa.
6: Sí. Primera cosa sorprenent, a la roda de premsa en cap moment diu por què. Sempre diu por què, però en l'imaginari no sé...
1: Ha quedat el por què.
6: I ens hi vaig explicar, mira, això ho fa perquè d'aquesta manera no parlava de futbol i parla... Però clar, explicat a un nen d'11 anys...
1: Va gaudir de la visualització, el teu fill?
6: Va gaudir de l'experiència i va quedar tot edificat. I clar, al cap de 3 dies... I la pregunta és, el meu nen d'11 anys ho pilla? L'afició del Madrid ho pilla? Quan surt Mourinho i fa això?
1: Deixa'm preguntar-li al Ciro López, que el tinc en línia. Ciro López, bona tarda.
7: Molt bona tarda. Ja un consell. Digue-li a la gent del Barça que quan vingui al Metropolitano que porti la fotocopiadora.
1: La impressora, és veritat.
7: Crec que aquesta vegada no la deixarà al Miguel Ángel, si crec, eh?
1: Exacte, és veritat. L'Atlètic de Madrid no li deixarà a Deco,
7: no,
1: la impressora, és veritat. És veritat.
7: Porti la fotocopiadora.
1: Sí. Tu què?
7: Una pregunta que li faig al Toni.
1: Vinga, va.
7: Quan el senyor Flick es va queixar de l'arbitratge en la eliminatòria de Champions i quan va perdre en la Copa en l'Atlético de Madrid, era una cortina de fum també o sol?
2: No.
7: És el Mourinho el que fa cortines de fum, perquè no es parli del mal joc.
2: Només és el Mourinho el que fa cortines de fum. El que feia Flick era... Sí, absolutament.
7: No n'hi ha més preguntes, senyoria.
2: Era una crítica justificada. És a dir, bueno, és el que ha dit l'Albert, eh?
7: La d'ahir no.
2: Escolta, Ciro, insisteixo, tot el que està passant, inclòs aquesta conversa, és música a les meves orelles. Si vosaltres us voleu creure les mentides que us diu el Chiringuito i que us diu Florentino i que us diu Mourinho, doncs endavant, sigueu feliços. Ara, nosaltres serem bastant més.
7: Mira, a mi, des de fa molt temps, no parlo amb el Florentino, des de fa molt temps, afortunadament, no veig aquest el Chirin Circo. O sigui, en això, no. Jo tinc la meva opinió, que és molt pròpia, però, home, serà... podrà queixar-se, com tots els entrenadors quan perden, perquè diuen...
1: La cosa és queixar-se.
2: Ciro, per favor. però no s'està queixant d'un àrbitre. Està dient
7: s'està queixant de l'àrbitre de l'altre dia.
2: No puc guanyar Estan dient no puc guanyar aquesta lliga. Està escrit que aquesta lliga els àrbitres li donaran al Barça.
7: Això no ho he escoltat.
2: Sí, home, sí. Bueno, aviam. No. Aviam, quin és el subtext de tot això?
1: Va venir a dir, si nos dejan competir en igualdad, podemos competir. Però, home, si ja deixa sobre la taula...
7: Llavors, repeteixo, el Mourinho s'ha... l'únic entrenador que no es pot queixar dels arbitratges.
2: No, el que no pot fer és no acceptar cap crítica sobre com juga el seu equip i considerar que tot el dolent que li passa és culpa dels àrbitres.
7: El que fa el Mourinho, que igual faria el mateix, si no li pregunten, és contestar a les preguntes dels mitjans de comunicació
1: El paper portava ja imprès del vestidor.
2: El portava de casa, ja.
7: Ah, bueno, bé, però, home, perquè esperava que les preguntes, clar. I segurament, jo ja ho he dit, segurament, si no li pregunten, sortiria i diria, perquè ja estava preparat, i si no estava preparat, doncs igualment. O sigui, sortiria per dir la seva. Però al final també el que fa és respondre a les preguntes que li fan. Jo repeteixo, si després podem parlar, que igual el Madrid no hagués guanyat, que el que va fer a la primera part en 0-0 era el que era el partit, o sigui que ni el Madrid estava jugant a res, ni a l'Atlético Madrid tampoc. O sigui, però home, podrà queixar-se perquè el d'ahir hi ha dues jugades que són escandaloses. Toni, són escandaloses. I si això li passa al Barça, també estaríeu cridant de com pot ser que calar...
1: És igual. És a dir, jo entenc que aquí hi ha una discussió, entenc el que diu el Ciro, i evidentment el Madrid té tot el dret a queixar-se, més enllà que el que fa Mourinho no és queixar-se, és posar en dubte la competició. En tot cas, Ciro, el que són números, el Madrid a 6 punts del Barça, amb un...
7: Això és el que preocupant.
1: Amb un clàssic d'aquí un mes que...
2: A tu t'amoïnarà, no els gaire.
1: Tu creus, Ciro, que en algun punt pot córrer risc Mourinho?
7: No, risc... Mira, correrà el mateix risc que el president, perquè si es perd en el Barça i el Madrid en la jornada 10 es posa a 9 punts del primer, per mi seria irrecuperable, veient com està jugant el Barça i el poc futbol que fa el Madrid, seria irrecuperable. I llavors jo crec que la gent senyalarà més als jugadors, com va passar en l'Alonso, i al president que el Mourinho. O sigui, perquè, clar, si el Madrid no ha fitxat a un substitut del Rodri, una vegada que el Madrid no va prioritzar

0: Ens queda un mes per focar pa i 3 setmanes sense futbol. Per tant, 3 setmanes com a mínim amb el Madrid a 6 punts.
1: Seran llargues, eh? Per nosaltres.
0: El Madrid especialment. Sobretot si,
2: sobretot i per si escoltem... Rafinha, que ha de fer 32.000 quilòmetres.
0: Sí, sobretot si escoltem Bassas. I vull, ara hauríem de gravar la cara del Bassas, a veure allò, com si fóssim un unboxing. Perquè vull que escoltis els comentaris de Real Madrid Televisió d'ahir, en el postpartit, que sé que és una cosa que no fas tu habitualment, i t'ho volem fer passar. És com una teràpia de xoc. Això és el canal oficial del Real Madrid.
2: No hem d'anar d'excursió, no?
3: Cap terapeuta,
0: en
3: de
0: principi,
3: moment.
0: En principi no, però la sensació que tindràs és com si et llancessin per un barranc.
4: Apa. Porque está anestesiada la propia sociedad con el Barcelona, al que se le admira, en vez de recriminársele lo que ha hecho. Esa sumisión social, política, institucional, mediática, se suma también la arbitral. Y hemos llegado a lo no último, que es ayer, por ejemplo, ganan en Sevilla, tenemos que escuchar al míster, que a mí me cae muy bien, del Sevilla, Luis García, le tenemos que escuchar diciendo que buenos son cuando les han tangado en una jugada donde se va solo un jugador del Sevilla y para el juego por una falta. Acaba elogiando a lo bien que lo hace el Barça, probablemente porque él sabe que rajar del Barça, que se lo digan a Bordalás, rajar de los arbitrajes, penalizar. Le va a penalizar...
0: Sí, criticar el Barça penalitza molt l'Espanya.
2: Que pagaria que per, no sé, per 48 hores o per una setmana la política catalana acollonís tant a la política espanyola com el Barça acolloneix al Madrid. O sigui, que els que tenen tot, o sigui, el sistema, els que encarnen el sistema mediàtic, polític, econòmic, el palco del Bernabéu, el PP, l'Aznar, tot el Tribunal Suprem, la Guàrdia Civil, els que ho tenen tot, diuen que els entrenadors dels equips contraris del Barça estan acollonits de criticar el Barça.
0: Sumissió social i política.
2: Hòstia, ho trobo de debò històric. Ja ho vaig dir un dia. O sigui, el més injust d'això és que si Espanya té 2 mundials és gràcies al Barça.
5: Sí, el femení 3.
2: I això encara fa... Bueno, gràcies.
5: És que també és del Barça.
2: També és. Bueno,
0: bé, no li donaré torn de rèplica al Ciro perquè no acabarem. Ciro, anirem parlant, que es farà molt llarg, això.
1: No, escolta, si pots donar-me a la rèplica, a mi no em representa aquesta opinió. O sigui, perquè això és una malaltia. És una malaltia que jo...
0: Ah, dius la del Real Madrid Televisió, no la del Bassas, eh?
2: No, ja s'ha entès.
1: No,
2: la meva segur que no, però la del Real Madrid Televisió tampoc.
1: Això es diu barcelonitis, i jo, afortunadament, no la tinc.
2: Molt bé.
1: I jo he criticat també la madriditis, que a vegades pues, també he escoltat des de Barcelona.
2: Sí, Ciro,
1: llavors, a mi no em representa el que diu aquest senyor.
3: A dir tu més.
1: Que no representa a tots el madridisme. Sí. O sigui, pot representar Real Madrid Televisió.
2: Tres preguntes molt ràpides. El Barça juga bé aquesta temporada?
1: Molt bé.
2: El Madrid ha millorat en relació a la temporada anterior?
1: Encara no.
2: Val. Ha encertat en la confecció de la plantilla d'aquesta temporada?
1: Jo crec que no,
2: que
1: li manquen coses.
2: No hi ha més preguntes.
0: Es pot retirar l'acusat. No, l'acusat no, el testimoni.
1: No, però si en això estem d'acord.
0: Sí, home, sí.
1: Una cosa no està renyida en l'altra. No se baralla en l'altra.
2: Però si el tema és aquest, home.
0: Bé, doncs amb aquesta bonica cita a Real Madrid Televisió acabem. Ciro, una abraçada. Ara agafem el pa que ens ha quedat.
2: Ara heu de trucar al senyor Trujillo un dia.
3: Cobra doble en Ciro avui?
0: Sí, per la perillositat.
3: Home, i tant.
0: Per la perillositat. A les 7 al tot costa segur que seguiran sucant pa. Martí, no marxis gaire lluny, que hem de parlar de la gasolina, però ara farem una pausa i ens anem a la P7, que...
6: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat. Barcelona canta quan arriba la Mercè. Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
7: Reviu els himnes del pop-rock català com no els has sentit mai. Alfred García i Mariona Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
8: Económicamente, ahora mismo Madrid es algo nunca visto. A lo mejor lo que hay que hacer es dejar de subir impuestos.
9: Si tots fem el mateix, ningú tindrà ingressos i no pagaran res.
8: És el model de llibertat el que està funcionant i no hi ha més que això.
10: És una fàbrica constant de desigualtat.
11: És evident que hi ha dos models aquí, no només de societat, sinó també de manera d'entendre quin país vols. No?
12: Catalunya-Madrid, la veritat de dos models econòmics. Nits sense ficció. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: Imagina entrar en un edifici que no existeix. Imagina entendre com creava Gaudí. Entra per primer cop dins les obres que mai es van construir, com el legendari Hotel Attraction de Nova York o la Font de la Plaça Catalunya. I descobreix el codi que ho connecta tot. Codi Gaudí. l'experiència inèdita. Entrades a la web d'Espai.

0: Imagina. Podríem tenir son.
1: Mentre Marta Viana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls,
2: mare, literalment.
0: Molt poques ganes de treballar.
3: És que tinc molta feina.
1: Jo et penses que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
1: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser sóc bisexual i ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
1: A mi això també m'ha passat.
0: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Matiners. Amb Xavi Canalies.
4: Som pura cafeïna.
0: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
5: L'AP7 torna a ser notícia, aquesta vegada amb un ensurt gros. Un segrest de pel·lícula. Dissabte, 7:45 del vespre, a l'altura de Montornès del Vallès, 5 homes surten d'un cotxe en passar muntanyes i vestits de policia. En menys d'un minut, amb molta agressivitat, treuen un home d'un altre cotxe i el fiquen al seu vehicle. Així ho grava un altre conductor des del seu cotxe.
6: ¿Qué hace? Pita, pita.
7: No, yo no voy a pitar, que es policía. Pone que es policía, pero no estamos seguros. Llevan pistolas, Trini. Llama, 112, 112. Es un secuestro.
8: Emergencia, 113 de Cataluña.
7: Hola, hay un secuestro en la AP7. Vale, ahora mismo están con pistolas y todo. Es un secuestro en la misma AP7. No. Trini, baja la cámara, que no la vean.
5: El vídeo està gravat des d'un altre cotxe, les veus s'han distorsionat perquè, evidentment, no es pugui reconèixer, no?, aquests dos passatgers que van gravar l'escena. Tinc la Rebeca Carranco en línia. Rebeca, bona tarda.
9: Hola, què tal? Bona tarda.
5: Un segrest en plena autopista, a plena llum del dia. A nosaltres ens ha sorprès molt, tu, que estàs avesada a la qüestió delinqüencial. Això és una cosa gaire novedosa?
9: Sí que ho és, i a més d'aquesta manera tan descarada, perquè d'això que escoltàvem ara, a mi m'ha cridat molt l'atenció que el propi conductor que està gravant aquesta situació de seguida detecta que allò no és normal. És a dir, normalment el més habitual quan ho va en cotxe una cosa així és pensar en l'opció més fàcil,
5: no? De veritat, no?
9: Que sigui la policia de veritat. I de seguida ho veu. Sí, aquesta persona té molta vista perquè aquelles armilles són molt bones. Llavors, a la teva pregunta, això és habitual, no? És un increment d'una escalada la manera d'actuar, perquè això sí que passa molt al món delinqüencial, de que es segrestin, es colpegin entre ells i fins i tot tinguin una persona, doncs, dies retinguda, però no a l'AP7, a 2:15 de la tarda, no?, amb una via així, parant la circulació i arriscant-te que passi això que ha passat, que et gravi.
5: És un segrest o com n'hem de dir d'això?
9: Clar, això penalment no seria un segrest, és una detenció il·legal, perquè la diferència entre un segrest i una detenció il·legal és que demanin diners, és a dir, no és igual que tu algú t'agafi, se t'endugui i el que vulgui és cobrar un rescat per tu, no?, que llavors tu ets com l'objecte d'allò, i que ho facin d'aquesta manera, segons apunta les investigacions inicialment, que és un conflicte entre dos grups, segurament per un tema de drogues, i tu t'endús a la persona, que és una venjança que tu tens, no estàs demanant diners pel seu rescat, l'estàs amenaçant, fent mal, agredint, el que sigui, però no estàs demanant diners a canvi.
5: Què és més greu penalment, segrestar o retenir?
9: Segrestar.
5: Perquè hi vols, és a dir, clar, fas mal igual i a més vols guanyar-hi diners.
9: Clar, i és una persona més que moltes vegades no té res a veure amb un conflicte que tu estiguis tenint amb un altre, no? Vull dir que és qualsevol, el segrestes i demanes diners a canvi.
5: I aquí sabem exactament qui són els abductors i qui és l'abduït?
9: Clar, això ara s'està investigant i sí que el que ens diuen... O sigui, perquè pensem que aquesta persona va ser trobada, no? Que això no ho hem dit i potser algú vol pensar com ha acabat això. Aquesta persona...
5: La persona que la treuen del cotxe la troben més tard.
9: La troben una mica més tard. Això passa al Vallès Oriental i aquesta persona l'acaben trobant a Sant Llorenç Savall, que està ferida, té cops, però que no estem per la seva vida. Llavors, se sap qui és la víctima. El que ens diuen fos policials és que és una persona, doncs, que sí que té antecedents i que prové d'un entorn delinqüencial, i ara el que s'està és investigant, bueno, amb qui tenia problemes, a veure si col·labora, que això també moltes vegades no és fàcil, no?, que tu col·laboris en una situació en la que potser tu també tens alguna cosa a amagar, col·labora, i s'acaben trobant, doncs, aquestes 5 persones que han actuat amb aquesta violència i que tenien aquestes armilles, que jo amb el vídeo, quan les veig, em dona la sensació que són iguales que les que fa servir la Policia Nacional quan se les posen els investigadors. No sé si eren bones o eren unes falses que havien comprat, però que com a mínim de lluny semblaven iguales que les que fan servir.
5: Llavors, si el troben és perquè el van deixar anar.
9: El deixar anar, sí, sí.
5: I llavors, quin és l'objectiu d'aquesta actuació tan, tan arriscada per deixar-lo anar al cap d'una hora o de dues?
9: Clar, exacte, especulem una mica, però segurament deuen tenir alguna cosa pendent, no? I llavors matar la persona no et solucionaria el teu problema, doncs fer-li tenir por i posar-li por al cos potser t'ajuda una mica més, no?
3: Rebeca, a mi m'ha recordat aquella notícia que explicaves, crec que fa un parell de setmanes, que van disparar un motorista a Gavà, el van posar al maleter i el van abandonar a Sabadell. També era un mètode una mica que també ens va sorprendre aquell dia, me'n recordo.
9: Forma part del mateix. I passa bastant més del que nosaltres ens assabentem o sabem, perquè les persones no denuncien. És a dir, aquest vídeo, potser si això passa en una carretera secundària, ningú ho grava i aquesta persona acaba malferida, la tenen en un hospital, tampoc explica molt bé per què és, no ho sabríem. No? Llavors sí que és bastant similar a aquell episodi que tu deies d'aquella motocicleta que va per un carrer, que la para un cotxe, que disparen perquè hi havia venes al terra, se l'enduen i apareix bastant malferit a Sabadell. Sí que és una mica aquesta mateixa idea de problemes entre grups criminals que acaben solucionant-se d'aquesta manera tan violenta.
5: Creus que aviat tindràs més informació?
9: Doncs jo tinc la sensació que tot això està molt gravat i que es veu molt, llavors, bueno, veurem.
5: Això és un sí, però sense dir-me un sí, per no posar-se la pressió d'haver-ho de treure ja. Si ho sent el seu redactor un cap, li dirà, ja has dit a la ràdio que ho tens, doncs segur que ho tindrà aviat la Rebeca. Rebeca Carranco, moltes gràcies.
9: Gràcies.
10: Fa patir molt, això.
5: Aquest és el món que tenim, sí, sí.
10: Fa patir molt, perquè això...
5: La sort, entre cometes, és que sembla que aquestes coses tan bèsties, diguem-ne que són entre ells...
10: Bueno, sí, però passen aquí, eh?
5: Sí, sí.
10: Això abans ho veies a les sèries de narcotraficants i tot això, i dius, mira, però...
5: És que els narcotraficants, vaja, tenim un podcast aquí, la narcopista, de l'Anna Ponsí, que és sensacional.
3: No, el que m'ha impactat és això, que distorsionen la veu dels qui graven el vídeo, imagina't. La,
5: per protegir,
3: la por, no? De...
5: Per protegir.
11: Soc jo, o estem trucant la Rebeca cada dos dies?
5: Sí, no, és cada dos dies, literalment.
11: Així, no?
5: És així. Vale. Escolta, és el país que tenim. El Martín també el truquem molt sovint.
11: Doncs mira.
5: Perquè hi ha crims i una economia que no acaba de rutllar del tot. Has estat a omplir el dipòsit últimament, Basses?
10: Sí.
5: Doncs segur que ja us n'heu adonat. La gasolina està una mica cara.
11: Una
5: miqueta cara. Ha trencat ja en alguns llocs la barrera dels 2 euros al litre en aquest país, el nostre, i res ens fa pensar que aviat baixi. Albert Martín, a veure, són nivells que no veiem des del 2022, que van arribar aquestes bogeries de preus amb la guerra ucraïna.
12: Sí.
5: Això s'explica ara pel conflicte a l'Iran tan fàcil com això?
12: Correcte, una mica de geopolítica, Hormuz, tot això tan avorrit del superrisc i totes aquestes decisions brillants de Donald Trump.
5: Però el problema quin és? Que es produeix menys menys petroli i per tant això acaba repercutint?
12: I la cadena de transport és pitjor. També hi afecten a aspectes com que ha baixat la capacitat de refineria. La refineria, el refinat del cru és més car i se n'està fent menys. I després hi ha coses puntuals de cada país, que aquí a Espanya, per exemple, hi havia unes ajudes, uns ajuts al sector, diguem, per intentar que fos menys cara la benzina i el dièsel, que són justament coses previstes fins finals de setembre. Vull dir que estan a punt de decaure aquestes mesures.
5: És a dir, a partir de l'octubre, en teoria, serà tot més car.
12: Per bé que sembla que el Ministeri s'ho pot estar pensant, això. Escolta, la situació és greu, la inflació torna a estar al 4%.
5: Hi ha eleccions d'aquí uns mesos, no?
12: Sí, i sembla que seria prudent allargar el tema. Hi ha una cosa molt frustrant, diguem, de violència armada, que és que en el món de la benzina i els carburants hi ha el que es coneix com l'efecte coet-ploma.
5: Afecta coet ploma. Atenció, que el Martín se'ns posa teòric, ara.
12: No. És que fa molta ràbia aquest tema. És que a la que hi ha un petit problema geopolític i puja el barril, automàticament a les gasolineres es nota, patapam, i
5: o sigui,
12: puja molt ràpid.
5: Puja com un coet.
12: I després el problema baixa, el problema desapareix, el barril Brent baixa, i tu què notes a les gasolineres? Bueno, pues que allò baixa...
5: Com una ploma, molt a poc a poc.
12: Poquet a poquet, i és una cosa, en fi, és històrica. El sector sempre es defensa, que de veritat que no és culpa d'ells.
5: No és culpa de ningú, no?
12: Però jo et convido, si algun dia tenim aquí a un president d'una patrullera, jo crec que hem de parlar d'aquest tema.
5: Tu creus que són gaire d'anar a ràdios, els presidents de patrulleres?
3: No has escoltat gaire
12: entrevistes. Però tu pots?
5: Sí. Bé, ho intentarem. La Carla ara ja està fent gestions. A veure si ens porta... Qui és el primer de Repsol?
12: Home, un senyor que es diu Antoni Brufau.
5: Ah, el senyor Brufau. El Bassa segur que l'havia ben entrevistat algun dia.
12: Viu a menys d'un quilòmetre d'aquí on estàs assegut.
5: Viu a menys d'un quilòmetre.
3: Anem a fer periodisme de carrer, a veure si ens el trobem.
5: Doncs vinga, anem a buscar el senyor Brufau.
10: És el conseller delegat. Sí, també. Però en aquella època treballava pel Partit Nacionalista Basc.
5: Llavors, pel que estàs veient tu, la gasolina no deixarà de pujar, o com a mínim no baixarà ràpid, no?
12: He tingut una conversa interessant avui amb ChatGPT dient quan baixarà la gasolina?
5: Ah, sí?
12: Resposta, no ho sabem, a curt termini no serà. Diuen que diguem, hem d'abandonar tot optimisme abans de finals d'any. És a dir, ja el 27 ja en parlarem. D'un descens, diguem, permanent i acusat del preu del barri.
5: Llavors, de què depèn que pugui baixar? Que es resolgui el tema amb l'Iran?
12: Sí, sí.
5: És a dir, això depèn de Trump, llavors.
12: Sí, sí,
5: de com de tontos vulgui posar amb l'Iran.
12: I recordeu que allà també tenen la situació de la gasolina caríssima.
5: Mm. Sí, sí, clar, clar.
12: Vull dir, que no és una cosa que afecti els europeus i que, per tant, el Trump ja li està bé o en la seva psicopatia, doncs, ja ens ho farem. No, no, a ell l'està afectant.
5: I això, a nivell de pressupostos, economia, macro, també té un efecte?
12: Absolutament. Afecta, diguem, en el nivell micro, ens afecta a tots, absolutament a tots, afecta a les empreses, que per moure les seves mercaderies ens veuen que tot és més car, per tant s'acaba notant a les botigues i s'acaba notant a les butxaques, com dèiem, però és que també afecta als pressupostos dels governs. És a dir, els governs quan presenten un pressupost i tu, allò tan maco que no s'acompleix però que fan l'intent, no? I tal, i això pujarem un 0,4, això no sé què, això no sé quant, aquesta partida, altra partida, tot això ho fan en base a una sèrie d'escenaris macroeconòmics que inclou el preu del Brent. I aleshores, perquè us feu a la idea, aquest any el Ministeri d'Economia espanyol, que lidera Carlos Cuerpo, preveia un preu de 68 dòlars al barril.
5: Està a...
12: Està per sobre dels... ara ho m'he d'assegurar, però està disparadíssim, i ara no sé si són per sobre dels 100. Mira-m'ho, porfa.
5: A veure...
3: 100,79, pot ser?
12: Sí, sí, sí.
5: O sigui, gairebé el doble del que estava pressupostat.
12: Sí, i això, al final, la paraula que sentirem és, escolta, més dèficit, menys creixement econòmic... Recordeu que a Espanya últimament hem parlat poc de macro, perquè vam superar la crisi de la inflació del 22-23, oh, sí. I perquè, increïblement, som el país de la Unió Europea que ha anat creixent més. Amb aquest 0,6-0,7, que en altres temps seria poca cosa... Però aquest 0,6-0,7 trimestral que estem fent és el país que millor se'n surt. Però, clar, la situació és complicada i afecta a tothom.
5: El Bassa s'anava fent que sí amb el cap.
10: Home, clar, és que tot això és augment de preus en cascada, perquè gairebé tot es transporta amb benzina, no? I després hi ha la capacitat de refineria de Rússia, que els ucraïnesos estan atacant. O sigui, no, el panorama no és dels més galdosos. De fet, hi ha explosions de ràbia als carrers d'alguns països, sobretot del sud-est asiàtic, que fa molt temps que estan pagant la benzina més cara perquè bona part de la que passava per l'estret d'Hormuz anava cap a la Índia i, en general, cap al sud-est asiàtic o l'extrem orient, que en diem aquí. I, bueno, no ho sé, és que això no ho salva ni el famós acudit aquell de... Bueno, a mi m'és igual el preu de la benzina perquè jo sempre poso 20 euros.
5: Arribarà un dia que amb 20 euros ja no podràs anar a la cantonada. I ara una pregunta que no sé si pots resoldre-li al Jordi Costa, des d'aquí el saludem, el sentirem a partir de les 7 al Tot Costa. Diu, el que també és un escàndol, diu, és que a Repsol la 95 vagi a 2 euros al litre i a la gasolina del costat a 1,80. Sí. Ahir mateix. Com s'expliquen aquestes disparitats de preus amb gasolineres que dius...
3: Estan al costat.
5: Si la gent deu ser tonta. Si creues un carrer més o vas 25 metres més enllà, i qui va a posar-la a 2 euros?
12: Mira, jo tinc una resposta intuïtiva, que és que la manera de fixar preus de cada empresa, doncs hi ha un marge de llibertat que hauríem de veure. Però deixa'm que m'ho miri una mica i pregunti als savis, i a veure si de cara a dimecres
5: a veure si fem
12: una resposta una mica argumentada.
10: Pot ser que hi hagi alguna cosa de la qualitat de la benzina?
12: Jo crec que hi ha un punt d'això. Crec que hi ha un...
5: Espera. M'estàs dient que en funció de la gasolina pot ser més bona o més dolenta?
10: Això és el que diuen els que et volen explicar per què la seva benzina és més cara.
5: Perquè jo pensava que la gasolina era gasolina. Ja està.
10: No.
12: Està aigualida, diguem.
10: Depèn
3: però això és veritat o és una teoria que però fan cap no, creguis?
12: Hi ha sancions.
5: Investigui, Martín, investigui.
12: Dimecres li fem una explicació al Jordi Costa que se la mereix.
5: Ara, des d'aquí tot el suport a Jordi Costa. Estem amb tu. Hem enviat la Marta del Cor a treure el cap a una gasolinera. A veure si la gent ja està per aixecar-se una mica en armes, no, gairebé. No. Figuradament, figuradament.
10: I sí, a veure perquè si... això és delicte de rebel·lió, eh?
5: Sí, no, ni pujar cotxes ni res.
10: Exacte.
5: Marta del Cor, bona tarda.
13: Molt bona tarda.
5: A quina marca hem anat avui de gasolinera?
13: Mira, he anat a una Repsol i...
5: Ara semblarà que els estem fent o propaganda... Sí. O despropaganda, no sé, ja
13: doncs,
5: no sé què
13: mira,
5: els estem
13: fent.
5: Doncs
13: mira, una mica de tot, perquè estic fent una mica de recerca aquesta estona que porto per aquí. I, a veure, sí que us puc dir que els preus aquí són elevats. Mira, per exemple, ara mateix, tenim la gasolina 95 a 2,009 euros al litre, és a dir, superen els 2 euros. La 98 està a 2,119 euros al litre, o sigui, encara més cara. I el dièsel, que tradicionalment sempre havia sigut més barat que la gasolina, està a 2,095. I això és el dièsel barat, perquè sabeu que també hi ha diferents qualitats de dièsel.
5: Ah, sí? Estic aprenent sí, moltes coses.
3: Jo ja m'he perdut amb això.
13: Mira, he fet una investigació, perquè jo tampoc sabia la
5: bé,
13: diferència.
5: Bé, bé, sempre.
13: Hi ha el dièsel barat, diguem, el que jo posava normalment, perquè amb els preus aquests dic, agafem el barat. Però he parlat amb un taxista, que a més...
5: Aquests en
13: atenció,
5: saben.
13: Atenció, perquè m'ha resolt el dubte de Jordi Costa, ara us explicaré el que m'ha dit, de per què la gasolina és diferent segons...
5: La saviesa del taxista si sempre s'ha de tenir en compte.
12: Exacte. Ja hi ha cures d'humilitat cada 10 minuts.
10: Hem d'anar a les fonts, a les fonts hem d'anar.
13: Això mateix. Aquest mateix taxista és el que m'ha explicat que hi ha el dièsel, diguem, el del segon nivell, no? Que com a mínim a Repsol és l'E+5, i aquest està a 2,135, i després hi ha el Nexa, que és com el nivell premium de dièsel, que està a 2,205, o sigui, és el més car. Clar, jo li he preguntat, perquè ell estava posant dièsel. Dic, i vostè...
5: I quin posava ell?
13: Quin posa? I ell posa el de l'entremig.
5: Ah.
13: El E+5. Diu, el més barat no, perquè, tot i que tots et diuen que en principi és el mateix, els components, els additius que posen, són de més qualitat. Alguns em deia també, no sé si...
5: Que té això, més vitamines. Mica... Sí.
13: Doncs vindria a ser això, perquè em diu, et manté millor els filtres, el motor,
10: exacte,
13: que si poses un més barat, s'envelleix més ràpid el motor del cotxe. I, per tant, un taxi, no?, que ha de fer molts quilòmetres i li ha de donar molta vida a aquest cotxe, doncs prefereix pagar una mica més i assegurar la vida del motor del cotxe.
5: Jo ara tinc preguntes que no m'atreveixo a fer en antena per no quedar en evidència. Ja està. Digues, Basses.
13: No.
3: Però si te les fas tu, potser se les fa molta gent.
5: No, és que entre la 95 i la 98...
13: Això, mira, estem igual i aquest dubte...
3: Jo tampoc sé les diferències d'això.
5: Qui posa 98? Tu poses 98?
10: No,
5: Martín, poses 95.
3: 95.
5: No, tothom posa 95, no? Qui posa? Pregunta-li de la gasolinera, qui posa 98?
13: És que tinc un problema, que m'han vist amb el micròfon...
5: I no poden parlar.
13: Just abans d'entrar, no, i m'han dit, senyoreta, fora d'aquí, que això és perillós. Llavors m'han dit...
5: Ah, que és perillós.
13: Davant.
5: Home, si ets perillós, no entris, clar.
13: Clar,
5: home.
13: Suposo, sabeu que això ho fem tots, de mirar el mòbil mentre pugem la gasolina, perquè és perillosíssim, es veu.
5: Ui,
3: va. Ja no et diuen res.
5: Si doncs reps, a mi m'han vist si amb el WhatsApp exclusiu, clar.
13: Portava estona aquí davant d'ells i just quan anàvem a entrar m'han dit, senyoreta, marxi d'aquí. Però no patiu perquè puc tenir resposta a algunes de les preguntes
5: amb
13: que
5: qui,
13: teniu,
5: amb qui?
13: No, amb ningú. Amb el que m'han explicat la gent, amb qui he pogut parlar abans que em fessin fora.
5: Ah, doncs escoltem-los.
13: Per exemple, no, aquest taxista amb qui parlava, jo li pregunto d'això mateix, d'escolta, i per què en una gasolinera és més cara que una altra? O perquè vostè ve la Repsol, que és més cara que una altra? I ell m'ha dit que és qüestió de la qualitat de la gasolina, que és cert que hi ha gasolineres més barates, però que a llarg termini malmeten més el motor. I jo, escolta'm, d'un taxista que, com dèiem, ha de fer tants quilòmetres i la seva feina depèn del seu cotxe, em crec el seu testimoni o la seva opinió, però vaja, segurament això haurem de contrastar amb algú expert en motor. I ara que parlàvem de gasolines més barates, he volgut fer també la cerca a veure, per exemple, per comparar, avui mateix on tenim la gasolinera amb el preu més barat.
5: Ah, on és?
13: Mira, la tenim a Tarragona, és la Oliprix de Tarragona.
5: Hòstia, no
13: allà, serà una mica lluny, eh?
5: Sí.
13: Però és que atenció al preu, perquè allà el litre de gasolina està a 1,46.
3: Uau.
5: Oh,
3: com
5: pot
3: ser això?
13: I a més, és la més barata de tot l'estat. Penseu que omplir el dipòsit avui en aquella gasolinera et costa 73 euros, mentre que si ho fem en aquesta gasolina on soc jo ara, et val una mica més de 100 euros.
3: Això llueix a convocatòria, Marta?
13: Sí, clar. Sí, tothom cap allà. O no, o a parer d'aquest taxista no, perquè sembla que pot fer envellir el motor del nostre cotxe.
5: Envellir amb ve baixa, entenc.
13: Envellir amb ve baixa, sí, moltes arrugues que li sortirien al motor i al xassi.
5: Mira, espera, però... que més enllà del taxista expert, tenim un expert de veritat, que és el Josep Lluís Merlo. Josep Lluís, bona tarda.
14: Què tal, com esteu?
5: A veure, no t'enriguis de nosaltres, però tenim preguntes molt senzilletes, de P5, de conductor, però que ens estan arribant fins i tot de companys nostres, El tema aquest de que hi hagi gasolineres com aquesta de Tarragona a 1,46 i després en trobis una a 2 i tant, com s'explica això?
14: Aviam, això és un tema de màrqueting i del farcellet que li posis a la cosa. Moltes vegades hi ha gent que diu, ui, jo no poso gasolina aquí perquè serà pitjor, tindrà pitjor qualitat. Traieu-vos això del cap. La gasolina és la mateixa a tot arreu.
5: Ara!
14: Sí que és la mateixa a tot arreu. Sí que és veritat que hi ha petits matisos amb gasolines especials, d'acord? Si parlem de la gasolina, la normal que dèiem abans, la de 95 octans, no hi ha grans diferències. Ara sí que és veritat que hi ha marques, per exemple, que ja estan treballant amb el desenvolupament del que es diuen carburants sintètics, que són gasolines que s'elaboren més enllà del petroli Brent, del barril de Brent com a origen, amb productes químics que no tenen un origen orgànic com a tal. Hi ha marques que estan treballant amb això. Aquesta gasolina, que diuen que serà la gasolina del futur i que després, de fet, ja es comercialitza i que s'utilitza, per exemple, en algunes competicions del món del motor, és molt més cara. Per què? Perquè està en fase de desenvolupament i, evidentment, el volum de producció no és encara un volum competitiu a nivell d'economia d'escala. Però la gasolina que trobem en un lloc o un altre, la normal, per entendre's, la de 95, és la mateixa a un lloc que un altre. Per què, aleshores, a un lloc és més econòmic que un altre? És un tema de màrqueting i és un tema d'estructura. Fixeu-vos que aquesta gasolina més econòmica la trobem normalment en gasolineres més petitetes. Gasolineres més petitetes, que no tenen inversions publicitàries, que no tenen grans estructures comercials, que no ofereixen gaire serveis complementaris al propi de la venda de gasolina, que de vegades, per no tenir, no tenen ni una persona que t'ajudi allà a posar-te la gasolina. Bé, això també està passant últimament amb les marques més conegudes. Aquesta és l'autèntica diferència. Per tant, ja sabeu allò que diuen, tant per tant sabates grosses, jo diria tant per tant les més barates.
5: Tant per tant gasolina barata si la trobem i ens ve, si la trobeu, i ens ve de pas.
14: Sí, el que passa que no n'hi ha tot arreu.
5: Clar, clar. I després l'altra, aquesta ja és més, encara més ridícula. El tema de la 95 i la 98. Aquí ningú posa 98. Quina diferència hi ha?
14: També és un altre tema de màrqueting. Aviam, la gasolina de 98, com bé diu el seu nom, té un octanatge diferent. Per què va sortir la gasolina de 98 en el seu moment? Perquè deien que oferia més prestacions. Aleshores deien, tira més el cotxe amb la gasolina extra. Li deien extra la 98, mentre que la 95 era la super.
5: I és veritat?
14: Sí que és veritat, però és tan imperceptible que amb un cotxe normal ni ho notaries. Després es diu, circulava la brama abans, que la gasolina de 98 tenia tendència a ressecar una mica més els components de fricció del cotxe. Es deia això. Jo penso que això és molt imperceptible i que això estava pensat per cotxes d'altes prestacions, per vehicles, podríem dir, esportius. Però la diferència de rendiment entre una gasolina i l'altra és tan imperceptible que no val la pena posar la de 98 en cap cas, ni per, sobretot si hem de fer un ús normal. Si hem d'anar a fer competicions, és una altra cosa. Però aleshores la gasolina de competició ja no és la de 98. Fins i tot, de vegades s'utilitza gasolina d'aviació. Tot i que això cada vegada està quedant més en desús, perquè la gasolina de competició aplicada a un motor de combustió d'un cotxe, evidentment, doncs, té un component contaminant més elevat.
5: Doncs escolta'm, última pregunta. Tu què poses, 95 o 98?
14: Jo poso 95.
5: Doncs ja està, escolta'm.
14: I jo en el seu moment, durant un temps, vaig tenir un cotxe que demandava 98 i vaig acabar posant 95.
5: Si el Josep Lluís Merlo es posa 95, no us compliqueu la vida, que no us carregareu el cotxe.
14: I a més, jo sóc d'aquells que dic, la gasolina per mi no puja mai, perquè és allò que dius, posi'm 3 euros a la moto, doncs ja està. Si et troba el 3 euros.
5: Sí, el que passa que hi haurà un dia que no funcionarà. Josep Lluís, moltes gràcies per aclarir els tontos. Una abraçada. Bé, doncs Marta del Cor, ja està, ja pots dir-los a les de la gasolinera que posin 1995, la gent que no es compliqui.
13: I la teoria del taxista ha quedat completament desmentida pel coneixement d'en Merlos.
5: Jo, amb tot el respecte per l'amic taxista, des d'aquí una abraçada si ens escolta.
13: Espero que ens estigui sentint,
5: que sí. Que segur, perquè gairebé tots els taxis de Barcelona porten clar. Catalunya Ràdio. Una abraçada, taxista. Una abraçada. Marta del Cor, moltes gràcies.
13: Va, ens veiem, que vagi molt bé.
5: Un detall abans d'acabar amb el Martín. Et van convidar a una boda aquest diumenge, Basses, a tu?
15: No.
5: No et van convidar?
15: No em van convidar, no.
5: T'ha sabut greu que no et convidessin?
15: No, en absolut. No coneixia... Bueno, els conec per la premsa, però vull dir que personalment no cregui.
5: El pare de la novia sí que el deus conèixer.
15: Bueno, sí, l'he saludat un parell de vegades. Sí.
5: Albert Martín, avui fas la versió que no surti d'aquí Economy.
12: No, no gosaria.
3: No, però per què no? A mi m'interessa molt, eh?
12: Sou boníssims fent-lo vostre.
5: Però, home, amb aquest tema potser tens més informació.
3: Aquí t'hauríem de trucar, sí. Perquè aniríem molt perduts.
5: El casament del fill del president del grup Planeta.
12: Sí,
5: ha reunit l'elit econòmica i política a l'Empordà.
12: Sí.
5: Qui s'ha casat? El seu fill?
12: El seu fill, que es diu Guillermo, amb la Natàlia Pujol, que és dels Pujol de Ficosa, empresa de components d'automoció. És un bon bitxo.
15: No, Ficosa catalana. No controlem, Ficosa.
12: És ben gros. Mm-hmm. I bueno, doncs han fet un bodorrio d'aquells. No?
5: Impressionants.
3: Què pensaries? Han tornat als casaments aquests, les bodes concertades? No, mira, potser sí.
5: Bodes concertades.
3: No, faig broma.
5: És amor.
3: És amor, segur.
12: 27 anyets tenien tots dos.
5: Bon conglomerat, Ficosa i Planeta, junts.
12: Sí, home.
13: Quan sumaria?
5: 600 convidats, eh?
12: Sí, mira.
5: Entre ells, per exemple, Salvador Illa.
12: Sí, senyor.
5: Alberto Núñez Feijó. Ana Botín.
12: Ana Botín, del Santander. Sí, és sèrio, eh?
5: Qui més? Dóna'm més noms a gent que hi havia.
12: Els noms que han anat sortint, perquè no cal dir que aquí aquest modest col·laborador no és convidat a aquesta mena d'avents. Manuel Valls.
5: Mira.
12: Aquest senyor, simpàtic. La Cristina Álvarez, del Corte Inglés.
5: Mira.
12: A Antoni Brufau, que n'hem parlat.
5: Home, una salutació ja al vàter, no?
13: La tercera
5: menció al senyor Brufau.
3: Ha regalat uns quants litres, potser, els nuvis, no, ell?
13: Sí.
12: El Marc Puig, del nostre grup Perfumer, Francisco Reinés, de Naturgy, el Marc Murtra, Telefònica, Javier Godó, Pedro J. Ramírez, La Vanguardia, l'Espanyol, Susana Griso, Sonsoles Onega, Vicente Vallés, Matías Prats... Tot això és una mica... diguem les estrelles del grup.
5: Entorn a tres mèdies.
12: Estrelles del grup. Eduardo Mendoza, admirat.
5: Carai, escolta, quin casament,
12: Sí, i avui s'ha accessat una mica l'arbre.
5: Ara, i què ha caigut?
12: Una unitat de nou que us mereixeu escoltar.
5: Atenció, perquè això és novetat. Sí. Tenim novetat.
15: Novetat.
12: No, sembla que en un moment del casament el president de Planeta, el José Cregueras, un tio simpàtiquíssim, va voler fer un agraïment als assistents i va fer un agraïment especial a Alberto Núñez Feijó. I va dir que serà el pròxim president d'Espanya. I va haver-hi una sèrie d'ovacions en un sector dels assistents, va haver-hi aplaudiments i va haver-hi crits de presidente, presidente. He de dir que en aquest moment ja no hi era Salvador Illa. Ja no hi era.
15: Van fer un estudi de mercat entre els assistents i van veure que el 84% posen benzina de 90 litres. No exactament ells,
5: el seu xofer.
3: No, però m'ha agradat molt aquesta unitat de nou que ha caigut al teu arbre.
5: Molt interessant, Martín. Molt interessant.
12: Ja m'hagués agradat tenir algú més, però...
3: Quan hi hagi casaments així, avisa'ns,
12: Però és que no me n'assabento. És que, de veritat, l'altre dia us venia escoltant el casament de la Dulceida.
3: Home, no ven ser el mateix.
5: No és el mateix.
3: No acaba de ser el mateix.
12: Teníeu moltíssima informació, uns detalls, i aquest estarà i l'altre estarà.
3: Però ens complementem bé. Ja parlarem.
12: Sí, okay, farem una
5: col·laboració extra.
3: Sí, perquè és que es toquen, aquests camps. Ens pensem que no, però allà en aquests casaments vés a saber la de negocis que es tanquen.
5: Ui, sembla l'Horge del Bernabéu multiplicada per 10.
3: Imagina't.
5: Una pausa i parlarem d'un comiat.
3: No.
5: Atenció, perquè qui li ha fotut la tarda en l'aire a Marta Montaner? Plega Marta Montaner?
3: No, encara no.
5: Ho dius amb pena de no plegar?
3: No, perquè el juliol suposo que sí, no sé.
13: Ai,
3: és igual.
13: Marta, per favor.
3: Tira.
16: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
17: Com et dius?
18: Ferran Adrià.
17: Quina és la teva experiència com a cuiner?
18: Has estat alguna escola?
17: Has tingut algun mestre?
18: Això és una altra lliga.
17: Això són dos estrelles Michelin.
16: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
19: Estàs posant a tots al límit.
20: Tendreu tots mal.
16: Gènesi. Avui a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
20: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703. Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos, més a prop que mai.
5: El pensament màgic no és cosa de quatre friquis, és part de l'ésser humà.
21: Sí, ahora te digo que tu chico está con otra.
5: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
22: Porque yo sé que hay muchos charlatanes.
5: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular.
23: Me siento super, me siento fantástico.
5: Perquè hi ha coses que semblen increïbles,
24: amunt,
5: però que al final són falses.
25: El rotllo, no m'agrada.
20: Increïble però fals, amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3CAT.
26: Catalunya Ràdio.
27: Catalunya Ràdio.
26: Som 3CAT.
27: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
26: Som 3CAT.
27: Som 3CAT.
28: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
29: Esto promete, Manu.
28: No lo creo. Arranca la transmisión. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decir todo. Necesita una oferta ganadora.
29: Buena compra, Manu.
28: Puede. Va. ¡Y 24 horas!
29: Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
28: Venga. Ocasión Plus.
30: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marisc, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
31: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
5: Al matí de Catalunya Ràdio us escoltem i aconseguim respostes.
32: Tendré que passar otra vez por otra mesa d'emergència.
33: Esperem que no i estem treballant perquè qualsevol família doncs, que treballa i vulgui desenvolupar el seu projecte vital doncs, tingui l'oportunitat de fer-ho. A poc a poc revertirem aquesta situació.
32: Ojalá pueda decirle gracias y estoy en un hogar con mi familia.
0: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
5: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga. Ai, qui t'ha fet o qui t'ha fotut la tarda en l'aire, Marta Montaner?
3: Doncs mira, Garriga, una comunicadora que de tant en tant ve a fer el cafè, aquí a la tarda de Catalunya Ràdio, i no m'enrotllaré més. Qui m'ha fotut, mira, no et fotré més la turra, qui m'ha fotut la tarda en l'aire és l'Alba Riera.
34: Una cosa, estimades, sou ambicioses. Una cosa, estimades, sense educació pública no som res de res.
5: L'Alba Riera, col·laboradora de la tarda i presentadora d'això que escoltem aquí, La Turra, és un podcast d'entrevistes, debats, 5 temporades, que es diu ràpid.
3: Doncs, Garriga, no em queda clar que n'hi hagi més, eh?
5: Què ha passat?
3: L'Alba Riera.
5: Què ha passat?
3: En aquest dilluns tràgic, 21 de setembre, a les 3 de la tarda.
15: Serà pel Madrid.
3: En què la gasolina ha superat els 2 euros al litre. Això no importa, Judit. El més important és que l'Alba Riera ha anunciat que plega.
5: Recordem que la vam tenir aquí dimecres passat i li vam preguntar pel tema i no va jugar una mica... Ho sabrem aviat. Ho sabrem aviat, ja ho sabem.
3: Tu, ella i jo ja sabíem que allò era una ruptura. Però suposo que l'Alba volia tenir temps de fer un comiat a l'altura del projecte que més s'ha estimat de la seva vida laboral. I déu-n'hi-do el que ens ha escrit al seu compte d'Instagram aquest migdia. És un adéu molt emotiu, molt llarg, que ara intentarem resumir, no és fàcil.
5: Posem la música de llegir comunicat.
3: Sisplau, a part, si pot ser una mica trista, gràcies. Gent plorant, i no és broma, per aquest comunicat, i gent de l'equip de la tarda de Catalunya Ràdio.
5: Sí.
3: Porto setmanes procrastinant aquest post i allargant aquest moment perquè em fa una pena tremenda. Però sí, estimades, la Turra s'acaba oficialment, o almenys s'acaba tal com la coneixíem.
5: Ai.
3: Què vol dir això? Moltes preguntes. Després dona les gràcies a l'audiència per haver confiat en el projecte, per com ha calat en els seguidors, els debats que ha despertat, també la gent que s'ha obert en canal com a entrevistada en aquells sofàs que ja són molt mítics, i ens diu l'Alba, vull que sapigueu que sempre hem sigut conscients de la responsabilitat que teníem pel simple fet de tenir un espai. La Turra ha estat més que una feina per nosaltres i ho hem fet el millor possible, sense saber gaire ni com es feia res de tot això. Perquè encara recordo el primer dia que no sabíem ni el que era fer una escaleta. Aprenent-nos els editorials de memòria, intentant trobar una fórmula per captar la vostra atenció, i aquí, Garriga, deixem que posem un fragment d'aquest primer programa de La Torre que va existir.
1: Una cosa, parlar avui de Rubiales és anacrònic i redundant.
2: Estem enterbolint la victòria de les campionades.
5: Quan era això?
3: Octubre del 2023 parlàvem de Rubiales, d'aquell plató.
5: Ah.
3: També La Torre era una altra cosa, amb un altre plató. Dues presentadores, que eren l'Alba Riera i també l'Andrea Gómez, que va acabar marxant del projecte i va anar a un altre lloc de 3CAT. I res, l'Alba segueix dient el seu comiat. No sabíem ni què fèiem. Per descomptat que cada nit abans dels rodatges, dues dormidines per poder dormir dels nervis que tenia. O sigui, l'Alba s'obre en canal completament en aquest comiat. Després de gravar un mal de cap terrible per la pressió, la por, l'exigència que sentia. Però a poc a poc em vau donar la vostra maneta i la vostra complicitat. I més gràcies i gràcies a les 500 persones, 500 que han passat per La Torre, tota la gent que ho fa possible, les oients estimades, i acaba dient, ens tornarem a veure molt aviat, perquè això no és un adéu per sempre. Us puc dir que estem treballant en coses noves i que l'esperit de La Torre hi serà i ens guiarà. I jo només desitjaré que em seguiu acompanyant allà on vagi.
5: Alba Riera, bona tarda.
4: Bona tarda.
5: Com estàs?
4: Això de reescoltar-me el text aquest, em planejo una altra vegada. Pues bé, estic molt emocionada, la veritat, perquè bueno, estava nerviosa també doncs, per explicar una mica ara en quin punt estava jo, no? I la veritat és que ha sigut una rebuda superbonica, supercàlida, i com que també m'ha seguit donant molta força i també, bueno, és molt emocionant veure com, que és molt difícil avui dia, no?, també fer coses que funcionin ni que calin perquè hi ha moltíssima oferta, i com m'emociona molt veure que és un projecte que ha arribat i que la gent estima i que la gent ha entès i que la gent recordarà, i això em fa molta il·lusió.
5: Per tant, no hi haurà La Torre amb l'Alba Riera, això ja ho tenim molt clar.
4: Exacte.
5: Però clar, dius,
4: sí.
5: La Torre s'acaba oficialment, o almenys s'acaba tal com la coneixíem. Això com ho hem d'interpretar?
4: Clar, és que a veure, s'han de llegir molt bé els missatges. I també s'ha de pensar que aquest era el meu primer comunicat, que jo volia que fos com directe per les oients i per les estimades que t'han seguit, però fins on jo sé, des de la plataforma EVA, que com sabeu és la plataforma que acull i que ha creat també La Torre, hi havia o hi ha la voluntat de mantenir el projecte, o si més no un projecte molt similar, hi havia la voluntat de mantenir el projecte, i jo espero que així sigui. Això ho hauríeu de corroborar amb ells, diguem-ne, però fins on jo sabia, la cosa anava per aquí. I després, d'altra banda, com jo recullo al final del post, doncs tinc la sort de poder estar pensant coses noves i, evidentment, sempre amb l'esperit de tot el que m'ha après i ens ha ensenyat La Torre. Vull dir que una mica va per aquí la cosa.
5: I les coses noves, quan les veurem?
4: Això no ho sé.
5: Sí que ho sé.
4: T'haig de dir que espero que sigui més aviat que tard.
5: Però 2026, 2027...
4: No t'ho puc dir. De veritat que no ho sé.
5: Aquesta temporada, sí, no?
4: Aquesta temporada, sí. M'atreveria a dir, però és que m'estic mullant moltíssim ara.
5: Ja tenim
4: jo vull pensar que sí.
3: Una mica de titular tenim. Alba, però a la teva descripció d'Instagram hi tens posat La Torre i més. Ara t'ho has de canviar.
4: Ai, és veritat. Gràcies, Marta, perquè no havia cregut.
5: Assessora de xarxes, Marta Montaner.
3: Sí, que per cert, la publicació se li està omplint de missatges tan bonics, que és una mica cura d'esperit. En uns temps en què corre... Vaja, l'odi i els missatges desagradables a internet, llegir aquest post de l'Alba cura una mica l'esperit i l'ànima.
5: Quants whatsapps tens per respondre ara?
4: En tinc uns quants, però la veritat és que és el que us deia abans, que això dona molta força i molta energia, perquè bueno, sempre quan fas també un projecte que comença des de zero, no, diguéssim, i que l'arrenques, doncs, bueno, vas veient també com va creixent i veure com els... No? Vull dir, com que a vegades no som conscients en el dia a dia, la rutina, la quotidianitat, la rapidesa de tot, com dels fruits, no?, que anem deixant. I a vegades, en moments com aquests, doncs, mira, et recorden com la feina feta. I per una noia com jo, diguem-ne, que sempre ha sigut com molt aplicada i molt d'esmorzar-me i bones notes, doncs sempre el reconeixement a la feina feta doncs fa moltíssima il·lusió, la
5: doncs
4: veritat.
5: Doncs aquí et reconeixem la feina, t'agraïm el que has fet a La Torre i esperem veure't
4: moltes
5: aviat
4: gràcies.
5: I saber aviat on et podrem trobar. En tot cas, Alba, a gaudir sí. Ara d'aquests moments d'alliberament d'haver ja explicat que deixes La Torre.
4: Sí, llarga vida a La Torre i llarga vida al que vingui, no? Seria aquesta una mica la conclusió.
5: Alba, una abraçada, gràcies.
4: Una abraçada molt gran.
5: Roger Carandell.
6: Bona tarda.
5: Com estàs?
6: Molt bé. Ara estava emocionant-me, sentint l'Alba Riera.
5: Emocionant-te, eh?
6: Bueno, vull dir, sentint molt perquè sentia que ella...
3: I tu sempre, ara no te'n penedeixes, perquè sempre has dit que no a la Torre.
7: És veritat.
3: En Roger,
7: aquell sofà.
3: En Roger havia de ser entrevistat allà.
5: Sí. Ara ja no podrà ser.
3: Ara mai més.
6: No, perquè ell és capaç de treure't el que no vols dir, fins i tot. Llavors, no hi anava.
5: Bé, i avui el que no ha sortit d'aquí, què tenim?
6: Avui tenim força aniversaris, perquè ha estat un cap de setmana d'aniversaris.
5: Ah, sí?
6: Per una banda, Elena García Melero ha fet el seu aniversari.
5: Ah, mira.
6: I és del mateix dia... que la Loli Bahia, que és la nòvia de la Rosalía.
5: Quin duo, eh?
3: Dues perfectes, podríem fer festes juntes.
6: Exacte, compararem els dos aniversaris que han estat absolutament
5: oposats. Aquí aniríem a festes diverses, em sembla. Masses i jo aniríem més aviat a la de la Melero que a la de la Loli.
3: Jo també, eh?
5: Per opcions d'estar convidats.
8: Ah, sí, això segur.
5: No,
8: segur,
5: segur.
8: Sí, no, no.
3: Per opcions d'estar convidats. Home. Llavors, diguem la veritat a cap. Ni una ni l'altra.
5: No, la Melero. Sí, una
3: coneix molta gent, la Melero, eh?
5: Això també és veritat.
3: Tu has vist el sopars d'empresa del Tot es mou per Nadal?
5: Hi ha tanta gent. A la tele hi treballa molta gent, però sí, sí, clar, la Melero deu ser de les persones que coneix més gent de Catalunya.
3: Segurament.
5: Fa molts anys. Programa cada dia,
6: coneixes molta gent.
5: Bé, doncs això, aniversaris, hi ha algun altre detall així important?
6: Bueno, hem tingut un actor que no ens ho esperàvem passejant per Olot aquest cap de setmana. Un actor que, bueno, en principi semblaria que... A mi m'ha sorprès que anés Olot, és a dir, pot anar on vulgui, però...
5: Doncs ho descobrirem. Basses, gràcies.
6: Dilluns.
5: Ara venim.
9: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
10: Bona tarda, us informa Marc Güell. El president del Consell d'Educació de Catalunya, que és l'òrgan que aglutina diversos agents implicats en l'ensenyament que no és universitari, ha reclamat a les famílies i als docents que s'impliquin en el debat per la transformació i millora del sistema educatiu. Aquest matí, Joan Manuel del Pozo ha rebut l'encàrrec del govern de liderar aquest procés i en una entrevista al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio ha fet aquesta crida a dues de les parts implicades.
11: El compromís de més famílies a associar-se per ajudar els seus centres, per acceptar que elles també són una unitat educadora, que no només educa l'escola, sinó que la família educa també en el primer lloc. O, en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines en el món públic i en el món privat.
10: Els mestres i professors també els ha avisat que aquest debat va més enllà de les seves reivindicacions. Del Pozo s'ha compromès a tenir enllestides les conclusions a l'abril de l'any que ve. En paral·lel, el president Salvador Illa ha convocat tots els grups parlamentaris aquest divendres per començar a fixar les bases d'un futur acord de país sobre el model educatiu de Catalunya. Hi participaran tots els grups, menys el PP i Vox, que se n'han desmarcat. Més notícies, Alba Barbosa.
12: La Fiscalia demana 25 anys de presó per a 8 manifestants de les protestes a Barcelona contra l'empresonament del raper Pablo Hasél per intent d'homicidi contra un guàrdia urbà. El Ministeri Públic els acusa d'haver calat foc a un furgó amb un agent de la policia barcelonina dins el febrer del 2021. També els atribueix un delicte d'organització criminal, considera que les accions estaven planificades, a més d'atemptat contra l'autoritat, desordres públics, manifestació il·legal i danys per haver atacat comerços i caixers. I els demana gairebé 700.000 euros per indemnitzar els negocis afectats. 7 dels processats són de nacionalitat italiana i també n'hi ha una de francesa.
10: El president dels Estats Units, Donald Trump, es queda sense cobertura audiovisual de la premsa des d'avui, un fet inèdit a la història contemporània del país. A banda del veto anunciat divendres contra 3 mitjans per accedir a la Casa Blanca, avui s'hi afegeixen 4 canals molt importants, entre els quals la conservadora Fox, que han decidit solidaritzar-se amb les altres i deixar de seguir el president. Els mitjans afectats per la prohibició de Trump, entre els quals la CNN i Politico, han anunciat que presentaran una demanda per restituir l'accés. En un comunicat conjunt, diuen que acceptar la decisió amenaçaria la llibertat de premsa i el dret a un periodisme independent i lliure.
12: Els Mossos d'Esquadra investiguen com una revenja per drogues entre grups criminals el segrest d'un conductor a l'autopista AP7. Busquen 5 homes vinculats al narcotràfic als quals imputarien els delictes de detenció il·legal i suplantació de funcions públiques per vestir-se amb una armilla de policia. La consellera d'Interior, Núria Parlon, confirma que la víctima es troba bé.
13: La persona ja no està segrestada i la investigació de Mossos, els primers indicis, és un tema de salut pública, de drogues, però és tot m'apuntat.
8: apunta el director general de la policia que l'estat de salut de la persona és correcte, o sigui, a priori no ha patit cap mena de dany físic.
12: Els fets van passar dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental.
10: I ha mort als 69 anys l'escriptor i crític teatral Marcos Ordóñez. Va exercir durant dècades com a crític de teatre, sobretot pel diari El País, i era una de les veus de referència de les arts escèniques. És autor d'una vintena de llibres, entre assajos, memòries i ficció, com Acapulco i Juegos Reunidos. També va ser professor de dramatúrgia, de guió i de direcció d'actors a la Universitat Pompeu Fabra. El Pirineu s'escalfa més ràpid a les cotes altes que a les baixes. És la principal conclusió preliminar d'un estudi del Meteocat que analitza per primer cop aquest fenomen al Pirineu conegut com escalfament dependent de l'altitud. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira, bona tarda.
14: Bona tarda. En els últims 24 anys la temperatura al Pirineu ha pujat al voltant de 2 graus, sobretot entre els 1.500 i els 2.200 metres. En aquesta franja la màxima ha augmentat 1,8 graus i la mínima 2,1. El Meteocat ho ha pogut determinar analitzant dades de les estacions meteorològiques pirinenques des del 2022. El tècnic del Meteocat, Pere Esteban, explica quines són les dues principals causes d'aquest escalfament més intens a les cotes altes.
16: Per una banda, canvis en la circulació atmosfèrica, canvis del comportament en els anticiclons i les depressions, i per l'altra, el retrocés de la presència de la neu.
14: És el primer cop que aquest fenomen es demostra al Pirineu, tot i que ja s'havia constatat en altres massissos del món. Pau Rovira, Catalunya Ràdio, Bonavé.
10: Esport, Toni Oleart, bona tarda.
17: Bona tarda, Marc. Comencem amb bàsquet. La penya celebrarà aquesta tarda a partir de les 7 el títol de la Supercopa que va guanyar ahir contra el Barça. Hi haurà recepció institucional a l'Ajuntament de Badalona i acte seguit sortiran a la balconada. Feia 18 anys que la penya no celebrava un títol. La primera divisió masculina de futbol s'atura gairebé 3 setmanes per la convocatòria de seleccions. Luis de la Fuente ha ampliat el contracte com a seleccionador masculí fins al 2032. El migcampista del Depor, cedit pel Barça, Marc Casador, l'han operat d'una fractura a la clavícula dreta. Es va lesionar ahir jugant a la Lliga contra el Betis i s'estarà al voltant d'uns 3 mesos de baixa. Aquest matí s'han sortejat els quarts de final de la Copa Federació Masculina de Futbol amb la presència del Terrassa. Els agarencs s'enfrontaran al Sestao River a partit únic que jugarà al País Basc el 30 de setembre. A més de passar a semifinals, els 4 equips vencedors dels quarts de final passaran a jugar la primera eliminatòria de la Copa.
18: Fins aquí les notícies.

0: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
1: Bé, com cada dilluns a aquesta hora, procedeixo, com en els exàmens d'anglès...
2: Endavant, Frankie.
1: Girar el full. Vinga, Frankie. Llegir l'entradeta. Sisplau, una mica de silenci, que això requereix molta concentració.
2: Sí, vinga.
1: Va, puja la música.
3: Els dents.
1: Vinga. Mentre el Prudencio m'afaita amb dues katanas Hattori Hanzo, m'ha fet un tall sense voler i he hagut d'amputar-li els polzes. Mentre li deia rient... mentre li deia rient... Ha, a veure com envies ara els whatsapps, Prudencio. Doncs mentre això passava, penso en coses que em fan feliç. Un camió de Tesla amb pintura de camuflatge i dues metralladores al sostre. Una estàtua meva a l'entrada de Catalunya Ràdio amb una ranura a la base on s'hagin d'introduir 200 euros cada vegada que vulguin entrar a l'emissora. Elon Musk i Bill Gates fent-me la pedicura amb les dents. Un túnel de 1.500 quilòmetres que em porti directament a la meva casa als Alps Francesos fins a la meva llotja privada del Camp Nou, on el mateix Prudencio s'ajupi i em faci de seient. Ara bé, el que em genera més alegria és imaginar tenir lligats al soterrani dels 1.500 metres quadrats on guardo la meva reserva d'ampolla Chateau Petrus des del 1967 fins a 2019, custodiada per dos mercenaris nubis despullats, perquè cadascú té les seves manies, els dos miserables que m'amarguen cada dilluns. Ho he forrat ja tot de plàstic, tinc dos bufadors industrials, una bateria de camió, dos jocs de pinces i l'últim llibre d'Arturo Pérez Reverte, que el Prudencio els llegirà en veu alta les 24 hores del dia. Me'ls imagino fent voltes dins d'una rentadora plena d'un detergent especial a base d'àcid sulfúric i em sento millor. Els veig en una banyera infestada de piranyes que no han menjat res en 15 dies i se m'escapa el riure. M'imagino 36 elefants ballant claqué a sobre els seus cossos i estic tan content que crido el Prudencio... No. Que crido el Prudencio i li dono 25 fuetades abans d'abraçar-lo perquè vegi que en realitat sóc bona persona. I tot per aguantar els propers 20 minuts de ràdio. Toni García, Ramon Òscar, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Bona tarda. No.
4: S'està allargant, això, eh?
1: Quedo molt malament davant l'audiència, jo no sóc així.
4: Això, aquest diari m'agrada.
2: A mi m'agrada molt.
4: Sí. És un diari...
2: I a més és un diari verossímil, la gent ho ha de saber.
4: Honest,
2: veraç.
4: Ens el filtren, alguns el filtren. Sí. Algunes reaccions el filtren.
2: I aquí hi ha censura.
4: Sí. Ho escriu el Prudencio. Censurat. Hem tret un parell de pàgines.
2: Ah, per què?
1: Bé, això per qui no ho sàpiga, és la secció de les teories de la conspiració.
2: Portem una teoria que t'agradarà bastant. És la seqüela d'una que ja hem fet.
1: Ah!
2: Una seqüela magnífica.
1: Bé, anem a la nova, primer.
2: Portem a l'Imperi Contraataca de les seqüeles.
1: Anem a la nova. Nova teoria de la conspiració. Avui quina teoria m'expliqueu?
4: No, jo tiro d'una que és més clàssica, eh? Si vols, comencem amb una que està més assentada i que és més clàssica. La nova l'explicarà el Toni.
1: Ah, anem amb la seqüela primer.
4: Anem amb la seqüela, que és la del Toni.
2: Doncs vinga, comencem, eh?
1: És que no estic entenent res.
2: A veure, no, que li diem al tècnic, comencem amb la segona, eh?
1: Anem amb la segona. Doncs anem a la seqüela.
2: Vinga, eh? Vinga. Com vulgueu. Woke up coughing,
1: air smelled like bleach. Què és això? Eyes burning
2: red. Diu que hi ha una boira que fa pudor de lleixiu, diu.
1: Tornem als chemtrails?
2: Exactament. Però aquesta vegada en forma de boira. I aquesta conspiració es diu Fogbit 24.
1: Fogbit 24.
2: Que és boira, d'acord? Fogbit, que és com el Covid 24. Que és una nova teoria de la conspiració, Francesc. I no és la capa de fum que queda a casa teva després que et fumis les teves cigarretes de la rissa, d'acord?
1: Què dius?
2: Sinó un rumor que va començar a circular a les xarxes socials a finals del desembre de 2024.
1: O sigui, aquesta és molt recent.
2: Sobretot Estats Units, Regne Unit i Canadà. El punt de partida eren episodis de boira especialment densa que molta gent va començar a gravar i penjar a TikTok i X. Alguns usuaris asseguraven que aquella boira era diferent de la normal.
1: Aquesta no és la meva boira de sempre.
2: Fa olor química o metàl·lica.
4: Ens han canviat la boira.
1: Aquesta boira no és la boira de tota la vida.
2: I deixa una mena de residu. I després d'exposar-s'hi, la gent té tos, mal de coll, mal de cap, cansament o febre.
1: És la boira assassina.
4: La boira xunga, eh?
2: A partir d'aquí, la cosa es va fer cada vegada més estranya. I va sorgir... una teoria de la conspiració dintre la teoria de la conspiració. Sí. Que es deia, atenció, perquè això és una de la setmana passada, Smart Dust, que és com sorra, no? Das, pols, sí. Llesta.
5: La sorra
1: intel·ligent,
5: llesta,
1: no? La pols llesta.
2: Una pols intel·ligent. Que bàsicament eren unes nanopartícules, d'acord, que tu inhalaves...
5: Bàsicament, deien que eren...
1: Deien.
2: Bueno, no, ho eren.
4: Jo les noto per dins el cos ara mateix.
2: A tu t'ha passat.
4: Sí, noto nanopartícules a tot arreu.
2: Només s'ha de mirar per veure que estàs...
4: Tinc cara de nanopartícula ara mateix.
2: Nanopartícula. Doncs aquestes nanopartícules el que feien era canviar-te el caràcter.
5: Ah,
2: d'acord?
4: Ah, canvis d'humor.
2: Llavors el govern, a través d'això, et monitoritzava.
5: Anem a fer-los simpàtics, avui.
2: Correcte. També hi ha qui relacionava la boira amb... genio, enginyeria, chemtrails, drons i fins i tot activitats extraterrestres.
5: Ara!
2: Una de les proves, atenció, eh? Ara ven les proves. Que me...
4: tot certificat.
2: No, tot certificat. Proves que no es poden negar.
4: Números freds.
2: Amb un judicial.
4: Números freds.
2: Amb un judicial. Oh,
5: guanyes la feria. En 5 minuts.
4: Punt.
2: Sí, condenado. Culpable. La prova era una antiga patent... per fabricar boira artificial.
5: Ah?
2: Tu diràs, hòstia...
5: Qui té aquesta patent? De quan és?
2: El problema és que la patent datava del 1916.
5: De 1916?
2: I ningú l'havia fet servir. Era un tarat que va fer un paper que deia puc fer boira. Un patentat i van dir, ok,
5: aquí.
2: Vinga, campeón, pues aquí ho tens, eh? Tens el paper patentat, d'acord? El més interessant, crec, és com una cosa completament quotidiana, com és la boira.
4: Es pugui patentar, no?
2: En llocs...
5: A Lleida estarien tot el dia fent teories de la conspiració.
2: En llocs, per exemple, tu imagina't, al Regne Unit, on hi ha sempre boira, algú va dir, ui, aquesta boira...
5: Em fa mala pinta, aquesta boira.
2: Que és quan obres la finestra, veus boira i saps que ets gilipolles. Perquè penses que aquella boira és artificial, tòxica i porta un agent biològic. D'acord?
4: Va carregadeta, eh?
2: El que és que això sempre passava tardor, hivern. I la gent després tenia símptomes de grip. És a dir, dieu, home, l'explicació normal és que vas a la finestra, fa fred, agafes la grip, un refredat i tal... No.
5: Era...
4: Nanopartícules.
5: Era nanopartícules.
2: Era la boira i gent dient això no quadra, d'acord? I va haver-hi molta gent que em va malaltir per aquesta boira i hi ha gent molt afectada. Suposo que a 2025 va desaparèixer la boira aquesta.
5: Ah, sí?
4: Es va dissipar.
2: I no sabem...
5: Perquè els han trincat.
4: Van posar un ventilador.
2: Perquè els van agafar. Els van agafar. Van agafar un tio amb una màquina de fer boira. Llavors, ara 2000...
4: Un boiròman.
2: Un tio li fan boira.
4: Ja s'han boira per tot arreu, no?
2: Aquest any ja hi ha gent dient a veure què passa amb la boira.
4: Tornarà.

0: Comencem amb la famosa teoria Paul is dead. El Paul està mort. L'any 1966, diuen, després d'una bronca fortíssima entre ell i la resta dels membres del grup dels Beatles,
1: McCartney
0: va agafar el seu cotxe enfurismat i va tenir un accident brutal i va morir en aquest accident. Algunes versions diuen que fins i tot va morir decapitat.
1: Ahà, bé.
0: L'any 1966, els Beatles estaven en un dels seus millors moments i sabien que anunciar la mort del seu líder acabaria amb la banda. Per tant, què és el que van fer, diuen les teories de la conspiració? Van substituir a Paul McCartney per un doble, així de fàcil. Un doble que, per cert, té noms i cognoms.
1: Ah, o sigui, sabem quina persona és.
0: Com es diu? És un tal William Campbell i és un suposat baixista canadenc que va guanyar un suposat concurs d'imitadors de Paul McCartney.
1: Home.
0: I que, curiosament, tenia la mateixa veu i cantava com l'ídol del pop.
1: Home, si va guanyar el premi.
0: S'ho mereixia. La teoria diu que Campbell va ser entrenat per la...
1: S'ho mereixia.
0: Diu la teoria...
1: Imagina't.
0: Campbell era bon noi, eh?
2: John Lennon. Allà, amb un bloc de notes, dient que passi el següent Paul McCartney. Sí. I entra aquest tio amb el seu baix i diu, bueno, a veure si puc.
0: En teoria es van dedicar a entrenar aquest pobre noi perquè fos idèntic a Paul McCartney amb els gestos, etc., mentre el grup enregistrava el nou àlbum. La història no s'acaba aquí, perquè la història diu que els Beatles, consumits per la culpa, potser, van decidir anar deixant pistes de la mort de Paul McCartney en els seus discos posteriors.
1: Ah, és com una sèrie d'aquestes del que s'acaba deixant.
0: Clar, escolta. Mira, gràcies a ells sabem que els Beatles ens ho van explicar tot a una famosa portada que tots coneixem, la del disc Abbey Road. Segons les teories de la conspiració, aquella imatge dels Beatles travessant un pas de vianants representa el funeral de Paul McCartney. Per què? Lennon, que va de blanc, seria el mossèn.
1: Sí.
0: Ringo, que va de negre, seria el dol.
1: Yeah.
0: George, que va amb roba texana de feina, seria l'enterrador, l'enterramorts. I en Paul, que va descalç, l'únic que va descalç a la foto,
1: seria el mort.
0: A la portada, a més, McCartney té una cigarreta a la mà dreta i McCartney era esquerrà.
1: Ah!
0: Això ha donat peu a moltes teories de la conspiració, que era el doble, que no era ell.
1: Ho veus i què dius? Aquest tio és mort, està mort. Aquest tio és mort. Està fumant amb l'esquerra.
2: Jo vaig a la portada i vaig dir, aquest tio és mort.
0: També hi surt un famós Volkswagen escarabat a la foto, sí, amb una matrícula amb les lletres LMW28IF. Diuen que això és un missatge que diu Linda McCartney weeps, la Linda McCartney plora. I el 28 es refereix a l'edat que hauria tingut Paul McCartney en aquella època.
1: I a sobre el Volkswagen hi ha un taüt. Escolta, hagués sigut massa obvi.
0: La realitat és molt més trista. Paul McCartney ha explicat mil cops que feia molta calor i que simplement es va treure les sandàlies durant la sessió i la foto que li van fer va ser la foto.
1: A mi m'agrada molt perquè a vegades coses que la gent li dona 25.000 voltes
0: total.
1: Tenen una explicació tan tonta
0: absurda.
1: Com que feia calor.
0: Totalment. La roba que porten els protagonistes de la portada era la roba que portaven aquell dia, en aquell moment, i hi ha testimonis que ho certifiquen. I el cotxe aquest misteriós era el cotxe d'un veí. Era un cotxe que estava allà de pura casualitat. Diuen que a la portada de Sgt. Pepper's també hi ha molts missatges amagats.
1: Missatges ocults.
0: Per exemple, hi ha un baix amb unes flors que tothom ha interpretat que és la corona de flors.
1: Home.
0: De la mort del baixista del grup. Després, sobre el cap de Paul McCartney, que és l'únic membre del grup dels Beatles que té algú sobre el cap, hi ha una mà com que intenta agafar-li el cap, que molts interpreten com la mà de la mort. I fins i tot hi ha un petit cotxe Aston Martin amagat a una cantonada de la portada. L'Aston Martin era el cotxe que en teoria conduïa Paul McCartney el dia que va tenir l'accident. El cert és que Paul McCartney s'ha passat tota la vida desmentint que estigui mort, que és increïble que el pobre tio hagi estat mitja vida fent-ho. I això que està comprovat i recomprovat, que tot això va néixer arran d'un article satíric publicat l'any 69 en un diari universitari. El seu autor, Alfred Labur, que per cert diria que encara està viu, ha dit per activa i per passiva en moltes entrevistes que tot això va néixer a partir d'una intervenció que va escoltar una ràdio d'un boig que va trucar i va dir que Paul McCartney estava mort.
1: Sí, era una broma inicial.
0: Era una broma a un diari universitari, era un article satíric i el seu autor l'ha desmentit moltíssimes vegades. No ha servit de res. Encara es diu que Paul McCartney està mort i que el Paul McCartney que nosaltres coneixem és un tal William Campbell, que és una altra persona.
1: William Campbell.
0: Escolta, hem de dir una cosa. Els Beatles estan envoltats de moltes teories de la conspiració. Un dia en parlarem, però des de que la CIA va matar a Lennon... Fins la connexió amb Charles Manson. Recordem que Charles Manson, el mític líder d'aquell cult d'assassins que va matar a Sharon Tate, la dona de Roman Polanski, doncs era fanàtic de Helter Skelter i dels Beatles, i el tio està obsessionat amb Helter Skelter.
1: Estava
0: obsessionat amb Helter Skelter i, de fet, a un dels escenaris dels assassinats de la família Manson, a una paret, van escriure Helter Skelter, una cançó dels Beatles.
1: Em feu una mica de por.
0: Fa por.
1: Però ja veurà la setmana que ve.
0: Fa por. Paul McCartney, quan el vegis ara,
1: Dona-li
0: la volta.
1: Me'l miraré diferent. La setmana que ve, què? Digue'm una paraula de la setmana que ve.
3: No podem.
1: Perquè no ho sabeu.
3: No acabo de dir.

0: i tu li has preguntat perquè sabies que no ho sabia.
1: M'ho acabo d'inventar. I ara m'has agafat. Ja veurem. Serà increïble.
2: La secció la preparen a les 3 de la tarda del dilluns.
1: No, no, què va, abans de venir. Són 5 minuts.
2: A les 3:55.
3: Per cert, Francesc, ara que parlem de cantants substituïts, un dia parlarem també d'Avril Lavigne, que diuen que també la van substituir perquè va morir. Se sap aquesta cantant de música pop-rock, sí, sí. Avril Lavigne, tan
2: també
3: coneguda. Diuen que també ja en parlarem un altre dia, d'això.
2: Doncs aquí les teories de la conspiració.
1: Perdona, i la cantant de l'Oreja de Van Gogh.
2: Ui, això la Carla és l'experta.
1: Que diuen que és viva.
2: El rumor és que és viva, no?
3: Hem de desmentir.
2: Bé, doncs, amb aquesta última intervenció, Toni García Ramon Oscar, moltes gràcies. Gràcies. Quan tornem, atenció, música.
1: De veritat.
2: Música de veritat.
1: I amb, no l'Oreja de Van Gogh. I amb cantants vius. O no.
2: O no.
3: I reals.
2: Una pausa i ho descobrim.
4: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i Esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a bon preu i Esclat, tornar costa menys.
5: Terrassa torna a vibrar amb el TNT. Aquest any el TNT surt al carrer per convertir places i barris en escenaris oberts a tothom.
6: Nous formats escènics, estrenes i espectacles gratuïts i per tots els públics.
5: Vine a jugar, ballar, respirar i deixar-te sorprendre.
6: Descobreix tota la programació a tnt.cat.
7: Per tu, que tens el supermercat ben apamat, i per tu, que perds el carret i no saps on l'has deixat, gaudeix a Caprabo del salmó fumat Eroski bàsic sobre de 120 grams per 4,45 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo. La motxilla del Titó és suau com el cotó.
8: Es diu Sol Soler.
7: I la figureta del Titó no és de cartró, és de debò.
8: Que xula!
7: I també tens les samarretes, els llibres d'aventures i el peluix del Titó, el més bufó.
8: Superxuli!
7: El món del Titó i tu. A la venda als punts habituals.
9: El futbol més espectacular arriba al Super 3. Què esperàveu del porter prodigi Wakabayashi? Dues grans llegendes.
10: Gopi, Tsubasa, Ozora.
11: Xut directe!
9: Els teus nous ídols.
11: Ha marcat un gol!
9: Capità Tsubasa, campions. Estrena el 23 de setembre al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
5: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
2: Adrià Salas, how are you?
12: Bé, molt bé.
2: Home?
12: Fine, thank you.
2: How's your English?
12: Not really good.
2: No?
12: No, I stopped...
2: Learning.
12: After we met...
2: Aquest senyor i jo, Adrià Salas, cantant de la pegatina, ens vam conèixer estudiant anglès. No va seguir.
12: No, el que passa és que... podria posar moltes excuses, però jugava a bàsquet, no em donava temps a aprendre, o sigui, tot l'anglès que havia après era abans de començar a jugar al Barça de petit, i llavors ja amb els assajos no em donava, i tenia un nivell per fer un first o alguna cosa així, amb 13-14 anys, i això és amb el que em vaig quedar. És veritat que practico molt, els concerts i així, però, home, perquè, és l'única manera de fer-ho. Sí.
2: Ens vam conèixer a Dublín.
12: Fa 27 anys,
2: estudiant anglès. I jo rebia correus d'un Adrià Salas, jovenet, el 2005, que deia... Concert... On he trobat un avui? Concert de la Pegatina a la Festa Major de Sant Andreu. Veniu, no us ho perdeu, que serà molt guai.
12: Imita'l.

0: perquè això de l'anglès ara, ho deia, està fet servei perquè us heu fet un nom a casa i a fora també.
1: Sí, sí, portem molts anys. Jo crec que sempre estan rient de mi perquè dic més països dels que portem. Perquè he comptat... Va haver-hi un moment que anàvem fent països i anàvem dient, bueno, doncs portem 35, 40, i un dia em van dir, potser en portem 29 o 3... O sigui,
0: però està malament,
1: no està malament, però ho has exagerat.
0: Quin país és el que t'ha sorprès més a dir? Estic, jo no em podia imaginar que la pegatina seria popular o tindria seguiment en aquest lloc.
1: O sigui, hi ha llocs que hem anat i... que no tenim seguiment, vull dir que és allò que vas a fer una setmana i fas uns quants bolos i tornes, no? Hem estat un parell de vegades a Austràlia, hem estat a la Xina fa molts anys, al Japó, bueno, Llatinoamèrica, Europa tota sencera, vull dir que és... Però clar, que així... Raro, home, en Austràlia és raro, clar.
0: Home, clar, d'aquell Adrià Sales que enviava mails, és que ho he mirat, era una llista de mails que ens enviaves a tots els que van venir a estudiar allà, tot de correus raros, amb noms que molt
1: no
0: raros.
1: No ha existit ningú ja, d'aquell.
0: És molt probable, tots eren Hotmail o el més modern.
1: Sí.
0: Imaginar-se llavors arribar a actuar a Austràlia o a la Xina o a on sigui, era impossible.
1: Jo tenia com una intuïció, no de que faríem tot això, no? però sí tenia una intuïció que hi havia alguna cosa del que fèiem que estava bé i que enganxava la gent, perquè cada cop que feies un concert venien uns quants més i dels que no coneixies la cara, no? I llavors dius, bueno, pues això... Algú,
0: això comença a funcionar,
1: algú
0: no?
1: Algú que no és família i que no és amic li està agradant, algú ho hem de tenir. I sempre m'havia imaginat que això funcionava i que al final, bueno, és qüestió de feina, de treballar, de no rendir-se, no? I estar ja tocant, assajant i intentant fer més cançons. Clar, jo a més... jo vaig aprendre, o sigui, jo soc autodidacta i vaig aprendre a tocar la guitarra mirant a la gent, a veure com fas això altre, i d'aquí vaig començar a compondre cançons, vull dir que és que no tinc un aprenentatge acadèmic d'això, no?
0: La pegatina, aquest proper dissabte, jo diria que vindran més que familiars i amics i coneguts.
1: Algun mes,
0: perquè
1: sí.
0: Perquè actuaran a les festes de la Mercè. Els oients que vinguin a veure-us, què es trobaran?
1: Una festassa. O sigui, una festassa és el que fem aquest any. Bueno, des de fa molts anys, però aquest any ho hem fet créixer una mica exponencialment. I a més, jo crec que serà un dia molt guai, ja no només per nostre concert, sinó també perquè Love of Lesbian crec que serà dels últims concerts que faran a Barcelona abans d'aquesta aturada que fan, i portaran, imagino, com un de col·laboradors, espero. Clar, som fans també de Love of Lesbian. I nosaltres, doncs, aquest any estem presentant un nou disc, bueno, aquesta és una de les cançons que té, que va sortir fa 5 mesos i que l'hem estat presentant per tota Europa i per Estats Units i Mèxic i demés, i bueno, ara és el moment de...
0: La gran presentació a casa nostra serà aquesta, no?
1: Clar.
0: Blai Mercè, bona tarda.
2: Bona tarda, què tal?
0: El cartell de la Mercè d'aquest any, que ha generat també molts comentaris, i que va generar una mica d'enrenou...
2: Sempre, no?, una mica, cada
0: any. Sí, però aquest any es va enviar molt els preus, també. Sí. Però és igual, avui no entrarem en això. A les 8, al·lèrgiques al pol·len, a 9:15, la pegatina, a les 11, Love of
2: Lesbian... 9:15 o 9:15?
1: 9:15.
0: De 10, perdó, ho he llegit malament. Sí, a les 11, Love of Lesbian, i a 2:15, Svetlana. Els coneixeu, els altres, a tots? Svetlana,
1: sí, tant, sí.
0: Svetlana són amics del programa, col·laboradors d'aquesta casa, i no fa gaire us van fer un homenatge al costat del Sexeni.
1: A veure...

0: Ai, això és un homenatge, no?
1: Home, claríssimament, no? Això, sí, sí, els Svetlana ho van fent a les seves cançons, van deixant petites picades d'ullet, d'homenatges, i aquí és claríssim.
2: Sí, sí, molt guai.
0: Has arribat al punt en què la pegatina ja és la que rep els homenatges i el que fa que els que venen darrere els referencin.
2: És curiós ja que siguem un clàssic, però és veritat que hi ha molta... Sí, és que, clar, però...
1: Home, són molts anys,
2: és una mica això, portem 23 anys. Home. És veritat que hi ha molta gent jove que comença ara i tal, i que ens trobem això a les ràdios, no sé què, no? I ens diuen, hòstia, t'escoltava quan tenia 7 anys. I dic, ostres, clar.
0: Home, Adrià, és que ens fem
2: gran. Ja, ja, ja.
0: Si per 27 anys estudiàvem, imagina't, doncs... Sí.
2: Però està molt bé, perquè realment el que està passant, gràcies a tot això, és que ja tenim públic de totes les edats, i venen des dels més petits, els més grans, gent de la nostra edat que ens venia a veure aleshores el 2005...
0: Clar. Clar, clar,
2: i ara
0: clar.
2: Ja veiem els nens i tal, i és molt guai. I ens hem passat a ser d'un grup que toca a les 2-3 de la matinada per fer festa a un grup en un horari més familiar, 10-11, tal, que està molt bé perquè vingui tothom. Està molt bé.
0: És premium.
2: És meravellós.
1: És prime time, no?
2: No canvio per res. Jo, és que més tard ja m'adormo.
0: Ves, que ens fem grans, clar, ens fem grans.
2: Clar, després costa arrencar, eh?
0: El Gat Rumbero, aquesta cançó és de les que us han donat més...
2: Sí, a Catalunya sobretot, sí, sí. Va sortir el... No sé si l'esteu posant o he de parlar.
1: Sí, sí, sí. Està sonant. Sí, sí, digues.
2: No sabia si m'estava preguntant. Sí, va sortir el 2009 i va resultar que hi havia el ritmes.cat que feien aquí en aquesta casa que posava videoclips al migdia i llavors vam treure aquesta cançó al videoclip i ho va petar amb tota la gent que era un adolescent, no?
0: Ah. Aquesta cançó, Blai, té coses que li has anat trobant especials,
1: sí, sí,
0: no?
1: L'hem disseccionat. Hi ha una part de Gat Rumbero, hi ha una part que és aquests lololos, escoltem-los. Aquell que balla pel terrat. I aquests lololos segur que us sonaran als aficionats al futbol, perquè això sona al camp de l'Atlètic de Bilbao, sona al camp de l'Sporting de Lisboa...

0: I és clar, jo em pregunto que quan una part d'una cançó teva, que ara entrarem en si aquests olors són vostres, sí, o no, sí, eh? Sí. Sona a un estadi, tu què sents? És el màxim que et pot passar com a artista que una cançó teva soni a un estadi?
1: Home, no, espero que no sigui el màxim, però és que hi hagi coses encara més que em facin sorprendre, no?
2: Bé, però és transcendir del que és la música, sí, en si a convertir-te en una manera de que la gent ha d'expressar-se en un altre àmbit, no?
1: Absolutament. O sigui, nosaltres vam flipar les primeres vegades que ho escoltàvem, vam al·lucinar. Després resulta que hi ha un càntic que és molt semblant també a Holanda, que també fan servir pel futbol. I no sé si per aquí també... clar, quan vam començar a tocar a l'Ololo allà, que comencem i acabem el concert amb això, i quan tenim confet i tal, a molts altres països tenen coses molt semblants que resulta que per coincidència, pel que sigui, clar, ens veuen allà i es tornen bojos, clar. I clar.
0: I aquí hem anat buscant i hem trobat la introducció d'una cançó de reggae dels anys 70 que els UB40 la van versionar a l'any 89. I si tirem una mica enrere, anem a parar a Lord Creator, als anys 70, a l'illa de Jamaica.
3: Carai, quina arqueologia que són les mateixes notes, no?
1: Sí, sí, i hi ha un tema de Vetusta Morla del disc anterior, que de cop i volta també fan el...
0: És veritat, sí.
1: És com ara... una cosa que... Sí. Nosaltres en aquell moment no sabíem... O sigui, és allò que tu moltes vegades fas cançons i dius, em sona alguna cosa, no? I clar, quan ja l'has gravat i ja l'has publicat i ja tal, aleshores dius, ah, era això.
2: L'Adrià, aquí on el veieu, té 3 discos en solitari i sobretot és compositor i a vegades fins i tot veu convidada a cançons d'altres artistes. Què és això, Blai?
0: No ho diries mai, què és, però quan comenci a cantar, jo crec que reconeixeràs la veu.
3: Home, la veu trencada, inconfusible.
2: No és l'Adrià.
0: No. Però hi ha l'estil allà, eh?
2: Qui és aquest?
1: Aquest és el Sergio Dalma.
2: Clar, per tu, perquè actuar amb Sergio Dalma no ha de ser una cosa...
1: No, però jo li vaig fer la cançó.
0: Hi ha cançons per Sergio Dalma.
2: Ah, clar, però treballar per Sergio Dalma és com el món al revés, no?, una mica.
1: Sí, sí.
2: Per un músic com tu.
1: No, increïble. A més, és que ell té la qualitat aquesta que deien que sempre és l'única persona que no desafina mai. No, i aleshores, home, és un luxe que algú canti una cançó així. I vam fer la cançó amb la Vico. Ens havíem juntat a fer-li cançons en català perquè ella estava buscant cançons en català i això ho havíem fet com 3 anys abans, l'havíem enviat pensant en com escriure ell, en quin moment vital estarà, com pensant en totes aquestes coses, que és molt això d'interpretar, no? En quin moment està l'altra persona perquè li encaixi la cançó i la senti seva.
2: Això per Sergio Dalma, i tenim un altre exemple.
0: Un que ja es podríem dir més amic teu. La venda ya cayó. I això suposo que et porta a Eurovisió, aquella Eurovisió tan polèmic, home, de fa 7 anys, a Israel. Ara, clar, amb tot el que ha passat a Israel, el que està passant ara a Ed Sheeran, no?, també, sí, i tot plegat, suposo que seria impensable, no?
1: Jo en el seu moment ja vam fer, des de la pegatina, ja vam fer un comunicat dient que nosaltres, òbviament, jo no vaig anar a l'Eurovisió perquè estava absolutament en contra de com ja pervertien els drets humans contínuament a Israel, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Però igualment ens va caure com que hi havia gent que es pensava que nosaltres érem pro-Israel. En quin moment, si he fet... Pues des del 2005 o des del 2003, 1000 festes pro-Palestina, sempre, tal, vull dir que no tenia cap sentit, no? Però és veritat que va ser molt polèmic, però mira, ara al final s'ha vist la veritat, que és un desastre.
2: Ets un artista, i la pegatina sou artistes, molt compromesos, i això, no?, ara que hem vist això de Xina en tot plegat, no sé com tu, com, la necessitat aquesta d'implicar-se, de mullar-se, com ho viu vosaltres? Com ho gestioneu?
1: A mi em sembla que... O sigui, hi ha una cosa que sí que a vegades em fa una mica que em trontolla, no?, que és que et diuen, no?, tu si tens un micròfon has de dir coses. Però a vegades hi ha un punt en què artistes els veus reivindicar coses que només reivindiquen sobre l'escenari per buscar l'aplaudiment, no? Mm-hmm. Aleshores, jo si O sigui, jo només si en aquell moment sento la necessitat d'expressar-me en algun sentit, de reivindicar alguna cosa, ho faig. Però no és la norma. És a dir, no és cada concert vaig a dir això per buscar l'aplaudiment. Això, no, perquè ho veig des de fora a vegades i no m'agrada i llavors no ho vull fer jo.
0: Però t'has de sortir de dins, no has de ser un artista pamfletari, no?
1: Clar. Tampoc, no, però, o sigui, però hi ha grups que es dediquen a fer cançons reivindicatives i socials i fan superbé, no? I nosaltres a vegades, doncs, si n'hem fet una, dos, tres, quatre, pues és perquè ho sentíem en el moment i no per guanyar-nos el podiment de ningú.
2: La pegatina ha anat evolucionant. Ens deies abans, fes la broma de l'horari, no? Que abans anàvem a les 3 de la matinada i cada cop anem anant més d'hora. El grup també evoluciona, per tant, la música evoluciona i la intenció que tenen les cançons també és diferent?
1: Sí, i tant, clar. Sí, jo cada disc el plantejo en... Hi ha un...
2: Però hi ha com un camí o cada disc és una aventura diferent, llavors?
1: Jo entenc que estilísticament sí que hi ha un camí i que anem provant, no? I de cop i volta diem, va, doncs ara anem a buscar un productor dels Latin Grammy, no sé què, i ara anem a fer alguna cosa més d'aquí, i ara anem a buscar un mexicà que acostuma a fer cúmbies, i anem a buscar si ens troba un so diferent, i, no sé, i anem buscant com el que ens ve de gust a cada moment, no? El que diem, ah, doncs ara jo tiraria cap aquí. Hi va haver un moment que buscàvem més, doncs, sonar a la ràdio, doncs, vam buscar un productor més pop, no sé què. Però a nivell de lletres, jo crec que va molt amb què estem sentint en aquell moment, no? Normalment, si escric jo més les cançons, doncs en quin moment vital estic, i aleshores doncs va més o menys d'allò, el disc. En aquest disc, per això l'últim, ja ha sigut com... havíem fet un any d'aturada i ens hem vist com una mica des de fora i hem dit, per què no tornem als inicis a fer rumbes, a explicar històries, en lloc de parlar de nosaltres, a explicar històries, a passar-nos-ho bé, a buscar l'essència de la pegatina, no? I és una mica el que hem fet.
2: Ara farem un viatge al 2007.
0: Sí, el 2007, que l'any vinent farà 20 anys del debut, del disc de debut.
4: Ya a sus cuates de la pegatina, vamos a escuchar esa rola que me está pidiendo.
2: Al carrer 2007, disc de debut, que comptava amb la col·laboració de Charango,
1: sí,
2: que pràcticament ningú es coneixia, no?
1: Es deien Charango, però portaven era l'època que portaven una dièresi a la O del final.
2: Això només ho coneixen els
1: eren experts, els biògrafs. Sí, no, perquè l'Alguer i altres amics de Ripoll tenien un grup que es deia La Fàbrica de Flores i havien anat a viure al bar de sobre del Manu Chao, on nosaltres anàvem a fer copes i a estar allà tal, i llavors ens vam conèixer així, no?
0: Us vau apadrinar d'alguna manera, no?
1: Sí,
0: ara
1: sí,
0: bueno, érem col·legues. Després de tants anys, no?
1: Clar, després nosaltres vam col·laborar també amb ells doncs un parell de vegades, diria. I de fet és curiós perquè, clar, és el primer que canta el que diu al carrer, ja és l'Alguer, però després abans sonava una veu que és la primera vegada que havíem sonat a la ràdio mexicana, que vam enviar-li una cançó per Messenger a una locutora mexicana
2: per Messenger
1: i la posava en directe i llavors vam agafar el trosset aquell i llavors l'inici del disc. Bueno,
0: clar, és història, és història de la música en català.
2: Fixa't, Charango, tenen un recorregut i acaben, Oques Grasses, un altre d'aquests grups que tenen un recorregut i acaben, i la pegatina té benzina.
1: Seguim, sí, sí.
2: Quina és la diferència? Què us manté encara amb aquesta espurna?
1: No sé, jo crec que en certa manera penso moltes vegades que el viatjar, el viure coses noves, jo crec que si estiguéssim cada any repetint la mateixa gira o no sortíssim de Catalunya o no sortíssim d'Espanya, és igual, ens cansaríem, però el fet de que cada any diem, ara aquest any anem a tocar per primera vegada, que ha estat aquest any, a Estats Units, i volem anar a tocar a no sé on, i anem com... Tenim reptes i tenim ganes de fer coses i tenim coses que ens queden per fer, no? I llavors és com, bueno, pues, anem fent-les i això fa que segueixis.
2: Carme Lloberes, bona tarda.
5: Molt bona tarda.
2: Aquest senyor d'aquí, no sé si el coneixes,
5: la
2: si tens el plaer.
5: La pegatina,
2: sí. Clar. Ara et donaré dos detalls que faran que encara t'agradi més.
5: Aviam.
2: Però aquest senyor és periodista.
5: Això ja saps tu.
2: I va jugar al Barça de bàsquet.
5: Home,
1: de petit.
5: Bàsquet, bé, la devies matxacar a casa teva, no? perdona, vull dir...
2: Fins a quina edat va jugar al Barça, Adrià?
1: Re, dels tres primers anys de preinfantil a infantil de segon any, diguéssim.
2: No està malament.
5: Van ventilar.
1: I me'n vaig anar al Sant Josep i després els vam guanyar en un campionat d'Espanya.
5: I de què jugaves?
1: Re, d'escorta.
5: Oh, mira,
2: perdona, és molt alt aquest tio, eh?
5: Sí, anotaves bé.
1: Normal, normal.
5: Normal, no gaire normal, perquè si et van ventilar, vamos.
2: No. Bueno, vols tenir un respecte als convidats? O sigui, què és això?
0: Home, és el cantant de la Pegatina d'Oliveres,
2: eh? Tonteries, però els convidats no.
5: Ens reunim ara de bàsquet, diguem, de coach i jugador.
2: El segueixen al bàsquet? Et mires gaire bàsquet o no?
1: Doncs mira, a mi em van convidar ahir a no veure el Barça Penya a una hora abans, en plan, vine, i vaig dir, uf, no em fa mandra. Hòstia, imagina't aquest
2: nivell. Bona cosa li ha dit a la Llobera.
0: Home, però una hora abans, clar, la gent es planifica els diumenges.
5: Els figures se'ls ha d'avisar amb temps i, a més, amb VIP, has d'anar a VIP. Jo vaig anar jalant a la sala VIP i, vamos.
2: Ah, això ara què ve?
5: Bueno, li deia perquè hi és un VIP i potser ens haguéssim trobat i tot allà.
1: Un partidàs, per això.
5: Sí, molt bé, per part de la penya, vols dir.
1: Sí.
2: Adrià, què ens espera d'aquesta gira 2026-2027 de la Pegatina?
1: Rei, ens queda poquet. Ens queden algunes festes, allò... Bueno, toquem a... fem això de Barcelona, però després toquem a la sala de Mirona, a Salt, el 16 d'octubre, i després ja fem algun volum més això a les festes del Pilar de Fraga, alguna coseta més perduda per Espanya, i ens queda, acabem la gira al desembre a Holanda.
2: A Holanda.
0: Home, allà són celebritats, a Holanda. Jo els vaig anar a veure farà gairebé 10 anys i recomano a tothom anar a veure la Pegatina a Holanda en algun moment de la seva vida.
1: Si pot ser a Utrecht, que és el millor públic d'Europa.
0: No, és una festa.
2: Utrecht és el millor públic d'Europa.
1: Per mi sí.
2: Per què?
1: No sé, és una ciutat d'aquestes universitàries. És com, no és Amsterdam, però... o sigui, és... No sé, té alguna especial i és molt guai. I recomano a la gent que hi vagi, La veritat que
0: val molt la pena.
1: Val molt la pena.
5: Vale, doncs hi anirem, però escolta'm una cosa. T'agraden les fans, els fans? És a dir, tot l'envoltori aquest i d'això, o són una plasta?
1: Ui, sigues més concreta.
5: Vull dir, no, home, una persona d'èxit representa, no?, en el món artístic.
2: Ells són un grup proper.
1: O sigui, a nosaltres ens agrada tenir seguidors, no?
5: Sí, seguidors,
1: sí, però fans és una altra cosa, ja és una cosa més...
5: No,
1: jo, com que no he estat fan mai de ningú, jo no entenc al món del fanatisme.
5: Valent.
2: Ja has acabat l'entrevista?
5: Sí,
2: ja t'has quedat.
5: M'ha agradat,
2: sí. Molt bé. Doncs, Adrià, estarem pendents aquest dissabte a les festes de la Mercè amb aquest menú amb Svetlana, amb Love of Lesbian i amb Al·lèrgiques al Polen. Vine, Lloberes.
5: Home, quin dia és això?
2: Dissabte.
5: Ah, bé.
1: Que dissabte.
5: Sí, a la tarda millor, no?
2: Ah, és més de nit,
5: vespre.
2: Tu te'n pots anar d'hora. Tu, quan acabin ells, ja te'n pots anar, si vols.
5: Jo sempre me l'escoltaria, aviam què tal.
2: Ja t'agradaria. Fins les 11.
5: Tinc un nivell artístic bo.
2: Sí, t'ho donen al piano, perquè toquis. Adrià Salar, escolta, m'ha fet molta il·lusió. La trobem 27 anys després. I ens veiem, vaja, vindrem a veure dissabte. A més, n'hi ha bastants de l'equip, no, Carles?
0: Sí, hi hem quedat.
2: Olai, també vens?
0: Sí.
2: Arnau, Enric i Fran, ara us diem...
1: No?
2: Ja està, Adrià, gràcies. Fem una pausa. Lloberes, et quedes o què fas tu?
5: No, tinc jo coses. A més, tinc tot el departament d'esports. Avui escoltant-nos perquè el senyor Costa...
2: A més, em falta això.
5: Senyor Costa ni ens havia escoltat mai encara els 9 minuts amb la Lloberes. Per tant, això és...
2: Avui debuta, va, ara venim.

0: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
1: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
0: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
1: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
0: Al Revolució 4.0, investiguem el futur.
2: Els 10 anys d'Odisseu per tornar a Ítaca, els 10 per 10 cants a la Divina Comèdia, les 10 jornades i els 10 narradors del Decameró, les 10 pometes del Pomer, 10 temporades de llibres i ràdio per seguir sumant històries, personatges i emocions.
1: Ciutat Maragda, 10 anys compartint literatura. Dissabtes a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio, amb David Guzmán.
3: Lectures per a tots els gustos.
4: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
5: Gavina MP3 i una eternitat massa curta de poesia.
6: T'adorms amb mi, t'adorms i fins tantes. Deixo enrere el món, no arribo al mar.
5: Gavina MP3, un dels últims guanyadors del Sona Nou, comença el camí cap al seu tercer disc amb Sortir a buscar-te, on abandona les sonoritats més digitals per abraçar un indie pop cru i orgànic, això sí, sense perdre ni un bri de poesia, i amb uns cors i una percussió gairebé atàvica que viurà de franc al vostre cervell.

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga. Nou minuts amb la Lloberes.
2: Encara ho fem, això, avui?
3: M'encanta.
2: Encara ho fem, veig.
3: Espera-me, què vols dir? Home, que no veus que avui tothom està sorprès, aviam si encara resisteixes, perquè és el capítol 4.
2: Ja, imagina't, ja n'hem fet 3.
3: No diu els 9 minuts amb la Lloberes?
2: Ja ho ha dit, Lloberes, el que passa que no portaves els cascos.
3: Ah, d'acord. Vale,
4: els 9 minuts amb la Lloberes.
3: Queda molt bé, vamos, va. Fora hi ha música, que anem al bloc 1.
2: Ah, bloc 1 ja, vinga, som-hi.
3: Ei, pel Costa, perquè no ho saps, que s'han capgirat els papers, eh? I el Garriga és el meu sparring. Val? Ho tenim clar. Bloc 1. Anem al warm-up aquest que tenim, sí, del 4x3.
2: Escalfament, vinga, escalfament. Vinga.
3: Això, l'escalfament. 3 segons tens, valen? Per cert, Garriga, ets de dolç o salat?
2: Més de dolç. Dolç, la veritat és que dolç.
3: Dolç, em recordo.
2: L'intento evitar, però dolç.
3: Sí, això ha sigut una mica l'esquer de distracció. Anem a... Has fet servir mai secrets de tercers pel teu propi benefici professional o per obtenir informació exclusiva? Va, 3 segons.
2: No, secrets de... Sí, segurament sí. D'algun tercer segurament sí, sí.
3: Siguem honestos,
2: sí,
3: eh?
2: Sí. Va. No que els hagi explicat en antena. Que no, els hagi fet servir.
3: Sí,
2: per obtenir més informació és possible que sí.
3: Val. Has prioritzat mai l'espectacle o un titular impactant per sobre de la informació rigorosa?
2: Segur que sí.
3: D'acord.
2: Que no vol dir que no sigui rigorosa. Vol dir que hem fet
3: no,
2: un titular...
3: No, que l'has prioritzat. Has prioritzat l'espectacle...
2: Algun titular de la web, sí, segurament, vamos, és això.
3: Si ja ho vas fer el primer dia de la nostra secció. Va, tira pa allà. Allà anem. Fas servir la teva posició professional per apropar-te a la gent que consideres important o influent?
2: Home, no de costum, però ho puc haver fet, sí, clar.
3: Què vol dir, ho puc haver fet?
2: Ho he fet, però no ho faig contínuament.
3: Home, només faltaria. Clar. Vamos... Anem al bloc 2 i pugem
2: si
3: una mica.
2: Lloc, oh, soc Francesc Garriga, de Catalunya Ràdio, i ja estàs posant el Catalunya Ràdio aquí.
3: Clar. No, però també entrevistar gent que perquè tu t'agradi, t'interessi i tot això. Bueno, calla, anem al bloc 2.
2: Si estàs parlant tu, si no dic res jo.
3: Clica al bloc 2, que pugem al nivell d'incomoditat.
2: Ah, encara pugem. Vinga, va.
3: Avui anem creixendo.
2: Vinga, va.
3: Si per trencar un pacte de confidencialitat et paguessin la quantitat de diners que resol la vida i a tu i als teus, ho faries?
2: Però quin pacte de confidencialitat?
3: No, quin? Un. Ho faries? 4 segons.
2: És possible que sí, és que clar, no, si no tinc un exemple concret és molt difícil de respondre.
3: És
2: aquesta.
3: És comparable, vamos. Pagaries menys impostos si sabessis del cert, el 100%, eh? Que un bon gestor et pot amagar els diners sense que Hisenda et pugui enxampar.
2: No, si és il·legal, no.
3: Ah, caramba.
2: Home, sí, el que no serà serà el tonto que els paga sense mirar-s'ho. Ara,
3: no.
2: Tot legal.
3: Ah, sí?
2: No vull deixar de pagar ni un euro dels que em toqui pagar, però dels que em toqui pagar, que a vegades pagues de més.
3: Vale, ja prou, que es quedarà prou bé amb la resposta, valen.
2: Tot doncs, legal.
3: Ja que ens reunem, si tant t'agrada pagar impostos...
2: Tampoc he dit això.
3: Digue'm, 3 sectors impepinables que consideres que els impostos han de cobrir.
2: Sanitat, educació i, en certa manera, la seguretat personal de la gent.
3: D'acord. Valen, doncs. Valen, ja has disparat.
2: Poder anar pels llocs.
3: Doncs llavors, pregunto, defensaries exactament igual la ràdio pública amb aquesta passió que tens si es retallen el sou de presentador a la meitat per pagar justament aquests impostos que acabes de demanar?
2: Home, a la meitat. A la meitat, potser no. Clar, home, però és que...
3: No,
2: a la meitat no, em semblaria abusiu a la meitat.
3: Però una mica més.
2: Ha de ser just.
3: I
2: equitatiu.
3: La justícia...
2: I ajustat. A la meitat, em semblaria...
3: La justícia saps que no és justa mai, eh? Però bé. Bloc 3.
2: Seguim pujant?
3: Disjuntives. Ara has de triar.
2: Vinga.
3: Però no pensar les conseqüències, valent?
2: Vinga.
3: Anem-hi. Què prefereixes? Un entrepà de xoriço xurís a la platja amb algú interessant, o un sopar de luxe a 3 estrelles Michelin amb algú que detestes?
2: No, l'entrepà xorisso.
3: Tu prefereixes la persona interessant. És a dir, el halà ja m'estranya, eh? Perquè
2: ja hi aniré jo sol.
3: Que Déu-n'hi-do.
2: Ja me'l pagaré jo.
3: D'acord.
2: Com que no em treuen el 50%, me'l puc pagar.
3: Va, anem a l'altre. Quin superpoder tries? Per exemple, si pots triar fer-te invisible, invisibilitat absoluta per tafanejar,
2: sí?
3: Saps? O saber què pensa exactament la persona que tu triïs.
2: Només una?
3: Sí.
2: L'invisibilitat.
3: Sí?
2: Sí, perquè potser aquella persona que trio avui d'aquí 10 anys ja no em serveix de res.
3: Vale. Anem a la següent. Pagaries a mitges un sopar de grup on tu només menges una amanida i aigua, però els altres van de llagosta i bicar?
2: Sí.
3: A mitges?
2: Sí.
3: Vamos, a escote, que li diuen. No sé com... Va, algo així. Vale, vale, vale. Doncs va, ràpid.
2: He pagat sopars de grup, però el que ha menjat menys sóc jo.
3: Ah, sí? Doncs vamos. Jo no. Jo si hi ha llagosta, que la repartim si l'haig de pagar. Va, anem al tema. Hitchcock o Tarantino?
2: He vist més pel·lícules de Tarantino.
3: Però t'agrada més?
2: No, sí, sí, Tarantino
3: m'agrada. Que de Hitchcock?
2: Sí, no, sí, ho sento,
3: va, tira,
2: sí.
3: Tira. Tira perquè anem ràpid. Sèrie de ficció... o un bon documental basat en fets reals?
2: Sèrie de ficció.
3: Novel·la negra, per evadir-te, o un assaig històric per entendre el món?
2: Potser l'assaig.
3: Caramba. Llibre en format clàssic o llibre digital?
2: No he llegit cap llibre digital.
3: Què et dius ara? Hosti, no. Es pot ampliar no les lletres, no necessites ulleres, sí, que no ho veus. Sí, com
2: això també és veritat. Vale.
3: Doncs què preferiries, perdre't sol a un museu d'art clàssic o anar a una galeria d'art contemporani i trencador?
2: No, el clàssic.
3: Sí?
2: Sí.
3: Vale. Doncs anem al bloc 4.
2: Ah, encara hi ha un altre bloc?
3: Clar, és l'últim, però espera, que tornem ara a la calma. És el cold down aquell, saps? El que baixem les pulsacions.
2: El cold down.
3: Sí, està bé o no?
2: Sí, sí, sí.
3: Ei, però és un parany dialèctic. Tu saps que m'agrada... Tindré l'última pregunta dels espectadors, però aquesta vull... Aviam, espectadors, no, els diu oients. Sí.
2: Va,
3: anem. Saps tu el cèlebre filòsof Sòcrates? Va dir una frase que va dir... Només sé que no sé res.
2: Sí.
3: Sí o no?
2: Només sé que no sé res... Segurament, sí.
3: És una paradoxa clàssica. Si realment no sap res, tampoc no pot saber del cert que no sap res. Sí, va, que ja t'he deixat penjat amb el penya assegat. Però els oients, els radiooients...
2: La pregunta la dels oients.
3: La última.
2: A veure, què ens han preguntat els oients?
3: És una pregunta pendent que queda així com... Garriga Tele o Garriga Ràdio?
2: Això ho contestarem la setmana que ve.
3: No, si val, sempre te'n vas al...
2: És la nostra subhasta dels dilluns. 60 euros del Condis, pausa i concursem.
5: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
6: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
7: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
8: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
9: Passem la setmana envoltats de notícies, de titulars, d'imatges, d'informació que no s'atura. Però per entendre bé l'actualitat, de vegades, el que cal és parar.
10: Amb els protagonistes i els millors experts, cada diumenge analitzarem l'actualitat de la setmana que deixem enrere i de la que tot just comença.
11: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
12: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
13: Amb un horari nou.
14: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
12: Catalunya nit.
13: Un informatiu en profunditat.
14: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
12: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
14: Amb horari nou.
13: De 9 del vespre a 11 de la nit.
14: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
1: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
15: Condis, els supermercats de proximitat, us ofereixen avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.
2: El concurs és nou, Lloberes, no el coneixes tu.
3: En vaig, doncs, no.
2: No, no te'n vagis, no. Ah. És la subhasta. La subhasta és molt fàcil. Ara saludaré dos oients que hauran de respondre quants elements d'una categoria me'n poden dir. Hauran d'apostar entre ells a veure qui me'n sap dir més. Comencem amb un número baix, anem pujant, i qui em digui que me'n pot dir més, me'ls haurà de dir. I tinc aquí la meva comprovadora oficial, Marta del Cor, que
16: m'està. M'encanta ser la verificadora de concursos.
2: Anem a saludar els dos participants. Són el Joan Carles i la Pilar. Joan Carles, bona tarda.
17: Hola, bona tarda.
2: Com estàs?
17: Bé. Sí?
2: Pilar, sí. Bona tarda.
18: Hola, bona tarda.
2: Estàs tranquil·la? Estàs en un lloc tranquil?
18: Sí, molt.
2: Atenció, perquè jo ara us diré una categoria i us preguntaré quantes respostes correctes em podeu donar. Comenceu per un número baix, perquè si us passeu i després no em podeu donar aquell número de respostes, perdreu. Avui la categoria és animals mamífers. Joan Carles, quants animals mamífers creus que em podries dir en un minut?
17: En un minut,
2: comença baix.
3: 25.
2: Lloberes. Joan Carles, quants em dius tu? No facis cas a la Carme.
17: Oh. Doncs 25, va.
2: Carai,
17: li faré cas.
2: Pilar, creus que me'n pots dir 26?
18: No, que va. Jo te'n puc dir sí.
2: No, m'has de dir si me'n dius 26 o si et plantes.
18: Ah, val. Ai, no, 26 no.
2: Et plantes, eh? Doncs, Pilar,
18: sí.
2: Si el Joan Carles no me'n diu 25, guanyaràs tu. Si el Joan Carles me'n diu 25, guanyarà el Joan Carles.
18: Ah, val, d'acord.
2: Joan Carles, estàs preparat per afrontar la teva subhasta?
17: Vinga, sí, som-hi.
2: Tens un minut per dir-me animals mamífers. Som-hi. Vinga, Joan Carles.
17: Una cabra...
2: Un.
17: L'home...
2: El colom, dos...
17: L'elefant...
2: Elefant, 3. Després
17: gat,
2: ho hem de comprovar, eh? Com? Quin?
17: Gat.
2: Gat. 4.
17: Hiena.
2: La hiena, 5.
17: Potser. El goril·la.
2: Goril·la.
17: El lleó.
2: Goril·la. Lleó, 7.
17: El mico, el ximpanzé.
2: El ximpanzé, 8.
17: La nútria.
2: La llúdriga, 9.
17: El panda,
2: el 10.
17: La rata, el porc.
2: 11, moment, rata, porc 12.
17: El ruc.
2: El ruc, 13.
17: Porc senglar.
2: Porc senglar, 14.
17: El tigre.
2: Tigre, 15.
17: La vaca. La zebra.
2: 16, 17.
17: El mamut.
2: El mamut. Espera, s'ha acabat el temps. Ens hem quedat per sota dels 20.
17: Ostres, mare meva, he anat massa lent.
2: No has d'escoltar la Lloberes. No has d'escoltar la Lloberes.
17: És una mica lianta, eh?
19: Ai, això, mare.
2: Amb un minut 25 animals. Però
19: jo l'he motivat.
17: És una mitjana de dos per...
2: Pilar, que has guanyat tu, sense dir res.
17: Pilar, enhorabona.
18: Gràcies, quina poca feina.
2: Enhorabona, Pilar. Joan Carles, gràcies. Ara, butlletí de les 6.
12: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
20: Bona tarda, us informa Marc Güell. El PP retreu a Pedro Sánchez el seu silenci després de les últimes novetats sobre els processos judicials que afecten José Luis Rodríguez Zapatero i Begoña Gómez. Fonts dels populars asseguren que l'actual president espanyol està envoltat de corrupció i l'adverteixen que no podrà evitar que se sàpiga tota la veritat. Tot això després de saber que la dona de Sánchez anirà definitivament a judici davant d'un jurat popular per tràfic d'influències i malversació. Pel que fa al cas Plus Ultra, el jutge ha donat 3 dies a Zapatero perquè aclareixi l'origen de la joies que van ser requisades al seu despatx el 19 de maig. Més notícies amb la Txell Vallespí.
0: L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, reapareix com a activista per evitar un desnonament a la ciutat. L'exlíder de Barcelona en Comú ha format part aquest matí de la quarantena de manifestants que han intentat frustrar el desallotjament d'una dona al districte de Gràcia. La llogatera, en situació de vulnerabilitat, té una discapacitat reconeguda del 36% i portava 13 anys a la finca. La policia ha apartat els concentrats, inclosa Ada Colau, i la comitiva judicial efectua del desnonament. El retorn de l'exalcaldessa barceloní a l'activisme de carrer arriba una setmana després que, en una entrevista, deixés la porta oberta a fer un salt de nou a la primera línia política.
20: S'ha desarticulat un grup que facilitava embarcacions per transportar grans quantitats de droga i s'ha detingut el líder de la trama establert a les comarques de Girona. El detonant ha estat una operació a les costes gallegues on s'ha intervingut un veler que havia sortit de Roses amb 2.000 quilos de cocaïna. Girona, Maria Rovira.
21: Bona tarda. Es tracta d'una operació coordinada del Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària i la Duana Francesa. El vaixell d'operacions especials, Pretel 1, va localitzar 400 milles de les costes gallegues el veler que havia sortit de Roses i es va detenir els quatre tripulants i el líder de la trama de nacionalitat xilena establert en comarques gironines. Els arrestats els atribueixen els delictes de pertinença a organització criminal, contraban i delictes contra la salut pública. Maria Rovira, Catalunya Ràdio Girona.
0: El Consell d'Educació de Catalunya presentarà el mes d'abril que ve les conclusions del debat de la transformació del sector educatiu. La consellera Esther Niubó demana que les propostes siguin concretes i l'organisme que s'hi puguin implicar les famílies i els docents. Mentrestant, el president Salvador Illa ha convocat una cimera divendres amb tots els grups parlamentaris. El PP i Vox se n'han desmarcat.
20: I d'aquí a mitja hora el pregó de Santa Tecla obrirà els dies més intensos de la Festa Major de Tarragona. Aquest any els pregoners són els dos capitans de l'equip nàstic Genuín, inspiradors d'una lliga de futbol que reuneix milers de jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual d'arreu de l'Estat. Donald Trump es queda des d'avui sense cobertura audiovisual dels grans mitjans dels Estats Units, després del veto a la Casa Blanca imposat divendres a tres mitjans. Quatre cadenes més de gran abast han decidit avui solidaritzar-se amb els afectats i no seguir el president. El govern treballa per substituir-los. Des de Nova York, Oriol Serra, bona tarda.
22: Bona tarda. El nivell de censura insòlit i explícit als Estats Units practicat pel president Donald Trump els darrers dies se li ha girat com un bumerang després d'anunciar la prohibició de l'accés a la Casa Blanca a la cadena CNN, a la MS Now i al Digital Público, ara d'altres grans cadenes nord-americanes com la CBS, l'ABC o l'NBC i fins i tot la Fox han decidit solidaritzar-se anunciant que retiren la seva cobertura directa de la Casa Blanca. Ara l'administració Trump mira de trobar una alternativa perquè el president nord-americà no es quedi sense altaveu. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha justificat que Trump no ha prohibit cap mitjà, sinó que els ha restringit l'accés a la Casa Blanca perquè el 92% del que publiquen, segons diu, són continguts negatius sobre el govern nord-americà. La CNN i d'altres mitjans han decidit denunciar l'administració dels Estats Units davant del que consideren una violació flagrant de la llibertat d'expressió i de premsa. Oriol Serra, Catalunya Ràdio, Nova York.
20: Esports, Roger Bussà.
23: La penya celebrarà aquesta tarda a partir de les 7 el títol de la Supercopa que va guanyar ahir contra el Barça. Hi haurà recepció institucional a l'Ajuntament de Badalona i després l'equip sortirà a la balconada. Feia 18 anys que el Joventut no guanyava un títol. El seleccionador espanyol de futbol Luis de la Fuente ha renovat avui el seu contracte fins al 2032. També en futbol, Marc Casado, cedit pel Barça i ara el Depor, ha passat avui pel quiròfan. L'han operat d'una fractura a la clavícula. Estarà uns 3 mesos de baixa. I també avui s'ha sortejat la primera fase de la Champions masculina de waterpolo. El Sabadell s'enfrontarà a l'Olympiacos, al Hannover i al Hersek Novi. L'Atlètic Barceloneta, l'actual campió, jugarà contra el Ladost, el Jadran Split i el Novi Beograd.
24: Fins aquí les notícies.
25: 10 anys.
26: Els llums s'han apagat.
27: Espera, espera, aquesta ja la van fer pels 1.000 programes.
25: Tens raó, anem al gra, que aquests 10 anys s'han de celebrar.
27: I ho farem amb un programa especial.
25: El dimarts 29 de setembre.
27: Amb els col·laboradors d'avui.
25: I amb veus i protagonistes que ens han acompanyat durant aquests 10 anys.
27: 10 anys d'esports.
25: 10 anys de ràdio.
27: 10 anys de Tot Costa.
28: Tot Costa, una dècada. De dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre. I el dimarts 29 de setembre, festa grossa.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Juliana Canet, com estàs? Bona tarda.
2: Ara malament.
1: No, home, no.
2: Sí, ara estic tocada, però bé, tot ho farem.
1: Ho remuntarem, això.
2: I tant, nen.
1: Com ha anat el cap de setmana? Jo us he d'explicar una cosa, eh?
3: Epa!
1: No, és que he tingut una experiència doble de contrastos gastronòmics.
2: Ah? Mm.
1: I una t'afecta a tu, perquè diumenge vaig anar a Cardedeu.
2: Què dius? A on, nen?
1: Al Tarambana.
2: Què dius?
4: Ah, molt, ja hem anat.
2: És un clàssic, el Tarambana.
1: Molt bé, sí. Va sorprendre.
2: Bé, és que el Tarambana és un dels llocs més insígnia del poble.
1: Vaig
2: com a...
1: anar amb un amic meu, l'Adrià, que és d'allà també, de Cardedeu.
2: Gastronòmicament és el millor lloc on podries anar, i jo també les he fet molt i molt grosses, perquè és el local que tenca fins més tard. Llavors, també els divendres...
1: Doncs vaig compensar al Tarambana la decepció, i no sé si dir el nom del local, a Barcelona, un clàssic que té com dos restaurants, una dalt i una baix, i a baix hi ha sushi, Diagonal de Barcelona.
2: Rojo
4: a la pujada
2: negro,
4: a la dreta,
2: blanco,
4: no?
2: Rojo negro.
1: Sí, ho has dit tu.
2: Vale.
1: Sí. Un servei.
2: No és el grup Tragaluz, tot això?
1: Era.
2: M'agrada molt aquest moment, Google Maps, que t'estàs clavant aquí, la crítica en directe. Sí, a part, com no, deixa que ara descobert, com deixa que digui jo el nom, sabent que jo el diria.
1: És que em va saber molt greu, però no m'hi he passat mai.
4: Què et van fer?
2: Ja el títol en castellà diu coses.
1: També
2: el Tarambana ja se sap.
1: També és veritat.
2: Ja se sap el que trobaràs.
1: També és veritat. Sí, però jo en aquell lloc hi havia anat moltes vegades, i s'hi menjava molt bé, i tractava molt bé, doncs no m'havia passat mai que... Perdona, falta aquest plat. No, ja te l'hem portat.
2: Oh,
1: jo, no,
2: gaslighting?
1: No me l'has portat. Sí, sí que te l'hem portat. A la cuina em diu que te l'hem portat. Jo, que no me l'heu portat. Que no me l'heu... Dic pim, pim, pim, pim, aquest falta.
2: Ei.
1: Doncs me'l van portar de mala manera. I dic, però què és això?
2: Te'l van cobrar per dos o no?
1: No. Vaja, ara que ho dius, no ho vaig mirar. No ho vaig mirar a la factura.
4: Però què es pensaven? Que realment te l'havies fotut i que volies repetir gratis?
1: Clar,
4: estarien pensant.
1: Moment, no m'he passat mai.
2: Francesc, m'agrada que surti aquesta vena reivindicativa.
1: És que em va fer molta ràbia.
2: M'agrada que muntis una mica de rebequeria.
4: Sí. A vegades s'ha de muntar Cristo, sí.
2: Sí, perquè quan les coses no van bé o quan en algun lloc les coses no van com haurien, està bé dir-ho. És que...
1: Clar, escolti'm.
4: Però aquí aquest restaurant era bo, almenys. A mi me'l va recomanar l'Albert Tom fa molts anys, l'any 2005.
1: És que llavors estava molt de moda.
4: Va ser el primer japonès on vaig anar, i el primer dia que hi vaig anar a sopar amb la meva nòvia del moment...
2: Qui devia ser això, la Sandra? Alba.
4: No, l'Alba. A la taula del costat...
2: Alba Om, la boda de l'Albert.
4: Per això el tiet ens va recomanar aquest lloc. Doncs hi arribem, i just a la taula del costat, Ramon Pellicer i l'Ali Colomer.
1: Home, quina...
2: De les primeres cites, potser.
4: L'any 2005. No. Jo et diria que ella et diria que estava potser embarassada, eh?
2: Segurament.
4: En aquella època.
2: Segurament.
4: A la taula del costat.
2: Mal lloc, depèn de com, un sushi, si estàs embarassada, però bé.
1: Ah, clar, potser...
2: Bueno, de tenir fideus.
4: Demanen els
2: fideus
4: i altres
2: coses. No,
4: sí.
2: I amb qui anaves, tu?
1: Amb un amic meu, amb l'Albert.
2: Ha sigut cap de setmana d'amics.
1: Sí.
4: Molt important, l'amistat.
1: Sí, home, s'han d'anar combinant família i amics.
2: En Roger i jo hem fet un cap de setmana d'amics, també molt intens, de marit i muller. Mm. D'amics i cosins, també, combinant família i amistats.
4: Sí, cap a l'Empordà.
1: Ai, clar, que veu tenir el teatre que
4: se m'ha
1: comunicat per línia interna, que va anar molt bé.
2: Va ser molt divertit, vam riure molt, la veritat és que crec que ens va sortir bé. I després
4: la gent molt entregada, llavors vam anar a Verges a veure el retorn d'Acció, que és un grup que va triomfar fa 10-12 anys i que feien un concert únic, i Verges estava ple de gent guapíssima a la Festa Major, a la plaça del poble.
2: En Roger diu que va conèixer allà l'amor de la seva vida, de fet, des d'aquí la busquem, és una
4: laia
2: amb uns clars i sèptum. Això és el més backup que hem fet els últims anys, i Déu sap que hem apretat fent backup, però molt morena, ulls clars, sèptum, era la plaça de Verges gaudint d'Acció i posteriorment d'Aran Peralbo.
1: Hauria hagut de venir aquí.
2: Sí, tothom va triomfar, no et dic més.
1: Tothom?
4: Sí. També va venir Marc Andreu.
2: Sí, sí, tothom.
1: Què rius?
2: De Marc Andreu.
1: Ah, sí? Hi ha coses
2: a explicar? Marc Andreu és qui més va triomfar, les coses com siguin. S'emprenyarà de mala manera quan sàpiga que ho
4: dic. No, molt. Mira, una infusió i que es calmi.
2: Sí, que es prengui una infusió i que rebaixi una mica.
1: Vaig a buscar-li i li porto. Deu ser el treballant amb...
4: No,
2: segurament ja... Com ha d'estar treballant, Francesc? Encara no sabem de què treballa, en Marc Andreu.
5: No sabem de què treballa.
2: Saps què estava fent fins ara fa un moment? A fora amb una companya d'ICAT patant la xerrada.
1: Ah, molt bé.
2: Fent de portera, que genial.
1: Team building.
2: Exacte.
1: Team building. Doncs arriba l'hora del que no surti d'aquí. Dilluns, som-hi.
6: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos.
3: Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
5: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
6: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem. Perquè sé que podem.
7: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites en 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
8: 9x3, 27.
9: Següent.
8: Te les vas a prendre amb suor i llàgrimes. Ara les recites sense pensar-hi. Però saps també que tens dret a rebre informació sobre el lloc de procedència dels productes frescos abans de comprar-los? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les taules de multiplicar. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: S'acaba l'estiu i ja trobo a faltar la nostra cita dels dissabtes a la nit. Tant de temps dient-li costum i ara m'adono que en realitat és una relació estable.
11: Ja m'ha escampat prou la boira. Ens veiem a Col·lapse ben aviat. Anem per feina.
12: Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit, estrena de la nova temporada a TV3 i a la plataforma 3Cat.
13: Farem un espectacle que ens hem inventat.
14: El Mic i els seus amics tornen amb Mac Mac Mic, un espectacle de titelles. Amb una gira que passa per Barcelona, Terrassa, Tarragona, Badalona i Manresa.
15: Serà molt xulo!
14: I aquestes festes de Nadal t'esperen al Sant Andreu Teatre de Barcelona. Que hi voldràs anar?
13: Sí.
14: Entrades ja disponibles. Consulta'n la informació al web del Super 3.
0: Solidaris. Catalunya Ràdio. Amb Mercè Folch.
16: Als Solidaris parlem de drets humans, de temes socials i de denúncia. Apostem per un periodisme rigorós i reflexiu, perquè els marges són el centre.
17: Solidaris.
0: Amb Mercè Folch.
17: Dissabte a les 10 de la nit.
18: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
0: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
19: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
0: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
20: Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
21: Ara mateix, sí, sí.
0: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Alvesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
17: I també disponible a la plataforma 3Cat.
22: Catalunya Ràdio comença
23: Que no surti d'aquí.
24: Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
23: Que no surti d'aquí.
24: El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
25: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa. Tant com el moment Activia Kèfir. L'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
1: És 1:15 de la tarda. Juliana Canet, bona tarda.
2: Bona tarda, Roger.
1: I Marta Montaner, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda.

0: nota més la diferència.
1: Perquè estic també en aquella etapa ja que, parlo personalment, jo noto una certa decadència.
0: Roger, que no és decadència, és l'evolució de la vida mateixa.
1: Que em noto ja el pas dels anys i que la bellesa, doncs, truca a la porta.
2: No, bueno, i pot ser en B alta i en B baixa també.
1: Sí, totes dues.
2: Totes dues.
1: Un dia en veus una, l'altre dia veus l'altra, sí. I bueno, és la vida, això.
2: Ha estat un bon cap de setmana.
0: Ha estat un cap de setmana excel·lent, jo diria. A Figueres va anar molt i molt bé. Mm. Va ser molt divertit. Vam omplir el teatre, el jardí, de perfectes absolutes. Hi havia un comiat de soltera, que es casava la Ingrid. Que anaven totes customitzades amb samarretes, amb la tipografia del que no surti. Genial, espectacular.
2: Bons secrets a Figueres, també.
0: Molts bons secrets a Figueres, i crec que va ser divertit. D'aquí poc segurament en farem algun més, no?, de teatre o què?
1: Sí, n'hi ha algun altre de previst.
2: Potser per això hem fet, no?, la sessió de fotos, per anunciar potser una mica de properes dates.
0: I després vam fer mica de peregrinació pop, que també ens vam trobar moltíssimes perfectes a Verges en el retorn d'acció, i que després tocava d'en Pere Albo, que ho va fer genial. És un rockstar dels d'abans, ell, que us el recomano molt si no l'heu vist.
1: Meravellosa, aquella plaça de Verges. Molt maca.
0: Bé, hem de passar... En Roger va trobar allà l'amor de la seva vida, diu.
1: Vaig veure allà.
2: Una cosa.
1: L'amor de la meva vida, però ella no em va veure.
2: No pot ser que coneguis l'amor de la teva vida cada dos dies.
1: No, però no és cada dos dies. Però jo tenia... Es respirava un ambient especial allà a Verges aquest dissabte. I jo vaig dir, ella és aquí... Tu ets aquí, però jo no et conec.
2: Com estira el rotllo.
1: I llavors la vaig veure passar en un moment i vaig pensar, bueno, has de ser tu. Ella, evidentment, ni em va mirar.
0: Que potser no era ella, per això.
1: Ni em va mirar.
0: Existeix la possibilitat que no fos ella.
1: Bueno, és que n'hi ha moltes de dones de la nostra vida. I una d'elles jo tenia la sensació que era allà.
2: I com era? Fem una crida? És la del sèptum i ulls clars?
1: Portava sèptum i ulls clars.
0: Morena.
1: I cabell... Sí, morena, amb cabell no molt llarg.
0: Vale. Era Verges el dissabte.
1: I anava amb un altre noi i un altre noi. Eren com tres amics.
2: Doncs, sisplau, perfecte. Comunica't amb en Roger Carandell, que a Instagram el trobaràs amb el nom de R. Carandell. I si no sou ella però la coneixeu, feu arribar aquest missatge, sisplau.
1: Si li ve de gust.
0: Va ser una nit, la veritat, plena d'amor i plena de llum. En Marc Andreu també va lligar de mala manera. Jo mai l'havia vist en acció
2: En acció,
0: mai millor dit, però d'una manera espectacular. Va ser genial.
2: I tu?
0: Jo, Marta, sempre estic activa, no descanso mai.
1: Va arribar lligada de casa.
0: Jo també tenia la sensació de dir... Aquesta nit és especial. És que és veritat que hi havia una energia com sensible, com molt emotiva.
1: Molt.
0: I jo també vaig pensar, ell és aquí. La cosa era trobar-lo.
1: Bé, hem de passar pel WhatsApp del programa, el 677 27 10 58, on un oient, entre d'altres, ens fa saber que ha coincidit amb la Batguil i el seu nòvio, en Noah Brown, en un avió. Hola, guapos, estic tornant de Nova York a Barcelona. A última hora han embarcat la Batguil i el seu guapíssim nòvio. Un cop asseguts, a dues zones business, s'han fet un bon morreig. Dels d'enveja sana, o no tan sana. Se'ls veu estupendo junts, visca l'amor i ens posa molts cors.
0: De fet, també haurem de comentar, potser d'aquí uns dies, la campanya publicitària que justament ha publicat avui Batguil amb Noah Brown, una campanya que han fet plegats, que es morregen també de mala manera en un paller, que l'únic que jo sento quan veig això és una enveja, ja t'ho dic ara, insana, profunda.
2: I no em parlis de campanyes publicitàries, perquè el que ha passat avui, promocionant Luz Vegas, amb Jessica Goicoechea,
0: perfecte,
2: i un col·laborador d'aquest programa, que és Víctor Navarro, junts en un mateix vídeo... T'ho trepitjat, oi? Això anava després.
0: No ho tenim, comentarem quan vingui ell, poder, perquè és que se li...
1: Jo li he demanat a Víctor Navarro que demà es presenti en aquest programa, ens expliqui com li fan aquesta oferta, com l'accepta i, sobretot, com ha anat el rodatge.
2: És que ha fet unes stories dient que si no hi havia allò del seient del taxista, saps que és de boletes, que ho tenen alguns taxistes, dius, sense allò jo no ho volia fer. I se'n van a comprar un al Norauto, diu.
0: I és el seu somni. Fer de taxista era un somni que se li ha complert. També et diré que ell
1: té
0: un
1: nivell
0: de desmigamenta que jo li vaig dir, quan ell em va dir que feia aquesta campanya, li vaig dir, però escolta, tens una mica de context del que ha estat passant últimament amb la Goico? Només perquè, per si ho tenia ben present, no sabia res. Ell ha estat ocupat amb altres coses. Seguint el Mundial, l'Assemblea del Barça...
2: Seguint-ho tot, menys el nostre programa, en el qual col·labora.
0: No l'ha seguit mai. No sap de què va, encara, el nostre programa.
1: En tot cas, demà, si tot va... Bueno, si ell pot, vindrà aquí i ens explicarà com ha anat aquest rodatge. Bé, això per una banda. Per l'altra, no tots són flors i violes, perquè molts oients també ens han escrit al WhatsApp desconsolats per comentar l'anunci que la periodista Alba Riera ha fet aquesta tarda al seu Instagram. Ens

0: Diuen, tinc el cor trencat, i ens demanen, perfectes, avui tenim molt lío i el programa s'hauria d'allargar 2 hores. A veure si ens podeu resoldre això de la turra. Acaba, no acaba però canvia, i serà l'alba o no? Potser sóc jo que no ho acabo d'entendre, i moltíssimes gràcies. Anem a pams.
1: M'agrada que soni aquesta atenció perquè és l'única música possible de fons en aquesta història, per mi, de terror i plena de males decisions per part dels de sempre. Oh, sorpresa.
0: L'Alba Riera ha dit, i llegeixo, s'acaba la turra, o almenys s'acaba com la coneixíem. I, de fet, ella mateixa ha explicat com ho està vivint fa una estona a la tarda de Catalunya Ràdio amb en Garriga.
2: Estic molt emocionada, la veritat, perquè, bueno, estava nerviosa també, doncs, per explicar una mica ara en quin punt estava jo, no? I la veritat és que ha sigut una rebuda superbonica, m'ha seguit donant molta força i és molt emocionant veure com, que és molt difícil avui dia, no?, també fer coses que funcionin ni que calin, perquè hi ha moltíssima oferta, i com emociona molt veure que és un projecte que ha arribat i que la gent estima i que la gent ha entès i que la gent recordarà, i això em fa molta il·lusió.
0: Se la sentia molt emocionada, no? Tu, Marta, has pogut parlar amb ella durant
3: sí,
0: aquesta estona.
3: I ja feia dies que ella rumiava molt com havia de ser aquest comiat i li donava voltes, perquè és veritat que és dia 10 el que ha estat el projecte més important de la teva vida laboral.
0: I un projecte que ha funcionat moltíssim, i d'aquí el dubte d'aquesta oient que també ens demanava què passaria a partir d'ara amb la turra. Doncs bé, l'Alba també ha explicat quin serà el futur del programa a partir d'ara i sobretot què farà ella a partir d'ara.
2: Hi havia la voluntat de mantenir el projecte i jo espero que així sigui. Això hauríeu de corroborar amb ells, diguem-ne, però fins on jo sabia, la cosa anava per aquí. I després, d'altra banda, com jo recullo al final del post, doncs tinc la sort de poder estar pensant coses noves i, evidentment, sempre amb l'esperit de tot el que m'ha après i ens ha ensenyat la turra.
0: Per tant, jo ho he corroborat amb Trescat i diuen que sí que seguirà la turra. I ella diu que està preparant un nou projecte. Per tant, la gent que té moltes ganes d'Alba Riera, que sàpiga que ben aviat la veurem o la sentirem
3: però
0: a algun lloc.
3: Hi ha dues preguntes com a mínim, que és... Què farà ara l'Alba, que no ens ho ha volgut dir a la tarda de Catalunya Ràdio, i haurem d'estar atents. I l'altra és, qui presentarà la turra?
1: Jo et responc alguna de les preguntes, Marta. L'Alba farà la turra perquè faci el que faci, la turra és ella. I, per tant, la turra és igual qui la faci perquè no serà la turra. Serà un altre programa.
0: Però es dirà la turra. I el que farà l'Alba
1: no es dirà la turra. Aquesta és la pitjor decisió que s'ha pres a Trescat en la història. No només forçar a marxar l'Alba i que s'hagi de buscar un altre projecte que estic segura que anirà genial i que li farà molta il·lusió, sinó decidir mantenir un programa que l'essència és, per sobre de tot, la presentadora. Perquè la turra no ha inventat res. És un programa de debat, és un programa d'entrevistes, com aquest programa n'hi ha molts altres. La gràcia de l'Alba, la gràcia de la turra, el que ha fet que funcioni, és l'Alba. Tu pots fer un altre programa de debat, canvia el nom, posa-hi una altra presentadora, un altre presentador i canvia el nom. No pots fer la turra sense l'Alba. L'Alba és la turra i la turra és l'Alba. M'entens? I fer veure que són dues coses indivisibles... Bé, jo no ho puc entendre. Per tant, què farà l'Alba? L'Alba farà la turra i la turra no existirà. Existirà un altre programa. No?
3: No ho sé.
0: És a dir,
3: jo no sé si l'Alba té en ment fer un projecte que estigui força similar, perquè imagina't que fitxa per la TDT.
1: Però no per similituds.
0: Jo crec que farà una cosa...
3: Clar, llavors no.
0: Que farà, no ho sé, però una cosa molt similar, que és probable que s'assembli molt a la turra,
3: perquè... I que estigui a Trescat.
0: Quan has fet... A mi m'encantaria que fos a Trescat, però quan has fet un programa, que té raó la Juliana, que és molt d'autor, molt difícil... Vull no replicar una cosa que sigui pràcticament igual perquè tu ets d'allò.
3: És que ella és molt bona en la conversa.
1: Però és que encara que ara entrés a la TDT, l'essència de la turra seguiria sent allà, perquè l'essència de la turra és l'Alba. L'Alba és l'ànima d'aquest projecte. Per tant, encara que fes una cosa radicalment diferent, perquè jo no tinc ni idea del que farà i poder fer una cosa totalment diferent, serà el mateix, m'entens? Perquè en essència acabem allà, que és en l'Alba. No? No ho sé, aquí jo crec que el senyor Trescat ha patinat moltíssim, perquè si tu, no sé si ha estat l'Alba que ha volgut marxar o ha estat Trescat que ha decidit fer un canvi, etc. Però sigui com sigui, tu has d'intentar lluitar per un projecte que funcione, que funciona a més en un target tan complicat com el que abarcava l'Alba, que era un target de nenes de 20 anys fins a persones de 40, m'entens? Vull dir, com un ventall molt ampli, també en un moment on hi ha poc contingut per gent d'aquesta edat, o se'n fa molt però no acaba de calar o no acaba de funcionar, t'havies d'agafar això com un boig, havies de triplicar-li el sou si feia falta perquè l'Alba no marxés. No sé.
3: El comiat és molt emotiu.
0: Molt.
3: Molt llarg, també.
1: Bueno, és que si no et donen espai per poder-te acomiadar en el teu propi programa, que és el que seria natural... Bueno, no sé, jo és que tot això m'estranya tot moltíssim i tot em molesta, com podeu veure.
0: Bé, ganes de saber què és el que farà per seguir-la i per seguir tenint a prop l'Alba Riera. 4 minuts i 2 quarts.

0: tot això, ahir també vam saber que la Dulceida presentarà el piromusical de la Mercè a TV3, que aquest any té la selecció musical de Josep Montero, d'Oques Grasses.
1: Molt intensos de rodatge, a la gran cita. Quanta intensitat, quanta realitat, quanta veritat, espectacular. Però estic molt emocionada, encara estic en xoc, perquè seré la presentadora del piromusical de la Mercè a Barcelona i, em moro d'emoció, d'il·lusió. Quan em vaig enterar, el primer que vaig fer va ser trucar a l'Alba, trucar a ma mare i dir-li a tota la meva família, perquè sabia que ho viurien amb la mateixa il·lusió que jo. No sé, em sento super agraïda i molt afortunada. Intentaré fer-ho el millor possible.
0: La Dulceida, que anunciava que presentarà el piromusical de la Mercè, a qui ens va sorprendre, no? No ens esperàvem aquest anunci de sobte.
2: Home, quan és un upgrade a nivell oferta 3CAT cap a una presentadora molt bèstia, perquè és enfrontar-te a un directe, amb el que això implica, un moment de màxima audiència, que aquests esdeveniments. Ja sabem que tenen una audiència brutal, i la Dulceida fins ara que havia fet coses que anaven gravades i que estan enregistrades com una gran cita. Mm-hmm. Vull dir que tens moltes oportunitats, que se't pot editar, etcètera, etcètera. Per tant, jo, si fos ella, estaria nerviosíssima.
3: I ella deu estar nerviosíssima perquè, a més, a mi em consta que no és per res dolent que durant la gran cita va haver de repetir alguns fragments, que també perquè era el seu gran projecte, el seu primer gran projecte de televisió en català. Vull dir que ara segurament hi ha
2: les segones
3: més taules.
2: Les segones temporades solen anar molt millor que
3: molt
2: les primeres
3: millor.
2: En aquest sentit.
3: I però que sí, segur que ho farà perfecte.
0: Endavant,
3: és un gran pas endavant.
2: Sí. Vull dir que la casa aposta per ella.
0: Com el que va fer la Laura en el seu moment, que la van posar a presentar a les campanades després de fer la travessa.
2: I ara venen preguntes, també, clar. Preguntes.
0: Tu la veus també com a possible presentadora de les campanades, per exemple?
2: No, perquè veig la dupla Miqui Núñez-Laura Escane és molt forta
0: molt feta,
2: i que gaudeix de bona salut. Però en un futur, si la Dulceida continua a 3CAT, vés a saber què pot passar.
0: Bé, un piromusical que l'any passat va presentar la Núria Marín, que era el piromusical que els Estop havien fet la...
3: Obligatori publicacions en castellà al teu perfil, veig.
0: I res, molta sort a la Dulceida. La podreu veure aquest diumenge a les 10 de la nit en directe per TV3 en aquest piromusical de la Mercè del 2026.
3: Suposo... Sort que ha entrat Carles per descansar, sí. Perquè avui l'ambient està carregadet.
0: Hem entrat relaxats, llavors això s'ha carregat de sobte.
3: Però és que passa això. Que... Jo estic en aquest moment ara de l'over era, que tot m'és una mica igual, que tot ho vist des de la perspectiva de dir res és tan important i no m'emprenyaré ni m'atacaré dels nervis per tonteries. Però quan la cosa es posa sèria i ja no són beneiteries del que estem parlant, aquí sí que ens tornem a tensar.
0: Bé, aquest cap de setmana han coincidit dos aniversaris importantíssims, almenys per aquest programa. Dissabte, la nostra perfecta Elena García Melero va fer 58 anys. I ho va celebrar amb la família Cadaqués, on va aprofitar per fer una de les coses que més li agraden, que és nedar a mar obert. Ho va fer acompanyada dels seus fills i l'Elena es va cascar ni més ni menys que 6,5 quilòmetres de la Marnató de Cadaqués. De fet, ella mateixa ho ha compartit al seu Instagram, dient que és un privilegi tornar a participar a la Marnató de Cadaqués, més de 2 hores nedant, i encara més feliç veure que els meus fills s'hi comencen a aficionar. Impressionant organització d'una cursa a mar obert que ha portat Cadaqués a nedadors d'arreu del món.
3: Sort que la meva mare no és l'Elena García Melero, perquè és que jo...
2: Quina pressió.
3: Aquest plan d'aniversari realment se'm col·locaria fatal.
0: I qui també feia anys justament el mateix dia és la Loli Bahia, la nòvia de la Rosaria. Per tant, per molts anys, també.
2: Amb cançons, ja basta.
3: Però,
0: que feia molt que no la posàvem.
3: De les cançons fetes amb intel·ligència
0: no sabem
3: artificial.
0: Si està feta amb mi.
3: Nino, com no estàs fet amb intel·ligència artificial?
2: Sí, Roger.
0: És veritat.
3: Però si no, fa aquesta cosa tant de la intel·ligència artificial que sembla que parli britànic en comptes de català.
0: Ens la patem per sempre, cançons?
3: Sisplau.
2: Sí.
0: Diem no a la intel·ligència artificial en la música, eh?
3: Per doncs, mi ja la fem servir una mica massa, sí. Perquè els teatres també la fem servir una
0: no,
3: mica.
0: No, ja no, últimament.
2: Home, sí.
3: Sí, Nino.
2: Però si pels recursos final... de pantalla sí que es fan servir, eh?
0: No, però deia amb la música, jo.
3: Ah, no, amb la música no. Amb la música zero. I això ja sabeu que a mi m'encanta la cançó d'Aura Sony, quedarem... pròpia prioritat.
2: No, i que ens quedarem sense música al final, perquè entre Spotify, que ens peta el programa, quan
0: no,
2: sona Aitana.
0: No,
2: i ara que també batem la intel·ligència artificial, doncs no ens queda res.
3: Haurem de contractar algun professional del sector de la música,
2: música
3: que ens toqui en directe.
2: Un pianista, per exemple.
3: En Carles haurà de venir tot el programa sencer.
2: O un amic, un cosí d'en Carles, potser, no?
3: Home, segur que té molta família i molts contactes. Si amb ell no li va bé, ja ho trobarem.
0: Segur que coneix algú que...
3: Segur.
2: Molt bé.
3: Pianistes així.
2: Sí, que n'hi ha molts, sí.
0: En tot cas, la model francesa n'ha fet 24.
2: Quina
0: i ho
2: model,
0: ha celebrat
2: la
0: Loli Bahia, que és la nòvia de la
2: Rosalia. Ah, la model francesa de 23 anys.
0: Que ara ho haurem de canviar. Haurem
2: merda,
0: de 24.
2: Ara és de 24.
0: Sí. Ho ha celebrat a un bar de París, envoltada d'amics i acompanyada per la seva nòvia, Rosalia. Aquest és l'àudio del vídeo que circulen, que es veu la Loli entrant a un bar petat de gent, que l'esperen amb el pastís i les espelmes. La Rosalia entra amb ella darrere seu i en el moment de bufar les espelmes és com que s'aparta una mica i s'amaga per no robar el protagonisme de la Loli, que es tapa un moment els ulls, deu pensar un desig, i llavors bufa les espelmes. I unes imatges que ens arriben només 10 dies després que les dues es fessin el primer petó en públic a l'Open dels Estats Units i oficialitzessin així la seva relació.
2: I que, escolta'm, l'aniversari de la Rosalia és d'aquí no res, d'aquí 4 dies.
0: Estan enganxats,
2: ben
0: aquests
2: enganxats,
0: aniversaris.
2: Sí, sí.
3: I tot i així són de signes diferents.
2: Clar.
3: Tinguem-ho present. Mm.
0: A tot això, aquest cap de setmana ha acabat la gira de Lux.
2: Que acaba després de molts mesos i de fer la volta per mig món, perquè ha passat per Europa, Llatinoamèrica, Nord-Amèrica, i un tour que finalitza amb una publicació a Instagram i un text molt llarg, gràcies a Déu, perquè feia molt que no la sentia molt a llegir amb tant, i jo agraeixo molt aquesta proximitat de l'artista cap als que som els seus fans. Un text on se sincera i on tornem a espiar una micona l'ànima de la nostra gran estrella. Diu així. El Lux Tour ha acabat. I la veritat és que estic una mica trista per això, però molt feliç i agraïda d'haver-ho pogut fer i d'haver arribat fins al final. Uf! Sentiments contradictoris. Perquè d'una banda trobaré a faltar les persones, els llocs i les cançons que han format part d'aquest tour, però de l'altra ha estat un repte que m'ha portat al límit de les meves forces en molts moments i la veritat, una mica de respir no va gens malament. En realitat, encara no em puc creure que hagi arribat fins al final. No estava segura que arribaria aquest dia ni que aquest tour arribaria a fer-se realitat d'aquesta manera. Van caldre diversos anys per imaginar-lo, molts mesos per donar-li forma i moltes nits per posar-lo en pràctica. Gràcies eternes a tots aquells que heu estat al Lux Tour, que heu vingut a compartir i que n'heu format part. Us adoro amb tot el meu cor. Ens veiem aviat, si Déu vol.
0: És com que està alliberada, no? Una
2: està
0: mica d'haver
2: sí.
0: acabat el Lux i treure-se'l de sobre.
2: Però quina diferència amb el comunicat de final de gira de Motomami.
3: Sí. També quina diferència amb la recepció dels fans, per altra banda, eh?
2: Què vols dir?
0: Que... De com ho han viscut els fans.
2: No, de dir, nivell de likes parles tu, no? Ah, en la publicació. Comparant.
3: No només és una qüestió de m'agrades, que també, sinó la repercussió en general del fi de l'era, saps?
2: O sigui, tu afirmes que la Rosalia ha rebut menys likes ara, que està sent menys viral que en l'era Motomami, per exemple?
3: Una mica menys, sí, però més enllà de la viralitat, que és un fenomen que pot tenir, que té per mi relatiu interès, és una qüestió de transcendència, saps? Que sento que Motomami va fer un statement, una declaració d'intencions molt ferma i que va aconseguir transcendir i que se la recordarà per Motomami. I Lux no ho tinc del tot clar.
2: No, tu creus que... Jo crec que sí que se la recordarà també per Lux, eh?
3: Mira, poder sí, eh?
0: Però que la gent no ho ha vibrat de la mateixa
2: altra
0: manera
2: que
0: va...
2: Altra cosa és que la gent canti les cançons de Lux, però el concepte jo crec que sí que ha calat bastant.
3: No, i ha influenciat moltíssim a moltes coses que vindran ara, això segur. És que poder senzillament ho barrejo i és la meva percepció personal per com a mi m'ha impactat
2: segurament.
0: Aquell article que mencionàveu l'altre dia
2: sí,
0: ho explicava
2: això
0: molt bé.
2: Sí, explica molt bé, sí.
0: Bueno, una gira molt, molt, molt diferent i ara suposo que s'agafarà unes vacances descomunals. No?
3: Sent ella estarà 3 anys sense treure
0: exacte,
3: música.
0: Exacte, i donar-se temps per
2: sí.
0: no sé, fer música
2: per
0: o descansar.
2: Enamorada.
0: O viure la
2: feina, dos punts, ser nòvia.
0: Meravellós.
2: És que això és una feinada, eh?
3: I qui pogués
0: ai, sí,
3: dedicar-se exclusivament a allò.
0: Bé, passen 5 minuts de 2 quarts. Mira, d'una estrella a una altra.

0: Parlem una mica de l'Aitana, que segueix amb la gira de Quarto Azul, regalant-nos grans moments, com quan l'altre dia ens va explicar que s'està traient gairebé tots els tatuatges, que un dia d'aquests en parlarem en detall. Però per sobre de tot, igual que la Rosalia, la nostra Aitana, el que segueix, és enamorada. És tan fort com en el programa d'avui només estem llegint comunicats llarguíssims.
1: No, tothom està posseït pel teclat.
0: Les nostres famoses s'han llançat directament al teclat, i a part sense l'ajuda, jo diria, d'intel·ligència artificial, ni ChatGPT que t'ho redacti. O sigui, és un escrit visceral, escrit
2: nota
0: des del cor.
2: Genuí,
0: escrit...
2: Sí.
0: No és tant el text d'Alba Riera com la Rosalia, com l'Aitana, ara que llegirem.
1: No és el text d'en Diego Matamoros quan va dir que ho havien deixat amb la Marta Rimbau, que va dir agradecido barra agradecida.
2: Tant l'Alba com la Rosalia, frases llarguíssimes.
0: Sí.
2: Amb molta coma i pocs punts. Sí.
0: Bé, l'Aitana està enamoradíssima. No té ulls per res, ni ningú, que no sigui el que és la seva parella actual, el youtuber Plex, de nom de pila Daniel. I en Daniel ens ha fet anys, justament, igual que la Melero. És que és un cap de setmana que el tenim a petar. Ha fet anys justament aquest cap de setmana. O sigui que, Carles, torna-hi. En Daniel en va fer 24 ahir diumenge i l'Aitana no va voler perdre's aquest esdeveniment ni passar-lo per alt. De fet, l'any passat, si ho recordeu, ja el va felicitar a Instagram amb un recull de 20 fotografies i un text més aviat breu, que deia: per molts anys, Daniel. Careta somrient, cor gris i pastís. A funcionar. Una publicació, però, la de l'any passat, 2025, que va encendre les xarxes perquè era la primera vegada que veiem tantíssim contingut d'ells dos...
1: Que els espiaven per un foradet.
0: Clar, i veníem, a més, de mesos i mesos de rumors no confirmats. Jo suposo que en aquell moment l'Aitana no va gosar dir més que un per molts anys, perquè duien pocs mesos, i per l'enorme pressió mediàtica que hi havia sobre la parella. Aquest any, però, ja us ho puc ben dir, que l'Aitana s'ha sentit més alliberada i no s'ha estat de res. Ha tornat a apostar pel maximalisme, és a dir, per un carrusel d'Instagram de 20 fotografies, que és el màxim que l'aplicació permet.
1: Perfecte.
0: Ja es veu que s'hi ha estat estona fent la curadoria de les imatges i et diré que és una estona que ha valgut la pena perquè la selecció excel·leix.
2: Mira que ets exigent, tu, amb la selecció de fotos de...
0: Bueno, perquè hi ha gent que fa autèntiques destrosses. Bueno.
1: Ella va dedicar, com a mínim, un dia sencer a pensar bé aquest post.
0: Sí. Ordenar, on va
1: anar, demanar, consell a les amigues, també, ja veuràs.
0: I tenim selfies de llit, fotografies divertides i informals en contextos clarament quotidians, molta selfie de mirall, alguna fotografia feta per professionals i fins i tot un vídeo, que és l'últim contingut del carrusel on surten ballant i se'ls veu extremadament tendres. Quina manera de mirar-se que tenen, família. Se'ls veu no, o si se'ls veu bé, no. Perfectes, Marta. Fan molt de goig.
2: No estàs d'acord?
1: No, jo puc opinar una cosa diferent o no?
0: Opina-la.
1: El vídeo aquest que ha penjat l'Aitana?
0: Ella tindrà tortícolos segur.
1: Sí, perquè recordem que ell fa 2 metres i ella 1,65 o així. Ell és un peix bullit.
0: I serà que una no es pot enamorar d'un peix bullit? Si és que jo no estic dient que ell sigui...
2: Si la majoria són bullits, Marta.
1: No li cau la bava tenint l'Aitana repenjada com un koala? Com no l'està mirant amb uns ulls d'enamorat?
0: Se la mira amb una carona, Marta, però sí.
1: Mira cap a l'horitzó, no la mira als ulls. Com pot ser? Tens Aitana Ocaña penjada,
0: a la Marta
1: com
0: no
1: un os peresós.
0: No li pots presentar la vida a un nòvio. És que cap nòvio li està bé. Marta, en Plex, jo el veig de veritat que li cau la bava. Aquest és un vídeo d'ell divertit.
1: Jo necessito més.
2: És poc expressiu, segurament, ell.
1: Perquè recordo, te'n recordes, aquell que vam estar parlant de la prèvia a la velada, aquest estiu, i que l'Ibai li feia un test de mentides en el Plex i li preguntava: estàs enamorat? I ell deia que sí, molt bé, veritat. Del 0 al 10, com d'enamorat estàs? I te'n recordes que deia ell? Un 11, 12. Perdona'm. Perdona'm, Plex, però les coses no van així.
2: Un 12 va acompanyat de... una gesticulació
1: hauries
2: diferent,
1: estar
2: no?
1: Enamorat un 15.000.
2: Ah.
0: És que veus com no n'hi ha mai
2: superlatius.
1: Superlatius o res? Volem maximalisme en tot, Juliana, no només en nombre de fotos d'Instagram. En l'amor. Volem un amor vibrant, volem un amor que brilli els ulls.
0: Però és que jo veig un amor vibrant.
1: Jo no.
0: Ell és un tio avorrit, però serà que jo no m'he penjat vegades de tios avorrits? I això no vol dir que no estiguis tu enamoradíssima, penjadíssima com la que més.
1: Bueno, doncs puc fer jo aquest paper, ja que veig que tu estàs al barco d'en Plex.
0: A veure, hem de representar la societat. Tu com que mai opines, Roger?
2: Jo com a peix bullit...
0: No saps encara ben bé què són el Plex ni qui és l'Aitana.
2: Com a peix bullit, jo ho entenc, que estimes molt per dins, però per fora no es veu.
0: Bé, entre les 20 fotografies, perquè sortim ja d'aquest debat perquè ja es veu que no ens posarem d'acord, i com que en Roger veig que no fa buit de director, ja ho faig jo. Entre les 20 fotografies seleccionades, n'hi ha dues que vull comentar especialment. Les dues les trobem cap al final, i la primera que vull comentar és una imatge feta com de l'Aitana dreta dels seus peus des de dalt, i el que imaginem que és el terra de casa seva. I allà, tot ben escampat per les rajoles grises, tot de fotografies en blanc i negre impreses d'en Plex i l'Aitana, i el que ja es veu que va acabar sent un collage d'alguns dels moments de la parella, que ja tenen, també et diré, més fotografies que jo amb amigues amb qui em conec des dels 0 anys.
1: Ella és més mona.
0: Ella és molt mona. Tot el terra ple de retalls, de cola, de cúters. Una manualitat que entenem que l'Aitana va regalar-li per l'aniversari. I us diré, i això és important, Marta, molt més que una mirada, que l'estat de salut d'un amor es calcula amb aquests gestos. I el fet de fer tu mateixa un regal amb les teves pròpies mans, i més quan ets milionària, és un gran senyal d'estar vivint l'auge més intens de la relació. Aquests dos estan perfectes.
2: Demà, si penso, us portaré un collage que vaig fer.
0: I tant, segur.
2: I la veritat parles? Que tinc un collage.
1: De nòvia? Dedicat aquí.
2: A dos viatges que vam fer.
0: I el vas fer tu, el collage?
2: Retallant, sí, amb una llibreta, i no va ser acabat.
1: Però no cal que el portis, ens pots enviar una foto.
2: Bueno, vull dir, us l'ensenyaré.
1: Ah, vale.
2: Vull dir que... Bé, bon exercici.
0: L'altra imatge que m'agradaria...
1: Merci, Roger, perquè t'estava obrint una mica jo.
0: T'estava obrint molt i molt. I a més, ja vist després que era amb la Maria, no amb la...
1: No, amb la Sandra. Amb la Maria o la Sandra? No.
0: Amb la Maria, que van fer els viatges grossos. Ah. Que ens vam trobar, per cert, l'excunyada d'en Roger, la Festa Verges. Bé, l'altra imatge que m'agradaria destacar és una selfie en un quiosc, concretament al costat d'una revista de lectures de la qual són portada. Una portada de l'abril que es va publicar després que l'Aitana s'hagués de posicionar per als rumors de crisi Manplex. Ben gros, de titular, i veiem. L'Aitana defensa el seu amor a Manplex. Es fan una fotografia al costat d'aquesta portada somrient, fent broma. Estan tan i tan bé que fan bromes sobre la crisi que els hi havien atribuït i sobre les portades posteriors dedicades a la parella, en comptes d'acabar-ho de fer esclat a tot, que és el que passaria si ja estiguessin una mica malament. I a banda, aquestes 20 fotografies van acompanyades d'una posseïmenta de teclat històrica per part de l'Aitana, perquè ella li ha dedicat pràcticament una novel·la, i crec que l'haurem de llegir tota. Feliç aniversari, amor meu. Qui m'havia de dir a mi, el 2025, que aquell noi que em va agradar tant i que se n'aniria a fer la volta al món acabaria sent la meva persona? Jo ni tan sols entenia gaire bé a què es referia el meu cosí José quan m'ho va explicar. I de sobte, allà estava jo mirant els teus vídeos cada nit, intentant conèixer-te una mica més des d'una pantalla.
2: Tampoc és dia, això.
0: Qui m'havia de dir que tot començaria al Japó? Que continuaria a la República Dominicana i després a Nova York. I que entre tants quilòmetres, tantíssimes ganes i també aquella por de pensar si tot seria igual d'increïble quan tornessis a Madrid, acabaries convertir-te en això per mi. El meu millor amic, el meu company de vida, la meva persona. T'estimo, Daniel. T'estimo moltíssim. I m'encanta poder-t'ho dir cada dia, demostrar-t'ho i cridar-ho als quatre vents. Quina sort haver-te trobat, quina sort tot, quina sort tu.
2: Hòstia, és bèstia, eh?
1: Molt bé, ara llegeix la seva resposta.
0: Doncs en Plets, perdona, tira d'una resposta molt més minimalista, que per mi pot ser extremadament romàntica, com aquí hem aplaudit mil vegades el testimoni fort i clar d'Arnau París, i respon... Te amo para siempre.
2: Breu, però molt intens. Està bé, per no robar-li protagonisme, no? Potser també.
1: És el seu aniversari, és el dia del seu protagonisme. Potser... A veure, què vol dir robar protagonisme, cony?
2: Mira, 26.000 likes, aquest comentari.
0: Jo m'he escrit aquí el guió per si algú dubtava, i veig que l'algú és la Marta Montaner. Doncs per si algú dubtava, com Marta Montaner, aquests dos estan al punt més àlgid del seu amor. Estan penjadíssims l'un de l'altre, i des d'aquí només els podem animar.
1: Jo vull matisar les meves paraules. No dubto en cap moment que estiguin enamorats i en el millor moment d'aquesta relació. I me n'alegro, sobretot, moltíssim per l'Aitana, perquè, ja ho sabeu, ens l'estimem, top 5 persones que estimem en aquest programa, l'Aitana hi és segurament.
2: Ara sí,
1: aquest programa
2: no marxa. Sí.
0: A la meva vida personal
1: inclosa. Doncs imagina't, imagina't.
0: Està per sobre vostra, vull dir, hi ha me mare i l'Aitana.
1: Jo penso que l'Aitana és una més a casa meva, literal, perquè tenim la Nancy Aitana.
2: És veritat,
1: i és una figura
2: clar,
1: molt present, sí, de veritat t'ho dic. Justament per això, vull que tingui al seu costat una persona, sense allò de que se la mereixi, sí, doncs això.
0: És que és necessito,
1: jo necessito que en Plex em vagi demostrant coses. Està bé que te amo para siempre, si és que l'Aitana també vol aquest siempre, que sembla que sí, però jo necessito que ell em demostri que perd el cul per aquesta tia.
0: Pues que està més que demostrat.
1: Vale, casa, doncs, ja m'hi fixaré més i obriré
0: ara,
1: més els
0: ulls.
1: Ara,
0: el moment on ell puja a l'escenari a fer notes, per mi això ja és una declaració d'amor en tot.
1: Segurament perquè no el conec prou, deu ser un tio molt tímid, aquí tots aquests flaixos i llums, quan ell no els controla, es posa més nerviós, vull dir, em falta conèixer-lo una mica més en aquest sentit.
0: Estic d'acord, Marta, que tu dius des del punt d'estima màxima cap a l'Aitana, perquè és que ens passa això, que volem que les nostres perfectes tinguin el millor nòvio i la millor persona al costat.
1: Em va passar amb en Joan Verdú, també, que tu també sempre dius que són una parella perfecta amb la Laura Escanes, però quan el tio es posa a veure el tour o el giro o no sé què era en un dinar mirant el mòbil i no mira els ulls a la Laura Escanes en una cita romàntica, doncs jo em queixo. Què vols que digui?
2: La Marta és l'Hermione de l'amor.
0: Jo soc de les dinàmiques amb la parella, també.
1: Jo crec que soc pitjor que l'Hermione en aquest sentit.
2: Jaume Miranda, bona tarda.
0: Puc acabar, si no, el meu fragment? Podem tornar a mirar Love is in the Air, sisplau, Fran? Oh, què teniu, xiqueu? Doncs per si algú dubtava, aquests dos estan en el punt més àlgid del seu amor. Estan penjadíssims l'un de l'altre i des d'aquí només els podem animar. Perquè passi el que passi després amb aquesta relació, com diria Roger Escap, encara que després s'espatlli, en aquesta vida hem vingut a ser passionals. I dir que sí a les històries d'amor que ens passen és l'única manera de viure plenament. O sigui que, Aitana, Plex, seguiu atrevint-vos a estimar-vos, que és el millor que es pot fer i el que dona sentit a l'existència. Parella de guapos!
2: Jaume, el que t'anava a dir, peix bullit o bon nòvio en Plex?
3: Absolut, peix bullit, absoluta ceba inflada a l'aigua.
0: No és incompatible, sense no dir que un bon nòvio.
1: Igual és un molt bon nòvio.
0: Mira,
1: igual
0: en Roger Escapa. Serà que en Roger Escapa és l'alegria aquí de l'hort?
1: Jo l'he vist cara... Jo, en Roger Escapa, l'he vist ulls d'enamorat mirant, sí, la Diana, eh?
0: Però des de la
1: en Roger Escapa se li cau la bava. En Roger Escapa hauria d'anar cada dia amb pitet caminant pel carrer i el portaria molt orgullós.
0: Però és de la... I posaria Diana.
1: A mi és que m'agrada aquesta cosa del presumir de nòvia, saps?
2: Uh-huh. I ell ho fa. Ell és un expert presumint de
1: nòvia. I en Plex igual també, però diu, mi xica. I dius, home...
0: Per això, Marta, no hem de confondre. Perquè aquí ho valorem també des de la nostra catalanitat molt profunda, en la que és inconcebible això, perquè no diem mig xica, però per ell deu ser tan i tan romàntic.
1: No sé, noia. Igual sóc jo, eh? Igual el tinc el dia així, eh?
0: Pensa que hi ha gent que parla de companys, eh?
2: Uf, duríssim,
0: la meva,
2: eh?
0: La meva companya... A mi un dia,
2: duríssim,
0: tio, que m'havia agradat tant i tant a l'adolescència, me'l trobo pel carrer amb una persona i em diu, sí, tal, em presenta el meu vincle. Què vol dir el meu vincle? Vincle és el que jo tinc amb el Jaume, amb el Fran, el tècnic, amb els conserges, amb el nano que cada dia em ven al dinar a l'Ametller. Vincle és el que generes amb qualsevol persona en una interacció senzilla i humana, normal, al carrer.
2: Tu?
0: El teu nòvio, el meu xicot.
2: La meva parella.
0: La meva parella, la meva dona, el meu espòs.
2: El meu cosí.
1: Mare meva.
0: El meu cosí, el meu exmarit. Qualsevol, sí, cosa per sobre de vincle.
2: El meu amant.
0: Què és vincle? Hi ha un munt de paraules per definir les relacions, perquè sí, les relacions en algun punt s'han de posar, inclús quan no és rei, és un gris, és un micronòvio, no, doncs micronòvio, hi ha una paraula sempre.
1: És que no t'ho aires, eh? No t'ho aires. Algú t'ha passat aquest cap de setmana.
0: Aire, Marta, és el que necessito jo, que me n'he d'anar al Montseny que em toqui una mica, perquè vinc d'una emprenyada que no sé què em passa.
2: Per cert, demà parlarem de l'ex de l'Aitana.
0: Ui.
2: No?
1: Quin d'ells, no? Doncs parlarem demà parlarem de l'actor Miguel Bernardó, que va estar amb l'Aitana, i demà ho recordarem també durant 4 anys, del 2018, plena època d'Élite, fins al 2022.
0: Parlarem de l'ex bueno. Saps com el Jordi Cruz el malo i el Jordi Cruz el bueno?
1: Hi ha hagut girs, per això. Doncs ara Miguel Bernardó està promocionant La bola negra, que és aquesta pel·lícula tan sonada dels Javis, on té ell un gran paper. I clar, ara l'està presentant per festivals i està tenint la premsa. I en Miguel ha estat preguntat per l'Aitana. I la resposta mereixerà uns 10 minuts nostres d'anàlisi profunda.
4: Preguntarte por que se habló de que Aitana te había dejado de seguir en redes sociales.
5: No voy a hablar de esto, perdón.
4: Vale, sí, sí, sí. Nada, gracias.
1: ara mateix hi ha molta tensió i un ambient un punt crispat. Per tant, demà agafarem el microscopi, ens posarem la bata de científics...
2: I tots els detalls.
1: I analitzarem bé aquesta situació.
2: Bé, falten 10 minuts per les 7. Ara fem una pausa molt ràpida i de seguida tots els detalls d'Aaron Piper aquest cap de setmana a Olot.
5: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
6: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
5: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
2: M'agrada, m'agrada aquesta com sintonia, saps?
3: És com simpàtica, perquè dilluns tampoc se pot ser molt festiu, simplement simpàtic.
2: Pot afectar molt a,
3: sí,
2: a la gent.
3: És el que és un dilluns, no?
2: Escolta, hem de parlar de l'actor Aaron Piper, que aquest cap de setmana ha anat a una boda a Olot.
3: Sí, per ses desorientades, l'actor Aaron Piper és reconegut actor de 29 anys. Tothom el té localitzat, jo crec, sí, no?
1: Justament que parlàvem de Miguel Bernardó, company seu a Élite, a la sèrie.
0: Justament que parlàvem de l'Aitana, es va rumorejar molt i molt que l'Aitana s'havia embolicat amb ell.
3: Però cert que això no se va confirmar mai?
0: Bé, confirmar. No es va confirmar perquè l'Aitana mai va dir si va passar.
3: Ni va haver mai una foto com molt confirmativa.
1: No, crec que va ser les mamaratzis que parlaven, que en un casament també, justament, sí, que havien tingut un acostament. No
0: perquè s'havia dit que tenien una relació oberta l'Aitana i en Sebastián Yatra.
1: Ostres,
0: s'han dit, s'han arribat a dir.
2: No, de l'alçada d'un cop.
1: Tots de noms que ja no sé ni on paren.
0: Això també és una alegria, que hi hagi noms que vagin quedant enrere, que ens comencin a ser igual.
1: Sembla bé, sí.
2: Aaron Julio Manuel Piper Barbero, nascut a Berlín.
3: Té nom com de... Com de Froilán, no?
0: Sí,
3: que és com de Todos los Santos.
1: Hi ha una connexió amb Catalunya, també.
3: Sí, efectivament. Bé, ja sabeu que ell és conegut a nivell mundial per sèries com Élite o El desorden que dejas, i també té un currículum amorós molt cosmopolita, ja ho dèiem, Naitana, suposadament, però també té dits parella a Jessica Goicoechea o a Dua Lipa.
0: Aviam, amb la Dua Lipa es van embolicar després d'un concert a Madrid.
1: Però es van veure diverses vegades, no?
2: No em sembla poca cosa, eh?
3: Va durar en els temps.
0: Jo tant com dir-li exparella, vols dir...
3: Ets història de gris.
2: És aquell vincle que...
0: Mira, és que em petarà al final una vena al cap, sisplau.
2: Àpat, que no en deus tenir algun, tu també, de vincle d'aquests.
0: No, tinc ex-micronòvios, ex-embolics. Per què no podem dir? Van estar embolicant.
3: Ets cosins. Ets cosins, no?
0: Exacte.
3: Bé, i don Aaron Piper ha compartit amb els seus més de 10 milions de seguidors a Instagram que ha estat a una boda a Olot. Com deies, Marta, no mos hauria de sorprendre veure Aaron Piper a Olot, ja que, a pesar d'haver nascut a Berlín, va viure gran part de la seva infància i preadolescència a la Garrotxa. Igual que altres celebritats estatals, com Negedet o Mario Casas, va fer quasi tota l'escolarització a Catalunya. I, de fet, Aaron Piper parla català.
7: De la Cap de Vianya.
8: Saps que el Cap de Vianya és amb més renta per càpita de Catalunya?
9: Ah, sí? Sí. Ha portat molta calé allà, no?
7: No, hi ha unes masies i unes
9: masies. Masies guapes.
1: Amb un accent preciós.
2: Sí,
1: té
2: sí.
1: Català,
2: sí.
1: Té un català.
0: Té el mateix català que les de Can Putades, per entendre'ns.
1: Ah, clar.
0: És que...
2: Sí, sí.
3: Mira, no esperava mai aquesta connexió, no? La mateixa frase, Can Putades era un Piper, però...
0: Ai, la vida, ja saps tu. Ah. Hi ha uns encreuaments aquí, si sortirà el Peter Piper a una pel·li de Woody Allen.
3: Clar, ja pot passar qualsevol cosa.
2: Sí, hem arribat ja fins aquí.
3: Bé, com deia, a pesar d'haver nascut a Alemanya i haver viscut a diferents llocs de l'estat espanyol, l'actor se va escolaritzar a l'Institut Públic de Montsecopa. Espera haver-ho dit bé, jo crec que sí. Institut d'Olot, d'on probablement encara conserva amics, com sa noia que aquest cap de setmana se casava.
2: Sa boda... És amic, perdona, d'algú de teràpia de xoc, eh? Perquè...
3: Per edat,
2: compartir institut.
3: Teràpia de xoc deuen tenir això, 29, 34...
2: No, són més de la meva quinta. 30 llargs deuen ser.
0: Sí,
2: 36, 37... Sí, llavors potser no.
3: Ai, de potser ni se coneixen, no? Bé, sa boda anònima se va celebrar una masia de la Garrotxa, una cerimònia molt convencional, familiar i molt quilòmetre zero, a pesar del seu convidat VIP, i Aaron va ser un mes de sa festa nupcial. I com tota bona festa catalana, va sonar música en català, en concret, en triquell.
0: Va fer molt contingut en Aaron Piper, no?, d'aquest casament.
3: Sí, i de fet m'ha sorprès perquè se sap la lletra de jugular, que jo no és que vulgui menysprear en Triquell, però no esperava que anara un piper el conegués, escolta, perquè té una vida molt internacionalitzada, enteneu-me.
0: És que el Jugular va fer molta
10: va ser un èxit heavy, eh?
3: Crec que encara és la cançó més escoltada en Triquell a Spotify,
10: segurament, home,
3: no?
10: segur. No.
0: Sí. Què està fent en Triquell? Vaig xerrar amb ell l'altre dia.
10: Com està?
3: Home, va llançar una cançó fa poc amb ses fades.
0: 4 milions de reproduccions.
10: Sí.
0: I ell té 36.000 oients mensuals.
3: Està molt bé.
0: Home, molt bé. Aquí parlem de personatges que en tenen molts menys, fingint que són la Beyoncé, vull dir-te.
3: Ella va llançant statements a cada frase que diu, eh? Bé, sa boda aquesta era entre una noia catalana i un jove escocès, i ja sabeu que Catalunya i Escòcia són dues nacions agermanades per supressió històrica i política que han viscut des de fa segles. És per això que, de forma simbòlica, sa boda...
0: Jaume, visca!
3: Estic a tope, eh?
0: No.
3: És per això que, de forma simbòlica, això t'agradarà, sa boda se va decorar amb una gran bandera escocesa i una estelada blava.

0: pensa que jo cantava aquesta cançó a l'escola, eh? No jo, a l'escola cantàvem aquesta cançó.
1: Però se suposa que mos hauria de sorprendre, no me sorprèn gens.
2: La cantava
1: no,
2: com tots junts, a classe, per... vols dir? No, a música.
0: No, per Sant Jordi anàvem tots al
1: mentre vestíbul. Mentre pujàveu la senyera.
0: I cantàvem.
2: Meravellós.
1: Com molt d'Estats Units que canten l'himne d'Estats Units pujant sa bandera abans de començar classe, no?
0: Sí, però és diferent, perquè és molt diferent quan cantes un himne d'una nació oprimida.
1: No, evidentment, té un altre valor. O sigui, lo d'Estats Units fa terror, bàsicament, no?
0: Però vaja, que perquè s'entengui una mica també el bagatge.
2: Per entendre una mica també
0: d'on
2: vens, també, per entendre una mica també el seu discurs a vegades. Ah, molt bé.
0: Em deixarà que el Sant Miquel no tiràveu més d'aquí que d'allà, és que...
2: Home, sí, Sant Miquel dels Sants de Vic.
0: Perdona, Jaume.
1: Bé, he de dir que a Aaron Piper li va agradar molt aquest joc de banderes i les va compartir diverses vegades amb els seus més de 10 milions de seguidors a Instagram. O sigui, no va penjar una foto de ses banderes, incloses estelades, sinó com dues o tres. M'apareix increïble. Però va compartir més coses. Perquè aprofitant l'esdeveniment, Aaron Piper ha passat el cap de setmana a Olot, la ciutat que l'ha vist créixer.
0: Ben fet.
1: I sabem, gràcies a Instagram, que va fer parada a l'Olotina, que és una pastisseria mítica. Veig que la coneixes, Juliana, jo no.
0: Evidentment. Però és que, perdona, Olot és una de les ciutats més boniques, més espectaculars de Catalunya. La Garrotxa és de lo millor que tenim.
1: Jo és que a Olot hi vaig anar de molt petit, de viatge d'estudis, no me demaneu per què. Hi ha gent que va en el Carib, nosaltres vam anar a Olot.
2: Sí, home, doncs meravellós.
1: Té lo seu de Caribe.
0: La gent d'Olot segur que va a Mallorca de viatge d'estudis, vull dir que...
1: Absolutament. He de dir que crec que m'agrada, però no recordes que fa molt d'anys.
0: Ja hi anirem, Nino.
1: Bé, idò, sí, l'Olotina...
0: És de lo millor que hi ha.
1: L'Olotina és una pastisseria mítica en ple Firal d'Olot i amb un 4,3 sobre 5 a Google Maps, allà en Aaron Piper sabem que va prendre un cafè en llet, un croissant d'Oreo i un entrepà d'ofet amb formatge... I així mos explicava, o no ho podem escoltar?
2: No, ho sentirem demà, perquè hem de tirar els anuncis i llavors hem de tancar la tarda.
0: Ens tenen collats demà.
1: Bueno, totalment censurada. Homofòbia.
2: Demà continuem. Jaume, moltes gràcies. Fem una pausa i tanquem la tarda.
0: Jaume, m'ha encantat aquest tema. Jaume Català!
3: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
4: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el centre d'investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
5: Com et dius?
6: Ferran Adrià.
5: Quina és la teva experiència com a cuiner?
6: Has estat a alguna escola?
5: Has tingut algun mestre?
6: Això és una altra lliga.
5: Això són dos estrelles Michelin.
3: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
7: Estàs posant a tots al límit.
8: Prendreu tots mal.
3: Gènesi. Avui a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
9: Reviu els himnes del pop-rock català com no els has sentit mai. Alfred García i Mariona Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
10: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
2: 15 segons per dir que avui torna al Tot Costa Sònia Gelmà.
0: Sí, ja he parlat amb ella, que ens hem trobat a la redacció i l'he tingut un rato allà, pobra, esclavitzada, xerrant amb mi.
2: Demà farem moltes preguntes. Avui no tenim temps. Quina
0: bona
2: sort
0: tarda.
2: Que ha tingut. Hola, hola, Jònia, ben tornada.
11: Tot Costa. Mourinho no falla. De solucions que millorin futbolísticament el seu equip, poquetes. Però a l'hora d'assenyalar decisions arbitrals, tant els dies que el perjudiquen com els dies que no, no se n'hi escapa ni una. Tenint en compte la deriva blanca, no era difícil imaginar pel que el va triar Florentino.
10: Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: Les 7 d'aquest dilluns 21 de setembre de 2026, un dia agradós. Arrenca aquí una llarguíssima aturada de la competició masculina de clubs. Però torna Sònia Gelmà, l'alegria del programa. Sònia, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Han estat uns dies, eh? Tampoc
0: no largo vacaciones. En fi, què ens expliques?
1: Doncs això, que iniciem una aturada de gairebé 3 setmanes i ha arribat a punt en el moment més emocionant de la competició, just quan s'atura, sense competició pels compromisos de les seleccions, en el cas de la primera masculina. El Barça, que es queda sense 17 internacionals, marxa com a líder de primera amb 5 punts d'avantatge respecte a l'Atlètic de Madrid i el Betis, i 6 respecte al Madrid, que, com ara explicava, es va perdre el derbi madrileny. Hi ha una polèmica arbitral amplificada per Mourinho de manera important, i sentirem Mbappé, que ha parlat al diari AS l'endemà de la derrota. Per cert, que en aquesta jornada primera no tot són bones notícies pel Barça, perquè el seu jugador cedit al Deportivo, Marc Casado, l'han operat avui d'una fractura a la clavícula dreta que l'obligarà a estar aproximadament 3 mesos de baixa. I ho va veure claríssimament, a més. Que ell comentava, m'he trencat, està trencat.
0: És desgràcia, perquè això vol dir que gairebé fins al 2027 no podrà jugar, i evidentment un futbolista que acaba d'aterrar en un equip nou, on encara, com qui diu, s'havia de guanyar el lloc, doncs és la pitjor notícia. Des d'aquí tots els ànims pel Marc Casado.
1: Pel que fa a l'Espanyol, marxa a l'aturada amb 7 punts després de perdre a casa contra l'Elx en un partit divendres on va jugar gran part del partit contra 10 jugadors, tot i així va perdre, i queda 2 punts per sobre del descens. Amb cert nerviosisme, diríem, entre l'afició perica, sembla que no tant el club respecte a Manolo.
0: Avui en parlarem amb l'Àngel Morales, excapità de l'Espanyol, un habitual de la sintonia de Catalunya Ràdio quan toquem temes de l'Espanyol, per saber què s'ha de fer i si realment ell està tan, no sé si dir nerviós, però tens irritat com l'espanyolisme, o com va demostrar la graderia de l'RC d'Estàdium, i amb raó, s'ha de dir, el divendres després de la derrota contra l'Elx.
1: I segona, males notícies pel Sabadell, no pel que fa a la classificació, perquè realment van guanyar aquest cap de setmana l'Oviedo i ara mateix són 600, però tenen males notícies respecte al seu davanter centre, Joaquini, que té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret i haurà de ser intervingut, i per tant diu adeu a gran part de la temporada, sinó a tota. El Girona, que també va guanyar, i en el seu cas és 8è amb 10 punts, un menys que el Sabadell, va guanyar el Cádiz, perd 6 jugadors durant l'aturada, tot i que segona no s'atura la competició, no. I això vol dir que, per tant, el Girona haurà de jugar els pròxims partits sense aquests 6 jugadors.
0: En tot cas, molt bon inici, especialment el del Sabadell, que hi va guanyar, com deia la Sònia, també del Girona, que venia de guanyar dissabte al camp del Cádiz, tots dos instal·lats en posicions de play-off. Per cert, que la primera federació a l'Europa ha anunciat la destitució del seu entrenador, Josep Maria Jané, després de 4 jornades només.
1: Doncs sí, efectivament. I a la Lliga F, el Barça va guanyar l'Alavés divendres, jugar dimecres Champions, el Badalona va empatar amb la Reial Societat, i primera victòria de l'Espanyol, que va golejar el Madrid femenino. No ho havia fet fins ara en aquesta temporada.
0: El Madrid era el segon fins aquesta jornada.
1: Madrid femenino, sí.
0: Sí,
1: és un dels equips que fins ara, de fet, no havia perdut cap partit al Madrid femenino.
0: Doncs déu-n'hi-do.
1: En bàsquet, la penya celebra aquesta tarda el títol de la Supercopa CB, que va guanyar ahir el Barça. L'Ajuntament de Badalona rep ara a partir de les 7 al Saló de Plens del Consistori, i després els jugadors sortiran al balcó.
0: Tenim l'Ernest Macià a Badalona, de seguida que els jugadors de la penya surtin a la balconada i connectarem, però en tot cas ambient d'absoluta i lògica eufòria a Badalona després de 18 anys sense guanyar un títol.
1: Feia 18 anys que la penya, ho deies tu ara mateix, anava a rematar-ho això, feia 18 anys que la penya no guanyava un títol, i acabarem amb un apunt de waterpolo a la Champions masculina. El Sabadell s'enfrontarà a la primera fase a l'Olympiacos, el Hannover i el Herceg Novi. L'Atlètic Barceloneta, el campió actual, jugarà contra el Mladost, el Jadran Split i el Novi Beograd, en un sorteig que s'ha fet aquest matí. Passen 5 minuts a les 7 de la tarda, avui que no tenim Marcos López. Deu estar aplaudint a casa seva avui des de la distància.
0: Efectivament. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dilluns. Mira, el Ballesteros a la realització televisiva, el Ballesteros a Ràdio Ciutat de Badalona, s'està posant les botes entrevistant jugadors de la penya, vaja, la nit ha estat llarga.
1: Sí, a Televisió de Badalona, sí, sí, està apareixent ara mateix.
0: Això mateix. Com és que tenim... No, molt un gran encert que tinguem pujada Televisió de... Ens ho han dit des de Control Central que...
1: Sempre estan agents de Control Central.
0: Sí, molt bé, doncs millor, perquè així tindrem controlada què passa a Badalona i de seguida ja anirem amb l'Ernest Macià. Anava a dir que aquest és el mapa esportiu d'aquest dilluns, en què també parlarem de motor, del Gran Premi d'Àustria amb victòria de Pedro Acosta i d'un gran cap de setmana pel motor català, que després us detallarà el Damià Aguilar. I també és el dia en què tenim una pregunta per a la nostra audiència.
1: Quina lliga us imagineu? Amb dues opcions. El Barça sense rival o el Madrid revifarà? Quina lliga us imagineu? Doneu ja per tancada i guanyada la lliga pel Barça, o bé penseu que tot just portem unes jornades i que això és molt llarg i el Madrid encara pot revifar? Podeu votar qualsevol de les dues opcions a l'enquesta que tenim penjada ja tant a Twitter com a Instagram i enviar-nos les vostres reflexions.
0: Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
2: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
0: Avui en la companyia del senyor Daniel de Sanabra. Hola, Dani, bona tarda.
3: Bona tarda a tots.
0: I de la senyora Gemma de Mallorca. Gemma, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: Gemma de Mallorca, però que no vol dir que sigui de Mallorca.
4: No, és de Molins. Genera confusions, sí, soc de Molins.
0: Sí, és que hem estat parlant de la festa major de Molins i de les possibles conseqüències. Que això podria...
3: Hi ha rumors, però no en parlarem.
0: En fi, que no parlarem de Molins i sí de Madrid i del derbi madrileny que es va disputar ahir i que encara cueja. De fet, jo crec que cuejarà uns quants dies.
2: A Catalunya Ràdio, Tot Costa.
5: Dona l'ordre per xutar el penal. Grimaldo contra Courtois. Courtois contra Grimaldo. Xut! La té Broca Nguyen. A l'extrem dret, es desfà de Cucurella amb una bona finta, es pren a prop el jugador asiàtic, la prolonga cap a Simeone, jugada per la banda dreta, la pilota a punt de penal i gol, contra el gol del Madrid, centrada de Bernardo Silva, des de l'esquerra cap a l'interior de l'àrea, diria que és Rüdiger, que entra com un obús, posa el cap a aquesta centrada, empeny la pilota amb el cap amb força, supera Oblak, s'acaba el partit al Metropolitano, Atlètic de Madrid 2, Madrid 1, cau el Madrid de Mourinho.
0: Així explicava el Sergi Camps ahir al Tot Gira, aquest Atlètic de Madrid 2, Real Madrid 1, que fa que el Madrid s'allunyi ja 6 punts del Barça, que prèviament, en parlarem més tard, havia guanyat dissabte a Sevilla en una nova exhibició de l'equip de Hansi Flick. Ara mateix el Madrid és quart a la classificació, superat fins i tot pel mateix Atlètic de Madrid i pel Betis, que són a 5 punts del Barça. Ara farem aquella figura que li encanta al Dani Sanabra, de Pleasure Delayer.
3: Home.
0: Després parlarem de jugades arbitrals. Ens hem guardat un espai reservat per escoltar...
3: No sé si és molt pleasure, tampoc.
0: Sí, jo crec que l'aficionat del Barça agafa les crispetes i escoltar Mourinho avui serà un delit. Però abans, futbolísticament, hi ha uns quants universos entre el que vam veure dissabte a Sevilla, especialment a la segona part, i el que es va veure ahir al derbi madrileny. Els dos equips, jo diria, però pel que ens interessa fonamentalment, per un Madrid que no aixeca cap i que ja va perdre el camp del Betis, va tornar a perdre ahir, i pel mig no oblidem, va salvar la campana a ells i a Cornellà. És a dir, el Madrid és de 6 punts, però podria estar fins i tot més lluny d'un Barça ara mateix implacable.
4: Sí, jo crec que m'agradaria centrar-ho molt amb els dos equips, perquè realment la diferència abismal el que es veu damunt la gespa amb un Barça o un Atlètic de Madrid, Real Madrid, crec que està anys llum del nivell futbolístic que estem veient amb els de Hansi Flick. Va ser un partit fins i tot dur, et diria, de veure, tot i ser un derbi madrilenc, que a priori és atractiu, però va ser un partit llarguíssim, un partit en alguns certs moments fins i tot infumable, podríem arribar...
1: Amb poca qualitat, sorprenent.
4: Molt poca qualitat, molt poca proposta futbolística.
3: Voluntària, vull dir, rotllo buscat. Vull dir que jo crec que ni Simeone ni Mourinho volien oferir res de qualitat.
4: No, és així. I em sorprèn que després, i ja ho havia fet sempre, ho ha fet sempre el Mourinho, és esquivar les bales, defensar els seus jugadors a través de culpar els àrbitres, que després ja ho escoltarem. Però és el que diem. Crec que el Barça de Hansi Flick, i respecte també amb la pregunta que fèieu, evidentment no seré d'aquelles positives a mort de pensar que el Barça ja ho té guanyat, ni molt menys, però sí que és veritat que la proposta futbolística, el nivell de tot l'equip, com està unit, com estan jugant tots els jugadors, és que ho trobo que crec que la diferència mai havia estat tan gran en un inici de temporada que la que hem vist fins ara.
0: Bé, és que numèricament és rècord que el Barça tingui 6 punts d'avantatge, 5 sobre el segon, és el màxim avantatge que ha tingut qualsevol equip en una jornada 7 de campionat. És que, clar, treure 5 punts al segon en 7 jornades és molt.
3: Sí, el Madrid té molts problemes, però el més gros és el Barça, per mi. Perquè els altres... ja n'ha tingut, vull dir, el Madrid, que no juga a futbol fa molt de temps, però molt de temps vol dir fins i tot quan guanyaven Champions i quan guanyaven títols el Madrid no tenia una idea de joc, no, què passa, que tenia més qualitat, clar, no és el mateix Kroos i Modric que Arda Güler, que a mi m'agrada bastant, per cert, i Tchouaméni, doncs no, o Valverde i Tchouaméni, no
0: crec,
3: té res a veure.
0: Jo crec que Ancelotti tenia la idea més clara.
3: Uf.
0: Una altra cosa és que ens agradés.
3: Uf.
0: Però, no, Ancelotti replega.
3: La idea era molt covarda, eh?
0: Absolutament.
3: Bueno, però, com
4: és que Mourinho no ha canviat res, és aquesta la diferència, que amb l'arribada de Mourinho no ha canviat absolutament res la proposta futbolística.
3: Però fins i tot quan el Madrid guanyava alguna de les últimes lligues, o sigui, el Madrid per mi ha estat un nivell molt baix els últims anys. Què passa? Que quan el Barça l'entrenava Koeman o Xavi, que va guanyar una lliga però després va passar el que va passar, la diferència entre el Barça i el Madrid era la que era, i ara Flick ho ha elevat tant que el Madrid segueix estant allà mateix. O sigui, el Madrid està horrible, però és que ja ho estava l'any passat i el passat i el passat i el passat. Però el Barça és el que ha fet el salt de qualitat i el Madrid queda molt enrere.
1: I el Madrid
3: enmig
1: del camp ha anat perdent qualitat, sí, i no sí. La... Bé, ara la Taylor deixa la banqueta, no? És el cas de Bernardo Silva, per exemple.
0: Sí, cosa que a mi em fa pensar que no deu estar gaire bé, perquè va ser un fitxatge que sí va demanar Mourinho. La qualitat no crec que se li pugui discutir, alguna cosa deu veure, o que no li encaixa amb el que vol fer.
1: O li desequilibra, evidentment, al mig del camp.
0: Sí, clar, és que la posició de Bernardo Silva seria o la de Bellingham, que no el traurà l'equip, o fer-lo jugar de fals extrem, que... Bé,
1: on t'està jugant Güler, sí, vols dir, no? Sí, sí. Clar, però ja tens Arda.
0: Bé, en fi, que no hi ha...
3: Ens hem passat, com a mínim jo, m'he passat setmanes escoltant, per part dels meus companys a Madrid, a tertúlies i tal, sí, el Barça està molt bé, però és perquè no ha jugat contra ningú. Ja veuràs quan jugui contra algú que veurem el nivell, i resulta que això, on s'ha d'aplicar, és el Madrid. Vull dir, potser era el Madrid el que estava tan amunt perquè no havia jugat contra ningú, i a la mínima que ha jugat contra un equip que tampoc seria el millor Atlètic de Madrid de la història, doncs s'ha endut una nata com les que ja ens hem acostumats al Madrid a les últimes temporades.
0: Molt bé, doncs així està aquest equilibri de forces en clau blaugrana. La primera part de dissabte ens va fer mig arrufar el nas, perquè realment el Sevilla, entre que el Barça no va estar, ho deia Flick, especialment precís, i que el Sevilla la primera part va ser un equip exigent, però vaja, la segona part l'equip revifa amb nota, i jo diria que confirma les impressions d'aquest inici de curs.
4: És que el que està passant amb Rafinha, i crec que ens hem de centrar en ell, és una cosa que pocs ens podíem arribar a imaginar. És a dir, amb totes les voltes que li hem donat a si havien de fitxar un nou, jo crec que tots estaven convençuts de que sí, que havia d'arribar un nou. i de sobte descobreixes que el millor nou el tenies a l'equip i sense voler-ho, sense saber-ho, s'acaba convertint en l'estrella i en el líder del Barça, juntament evidentment amb Lamine Yamal, que està a un nivell espectacular, que s'entenen a la perfecció, i com deia també a l'inici, que tots els jugadors amb la competència sana que hi ha estan endollats perquè tots volen jugar, tots volen ser titulars. Jo, ho deies abans, Dani, no sé si des de Madrid ja consideren que el Sevilla és un dels rivals forts. Jo crec que sí, perquè sí. Com havia començat la temporada, sí. Jo crec que ja és el primer rival fort que s'ha pogut trobar al Barça. Però és el que diem, veurem després de l'aturada de les eleccions, però és que el ritme és altíssim.
3: De fet, a la mitja part, jo no sóc molt fan de treure conclusions de les xarxes socials, però sí, vull dir, no d'usuaris random, però sí de mitjans de comunicació i periodistes a les xarxes socials, a la

0: una miqueta abans d'escoltar Mourinho, però abans passarem per Madrid encara per parlar de futbol amb la Maria Josep Hostalric. Hola, Maria Josep, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda a tothom.
0: No sé per què t'imagino satisfeta. Ara entrarem en el fang, però així, pel que es diu futbolísticament i com a resultat, t'imagino satisfeta.
1: Aviam, futbolísticament no és que allò d'ahir fos un primor, eh? Vull dir, va ser un partit a nivell general bastant justet, no? Perquè tots dos equips tenen un element en comú i és que futbol no en tenen gaire, ni l'Atlético de Madrid ni el Real Madrid. El que sí que té el salt qualitatiu de l'Atlético respecte al Madrid és que és aquest puntet d'intensitat que és el que li va fer guanyar el partit, no? Però a nivell futbolístic encara li queda bastant, sobretot la recuperació a l'equip de Simeone, sobretot la recuperació doncs del millor nivell de Julián, per exemple, o d'una figura que és avui per avui molt important com és la de Pablo Barrios.
0: Per cert, ara entrem en matèria. Ahir va tornar a jugar Julián i era curiós l'exercici perquè és evident que en un derbi no et posaràs a xiular un jugador propi, però així tot, quan va entrar, l'afició de l'Atlètic de Madrid li continua fent pagar peatge, eh?
1: A veure, hi ha tres moments, no? El primer és quan abans del partit s'anuncien per megafonia els titulars, l'equip titular, diguem-ne, i després els suplents, no? Aleshores, quan va arribar, abans del partit, insisteixo, quan va arribar el nom de Julián Álvarez, doncs la gent va xiular, però a base de bé. Després va arribar el moment del canvi, és a dir, quan ell es va incorporar. I aquí el xiulet, la xiulada ja va ser una mica més discreta. Es va sentir, eh? Es va fer sentir, però ja va ser una mica més discreta. I després, al final, quan va intentar allò, perquè ell sí que se li va veure amb una actitud diferent respecte al dia del Villarreal, que va ser, bueno, realment lamentable, no? La gent va saber agrair, doncs, l'intent i l'esforç que va fer, perquè ahir realment sí que es va veure un altre Julián. A veure, encara el públic no està entusiasmat, no?, amb el rendiment de Julián, però, com a mínim, ja es veu una mica el llum al final del túnel, no? Aviam els propers... Si després d'aquests dies de descans, doncs la gent comença a entendre doncs que la millor manera de recuperar un jugador és ajudant-lo. Jo no et dic que doncs allò aplaudint i estant al seu costat permanentment, però sí que com a mínim no xiulant-li, perquè no és un home, ja ho hem dit això bastantes vegades, no és una persona mentalment massa forta.
0: S'haurà de posar les piles l'argentí perquè sí. Jonathan David, el seu substitut, de moment, doncs, va fent gols, ahir, per exemple, el segon. El partit. Mourinho ha aconseguit l'objectiu avui a Madrid. Maria Josep, es parla més d'arbitratge que dels problemes futbolístics del Madrid o ja mig-mig?
1: No, sens dubte. L'estratègia li ha sortit cara. Això no hi ha cap tipus de dubte, no? Van haver-hi 5 preguntes a la roda de premsa posterior i les 5 van girar a l'entorn del mateix. Ell venia amb tot preparat i avui no es parla de les qüestions purament futbolístiques i les mancances futbolístiques, les seves decisions una mica erràtiques, per exemple, canviar en Guler quan era l'únic jugador que et pot aportar alguna cosa al mig del camp, o perquè Cucurella no es va trobar en tot el partit i li va guanyar la partida constantment Giuliano Simeone. Totes aquestes qüestions que són bueno, probablement el gran problema d'aquest Madrid, o perquè, jo què sé, perquè Mbappé i Vinícius es passegen per comptes de córrer i ajudar defensivament l'equip, doncs tot això, que són les preguntes que s'havien de fer, perquè ell va venir per canviar aquesta inèrcia, no? Perquè no és capaç de canviar aquesta inèrcia, tot això no se li va preguntar. Aleshores, com que no se li va preguntar, ell no va respondre. I, per tant, li va sortir molt bé, perquè es va parlar d'una cosa bueno, que va tenir la seva incidència. És veritat que l'arbitratge va tenir la seva incidència en el resultat final, però que no és l'eix dels problemes del Madrid, ni moltíssim menys.
0: Per cert, Vinícius substituït a ells quan perdien i substituït ahir gairebé arran de l'expulsió de Hausen, però... Vaja.
2: Va quedar disfressat amb l'expulsió de Hausen, sí, però jo crec que li va anar bé, clar, en aquest cas, perquè estava fent un partit de Vinícius.
0: Realment dolent. És tan d'hora que no sé si ni si l'expulsió ho disfressa, és a dir, vaja, hi va entrar Diomandé, Mandé, tampoc és que fes el partit de la seva vida, però...
2: Va fer més coses de les que havia fet Vinícius. Coses,
0: efectivament.
1: Sí. Com a mínim corre més, té més actitud, i és una altra cosa, és que el que emprenya la gent aquí a Madrid, sobretot el madridisme, És l'actitud de Vinícius. És veritat que no està en forma, que no té la forma que,

0: que tenia, és molt probable que el millor Vinícius ja l'haguessin vist, vull dir, que no recuperi aquell nivell esplendorós que va tenir en un moment donat, però, home, com a mínim...
1: Però és molt jove, eh? Que Vinícius ja, que deu tenir 25 o 26 anys.
2: Va fer un bon Mundial.
1: Sí,
2: la seva selecció no,
1: però ell, Brasil va fer un bon Mundial, sí, estic d'acord.
0: Sí, a veure, va fer un bon Mundial. Tampoc estava al seu nivell top, les coses com siguin. No. Va jugar millor del que va jugar... Que ara, clar. Sí, molt millor que ara, i molt millor que la temporada que va tenir el Madrid, però sí, no al nivell del millor Vinícius, que és el que tothom espera. Però més enllà d'això, és l'actitud, la seva actitud i l'actitud del Mbappé.
1: La part bona és que l'única cosa que li veig a Mourinho millor que entrenadors anteriors és que els jugadors no s'atreveixen a fer-li
3: de moment.
1: Bé, Vinícius, jo crec que porta 4 o 5 substitucions.
4: Però jo crec que els jugadors ja estan molt assenyalats per l'afició i són ben conscients que no poden plantejar un altre pols a un altre entrenador.
1: De manera freda i raonable és indiscutible, però normalment quan
4: et canvien...
1: clames és perquè vas calent i no mesures.
4: Sí.
1: I jo veig clarament que amb Xavi Alonso i amb Arbeló s'atrevien a fer unes determinades coses i ara et canvia Mourinho i abaixes el... També és veritat que el partit era indefensable, però això als jugadors els costa molt de veure. Roger Arbosa, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: No perdem més temps. Al final, molt més interessant que el partit va ser la compareixença en roda de premsa de José Mourinho, l'entrenador del Madrid, que va deixar, vaja, unes quantes perles de càrregues de profunditat arbitral.
5: Sí, vinga, comencem per la primera resposta, la roda de premsa, en què treu el paper imprès, amb dues captures, l'entrada del Cuti Romero a Bellingham i la de Kanginli a Fede Valverde.
6: Podíamos ahorrar la conferencia estampa porque la historia del partido está aquí. Son dos tarjetas rojas claras.
5: Un Mourinho conspiranoic i amb missatge cap al comitè tècnic d'àrbitres.
6: Quien tiene que estar muy feliz es el comité que de designación arbitral, que ha sido todo muy extraño. La primera cosa es que una semana antes del partido ya se sabe quién es el árbitro. Cuando, según me dicen, es 24 horas antes, una semana antes ya se sabía quién era el árbitro.
5: Ja va criticar l'àrbitre, que era Ortiz Arias, pel fet de tenir 41 anys i no ser internacional, va dir que tan bo no serà, i aquest és el record també cap al VAR d'ahir, l'àrbitre del VAR, que era Jesús Trujillo Suárez.
6: Este señor Trujillo tiene una historia muy completa como VAR en los partidos del Real Madrid, y sin ir más lejos, la temporada pasada, Real Sociedad en la Copa, Osasuna, Girona... Es un VAR que tiene mucha historia, y si el pobre árbitro pues si puede decir sin experiencia, sin dimensión para venir a un derbi, a este señor no hay presión, porque ahí en Las Rosas no hay presión.
5: També li van preguntar a Mourinho després d'això que ha passat avui, aquesta lliga és possible? És possible guanyar-la? I aquesta és la resposta del portuguès.
6: Si nos dejan en paz y tranquilos y nos dejan competir en igualdad de circunstancias con todos, falta mucho. No quiero ir lejos y decir que esto estaba preparado. No quiero pensar en eso. Quiero pensar que sean simplemente equivocados.
1: És civilí com una mala cosa, perquè si ens permeten igualtat de condicions, com vulguem dir que no hi ha igualtat de condicions... En fi,
4: però veient el futbol que està ensenyant el Madrid és que és ridícul. Jo crec que és un argument que no li compren ni el mateix aficionat del Madrid.
2: Hi ha gent que sí, eh?
4: Sí?
2: Sí, jo crec que menys que abans, però jo veig gent que... a veure, i sent justos, és veritat que per mi la trepitja de Kangin Lee...
4: Sí, això
2: en parlarem i tal.
1: Ara anirem al baròmetre.
2: Però clar, construir tot això...
1: Però si és que la qüestió és que jo crec que ahir al Madrid és indiscutible que l'arbitratge el perjudica.
2: Sí, estem d'acord.
1: Vaja, no, ni Joan Gamper aixequés el cap al d'això diria, no, ara hi entrarem amb el Joan Fabres i ho analitzarem. Si tu mires tot plegat, dius, home... El Madrid avui té motius per sentir-se perjudicat. El problema és que Mourinho ja es va sentir perjudicat al camp del Betis per una jugada que era reglamentària. no sé quina roda de premsa va treure a passejar penals del de l'Atlètic de Madrid, sí, i del Barça.
7: Ahir va treure.
1: Ahir
7: va preguntar pels penals, sí.
1: El meu pare eren dos penals que no eren gaire discutibles. Bé, sí que eren discutibles, però no eren especialment polèmics.
7: Bé, quan les coses no vagin bé, Mourinho sempre farà aquest paper per intentar distreure a cert grup d'aficionats, de dir, escolta'm, estem jugant fatal, però mira, ens fixem amb els àrbitres, que així la gent se centra en això.
1: Però per això ja tenies Arbeloa, que Arbeloa treia a passejar Negreira a cada roda de premsa.
2: Aquest és versió premium, no?, comparat amb Arbeloa. Vull dir, bueno, té més, no?, l'altre té menys credibilitat, diguéssim. L'altre s'assembla més a Caranca que a Mourinho.
1: Aquest Mourinho per això té més aura.
2: Sí, parlant
1: aura. Parlant de Negreira, hi ha un bonus track que no ens podíem estalviar.
5: Li van preguntar per Negreira si la Lliga està atacada pel cas Negreira, i almenys aquí, per sort, doncs, Mourinho no va tirar el foc.
6: Manchado por el caso Negreira. Negreira ja no està, no? O todavía está? No està, no? Si no está, no está manchado por Negreira. Si ya no está.
7: Va dir això, però abans havia dit que la Lliga que havia deixat
1: és que ell va arribar dient que ell creia en l'honestedat, però ahir en un altre passatge diu no, però és que ja m'han explicat que la cosa està exactament igual que quan vaig marxar. Bé, que s'ho ha fet ben i bé, perquè en això és un autèntic mestre Mourinho, però, com deia la Sònia, no cola veient el que vam veure al terreny de joc, insisteixo, fins i tot en el dia en què el Madrid té motius per sentir-se perjudicat. A l'altra banda, Simeone, que bé, ahir li tocava el paper fàcil, i que també té morts a l'armari, diguem-ho així.
5: Sí, reconeixia que es van veure beneficiats i demanava respecte, això sí, a Mourinho, als micròfons de la zona.
8: Creo que el respeto para los árbitros, más allá que hoy haya sido favorecido, creo que lo tenemos que sostener, porque si no, vale todo. Y el vale todo no va por más que te llame Mourinho.
1: L'honor a reconèixer que en el cas d'ahir el van beneficiar, però vaja, Simeone ha muntat numerets amb arbitratges. Jo crec que aquí, Maria Josep, m'has d'ajudar tu. Jo crec que Simeone és més molest a la banda que no pas en sala de premsa. No li recordo grans estripades en sala de premsa contra els arbitratges.
0: No, és que totes les queixes han vingut amb una oficialitat que no, ell no ha volgut assumir mai, no? És a dir, les queixes arbitrals que han existit s'han fet en forma, o s'han transmès en forma de comunicat oficial, amb la persona concretament de Miguel Ángel Gil, no? Que de vegades, doncs, bueno, l'últim comunicat queixant-se de la gestió arbitral de data de fa un any i mig, i sí que va haver-hi, doncs, allò va fer bastant enrenou, no? Evidentment, el que sí que fa Simeone és secundar la postura oficial del club, però ell prefereix no ficar-se massa en embolics d'aquest tipus, perquè precisament per això, perquè la teoria que amb la que ell creu és que et perjudiquen a vegades i unes altres, doncs, et beneficien, no? Que és purament cert, vull dir, que és així.
1: Per cert, Roger, que més sagnant que Simeone ha estat el community de l'Atlètic de Madrid, que aquest estiu ha fet hores extres.
5: Sí,
0: la community.
2: Coreana, no? És una noia coreana.
0: Xinesa.
2: O xinesa, sí, perdó. Xinesa,
5: sí. Avui ha fet un tuit amb un vídeo d'una impressora que imprimeix un paper amb un full, amb la foto de Mourinho ahir, en aquest moment en què ensenya el paper, i que posa stop acoso arbitral ja. Ha penjat aquest vídeo l'Atlètic de Madrid.
1: Caram, com hi anem.
7: A mi em fa gràcia la community manager, però l'estiu no... O sigui, sí. Amb aquest tuit, però l'estiu no em va fer cap mena de gràcia.
2: Tema Julián no fa gràcia.
7: Però
1: stop acoso arbitral no crec que tingui cap intenció humorística.
2: La impressora, sí.
1: Però el missatge és...
7: No, el missatge és clar, sí.
1: Va una mica en la línia de les plantofades que s'han creuat Madrid i Atlètic de Madrid arran de les últimes polèmiques arbitrals. Recordo la polseguera que va aixecar amb raó el doble toc de Julián Álvarez, que ja vam estar una setmana comunicats i contracomunicats, i queixes i contra queixes. Bé, queda clar què en pensa l'Atlètic de Madrid, que també, tot i que el seu entrenador havia reconegut haver estat afavorit, al final ha acabat defensant la seva posició.
5: Un altre tuit, per cert, ara fa 30 minuts.
1: No para això.
5: Aquest any tenen un altre repte, 3 setmanes sense Lliga. Aquesta temporada comencen molt aviat. I una foto que diu maquinària en modo on. Això ja és un clàssic també de, sí, dels derbis.
1: Això de les campanyes mediàtiques a la community li agrada especialment.
4: L'Atlètic per això també es pot tapar, perquè ja han aparegut unes imatges del Metropolitano d'ahir mateix, un sector bastant important d'aficionats a l'Atlètic de Madrid fent la salutació nazi, sí, en el moment en què cridaven, que posaven una pancarta al darrere, Ceuta és Espanya, ni s'hi arruga ni s'hi tapa.
1: Darrere,
4: en referència, darrere de la seva graderia i en aquella zona, però no són ni 2 ni 3,
1: no.
4: Són un grup bastant important i no sé, Maria Josep, si l'Atlètic de Madrid o la Lliga ha reaccionat fins al moment respecte a això, perquè imagino que hi haurà denúncia.
0: És que és molt curiós perquè aquesta foto ha sortit aquesta tarda, és a dir, amb tots els plànols d'ahir televisius no es va veure
4: absolutament. No es va veure, no.
0: Aleshores, clar, com que hi ha avui en dia tanta intel·ligència artificial i tanta història, també han sortit amb unes determinades...
4: No, és una foto per això, són unes imatges.
0: Ja, sí, ho sé.
4: Val, d'acord.
0: No sé, però vull dir que de moment no hi ha hagut reacció perquè ha passat fa, vull dir, s'ha transmet públicament fa relativament poc, no? I no hi ha hagut. De tota manera, entenc que si això es confirma que és cert i que ahir va succeir, és que s'ha d'entrar d'ofici.
4: Sí, que, sí, dono per fet que la Lliga denunciarà. Sí.
0: La Lliga està per això, precisament. Vull dir que també s'han produït un seguit de reaccions d'alguna televisió, algunes imatges també, segons les quals va haver-hi gent del Madrid que a les rodalies de l'estadi se li va fer treure les samarretes i potser van ser aspectes i qüestions i casos puntuals. Jo us puc dir que jo vaig anar, in situ, vaig anar amb el meu fill, vaig estar allà passejant des de la 1 de la tarda i van haver-hi 600 persones, més o menys 70.000, em sembla que eren 70.500 de l'Atlético de Madrid i 600 del Real Madrid. I jo, en tres hores, no vaig veure cap incident, ni cap incidència, ni absolutament res. I ens vam estar movent per allà amb el nano. Vull dir que no. Sí que sempre hi ha alguna cosa, però res substancial. És molt diferent, vull dir que és diferent, però també hi ha sempre com una necessitat de fer veure que al Metropolitano succeeixen coses rares. I de vegades amb això el club s'ha d'anar amb bastanta cura i se'n va amb molta cura i jo crec que amb una raó bastant fonamentada.
1: Sí, rares no sé, que sempre plou el mateix gol i ja m'entendràs, sí que...
0: No, lo del gol sí està molt clar des de fa molts anys.
1: Sí que s'ho hauria de fer mirar l'Atlètic de Madrid. Jo no he vist les imatges, però sense haver-les vist ja m'imagino per on van els braços alçats. Per cert, ara en parlarem amb el Joan Fàbregas, però aquesta mateixa temporada el nou sindicat d'àrbitres, que no sé per què serveix encara, però va demanar una sanció per Bordalàs, l'entrenador del Getafe, per unes declaracions infinitament més lights, i això que era a Bordalàs, que les d'ahir de Mourinho. Esperarem asseguts o no, o potser demà ens sorprenen amb un comunicat.
0: Si em permeteu, jo ahir vaig participar en un programa televisiu amb el qual vaig coincidir amb un àrbitre, i em va dir no hi haurà sanció perquè no. Hi ha faltat el respecte a ningú.
1: No, Maria Josep, ja no dic sanció, dic que el mateix sindicat que es va afanyar a denunciar a demanar que sancionessin Bordalàs...
2: No, un moment, no li ha faltat el respecte a ningú, però ell diu que el comitè
1: ha denunciat
2: d'estar molt content perquè aquest àrbitre és molt dolent i que se sap des de fa una setmana i no 24 hores. Clar, no hi ha cap insult. No hi ha cap insult, això estic d'acord, però està menyspreant la tasca arbitral d'un estament sencer.
0: I estàs dubtant de la veracitat i de l'honestetat dels àrbitres.
1: Fins i tot us diré que em sembla que és raonable dins de la seva òptica que ell consideri que l'àrbitre no té prou nivell per dirigir un derbi, que és el que havia dit. Ell fa servir la internacionalitat, que jo crec que no té més, però ell pot pensar que ara el que Ortizarias no té nivell per xiular el partit. Ara, el comitè tècnic, el comitè de designació deu estar content, és a dir, és tot una corrua d'insinuacions que alguna cosa s'està perpetrant contra el Madrid, que a mi em sembla bastant més sancionable que no pas el que va fer Bordalàs de sortir i dir, escolta, aquest arbitratge d'avui no hi ha per on agafar-lo, no s'entén res, que és el que va fer el tècnic del Getafe, que diria Mourinho. Va, no ens hi aturarem més. Maria Josep, alguna cosa més des de Madrid?
0: Res més de moment, però això continuarà, eh?
1: Molt bé, home, aquests 21
4: són
1: dies...
4: Són 3 setmanetes.
1: Se li faran llargs al Mourinho.
2: Tens impressora, Maria Josep, tens impressora en color? El poble vol saber aquestes coses.
0: Ens recomprarem.
2: Val.
1: Això és bueno, no sé si ho ha anat tret l'aigua clara algú de quina impressora ho han...
4: Home, devia ser una impressora del mateix Atleti de Madrid, no?
1: Home, que potser hi és el vestidor, no.
4: O el despatx.
7: Imagino demanar
5: la contrasenya. En Garri ha explicat a la tarda que és una impressora que porta el Madrid sempre
0: sí,
5: cada partit.
0: Sí.
1: Què em dius?
0: Sí.
5: Que porta el cos tècnic o l'equip de comunicació del Madrid.
0: Sí, exacte.
4: Ah, d'acord.
1: I per què necessiten una impressora per viatjar? Bueno, clar.
4: El descans
1: per aquestes coses. Sí, sí. No.
7: Des que arriba en Mourinho és obligatori portar una impressora.
1: Mira, demà farem feina d'investigació i preguntarem si el Barça i l'Espanyol viatgen amb impressora.
7: És bona pregunta.
1: Em temo que no, però...
2: La porta Chesney. La seva nova tasca.
1: Ara que està definitivament desocupat, jo crec que...
4: A Dazón van ensenyar el company Sergio Quirante, que, si no m'equivoco, va ensenyar la fitxa, que del darrere hi havia una fitxa tècnica amb informació de l'Atleti de Madrid.
1: Porten impressora, però no folis. I llavors van haver de...
2: Reciclar pel medi ambient.
1: Que això està molt bé, efectivament. Sí, és un bon gest del Madrid. Algun n'havien de tenir. Maria Josep, abraçada, gràcies.
0: Una altra tornada, adéu.
1: Farem una pausa i després d'analitzar sociològicament les paraules i el show de Mourinho anirem al detall. Joan Fàbregas, Capelles, arriba per analitzar les jugades polèmiques del derbi. Ara venim.
9: Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
10: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
11: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
12: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
11: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
13: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
14: Potser ja n'heu parlat molt, d'aquest restaurant. A veure si aneu un cap de setmana d'aquests, quan tingueu una cosa per celebrar. Però i si també us plantegeu reservar un dilluns, un dimarts, doncs perquè sí, o un dimecres, i no cal cap excusa. Oi que pinta bé? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
17: Per tu, que no tens cap pressa per comprar, i per tu, que ho poses tot al carret sense mirar. Gaudeix a Caprabo del detergent líquid Marsella Eroski, ampolles 50 dosis, per 3,40 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
18: Renault. Amb Renault Capture Ecogé el GLP de Renault, els motius per comprar un cotxe han canviat. Fins a un 50% de descompte en combustible, fins a 1.300 quilòmetres d'autonomia. També disponible amb motorització full hybrid i tech i gasolina. Fabricat aquí. En cicles urbans amb el dipòsit ple segons WLTP. Més informació a Renault.es.
19: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
20: 100 concursants demostraran aquesta setmana si coneixen bé els nostres municipis.
21: Viladrau.
20: Guissona.
21: Salou.
20: I si ens poden arribar al cor amb una venera.
21: Només en quedaran 50. Torna.
20: Soc i seré.
22: Nova temporada de Soc i seré. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
23: Al matí de Catalunya Ràdio us escoltem i aconseguim respostes.
3: tendré que passar otra vez por otra mesa d'emergència.
6: No. Esperem que no i estem treballant perquè qualsevol família doncs, que treballa i vulgui desenvolupar el seu projecte vital doncs, tingui l'oportunitat de fer-ho. A poc a poc revertirem aquesta situació.
3: Ojalá pueda decirle gracias y estoy en un hogar con mi familia.
22: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: L'himne de la penya que ve absolutament a tomb perquè en aquest precís moment la plantilla verd i negra surt a la balconada de l'Ajuntament de Badalona. Ernest Macià, bona tarda.
1: Com estem? Com estem, Sordi?
0: Ja ho sent. Veig confeti verd i negre a tot drap, eh?
1: Doncs mira, jo estic a sota d'aquest núvol de confeti verd i negre ara mateix. Surten al balcó els jugadors a la penya Manta i Tomic agafant el trofeu. De fet, ha portat trofeu, el trofeu tota l'estona des que han creuat a la plaça fins als parlaments amb l'alcalde de la ciutat, i ara els jugadors surten, crits de visca la penya, visca Badalona. Aquest que sentíem era l'alcalde, el micro el té ara el Riqui Rubió, que sembla que serà el primer a parlar.
2: Bona tarda! No, no.
1: Ara el públic el venera, evidentment, Riqui Riqui. Riqui Abusó. Abusón.
0: Doncs quan parlem l'he parlat no sé què dirà.
1: Sí, exactament, t'ho anava a dir.
2: L'Olímpic està així, és impossible perdre. Així que moltes gràcies pel vostre suport aquest cap de setmana. 18 anys feia que no pujàvem aquí al balcó. Abans estàvem comentant, crec que ahir va ser una nit màgica per tots, però sobretot pels nens i nenes. Jo recordo el 2004 quan li va tirar un aliup al Rudi. Allà neix algú com un nen.
1: El micro falla.
2: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic. I també agrair a molt gent, a l'Ajuntament també pel seu suport, a Scranton per la propietat que en el seu moment el club ho necessitava, i els que també han estat aquí i avui no hi són, Carles Duran, Vives,
1: Guillem Vives, la gent ha aplaudit també el nom d'aquestes de l'entrenador i de l'excapità.
2: Crec que la penya és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
0: Doncs, elegantíssim, Riqui Rubio, tenint un record per dues peces que ja no hi són però que han format part d'aquest creixement.
1: Aquest és el Dani Miret. El Dani Miret és qui ha agafat el micro i lidera les operacions. He vist a dintre el Nicola Provítola. No sembla un crac, és una persona tan humil que ha adoptat un perfil baix tota l'estona i ara ni el veig.
0: Ja, li ha regalat la Provítola una samarreta a Xavier García Albiol, que jo diria, guarda'm de mentir, que és el més content de tots. S'està més content Xavier García Albiol que els jugadors de la penya.
1: És així. Recordem, bé, és igual, que queden pocs mesos per les eleccions, evidentment, doncs això és una exposició molt gran, també. I ara, aquest és Dani Miret, el tècnic del Joventut.
3: L'equip a la pista i vosaltres fora a la pista fent equip amb nosaltres. Serà molt difícil que els equips que vinguin aquí a Badalona amb aquesta intensitat marxin tenint una victòria, o marxin pensant que el Joventut no és un equip que té una ciutat darrere increïble. I això és el que entre tots aquest any, com a primer objectiu, hem d'aconseguir.
1: La plaça de la Vila és absolutament plena, eh? M'han parlat d'unes 2.500 persones, no sé cap. Ara sí que veig a la Provítola. Crits de Dani Miret.
0: Estem
3: en un moment que l'hem d'aprofitar, l'hem de disfrutar tots junts, i una altra vegada...
1: És que la penya, dius, el micro no funciona.
0: Sí, el micro.
1: Anaves a dir, Jordi?
0: Anava a dir que Dani Miret és una història de bàsquet i de Badalona pur, perquè va començar com a tècnic de la base, crec que fa 20 anys que és el club, i ha acabat dirigint el primer equip i guanyant un títol.
1: Sí, és un exemple paradigmàtic del que és Badalona, sí. De fet, producte de la casa l'elit, és a dir, és molt difícil això de veure-ho en cap altre club, perquè estem parlant ja de normalment clubs multimilionaris o que venen del futbol, però que doncs Joventuts de Badalona triomfin des del planter sense la necessitat de basar-ho tot en el fitxatge de fora, sinó Riquis Rubiós i Dani Smirets, això és difícil. Ante Tomic, diu que no s'ho esperava. Està lesionat, eh? Recordem que no ha jugat la Supercopa. S'ha emocionat, s'ha quedat amb un fil de veu i sense saber què dir.
4: Para celebrar aquí con vosotros, impresionante. Y muchísimas gracias.
5: Que la peña y esta que dona.
1: Diu, visca la penya, diu, i què? Diu, visca Badalona. Ara suposo que és el torn de l'Apro. De fet, el Biol, Xavier García, el Biol demana el micro, però no per ell, sinó per l'Apro. Aquí tenim el micro per l'estrella d'aquesta Supercopa. Crits de MVP.
0: 31 punts, eh?
1: I 28, i 27 el primer dia, vull dir, clar, estem parlant d'un altre nivell.
5: Buenas tardes a todos.
1: És argentí, però no ho notareu, eh? Ja veuràs. Nicola Provitola, tota la plaça corejant el seu nom. És molt vergonyós. Suposo que ho superarem. Aquesta setmana podràs parlar amb ell, Jordi.
0: Esperem. No esperem. Aquest càntic de Nicola Provitola amb la sintonia de Puede ser mi gran noche de Rafael. Trobo que té punts, que diria el Bernat Soler.
5: Es como si no hubiesen pasado 7 años. Y acá estamos. Lo del fin de semana fue una fiesta, fue increíble el Olympic, es increíble lo que estamos viendo hoy. Como dice antes, estamos sin palabras, pero yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más. Visca la penya, visca Badalona.
0: Doncs Nicola Provitola, que ha tornat a Badalona aquest estiu després que el Barça no li volgués renovar el seu contracte, i ahir va demostrar, no calia que passessin gaires partits per demostrar que el Barça l'havia vessat a base de bé. Ernest, et deixem amb el final de festa badaloní, tornem després i analitzem més basquetbolísticament què has vist en aquesta cap de setmana de Supercopa a Badalona, d'acord?
1: Molt bé, Jordi, fins aquí l'estona.
0: Gràcies.
1: Vagi bé.
0: Tocats, 3:15 del vespre, ho hem anat ajornant, però ha arribat el moment de la veritat. Joan Fàbregas Capelles, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: El Joan avui sabia que era titular en l'alineació del programa des del moment en què Ortiz Arias va començar a impartir justícia, per dir-ho d'alguna manera, ahir al Metropolitano. Joan, si vols, després valorem si Mourinho fa bé de carregar contra un àrbitre, sigui una internacional, etc. Però anem a les jugades de polèmiques d'ahir, que en són dues a la primera part, les dues possibles expulsions. La primera, la de l'entrada del Cuti Romero sobre Bellingham, per tu és vermella?
6: Per mi és vermella, però és una jugada molt debatible, és a dir, entre groga i vermella, cadascú pot tenir la seva opinió i és vàlida. Al final el que va fer l'àrbitre és mostrar groga a Bellingham i el VAR va entrar a corregir per un tema de confusió d'identitat. Un principi d'intervenció que no estava contemplat segons la UEFA, però que el comitè d'àrbitres espanyol van dir que si es produïa una situació entre dos jugadors d'equips rivals de manera simultània, com va passar en aquesta acció entre Bellingham i Cuti Romero, sí que podia entrar per corregir aquesta decisió. Així ho va fer, va optar per la via conservadora, tot el que va fer durant tota la primera part, optar per la via conservadora, no li va anar gaire bé, en aquesta ocasió va treure groga. Per mi és vermella, però la groga és acceptable.
0: Tots vermella?
7: Jo és que en el moment que va Bellingham a terra, o sigui, em costa molt de veure com Cuti pot evitar, no? Fins i tot
0: et diré una cosa que ja vaig dir ahir la nit al club i que segur que un àrbitre com el Joan Fàbregas no em comprarà. Té un historial Cuti Romero que no tinc cap dubte que va anar a trepitjar Bellingham, però cap.
7: Ja, això és veritat.
0: El que passa, l'àrbitre no pot arbitrar.
6: Podria retirar
7: el peu i no el retira.
6: Tens raó, una cosa és que no t'ho compraré, perquè al final la intencionalitat no es valora. No podem valorar, depèn qui faci la falta, tot i que els precedents ja t'indiquen que no va per aquí. Però tot i així, independentment de que jo consideri o m'agradi que això sigui vermell o no, n'hem vist tantes d'aquestes, en què un jugador té la cama estirada a terra, rep la trepitjada i se'n va al carrer, que clar, és una opció d'aquestes. Jo sabia, òbviament, que no l'han expulsat, perquè la intenció d'Ortiz Arias era una altra.
0: Tu sabies que no l'expulsaria.
6: Jo sabia que en qualsevol dubte entre vermella i groga anava a treure groga, i en dubte de penal o no penal no anava a xiular.
0: Saps què passa, Joan? Que encara no estic acostumat a aquest canvi d'identitat, que ja vam començar a veure al Mundial, i jo quan vaig veure que el VAR el cridava vaig pensar, ui, l'expulsarà. Però després, clar, la solució de groga per groga és...
6: Al Mundial es va aplicar allò de que si un jugador simulava i l'àrbitre picava, entrava a corregir el VAR. Això no ho veurem a la Lliga Espanyola, aquella situació de piscina que el VAR corregeixi, però sí en situacions que són molt anecdòtiques, com aquesta, en què hi ha una falta simultània entre un i l'altre i l'àrbitre s'equivoca a l'hora d'analitzar-ho.
0: Per tant, per tu, vermella, però veus plausible mirades com la de la Gemma, que no acaba de veure clara la vermella.
6: Perfectament, sí.
8: Per mi és groga, però evidentment el que en sap és l'àrbitre. Però, i a més...
0: No, però us ha deixat oberta la porta.
8: Sí, sí, però he escoltat una explicació, Joan, de si, que hi ha una normativa o un consell que donarà des de fa poc, que si tens un peu a terra a la gespa i amb l'altre fas l'entrada, que llavors no poden ensenyar vermella. No sé, tot és molt confús.
6: Hi ha gent que, i parlo així de manera una mica més vulgar, es fa unes fumades a l'hora de donar indicacions als àrbitres, sí, que després surten al camp i ja no saben ni el camp de xiular, sí. I el que no...
8: Que si Cuti Romero té un peu a la gespa i amb l'altre fa l'entrada, llavors no... des d'aquest any això no es pot ensenyar vermella. No ho sé, són coses molt marcianes.
6: I tenen tantes instruccions que fins i tot et puc dir que hi havia algun àrbitre de VAR de primera divisió que no sabia que podia entrar en aquesta situació de confusió.
8: M'ho crec, m'ho crec.
0: Tota la reorganització de normes, jo entenc que tinguin un petit... Vaja, jo miro els partits i encara vaig descobrint coses.
9: Jo crec que és una jugada que pot justificar que només és de groga, i crec també que és una jugada que pot justificar que és de vermella. Per mi està tan al límit que em semblen vàlides les dues decisions.
0: Jo, si teniu... Jo és que
8: esteu donant raó a la impressora, a la impressora de Mourinho.
9: Jo a la segona crec que... aquí sí, Mourinho té raó, a la de després.
0: Com que actuo malament des del prejudici, però sé que no m'equivoco, per mi és vermella. Però com que veig que hi ha majoria de grogues o taronges, fins i tot no em sembla malament que... És a dir, compro el criteri de l'àrbitre i del VAR en aquest cas, si no estan segurs que és vermella, a mi em sembla bé que acabis en groga, perquè expulsar un jugador és una mesura límit.
9: Has canviat el partit molt
0: segur. Sí, sí, jo, si veieu que pot ser una cosa o l'altra, tampoc ho veig un error majúscul. La segona... Jo no la veig vermella, però tothom...
9: Per mi, jo aquesta sí que la veig molt vermella.
8: Molt bèstia.
9: Molt vermella.
0: Jo crec que... És que jo m'ho miro... El Joan ja em coneix. Jo m'ho miro des d'una mirada molt futbolera i jo, a diferència del que passa amb Cuti Romero, no tinc cap dubte que canguin l'IVA a la pilota.
6: Però com això, tu dius, és una vermella com un piano de cua.
8: Però això no és atenuant, o és poc atenuant.
0: Ho sé, i li podria haver fet moltíssim mal.
6: Però tu, Jordi, tu mires amb la mirada del futbolista que fa l'acció i no del que la rep. Clar, si fossis tu el que la rep, ho veuries claríssim.
0: Sí, però en aquest cas, gràcies a Déu, a Valverde no li va passar res. En part, jo crec que és el que el condemna. És a dir, si Valverde s'hagués quedat al terra fent veure que tenia la tíbia trencada, canguin-li se'n al carrer.
6: És que aquí no vull exculpar el VAR, però aquí hi ha un petit problema, i és que l'àrbitre xiula la falta i no mostra ni groga, per tant, el missatge que dona és una falta lleu, i l'Atlètic de Madrid saca molt ràpid la falta. Llavors, el VAR, en el moment que ve la primera repetició, clar, i veu que és vermella, diu, ja han reprès el joc, ja no puc tirar enrere, a més, l'àrbitre no m'ha donat aquesta petita indicació que ha donat falta, mira a veure si està tot bé, perquè no pensa que hagi donat cap indicació d'esperar el VAR. Per tant, és més error de l'àrbitre de camp que del VAR, tot i que la responsabilitat final sí del VAR. La vermella és catedralícia.
0: Sí, sí, jo no vull tenir raó. Jo això, a diferència de l'altre, ho hauria parlat amb una groga, però no m'agrada anar en direcció contrària per l'autopista, i hi ha unanimitat que és vermella. Per tant, com que ara anirem a la següent, que és el penal i expulsió de Hausen, aquí tampoc no hi ha gaire dubtes, no, Joan?
6: Aquí l'únic dubte és per què l'àrbitre, si l'ha empenal, una cosa que manifesta gol, i sabent que l'està subjectant, no s'atreveix i es fa petit, i li treu groga, esperant que el VAR no el corregeixi. És una vermella claríssima, perquè no hi ha la rebaixa aquesta disciplinària quan el defensa no vol disputar la pilota. Clar. És una subjecció, com que no pot arribar a disputar la pilota, s'ha de treure vermella. Penal claríssim, vermella claríssima, lamentable l'àrbitre que no s'atreveix a fer un viu.
7: Molt fluix la decisió que pren. Sí.
0: Bé, molt fluix menjant-se una passada vertical de 40 metres. Aquest és el primer error, i el segon, efectivament, és agafar-lo quan ja has perdut la posició. Jo ho deia, i la Sònia, jo estic d'acord. Jo crec que aquí l'àrbitre, que evidentment comet un error tècnic, jo crec que li passa factura el fet de no tenir dubtes, o fins i tot tenir clar que la primera part no
6: el que li passa factura és que
9: després, a la segona part, surt sabent que com a mínim hauria d'haver expulsat un jugador del Madrid.
6: El que surt és el minut, l'àrbitre surt al minut 1 sabent que aquest partit no l'havia xiulat ell. Aquest és el primer problema. Que designen un àrbitre que no és internacional, i aquí, dintre del cabàs de tonteries que sol dir Mourinho, el 90% del que va dir tenia raó. És a dir, és un àrbitre que no està preparat per aquest partit, que no l'han de designar perquè no ha fet mèrits esportius, va fer fa poc un Barça Atlètic Club de Bilbao.
8: Però llavors per què ho fan, Joan?
7: Exacte.
6: Perquè volen fer un exemple de criteri, de trencar el criteri de territorialitat. Per dir, estem canviant coses, estem modernitzant el comitè, i ara també posem un àrbitre de Madrid en un partit com aquest del risc.
9: L'any passat problema... ho vam fer amb el derbi català, amb García Verdure, sí. va sortir bé.
6: Jo vaig criticar-ho molt i no m'ho vau comprar perquè va anar bé i vaig dir, mira, que bé que ho ha fet i me n'alegro. Però és que ara aquest senyor no pot portar els seus dos fills al col·le. Aquest és el problema. Avui no pot portar els fills al col·le.
0: Però això és un problema de la societat, no del CTA ni d'Ortidàries. Aquest senyor, segurament, pel que vaig veure ahir, no pot xiular un partit perquè el partit té molt més nivell que ell, no perquè sigui de Madrid.
6: No. Tot i que el comitè hagi d'actuar com vulgui, estem dintre d'una societat. No podem obviar a la gent que tenim al voltant. Llavors, si aquest senyor és de València i pita aquest partit i se'n va a València, doncs ja està. Però demà, en aquest cas avui, aquest senyor té a totes les dues aficions que saben que estan a la seva ciutat.
0: Si visqués a València, Santander o a Ceuta, segurament hi ha més aficionats del Madrid que aficionats de l'equip local. És a dir, si el perill és que es trobi un pertorbat del Madrid i li foti una nata, vaja, jo crec que aquest no
6: el
0: pot
6: problema...
0: ser criteri per conduir les decisions.
6: Ha de ser un criteri de que un àrbitre no pot xiular partits del risc a la seva territorial. No pot ser. I a més, a part d'això, és que no tenia el nivell ni era internacional. És a dir, tenia una plantilla de 20 àrbitres, 10 internacionals i 10 que no, i un dels partits més difícils, juntament amb el Clàssic o amb el derbi sevillà, li dones a un àrbitre que no està acostumat a aquest tipus de partits, a més amb el context que rodeja el Madrid. Però és un error terrible del comitè designador.
7: Però si estem parlant de que en el derbi català tot va sortir bé, no és pas el problema de que l'àrbitre formi part d'una zona, simplement l'haver-ho fet bé o malament.
6: Clar, és que tu no pots dependre, perquè a vegades pots fer-ho bé i tenir polèmica igual. Vull dir, no depèn sempre de que ho facis bé i no tenir polèmica. Quan va passar allò, el García Verdura va pitar el derbi català, ho va fer molt bé, el partit no va tenir cap jugada polèmica i va anar tot bé. Però tu no pots dependre de que tot vagi bé per estar segur a la teva ciutat o a la teva comunitat autònoma. En aquest cas, aquest àrbitre tindrà problemes o pot tenir problemes en el cas que surti al carrer.
0: Doncs jo pensava que el pitjor dels seus problemes era haver quedat retratadet ahir, però...
6: Aquest és un altre problema.
8: Això, entenc que la gent
6: que se li acumulen els problemes.
8: La gent que és a prop de l'arbitratge, com el Joan, doncs això ho té en compte. Per la gent normal, la gent el que vol són àrbitres bons.
0: Clar.
8: Més igual que siguin de Madrid, d'Hospitalet o de Sebastopol. Vull dir, si és
6: sí,
8: un bon
6: però
8: àrbitre,
6: saps el que passa?
8: Àrbitre.
6: Que és tan fàcil com tu pots... El partit d'ahir era perfecte per García Verdura, l'àrbitre català, i aquest, si volies posar-li una prova de foc, l'envies a pitar el derbi català i ho fas al revés. I no vas fent aquesta cosa de trencar el criteri de neutralitat.
8: El món, o sigui, el millor àrbitre de la història, no sé, Colina, que potser no ho era, però era el més famós.
0: Pierluigi
8: Colina, no pot xiular un Inter Milan? Pierluigi Colina, no sé d'on és, Pierluigi Colina, però no pot xiular això.
6: Si ell fos de Milan, no seria recomanable. Perquè sóc que hi ha un número 2 que també pot xiular aquest àrbitre, no n'hi ha un només de bo.
0: A Anglaterra, no només no hi ha criteri de territorialitat, sinó que àrbitres manifestament aficionats d'un club el xiulen.
8: Bueno,
0: no passa.
8: A la Lliga Espanyola
6: ara m'està traient un exemple del senyor Mike Dean, no?
0: Sí.
6: Sí, però aquest és un friqui, que tots els col·lectius hi ha un friqui, i aquest ha sortit a fer declaracions, jo soc d'aquest equip,
8: en el nostre
6: tots els àrbitres som d'un equip.
0: És que a mi no em sembla friqui que un àrbitre sigui d'un equip.
6: Tots els àrbitres tenen el seu equip.
0: Pressuposo que un àrbitre prèviament és aficionat al futbol i en general els aficionats del futbol tenim predilecció per algun equip. És com els periodistes, intentar fer veure que no en tenim és ridícul. Però
6: si ets àrbitre, doncs no cal dir de l'equip que ets, no?
0: Que no calgui dir-ho no vol dir que no en tinguin. I si algú no vol dir, a mi no em sembla malament perquè se suposa que quan surt a fer la seva feina la vol fer el millor possible. És a dir...
6: És que és bastant evident que, per exemple, Ortiz Arias, a no ser que fos del Getafe, del Rayo Vallecano, era de l'Atlètic de Madrid o del Madrid. És evident, però això no vol dir que ahir sortís al camp...
0: Veient l'àrbitre ahir, també podria ser que fos l'excepció que no fos aficionat del futbol abans de...
8: Aquí entraríem en un debat molt més llarg perquè el president de la Lliga és del Madrid. Sí. El president de la CB és o era fins fa poc, no?, un jugador del Madrid.
0: És, no? L'Antonio Martín.
8: Sí, sí.
0: Ara potser m'he perdut algun...
8: No sé. I abans era Garbajosa. Vull dir, tothom...
0: No sé l'afiliació de Garbajosa.
8: Sí, però... jo sí la sé, vull dir que no...
0: Ah, sí? Ah, molt bé. Molt bé. En fi, que segons el criteri, que és el que val aquí al Tot Costa del Joan Fàbregas, vermella, però amb possibilitat de groga a Cuti Romero, vermella
9: com un piano,
0: de piano de cua a Kanginli, i vermella i penal, això no ho discutia ningú, sobre Hausen. Per tant, el Madrid va sortir perjudicat de l'arbitratge, com crec que tots hem assumit.
9: Per cert, que respecte a l'acció de Valverde, hem dit no es va lesionar. Després el Madrid va fer un comunicat mèdic sobre Valverde, i cal dir que avui explicaven a Madrid que té el turmell inflamat i s'ha de veure a partir de demà si té alguna lesió. És veritat que ell va acabar el partit, però...
0: Jo el que volia dir és que no li va trencar la tíbia, que podia haver passat,
9: I en el moment com va continuar jugant, això és així.
8: Em fa molta gràcia que diguis que li podia haver trencat la tíbia, però per tu és groga.
0: No, home, perquè jo m'ho miro com una qüestió absolutament accidental, que no s'ha de mirar, que ja ho sé. Si avui ho estic fent tot al revés, perquè no s'ha de mirar els antecedents penals de Cuti Romero, que són infinits, i tampoc s'ha de mirar la voluntarietat. Jo això ja ho sé, però jo no puc evitar jutjar d'una manera una entrada que veig que té mala intenció i una que crec que és accidental. A partir d'aquí, per això tenim el Joan Fàbregas, per posar-me...
8: Capelles.
0: Per posar-me... Capelles, per posar-me a lloc. Senyor colegiado Fàbregas Capelles, abraçada, gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.
0: Dos minuts passen de les 8 del vespre, moment per actualitzar-nos, moment per rebre com es mereix el senyor Manel Elias. Hola, Manel, bona tarda.
10: Què tal, bona tarda.
0: A les 9, Catalunya nit, amb quins continguts?
10: Doncs començarem anant cap a Madrid per explicar la informació i buscar també les reaccions a aquesta notícia de Carlos Peinado, la seva última obra abans de jubilar-se aquesta setmana, d'enviar a Begoña Gómez, la dona del president Sánchez, a judici. Serà jutjada per un tribunal popular. Per tant, 9 persones podran dirimir si és innocent o culpable de malversació i tràfic d'influències, i en un judici que pels temps de la justícia podrien coincidir amb eleccions municipals o bé amb les generals. Per tant, serà un dels temes que segurament marcarà l'agenda política dels pròxims dies. També tenim una notícia d'aquesta tarda, i és que els grans mitjans de comunicació, les grans cadenes de televisió, per fi s'han plantat davant de Trump. Sabeu que Trump va vetar la CNN, Politico i un altre mitjà, MS Now, de seguir-lo en el pool de premsa, és a dir, en aquestes persones que quan veiem la Casa Blanca hi ha allà uns periodistes que poden anar preguntant, la CNN, que és molt potent, però també Politico i un altre mitjà, va dir que no entraven més perquè eren fake news, que el que explicaven era mentida. Avui, i és a les portes de l'Assemblea General de les Nacions Unides de demà, la resta de grans mitjans, això vol dir fins i tot la Fox, però també la CBS, l'ABC, totes han dit que deixen de cobrir el pool de premsa de Donald Trump.
0: És un exercici de solidaritat.
10: Sí, que hi ara hora...
8: La Fox té mèrit,
0: Sí, home, no, però que la Fox vagi en el mateix sac que tots aquests, la veritat és que en aquest cas, ni que sigui per treure's el barret.
10: I tant. Qüestió a banda serà el que diguin els tribunals, perquè evidentment això ho han portat als tribunals perquè va contra la primera esmena, etc. Però d'entrada aquests es planten, veurem si fan força o no. De moment el que està escrivint ara Donald Trump a la seva xarxa social és que ell no va en contra de la llibertat de premsa, sinó de les notícies falses, i que si hi ha un mitjà que es diu Breitbart News, que és una cosa d'ultradreta, en fi, que si hi ha aquest ja en té prou, és a dir, ell ha seguit...
0: Ell té el seu propi compte de Twitter, vull dir que... Exacte. No ens enganyem, a Trump li bufa, però
10: sí,
0: home...
10: Tot i així li fa mal, aquesta segur que li fa mal, encara que de portes en fora faci aquest tipus de declaracions. Demà comença aquesta Assemblea General de les Nacions Unides, i com a prèvia tenen un informe de... Hi ha un grup de 40 experts que estan especialitzats en la intel·ligència artificial i han presentat el seu primer informe a les Nacions Unides. Hi ha un d'aquests experts que és català i espanyol i col·laborador del Catalunya Nit, l'entrevistarem avui. El que diuen és que no es pot garantir que els humans puguin controlar la intel·ligència artificial a partir d'uns atacs informàtics que hi va haver dels agents de la IA, que sense rebre cap ordre humana van decidir hackejar ordinadors d'altres empreses. A partir d'aquí, diuen que queda clar que se li pot perdre el control. I finalment, entrevistarem al Catalunya Nit l'autor d'aquest llibre, que és Safaris Humanos, és un italià que es diu Ezio Gavazzeni, És un llibre que posa els pèls de punta, perquè tots sabem que a les guerres passen coses greus, però a la de Sarajevo hi va haver aquesta modalitat de safari, que era gent molt rica de diversos països que anaven a disparar.
0: Què dius?
10: A disparar contra gent indefensa. Era un tour, pagaves molts diners. Les quotes que es pagaven eren similars als que es paga per lleó. Si vas a un safari caçat, 200.000 dòlars. Et posaves dant d'un turó.
0: Tot això, on estava jo? Jo no me'n havia sentit.
7: I més per nens, era alguna cosa així, no? Alguna bestiesa així.
10: És a dir, la peça més preuada són els nens. Sí, sí. Es disparava especialment als nens.
0: Les bales... Estem parlant dels 90, de la guerra dels Balcans?
10: Sí, de l'any del 93 al 95.
0: Mare meva.
10: És a dir, ja hi havia el 95 algunes portades a Itàlia que parlaven d'això, i és d'aquelles notícies que sembla estrany que hagi pogut passar tan desapercebuda per lo greu que és.
0: Vaja, jo llegeixo el diari cada dia i d'això no tenia constància.
10: No, se'n va començar a parlar aquí fa més poc, però es veu que sí, que ja havia sortit, perquè molts eren italians, dels que feien aquest tour. Penseu que les bales eren de colors, el nen puntuava més, per entendre'ns, era la peça més preuada, i eren de colors perquè si tu d'un safari t'emportes, no sé, la pell de l'os, o la banya de no sé qui, aquí podies dir amb la teva bala de color que mira, jo he matat a un nen allà, no? Això ara està en una investigació judicial,
0: això
10: també.
0: Anava a dir, això està perseguit per la justícia.
10: Sí, però comença ara a investigar-se, i el que ens explicarà aquest autor és que ell creu que també van sortir de Barcelona.
7: Hosti.
10: Sí, que hi va haver gent d'aquí que també va participar en això.
0: Quin mal rotllo. És de les coses més esgarrifoses que ens has explicat mai. Mira que fa temps que ens expliques coses esgarrifoses.
10: Sí, perquè jo que he cobert algunes coses greus, diguéssim, a les guerres pot parlar de safaris, per exemple, ara, amb els drons, quan hi ha gent acumulada en una parada, si els drons van a per aquesta gent, d'això se'n diu safari. Però són soldats els que estan activant aquests drons. És a dir, hi ha gent que està dintre la guerra i tenen... Aquí estem parlant de gent que està vivint amb diners a zones acomodades i que el cos els hi demana participar en una cosa així.
0: Verge Maria, doncs, evidentment, escoltarem tot el Catalunya Unit amb interès, però amb especial atenció a aquesta entrevista, que em sembla que encara ens deixarà més mal cos del que ja tenim ara. En tot cas,
10: temo que sí.
0: Tots a formar a les 9, Catalunya Unit, amb el Manel Elias. Gràcies, Manel.
10: Gràcies a vosaltres.
11: Els embotits Raül de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
9: A veure, per parts, que tenim molta teca. Primer de tot, els amics de Raül de Vinyó, ja sabeu, és dilluns, la raça rústica de Port de Casa Nostra us regala un pack d'espatlla acurada llescada perquè el pugueu gaudir durant un bon àpat de pa amb tomàquet. El primer que truqui al 93-201-7474. Això, per una banda, que això
0: no,
9: ja ho tenim.
0: Que no pari la tòmbola. Capítol 2.
9: Capítol 2 és el de la festa dels 10 anys, però aquí esperem, separem perquè li donem marge a la Núria que agafi.
0: Ten raó.
9: I si et sembla, mentrestant, t'explico que l'Europa ja té nou entrenador. Veus? Explicàvem al principi del programa que Josep Maria Gené ha deixat de ser entrenador de l'Europa. Han fitxat Luis Blanco, que havia entrenat l'Atlètic Balears i va estar a l'Espanyol també durant força anys. I algun partit del primer equip de l'Espanyol,
0: sí, fins i tot. Crec que aquell any que va passar Rufete, Abelardo...
9: Exacte,
0: jo diria que sí. Però més previ... aquí potser m'equivoco. Em sona que també tenia passat el femení de l'Espanyol i per descomptat el futbol base segur, perquè havia estat entrenant
9: el filial, segon entrenador del primer equip en el darrer ascens a primera, va arribar a dirigir partits, com dèiem, a primera divisió. Luis Blanco, que estarà acompanyat a la banqueta per Alberto González, que era tècnic ajudant ja de l'anterior etapa i ara torna, després d'uns mesos fora del club, o torna ara de...
0: Sí, era assistent de Dai?
7: Sí, i era el que responia a vegades les entrevistes quan a Dai encara no tenia el títol d'entrenador, que va portar molta cua.
0: D'acord.
9: Doncs exjugador i extècnic escapolat, doncs torna a ser-hi.
0: Que tinguin més sort que Jané, que només havia sumat un punt en quatre jornades.
9: D'acord. I, si vols, ara sí, festa dels 10 anys?
0: Sí, o... això o fem food? fem futbol.
9: Fem futbol, si et sembla, com vulguis. Va, anem per Fem Futbol, perquè, venga, recomanació
0: perla,
9: diària.
0: Perla.
9: Torna la temporada del Fem Futbol, tercera temporada, i efectivament parlem d'una perla, una jove perla de la Masia.
0: Què rius,
8: Anna? No, estic gaudint molt aquesta secció.
9: Ens sentireu a parlar.
0: Estic improvisant i ens està sortint bastant malament. Però...
9: No, ens està sortint malament.
0: Sí? Sí.
9: Ens sentireu a parlar, perquè es tracta de Maisa Baja, que és filla... tu recordaràs un futbolista del Màlaga, tu per, et dic a tu perquè tu tens bona memòria, del Màlaga dels anys... última vegada potser que havien estat a primera, 2009, 2008, 2009... Bé, era futbolista del Màlaga, va ser durant un parell de temporades, Nabil Baja.
0: Ah, estava pensant, no, si no, sí, em dius
9: Nabil,
0: el nom...
9: Nabil Baja. I després sí, va jugar també el Sabadell.
0: Doncs, mira, doncs no, el recordo al Màlaga, no al
9: Un parell de temporades al Sabadell, quan va estar també a segona divisió.
0: Va tenir una època, fotia gols com a xurros.
9: Nabil?
0: Sí.
9: Sí, de fet, en té un que el va marcar als 11 segons. Però bé, parlem de la seva filla, no de Nabil Baja. Nabil Baja, que és actual seleccionador sub-17 del Marroc. Doncs té dos fills, tots dos molt bons. El noi juga a l'Olímpic de Marsella, té 17 anys, és a dir, juga encara filial. I la noia o nena té 15 anys i ha debutat amb el primer equip del Barça, ara fa unes jornades, es va convertir en la jugadora més precoç en debutar a la Lliga F amb el Barça, i parlem d'ella, de com va fitxar pel Barça, de com la veuen, és davantera centre, ara mateix Payor no té relleu, i per tant potser que tingui minuts aquesta mateixa temporada ja en aquesta posició. De fet, n'està tenint de moment poquets, però veurem si amb el pas dels mesos en té més. Tant el club com l'entorn volen anar amb molta calma, però és una jugadora que amb 15 anys té un físic imponent. Tu la veus i diries que en té 18.
12: I les qualitats...
9: Veus, sí, la gema a la vista, molt bona, oi?
12: Molt bona.
0: Sí, no.
9: Doncs una assenyalada.
0: No passa mai això, però no estem venent fum, eh? És una perla de veritat.
12: És de veritat.
9: No, si el Fem Futbol en parlem... T'haig de dir una cosa, el Fem Futbol vam parlar d'ell ara fa un any. Quan tenia 14 del Mundial Sub-17 va ser una de les destacades del Marroc, i ja saps que això, ja el Fem Futbol ho toquem tot.
0: Amb 14 va ser destacada al
9: Sub-17. Al Mundial Sub-17. Sí, sí, és que és això, que amb 14 ens explicava l'Andrea Ors, que va estar en aquest Mundial, que ella la veia i va preguntar, però quina edat té? Aquesta noia té 20 anys. I va dir, no, si és que en té menys. Van canviar la regulació perquè hi pogués anar. Però vaja, de tot això en parlem al primer capítol d'aquesta temporada del Fem Futbol, on també repassem com ha quedat configurada la plantilla del Barça, que finalment no han fitxat cap lateral, i de l'incert retorn d'Aitana, que no trigarem a veure. Aitana Bonmatí, que s'està recuperant, recordem.
0: Bé, semblen les obres de la Seu, perquè recuperada en teoria ja estava al final de temporada,
9: sí, però
0: després...
9: El tema és que va jugar infiltrada, allò ho va pagar durant l'estiu, i ara està seguint un treball específic. En principi no trigarem a veure-la.
0: Doncs ja va bé, perquè aquesta setmana, com sabeu, torna la Champions, dimecres el Barça a París, en directe aquí a Catalunya Ràdio a la TDG, i abans demà parlarem amb Cata Coll, la portera del Barça, amb qui ja sabeu que sempre ens ve molt de gust parlar. I jo crec que ara ja s'hi ha arribat el moment, perquè el nostre oient que volia anar a la festa dels 10 anys truqui, no?
9: Exacte. Una entrada doble pel primer que truqui al 932017474. La Núria agraïda perquè li hem deixat prou espai entre trucada i trucada. I, per tant, el primer que truqui podrà venir a aquesta festa dels anys, que ja és, així és la setmana vinent.
0: Falten 8 dies. Dia 29, Museu d'Història de Catalunya. Si voleu anar-hi, parleu amb la de la Fuente. Nosaltres, mentrestant, obrim el laboratori.
11: Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa. Torque Lab.
0: Aparquem els shows de Mourinho, les polèmiques del derbi madrileny, i ja hem preguntat a la Gemma i al Dani pel nivell del Barça-Sevilla. Ara volem centrar-ho en una figura que no us sonarà nova, perquè tota la temporada que en parlem, però Ricard Torquemada, bona tarda.
13: Bona tarda.
0: L'exhibició de Rafinha en aquest inici de temporada a la posició de davanter centre, al teu parer, el converteix en el millor nou del moment?
13: Home, seria lleig que digués que no després del que vaig dir
12: dissabte a la TDT.
0: Pots haver reflexionat.
12: I vols dir que hagi refredat la meva emoció,
8: que sigui suplent, que jugui Gabriel Jesús, s'ha de vendre...
0: No sé si eres tu mateix que ho comentaves, i jo fa molts dies que ho penso, Ancelotti, que no té un nou amb cara i ulls, a mi em sorprendria molt que no el faci jugar de nou en aquesta convocatòria.
12: És una de les incògnites, tot i que no crec que els tests d'Austràlia i Índia siguin concloents, però vaja, que s'ha trobat un nou que el Brasil no tenia, no sabia ben bé
0: ja, però,
12: fa anys jugar.
0: Però si el vol posar posar més endavant, igual que Flick va començar posant-lo a Basilea en un amistós, si Ancelotti vol tirar per aquí, l'haurà de posar contra la Índia.
8: No és el mateix ser el nou amb el joc del Barça,
0: no,
8: que pugui ser les boles que pugui rebre Rafinha amb el Brasil d'Ancelotti.
0: Ho dic en el sentit que el Brasil ja fa uns quants anys que no té un nou indiscutible. Ha provat diverses... El Brasil, amb tot el carinyo, ha jugat amb Richarlison de nou en un mundial.
12: Igor Thiago...

0: 9 i un 10 alhora, però Harry Kane no pot tenir la presència i la pressió que té Rafinha, ha de regular més els esforços. Haaland és el millor rematador probablement del món i et converteix qualsevol acció en una oportunitat de gol quan participa a l'àrea. És veritat que té molt d'entusiasme en la pressió, però no és capaç de venir a jugar com ve a jugar Rafinha o d'interpretar el futbol com una part més combinativa, encara que Rafinha no sigui delicat. En espai reduït pot arribar a descarregar, sap quan venir i a treure centrals per tornar a atacar l'espai, perquè ha jugat sempre en una segona línia, no la primera línia com Haaland. I parlo d'aquests dos perquè probablement serien les figures més simbòliques del que són els millors nous del món. Rafinha és el millor nou del món a la pressió, encara que ho va ser un dia Gabriel Jesús, com vau recordar-li a l'entrevista. I ara mateix
1: el millor davanter defensa.
0: Exacte, i el registre rematador, golejador de Rafinha ara és a l'alçada dels millors, no? Els números del laboratori, 19 rematades entre els tres pals, dues al pal i una fora, al camp del Llevant, que toca un defensa de 22 rematades. Això jo crec que aquests registres no els pot marcar ningú. Ja no vaig als gols, ja vaig, diríem, a les finalitzacions i a tot el que aporta col·lectivament.
2: I a mi em té fascinada, perdona, molt, molt curt, Ricard, els moviments de dins l'àrea de Rafinha.
1: És que això t'anava a dir.
2: Que haurien de ser, no? Si jugues de nou, és normal.
1: En espai reduït no podem esperar meravelles de Rafinha, però està fent coses
2: el segon gol del Sevilla,
1: el
2: no?
1: El gol aquell del Feyenoord, que fa una finta i hi ha dos tios que van per terra i els deixa clavats. El primer del Sevilla l'altre dia, Sant Canté encara l'està buscant en el 0, en l'1-1.
0: I com diu la Gemma, el segon del Sevilla perquè ell és a l'esquena del central. Sí, és que és a l'esquena, és a l'ombra. I ell veu que la pilota quedarà curta perquè la centrada de Lamine Yamal és amb la dreta i és suau i ràpidament anticipa, guanya la posició, gira el coll i remata picat. O sigui, com si tota la vida hagués fet aquest moviment. Perquè potser el tercer és més d'una desmarcada profunda que diríem que dominen millor el moment de la desmarcada perquè sempre ha aparegut de la segona línia. El primer, jo crec que la desmarcada és bona, però la finalització és de nou amb dos tocs, com deies, elimina un rival, i amb la dreta, que és la maldestra, la clava, i el de cap és de 9-9. O sigui que s'ha adaptat tan còmodament al registre. Jo no sé si havia, crec que vam fer un torquelap a l'inici sobre Rafinha 9 i jo deia...
1: És que de Rafinha amenaço a en fer-ne uns quants, perquè la veritat és que...
3: Amenaça ell amb la temporada que està fent.
1: Clar, intentes... Dissabte em vaig posar molt pesat amb Rodri, i intentes parlar molt de Rodri, però és que el que està fent Rafinha és una barbaritat. Llavors n'haurem de continuar fent capítols.
0: A l'agost parlàvem de la necessitat que ell estigués convençut, que era vital. O sigui, que ell es creiés la posició del nou, que es sentís recompensat i reforçat per les actuacions. Perquè el partit de Basilea jo crec que és un partit molt significatiu. Ell juga la primera part de nou i no se sent còmode, no hi participa. Té una mica aquell punt, a vegades, que tenia Rafinha en l'època trista, diríem, on no acabava de sentir-se a gust, i a la segona part Flick el situa a la posició natural i és el protagonista de la segona part, crec que fa un gol, fa algunes actuacions de mèrit. Aquell partit convida a pensar que Rafinha digués, és que no fem proves, escolta'm, jo jugo aquí i aquí és on he estat el Rafinha definitiu. Per això era molt important que ell digués, no, accepto el repte, i em convenço que puc ser un bon nou. La predisposició per acceptar segons quins encàrrecs a la vida, ja no en el futbol, són vitals per saber explorar les possibilitats reals. I, clar, en aquest sentit, no sé si hi ha alguna cosa més que matrícula d'honor, cum laude, probablement és per Flick, perquè deu estar a casa, però vaja, amb un somriure permanent, perquè ningú, jo crec que ni ell ni Rafinha podien imaginar això. No pel que significa pel Barça, el que significa per Rafinha, i que el que significa per l'equip tenir un nou que ja, amb el crèdit que ha aconseguit, té una tirada llarga, perquè ara Rafinha, com li va passar amb Dembélé va començar a fer gols de nou, i va haver un dia que Luis Enrique va dir, ara el que em costa és dir-li que no jugui de nou, perquè ha descobert el gol, i ara, clar, se sent en un nivell de categoria i d'autoritat que no havia sentit mai com a extrem. Jo crec que és el punt on és Rafinha ara.
1: Deixa'm dir que el Marcos López

0: Avui absent però habitual dels dilluns, avui publica el periòdico una peça que es diu Una metamorfosi en 34 dies, i a part de comptar els dies, que no ho havien fet els altres...
1: Això explica, ho fa molt el Marcos.
0: Sí, explica que la conversa on Flick li va preguntar a Rafinha si es veia de nou va ser justament el dia abans del partit de Basilea, el 16 d'agost, i jo recordo que vaig veure aquell partit i crec que en van parlar Ricard i no ens va convèncer gens. Però, no. Vaja, en 34 dies...
2: Jo crec que ni a ell,
0: Segurament,
2: o sigui,
0: no?
2: Jo estic segur que ell va dubtar, perquè va ser com les dues cares, la primera part i la segona, el futur i el present. I algú podria haver tingut la temptació de dir-li a Flick, escolta'm, busquen un altre, no? Però com que està en aquesta situació també de responsabilitat com a capità, jo crec que això el hauria ajudat a dir, escolta'm, si em necessites aquí, anem per aquest camí.
3: Estava pensant dues coses. Primer, hi ha una part de mi que pensa, sort que no hem fitxat Julián, perquè llavors no podríem estar veient això, però una altra part de mi pensa, potser si fitxem Julián, també Julián fot 14 gols.
4: Julián aleshores jugaria a la banda.
3: Sí, no, o Julián de nou potser portaria 14 gols, ara, amb la forma de jugar al Barça.
0: Julián faria més gols que els que fa l'Atlètic de Madrid.
3: Però no tants com Rafinha.
0: És segur, però és que el que està fent Rafinha, jo crec que és insuperable.
4: És que és possible que Rafinha, l'any que va fer 34 gols, és partint des de la banda, és a dir, que tal com està jugant el Barça, potser no em portaria, que em porta, que són 14?
0: 12 a la Lliga i 14
4: total. No portaria 14, potser em portaria 10.
5: És que Ferran Torres...
4: I afegeixes els de Julián.
5: Ferran Torres crec que l'any passat en marca 21.
4: En total,
5: en tota la temporada, per tant. Sí, sí. És que Rafinha, amb dos partits més o tres, és capaç de marcar-me ja 21.
2: I compte, ara que diu la Gemma el nom de Ferran, compta amb els números de Ferran, perquè viu a París.
0: Va tornar a marcar.
2: I perquè Rafinha està al nivell que està, però imagina't
4: si
2: que...
4: Si no el trobaríem a faltar, no?
2: Imagina't el debat si el Barça no troba el nou Rafinha, no funciona i Ferran va fer gols a París. O sigui, el futbol a vegades té aquests components que canvien l'estat d'ànim.
4: No està sent titular, oi, Ricard?
2: Va rotant. Però roten gairebé tots, Dembélé, Kvaratskhelia, no, encara no hi ha hagut continuïtat amb el trident d'atac, perquè som al mes de setembre i Luis Enrique jo crec que ara mateix reparteix minuts. Ara bé, dels de dalt, el que està amb millor rendiment amb diferència és ell,
3: I l'altre és que si Ancelotti el posa de nou, serà la segona vegada que Flick, no vull dir eduqui, però ensenyi el camí al seleccionador, perquè Pedri era mitja punta per De La Fuente, li va dir que, escolta, que aquest tio pot ser el millor mig centre o el millor migcampista creatiu del món, i ara amb Rafinha potser està descobrint també la llum Ancelotti gràcies a Hansi Flick.
2: Què deu estar pensant això... Carleto? Carleto trucarà a Hansi o no?
3: No té pinta, però, no?
0: Si no ho fa serà perquè li fa pal i perquè ell ja...
3: Li és igual tot.
0: Sí. És que
3: li rellisca.
0: A mi Ancelotti ja fa molt temps que em fa pinta de que està tot tornada de tot, i escolta'm, el palmarès que té com per no estar-ho, i quan ja dius, ara em jubilaria, no? Vol venir a fer de seleccionador?
4: Escolta, doncs... Però és que Ancelotti, ja quan va arribar al Madrid, estava de tornada.
5: Sí, i la Rosa pensa les últimes temporades del Madrid.
3: Estava a l'Everton,
0: Sí, tranquil. Però escolta, no li va anar gens malament.
3: No.
0: En fi, jo prefereixo tenir-lo a Brasil que al Madrid, tal com estan les coses. Ricard, abraçada, gràcies.
2: A tothom, adeu.
0: No hem fet el laboratori sobre Rodri, però m'imagino que esteu igual d'impressionats. Jo em vaig quedar amb la sensació dissabte que Rafinha era indiscutiblement el millor del partit, però que sense la primera part de Rodri no hauries guanyat el partit.
5: És que la jugada de Rodri, com posa el peu defensivament en aquella acció que l'Ivakovic també es torna boig celebrant-ho, perquè evidentment és d'un nivell altíssim. Però clar, és que has fitxat un altre migcampista que a priori no necessitaves, però que és, jo crec, el més a prop que Hansi Flick estigui de molt a gespa. És a dir, entén perfectament el que s'ha de jugar, el tempo, el ritme, defensivament t'ajuda molt més que els últims migcampistes que ha tingut el Barça. És espectacular. És també de lo més a prop que he vist a Sergio Busquets a tornar al Barça. És increïble.
3: Per mi, l'únic que li falta, si ens poséssim, és una mica més d'aquelles arrencades que feia que potser no ho veurem mai al Barça. Una cavalcada de dir, agafo la bola, me'n vaig fins a la frontal i foto una gardela a l'escaire. Això tampoc ho feia cada dia, el City, però ho feia de tant en tant.
0: Jo crec que és a més d'arribar i xutar, que no pas de... però...
3: Ara, sobretot, és defensiva. O sigui, per mi, el 100% de l'exhibició va ser defensiva. Sí, ara, sí, clar, sí. Quina exhibició. Et dona la vida.
0: Bé, tampoc no sé si el físic de Rodri és aquell físic esplendorós d'abans de la lesió, però amb el que té ara va sobrat per anar impartint
5: magisteri. I una llibertat als altres. A Pedri potser fa alguna d'aquestes cavalcades.
0: Jo continuo pensant que el més feliç de l'arribada de Rodri és Pedri, tot i que no ha començat especialment brillant la temporada, però vaja, ja tindrem temps. Va, que hem d'escoltar les vostres opinions. Hola, Sonia Olear, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Avui preguntàvem a la nostra audiència quina lliga us imagineu, el Barça sense rival o el Madrid revifarà?
1: Doncs el Madrid sense rival, el Barça sense rival 53%, el Madrid revifarà 47%. Ah. Sí, està la cosa igualadeta.
0: Hi ha una prudència...
5: Però això sempre, Sí, no, amb els aficionats del Barça.
0: És sa desconfiar del Madrid. Però és que el que estem veient en aquest inici de temporada és molt contundent,
5: sí.
0: Molt més que 6 punts.
3: El meu vot és el Barça no tindrà rival.
0: Així m'agrada.
3: Aquest és el meu vot.
5: Jo sóc de prudència, mica.
0: Molt bé, doncs està perfectament representada la nostra audiència a la taula d'avui.
1: El Josep, per exemple, diu el Madrid revifarà o el faran revifar i el Barça passarà per mals moments. L'Alfonso diu no serà tan fàcil encara que el Barça és superior com a equip i fa més bon joc, el Madrid revifarà entre queixes arbitrals, rodes de premsa esperpèntiques, competirà, té bon equip, encara que només sigui per les individualitats, competirà el Madrid fins al final. El Damià diu el Barça la guanyarà de carrer, molt dubto que es mengi els torrons i l'Atlético no és prou equip per estar a dalt tot l'any i almenys quedarà a 12 punts del Barça. El culer del sud diu a Madrid no revifarà fins que arribi un nou president que entengui el futbol actual. Florentino creu que per guanyar títols...
0: Acabar de guanyar les eleccions.
1: Només cal fitxar grans estrelles i fer que corri. La seva fórmula està totalment obsoleta. El Víctor diu, el Madrid és el Madrid i donarà guerra, però no podrà amb aquest Barça, és massa equip. O el Masdeu diu, les lesions i els estats de forma durant la temporada marcaran la diferència, però fa tota la pinta de que la tornarà a guanyar el Barça perquè enguany tenim un equip de nivell mundial consolidat, idea de joc clara i també consolidada i bona profunditat de plantilla.
0: Fa pinta, és evident que hi haurà alts i baixos i que no podrem veure aquesta versió del Barça als 10 mesos de temporada, però vaja, fa difícil imaginar per on el Madrid pot assolir el nivell del Barça i plantar-li cara. Veurem. Per això la Lliga és llarga i tindrem temps per tot. Gràcies, Sònia.
1: Adeu.
0: Abans de tancar la plana blaugrana, si us pensàveu que marxaríeu d'aquí només parlant de Mourinho i de les meravelles futbolístiques...
3: Assemblea?
0: Ha vingut... com has llegit el pensament?
3: No.
0: Ha vingut la principal prescriptora de causes feixugues, Laia Tudel, bona tarda.
6: Què tal, com estem?
0: A repassar-nos...
6: Deixa'm que abans us resolgui un dubte existencial pràcticament que teníeu.
3: La impressora. Ah, sí?
6: Sí. El Barça no viatja amb impressora.
3: Oh, quina errada. I ningú ha dit a l'assemblea...
0: Em sembla una negligència.
3: Ningú s'ha queixat a l'assemblea de que no porta ni impressora.
6: No, perquè no havia passat encara tot això del Madrid, sinó jo crec que ara exigiran...
0: No viatgem amb impressora. Demà preguntarem a l'Espanyol a veure si hi ha més sort. Jo trobo intolerable no viatjar amb una impressora. No fos cas que li arrenquin el turmell a la mini i no ho puguem ensenyar a la sala de premsa.
6: Ells fan servir la impressora que hi ha als camps,
0: No
5: m'imagino que ens hi flic, que sortint en roda de premsa...
0: Estem a 2026. Si et vols queixar institucionalment, fot un tuit amb la imatge.
7: I una tablet, perquè els equips tècnics eren amb un tablet.
6: Això també queda una mica més... Quan ensenyes una imatge i una càmera agafa una imatge del mòbil, s'acaba de veure bé, molt millor damunt d'un
0: ull.
6: Això no falla.
0: Molt bé, doncs ell...
7: La primera etapa, Mourinho no va sortir com amb aquell full ple de rades.
0: Sí.
6: Però no es veia, no el va ensenyar. Després sí que algú va ensenyar. No me'n recordo.
0: Bé, jo la veritat és que ara dormiré més tranquil. No hauria pogut acabar la jornada i menys el programa sense saber que el Barça no viatja amb impressora.
6: Que potser a partir d'ara ho farà.
0: Bé, no se sap mai per on et pot atacar l'enemic. Jo per prudència la duria. Laia, què hem de saber per la gent que no va estar pendent de l'assemblea, les 10 hores d'assemblea de dissabte.
6: Roger Arbosa, que sí.
0: Sí, Roger Arbosa, sí, tantíssim. Però la resta dels éssers humans, fins i tot els compromissaris del Barça, no. Què ens deixa aquesta assemblea?
6: A veure, d'entrada, que les obres de l'Espai Barça pugen fins a 1.800 milions d'euros perquè es va aprovar, com ja es podia esperar, els 300 milions d'ampliació de finançament, però que aquests 1.800 milions d'euros de finançament per fer les obres al Camp Nou i l'Espai Barça no inclou el Palau Blaugrana. És una qüestió que fins ara havíem posat sobre la taula i havíem explicat, però ara el Barça ja ho ha dit públicament i ha reconegut a 2026, setembre de 2026, que no inclou el Palau Blaugrana. Recordeu que es va aprovar quan es va aprovar fer totes les obres, van dir que el Palau costaria uns 400 milions d'euros. Doncs bé, això no s'inclou. Què passarà amb el Palau? Que es buscarà una fórmula perquè no impliqui més inversió pel Barça. És a dir, busquen un inversor que faci les obres i un altre que exploti l'ús del Palau durant un llarg període de temps. Això ho podríem traduir en que això va per llarg, el tema del Palau, perquè encara no s'hi han posat. Llavors, jo només vinc a recordar, sobretot, dues dates amb tot
0: això. A veure, no.
6: De la cronologia de com ha anat tot això al Palau, perquè n'hem parlat moltíssim i dels diners. Al maig del 23 va haver-hi aquella gran roda de premsa per explicar el finançament dels 1.450 milions d'euros, Eduard Romeu, Maribel Meléndez, i allà es va explicar que 1.150 milions eren pel Camp Nou, i que 300 milions, els que quedaven, era per contingències i també pel Palau. I allò, recordo els periodistes preguntant, repreguntant, perquè no
0: ens entrava. En aquest moment hi havia, o com a mínim es bombaven la convicció que amb el calaix de contingències i que abria el Palau, que ja sonava estrany.
6: És que era molt... Mira, de fet, escoltem Maribel Meléndez com ho va explicar aquest maig del 23.
8: Recordeu que quan vam aprovar el referèndum vam dir que estaríem 400 milions per lo que seria Palau i Petit Palau, 900 milions crec recordar per al Spotify Camp Nou, més crec que eren 150 per al campus. Per tant, no estaven inclosos amb aquestes xifres d'inversió els interessos, que és el que avui sí que estem considerant dintre dels 1.500 de finançament. Per tant, diríem que amb aquests diners d'interessos més els diners de contingències ens dona l'espai suficient per al Palau, que és el que estem... Per tant, no hem esgotat la capacitat d'inversió amb el Palau.
6: Aquestes explicacions ja no ens van convèncer en aquell moment, però insistim que llavors ens van dir que sí, que el Palau hi entrava. Bé, 3 anys i mig després ja sabem perquè no enteníem els números i era perquè no estaven ben fets en aquell moment o no ens els van explicar perquè el Palau no entrava. Quan van demanar aquests 1.450 milions, ja sabia el Barça que demanarien una ampliació de finançament. No entrarem gaire en detall, però vaja, bàsicament, pel que sabem, perquè el pressupost es va fer sobre un projecte bàsic d'obra i després faltava l'executiu. L'executiu hauria trigat molt més a fer-se, haurien començat les obres més tard, i això sempre, doncs, hi ha desviacions que hauria augmentat el pressupost. Però vaja, això ho deixem amb un asterisc a banda. L'altre punt d'aquesta cronologia del Palau, clau, va ser el juliol del 2024, quan Josep Cubells va parlar de quan posarien la primera pedra del Palau. Juliol de 2024.
3: Oh, gairebé. Més o menys.
0: Sí, ho podrien haver dit, 1924.
6: Sí. 2024.
9: La idea és posar la primera pedra del nou Palau l'any vinent, ja seria cap al mes de febrer. Esperem, doncs, que el 2027 doncs el podem, doncs, ja inaugurar.
3: Bé. Sí, febrer del 25, era?
6: Febrer del 25, primera pedra, el 2000...
7: 2020. Aquest gener ja l'inauguraven, no?
6: Sí, bé, doncs sí. no ha anat com s'esperava clarament el Barça, jo, el tema del Palau.
0: És que és tan evident que el Palau és una qüestió secundària que ho entenc, perquè el que farà sobreviure el club econòmicament és el Camp Nou funcionant a prerendiment, que és molt més fàcil dir les coses pel seu nom. Senyors, l'estadi costarà un autèntic disbarat, la desviació...
6: El doble del que van dir.
0: Clar. Si l'estadi havia de costar 1.100 i anem per 1.800 només per l'estadi, la desviació és colossal.
7: Però, això que el Barça agafa la companyia més barata, no?
6: Sí, imagina't.
0: Ja, aquesta
6: imagina't.
0: Serà l'altra, sí, sí. Jo no entenc quina necessitat hi ha, perquè el client habitual del Palau té tota la raó d'estar encabronat, perquè li han estat prenent el pèl.
7: No hi ha una altra manera de dir-ho. El que passa que fins i tot el Barça estant a l'Eurolliga, no sé si podies però, dir Sònia, de manera crua i clara, miri, no tenim projecte juga...
0: El Barça, jo crec, no voldria mentir, però és fàcil que faci 15 anys que està jugant amb una moratòria.
7: Sí, sí, de l'Eurolliga, sí, sí.
0: Per tant, ja no vindrà d'aquí. L'Eurolliga no fotrà fora el Barça pel pavelló, encara que juguessin al Picadero. Però bé, jo crec que no cal perdre-li el número a la gent. Què més,
6: però Laia? Tot i així, tot i aquestes petites contradiccions que hi ha amb el tema Palau, van aprovar els socis per amplíssima majoria els 300 milions d'ampliació, l'exercici econòmic, el pressupost de l'any que ve, la ratificació de la Junta, tot, però compte amb Babylon Park.
0: Els cavallitos?
6: Compte amb Babylon Park perquè va ser la votació que més vots en contra va recollir.
0: Però qui pot votar en contra d'uns cavallitos?
6: No, a veure, Babylon Park van votar 252 a favor, 158 en contra. La resta, doncs, no arribava, no superava els 60 vots en contra, la resta de votacions, eh? Aquí va haver-hi moltes preguntes, també a Mohana, amb l'altre acord de patrocini que van presentar, per, sobretot amb Babylon, l'origen que un dels seus fundadors era d'Israel, aquí la gent va preguntar que per quina necessitat hi havia, no, de vincular la imatge a Barça amb Israel i també amb els Emirats Àrabs per l'acord d'Ohana, i que bé, que aquest tema del parc recreatiu barra parc d'atraccions, que va insistir molt Ferran Olivier a dir que no era un parc d'atraccions, que només era...
0: No, eren uns cavallitos.
6: No, menys, jo crec que ho anem rebaixant més costa. Jo crec que, no sé, no et vull decebre, però...
3: Un ping-pong allà...
6: Són videojocs i...
3: A veure... Una màquina arcade i un...
0: L'Arnau allà amb el Mickey Mouse...
3: Però és que quan diu parc d'atraccions jo espero una muntanya russa...
0: Però això era evident que no.
3: Però no...
6: Bé, no, però estarà bé, serà un centre lúdic, no? Bé, farem un programa igual. Farem el programa des d'allà, igual.
3: Sí, sí, sí.
6: No, 100, que sí, que...
0: 100 milions d'ecos, no?
6: Sí.
3: Faràs un programa muntat en un cavallito o no?
0: Sí, el que calgui. El que calgui. Jo, sí, el dia que s'inaugurin els cavallitos, jo estaré allà. No sé, potser ja no estic dirigint al costa, però seré allà. Això no n'hi ha cap mena de dubte.
6: I després una qüestió més esportiva, que Deco, quan va fer la presentació que fa sempre de balanç de mercat, doncs va aprofitar i diu, ja que sóc aquí, aprofito i, escolta, tres renovacions pràcticament enllestides, Rafinha fins al 2030, Marc Bernal fins al 2031 i Xavi Espar també fins al 2030, renovats aquesta setmana, en principi s'han d'acabar de tancar.
0: Doncs molt bé, el capità que en alguns moments ai, que voldrà marxar, sembla que, vaja, sembla no, ho ha dit ell, que vol continuar fins al 31?
6: 30, Rafinha 30.
0: 30, per tant...
5: 3. Tindrà 33, 34...
0: Sí, ara ja té el... Sí, sí. Ell va dir que amb l'anterior renovació, que crec que arribava fins al 28, passava dels 30, perquè tenia dubtes sobre el seu físic, però...
6: Ara té 29, cap a 30.
5: És
6: no?
5: El desembre. El desembre
6: sí,
5: fas 30.
6: Sí, perquè Rodri va dir això del veig sí, i flipo que tingui la meva edat.
0: Sí que se'ns anirem a 33. Sí. Vaja, tal com està. I creuem els dits perquè la temporada passada no va anar gaire bé, Rafinha, no hem de patir pel físic. En fi, tot bones notícies, renovacions i cavallitos. I una...
3: impressora. I que vull dir que no tenim impressora, vull dir que està resolt el tema aquest.
0: Això és, a més, és...
3: Per mi és el titular.
0: Sí, sí, breaking news. Laia Tudel, gràcies.
6: Adéu-siau.
0: I gràcies també a la Gemma Mallorca i al Dani Sanabra.
6: A vosaltres.
0: Adeu, anar-vos-en en pau. Nosaltres farem una pausa i on no hi ha gaire pau és a l'Espanyol. Hi ha un cert mal rotllo, ara en parlem.
10: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
11: Per tu, que sempre et deixes alguna cosa que havies de comprar, i per tu, que un capritx de més no et pots estalviar. Gaudeix a Caprabo del suavitzant blau Eroski, ampolla 80 dosis per 1,80 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
12: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
13: Reviu els himnes del pop-rock català com no els has sentit mai. Alfred García i Marion Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
14: S'acaba l'estiu i ja trobo a faltar la nostra cita dels dissabtes a la nit. Tant de temps dient-li costum i ara m'adono que en realitat és una relació estable.
15: Ja m'ha escampat prou la boira. Ens veiem a Col·lapse ben aviat. Anem per feina.
16: Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit, estrena de la nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
17: Com et dius?
18: Ferran Adrià.
17: Quina és la teva experiència com a cuiner?
18: Has estat a alguna escola?
17: Has tingut algun mestre?
18: Això és una altra lliga.
17: Això són dos estrelles Michelin.
16: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
19: Estàs posant a tots al límit.
20: Tendreu tots mal.
16: Gènesi. Avui a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: A Catalunya Ràdio, tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
1: No puc dir res. Hem fet un partit espantós. Ens ha posat de cara en una situació que teníem molt bona per guanyar, i a partir d'aquest moment, pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac, i tot el que podíem fer, pues hem fet un partit, pues jo crec que el pitjor des de que estic a l'Espanyol, i no hi ha més a dir. Demanar disculpes a l'afició, que ara no val una merda, la veritat.
2: Aquest és Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, dient les coses tal com són, o tal com ell les veu. Clar i català, l'Espanyol divendres va perdre contra l'Elx, un partit difícil d'explicar, en què l'equip valencià es va quedar amb 10 per una expulsió tot just al minut 5 de partit, i després l'Espanyol no només no va aconseguir guanyar, sinó que va anar absolutament a remolc del partit i el va acabar perdent per 1-3, cosa que fa que l'equip blanquiblau arribi a l'aturada fora de les posicions de descens, en 15a posició, però a 2 punts de la zona perillosa. Àngel Morales, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: A veure, començo pel partit. Deia el Manolo, el pitjor de la meva etapa a l'Espanyol, vaja, en les coordenades del partit, jugant 11 contra 10, 85 minuts, perdent-lo per 1-3, i amb sensació gairebé en cap moment de poder-lo aixecar, estaríem d'acord, eh?
3: Sí, a més jo vaig tenir la sort de veure el partit a l'estadi. Era el primer partit que veia en directe, no per la tele, que es veuen evidentment moltes més coses, i la veritat és que tot es va posar de cara, i però ja es veia des del principi que l'equip no rutllava del tot. A nivell físic l'Elx va ser molt superior, tot i jugar amb un de menys tot el partit, i la veritat és que els que estàvem al camp doncs costava entendre què passava sobre la gespa, no? Perquè veies els jugadors, ja et dic, amb un punt menys de velocitat respecte als jugadors de l'Elx, una miqueta a vegades doncs, de passotisme, no? que és difícil d'entendre tal com es va posar el partit, i poder haver arribat a aquesta aturada doncs, amb 10 punts i amb la tranquil·litat que dona la situació. Però bueno, com va recolzar el míster, jo no sé si el pitjor partit, però sí dels pitjors partits, i que va fer que un equip que venia de fer només 2 punts doncs et passés per sobre, i potser fins i tot el marcador es quedés curt, perdona.
4: És cert que les sensacions no van ser bones, Àngel, però l'Espanyol marxa això a l'aturada amb 7 punts, 2 per sobre del descens, havent fet algun bon partit i algun altre doncs bastant més irregular o dolent directament, com el de divendres passat. Però, clar, venint de la temporada passada, no sé si això és el que està pagant ara a Manolo a l'entorn, perquè noto jo com a mínim cert nerviosisme al voltant de la seva figura quan tot just això acaba de començar.
3: Sí, totalment. Evidentment que ja en relació amb l'entorn, doncs Manolo ha començat la temporada en negatiu, no? És que un xico hagués començat ell en la seva lliga particular per una sanció doncs amb menys 10 punts, uh-huh. i la gent té molt fresc la segona volta de la temporada passada, i com que aquesta temporada, encara que només portem 7 partits i amb aquesta aturada tan llarga de 3 setmanes, doncs no s'ha arribat en unes condicions o en una posició, una classificació més còmoda, doncs evidentment doncs aquestes veus que ja demanaven el cap de Manolo al final de la temporada passada, doncs ho demanen ara, encara que sembla que des del club de moment no es farà res.
2: No, de fet el Sergi Andreu ha estat preguntant en les últimes hores, i a dins del club hi ha enfadament per la imatge dels dos últims partits, però hi ha tranquil·litat i no es contempla cap decisió sobre el futur de l'entrenador en la situació actual. I és que d'altra banda, Àngel, jo crec que no tindria sentit haver mantingut Manolo amb la ratxa horrorosa de la temporada passada, repensar-t'ho a l'estiu i ratificar-li la confiança, i ara per un parell de partits que certament fan mala impressió carregar-te'l.
3: Sí, evidentment. Sí. Si havies de prendre alguna decisió, era al final de la temporada passada. Correcte. I un cop tu continues amb Manolo, que jo aplaudeixo i recolzo la decisió, doncs ara has d'aguantar i demostrar aquesta confiança fins a on es pugui. Evidentment, si l'equip entra en situació encara més complicada a nivell classificatòria, doncs això és futbol i s'haurien de prendre decisions, però jo de moment aguantaria. Però sí que és cert que aquesta mala maró, aquest rum-rum que ja ho parlàvem a final de temporada passada, doncs està passant molt sobre l'entorn i veurem com pot arribar a afectar doncs en el nivell de dia a dia o nivell anímic a una persona com Manolo.
2: Has parlat abans en l'anàlisi del partit que fins i tot vas detectar cert passotisme, que és una cosa preocupant i especialment a la jornada 7. Què és el que t'amoïna més del que veus de l'Espanyol en aquesta arrencada?
3: Mira, a nivell tàctic, jo crec que aquesta temporada, a veure si ho puc explicar, ens veiem obligat a jugar doncs, amb tres mitja puntes ofensives, no? Tenim l'arribada de Calatrava, l'irrupció de Javi Hernández, tens Brian Zaragoza o Dolan, i això doncs, obliga a Manolo a jugar amb tres mitges puntes, enredarint la posició d'Edu Espósito, i només jugant amb un mig centre més o menys defensiu o més posicional, com pot ser Urco, Moscardó o Polozano, quan la temporada passada en la millor ratxa d'Espanyol era tot el contrari, no? Jugàvem amb dos pivots més fixes, no tan ofensius, i amb Edu Espósito més a prop de la part de davant. No sé si Manolo haurà de tornar a aquesta solució doncs, per donar-li recuperar control als partits i tenir superioritat al mig del camp, cosa que jo vaig detectar l'any passat, el divendres al camp, que al final et quedaves amb un pivot i mig, perquè Edu Espósito, que per mi és insubstituïble en aquest equip, doncs té també tendència a anar cap endavant, i jo crec que potser aquest descontrol o aquest canvi respecte a la temporada passada a nivell tàctic és el més preocupant. I després, quan jo et dic el passotisme, és que el que jo vaig detectar és que, com que físicament et veies inferior, i estic parlant del partit de divendres, a un equip que des del minut 5 estàs amb un jugador menys, doncs al final ja semblava, pots donar aquesta sensació de passotisme, no? Ja et dic, des del camp es veuen moltes més coses que des de la tele, i a mi doncs realment no dic que l'equip estigui mal físicament, però la sensació de divendres en aquest aspecte va ser preocupant com a mínim.
2: Doncs l'anàlisi de l'Àngel Morales, excapità de l'Espanyol, que evidentment no pot ser bona amb aquest 7-21 que l'Espanyol ha començat la Lliga, queda moltíssima Lliga i temps, fins i tot aquestes 3 setmanes per corregir coses. Àngel, una abraçada, gràcies.
3: Una abraçada a vosaltres. A vosaltres, Núria.
2: Tornem a... Adéu, Àngel, adéu. Tornem a passar per Badalona. Ernest, acaba el de festa verd i negre, eh?
5: Sí, ha acabat. Ha sigut una festa realment ajustada als tempos, cosa que és estrany perquè sempre, normalment, aquest tipus de celebracions depassen de llarg les previsions, però bé, ha anat tot en ordre.
2: Excel·lent l'alegria verd i negre, excel·lent la Supercopa que ha fet el Joventut, liderat per Ricky Rubio i la Provítola. Deixa'm que et pregunti de manera breu per l'altra cara de la moneda. Aquest Barça, evidentment, en construcció, amb 11 fitxatges, però que ahir es va veure claríssimament superat per una penya molt més feta, i fins i tot, ara que parlàvem de Ricky i de la Provítola, amb dos puntals que el Barça de moment no té.
5: No, i no sabem si els acabarà tenint. El dubte d'aquesta època de la temporada és si aquest Barça acabarà estant a un nivell que tothom desitja, perquè són moltes cares noves, la majoria no conegudes, i això no té per què ser dolent. Poden sorgir rafinyes, no? Però la veritat és que, veient el que hem vist aquest cap de setmana, no som massa optimistes. Hem de dir, però, que el Barça té dos lesionats a dintre, que, a més, li falta el pivot titular, i per descomptat que jugadors com la Provítola són de rendiment immediat i molts dels que ha fitxat el Barça són de rendiment a mitjà o a llarg termini.
2: Molt bé, doncs organitzarem, durant la setmana convocarem un cinquè quart per analitzar aquesta Supercopa i ja l'inici de l'Eurolliga, que comença dijous pel Barça, i la Lliga CB, que comença el cap de setmana. Ernest, gràcies.
5: A tu, Jordi.
0: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos. Més a prop que mai.
6: Ara, el Cabatast és l'escomostra. on l'Escumós es troba. Del 2 al 4 d'octubre. Tastos, maridatges, música i activitats a Sant Sadurní d'Anoia. Vine a viure la gran cita dels vins escumosos del territori. Més informació a turismesantsadurní.cat. Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia. Amb el suport de la Diputació de Barcelona.
7: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 d'autonomia combinada, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
8: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa't en a club65.es.
2: I l'última recta del Tot Costa ens porta directament al món del motor amb un cap de setmana discret, per no dir que dolent tot, de Marc Márquez, que ha perdut el liderat del Mundial. Damià Aguilar, bona tarda.
9: Bona tarda.
2: Àustria semblava territori propici, però a l'hora de la veritat res de res, eh? Les Ducati
9: ostres,
2: no...
9: Estem tan acostumats a la bona paella, saps? Que quan vas al bareto aquell que te la posen encapsulada, doncs déu-n'hi-do. Jo, personalment, si hagués de triar entre el got mig ple i mig buit, em quedo amb el mig ple. Per què? Perquè podria haver estat pitjor. M'explico. Marc Márquez anava a un circuit talismà, en vam parlar, talismà de Ducati, o sigui, 10 victòries en els últims 10 anys. Però resulta que, per la raó que sigui, la Moto 2026, amb el pneumàtic que Michelin porta a Àustria, que és el mateix que va portar a Tailàndia i el mateix que portarà a Indonèsia, doncs no han funcionat bé. O no han funcionat tan bé com les Aprilias i les KTMs. Mm.
2: A si més, ahir li... el Marc va explicar que havia tingut problemes de frens, oi?
9: Clar, si això li afegeixes que tens problemes de frens, que no va ser l'únic pilot Ducati que els va tenir, i que te l'estàs jugant a 300, perquè passes per aquella recta a 300 i comences a tocar i la maneta s'enfonsa i no frena, tu portes moto, no? Imagina't-ho. Doncs clar, quan has de fer...
2: No em facis pensar, home.
9: No, però quan has de fer el revolt, què penses tu? M'estimbaré, no?
2: Sí, sí.
9: Doncs ell no, ell va sortir-se de pista només això. És a dir, el seu objectiu, quan ell veu el percal, si em permeteu la paraula, és... Dissabte haig d'acabar darrere de Martín, ho va aconseguir, diumenge acabaré darrere de Martín. Això què significava? Significava perdre com a molt 7 punts, però n'ha perdut 12. I no és tan mala cosa, d'acord? És a dir, no és tan mala cosa. Queden 7 circuits. Et diria que n'hi ha 3 que pot guanyar, i que pot guanyar-ho tot. N'hi haurà alguns altres que haurà d'anar a la defensiva. I sobretot Indonèsia, que és el pitjor circuit per la història de Marc Márquez. Veurem quants punts acaba perdent allà. És a dir, tot, al final tot és un joc d'alts i baixos d'aquí a final de temporada. Això es decidirà molt justet.
2: Bé, doncs, 12 punts d'avantatge per Jorge Martín. Queden 7 curses, per tant, res, no hi ha res perdut, com explica el Damià. El nom del cap de setmana és el de Pedro Acosta, que dissabte va perdre l'esprint, va llançar l'esprint quan la tenia guanyada, i que ahir va aconseguir la primera victòria en 3 anys a la MotoGP.
9: Sí, en 2 anys i mig, 56 curses. Aviam, aquest tio és un crac.
2: Sí,
9: aquest
2: sí, per tio... això ho dic, per això ho remarco, que un crac, que segurament alguns el veuen com l'hereu de Márquez, sí. Però la realitat és que s'ha tirat 2 anys i mig per guanyar una cursa.
9: Ducati l'ha fitxat per alguna cosa.
2: Sí, sí, segur.
9: Perquè saben que serà el successor de Márquez. Per què li ha costat 2 anys i mig? Doncs perquè ha estat amb una moto... doncs que segurament no li donava les capacitats o que no estava al seu nivell. Hi havia moltes vegades que el seu propi equip deia el Pedro va més que la moto. I per la raó que sigui, han aconseguit tècnicament a l'estiu i ell també buscant a dintre alguna cosa, doncs posar-se en un nivell important. Aquest és el nivell que Pedro pot tenir d'aquí a final de temporada? Ja ho veurem. Això significaria que podria jugar la seva part en la lluita de Martín, Marc, Bezzecchi pel títol? Ja ho veurem. Jo crec que Pedro ahir va fer el que tots esperàvem que fes algun dia i és molt bonic que ho hagi fet abans de final de temporada perquè tancarà una etapa de 3 anys amb KTM, primer amb GasGas i després amb KTM, doncs, i és molt bonic que els hi hagi pogut brindar doncs, aquesta victòria amb una marca que ha estat a punt de la desaparició.
2: Sí, sí, realment ho van celebrar com si haguessin guanyat la Champions els de KTM i amb raó. Pròxima parada, Motegi.
9: Sí, un circuit que et diria que és pro Marc Márquez. Claríssim, d'acord? Perquè és un circuit stop and go, perquè és un circuit on l'any passat ell es va proclamar campió del món a mig gas, o entre cometes no a mig gas, un circuit on el seu company va aconseguir l'última victòria, Pecco Bagnaia. Jo crec que és un circuit allà on pot anar a buscar, és un d'aquests tres que queden, que on pot anar a buscar els 37 punts. Molt ja bé. Veurem què passa, doncs... Després poden passar moltes coses, pot caure el cel, pot ploure, hi ha boires, etc.
2: Ho veurem d'aquí a 13 dies. A part d'això, a part de la MotoGP, ha estat un cap de setmana fructífer, a més no poder, pel motor català.
9: Sí, sobretot per les dues rodes, no? Perquè tenim 5 campions del món catalans d'aquest cap de setmana, els quals hem d'afegir els dos que teníem d'abans, és a dir, Toni Bou i Josep Garcia, i aquest cap de setmana doncs tenim la Berta Avellán, per segona vegada campiona del món de trial a l'aire lliure, la Daniela Guillén, per primera vegada campiona del món de motocross, el Guillem Ferrés, per primera vegada campió del món de motocross en la segona categoria, l'any que ve pujarà a la primera categoria, i després altres dos pilots que en categories menors del trial també són campions del món, l'Arnau Ferrer i l'Abril Montserrat. Per tant, ara mateix tenim 7 campions del món. Si Marc Márquez acaba sent campió del món, doncs serà un any de 8 campions del món catalans en el món de les dues rodes.
2: Caram, per apuntar-ho i per gravar-ho fins i tot amb lletres d'or, al tro de Cervera encara li falta uns quants mesos per saber si tindrà èxit o no també aquesta temporada. Damià, gràcies, abraçada.
9: Adéu.
2: 9:02, abans d'acabar, la Sònia remata el tot costa.
4: Era un dia per sucar pa en la derrota del Madrid al derbi madrileny i sobretot en la reacció de Mourinho posterior, perquè ara ja sí, tenim, ha arribat, ja és a la Lliga Espanyola el Mourinho que coneixíem tots plegats, fins i tot amb una fotocòpia de les dues entrades que considera que van ser vermelles de jugadors de l'Atleti de Madrid i que l'àrbitre no va veure. Hem anat fins a Madrid, hem parlat amb la Maria Josep Hostalric per analitzar la situació d'aquest derbi, també per parlar del pobre joc de tots dos equips, però sobretot del Real Madrid, fins que es va quedar amb 10, és a dir, quan ja va tenir quarta de Mourinho. Ho hem comentat també amb el Denis Sanabri i la Gemma Mallorca, i per analitzar les jugades, com sempre, hem convocat baròmetre per saber què havia passat. El Barça és una bassa d'oli, i com cada dilluns, el Torquelap avui l'hem centrat en Rafinha, el millor nou del món a dia d'avui a parer de Ricard Torquemada, i la veritat és que les xifres així ho diuen. També el podeu recuperar en aquesta segona hora del Tot Costa, el dia en què hem estrenat temporada fent futbol, eh? Ja ho sabeu, que ja el teniu a disposició. Avui parlem d'una perla de la Masia, de Maisa Baja. Demà anirem a la ciutat esportiva a parlar de Catacoll. En parlar amb Catacoll.
2: Gràcies, Sònia.
4: Fins demà.
2: Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb el Salva Pou al piano, la Núria de la Fuente a la producció, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, amb el Víctor Rodríguez i el Joan Massana al control central. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem demà a les 7, amb més esports, amb més Tot Costa. President, ara es veu que toca parlar d'àrbitres.
10: La botifarra amb mongetes i les mentides a menjar-se-les amb patates.
11: La mateixa setmana que jubilarà, el jutge Juan Carlos Peinado ha afegit la rúbrica final a la seva obra. Begoña Gómez serà jutjada per un tribunal popular. Nous ciutadans hauran de dirimir si és culpable o innocent de malversació i tràfic d'influències. I el judici a la dona de Pedro Sánchez podria coincidir amb eleccions municipals o les generals. Bona nit, són les 9.
12: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.

0: El grup ultra que va presentar la demanda a Azteoir demana 13 anys de presó per a Begoña Gómez. La fiscalia vol l'absolució. De seguida connectarem amb Madrid i escoltarem també les reaccions que ha generat aquesta notícia. I a les portes que comenci la cimera de les Nacions Unides, els grans mitjans nord-americans s'han plantat davant Donald Trump. Les grans cadenes de televisió deixaran de seguir el president nord-americà en solidaritat amb la CNN, Politico i MS Now. Oriol Serra, en directe des de Nova York, bona nit.
1: Hola, bona nit. Doncs sí, ha estat una decisió col·legiada i tan insòlita com la pròpia acció de censura del president dels Estats Units. Trump s'ha quedat sense altaveus, com a mínim, per una estona.
0: En aquesta cimera que arrenca demà a Nova York, la intel·ligència artificial serà protagonista. El grup de 40 experts en intel·ligència artificial de l'ONU han presentat el seu primer informe i han alertat que els humans no tenim prou garanties per mantenir el control sobre aquesta tecnologia. L'únic expert català o espanyol del grup és col·laborador del Catalunya Nit, Roman Orús, i hi parlarem en directe. Aquesta setmana, que també arrenca el debat sobre com millorar el sistema educatiu català, el Consell d'Educació de Catalunya té previst presentar les seves propostes a l'abril. La consellera Esther Niubó demana que siguin concretes.
2: Aquest no ha de ser l'anèssim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes, moltes de les quals, de fet, ja estem entomant i estem desenvolupant. Ara el que cal és passar a l'acció i superar, doncs, un malestar fruit de necessitats desateses durant anys, d'una presa de consciència col·lectiva i d'una demanda legítima de reconeixement social de la funció educativa.
0: I no us perdeu l'entrevista que a partir de les 10 mantindrem amb l'autor del llibre Safaris Humanos. Ha recollit testimonis de persones que van participar en el turisme de cacera humana a Sarajevo o que saben de persones que hi participaven. Persones riques que pagaven fortunes per anar a disparar contra persones indefenses durant el setge a la capital de Bòsnia. Tenien predilecció per apuntar a nens i nenes.

0: És un llibre que posa els pèls de punta i que explicarem avui, que és el Dia Mundial de la Pau. I el Congrés dels Diputats ha reivindicat el llegat d'un pacifista, del músic Pau Casals, així com ha sonat el cant dels ocells, interpretat pel mateix violoncel que va pertànyer al mestre català. Aquest acte, però, no ha generat concòrdia al 100%. Junts no hi ha volgut ser perquè creuen que no quedava ben reflectida la dimensió catalanista del músic del Vendrell. Ens ho explicarà Dani Sainz de Aja, que ha seguit des d'allà tot el que anava passant. I avui al Bloc d'Esports parlarem d'una celebració, la del Joventut de Badalona, que aquest vespre ha fet festa per la Supercopa que va aconseguir ahir davant del Barça, Roger Nau.
1: Feia 18 anys que l'afició verd i negra no celebrava un títol i finalment avui hi ha hagut festa grossa. Primer els jugadors han anat passejant fins l'Ajuntament, després han estat rebuts per l'alcalde, Xavier García Albiol, i finalment han sortit al balcó. Missatges d'agraïment i, sobretot, la promesa de continuar guanyant.
0: I abans d'entrar en matèria, un titular pel temps amb la Gemma Puig. Bona nit, Gemma.
2: Bona nit. Doncs aquest dimarts tornarem a tenir un dia d'estiu amb temperatures que s'aniran enfilant, amb aquest contrast més marcat al Pirineu, Prepirineu, entre el dia i la nit. Temperatures que tornaran a situar-se entre els 27 i els 31-32 graus, amb sol i, com a molt, amb algunes bandes de núvols prims.
3: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Són les 9 i 6 minuts. Comencem el Catalunya Nit parlant d'aquest cop judicial sense precedents contra Pedro Sánchez. La seva dona, Begoña Gómez, se'n va definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències. 5 dies abans de jubilar-se, el jutge Juan Carlos Peinado ha enllestit la feina i l'envia a judici davant d'un jurat popular. La decisió ha encès els ànims de la Moncloa i culpen Peinado de dirigir una persecució judicial per tombar el govern de Sánchez. Anem cap a Madrid. Paula Brujats, bona nit.
1: Bona nit, què tal?
0: Intentant entendre què és el que va passant, primer de tot, Paula, quan veurem Begoña Gómez a judici? Perquè podria coincidir amb eleccions.
1: No hi ha data encara, però el judici se celebrarà en un espai de temps d'entre 5 i 8 mesos. Per tant, la imatge de Begoña Gómez al banc dels acusats pot coincidir amb la campanya de les eleccions municipals o fins i tot les eleccions espanyoles. Si Pedro Sánchez les avança abans de l'estiu, Begoña Gómez, la seva dona, s'enfronta a 13 anys de presó. És la petició que fa el lobby ultra Azteoir, mentre que la fiscalia i el seu advocat en demanen l'absolució. El seu futur ara mateix ja està en mans de 9 ciutadans anònims de Madrid, escollits per sorteig. És un jurat popular qui decidirà si Begoña Gómez és innocent o si és culpable d'haver aprofitat la seva influència com a dona del president del govern espanyol per fer negocis i per impulsar la càtedra que dirigia a la Universitat Complutense de Madrid.
0: Clar, és una d'aquelles notícies que evidentment generen titulars, però no podem dir tampoc que hagi sorprès ningú. Ara sí, la Moncloa ho condemna sense embuts, denuncien una persecució judicial en tota regla.
1: Sí, avui, a diferència d'altres dies, a la Moncloa no es mosseguen la llengua. És inqüestionable, diuen, la intenció política de Peinado, la persecució i la deshumanització que creuen ha marcat aquesta polèmica instrucció des del principi, ara fa 2 anys. En un to insòlit i en privat, fons del govern espanyol condemnen la decisió del jutge per arbitrària i per injusta i recorden que Begoña Gómez és innocent i que és víctima d'una persecució sense proves per intentar tombar només el govern de Pedro Sánchez. En públic, qui ha posat veu a la indignació ha estat la ministra Diana Morán.
2: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
1: I també el PSOE acusa directament el jutge Peinado d'haver fet un últim servei al Partit Popular abans de penjar la toga. Recordeu que es jubila aquest diumenge. El cas contra Begoña Gómez neix d'una denúncia del pseudosindicat d'extrema dreta Manos Limpias. Va començar ara fa 2 anys i va estar a punt de provocar la dimissió de Pedro Sánchez, que es va agafar aquells famosos 5 dies de reflexió.
0: I la decisió d'avui l'agafa en un moment certament delicat, però no es planteja dimitir i confia en l'absolució de la seva dona. Veurem què és el que acaba passant. Gràcies, Paula. Bona nit.
1: Adéu, bona nit.
0: Doncs que el jutge faci seure Begoña Gómez al banc dels acusats ha servit a l'oposició, al Partit Popular, per assenyalar el president espanyol, Pedro Sánchez, d'estar envoltat de corrupció, Alba Barbosa.
3: Sí, el PP retreu a Sánchez que critiqui les decisions judicials i que guardi silenci després de les novetats al voltant dels casos judicials que afecten la seva parella, Begoña Gómez, i també l'expresident espanyol, Rodríguez Zapatero. El secretari general del PP, Miguel Tellado, nega en un tuit cap persecució judicial a l'entorn del president espanyol i ha defensat la feina dels jutges que, ha dit, apliquen la llei. Per la vicesecretària de Sanitat i Serveis Socials del partit, Carmen Funes, els casos judicials l'inhabiliten per seguir a la Moncloa.
4: Se han empeñado en no respetar a la justicia y yo creo que eso es algo que les inhabilita, sin ningún género de dudas, para seguir en el poder.
3: Des de Sumar, soci minoritari del govern espanyol, afirmen que el processament de Begoña Gómez és un últim favor del jutge Peinado al PP abans de jubilar-se, i el portaveu de Junts hi veu un cas més de Laufer.
5: Malauradament, a Espanya, l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari.
3: La decisió del jutge s'ha comunicat avui i ha agafat Pedro Sánchez de viatge a Nova York.
0: De seguida hi anirem també nosaltres a Nova York en connexió, eh? Nosaltres seguirem aquí. Ara el que volem fer abans d'anar a Nova York és parlar d'un altre cas, el conegut com a cas Zapatero, perquè van passant els dies i tothom està esperant la informació sobre on van sortir aquelles joies tan, tan famoses. Bé, el jutge del cas Plus Ultra, el que investiga, recordem, José Luis Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia, dona ara tres dies a l'expresident espanyol perquè aclareixi finalment l'origen de les joies que li van trobar al despatx, Àlex Giralt Robert.
6: Sí, el magistrat José Luis Calama reclama a Zapatero tota la documentació que tingui de les joies i també ha encarregat un nou informe pericial perquè sospita que les peces requisades de la caixa forta del seu despatx tenen un valor superior al que es va taxar en un principi d'1,3 milions d'euros. L'instructor vol esbrinar l'antiguitat de les peces, d'on venen els metalls preciosos que s'han utilitzat i quin valor individual tenen. L'Audiència Nacional va obrir aquesta segona investigació a banda del cas pròpiament Plus Ultra per possibles delictes de frau i contraband. Calama també ha fixat data per a la declaració de les dues filles de l'excap de l'executiu espanyol. Les ha citat el 30 de novembre i les investiga, ho recordem, per presumptes irregularitats en el rescat d'aquesta aerolínia Plus Ultra. Veu indicis que l'empresa d'aquestes filles de Zapatero va servir per canalitzar suposades comissions il·legals.
0: Doncs ara sí, gràcies, Àlex. Cap a Nova York.

0: El president dels Estats Units, Donald Trump, li ha tornat com un boomerang al veto imposat divendres a tres mitjans de comunicació, entre els quals hi havia la CNN. Avui, quan falten poques hores perquè comenci la 81a Assemblea General de les Nacions Unides, que serà demà a Nova York, quatre grans cadenes d'abast nacional, l'ABC, la CBS, l'NBC i, sobretot, perquè sobta més, la Fox News, han anunciat que renuncien a cobrir les activitats de la Casa Blanca i, per tant, a assistir als actes de Trump en solidaritat amb els mitjans vetats. Nova York, Oriol Serra, bona nit.
1: Bona nit, Manel, i més God bless the USA que mai, eh?
0: Sí, sí, a veure, d'entrada, quins efectes tindrà això a la pràctica, Oriol?
1: Mira, a la pràctica, la situació ha fet una escalada considerable. Ens trobem en un escenari sense precedents als Estats Units. Trump s'ha sortit de tots els guions possibles i, pel que sembla, divendres ningú del seu equip li va poder parar els peus. Alguns dels seus assessors més pròxims estaven fora de la Casa Blanca i no el van poder frenar. La prohibició de l'entrada a la CNN, a la Casa Blanca, també a MS Now i a Politico, ha provocat una reacció col·legiada de la resta de grans mitjans. Ara ho apuntaves tu, l'ABC, la CBS, l'NBC i fins i tot aquesta Fox, tan pròxima a Donald Trump, han decidit boicotejar el president dels Estats Units. Cap d'aquestes cadenes donarà cobertura a les compareixences de Donald Trump. I la Casa Blanca ja ha anunciat que emetrà un senyal propi, com si es tractés d'una televisió d'un règim de partit únic. Vaja, allò gairebé com si fóssim a la Xina comunista que tant detecta Trump. Tot plegat surrealista.
0: Doncs sí, perquè per una banda hi ha aquesta unió ara dels mitjans de comunicació, però per l'altra hi ha la via legal, i és que els tres mitjans vetats, CNN, MS Now i Politico, han presentat una demanda contra el president dels Estats Units.
1: Sí, sí, així és. El tema acabarà en un litigi, com d'altres que ja han tingut lloc anteriorment, precisament entre la Casa Blanca i la CNN. Trump té totes les de perdre perquè el cas és flagrant. Som davant d'un atemptat contra la llibertat de premsa i d'expressió als Estats Units, uns drets, per cert, recollits a la primera esmena de la Constitució d'aquest país. I tot i així, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha sortit al pas per a defensar Donald Trump. Quan li han demanat si estan censurant la informació que no els agrada, ha respost així.
2: Bé, no estic d'acord amb aquesta premissa. No està prohibint mitjans de comunicació. Està dient que no donarem accés especial a la Casa Blanca a qui es dediqui a fer propaganda. Hem de recordar que el 92% de la informació que aquests tres mitjans publiquen sobre el president i sobre l'administració dels Estats Units és negativa.
1: La Casa Blanca està buscant una sortida tècnica a la situació provocada per la impulsivitat del president Donald Trump. Tot apunta que de moment s'haurà de conformar a jugar al solitari a través de la xarxa social, de la seva xarxa social de Truth Social i també del canal de YouTube de la pròpia Casa Blanca.
0: Clar, J.D. Vance, que dàbil en deu ser, ha dit que el 92% de notícies són negatives, però no ha fet servir l'expressió que fa servir Donald Trump, que és fake news, perquè negatives ho poden ser, depèn de com es comporti el president. És a dir, pot ser veritat i negatiu, aquí, amb matís.
1: Correcte, correcte. O sigui, ara ja s'estan queixant directament doncs de la línia editorial, no del fet que hi hagi doncs una informació no contrastada o efectivament falsa, no?
0: Exacte, per tant, exacte. Sí, sí, perquè
1: la cosa
0: sempre
1: és molt...
0: Sí. Sempre dona el Trump, sí, sí, no?, que són fake news. Doncs no, aquest ha dit notícies negatives i és un matís. En fi, tot això és el preludi, Oriol, d'aquesta Assemblea General de les Nacions Unides que comença tècnicament demà. Què n'hem d'esperar?
1: Mira, aquesta ACNU, aquesta Assemblea General de les Nacions Unides, en anglès encara sona pitjor perquè és UNGA, estarà molt atapeïda amb temes recurrents. A més també, la violència al Pròxim Orient, per exemple, continua oberta, amb un Benjamin Netanyahu que torna aquí a la seu de Nacions Unides per a fer un discurs, mentre que Abbas, per la part palestina, doncs no ho podrà fer, haurà de comparèixer a través de videoconferència. Tornarem a tenir també doncs manifestacions als carrers de Nova York. La guerra d'Ucraïna doncs també segueix oberta, per tant, molts conflictes oberts al món, un món molt convuls, amb aquest multilateralisme que està doncs en perill, que és a la corda fluixa, i aquest tema central al debat també al voltant de la intel·ligència artificial, amb un Trump que la vol liderar i que precisament durant aquests dies de l'Assemblea General de Nacions Unides es trobarà amb el president xinès Xi Jinping a Washington i per parlar

0: Un Guterres a qui se li acaba el mandat el 31 de desembre. L'1 de gener del 2027 hauríem de conèixer, o saber, ho sabrem abans, evidentment, però hauria d'entrar ja en vigor el mandat del pròxim secretari o secretària de les Nacions Unides. Hi ha molts noms a les travesses, per exemple, l'exvicepresidenta de Costa Rica, Rebecca Grispan, la diplomàtica de la Guyana, Caroline Rodríguez Birquet, o la presidenta, expresidenta de l'Assemblea General de l'ONU, l'equatoriana Maria Fernanda Espinosa. També hi ha noms masculins, com per exemple el de l'argentí Rafael Mariano Grossi, que és l'actual director de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica.
1: Gràcies, Oriol. Demà tornem a parlar. Bona nit.
0: Adeu, bona nit.
1: Passen 4 minuts d'un quart de 10, doncs a les Nacions Unides ja hi tenen un document, un informe que ha fet aquest grup d'experts de les Nacions Unides sobre intel·ligència artificial. D'aquests 40 experts independents n'hi ha un que firma el document, que és català i que és col·laborador del Catalunya Nit, així que li donem pas directament. Roman Arús, bona nit.
2: Bona nit, què tal?
1: Avui no és el dia habitual de les teves entrades al Catalunya Nit, però, clar, l'actualitat mana. A quines conclusions heu arribat en aquest informe que heu presentat a les Nacions Unides sobre intel·ligència artificial, Roman?
2: Sí, bueno, és un informe sobre un esdeveniment molt concret, que és el que va succeir durant l'estiu, quan una sèrie d'intel·ligències artificials d'OpenAI doncs es van sortir de control, no?, i van hackejar una altra empresa, no? Això va ser un incident de ciberseguretat lo suficientment greu i a més ha portat molt de soroll, no?, com per fer ràpidament un informe temàtic únicament sobre aquest incident i sobre quines són les seves conseqüències, què és el que podria implicar i com es podria solucionar.
1: Sobre el que podria implicar, aquí del que alerteu és que els humans no tenim prou garanties per mantenir el control sobre aquesta tecnologia?
2: Bueno, ara mateix no, però vull dir, no hi ha res impossible, no? Una de les conclusions a les que arribem és que, òbviament, doncs, s'han de posar moltes més capes de seguretat en el que són els models d'intel·ligència artificial avançats. A veure, ara mateix, per exemple, en aviació hi ha moltíssimes capes de seguretat abans de pujar-se un avió, no? I en tecnologia nuclear, doncs, el mateix. El que diem és que s'ha de fer alguna cosa semblant a intel·ligència artificial i proposem unes quantes mesures per tal de millorar-ho.
1: Quines serien aquestes mesures? Quin exemple ens podries posar?
2: Bueno, per exemple, doncs s'han de desenvolupar sistemes d'alerta temprana, per exemple, no? Que quan hi hagi un incident d'aquesta categoria, doncs ha d'haver-hi algun sistema on tothom pugui tenir accés a el que ha succeït i analitzar-ho, no? Ha d'haver-hi, doncs, diguem-ne, agències independents que siguin capaces de certificar, doncs, els models, no? Hi ha d'haver-hi un control continu de monitorització de lo que passa amb aquests models, no? Que no se'n vagin de lo que haurien de fer, i sobretot fa falta més investigació en com es desenvolupen i s'entrenen aquests models, perquè part de la raó per lo que ha passat això és per com s'entrenen aquests models molt enfocats a assolir uns objectius molt concrets.
1: Clar, d'una entrada canviar l'entrenament dels models. I per l'altra, entenc, per exemple, que en el cas de l'estiu, aquest Hugging Face que tu ara ens deies, a la que es detectés que agents de la intel·ligència artificial passen a fer una cosa que ningú li ha demanat, no?, que sonessin les alarmes i aturar.
2: Efectivament, s'ha de fer alguna espècie de sistema d'alerta temprana per quan alguna cosa d'aquest estil passi, doncs que soni alguna alarma per algun lloc i es pugui actuar en conseqüència, doncs, lo suficientment d'hora, no? Això per una banda, i per l'altra banda, doncs, l'ideal és que no passi, no? Per això fa falta més recerca en aquest sentit.
1: Clar. Doncs la firma de Roman Arús i 39 experts més que ja estan en aquest document que ara tenen a les Nacions Unides i que esperem que llegeixin bé i que apliquin. Moltíssimes gràcies, Roman, i d'aquí una setmana tornem a parlar.
2: Perfecte, moltes gràcies. Bona nit.
1: Bona nit. Doncs precisament Pedro Sánchez, també amb la mirada a aquesta cimera de les Nacions Unides, ha criticat que els magnats de la intel·ligència artificial es vulguin autorregular i acusa les grans tecnològiques de voler controlar el mercat. El president espanyol ho ha dit en la

0: presentació del seu pla per regular la intel·ligència artificial de manera responsable just abans d'agafar l'avió cap a Nova York.
1: Creo que tenemos que actuar con urgencia porque la inteligencia artificial desregulada, opaca, en estampida y en muy pocas manos, bueno, pues es el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia. Sin el control de la inteligencia humana colectiva, pues no es inteligencia, es caos y probablemente también estupidez.
0: 6 minuts i mig i arribarem a 9:45. Fem una pausa aquí al Catalunya Nit i a la tornada parlem d'educació. Es posa en marxa aquest consell que ha de fer propostes per millorar la qualitat del sistema educatiu català. De seguida en parlem.
2: Catalunya Nit.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
6: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
7: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
8: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
9: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
2: Som 3CAT.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT. Catalunya Nit.
0: Cinc minuts i 9:45. El Consell d'Educació de Catalunya presentarà les mesures a l'abril de l'any que ve arran del debat del sistema educatiu que ja arrenca aquesta setmana. Avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha entregat formalment al Consell la transformació del sistema. Un debat en què participaran centenars de persones i entitats. Maria Costa, bona nit.
10: Bona nit.
0: Quin és el calendari que s'ha de seguir?
10: Doncs mira, comença a partir de demà, que és quan ja s'activa la maquinària al primer ple del Consell, perquè abans d'acabar el setembre hauran d'haver escollit els temes del debat. Per exemple, el paper de la tecnologia a l'aula, el model de l'escola educativa, inclusiva, o com reforçar i consolidar l'aprenentatge dels alumnes. A l'octubre i al novembre s'escoltarà el sector i fins al gener i al febrer es faran les deliberacions de les propostes per tenir-les enllestides a l'abril. La consellera Esther Niubó demana que siguin concretes.
11: Aquest no ha de ser l'enèsim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes, moltes de les quals, de fet, ja estem entomant i estem desenvolupant. Ara el que cal és passar a l'acció i superar doncs, un malestar fruit de necessitats desateses durant anys, d'una presa de consciència col·lectiva i d'una demanda legítima de reconeixement social de la funció educativa.
10: Un debat, com dèiem, que hi participaran centenars de persones. El president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, també demana a les famílies i als docents que s'impliquin en aquest debat. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
12: El compromís de més famílies a associar-se per ajudar els seus centres, per acceptar que elles també són una unitat educadora, que no només educa l'escola, sinó que la família educa també en el primer lloc. O, en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines en el món públic i en el món privat.
0: Un debat que també passa per la classe política i una mostra la tindrem ja aquest divendres al Parlament.
10: Sí, és quan el president Illa ha convocat tots els grups parlamentaris per començar a fixar aquestes bases, les bases d'un futur acord de país sobre el model educatiu aquí a Catalunya, i participaran tots els grups, menys el Partit Popular i Vox, que se n'han desmarcat.
0: Avui és 21 de setembre i és un d'aquells dies que coincideix amb el Dia Mundial de dues grans coses, la pau i també la malaltia de l'Alzheimer. I en la lluita contra aquesta malaltia hi té un paper principal la investigació i els fàrmacs que estan en estudi, però també aspectes tan corrents com, per exemple, la dieta, el nivell d'estudis o tenir una vida social activa. Avui, que és aquest dia internacional, el que hem sabut és que a casa nostra afecta a una de cada 10 persones més grans de 65 anys, Oriol Pujador.
3: Sí, o el que és el mateix, 150.000 catalans tenen Alzheimer. Hi ha evidències científiques que aquesta malaltia es pot prevenir o que, com a mínim, se'n pot retardar l'aparició fins a un 40% si s'actua sobre diversos factors de risc. Tu ara en deies algun, per exemple, la dieta o la convivència social, però n'hi ha molts més. Els ha explicat el director de la Fundació Pasqual Maragall, el doctor Arcadi Navarro.
4: I són 14, que comencen, com deia, el nivell d'estudis, a l'exercici, la salut cardiovascular, és a dir, la hipertensió, la diabetis, la socialització, la vida intel·lectual, la sordesa, la dieta, l'alcoholisme. Hi ha tota una sèrie de factors que el que podem dir és que el que és bo pel cor sempre és bo pel cervell i, a més, hi ha alguna sèrie de qüestions que són específics del cervell.
3: És per això que en un dia com avui, aquest dia de lluita contra l'Alzheimer, la Fundació Pasqual Maragall reclama més recursos per les persones que estan diagnosticades perquè puguin endarrerir els efectes d'aquesta malaltia al màxim possible. És el que li passa, per exemple, a la Isabel, que té 75 anys i des de fa 2 anys sap que té Alzheimer.
13: Tallers de memòria, he escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre amb el grup de tartamús de Catalunya, vaig a les conferències, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana, o sigui, jo no paro.
3: Els familiars i associacions de malalts també reclamen més ajudes destinades als cuidadors, en qui recau el 80% de les cures dels malalts i que suposen 42.000 euros l'any per pacient.
0: Gràcies, Oriol. Hem arribat a 9:45. A Ceuta, les condicions de vida per a molta gent continuen sent molt lluny de les òptimes, de les desitjables. El govern espanyol busca, de moment, nous espais per ubicar almenys 3.000 immigrants més després que el campament del port hagi quedat clarament petit. Ho ha explicat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que també diu que han reforçat les fronteres hispano-marroquines davant la convocatòria a les xarxes aquest dimecres per una nova entrada.
14: Tenemos ya habilitadas un poco más de 6.000 plazas. Nuestro objetivo es llegar a las 9.000, 10.000. Ya estamos estudiando los próximos asentamientos.

0: Doncs mentre a Ceuta hi ha aquesta tensió gairebé permanent i des de ja fa més de 50 dies, a l'altra banda de la frontera la situació sembla de calma i tots els rumors d'una altra crida, una entrada massiva per demà passat, dia d'eleccions. Tot i això, calma. A la localitat veïna de Fenidek, al Marroc, hi ha moviment de vehicles i persones que van i venen de l'enclavament espanyol, però res fa pensar en una acció com la de fa prop de 2 mesos. De fet, d'aquell episodi tampoc no en volen ni parlar gaire. Tot això us ho podem explicar i ho sabem perquè hi tenim allà el nostre enviat especial a Fenidek, que és el Nando Joguera. Bona nit, Nando. No sé si ens pot sentir ara el Nando Joguera. Bona nit. Doncs se'ns acabem de perdre la connexió. Intentem recuperar-la. A veure si ens pot escoltar el Nando Joguera, que el tenim en aquesta ciutat de Fenidek, just a l'altra frontera del Marroc, on demà passat hi ha eleccions, i ens estarà explicant tot el que hi va passar en aquests dies en el context també del que està passant a Ceuta i de les tensions entre el govern del Marroc, el govern espanyol i sobretot amb l'oposició també dels partits espanyols. De moment intentem recuperar Nando Joguera, però abans hi posem la mirada de Xavier Mas de Xaxàs.
1: El Marroc és un país autoritari i molt desigual. Els joves no tenen gaires oportunitats i fa temps que protesten. Han passat 15 anys des de les primaveres àrabs i aquest jovent no ha assolit el que buscava. Al contrari, avui els joves tenen menys drets civils i menys feina perquè són víctimes d'un model econòmic que afavoreix les elites. Al Marroc el governen els oligarques propers al Palau Reial. Són elites corruptes i molt riques. El primer ministre, Kanouch, és un dels homes més rics d'Àfrica. Dimecres hi ha eleccions. La consigna és fer veure que hi ha recanvi, però sense que res canvi. Fa 5 anys, quan va arribar al poder, a Kanouch va prometre 1 milió de llocs de treball, però no ha complert la promesa i l'atur ha pujat. Chouki, el seu successor, ha fet campanya parlant de millorar la vida dels joves. El rei Mohamed VI també parla com si fos un socialista. El cert, però, és que el Marroc no té un model de creixement inclusiu. Els marroquins que viuen al camp són 4 vegades més pobres dels que viuen a la ciutat. 4 vegades. Una desigualtat tan alta provoca moltes tensions socials. Els joves de la generació Z van sortir al carrer a la tardor de fa 2 anys. Demanaven el de sempre, feina, sanitat i educació. Exigien que s'acabi amb la corrupció. Es preguntaven com és possible que els ministres, els governadors i els alcaldes siguin tots tan rics. Com és possible que el govern es gasti els diners en el Mundial de Futbol del 2030 i no en millores socials? Els joves es van mobilitzar a les xarxes socials i van ser reprimits. Llavors, el govern els va prometre millores socials que no s'han dut a terme. Aquest estiu, 70.000 joves sense futur van assaltar Ceuta. També es van mobilitzar a les xarxes socials. El govern marroquí va fer la vista grossa i es va deixar marxar perquè en plena campanya electoral volia treure pressió al sistema social i polític. Desviava l'atenció sobre el seu fracàs i passava a Espanya, al marró, de fer-se càrrec dels desfavorits. Ara, 2 dies abans de les eleccions, el Marroc reforça la seguretat entorn Ceuta. Ara li interessa que els joves estiguin quiets, que no passi res, i que, per damunt de tot, continuïn governant els mateixos oligarques. Espanya afavoreix aquesta oligarquia, sempre ho ha fet. Amb els veïns t'has de portar bé, encara que no t'agradi. El problema per Espanya és que el teu veí, del pis de baix, té una família molt nombrosa i no pot ocupar-se dels fills. Els fills del Marroc miren el pis de dalt i veuen una Espanya que és 8 vegades més rica i volen pujar i es colen per la porta mig oberta. El drama per aquests joves desemparats és que Espanya no els vol i la principal resposta que reben de les autoritats marroquines és la garrotada. Què faria vostè si fos ells?
0: Enviat especial a Fenidek, Marroc, Nando Joguera, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Nando, explica'ns d'entrada on ets, com és aquesta ciutat?
2: Doncs mira, el centre de la ciutat recorda una caixa de qualsevol localitat marroquina o àrab que puguem tenir al cap, amb carrers laberíntics, un mercat on pots degustar, per exemple, caragols a Peudre, o comprar tovalloles del Barça, però realment el que ens interessa aquí no és el centre de la ciutat, sinó un barri, el barri fronterer, que s'anomena precisament Bab Septa, que vol dir Porta de Ceuta, i que ha baixat radicalment la seva activitat. Ha perdut en els últims anys una prosperitat important. El que havia de ser una zona turística i duanera pròspera s'ha convertit aquests últims anys en un barri amb hotels i restaurants gairebé buits, un polígon industrial que funciona a mig gas. Tot això per què? Doncs perquè el 2019, just abans de la Covid, es va posar punt i final a un comerç transfronterer, que s'anomenava formalment atípic, però que des d'aquí diuen que clarament era contraband. El protagonitzaven dones, sobretot, es deien porteadores, unes dones que, si recordeu imatges antigues, travessaven a peu la frontera amb unes mercaderies que portaven dins sacs gigantins carregats a l'esquena, així amb la tolerància de les autoritats dels dos països. Parlàvem aquests dies amb un comerciant que no ha volgut parlar amb el micro i ens deia que té negocis aquí i a Ceuta, de fet va d'un costat a l'altre de la frontera, i aquesta caiguda dels últims anys l'ha notat molt. També hem vist avui un senyor aquí en trobat un cafè i que ens ha dit que aquí a Fanyolet i també al Marroc no tens futur si vols tenir una vida normal amb família i una casa.
3: Toda la gente quiere una vida bien. Si no tiene una vida bien, trabajo, no tiene la casa, no tiene casa, no tiene muchas cosas, no, no hay. Que la gente busca una vida bien.
0: Doncs aquest és l'ambient que t'has trobat ara. Tenim dificultats per escoltar-te bé. Te'n faig una més i prou. No sé si has pogut preguntar per l'entrada massiva a Ceuta i què t'ha respost la gent.
2: Doncs costa molt trobar gent que parli al micro, però tot i així, per exemple, un venedor d'una botiga d'articles d'esport ens va mostrar les imatges de l'allau de gent que anava cap a Ceuta el 30 de juliol i ho explicava així.
4: Molts migrants van venir de tot el Marroc, del nord i del sud, de totes les parts del país. Hi havia algerians, egipcis i iemenites amb nosaltres aquí. Va ser un dia terrible. Quan es va fer tard i es van tancar les portes, els van mantenir allà.
2: Fons en qui hem parlat, però, que no volen dir el seu nom o parlar per micròfons, lamenten el tractament polític des d'Espanya. I una cosa més, ho comentaves abans, hi ha una previsió per xarxes que circula d'entrada el pròxim dimecres, que és el dia de les eleccions generals, coincidint amb una possible baixada de l'alerta de seguretat aquí a la frontera, però hem parlat amb un periodista que tampoc ens ha volgut dir el seu nom, i ell creu que aquest possible salt de dimecres que ve no es produirà.
0: Doncs veurem què és el que passa, anirem parlant d'aquestes eleccions els pròxims dies. Gràcies, Nando.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: I seguim de ronda electoral perquè hi ha hagut eleccions tant a Rússia com a Alemanya. Was kann ich dafür? Es ist einfach die Chemie. Du kannst mir nicht widerstehen. I Alemanya miren de pair els resultats electorals d'ahir, sobretot de la victòria de l'extrema dreta, però també de la desfeta de la CDU de Friedrich Merz, que a última hora del vespre va quedar fora del Parlament regional de Mecklenburg-Pomerània Occidental. Avui tots temien que finalment el canceller sí que dimitís, però no ha estat finalment el cas. Anem cap a Berlín. Jordi Regàs, bona nit.
5: Bona nit. Tot i que per Friedrich Merz la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental ha estat molt dolorosa, ell continua. Això malgrat que el partit cristianodemòcrata mai havia quedat fora d'un parlament regional. Merz considera, però, que les reformes engegades comencen a funcionar i s'han de tirar endavant. Ara l'objectiu és tornar a ser un partit transversal, un partit del poble.
6: Aquestes eleccions han estat un tall ben profund. És un resultat aïllat però dramàtic per a la CDU. És un cop molt fort. Reflexionarem intensament sobre aquest tema i jo, per la meva banda, també faré propostes molt concretes perquè tornem a ser el que havíem estat i el que lamentablement ja només som en algunes parts del país, que és un partit del poble.
5: L'extrema dreta, eufòrica, amb uns resultats que confirmen un creixement aparentment imparable, donen el partit de Merz per acabat. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
7: La CDU anirà cap al 5%. La CDU mai més, però mai més en la seva història com a partit, guanyarà cap més elecció a nivell estatal. Això ha estat un càstig molt clar a la CDU, un càstig a Friedrich Merz, que no fa més que fer política d'esquerres.
5: La negativa de Merz a capitular respon, per una banda, a la seva ambició personal, però també a un càlcul del propi partit. El que sona com a possible relleu, Hendrik Wüst, potser l'únic candidat del partit que desperta esperances, té eleccions a l'abril a l'estat federal on és primer ministre, al Rin del Nord-Westfàlia. Com a mínim fins llavors, Merz continuarà com a canceller.
0: Hi ha països on les eleccions poden portar sorpreses i d'altres, en canvi... Tot sota control, tot sota el previst en les legislatives de Rússia, on el suport al partit de Vladimir Putin ha pujat 8 punts i ha obtingut un nombre rècord de diputats, 347, que li garanteixen una supermajoria enmig de les denúncies de frau de l'oposició. Les autoritats s'afanyen a remarcar que han estat netes i que el plebiscit sobre la guerra ha quedat inqüestionable. Moscou, Cristina Solies, bona nit.
8: Bona nit. Aquesta victòria aclaparadora del partit de Putin no es correspon amb la caiguda de popularitat que la formació havia experimentat en els últims mesos. Això fa pensar a l'oposició que les autoritats han hagut de manipular les eleccions. Segons els experts, el Kremlin necessitava que Rússia Unida millorés resultats per presentar-ho com un aval a la guerra d'Ucraïna. I alhora, com que Putin va decidir entrar personalment en campanya, això s'havia de traduir també en un augment dels vots. Ara bé, la cap de la Comissió Electoral Central, Ella Pamfilova, nega qualsevol mena d'irregularitat.
9: La campanya ha estat tan neta i tranquil·la com ha estat possible. D'això a Occident no en parlen, perquè per ells no som éssers humans. Tenen els seus propis criteris per a la democràcia i per al seu propi jardí de l'Eden.
8: Precisament el Partit Comunista esperava treure rèdit del malestar social que es viu al país per la fatiga de la guerra i els problemes econòmics, però ha acabat sent el gran perjudicat amb només el 14% dels vots. El seu líder ha denunciat que els han vetat candidats i observadors i que aquest joc brut del Kremlin li recorda les pràctiques dels convulsos anys 90 marcats a Rússia pel gangsterisme.
0: I a França hi ha gasolineres que s'estan quedant sense combustible o que directament l'han esgotat, sobretot les que tenen uns preus més baixos. En aquest país, que té poques refineries i una forta dependència de les importacions, el gasoil ja s'acosta als 2,50 euros de mitjana i la gasolina és alguns cèntims més barata. El govern anunciarà demà noves ajudes per als sectors més afectats per aquesta alça de preus. Anem cap a París. Isabel Galí.
10: Bona nit. Un 17% de les gasolineres de França comencen a patir desabastiment. El govern no ho nega, però explica que són majoritàriament les estacions de servei de Total, l'empresa francesa que des de la guerra a l'Iran ha posat un topall als preus. La gasolina no hi supera els 2 euros i per això són les gasolineres que tenen més cues i on el carburant s'acaba més ràpid. Aquest matí la Marie Chantal feia cua a la que hi ha a Issy-les-Moulineaux, alertada per les notícies.
11: Diuen que en faltarà, o sigui que intentem fer el ple abans no sigui impossible. Encara hi ha lloc, veig. Però hem vist situacions pitjors.
12: On a vu pire, encore.
10: El Philippe, que ve en cotxe des de Catalunya, ha comprovat al llarg de l'autopista com efectivament els preus a França són molt més elevats, excepte les estacions de Total, on ha vingut a omplir dipòsit abans de continuar cap al nord.
13: Espanya ha pagat 2 euros a l'autopista, però si no a la ciutat són 1,75 o 1,80 la setmana passada. Mentre no s'arregla el problema allà al Pròxim Orient, aquesta situació es mantindrà.
10: Es mantindrà perquè el govern no vol de cap manera rebaixar les taxes als carburants. Aquest dimarts, però, anunciarà noves mesures de suport als sectors més afectats per l'alça de preus.
14: Avui també és notícia. Marc Güell.
15: En punt 3:15, el Pirineu s'escalfa més ràpid a les cotes altes que a les baixes. És la principal conclusió d'un estudi del Meteocat que analitza per primer cop aquest fenomen al Pirineu. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
16: En els últims 24 anys, la temperatura al Pirineu ha pujat al voltant de 2 graus, sobretot entre els 1.500 i els 2.200 metres. En aquesta franja, la màxima ha augmentat 1,8 graus i la mínima 2,1. El Meteocat ho ha pogut determinar analitzant dades de les estacions meteorològiques pirinenques des del del 2022. El tècnic del Meteocat, Pere Esteban, explica quines són les dues principals causes d'aquest escalfament més intens a les cotes altes.
17: Per una banda, canvis en la circulació atmosfèrica, canvis del comportament en els anticiclons i les depressions, i per l'altra, el retrocés de la presència de la neu.
16: És el primer cop que aquest fenomen es demostra al Pirineu, tot i que ja s'havia constatat en altres massissos del món.
15: Carlos Mazón s'ha negat a respondre avui les preguntes dels diputats en la comissió sobre la gestió de la Dana al Congrés. L'expresident de la Generalitat Valenciana s'ha escudat en el fet que la justícia ja va descartar la seva responsabilitat. Un silenci que han criticat els grups parlamentaris que l'han acusat de menystenir les víctimes i burlar-se'n. Sentim Carlos Mazón i la rèplica del republicà Gabriel Rufián.
18: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas. Pero en mi opinión, la más importante es el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
19: Me remito a mi intervención inicial, señor Rufián, no lo voy a contestar.
20: Le estoy dando tiempo para que responda.
19: Ya lo he hecho.
20: No lo ha hecho. Creo que usted no merece ni un minuto de atención. Creo que usted solamente merece celda.
15: Més coses, la recaptació per l'impost de successions i donacions s'ha disparat aquest semestre un 32% per la pujada del preu de l'habitatge, Rafael de Ribot.
13: Aquest any la Generalitat ha ingressat 700 milions d'euros per aquest impost. La qüestió és que l'habitatge heretat tributa ara en funció del valor actual del pis al mercat i no com passava abans, d'acord amb el valor cadastral. Tot i això, el 60% dels casos no s'abona pràcticament res per l'impost de successions perquè qui hereta és la parella i en aquests casos la bonificació és del 99%.
15: Mentrestant, el govern aprovarà demà un pla per dedicar més de 760 milions d'euros a la rehabilitació d'habitatges i a l'ampliació del parc públic, Jordi Canals.
21: Seran uns 255 milions d'euros anuals entre subvencions i préstecs durant els pròxims 3 anys. Serviran per intervenir, impulsar la rehabilitació en nuclis antics i barris vulnerables o adquirir edificis per arreglar-los i fer-hi habitatge social. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
22: Estem pensant en aquestes ciutats mitjanes, petits municipis, municipis rurals, que poden tenir aquestes cases, edificis que un cop adquirits i amb aquests ajuts a la rehabilitació es poden transformar d'una casa a punt de caure al mig del nucli antic en habitatges per la ciutadania.
21: L'anomenat Pla Regenera és fruit dels acords entre el PSC i Esquerra.
15: L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, que pertany a Guanyem, no descarta pactar amb el PSC a l'Ajuntament en el pròxim mandat. Ara governa amb el suport d'Esquerra, després que Junts va abandonar el govern municipal. N'ha dit això al matí de Catalunya Ràdio.
23: Crec que hem de veure els resultats, perquè els resultats s'han d'interpretar. Nosaltres el pacte que vam fer va ser un pacte programàtic amb 64 punts entre Esquerra, Guanyem i Junts, que no era com està acostumat aquest país a fer pactes per dalt, sinó concrecions concretes per la ciutat, i per tant hem de veure els resultats i hem de veure què proposa cadascú i a partir d'aquí veurà a quins acords es pot arribar.
15: Hi ha nascut el Consorci Oncològic Integral Nord Catalunya. Es tracta d'una aliança de 6 institucions de referència sanitària i d'investigació que donarà cobertura a prop de 2 milions de persones de les regions sanitàries Metropolitana Nord i Girona Oriol.
24: Un dels objectius principals d'aquest consorci és que tothom tingui accés als tractaments mèdics contra el càncer més efectius i innovadors, visqui on visqui. Ho ha explicat el director de l'ICO, Joan Brunet.
25: Com estem organitzats condiciona la supervivència i la qualitat de vida dels pacients. Per tant, el que demana és que qualsevol ciutadà europeu pugui tenir accés a tractaments d'alta complexitat i a una recerca centrada en el pacient. El nostre objectiu és que tota la població de l'àrea de l'Institut Català d'Oncologia i els centres col·laboradors pugui estar organitzada sota aquests preceptes que demana el Pla Europeu contra el Càncer.
24: El nou consorci integrarà assistència, recerca, docència i també innovació.
0: Fem un minut de pausa per la publicitat i a la tornada tota la cultura.
14: Catalunya nit.
26: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
26: Som 3CAT.
27: Com et dius?
28: Josep.
27: On vius?
28: A Blanes.
27: 2+2?
28: 4.
27: Capital de França?
28: París.
27: Qui sóc?
28: En Peyu, no?
27: Amb qui tens el mòbil?
28: El mòbil.
27: La fibra?
28: La fibra.
27: I l'energia? Ah, ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
28: Ah, això.
27: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
29: 100 concursants demostraran aquesta setmana si coneixen bé els nostres municipis.
30: Viladrau.
29: Guissona.
30: Salou.
29: I si ens poden arribar al cor amb una avenida.
30: Només en quedaran 50. Torna.
29: Sóc i seré.
1: Nova temporada de Soc i Seré. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
2: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
3: De 12 a 2 és la meva vigila de pau.
2: Que està en constant evolució.
4: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
2: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
5: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
1: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.
6: Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
7: Catalunya.

0: Els dies més intensos de la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona han començat aquest vespre amb un pregó que ha promogut la inclusió social. Els pregoners d'enguany han estat els capitans del nàstic de la Lliga Genuine, que ja té més de 1.500 jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual d'arreu de tot Espanya. Tarragona, Ricard Boigas.
1: L'Álvaro Cano i en Rubén Almazán són amics, capitans del nàstic, inspiradors de la Lliga Genuine, que l'any 2016 va néixer per promoure la inclusió social i el desenvolupament personal. Ara ja compta amb 50 equips. Avui han aprofitat el pregó per reivindicar que tothom es mereix una oportunitat.
2: Perquè discapacitat no vol dir tu no pots.
3: Vol dir encara ningú li ha donat oportunitat. I d'oportunitats aquesta ciutat en pot repartir moltes més.
1: El pregó ha precedit la tornada i la interpretació del primer Amparito Roca de les festes a càrrec de la Tradivara. Aquesta mitjanit arriba un dels moments més emblemàtics de Santa Tecla, la baixada de l'Àliga.
0: I avui al Congrés dels Diputats, també música.

0: Música per commemorar la pau. Així va sonar a les Nacions Unides fa més de 50 anys de la mà de Pau Casals, i així ha sonat avui el cant dels ocells a la Cambra Baixa Espanyola. Ho ha fet durant l'homenatge al mestre català amb motiu del Dia Internacional de la Pau. Ho ha seguit des del Congrés Dani Sainz de Aja. Bona nit, Dani.
1: Hola, Manel, bona nit.
0: I no ha estat un violoncel qualsevol, el que estem escoltant?
1: Doncs no, ni més ni menys que el violoncel que va acompanyar Pau Casals més de 6 dècades. Una autèntica relíquia construïda a Venècia el 1733 i que la Fundació Pau Casals ha cedit durant 4 temporades al joveníssim violoncelista italià Ettore Pagano. Així s'explicava què se sent en tocar un instrument tan simbòlic.
2: Quan vaig tocar el cello per primer cop, vaig entendre immediatament que aquest instrument no és només gran per la seva fusta i la seva construcció, sinó també per qui el va tocar abans. Gairebé puc notar els músics que el van tocar abans com si fossin fantasmes.
1: Pagano, que és deixeble de deixebles de Casals, també ha interpretat peces de Bach, d'Enric Granados o Manuel de Falla, acompanyat al piano per la japonesa Yoko Suzuki.
0: Això en l'apartat musical, com ha estat el polític?
1: Doncs ha estat un acte en què tant la presidenta del Congrés, Francina Armengol, com el president de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo, han recordat el compromís de Casals amb la pau i de com va aprofitar la música per aixecar la veu en contra de les guerres. El programa Fixa't com sona, de Catalunya Música, Armengol ha admès que no se l'ha reconegut prou.
3: Tenir un compromís amb la democràcia fortíssim, se va exilar, va deixar d'actuar per estar en contra, evidentment, de tota l'època franquista a Espanya. Va ser molt contundent i molt valent, no? I tal vegada persones així han fet possible que les nostres democràcies siguin millors, no? I tal vegada no hem sabut homenatjar prou el seu nom, penso que no.
1: Entre els convidats, el president Salvador Illa, diversos consellers i ministres i representants de gairebé tots els partits. Junts no hi ha anat perquè, segons el seu portaveu Jordi Rius, no s'ha respectat la dimensió catalanista de Casals.
4: No podem participar en un acte que tregui de context la figura de Pau Casals i sobretot n'ometi el seu compromís inequívoc amb Catalunya.
1: I és que la presència del català durant l'acte ha estat testimonial.
0: Gràcies, Dani.
1: Adéu, bona nit.
0: I el grup Balanyà comptarà aquesta temporada 2026-2027 amb musicals de gran format, teatre de text i molta comèdia. La presentació de la temporada hi ha anat la Marta Vives.
5: Des de musicals com Mamma Mia, el Tívoli, que arrenca funcions el 26 de setembre, o Cabaret, al Coliseum, fins al teatre de text, al teatre Borràs amb obres com Eureka, amb Rosa Voladeres, Enric Cambray i Vicent Andongo, o La síndrome Natàlia, de Jordi Casanovas, protagonitzada per Àngels Gunyalons. I també espectacles familiars com Titó, La superexcursió, que es podrà veure durant les festes de Nadal. A la festa de presentació de la programació hem parlat amb alguns dels protagonistes, com Miqui Esparvé, Diana González, Jordi Casanovas o Vicent Andongo.
6: És la primera vegada que em poso al capdavant d'un monòleg, que em fa molta il·lusió, i amb un text que d'alguna manera és garantia de bones experiències, no?
7: És una paradoxa, perquè es troben uns professors que és com el consell rector amb una mare. Jo sóc la mare.
5: Estàs d'acord amb el teu personatge o no?
8: Explica la història d'una periodista que serà interpretada per l'Àngels Gunyalons, que, bueno, que té una malaltia i, bueno, el que ens passa moltes vegades quan ens posem malalts, de que fem una mica de retrospectiva de com som i què volem a la nostra vida.
9: Bueno, es troba que li donen un diagnòstic, li diuen que té poc més de 15 dies de vida i ella considera que allò no pot ser d'aquella manera, que allò ha de ser una comèdia, no pot ser un drama, no pot ser una tragèdia, i decideix transformar la seva vida o els seus últims dies en una comèdia perquè tingui un final feliç.
5: Per Anna Martínez Balanyà, la directora de Balanyà, l'objectiu d'aquesta programació és arribar a tots els públics.
10: Nosaltres és veritat que fem molta comèdia, molt humor. A vegades està una mica menys tingut, però és veritat que a través de l'humor ens atrevim a dir coses que, dites seriosament, potser no ens atreviríem a dir tant.
5: Una filosofia que els funciona, perquè aquesta temporada passada van aconseguir un total de prop de 670.000 espectadors en les tres sales que gestionen el Coliseum, el Borràs i el Borràs.

0: Ha agafat el control del so del Catalunya Nit la Gemma Puig, amb molt bon criteri. Gemma, bona nit.
1: Bona nit. Doncs mira, avui he escollit aquesta cançó de The Cure que es diu The Last Day of Summer, perquè una cosa serà és que demà serà el darrer dia de l'estiu astronòmic.
0: Ah, sí, ja, és veritat, això s'acaba, no? S'acaba.
1: Això s'acaba. Sí. Astronòmicament, perquè la veritat és que començarem la tardor amb un temps molt d'estiu, però sí, demà serà aquest últim dia de l'estiu i no canviarà gaire la situació respecte a avui. No farà tanta calor, avui fins i tot hem tornat a tenir rècords de temperatura màxima en un mes de setembre a Constantí, a Tarragona, per tant avui ha pujat força la temperatura, demà pot baixar un parell de graus, igualment farà calor, amb sol, amb bandes de núvols prims, una mica la dinàmica d'aquests dies, i com a molt hi pot haver algun núvol baix a la costa a la tarda i alguna nuvolada inofensiva al Pirineu, però aquest últim dia de l'estiu, doncs, tindrem un temps molt d'estiu.
0: Doncs el gaudirem. I amb The Cure, es veu que una vegada hi va haver un informatiu que van fer tot l'informatiu amb les cançons de The Cure relacionades amb notícies, sí. I es veu que va ser el Catalunya Nit, en fi. Gràcies, Gemma.
1: Ja m'estranyava.
0: Fins demà, bona nit.

0: Són les 10 i ets al Catalunya Nit.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Una hora en què li preguntarem a Toni Padilla què explica el talent català en el món del motor. Només aquest cap de setmana hem tingut dos campions del món de motocross en categoria masculina i femenina i una campiona de trial. D'això no haurem de parlar. I molta atenció a l'entrevista que farem just després. Rebrem l'autor de Safaris Humanos, un periodista italià que ha parlat amb testimonis del turisme macabre que es va organitzar durant la Guerra dels Balcans. Estrangers que pagaven un dineral per anar a disparar preferentment contra nens. És un llibre que costa d'assimilar i apunta també d'alguna manera cap a Barcelona. I abans de tancar l'edició del Catalunya Nit, espiarem la portada del periòdico de demà i cedirem la reflexió final al politòleg Gabriel Garrum. Fins a les 11 de la nit, notícies sota la llum de la lluna.
1: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
0: I d'entrada el que volem fer és escoltar les veus que han marcat aquest 21 de setembre. De moment és una selecció amb el segell del Marc Güell.
2: Juicio que responde a la máxima del señor Aznar. Quien puede hacer que haga, pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar. Y a puertas de su jubilación, pues envía a la señora Begoña Gómez a un juicio, además por jurado popular.
3: Se han empeñado en no respetar a la justicia y yo creo que eso es algo que les inhabilita, sin ningún género de dudas, para seguir en el poder.
4: Bé, no estic d'acord amb aquesta premissa. No està prohibint mitjans de comunicació. Està dient que no donarem accés especial a la Casa Blanca a qui es dediqui a fer propaganda. Hem de recordar que el 92% de la informació que aquests tres mitjans publiquen sobre el president i sobre l'administració dels Estats Units és negativa.
5: Òbviament, doncs, s'han de posar moltes més capes de seguretat en el que són els models d'intel·ligència artificial avançats. A veure, ara mateix, per exemple, en aviació hi ha moltíssimes capes de seguretat abans de pujar-se un avió, no? I en tecnologia nuclear, doncs, el mateix. S'han de desenvolupar sistemes d'alerta temprana. Ha d'haver-hi agències independents que siguin capaces de certificar, doncs, els models, no? Hi ha d'haver-hi un control continu.
6: Ara el que cal és passar a l'acció i superar, doncs, un malestar fruit de necessitats desateses durant anys, d'una presa de consciència col·lectiva i d'una demanda legítima de reconeixement social de la funció educativa.
7: Les meves neurones s'han d'alimentar i si ara no tenen ganes de fer coses, pues ja els hi faré fer jo. De seguida, tallers de memòria, he escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro.
8: Tenemos ya habilitadas un poco más de 6.000 plazas. Nuestro objetivo es llegar a las 9.000, 10.000. Ya estamos estudiando los próximos asentamientos.
9: Aquestes eleccions han estat un tall ben profund. És un resultat aïllat però dramàtic per a la CDU. És un cop molt fort. Reflexionarem intensament sobre aquest tema i jo, per la meva banda, també faré propostes molt concretes perquè tornem a ser el que havíem estat, que és un partit del poble.
10: Quan vaig tocar el cello per primer cop, vaig entendre immediatament que aquest instrument no és només gran per la seva fusta i la seva construcció, sinó també per qui el va tocar abans. Gairebé puc notar els músics que el van tocar abans com si fossin fantasmes.

0: Catalunya nit.
1: Santa Maria, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Cristo.
2: Doncs Ruega por nosotras és precisament una producció catalana que ha passat avui pel Festival de Sant Sebastià. Ens ho explica el nostre enviat especial al Festival de Cinema, el Marc Garriga. Bona nit.
3: Bona nit. El director de pel·lícules com Les Leyes de la Frontera, El Niño o Zelda 211 detalla el tracte vexatori que rebien les nenes i adolescents internes en aquesta institució i ha revelat que a dia d'avui encara hi ha voluntat d'amagar què s'hi feia. Ho va notar a l'hora de buscar finançament.
4: En efecto, había en algunos casos, algunos despachos en los que sencillamente se me decía que querían trabajar conmigo, que el guion era estupendo, pero que en este caso no. Y no había más respuesta que esa. Entonces, bueno, pues cada uno que saque sus conclusiones. Jo s'acaba les mies.
3: Monzón, que ha explicat com es va documentar per escriure el guió amb Jorge Garriga Echevarría, ha argumentat que no han volgut mostrar el sadisme físic que s'aplicava al patronat perquè han volgut centrar-se en la violència psicològica. La protagonista és l'actriu Zoe Bonafonte, que va saltar la fama amb el 47, a qui acompanyen Adelfa Calvo, que és la monja que dirigeix un dels centres, i Bea Segura i Xavi Sáez, que interpreten els seus pares.
2: Deu i sis minuts, moment per obrir bloc esportiu. Roger Arnau, bona nit.
5: Bona nit.
2: Avui festa grossa a Badalona. La penya ha celebrat aquest vespre la Supercopa ACB aconseguida ahir davant del Barça. Feia 18 anys que el Joventut no podia fer una celebració com aquesta.
5: Sí, l'afició verd i negra ha omplert la plaça de la Vila per celebrar-ho. Primer els jugadors i tècnics de la penya han anat a peu fins l'Ajuntament. Després han estat rebuts dins el consistori per l'alcalde Xavier García Albiol i finalment han sortit al balcó per compartir el títol amb el seguidor. Un dels més aplaudits, Nico Laprovittola, l'MVP de la Supercopa.
6: Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más. Visca la peña y visca Badalona.
5: Han estat missatges d'agraïment i, sobretot, la promesa de continuar guanyant. També el tècnic, Dani Miret.
7: Tot el que significa el poder tornar a guanyar un campionat amb el Joventut ens dona molta energia, ens dona molta motivació i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així.
2: I pel que fa al futbol, aquells que estan més enganxats a la primera divisió, comença el mono, l'abstinència, perquè aturada de gairebé 3 setmanes sense competició, això sí, hi ha seleccions.
5: L'èxode del Barça és de 17 internacionals, l'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura. Per cert, dos apunts sobre lesions. A primera, el jugador del Barça ha cedit al Depor, Marc Casador, l'han operat avui d'una fractura a la clavícula dreta i estarà 3 mesos de baixa. I a segona, el davanter del Sabadell, Nico Gioacchini, té un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan.
2: Doncs moltes gràcies, Roger. Vaig directament al Toni Padilla. Bona nit, Toni.
8: Bona nit.
2: El Sabadell, què?
8: Bé.
2: Baixa important o no?
8: Sí, baixa molt important. Era el màxim golejador, però l'altre dia ja va ser baixa i tot així vam guanyar 3-1 a l'Oviedo. Per tant, confiança, però sí, és un cop dur la baixa d'en Nico Gioacchini.
2: Tu et veus a primera, no?
8: No. Permanència, sisplau. Per què han de pes a terra? No fem volar coloms, però val a dir que de moment estem competint contra gegants, amb menys pressupost, estem a l'altura per davant de clubs que tenen més calés. A veure, el Girona té 6 internacionals, nosaltres no en tenim cap, no? I estem gairebé empatats a punts.
2: Avui a la teva secció haurem de parlar de Terrassa, espero que no siguis d'aquells.
8: Ho citarem. No. La rivalitat sana.
2: D'acord. A veure, avui el repte que li hem posat a Toni Padilla és mirar què està passant amb el motor, perquè a veure, només aquest cap de setmana palmarès, Daniela Guillén i Guillem Ferrer s'han proclamat campions del món a Austràlia de motocross. El mateix cap de setmana, la pilot de Terrassa Berta Bellán, de Terrassa, Toni, ha revalidat...
8: Deixa que guanyen algo, que en futbol no guanyen res.
2: Ha revalidat la seva corona de trial, competició que ja sabem que Toni Bou es fa un fart d'aixecar mundials, que fa 20 anys que va guanyant mundials, però en guanya 2 per temporada. Així que la pregunta ja és directa i clara.
8: Pam.
2: Per quina raó el motor català triomfa tant?
8: És increïble, una bona pregunta. Hem estat ampliant en categoria sub-23, sub-23, sub-21. Aquest cap de setmana hem tingut 6 mundials diferents i, òbviament, doncs, en altres modalitats com MotoGP tenim el Marc Márquez lluitant per ser campió. Cada cop que arriba el París-Dakar doncs, tenim catalans que ho fan molt bé. És a dir, amb molts esforços. Que la gent que ens escolti, és impossible trobar algú que un d'aquests noms no hi soni. Els germans Márquez, Toni Bou, Laia Sant, Dani Pedrosa, Maverick Viñales, els germans Gené, Martínez de la Rosa, Germán Gatsuari, Nani Roma, Marc Coma, la gran Laia Sanz, Dani Juncadell, Oriol Servià, Setell Gibernau. Tenim molta tradició i per tant hem intentat d'alguna forma esbrinar perquè amb això del motor, amb de la benzina, doncs ho fem també, no? D'aquesta forma.
2: A mi ja d'entrada ja m'has d'explicar diferència entre modalitats.
8: Sí, aquí... una guia bàsica, eh? Perquè ens parlàvem d'aquest gran èxit de la Daniela Guillén i la Guillem Ferrer, que són campions en motocross. Motocross és un circuit tancat de terra, de fang, en què vas fent doncs salts. Sí. És com un circuit, seria com MotoGP, és un circuit asfaltat. En aquest cas és un circuit de pujades, de baixades, de terra, molt espectacular, però van competint tots i qui arriba primer guanya. I el trial, on ha guanyat de nou la Berta Ballant, i emulant el Toni Bou, el trial és això, és anar fent doncs, amb la moto, vas per sobre d'uns obstacles, i el repte és superar els obstacles sense que el teu peu toqui el terra per buscar l'equilibri. És a dir, té molt de mèrit i en dues categories, a l'indoor i a l'outdoor, és a dir, a dins d'un pavelló i a fora. A fora són, els obstacles són naturals i a dins són construïts per enginyers, que cada cop ho fan més difícil per veure si el Toni Bou no guanya i el Toni Bou segueix guanyant.
2: Sí. Després ja parlarem, perquè són moltes disciplines diferents, i a l'indicar hi ha moltes coses, però a veure, sempre tenim bons pilots i darrerament també cada cop més dones.
8: Sí, per exemple, en el cas de la Berta, que ho està fent molt bé la pilot terrassenca, comença a crear una dinastia, però és cert que el motor durant molts anys ha estat un món molt masculí i molt masclista, fins i tot amb les sostenes, a vegades, doncs, l'únic paper de la dona era aquest, i una mica
2: sí,
8: molt caldós. Hem millorat...
2: Aguantant els paraigües, no?
8: Sí, baixades del cap i dels espumosos. Sí. És una imatge molt trista i darrerament, òbviament, han començat a entrar cada cop més. De fet, hi ha un debat molt interessant i és sobre si en el món del motor té sentit o no fer categories masculines i femenines, perquè, òbviament, en molts casos doncs, no hi ha diferència. Llavors, en el cas dels cotxes, sí que poden competir en les mateixes categories. En el cas de motos que implica una força física, sí que en alguns casos es fan diferències, com hem vist en el cas del motocross.
2: Però si en Fórmula 1 podria competir una dona...
8: Podria arribar. En el cas del motociclisme tenim una gran pionera, la Laia Sanz, que va ser la gran pionera també del triatló del ral·lis, que va fer-ho molt bé. I s'ha passat, de fet, a la categoria de cotxes al París-Dakar, i estan venint doncs, cada cop més dones que pugen fortes, i en molts casos estan començant els primers casos de dones que aconsegueixen entrar a categories molt importants on fins ara només homes. A MotoGP encara no ha arribat cap dona, però a Moto2, que està per sota, va arribar una pilot de Murcia, l'Anna Carrasco, que va demostrar també la seva vàlua. Per tant, amb el temps potser podem veure això a la Fórmula 1 o MotoGP, una dona competint contra homes.
2: La clau de l'èxit, per on passa?
8: Perquè
2: fins ara, bé, m'has convençut, però què està passant?
8: Com tu saps, jo no tinc carnet de conduir, per tant, m'agrada molt la història, m'agrada documentar-me, però em sentia una miqueta síndrome de l'impostor parlant d'aquest tema que he fet. He buscat un dels experts de Catalunya Ràdio de la casa, el gran Damià Aguilar. Dic, Damià, ajuda'm, tira'm algunes de les primeres claus, i m'ha explicat això.
0: La tradició és que hi va haver molts anys que hi havia fàbriques de motos a Catalunya, algunes de les quals o pràcticament totes han desaparegut. Només queda com a nom Montesa, en la part de Montesa Onda per la banda de Trial. Això d'una banda. Segon, moltíssima afició, però només a les motos, no només a les motos, als cotxes. Moltíssima afició de sempre. Segurament per barris, però de sempre. I després que, tradicionalment, el país ha generat... elit del motor, no? Sigui en velocitat, sigui en off-road.
8: Això és que és molt important. O sigui, al final és la tradició de tenir marques que van començar a produir-se. Tenim una tradició important. Pensa que el primer cotxe dissenyat a Catalunya ho va fer la Francesc Bonet el 1899, i moltes de les marques en motos en cotxes que a la gent li sonarà, la Voltaco, la Montesa, la Derby, la Hispano-Suïssa en cotxes, és a dir, marques molt importants, la Seat de seguida va obrir fàbriques aquí. Per tant, això era un factor molt important. Per tenir tradició en motor competitiu, què et cal? Gent que faci les màquines, els cotxes i les motos, i això ho teníem.
2: I això es compliria a altres llocs? És a dir, si busquéssim altres zones del planeta on hi ha molta fàbrica de motor, també trobaríem bons esportistes?
8: Sí, sí. Els grans bressols de grans pilots de motociclisme o de cotxes normalment venen de llocs on tenien bones fàbriques. Regne Unit, nord d'Itàlia, molt... França, Alemanya, Estats Units, la Ford, també en aquest sentit. Per tant, hi ha una certa connexió. Abans, doncs, també el Damià ens parlava d'això, no? de les elites esportives, és a dir, gent important, amb diners, amb capacitat política, que permetia, doncs, invertir també les instal·lacions, en tenir un circuit de Montjuïc, on durant molt de temps, el circuit de Montjuïc vam tenir, doncs, un traçat urbà per fer les 24 hores a Montjuïc, un grans premis de Fórmula 1, MotoGP, i després, òbviament, el 1991, en aquell boom olímpic de tanta aposta esportiva, un moment capdalt, que és la inauguració del circuit circuit de Barcelona, de Montmeló, amb un impuls sobretot del Real Club Automòbil de Catalunya, el RAC.
2: On l'any que ve, ho explicàvem la setmana passada, no hi haurà premi de Fórmula 1.
8: Sí, no, farem un sí, un no, hem perdut una miqueta, però el del motociclisme sí que seguirà en aquest cas, perquè és molt important al final tenir aquesta, tenir un sector privat i un sector públic que ajudi. En aquest cas el RAC és una institució que ajuda molt, juntament amb la Federació Catalana d'Automobilisme o de Motociclisme, com amb circuits, en tornejos de promocions, en donar moltes beques, moltes ajudes, després molts, fins i tot molts dels grans noms del motor espanyols s'han format a Catalunya, perquè aquí tenien les bones escoles. Fernando Alonso deixa Astúries i ve de seguida a portar cars a Catalunya. Carlos Sainz sempre explica, sent madrileny, que el motor a Catalunya va ser clau en la seva vida. Per tant, en aquest cas, és molt important tenir un suport públic perquè aquest sistema d'ajudes, escoles i de competicions que donen estabilitat.
2: O sigui, aposta per part del sector públic, que vol dir diners, correcte, segurament, i també deu ser privada, eh?
8: Sí, i això també ens ho explica molt bé el Damià Aguilar.
0: Hi ha hagut aquesta ajuda del RAC, que si tu vols era, és evidentment privada, però que també ha tingut aquell toc d'iniciativa pública, per exemple, doncs, els primers anys del circuit de Catalunya amb el programa de joves pilots d'automobilisme, i ara doncs, l'exemple més important que tens és el Palou, vale? Però després hi ha aquesta iniciativa privada, no? El fet que Edgar Canet arriba al Dakar perquè té ajuda privada. Guillem Farrés és campió del món de motocross perquè té ajuda privada. Hi ha diverses. Toni Bou ha sigut campió del món 40 anys en el mateix equip. I no es pot oblidar que el mateix equip és privat. Honda, amb un patrocinador que segurament és el més important que ha tingut el motor de la història d'Espanya, com és Repsol, no?
2: Més enllà del circuit de Montmeló, si ara algú estigués buscant circuits per Catalunya o instal·lacions o llocs on fer esports de motor, què diries?
8: N'hi ha moltíssims, escampats a tot el territori, tenim molts circuits de cars en aquest sentit, i sobretot també un factor que apunta molta gent, que és l'orografia, el tipus de paisatge que tenim, que permet d'alguna forma el paisatge que tenim que t'entrenis bé, en sobretot en les categories de trial, de ral·lis. De fet, si fixes, molts dels grans noms dels ral·lis, els que llavors van al París-Dakar, és perquè poden entrenar zones a la Berguedà, al Vallès, al Baix, a Osona, que hi ha extensions de territori, amb un tipus de territori, amb prou pujada, prou baixada, però que permet que es pugui doncs, entrenar, que hi hagi circuits tancats, i de fet és com el Gran Barcelona una miqueta també d'un tipus de motociclisme, la Laia Sant, el Jordi Carons, el Salvador Sarrià, el Nani Roma, l'Isidre Esteve, el Marc, com a tots, més o menys, són del centre de Catalunya, sí, més o menys, que és on ja existeixen moltes instal·lacions i moltes zones on pots doncs, anar a fer pràctiques, sobretot amb moto en aquest cas.
2: Clar, el Berguedà hem vist Marc com havia entrenant per allà a la vora, tot un espectacle. Aquests dies, a veure, una de les coses que ens podia sorprendre més és veure allò, retransmissió molt llunyana, el resum que ens arribava tot amb accent americà.

0: i veurem el Marc on acaba deixant la seva última fita, no? Però potser com a assignatura pendent la Fórmula 1, aquí sí, que no.
1: Sí, és molt interessant perquè abans el Damià Aguilar ens parlava de la importància de tenir patrocinadors. Llavors, el que veiem és que darrere dels germans Márquez no estan pujant pilots catalans a la Fórmula 1 perquè no hi ha tantes ajudes. Hi ha països on estan ficant més diners i això s'està notant, o fins i tot fora de Catalunya, a la resta de l'estat. Per tant, la MotoGP, atenció, que potser pot venir un desert després dels Márquez perquè s'està perdent una miqueta les ajudes privades, i en el cas de la Fórmula 1, cert que hem tingut grans noms que hi han arribat, de fet, als anys 40-50 vam tenir el primer català a la Fórmula 1, que és una figura oblidada en part de forma comprensible, perquè és el Paco Gòdia, dic incomprensible perquè era un franquista que va ser oficial de l'exèrcit franquista i per tant és una persona amb les mans tacades de sang, però que un cop va acabar la guerra, com tenia calés, va competir a la Fórmula 1 i va ser novè. Però després van arribar doncs bons pilots, els Marc Gené, Ruiz Pérez Sala, el Pedro Martínez de la Rosa, el Jaume Garçuari, que són parts de grans nissagues en molts casos de famílies que tenen certa connexió per aconseguir aquests patrocinadors, que és clau. És a dir, el motor el seguirem tenint tradició, però per MotoGP i per Fórmula 1, que és el cirereta, és el més gran de tot, que calen calés. Aquí no sempre el trobes. Per tant, si tinguéssim més ajudes, encara tindríem més campions, segur.
0: Doncs tu ara, Chino Chano, a peu i cap a casa.
1: Sí, clar, sempre feu.
0: Setmana que ve ens tornem a veure aquí. Gràcies, Toni.
1: Adéu.
2: Catalunya nit.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
4: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
5: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
6: Barcelona!
5: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
7: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
8: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
7: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, 12 a 12 de la nit.
8: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
2: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.

0: A les llaureries hi arriben moltes novetats. És difícil seguir-ne el ritme, però hi ha alguns títols que criden l'atenció i que mereixen fer una pausa i aturar-se uns moments. I en tenim un aquí damunt la taula i el seu autor que ens acompanya també, que és d'aquesta categoria. Es titula Safaris Humanos i és la investigació sobre el negoci de la mort a Sarajevo, publicat pel periodista i escriptor italià Ezio Gavazzeni. Un relat detallat sobre la macabra forma de turisme de guerra que van exercir milionaris estrangers, inclosos, ara ens ho explicarà algun d'espanyol, per anar a disparar persones indefenses a la capital de Bòsnia durant el setge a la ciutat. Ezio Gavazzeni, benvingut al Catalunya Nit.
1: Grazie, Manel.
2: Moltíssimes gràcies, Manel. Per mi és una bonica sorpresa poder estar aquí presentant el llibre.
0: Estem molt contents que el tinguem aquí per fer-ho. Vostè comença el llibre l'any 95, quan llegeix una notícia sobre aquests safaris humans. Li causa molt impacte. Què passa perquè tants anys després decideixi investigar-ho a fons?
1: Bé, devo dire che forse sono stato l'unico.
2: He de dir que potser vaig ser dels pocs que hi vaig creure, que m'ho vaig creure. El 95, de fet, van sortir diverses notícies d'aquest tema en alguns

0: diaris italians, el Corriere de la Sera, també l'Estampa de Turí i la Nazione de Florència. De fet, van fer petites investigacions. La de la Nazione de Florència era una investigació, però després no va seguir una investigació periodística o de la Fiscalia. De fet, en el llibre jo em plantejo a la Fiscalia de Milà, el 95. Realment, ningú llegia el Corriere de la Sera? La notícia va sortir a la portada, no entremig del diari. I el mateix a Turí. De veritat que a Turí ningú llegia l'Estampa? Estem parlant dels diaris que més es venen. I el mateix es pot dir, doncs, a Florència. La Nazione és el diari més important i també va sortir a la primera pàgina amb una notícia, amb un títol que deia hi ha gent de Toscana que, de la Toscana que va a disparar a civils i fan safaris. La Fiscalia de Florència no va obrir cap investigació.
1: Devo dire
0: és una bona pregunta. Amb el temps, malauradament, vaig ser dels pocs que hi vaig creure, que m'ho vaig creure.
2: I aquí en el llibre aportes moltes dades perquè s'ho creïn també ara els lectors d'aquests safaris humanos. Quins testimonis, resumint, t'has trobat que et portin a estar tan segur que tot això va existir?
1: Allora, il libro è chiaramente un libro di fonti.
0: És un llibre basat en fonts, per això hi ha testimonis.
1: Diciamo che l'inchiesta è cominciata nel 2023.
0: El 2023 comença la investigació.
1: Sì, protratta fino a
0: i es va allargar doncs fins a principis del 2026. Els testimonis són els que et fan seguir endavant. Perquè sí que és cert que van arribant testimonis, però tampoc són una llau, sinó que van venint un darrere l'altre. I a mesura que els anava coneixent, m'anava fent més la imatge. No? I era una imatge gairebé única, perquè sí que és cert que se n'havia sentit parlar, però sonava com si fos una llegenda urbana.
1: El més important potser
0: va ser el francès. Després, sense nom, legionari, són, també hi ha molts noms de fantasia que he atribuït. Doncs perquè, clar, amb aquesta investigació s'ha obert un procediment penal a la Fiscalia de Milà.
1: Ci rendiamo conto
0: i veiem, doncs, que, clar, si jo començo a posar noms coneguts, doncs, d'una banda, m'hauria exposat completament, doncs, a querelles, a denúncies, i d'altra banda,
1: s'estan
0: identificant persones i que, esclar, no m'haurien identificades, doncs, segurament haurien fet coses diferents, i deixem-ho així.
2: Ara estem escoltant un fragment d'un documental, el de Miran Zupanich, que vostè també recull al llibre. Vostè una mica segueix la feina que va quedar en aquest documental. Ja ens ha explicat que la notícia sortia a portades a tot arreu i sembla estrany, però com si se les emportés el vent. Després hi ha aquest documental i ara vostè ha seguit aquesta feina. Per altra banda, aquí tenim la feina dels periodistes, per altra banda, vostè ho ha anomenat també, tenim la de la justícia. Com creu que acabarà aquest procés judicial?
1: Bé, allora, il processo, cioè il processo, l'inchiesta è in corso.
0: De fet, hi ha una certa, doncs, de diligències obertes, hi ha cinc persones encausades, i la bona notícia és que hi ha cinc fiscalies que estan investigant a Europa. Fins fa pocs mesos només era Milà, però des del juny també tenim la fiscalia de Sarajevo, perquè, esclar, és allà on van passar aquests fets dramàtics. Després hi ha Viena, Berna i Brussel·les. De fet, declaració a Berna i també hauré de prestar declaració a Brussel·les al mes d'octubre.
1: La esperança és que L'inquesta,
0: la meva esperança és que aquesta investigació obri realment un procediment penal i que en aquest procediment penal que tingui lloc no només a Itàlia sinó també a altres països, perquè sabem, per exemple, que a Àustria ja hi ha dues persones que s'estan investigant, ja s'estan movent a Àustria.
1: Per
0: Bèlgica he preparat una memòria i que la portaré també quan em citin, no puc dir la data, però aquesta memòria doncs té a veure amb l'organització, perquè sabem que l'organització d'aquests safaris, el cap pensant era a Bèlgica. I per tant l'esperança és doncs estirar aquestes, per aquestes pistes i anar sí, a un judici.
2: Aquests organitzadors, per exemple, se sap si encara són vius?
1: Sí, la major part dels
0: protagonistes d'aquesta història són vius.
2: Pel que fa al perfil del franctirador, és a dir, d'aquestes persones que pagaven diners per anar a fer això, a matar persones indefenses en una ciutat que estava assetjada, què n'ha descobert? Qui eren? Com actuaven?
1: Bé, allora, el profil... di queste persone,
0: el perfil d'aquestes persones
1: persone ricche,
0: són
1: potenti,
0: persones riques, ben situades, estem parlant d'empresaris, professionals, professionals, exemples, després a vegades hi ha algú que s'enfaden, advocats,
1: medici,
0: notaris, metges, sí, malauradament metges també.
1: Queste persone però hanno tutte un minimo comune denominatore.
0: Però tenen totes un comune denominatore
1: è che sono tutte amanti delle armi,
0: totes són amants de les armes i de la caça.
1: Perciò è in questo ambiente che
0: bisogna cercare.
1: Per tant,
0: és en aquest ambient
1: dove
0: s'ha de buscar.
1: Queste persone hanno superato una linea rossa.
0: Aquestes persones doncs van passar
1: per
0: aquesta línia vermella. Són persones doncs que anaven amb un safari africà i estem parlant d'unes tarifes bastant semblants a les tarifes que es pagaven per matar un nen o una dona, i no només a Sarajevo, estem parlant doncs de tota Bòsnia, també Bòsnia, Mostar i d'altres localitats de Bòsnia. Un lleó costa a dia d'avui 200.000 euros al mercat lliure, no al mercat negre, sinó que es paga al mercat d'aquests estats africans 200.000 euros per matar un lleó.
1: És
0: gent doncs que està acostumada doncs a aquest tipus de tarifes i aquest tipus doncs de viatges. I també són persones que estan entre nosaltres, són altament funcionals, tenen estudis, tenen professions reconegudes, com dèiem, estan ben situats en el seu, ben col·locats en el seu sistema social. Persones molt lúcides, tenen una gran capacitat doncs de mantenir separades aquestes dues vides. Val a dir que quan vaig començar tota aquesta feina, tota aquesta investigació, jo esperava trobar el penedit. Jo esperava que algú tingués un sentiment de culpabilitat. Han passat anys, la vida es complica, a vegades passen coses a la vida i potser et planteges, no?, en moments d'episodis de la teva vida i ho veus des d'un altre prisma. Doncs no n'he trobat. Encara no he trobat ningú que se'n penedís. Els que estan encausats també mantenen una actitud arrogant. Una actitud
1: distaccato rispetto alle
0: de separació de que se separen de les acusacions que se'ls hi fan, que no vol dir que si se'ls investiguin se'ls condemni, no hem de confondre les coses.
1: Non c'è nessun ripensamento
0: da parte. Però no hi ha cap replantejament de totes les persones que he anat trobant.
2: En aquesta història tot posa els pèls de punta, però hi ha qüestions com, per exemple, que es pagava més per disparar contra una dona i un nen, o, per exemple, el sistema aquest de bales de colors. Ens el pot explicar?
1: Bé, allora, delle testimonianze, però, ormai sono più di una...
0: Ja no és només un, hi ha més d'un que ens indica doncs, aquesta informació. Tenim el francès, després tenim una senyora que de fet fa un mes que la vam entrevistar, per això no està en el llibre, i va confirmar pràcticament el 70% del que ens deia el francès, i sobretot ho va confirmar sense haver llegit el llibre i sense saber de la investigació. És una dona doncs, que porta un bed and breakfast, està a prop doncs, de la frontera amb Eslovènia i tampoc està gaire al dia del que passa al món. Però va sentir que hi havia aquesta investigació i em va contactar. La dona confirma càndidament un 70% del que diu el francès.
1: il e lei stessa ci conferma che
0: i lamatesi ens confirma que els caçadors estaven pel seu petangrec després per menjar i parlaven amb tota confiança que la presa més buscada eren els nens, després les dones joves i després dones, homes, etc. Són notícies que realment glacen la sang quan ho sents per primera vegada. Dius, com pot ser? Un nen. Sí, doncs és que els nens en moltes guerres són l'objectiu preferit. Ara, tampoc voldria ara aquí un capítol que no té a veure amb aquest llibre, però és que en guerres recents sabem que els nens són un dels objectius predilectes.
2: Uh-huh. I aquest sistema de bales de colors que li comentava?
1: Allora, abbiamo la testimonianza del francese che dice...
0: Sì, tenim el testimoni del francès que diu doncs, que els casquets de les bales doncs, es pintaven perquè el caçador, clar, no podia endur-se'n un trofeu de la víctima perquè el cos...
1: diciamo della persona uccisa
0: dalla persona che havia mort doncs estava 400-500 metres de distància, per tant no és que un nés allà i endur-se'n no sé, cabells o alguna cosa, no hi havia aquesta possibilitat. Per tant aquest casquet de la bala tenia dos significats. D'una banda, servia per endur-te'n un trofeu a tu, caçador, que tenies la prova doncs, que havies mort doncs, un nen, una nena, un home, una dona. Però d'altra banda, també tenia una vàlua comptable, perquè l'acompanyant, en funció del color del casquet de la bala, al final podia fer els comptes. Saber, en realitat, quan havia matat, per exemple, has matat dues persones, doncs has de pagar això.

0: Estem conversant aquí al Catalunya Nit amb Ezio Gabazzeni, que publica Safaris Humanos, una investigació sobre el negoci de la mort a Sarajevo. Al llibre vostè assenyala 230 italians com a participants, però creu que n'hi ha de molts països diferents i fins i tot d'espanyols.
1: Allora, sì, allora la fonte francese parla di questo numero di italiani.
2: Francesc parla d'aquesta xifra d'italians, 230. Després va afegir que d'altres països europeus occidentals també hi havia americans, canadencs, n'eren més. Però sí que podríem dir que Itàlia és un 50% d'aquest món que es dedicava als safaris humans. A mi, sincerament, em va semblar una xifra bastant excessiva. I vaig preguntar al francès què estem parlant. Doncs d'un volum general o sí que és una xifra exacta? I em va contestar, potser m'equivoco d'un o dos, amunt o avall.
1: Allora, su questa cosa del numero,
2: i sobre aquest tema, no?,
1: ha
2: sorgit algunes polèmiques, alguns missatges m'han arribat. Però, esclar, jo tinc una font que està verificada, que de fet em passa, doncs, a través d'una altra persona que se li diu el sense nom, no?, en el llibre, que és exagent dels serveis de seguretat, d'intel·ligència, doncs, italians. I em filtrava tot el que arribava al francès. Si exagerava o minimitzava, perquè les fonts fan les dues coses, o exageren o minimitzen, ell al costat em deia amb un xat, compte perquè massa por. Per exemple, el francès va dir que havia estat 6 vegades i el sense no, al costat va dir no, són moltes més, està minimitzant per minimitzar la seva responsabilitat i van anar moltes més vegades.
1: Quello dei numeri è qualcosa che va
2: verificato. Això de les xifres s'ha de verificar. Jo no faré comptabilitat. Això és una feina, doncs, de la fiscalia. Jo tinc una font i jo explico el que em comunica. Alguns diuen, ah, potser són alguna desena. Alguna desena, no 230.
1: Usa lo stesso argomento che usa.
2: Qui argumenta d'aquesta manera està pensant com els negacionistes de l'Holocaust. No, no són 6 milions els que... Només són mig milió. Ah, doncs si només és mig milió, més tranquils, no? Més contents. Ens consolem.
1: Ecco, io non vorrei entrare in questa
2: comptabilità. No voldria entrar en aquesta comptabilitat.
1: Sappiamo che ci sono italiani...
2: Sabem que hi ha italians, però hem d'anar més enllà. Després venien d'altres països, sí. Pregunteu sobre Espanya. A veure, jo he investigat sobre els italians i no els espanyols. Sí que vaig rebre un mail, que de fet sí que surt al llibre, Toni, sí, i deia doncs, que la seva família tenia uns coneguts bastant rics i que el patriarca d'aquesta família d'amics deia doncs, que havia anat a disparar. I ells sempre s'ho van creure. Jo sí que he sabut que en aquella època sempre aquesta font deia que aquesta persona hi havia anat amb agències locals i de fet entre a Barcelona entre el 92 i el 95 hi havia dues grans agències que organitzaven safaris. No estic acusant aquestes agències, no estic dient que sigui culpa seva, però si algun periodista volgués investigar, doncs allà hi ha elements per fer-ho. D'altra banda, podria afegir
1: teatro della Bosnia all'interno dell'UNPROFOR era la missione
2: de les Nacions Unides a Bosnia per controlar o pacificar Bosnia, que estava en plena guerra civil l'UNPROFOR. Allà va haver-hi un destacament militar espanyol a Mostar. A Sarajevo hi havia els francesos, però a Mostar hi havia els espanyols. I jo sé
1: de
2: bones fonts documentals, no de fonts de persones, però sí que sabem que els espanyols que només arribar a Mostar el 93 van crear una xarxa sobre el territori d'informadors de HUMINT, que es diuen Human Intelligence.
1: Suggeritori sul territorio,
2: eren com persones que estaven atents sobre el terreny i una xarxa de persones d'informadors, uns informadors sobre el terreny. Doncs si hi havia aquesta xarxa, a mi m'agradaria saber doncs, quins informes passaven. Aquestes persones sabien qui passava pel territori, quins eren els moviments de les tropes, els moviments d'ajuda humanitària. Per tant, tota aquesta comptabilitat exacta del tot el que passava sobre el territori, no? Allà a Mostar, a mi m'agradaria llegir aquests informes. A mi m'agradaria saber doncs, els informes dels serveis secrets, les entrevistes als serveis militars que van estar a Mostar. I què diuen aquesta gent que hi va ser? Jo crec que allà podria haver-hi coses interessants.
0: Per tant, mirant aquestes fonts, aquestes informacions, investigant les agències que treballaven amb Sarajevo del 92 al 95 aquí a Barcelona, podríem estirar algun fil.
1: Dici io e te?
2: Tu e io?
1: No, io sconsiglierei di indagare in quella direzione.
2: Io sì che consiglieria doncs, a buscar in aquesta direcció.
1: Qualcosa ai servizi segreti.
2: I perché no? Doncs sì, també estirar dels serveis secrets. Perché juntament amb el contingent militar que estava a Mostar tenen aquests informes.
0: Clar, aquí, a banda de les investigacions periodístiques, hi ha aquesta investigació judicial en marxa. Suposo que aquí el difícil és trobar les proves, no?
1: Allora, un'inchiesta...
2: Una investigació com la meva es basa en fonts, que és la gran majoria de les investigacions que es basen en fons. El que jo dic sempre és que les fiscalies, també la de Milà, tenen superpoders. I aquests superpoders són escoltes telefòniques, la possibilitat també doncs, d'entrar a dispositius electrònics, ordinadors, però també el correu electrònic, també posar micròfons ocults, videocàmeres, que minúscules, a vegades es posen als cotxes o a les oficines o a casa.
1: Se uniamo tutto questo, per esempio,
2: sí, ajuntem tot això també amb els escorcolls, que ja ho ha fet també, de fet la fiscalia ja ha fet algun escorcoll i algun resultat s'ha obtingut.
1: Unito tutto questo, è chiaro che oggi le procure possono fare quello che
2: le fiscalies tots poden fer tot això que jo no puc fer, jo no tinc tots aquests superpoders, però ells sí.
1: E io spero tanto che da questo lavoro come dire, sotterraneo,
2: che d'aquesta feina més sotterrània, doncs que pugui emergir, pugui donar doncs, molts resultats. Espero que d'aquí...
1: Probabilmente, e io me lo auguro, qualcosa...
2: Jo espero, vaja, que alguna cosa surti.
0: Tot això es feia amb el beneplàcit de les autoritats locals?
1: Bé, allora... Io ho parlato con parecchia gente di Sarajevo.
2: Jo he parlat amb molta gent de Sarajevo.
1: La grande maggioranza sapeva.
2: I la gran majoria sabia què estava passant.
1: Era conoscenza.
2: Era de domini públic.
0: Per acabar, quina rebuda ha tingut aquest llibre a Bòsnia-Herzegovina?
1: Allora, in Bosnia il libro è stato accolto allora con chiari scuri.
2: Podríem dir amb clarobscurs s'ha rebut aquest llibre a Bòsnia-Herzegovina.
1: Ara mateix
2: tampoc sóc expert de geopolítica i tampoc sóc historiador, per tant tampoc entraré massa en el tema, però ara mateix a Bòsnia
1: hi ha
2: una part del país que sí que té ganes d'elaborar una mica la pròpia història, una cosa que no hem dit abans,
1: potser
2: no s'ha sap, és que la ciutat de Sarajevo, una persona d'alcalde, s'ha constituït com a part civil en el procés de Milà. I Nicola Brigida i Will Salvini els han nomenat com advocats defensors de la ciutat. Aquest acte pot ser doncs, que és un lleure, no? Una ciutat doncs, que entra en el procediment penal i es constitueix com a part civil doncs, perquè vol estar a prop d'aquests esdeveniments. Entenc doncs, que l'alcalde i qui l'envolta, doncs sí, que té ganes d'elaborar aquesta història. No només és un acte que ha de fer, sinó és que també hi ha un fragment de la societat que vol fer-ho. I s'ha decidit doncs, que aquest procediment penal és un mitjà per ajudar doncs, a elaborar doncs, aquest procés històric. Però, d'altra banda, també hi ha gent que, amb la defunció doncs, de Mladic, a Sarajevo, que és una ciutat bastant tolerant, doncs, van estar clamant i cantant, vitorejant amb l'Adig. De fet, 17, 18, 19 de setembre havia d'estar a Sarajevo i, de fet, convidat doncs, per l'alcalde i el Ministeri dels Refugiats. Havien organitzat la presentació del llibre al municipi, amb un acte gran, i es va van cancel·lar la meva presència. Van escriure que el clima actual no és el més favorable. D'una banda, perquè hi ha eleccions polítiques, però de fet ja ho sabien, quan em van convidar fa mesos. Però d'altra banda, ara amb la mort de Mladic, s'ha generat una situació de tensió. Per tant, tenim una forta polarització de l'opinió pública. D'una banda, els que sí que volen elaborar una mica la història i d'altres que van en la direcció que és i aquesta permisa de l'edició del futur. I d'altra banda, tenim parts del territori bosnià on aquest llibre es considera com una llegenda urbana, no? I que estan doncs encara molt s'enalteix Mladic i no es vol tallar amb aquest fragment de la història i no es vol retre compte. S'ha quedat allà immòbil, igual com fa 33 anys. Jo crec que la societat de Bosnia es troba davant d'aquest encreuament i hi ha doncs aquesta tasca molt important i aquestes eleccions polítiques segurament marcaran el rumb de què serà Bòsnia després d'aquestes eleccions del 4 d'octubre. La meva presència no s'ha anul·lat, no s'ha cancel·lat del tot, sinó que s'ha posposat. Han dit, després de les eleccions et tornem a convidar. Veurem com acaba tot plegat.
0: Esperem que acabi bé qui es vulgui endinsar en una de les pitjors demostracions de la condició humana, Safaris Humanos d'Ezio Gabazzeni. Grazie mille.
1: Grazie a voi, grazie a te, grazie alla radio.
2: Grazie a vosaltres, a tu i a la radio.

0: Catalunya nit. Catalunya ràdio.
1: Catalunya ràdio.
0: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
2: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
3: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
4: Al matí de Catalunya Ràdio us escoltem i aconseguim respostes.
5: Tendré que passar otra vez por otra mesa d'emergència.
6: Esperem que no i estem treballant perquè qualsevol família doncs, que treballa i vulgui desenvolupar el seu projecte vital doncs, tingui l'oportunitat de fer-ho. A poc a poc revertirem aquesta situació.
5: Ojalá pueda decirle gracias y estoy en un hogar con mi familia.
1: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som
1: 3CAT.
0: Catalunya nit.
7: Amb un peu encara el 21 de setembre, però l'altre ja el 22 de setembre. Ens comencem a mirar el demà. Alba Barbosa, Rafael de Ribot, Marc Güell, bona nit.
8: Bona nit.
7: A veure, Alba, comencem per tu. El Tribunal Constitucional debatrà el recurs de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no aplicar-li l'amnistia. Per què serà important?
9: Perquè serà la primera deliberació d'un recurs que activarà el compte enrere perquè els líders del procés siguin amnistiats. També Carles Puigdemont, que podria, per tant, tornar de l'exili. El Constitucional ha de valorar fins a 7 recursos dels líders del procés. Demà, previsiblement, la resolució del magistrat conservador serà desfavorable a amnistiar Turull. Però, si la majoria progressista del tribunal li tomba la resolució i considera que se li ha de concedir l'amnistia, llavors deixaria poc marge de maniobra al Suprem, que faria seva la doctrina del Constitucional.
7: Doncs el calendari que comença a comptar. Demà també tenim a Barcelona cimera AI Summit, cimera d'intel·ligència artificial. Rafael.
10: La trobada plega més de 200 ponents de les principals companyies del sector, Anthropic, OpenAI, Nvidia o Google. El conseller delegat de l'entitat organitzadora, Guillaume Rostand, ha explicat a Catalunya Ràdio que la seguretat serà un dels temes centrals d'aquesta reunió.
11: Tenemos tres o cuatro paneles que van a hablar de los límites que tenemos que poner a la IA. Y para nosotros es muy importante de hacer debate, de hablar de que es una herramienta, debe quedarse como una herramienta y tenemos que cuidarnos de que no nos controla la IA.
10: S'espera que hi passin més de 10.000 assistents.
7: Demà hi haurà vaga de busos a Barcelona entre les 10 i del matí a les 5 de la tarda.
10: I això tot i una reunió d'última hora amb la mediació del Departament de Treball, el Comitè d'Empresa i la Direcció, que no ha aconseguit desencallar el nou conveni col·lectiu que fa temps que negocien. És per això que els conductors i la resta de plantilla dels autobusos urbans de TMB mantenen aquesta aturada de 7 hores. Atenció, s'ha dictat uns serveis mínims que han de garantir la circulació d'un 20% dels busos habituals entre les 10 del matí i les 4 de la tarda i del 40% entre les 4 i les 5.
7: A les 10 del matí ja farà estona acabar el matí de Catalunya Ràdio, Marc.
8: I tant, i parlant de molts temes, per exemple, de l'amnistia, que centrarà bona part del programa, però també altres que afecten, com per exemple l'educació. Si et sembla, Manel, saludem el subdirector del matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, bona nit.
12: Bona nit, què tal?
8: Molt bé, Maiol. Escolta, venen uns dies en què tornarem a parlar i bastant de l'amnistia.
12: I tant, perquè anava a dir-te avui, fixa't si visc en dimarts.
8: Sí.
12: Demà és el ple del Constitucional. Veurem, perquè bé, ja ho heu explicat a l'informatiu, no? Que sí, tothom dona per fet que demà no és el dia encara, perquè el magistrat ponent de la sentència relativa a Jordi Turull és conservador i està en contra de l'amnistia, per tant demà encara no ho serà, però vaja, que comença ja el procés que ara sí que sembla el definitiu per l'amnistia del delicte de malversació, que és l'únic que queda per l'amnistia. Demà nosaltres en parlarem amb Ernesto Ekaizer, que segurament és el periodista espanyol, que, bueno, de fet és argentí, però el periodista d'Espanya que millor coneix el món judicial i aquestes interioritats del tribunal que se'ns escapa, especialment la sala segona del Suprem, que és molt complexa i és una de les que li afectarà l'amnistia, la que haurà de decidir i per tant serà interessant sentir-los. Després parlarem d'una cosa que està passant ara, Marc.
8: Quina?
12: Que és l'estrena de Gènesi.
8: Home, ganes de veure-la.
12: Sí, jo no l'he vist, recuperaré 3CAT, que per sort demà en una hora no tan intempestiva per mi com aquesta la podré mirar i moltes ganes. Anirem a Sant Sebastià, on també s'ha fet l'estrena allà, i en parlarem amb el director. I després d'un tema que interessa molta gent, que són els divorcis, perquè sempre es diu que després de les vacances arriben aquest temps de turbulències en què es multipliquen els divorcis, i parlarem amb una persona que es dedica no a divorciar-se, sinó a organitzar els divorcis dels altres, i li preguntarem per anècdotes i potser consells per fer-ho una mica més planer i que, escolta'm, que al final no hi hagi tantes baralles i que sigui tot més fàcil.
8: O sigui, que existeix aquesta figura,
12: Sí. Divorcing planner, diu. Què et sembla?
8: Doncs mira, demà de divorcis i altres coses, al matí de Catalunya Ràdio. Maiol, us escoltem a partir de les 6 amb en Ricard Ostrell.
12: Que vagi bé, fins demà.
7: I demà també ben d'hora qui vagi al quiosc i busqui, per exemple, el periòdico que hi trobarà. Ho consultem amb el director adjunt del diari, que és el Ferran Boiza. Bona nit, Ferran.
13: Què tal? Bona nit.
7: Com ho teniu, això? Com heu plantejat la portada?
13: Doncs mira, nosaltres demà l'apertura, evidentment, no podia ser d'una altra manera, és la decisió del jutge Peinado d'obrir judici oral amb jurat popular contra Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez. Només un parell de punts, no? Peinado, el jutge, es jubila d'aquí 6 dies. Diumenge fa 72 anys i haurà de deixar la judicatura. Ja no pot continuar com a jutge. I la instrucció del cas, malgrat que ha estat avalada parcialment per instàncies superiors, està plena d'actuacions que han generat molts dubtes entre els juristes. Segurament la jubilació del jutge i el fet de que la instrucció hagi tingut molts dubtes al llarg d'aquests mesos són dues realitats que s'hi han de connectar. Però aquesta és l'apertura, evidentment, com segurament de molts altres diaris demà, perquè és una notícia molt important, la primera vegada que una dona d'un president del govern s'asseurà a la banqueta dels acusats. Però nosaltres demà fem una aposta al periòdico que ens serveix per anar escalfant ja a les midterms, les eleccions de mig mandat que hi haurà al novembre als Estats Units i que poden fer que Trump perdi el Senat, que seria un cop molt dur pel president. Bàsicament el que expliquem demà és com Trump ha aconseguit blindar el control sobre el Partit Republicà de la millor o de l'única manera que Trump sap fer-ho, no? Amb diners. Ell disposa de prop de 400 milions de dòlars, 400 milions, si es diu ràpid, a través del seu moviment MAGA, per distribuir entre els candidats republicans. Però, i aquí està la trampa, sempre que parlem de Trump sembla que n'hi hagi de trampes amagades, no? Doncs aquests diners, aquests 400 milions, els distribueix ell personalment. Això, evidentment, està generant una gran ansietat entre els candidats republicans i significa que segurament és l'objectiu últim i final de Trump el poder absolut que té sobre el Partit Republicà. És una de les nostres apostes. I una altra història que també a mi m'ha agradat molt i que portem a la portada demà és les conseqüències d'aquest segrest que s'ha comès aquest cap de setmana per falsos policies a l'AP7, no? El que venim a explicar bàsicament és com de desacomplexats són aquests narcosegrestadors, que no tenen cap por d'actuar a plena llum del dia, que no tenen cap por a ser identificats, i el que és més perillós per tots nosaltres és que tampoc no tenen cap por de posar en risc la vida dels conductors, dels ciutadans que circulaven aquest cap de setmana per l'AP7, no? I que no tenien res a veure amb el seu negoci, i que això va succeir. Quan tu atures en un cotxe que va 120 km per hora a una autopista, és molt perillós per la resta de conductors. Evidentment es tracta, això ja ho ha confirmat la consellera Parrot, d'una lluita entre bandes de narcotràfic, i això sí, bona notícia, el segrestat ja està sa i estalvi. Una altra cosa és que és molt probable que ja hagi après la lliçó. Sigui quina fos la lliçó que havia d'aprendre, segurament l'ha après.
7: Doncs segur que sí. Ho llegim demà al periòdico. Gràcies, Ferran. Bona nit.
13: Una abraçada. Bona nit.
7: I els 3 minuts que ens separen de les 11 els passarem amb un politòleg, amb en Gabriel Garrum. Bona nit, Gabriel.
14: Què tal? Molt bona nit.
7: Com ho has vist, això? Quina reflexió et genera el programa d'avui? Déu-n'hi-do.
14: Fixa-te, dilluns de nou, replet, i haver replet de coses, algunes més dolentes, algunes més bones. Ha sonat fins i tot la veu de Dolores O'Riordan, de Cranberries,
7: sí,
14: abans, imagina't, eh? Què més voleu? Dia Internacional per la Pau avui, malgrat tot plegat, fer des d'aquí una reivindicació de totes les entitats i organitzacions del país que treballen per la pau, des de Fundipau, l'ICIP, el Dalàs, Novat, etc. I recordar també que això, treballar per la pau, és introduir cultura de pau des de l'escola fins a la resolució pacífica a les Nacions Unides. La consellera Niubó ha parlat avui que cal que tenim la diagnosi clara i que cal passar a l'acció. Doncs bé, l'estat és crític, cal que aquesta acció sigui contundent, ràpida i el més a prop del personal docent possible. I de la mateixa manera, a una altra escala, podríem pensar que l'ONU també està altament necessitada d'un nou pacte refundacional. De fet, fixeu-vos, llegia l'altre dia un post a la xarxa social X d'un usuari que respecto molt, malgrat no sempre hi estic d'acord, que deia que això del món xachiplasti, i utilitzava aquest terme, xachiplasti, multilateral dels 90 ja no existeix. Doncs bé, si de cas el problema és concebre la política d'aquesta manera i no pas al multilateralisme, si no, escolteu el que deia Mark Carney l'altre dia al Parlament Europeu. M'agradaria fer esment també d'un altre dels temes que s'han comentat avui, dia de l'Alzheimer. Tots els pacients, acompanyants, sanitaris, això porta normalment un patiment incalculable, i sobretot posar èmfasi en investigadors, en investigadores, reivindicar el finançament d'aquesta investigació, la implicació pública, que a vegades requereix de més recursos, algunes investigacions que poden ser més costoses, però que hem de recordar que ens obren la porta a avenços clau. Acabo amb algunes recomanacions. El testament de Sarajevo és absolutament terrorífic i, a part de llegir el llibre, recomano també fer una relectura o descobrir per primer cop, davant del dolor dels altres, Susan Sontag, que ens permet aproximar-nos millor a les notícies, a les imatges de les atrocitats. Fixeu-vos, Sontag va portar Tot es farà a Godot, a un Sarajevo en ple setge l'any 93, i a més ens demostra això, que l'art també pot fer molt davant de l'horror de la guerra.
0: Catalunya Ràdio, les notícies de les 11.
8: Bona nit, us informa Agustí Serrat. L'autor del llibre Safaris Humans ha explicat al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que alguns d'aquests viatges de persones adinerades a Sarajevo per matar bosnians durant la Guerra dels Balcans es van organitzar des de Barcelona. El periodista italià Ezio Gavazzeni ho ha explicat en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
15: Jo sí que he sabut que en aquella època sempre aquesta font deia que aquesta persona havia anat amb agències locals, i de fet entre a Barcelona entre el 92 i el 95 hi havia dues grans agències que organitzaven safaris.
8: Cavazzeni també ha dit que el cervell d'aquesta mena de turisme macabre vivia a Bèlgica i que espera que les investigacions obertes per 5 fiscalies d'Europa en pugui sortir un procés penal contra aquests assassins impunes. Més notícies, Ignasi Abad.
16: Nou cop de la justícia contra Pedro Sánchez. La seva dona anirà definitivament a judici pel malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha enllestit la feina abans de jubilar-se aquest diumenge i la Moncloa l'acusa de perseguir la dona del president espanyol sense proves, només per intentar tombar el govern de Sánchez.
8: A Alemanya, el Partit Socialdemòcrata, l'SPD, ha mostrat el seu suport a la coalició que forma amb la CDU del canceller Friedrich Merz després dels mals resultats del partit en les eleccions de diumenge. L'SPD, però, demana canvis en les reformes que està fent el govern davant del descontentament que els ciutadans estan expressant a les urnes amb les polítiques actuals. Les eleccions han deixat la CDU fora del Parlament de Mecklenburg-Pomerània Occidental i a Berlín el partit de Merz ha perdut el lideratge a favor de l'esquerra. Tot i això, el canceller diu que no dimitirà.
16: El Consell d'Educació de Catalunya comença demà el procés del debat per transformar el sistema educatiu en el primer ple del curs. Les conclusions i les propostes hauran d'estar enllestides a l'abril de l'any que ve. Abans que s'acabi el mes de setembre, s'hauran d'escollir els temes al debat, com el paper de les tecnologies a l'aula o el model de l'escola inclusiva. La consellera Esther Niubó demana que siguin propostes concretes.
17: Aquest no ha de ser l'enèsim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes. Ara el que cal és passar a l'acció i superar doncs, un malestar fruit de necessitats desateses durant anys d'una demanda legítima de reconeixement social de la funció educativa.
16: Demà hi haurà vaga als autobusos urbans de Barcelona. Serà una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. S'han dictat uns serveis mínims que han de garantir la circulació d'un 20% dels busos habituals entre les 10 del matí i les 4 de la tarda i del 40% entre les 4 i les 5.

0: Els dies més intensos de la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona han començat amb un pregó que ha promogut la inclusió social. Els pregoners d'enguany han estat els capitans del Nàstic a la Lliga Genuine, que ja té més de 1.500 jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual arreu de l'estat.
1: L'Álvaro Cano i en Rubén Almazán són amics, capitans del Nàstic i inspiradors de la Lliga Genuine. Han aprofitat el pregó per reivindicar que tothom es mereix una oportunitat.
2: Perquè discapacitat no vol dir tu no pots. Vol dir encara ningú li ha donat oportunitat. I d'oportunitat aquesta ciutat en pot repartir moltes més.
1: El pregó de les festes de Santa Tecla ha precedit la tronada, la interpretació del primer Amparito Roca de les festes i ben entrada la nit la baixa de l'Àliga.
0: Als esports, la sisa joventut ha celebrat aquest vespre la Supercopa ACB aconseguida diumenge contra el Barça, el primer títol després de 18 anys. La plantilla ha enviat missatges d'agraïment i sobretot ha promès que continuarà guanyant.
1: El futbol de la primera divisió masculina ha començat avui una aturada de 3 setmanes pels compromisos de seleccions. L'èxode al Barça és de 17 internacionals, l'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura.
0: La Federació Espanyola de Futbol ha arribat a un acord amb Luis de la Fuente per ampliar-li el contracte com a seleccionador masculí fins al 2032.
1: I a la Champions masculina de waterpolo, el Sabadell s'enfrontarà a la primera fase de l'Olympiacos, el Hannover i l'Herceg Novi. L'Atlètic Barceloneta, que defensarà el títol, jugarà contra amb la Dost i el Jadran Split i el Novi Beograd.
3: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
1: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
2: 29 de maig de 2019.
1: I el número de la sort, el...
2: 6.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
4: Tan lluny, tan a prop.

0: Costa d'entendre i d'imaginar que més de 2,5 milions de nenes afganeses de més de 12 anys no puguin anar a l'institut. Des de que els talibans van arribar al poder fa 5 anys. Les que decideixen saltar-se la prohibició i anar a les escoles clandestines s'hi juguen la vida. Al mateix temps, el govern dels talibans promou lleis on s'accepta el matrimoni a noies menors d'edat. Potser a algú li sembla que Afganistan està molt lluny, que no hi pot fer res i tampoc li afecta massa el que passi en aquest país. Però cal recordar una dada. Just ara fa 25 anys de l'atac terrorista a les Torres Bessones. I cal recordar que Osama Bin Laden estava refugiat a l'Afganistan i és des d'allà on va orquestrar l'atemptat que canviaria el món com el coneixem. El que ens sembla que està lluny pot canviar-nos la vida.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
0: I avui no hi ha música. I direu, què està passant a les dones i als dies? Doncs és la nostra manera d'explicar que segurament si aquest programa el fessin a l'Afganistan no sonaria música perquè està prohibida. Benvinguts, benvingudes a les dones i als dies. Així, en blanc, d'aquesta manera, sense música, és com comencem aquest programa d'avui amb la Mònica Bernabé, que és segurament una periodista que ens pot certificar això que diem. És la dona que segurament en sap més, com a mínim, d'aquest país o de les que més en sap d'Afganistan i ha viscut en moltes temporades. Mònica Bernabé, com estàs?
2: Molt bé. Moltes gràcies per convidar-me
0: sempre
2: i per parlar de les dones a l'Afganistan.
0: Això és del que volem parlar aquí a les dones i als dies. La Mònica va viatjar per primera vegada al país asiàtic l'any 2000, durant el primer règim dels talibans, i va viure 8 anys, del 2006 al 2014, i aquest agost hi ha tornat coincidint amb els 5 anys de la retirada nord-americana i la tornada dels talibans al poder. L'Afganistan és un país condemnat pel cinisme internacional, on les nenes no poden estudiar més enllà dels 12 anys, el que dèiem, tot el que sentíem ara. Dèiem això de la música, són moltíssimes coses. Després de 25 anys entrant i sortint de l'Afganistan, què et passa pel cap quan hi tornes?
2: El que se'm passa pel cap... Bueno, és un país conegut, lògicament, perquè he viscut molts anys i també, doncs això, porto més d'un quart de segle, que es diu ràpid, viatjant a l'Afganistan, no? Sento força pena al veure la situació i alhora també ràbia de la hipocresia internacional, perquè l'Afganistan ens va interessar moltíssim, com tu bé has comentat, no? Quan va haver-hi els atemptats contra les Torres Bessones i la nostra integritat física es va posar en perill. I ara a l'Afganistan no interessa absolutament a ningú i a més a sobre en l'actualitat la Unió Europea està negociant amb el règim dels talibans, no? Que és una cosa completament totalment vergonyosa i que és difícil d'entendre i de creure, no?
0: De fet, la relació amb Qatar també la vas veure aquest estiu quan hi vas tornar, perquè vas veure que el color dels taxis havia canviat, un detall superpetit que et va fer pensar algunes coses.
2: Si els taxis abans a Kabul eren de color groc, a més jo em movia en taxi quan vivia allà, per tant vaig dir...
0: Te'ls coneixies.
2: Digo, on estan els taxis ara?
0: Sí.
2: I vaig veure que tots els taxis eren de color blau cel. I em vaig posar a buscar on hi ha taxis blau cel i curiosament era el mateix color que els taxis de Qatar. Això vol dir que Qatar hagi influït en el règim dels talibans per canviar el color dels taxis? No tinc ni idea, no? Però també diu molt del poder dels talibans. Els taxistes normalment són gent amb pocs recursos. El fet que tots els taxis de Kabul, que és una ciutat de 5 milions d'habitants, hagin seguit la norma, vol dir que la gent no està disposada a atrevir-se a aixecar la veu contra el règim dels talibans. I no només això, per exemple, a Kabul ara s'està construint un complex residencial de desenes d'apartaments que l'està construint Qatar i que el cedirà al Ministeri d'Habitatge talibà en bon punt estigui enllestit, no? És a dir, Qatar, que és un país aliat nostre, curiosament és un país també aliat del règim dels talibans.
0: Són imatges que suposo, com dèiem, hi ha una geografia vital que quan arribes allà una altra vegada al país te n'adones. Això dels taxis és molt visual i és com una manera, m'imagino, aquí ha passat alguna cosa, no? És gairebé allò on està Wall-E. Uh-huh. Però... Però clar, hi ha moltes, moltes coses que suposo que a nosaltres ens intriguen, veient la relació o com tracten les dones, fins i tot com pots arribar a entrar al país, com tens llibertat de moviments, una periodista estrangera. M'imagino que tot no m'ho pots explicar aquí a la ràdio, perquè si no potser comprometries altres col·legues, però ja que hi puguis tornar i em sembla gairebé un miracle.
2: Que pugui tornar, bueno, jo no sabia si em deixarien entrar fins que vaig estar allà a Kabul i vaig passar el control de passaports, o sigui, no tenia la certesa que em fessin tornar en el mateix vol amb el qual havia arribat des de Dubai, no? A través de contactes vaig aconseguir entrar i moure'm dins de Kabul. Doncs la meva estratègia ha estat vestir-me com si fos una afganesa, que això no vol dir que qualsevol pot arribar a vestir-se d'afganesa i ja passa totalment desapercebuda. Jo durant els 8 anys que vaig viure a l'Afganistan ja vestia com una dona afganesa. Bàsicament, en aquell moment ningú no m'obligava, ni en aquest cop tampoc no m'ha obligat ningú, però vaig veure ja quan vivia que era la millor estratègia per passar desapercebuda i per poder moure'm amb facilitat i amb seguretat, no?
0: Quan dius com una dona afganesa, ens imaginem amb el vel, però...
2: No, vol dir amb una túnica negra, vol dir amb un vel negre també, vol dir amb una mascareta negra...
0: Sí, que només se't veuen els ulls.
2: Vol dir unes sabates negres, vol dir un bolso que no cridi l'atenció i sembli que sigui una dona de l'Afganistan, vol dir unes ulleres que no són les ulleres que jo porto normalment.
0: Les teves són roses, aquestes no, cantarien molt.
2: Les de color rosa no les poso allà.
0: Sí.
2: Vol dir pensar en qualsevol detall que pugui cridar l'atenció, no? I després la manera de moure, la manera d'actuar... diguem, són coses que, lògicament, el fet d'haver viscut molts anys al país m'ha donat l'avantatge, no?, de saber què poden fer les dones afganeses o què no poden fer, no?
0: Per exemple, petits detalls, coses que no t'atreviries a fer, vestida d'afganesa, podríem dir?
2: Doncs,
0: senzilles, no sé.
2: Doncs caminar segons per quines zones, per quins carrers, sempre anar acompanyada amb una altra dona. Quan m'he mogut aquesta vegada que he anat a l'Afganistan, anava amb dues dones, l'altra era afganesa, jo no era afganesa. Sí, seria alguna de les coses, per exemple, o per exemple en un control dels talibans, doncs ni tan sols mirar-los, no? I evitar el màxim de riscos, no? A mi m'hauria encantat fer 1.000 fotos a Kabul, quan estava allà, al carrer, i lògicament aquestes coses no les pots fer, perquè si el teu objectiu és passar desapercebuda, has de passar desapercebuda sempre, i també per no posar en risc les persones que m'acompanyaven, lògicament que elles també, elles sí que realment es posaven en risc.
0: Doncs avui parlant amb Mònica Bernabé de la situació de les dones a l'Afganistan, i ara sí, és les dones i els dies, necessitem respirar, volem música.

0: Mònica Bernabé, et diuen sempre allò que ets molt valenta i a tu et fa una mica de ràbia, jo crec, o no t'agrada gaire?
1: És que no, això de ser molt valenta, no, és que no m'ho acabo de creure.
0: No t'entra.
1: Abans d'anar a Afganistan, la gent es pensa que jo agafo una maleta, agafo, me'n vaig. No, les coses no són així. Ho preparo molt bé, intento lligar el màxim de contactes. Tinc una persona pendent aquí, que li aviso, ara estic sortint de l'hotel, ara estic tornant a l'hotel. Són moltes tecles que has de tocar i que no és de que vagi a agafar la bossa i me'n vagi cap allà, no? No és així, no?
0: Però a part del teu segur, doncs, de la relació emocional que tens amb aquest país, tu hi tornes sempre per una qüestió professional. És a dir, perquè tu ets una de les persones que més ens parla d'Afganistan i sembla que hi has de tornar per saber què passa sempre.
1: Jo crec que és molt diferent, però tant d'Afganistan com de qualsevol altre tema. És molt diferent parlar d'oïdes, és molt diferent fer una entrevista per telèfon, o és molt diferent llegir coses sobre el que està passant en un lloc que anar-hi i veure amb els teus propis ulls, no? I jo crec que per responsabilitat professional, també, és cert que molta gent a mi em té com un referent sobre la situació a l'Afganistan. Per parlar amb realment coneixement de causa, he d'anar i veure què està passant allà, no? Aquest cop el meu viatge ha estat un viatge molt, molt curt, per les dificultats de treballar, perquè els talibans no volen els periodistes en general i menys encara els periodistes estrangers. Llavors ha estat un viatge...
0: Però tu pots explicar que ets periodista?
1: Sí, lògicament. Jo entro com a periodista, però clar, ells no saben el que jo estic fent com a periodista. Ells pensen que vaig a fer una altra cosa i després jo allà, un cop allà, doncs intento doncs, fer-me fonadisa, per entendre'ns, no? Vaig estar només una setmana i només vaig estar a Kabul, que és una ciutat, com he dit abans, de 5 milions d'habitants, amb la qual cosa és més fàcil passar desapercebuda. Per tant, he vist una part molt mínima del que és Afganistan. Però considerava que havia de tornar per tenir una idea, no feia 3 anys que no hi anava, havia de tornar per saber almenys una miqueta del que estava passant, no?
0: I també m'imagino que has tornat en llocs on havies estat abans i el canvi, com l'has vist?
1: Ja només arribar a Kabul, clar, l'aeroport ja ha canviat respecte a fa 3 anys, que era l'última vegada que havia anat. Alguns carrers també a Kabul han canviat, s'han obert noves avingudes, és a dir, llocs de la ciutat que jo en coneixia perfectament no es reconeixia, no? En l'actualitat s'estan construint molts nous edificis a la capital afganesa. Els talibans, sorprenentment, estan arreglant carrers, estan obrint noves avingudes.
0: Deies que donava una mica més de sensació d'ordre i que la ciutat no semblava tan desballestada com antigament, però creus que és per com d'aquesta propaganda?
1: No, jo no diria una sensació d'ordre perquè Kabul és caòtic, no? Però sí que s'estaven fent millores que feia anys que no es feien millores a Kabul. Les últimes millores que jo recordo va ser el 2009, quan van haver-hi eleccions presidencials, i com aquí també, quan hi ha reeleccions, doncs allà a Afganistan es van començar a pavimentar carrers a marxes forçades. El carrer on jo vivia el van pavimentar el 2009 amb les eleccions presidencials. Però no s'havien fet coses tan importants des de llavors, no? Llavors crida l'atenció perquè dius, a veure, els talibans, que nosaltres creiem que són quatre matats, no?, per entendre'ns.
0: Quatre fanàtics.
1: Uh-huh. Doncs a mi em va sorprendre perquè realment tenen capacitat de gestió. O no sé si tenen capacitat de gestió o tenen algú al darrere que els està ajudant per tenir capacitat de gestió i per impulsar canvis, encara que sigui a Kabul, no?
0: Uh-huh. I tu creus que és com part d'una propaganda o realment hi ha un interès en millorar el país?
1: Jo no crec que hi hagi un interès per millorar el país, perquè després parles amb la

0: a aquesta idea, i fins al punt que la Unió Europea, que presumeix de ser la gran defensora dels drets humans, també estem parlant ja amb els talibans, no?
1: Mm-hmm. Dins d'aquesta societat tan segregada, on dones i homes, ara ho explicarem, fan vides tan paral·leles, tu vas poder accedir a homes i dones a parlar amb les dues bandes? O diries que encara és més difícil parlar amb les dones, encara que tu ho siguis?
0: No, jo vaig poder parlar amb homes i dones, i especialment vaig parlar amb dones, no?, pel fet de ser dona. I que ells creguessin que jo era una dona afganesa, al contrari, em facilitava l'entrada on estaven les dones, no?
1: Com et reben? És a dir, és com si d'alguna manera tu podessis ser una font d'ajuda, hi ha molta por, volen parlar amb tu, es moren de ganes d'explicar el que està passant al país. Quina és, una mica, sobretot en el cas de les dones, la relació que s'estableix?
0: Jo crec que tant els homes com els homes, les dones com els homes, el que em vaig trobar és una situació de por. És a dir, jo les primeres entrevistes que em presentava com una periodista de Barcelona, de l'Estat espanyol, la gent tenia por, no? I diu, anem a parlar aquí amb una periodista estrangera, això que ens suposarà? Que això també crida l'atenció, perquè tant els afganesos com les afganeses sempre són gent que s'agrada molt parlar. Jo, quan vivia allà, no eren conscients, no?, del poder que pot arribar a tenir la premsa, no?, i t'explicaven la seva vida sense cap mena de problema, i parlaven pels colzes, no? I el fet de que ara la gent no vulgui parlar diu molt també de la situació de por i de repressió per part del règim dels talibans, no? Llavors, veient que no me'n sortia, el primer dia no me'n sortia amb això de presentar-me al que soc, no? Una col·lega em va recomanar, doncs, que en lloc de presentar-me com una periodista europea, em presentés com una periodista d'Uzbekistan, no?, que és un país veí de l'Afganistan, també són musulmans, i no veurien com a tan lluny, no?, com un país més proper, no? I això és el que vaig fer, no? Els cridava l'atenció, llavors em preguntaven, i Uzbekistan com és, les dones? Jo que m'inventava una pel·lícula, no?, per fer-les que era d'Uzbekistan.
1: Sort que no hi havia ningú que sapigués l'idioma, perquè si no hagués contrastat que...
0: Exactament.
1: Que ho tens complicat.
0: Però això, la situació era situació de por, no?
1: Tu has pogut veure de primera mà, parlàvem al principi del programa, de les escoles, i has observat l'expansió espectacular de les madrasses, que són les escoles islàmiques, però d'alguna manera hi ha un forat d'esperança, o no sé com dir-ho, no?, amb aquestes escoles. Què està passant?
0: A veure, quan els talibans van arribar al poder van tornar al poder l'any 2021, a l'Afganistan hi havia 5.000 escoles islàmiques, 5.000 madrasses. En l'actualitat ja estem parlant de 31.000, segons un estudi realitzat, madrasses que hi ha al país, no? Això vol dir que, torno a insistir, que els talibans no són quatre fanàtics que no saben...
1: Estan molt sistematitzats.
0: Estan molt sistematitzats, no? Estan fomentant la formació islàmica radical per transformar la societat afganesa, amb tot el perill que això pot suposar, no? Les noies no poden estudiar a partir dels 12 anys, però, en canvi, curiosament, sí que poden anar a una madrassa, no? En això no posen problemes. Llavors, algunes madrasses estan ensenyant de forma clandestina, doncs, les matèries que s'hauria d'ensenyar a l'educació secundària, perquè els talibans, de moment, no tenen capacitat per controlar què es fa a totes les hores a les aules, no? I això ha obert una petita escletxa.
1: I són professores les que estan fent això? Són dones, també?
0: Sí, a les madrasses sempre són dones, les professores són sempre...
1: Vull dir, són les dones que podríem dir que s'estan jugant al coll per ensenyar-li a altres nenes un futur.
0: Sí, es pot dir que sí, no? I també les nenes que estan a les classes estan arriscant, no?, pel fet d'intentar aprendre d'altres coses que no sigui memoritzar l'Alcorà, no? Això és una petita escletxa d'esperança, no? Però això no vol dir ni molt menys que totes les nenes vagin a les madrasses, perquè les madrasses s'ha de pagar i no tothom pot permetre-s'ho. I no només això, sinó que no totes les madrasses, ni molt menys, ensenyen les matèries de l'educació clandestina, no? Però jo crec que seria una mostra de com les afganeses aprofiten qualsevol oportunitat per continuar aprenent i per continuar ensenyant, no?
1: Parlàvem de l'escola, però també hi ha llocs molt bàsics on les dones es comunicaven moltíssim. Tu deies ara que els agradava molt parlar, que eren, per exemple, les perruqueries, els llocs de manicura, etc.

0: que en el seu moment els llocs de bellesa podríem dir que era un lloc de, també d'això, de comunió i de parlar, etc. Això també està prohibit.
1: Sí, doncs si el 2023 els talibans van prohibir, van ordenar el tancament de totes les perruqueries i centres d'estètica de dones, no? Que vist des d'aquí diràs, bueno, a veure, si no es pentinen, si no s'arreglen, tampoc no passa res, no? Però com tu dius, era doncs, l'únic lloc que quedava on les dones podien reunir-se i tenir una certa llibertat, no?
0: És una manera d'aïllar-les, perquè no pots parlar amb la veïna de la permanent que t'estàs fent, no?
1: Exactament.
0: El que faci falta,
1: sí,
0: no?
1: Perquè si les dones ni tan sols poden anar a un simple parc públic, si tu estàs passejant pel carrer sense res a fer, també et poden cridar l'atenció, no? On vas, no? O segons com vagis vestida, poden cridar l'atenció. Doncs es pot dir que les dones no surten de casa si no tenen una raó per la qual han de sortir de casa, no? Tenint en compte que la majoria de dones s'han quedat sense feina, és a dir...
0: Què fan totes aquestes hores?
1: Llavors, de la mateixa manera que aquestes escoles clandestines, també han aparegut tota una sèrie de centres d'estètica clandestins, que són centres que estan a cases particulars i on les dones doncs, van simplement a arreglar-se i a trobar-se amb d'altres dones.
0: No? I vas poder anar amb algun d'aquests?
1: Doncs vaig anar a un d'aquests centres, no?, que estava en un pis, i em va cridar moltíssim l'atenció perquè hi havia, doncs, ben bé una dotzena de dones, a més sense vels i vestides de forma occidental, que estaven fent cua per poder-se arreglar. La majoria d'elles anaven a un casament després, que els talibans també han prohibit que les dones puguin arreglar-se, no?, quan van als casaments. Llavors, una manera doncs, de demostrar que, malgrat tot, nosaltres resistim, no?
0: És una manera d'empoderar-se, de fet, encara que ens sembli que posar-se un rulos no ho és, sí que ho és, no?, a l'Afganistan.
1: A l'Afganistan, qualsevol cosa que faci una dona és una manera d'empoderar-se, no? Jo crec que la gent que ens escolta, no sé si es poden arribar a fer una idea del que vol dir que el teu món es redueix a casa teva. No pots fer absolutament res més. Quedar-te a casa teva, no? Perquè si surts, t'arrisques que et pugui passar alguna cosa, no?
0: I ara estaves parlant de casaments. També en aquests últims anys, mesos, de fet, hi ha hagut una llei nova que les nenes menors es poden casar, que és una manera de com les famílies pobres potser acaben venent les seves criatures, podríem dir entre cometes, però sí, perquè és la manera de treure calés.
1: He de dir que els casaments infantils ja existien abans a l'Afganistan, perquè no hi havia un registre de casaments, però sí que és cert que quan... A més, vaig estar, per exemple, a casa d'una família que tenia doncs, dues filles adolescents que no podien anar a l'escola perquè a partir dels 12 anys ja s'havien estat expulsades. Aquestes nenes, doncs, crec que tenien 16, 17 anys, no? I la pròpia mare deia, és que aquí a casa no fan res. Doncs almenys que es casin, no? Que vist des de fora, doncs dius, mira, si es casen, doncs, mira, poden formar una família, poden trobar un home que aquí estimin, no? Però les coses a l'Afganistan no funcionen així, no? Perquè a l'Afganistan es pot dir que la majoria, o gairebé tots, els matrimonis són matrimonis concertats, no? O sigui, et cases amb un home que la majoria de vegades no coneixes de res i te'n vas a viure a casa de la família política, no?
0: Ens esfereix tot el que ens explica la Mònica Bernabé i ara en continuarem parlant amb una altra dona que s'uneix a aquesta conversa. My tired feet brought me to that
2: red boat, so still in foreign waters. Les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: ells.
1: Ui, avui venim molt tranquil·lets. Olga Ábalos, com estàs?
2: Bona nit, Montse.
1: Que tens son, que tens son.
2: Una mica.
1: És que portes uns dies farcidets.
2: Vinc una mica ressecosa.
1: Sí?
2: Però no
1: d'alcohol,
2: sinó a nivell emocional. Perquè, clar, la setmana passada va ser el Mercat de Música Viva de Vic i, clar, quan entres en aquesta voràgina festivalera, des de dimecres fins dissabte, entres en una bombolla on tens tants inputs tota l'estona que costa una mica refer-se i pair tot el que veus.
1: Bé, vens de passar 4 dies allà, has estat treballant allà al Mercat de Música Viva de Vic, o sigui que vens amb notícies fresques presentant-nos dones que, com aquesta que està sonant ara, la Clara Mann, que...
2: És una de les descobertes que he fet en aquest Mercat de Música Viva de Vic, que és aquesta cantautora britànica que va actuar a l'Església dels Dolors, que és un dels escenaris més, potser més màgics, no?, o més místics, no?, que hi ha a Vic, i realment em va sorprendre la seva veu i com només amb una guitarra i una veu o piano, perquè anava combinant, podia crear aquest univers tan màgic.
1: Però no té cap relació amb Catalunya, eh? Simplement no, que va venir aquests dies per aquí, perquè a vegades sembla que al Mercat de Música Viva de Vic sobretot hi ha artistes del panorama català, però aquí no, eh? Encara que es digui... No.
2: Sí, no, de fet era una proposta internacional del festival que cada vegada va introduint també aquests artistes de fora, i és una... O sigui, ella es va donar a conèixer pel Bandcamp, penjant, autoeditant-se el seu primer disc, les seves primeres cançons el 2021, ha publicat un disc l'any passat, i això l'ha permès donar-se a conèixer internacionalment amb cançons com la que estem escoltant.
1: Doncs escolta, anem a sentir-ne una altra, escoltem-ne una altra de la Clara Mann, amb dos N's, quedeu-vos amb aquest nom.

0: A veure, jo ara pregunto les coses importants. Aquesta noia m'has dit que és britànica, però mig francesa?
1: Sí,
0: o com?
1: Ella va néixer al sud de França, en un entorn rural, i allà va descobrir tota la música més folclòrica, més tradicional, també la música coral, i es va introduir doncs, a la tradició de la chanson francesa, no?, amb Jacques Brel, Edith Piaf, i després, adolescent, es va traslladar al sud d'Anglaterra, i allà doncs, va... òbviament començar a incorporar altres tradicions musicals. Jo crec que no sé si estaràs d'acord amb mi, que l'escoltes i penses, hòstia, té una mica de Nick Drake, té una mica fins i tot de Tom Waits, no?, o d'altres cantautors.
0: Sí, sí, jo crec que és molt anglesa, és a dir, o sigui, encara que potser va néixer a França, aquesta manera de tocar em recorda a l'Elisa Perhi,
1: per exemple, Perhacs,
0: sí, aquesta música, una mica setentera també.
1: Sí,
0: estava
1: sí.
0: aquí buscant a la Wikipedia perquè volia saber quants anys tenia, perquè aquesta gent tan jove i tan fantàstica no ho posa, perquè em sembla que és, vull dir, massa jove i tot.
1: Té 20 i pocs anys.
0: Sí.
1: Però, igualment, tot i la seva joventut, sobre l'escenari tenia una presència molt imponent, i, de fet, a mi em fascina com la gent és capaç d'aguantar concerts amb aquesta, simplement amb una guitarra i una veu.
0: Jo amb 23 anys ja et dic jo que hagués agafat la guitarra i m'hagués amagat darrere.
1: Doncs ella no, ella diguem que té, ella amb la seva veu i la seva forma de tocar, doncs jo crec que moltíssima gent es va quedar sorpresa de conèixer la Claramunt, i a més a Vic va presentar el seu nou disc que es publicarà el proper octubre, que es diu Wishbone.
0: Doncs escolta, ens apuntem aquest nom fantàstic. I a veure, ara, és que clar, aquí jugues sobre segur, perquè la Mar Pujol és de les coses que més m'agrada en aquest món.
1: Mira.
0: La meva cantant preferida ara mateix, i ha vingut algunes vegades aquí al programa, però és que, clar, és que és meravellosa. I tu la vas poder veure, eh?
1: Sí,
0: vinga, doncs, Mar Pujol, aquesta sí que és més d'aquí, és de Lluçanès.

0: veig davant meu davant d'aquest verd verd avellaners que ens encanta.
1: És fantàstica la Mar Pujol. I a més, hi ha una cosa...
0: I no arriba als 30, tampoc.
1: 27 anys.
0: Mare meva. A la presó.
1: Doncs a Vic va presentar el que serà el seu proper disc.
0: Sí, o sigui, tu ja has sentit cançons del nou disc.
1: Sí.
0: Ets aquesta persona?
1: Sí.
0: Quina ràbia. No pots explicar alguna cosa d'aquí van? Alguna cosa?
1: A veure, és un disc en el que, així com en el seu primer àlbum, no?, que va ser Cançons de Rebost, que de fet aquest tema que escoltem forma part d'aquest disc del 2024, era com la seva carta de presentació, agafava la cançó tradicional, la portava al seu terreny, i a sota la producció d'en Jordi Matas, amb aquesta delicada... Clar, en aquest segon disc, diguem que ella recull tota l'experiència d'aquests dos anys, que clar, ha estat molt intens, realment, del món autodidacte, autodidacta també el seu primer EP, i després diu, uau, començo a tocar a l'Atlàntida davant de 800 persones, que ha passat en aquests dos anys. Doncs tot aquest viatge ja l'està explicant en el seu proper disc, i parla doncs de les contradiccions, de dir, estic aquí, no estic aquí, com ha de ser el meu so, es va fer acompanyar d'una xelista, per tant... Ella va avançant, però sobre el camí ens ho va explicant en aquest nou disc.
0: Aquesta sinceritat que gasta la Mar Pujol, perquè m'imagino doncs això, que és difícil trobar la teva veu, encara que sàpigues que ets molt bona tocant i cantant, doncs trobar allò que et representarà.
1: Sí, i a més...
0: És el drama de totes les cantants quan comencen.
1: I sobretot, si parteixes del món del folk, clar, és impossible que no se't col·loquin certes etiquetes o referències a...
0: Sílvia Esperes Cruz,
1: Maria del Mar Bonet, etcètera. Com surts d'aquí i crees la teva pròpia veu?
0: Doncs la Mar Pujol en té molt de pròpia veu, així que sentim un altre tema de la Mar Pujol.
2: Una flor cada matí, un got d'aigua per cada abril.
3: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies.
2: Tot el seu lloc.
0: Avui anem tranquils, us ajudarem a dormir, no us dormiu, que després ve la nit dels ignorants, i si no, em trucaran, em reclamarà, la Marta Romagosa em reclamarà i em dirà, Virgili, què has fet amb els meus oients, que ara no tinc ningú aquí a l'altra banda.
1: Home, són cançons tranquil·les, però que conviden a escoltar.
0: Sí,
1: i escoltar tant. Què diu la lletra, quin univers transmet, etc. Doncs això, Mar Pujol, la veritat és que hi havia moltíssima expectació per escoltar les noves cançons de Mar Pujol, i això vol dir que s'ha fet molt bona feina i que ella té un futur increïble, la veritat.
0: Doncs escolta, estarem molt pendents del que faci... No saps quan surt el disc nou?
1: A l'octubre.
0: A l'octubre,
1: A l'octubre, d'aquí uns dies.
0: I sabem com es diu?
1: Sí, es diu D'aquesta aigua no em veuré.
0: D'aquesta aigua no em veuré? Doncs pues, nosaltres estem assedegades. O sigui, que tregui el disco ja. Hidden Track Records, m'imagino.
1: Les ha portat.
0: No, i tant, que la portaré. És que no, estic esperant una altra cosa. Jo tot ho faig perquè vingui ella.
1: Molt bé.
0: Jo crec que aquest és un monstre, aquesta de la que parlarem ara. O sigui, és d'aquesta... Ara que parlàvem d'això, de que a vegades quan comences és difícil trobar el teu camí, jo crec que de la que parlarem ara, que és la Magalí Datzira, ja no em faig més la misteriosa, jo crec que també he tingut aquest problema, però perquè al cap li va 2.000 i té tanta potència en fer coses i fa tantes coses diferents i la sap fer bé, que clar, dius, amb qui em quedo?
1: Sí, jo crec que és tan bon músic, la Magalí Datzira.
0: I tan polièdrica.
1: Sap fer tantes coses, toca tants instruments, és compositora, etc. Entén tan bé la música que crec que...
0: Que no voldries estar al seu lloc.
1: No, perquè té una missió complicada.
0: Doncs escolta, sentim a Magalí Datzira...

0: A mi el que m'agrada més d'aquesta dona, de la Magalí d'Atzira, és que canta en català, però a vegades no. A vegades no. Canta amb una llengua pròpia i la manera de cantar i de recitar es converteix en com si fos un instrument.
1: Sí, perquè té aquest, perquè ella ve del jazz, no? Ella ve, té formació jazzística i, per tant, en el jazz també a vegades les línies s'esborren, no?, entre que és una cosa i l'altra. També hi ha aquesta forma de cantar que ella també ha après, no?, perquè ella d'on ve també de la Sant Andreu Jazz Band, doncs ella també era cantant, sap fer scat, no?, que es diu, que és aquesta improvisació amb la veu, i per tant ella uneix tots aquests
0: jo mons. Faré un dia això al programa, estaré dient Olga Ábalos i faré
1: haurem de fer allò del tup baru,
0: no, em sortirà igual de bé, però escolta'm, tot no pot ser.
1: Bueno, doncs la Magalí d'Atzira la vaig en aquest mercat de música via Vic presentava un projecte amb un cantautor basc que es diu Xavier Badiola, i era un projecte que ha sortit d'una residència, no?, del context de la Fabra i Coats, i per mi va ser com dir, mira, és un dels pedaços, no?, una peça més del puzzle que conforma tot el gran univers de Magalí d'Atzira, i m'anava molt bé parlar d'ella perquè és el contrast amb aquestes dues altres cantautores, no? Ella ve d'un context acadèmic que d'alguna forma ha hagut de reaprendre a introduir altres llenguatges musicals més menys acadèmics, per dir-ho així, el pop, el folk, etcètera.
0: Oblidar-se de què en sap tant, sí. El que ens passa a nosaltres cada dia, Antònia.

0: Que us heu enamorat, eh? Nosaltres ens passa el mateix. Esteu sentint les dones i els dies. I avui amb la Olga Ábalos, la nostra reina, la dona del bon gust musical. Aviat de l'inèdit, eh? Jo ja estic allà comprant entrades, eh? Com una boja.
1: Haurem de fer llista, eh? També.
0: Ui, se'ns acumula la feina. A més, aquest any fan homenatge a Maria en Faithful, amb la qual jo estic ja, que no toco ni quarts ni hores, de feliç.
1: Si vols, fem un especial, Maria en Faithful.
0: Mai tant, farem tot el que vulguis de la Maria en
1: Faithful. Vinga, ja m'ho
0: apunto. Magalí d'Atzira, aquesta dona que ens presentaves avui, per qui encara no la conegui, i una dona amb una formació increïble, eh?
1: Sí, va néixer el 97, és a dir, per tant, té gairebé 30 anys i la vam conèixer gràcies a ser contrabaixista i cantant de la Sant Andreu, jazzband, és aquesta fornada, aquesta pedrera, no?, de grans jazzwomen, i ella, a partir d'aquí, doncs, ha anat configurant la seva trajectòria, fent col·laboracions, fins a publicar els seus dos últims discos en solitari com a líder dels seus projectes.
0: Doncs escolta, molt pendents de totes aquestes dones que avui ens n'ha parlat l'Olga Ábalos, Claramant, Marc Pujol, Magalí d'Atzira, i nosaltres ho deixem aquí. Roser Parera Moraga, Celia Forment, Mireia Isar, Albert Castellví, Helena Miquel, Ismael Cebrián avui, i qui us ha parlat, Montse Virgili. I tornarem demà amb classes d'autodefensa. No perquè les necessitem, perquè les volem fer. Això a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Nou cop de la justícia contra Pedro Sánchez, la dona del president del govern espanyol, anirà definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado acusa Begoña Gómez d'haver impulsat, gràcies a la seva influència, la càtedra que dirigia la Universitat Complutense. La Moncloa defensa que és un cas de persecució judicial només per intentar tombar el govern espanyol. La ministra Diana Morán ha condemnat la decisió.
2: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
1: En canvi, des del PP, la vicesecretària de Sanitat i Serveis Socials, Carmen Fúnez, ha dit que els casos judicials inhabiliten Sánchez per seguir a la Moncloa.
3: Se han empeñado en no respetar a la justicia y yo creo que eso es algo que les inhabilita, sin ningún género de dudas, para seguir en el poder.
1: Des de Sumar, soci minoritari del govern espanyol, afirmen que amb el processament de Begoña Gómez, el jutge Peinado fa un últim favor al PP abans de jubilar-se. El judici pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles. Més notícies, Oriol Pujador.
4: Aquest dimarts és l'últim de la campanya electoral del Marroc. El regne alauita celebra comicis legislatius amb el descontentament juvenil en auge i mentre continua la crisi migratòria a Ceuta. El govern espanyol continua explorant nous emplaçaments per ubicar els més de 3.000 immigrants que calculen continuen als carrers. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, diu que han reforçat les fronteres davant la convocatòria per xarxes aquest dimecres per una nova entrada.
5: Tenemos ya habilitadas un poco más de 6.000 plazas. Nuestro objetivo es llegar a las 9.000, 10.000. Ya estamos estudiando los próximos asentamientos.
1: L'autor del llibre Safaris Humans afirma a Catalunya Ràdio que els suposats viatges de persones adinerades a Sarajevo per matar bosnians durant la Guerra dels Balcans es van organitzar també des de Barcelona. El periodista italià Ezio Gabaneseni ho ha explicat en una entrevista al Catalunya Nit.
6: Jo sí que he sabut que en aquella època sempre aquesta font deia que aquesta persona havia anat amb agències locals i, de fet, entre a Barcelona entre el 92 i el 95 hi havia tubs grans agències que organitzaven safaris.
1: Gabazzeni també ha dit que el presumpte cervell d'aquesta mena de turisme macabre vivia a Bèlgica.
4: La recaptació per l'impost de successions i donacions s'ha disparat un 32% per la pujada del preu de l'habitatge. Entre gener i juny, la Generalitat ha ingressat 700 milions d'euros per aquest impost. L'augment s'explica perquè l'habitatge heretat tributa ara en funció del valor actual del pis a preu de mercat i no pas com abans, d'acord amb el valor catastral. Tot i això, en el 60% dels casos, no s'abona pràcticament res per l'impost de successions perquè qui habitualment hereta és la parella i en aquests casos la bonificació és del 99%.
1: Aquest dimarts hi haurà vaga als autobusos urbans de Barcelona. Serà una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. S'han dictat uns serveis mínims que han de garantir la circulació d'un 20% dels busos habituals entre les 10 del matí i les 4 de la tarda i del 40% entre les 4 i les 5.
7: Santa Maria, Santa Virgen de las Vírgenes.
1: El Festival de Sant Sebastià ha acollit aquest dilluns l'estrena de Ruega por nosotras, la nova pel·lícula del director Daniel Monzón, amb participació de 3CAT. La pel·lícula posa el focus en l'anomenat Patronato de Protección de la Mujer, una institució del franquisme on milers de nenes i adolescents van rebre abusos i tractes vexatoris.
4: Monzón ha denunciat les dificultats per finançar el projecte i assegura que encara hi ha voluntat d'amagar aquests fets.
8: En efecto, había en algunos casos, en algunos despachos, en los que sencillamente se me decía que quería trabajar conmigo, que el guion era estupendo, pero que en este caso no. Y no había más respuesta que esa. Entonces, bueno, pues cada uno que saque sus conclusiones. Yo sacaba las mías.
4: La protagonista de Ruega por nosotras és l'actriu Zoe Bonafonte, que va saltar la fama amb el 47. L'acompanya en el repartiment Adelfa Calvo, que interpreta la monja que dirigeix un dels centres, i Bea Segura i Xavi Sáez, que interpreten els seus pares.
1: I als esports, la Sisa Joventut ha celebrat aquest dilluns la Supercopa ACB, aconseguida diumenge contra el Barça, el primer títol després de 18 anys. La plantilla ha enviat missatges d'agraïment i, sobretot, amb la promesa de continuar guanyant.
4: En futbol, la primera divisió masculina ha començat aquest dilluns una aturada de 3 setmanes pels compromisos de seleccions. L'èxode del Barça és de 17 internacionals, l'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura.
1: La Federació Espanyola de Futbol ha arribat a un acord amb Luis de la Fuente per ampliar-li el contracte com a seleccionador masculí fins al 2032.
4: El jugador del Barça ha cedit al Deportivo Marc Casado. L'han operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta. Estarà uns 3 mesos de baixa.
1: I a Segona, el davanter del Sabadell, Nico Gioacchini, té un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan.
0: Fins aquí les notícies.
9: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
10: Cualquier jugador quiere venir a jugar aquí, pero para traer jugadores de nivel tienes que tener un proyecto ganador.
11: La rematada de Gabriel Jesús! Karim Adeyemi! Acaba de fer un gol espectacular!
12: Gol de Rafinha, que no para de fer gol!
13: Els artífecs del Barça de Flick, Deco i Bojan Krkić ens acompanyaran a l'estudi 1 de Catalunya Ràdio.
9: Aquest dimarts a les 11, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
0: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
14: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Cada migdia a les 2 amb Òscar Fernández.
14: I a partir de les 3,
9: l'espai de reflexió a la tertúlia.
15: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
16: I no em provoquis, sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
15: El més perillós és que escapi el nostre control.
17: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
0: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.

0: Sempre intento arribar als llocs a l'hora, no suporto fer tard perquè bàsicament m'estressa, però a tots ens ha passat que un dia se'ns tomben els plans, se'ns giren els plans i res no surt com volem. Un dia arribes tard a la feina, l'altre dia et tanquen el mostrador d'una companyia aèria als nassos i perds l'avió, quedes per sopar amb amics i hi ha un dia que arribes l'última i tothom pateix per tu, perquè no és normal, que estrany, si sempre arriba a la primera. I quan això passa, o bé et disculpes, o bé t'has d'esperar molta més estona per poder fer el que havies de fer. Ara bé, l'experiència que us explicaré a continuació ha estat un arribar tard mentre algú fa el possible perquè no es noti. Ara m'entendreu. He agafat un bus a mitja tarda per tornar a casa després de reunions aquí a la feina, des de mig matí. He hagut de fer una corredissa per travessar la Diagonal perquè veia la cara del conductor que marxaria en pocs segons. No hi ha cosa que faci més ràbia que estar a punt d'agafar el bus i que marxi als teus nassos. He pujat. He pogut seure. I, efectivament, ha emprès el viatge en pocs segons. Però, en lloc de conduir a la velocitat normal, ho anava fent a pas de tortuga, alentint d'una manera, jo diria que molt estranya, el recorregut, frenant quan el semàfor que venia estava en verd i arribant-hi quan ja s'havia posat en vermell. He pensat que alguna cosa no anava bé i que potser era una precaució del conductor. Ha tombat per un altre carrer, s'ha quedat fins i tot parat en un lloc on no tocava, i després, molt a poc, fins i tot anava fent el recorregut i veia les persones caminant al costat del bus, imagineu si anava lent. Fins que ha arribat a una parada i ha frenat lentament, ha trigat a obrir la porta, i quan finalment ho ha fet, he vist com un altre conductor, vestit amb l'uniforme i amb una motxilla a l'esquena, venia corrents com una llebre i pujava, ben suat, al vehicle. I m'he imaginat, l'escena. El seu company deu haver rebut un avís de «vaig tard, no arribo a la parada on hem de canviar», i el col·lega ha optat per dir-li «tu tranquil, que ja aniré a poc, perquè si no, no ho entenc». Per tant, missió complerta, el company l'ha ajudat. Després, el conductor, que arribava tard, ja s'ha encarregat de recuperar els temps del viatge quan ell ha començat a conduir. I el vostre dilluns, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Andy Franco, Albert Duran, Sílvia Andrés, Domènec Sobirà i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Què tal? Com esteu? Bona nit. Són les 12 i 11 minuts. Benvingut un dia més a la nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio, al 93 201 7474, on ara mateix hi tenim la Maria Rosa des de les Corts a Barcelona. Bona nit, Maria Rosa.
2: Hola, bona nit. Això de fer la primera a mi també m'agrada, mira.
0: Sí, senyora, molt bé. Doncs ben fet. Escolta'm, la primera feina feta.
2: I no serà perquè no us escolti fins al final, eh?
0: No, no, tu fins al final, eh? Tu fins al final.
2: Ja ho he dit alguna altra vegada. Jo sec el sofà i fins que no acabeu no me'n vaig a dormir.
0: Imagina't. I quina hora et lleves, Maria Rosa?
2: Quan em desperto.
0: Ah, d'acord. Sense despertador, eh? Que és el millor del món, això.
2: Si em desperto a les 10, a les 10, si no a les 11.
0: Molt bé.
2: Si algun dia veig uns reportatges a la televisió de lo que a mi m'agrada, que comencen a partir de les 2 de la matinada, em quedo.
0: Molt bé.
2: I llavors, clar, a vegades em llevo a les 11.
0: No passa res. Escolta'm, que ningú et renya?
2: No,
0: doncs ja està.
2: No em pot renyar ningú.
0: Doncs ja està, doncs ja està. Molt bé, Maria Rosa, crec que tens una resposta avui.
2: Sí.
0: Doncs vinga.
2: El tema del congresset...
0: Sí, senyora.
2: Jo n'he vist a les parades on venen el bacallà salat.
0: Ah, molt bé, perquè algú demanava on te'l pot trobar, que no en deu trobar.
2: Ara bé, també t'he de dir que com que és una cosa que no té molta sortida... Pot passar com parades de menuts, que clar, hi ha mercats que han desaparegut, les parades de menuts, perquè es veu que té poca sortida. Jo és que també passa una cosa, Marta. Des de... El meu marit fa 6 anys que va morir. Uh-huh. I llavors, diguem-ne que jo he canviat els meus hàbits. Normalment no dino a casa. Me'n vaig amb amigues.
0: Que bé. Mira,
2: i ens ho passem molt bé.
0: Ben fet.
2: El que vol dir que al mercat ara hi vaig molt poc. Uh-huh. I vaig per menuts, perquè a mi m'agrada molt el fetge de vedella o els caps d'avet per fer-los a la brasa. I quan he d'anar a comprar bacallà hi prou, és a dir, que jo ara al mercat hi vaig molt poc.
0: Okay. Uh-huh.
2: Però que seguríssim que jo l'he vist en aquestes parades.
0: Molt bé, pot optar per preguntar-ho, igual si no en tenen li poden portar.
2: És que, clar, tot depèn del mercat i la sortida uh-huh. que pugui tenir.
0: Clar,
2: és això.
0: Perfecte, Maria Rosa, doncs mira, ja tenim resposta per aquest oient. Moltes gràcies.
2: Bona nit a tothom.
0: Bona nit, Maria Rosa, que descansis. Adéu-siau.
2: Gràcies.
0: La Lola, que ens truca i està en ruta. Lola, bona nit.
3: Hola, bona nit. Hola, Marta.
0: Com estàs?
3: Doncs mira, bé, mira, acabo de plegar, o sigui que superbé.
0: Acabes de plegar de treballar?
3: Sí. Per... Soc conductora d'autobús, jo.
0: Justament. Ets conductora d'autobús, molt bé. I acabes, sí. Acabes tard, veig.
3: Sí, perquè faig el torn de tard i bueno, he acabat a les 11... Sí, 11:45.
0: Ahà, molt bé. I volies comentar sí, alguna cosa que jo he dit al començar?
3: Sí, perquè he vist la teva història d'aquesta nit, que, uh-huh. bueno, m'agraeixo molt. Però, clar, jo, bueno, més que res, explicar-vos que segurament el conductor, que anava a poc, estava avisat des del comandament, que és el cap de l'empresa,
0: sí.
3: i que li diu, mira, que el teu company no arriba perquè ha passat alguna cosa, el que sigui,
0: sí.
3: i afluixa.
0: Sí,
3: o sigui,
0: sí.
3: que no és algú que nosaltres podem fer sense a criteri
0: personal, sí. clar. És a dir, deu haver no, rebut un ordre clar. Dient, ei, que arriba tard, perquè és que ha estat claríssim que ha sigut això. Jo no ho havia vist mai, eh? Agafo els autobusos molt sovint, vaja, molt sovint,
3: sí,
0: i m'ha fet gràcia.
3: T'he vist moltes vegades, a la parada.
0: A mi? En sèrio?
3: Sí.
0: Quin autobús portes tu, Lola?
3: Bueno, jo vaig canviant.
0: Ah, vas canviant.
3: O sigui no tinc línia fixa, però a vegades anar-hi Bau,
0: sí.
3: Gran Via.
0: Sí, allà l'agafo moltes vegades, sí. Tu pujant alguna tarda segurament, sí. Que bona aquesta.
3: Sí, jo només dic que nosaltres a vegades, igual la gent pensa que ho fem perquè volem i rebem ordres de dalt, o sigui que no podem fer...
0: Clar.
3: El que ens roti.
0: Clar, entenc que a tu t'ha passat també alguna vegada que t'han dit a minora
3: sí,
0: que no arriba.
3: Clar,
0: ah, sí, és que jo no ho havia vist mai,
3: clar.
0: Això. Però és que anava molt lent, vull dir molt lent, eh? Molt lent, vull dir molt lent.
3: Si perquè no hi ha trànsit i jo què sé, no hi ha gent, a vegades t'avances molt i també et diuen, ei, has de frenar perquè si no agafes el de davant.
0: Clar.
3: O el de darrere queda molt lluny,
0: clar.
3: O sigui que... Hi ha una història, o sigui, que no podem fer-ho
0: que això no hi ha hagut un missatge, sinó hi ha hagut un ordre, des de dalt dient, ei, a minora, que
3: sí.
0: si no aquest pobre
3: sí.
0: no arriba.
3: Sí,
0: molt
3: clar,
0: bé.
3: Perquè si no el bus ha de marxar i clar, és pitjor per la gent que queda dintre, perquè si no...
0: No, està clar, està bueno. clar. Clar, però jo pensava, es podia haver quedat a la parada anterior una estona abans de sortir, però ella ha sortit ràpid i en canvi després ha hagut de minorar, però mira, està bé saber-ho, que això no ho podeu fer perquè sí, sinó que us donen una ordre concreta, doncs,
3: sí.
0: per una necessitat
3: sí, sí.
0: concreta. Doncs Lola, escolta, encantada de parlar amb tu i m'agrada que m'hagis aclarit. A mi m'ha fet gràcia el moment perquè jo m'he imaginat allò, que no arribo, però clar, sempre hi ha d'haver un ordre des de dalt perquè no podeu fer el que voleu, està clar.
3: No és a nivell personal perquè clar, no segurament no pot agafar el mòbil, no li poden dir,
0: clar.
3: O sigui que és a nivell d'empresa. És el cap que et diu a minora o... Bueno, més ràpid mai, però
0: clar.
3: A minora sí que
0: clar.
3: Es diuen moltes
0: Molt
3: vegades.
0: Doncs escolta'm, Lola, moltes gràcies per trucar, per fer l'aclariment, i res, el pròxim dia pita'm que et saludaré.
3: Bueno, em sap greu, perquè a vegades penso, ostres, segurament molta gent la reconeix i, clar, està tot el dia dient, vale, sí, hola, hola.
0: No pateixis, però és que m'ha fet gràcia que em dius, a vegades et veig a la parada, dic, doncs saluda, tu pita i espere que és la Lola, ja està. Sobretot de tarda, de part de tarda. Molt bé, Lola, doncs sí, moltes gràcies.
3: Vinga,
0: que vagi molt bé. Gràcies, bona nit.
3: Adéu.
0: Veus? És que m'agrada perquè és que els oients acabeu perfeccionant el que diem en aquest programa. És que és meravellós. O sigui, si jo m'hagués pogut pensar que el conductor ha fet això perquè, mira, perquè ha rebut un missatge, no, és perquè hi havia un ordre. Però com que jo no ho havia viscut mai, m'ha fet molta gràcia. I m'encanta que hagi trucat la Lola i hagi explicat que és una cosa que passa més vegades i que l'ordre ve des de dalt. Ara ens truca el 932-07474 en Joan des de Santa Coloma de Gramenet. Bona nit.
4: Senyoreta Marta.
0: Hola.
4: Miri, jo no truco des que estava el Xavi, ¿vale? El Xavi Solà,
0: sí.
4: Per a 2 o 3 anys, aproximadament.
0: No has trucat des d'aleshores, eh?
4: Sí, sí. A veure, he trucat una vegada, crec, o dos. Però això farà un parell d'anys, calculo jo, més o menys, eh?
0: Home, aquest és el meu segon any. Per tant, si vas trucar l'any passat, vam parlar, i si no vas trucar l'any passat...
4: Bueno, anem bé.
0: Jo crec que sí que vas trucar un cop.
4: Anem bé.
0: Tu diràs.
4: Bueno, no, la pregunta ja m'ha, entre cometes, m'ha filtrat, vale? La senyoreta que mateix.
0: L'Aina.
4: Perdó per allò del filtrat, que no...
0: No, ella és la que té les trucades, sí.
4: I faré la mateixa pregunta...

0: inteligencia artificial podrà algun dia tindre la intuïció humana? Aquesta és la pregunta.
1: Sí. Podrà tenir algun dia la intuïció humana. Molt bé.
0: Clar, clar. A veure, ens estan, amb perdó, acollonint, perdoni per la...
1: Sí, sí.
0: Ens estan acollonint contínuament la IA que diuen que en 10 anys s'acabarà la humanitat, etc. Això fa 2 anys que jo, el Xavi Solà, vaig parlar amb ell, vaig trucar, etc. Tal. Però ningú, que jo sàpiga, ningú va respondre. I miri que soc, a veure, de diumenge a dijous, normalment, si no n'hi ha pel·lícules de cinema clàssica o per la tele, soc sideral, a les 12, 12 i 10, comença la nit dels ignorants.
1: I l'escolta, molt bé.
0: M'agrada sentir-ho.
1: I ningú li ha contestat encara això.
0: No, no. Bueno, espero si alguna vegada algú em contesta. I si no, trucaré d'aquí 2 anys.
1: I tornarà a fer la mateixa pregunta. No, intentarem buscar un expert. Quan no hi ha manera de que ningú contesti, perquè és, a veure, no és una resposta fàcil, el que fem nosaltres sempre és buscar algun expert que, com a mínim, ens ho pugui argumentar, si és que
0: senyora
1: sí o si és que no.
0: Jo sé que és una pregunta difícil,
1: sí, però molt interessant.
0: I segurament, avui, tard o d'hora, incontestable. Val? Segurament. Però on queda la intuïció?
1: Sí, sí. Per això dic que és molt interessant la pregunta. A veure si trobem, si no, algú que ens ho pugui argumentar.
0: Vinga, va. Que també estic molt content quan parleu de... que si les panadoles, o d'allò, o altre... Sí, correcte. I encantat de la vida. I en sé de memòria tots els que truquen, d'amunt, de baix, etcètera, i tal. Sí, afortunadament.
1: Molt bé. Doncs ja he pres nota i ens hi posarem.
0: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, Joan.
0: Sisplau.
1: Gràcies, bona nit. Adéu-siau. En Francesc, des de Granollers, bona nit.
2: Hola, bona nit, Marta. A veure, en primer lloc, al mercat de Sant Carles de Granollers hi ha una botiga que venen menuts.
1: Sí, molt bé.
2: Vale? Va. I d'això, aquesta una. Dos, ahir vaig estar a Sant Miquel de Fluvià veient l'exposició, que en tenien 3 dibuixos meus, i em va rebre l'alcalde.
1: Molt bé.
2: I tot, i bueno, i després hem anat a lligar a Sant Pere Pescador.
1: Carà,
2: i per cert, allà dalt, Sant Pere Pescador, tenen els aigomolls i la gent fa servir l'arròs d'allà dalt, que també cultiven arrossos,
1: sí,
2: els aigomolls,
1: sí,
2: de l'Empordà.
1: Sí, sí.
2: I molt bo, per cert. I d'això, i bueno. I què més? Ah, sí, felicitar el Club Joventut de Badalona per la el títol aconseguit ahir.
1: Sí, senyor, molt bé.
2: I, bueno, a mi m'agrada molt el bàsquet, que el Granollers havia estat a Lliga CD durant 14 anys,
1: sí.
2: I ara no tenim bàsquet, ara estem a tercera divisió, amb el grup que hi ha al Vic, i etcètera, etcètera, etcètera. Hi ha algun equip de la zona d'Aragó.
1: Uh-huh.
2: I, bueno...
1: Són cicles, això, són cicles.
2: Sí,
1: a vegades estàs
2: sí,
1: a dalt,
2: sí,
1: a vegades
2: sí.
1: No tant, però vaja. Sí, molt bé, Francesc,
2: bueno,
1: doncs...
2: I d'això...
1: Perfecte.
2: I què et anava a dir? Espero que... Ah, sí, això ho volia comentar. Acabarem això. Que sàpigues que estic preparant una petita exposició, que dius molts records, sortiràs tu i el Xavi Solà, que ja tinc la foto, amb motiu dels 40 anys de la nit dels ignorants.
1: I tu faràs una exposició dels 40 anys de la nit dels ignorants?
2: Sí, sí, sí, un dibuix teu i el Xavi Solà.
1: Ah.
2: Sí, i després anirà a estacions de tren i de trens.
1: Ah, d'acord, anirà de trens.
2: Sí, de trens i això, i després anirà també de 50 anys a la penya barcelonista.
1: Carai,
2: de Granollers.
1: Quantes coses, tu,
2: sí,
1: alhora.
2: I anirà des de la primera setmana de desembre fins al passat Reis.
1: Molt bé. Totes les festes, diguéssim. Perfecte.
2: Sí, sí, sí.
1: Molt bé.
2: I, bueno, que ho sapigueu.
1: Perfecte. Moltes gràcies, Francesc, per compartir-ho. Que
2: a
1: vagi
2: tu.
1: Molt bé. Adéu-siau. Bona nit.
2: Adeu.
1: En Pep de l'Eixample, bona nit, Pep.
3: Hola, hola, bona nit. Marta, què tal? Com estàs?
1: Molt bé, i tu? Molt bé,
3: vinga,
1: molt bé.
3: Vinga, anem ràpid.
1: No, perquè no cal tan ràpid, tranquil.
3: Sí, home, perquè hi ha molta esperant i jo no vull dir aquests que tinguin com raja aquest.
1: No, raja.
3: Això dels menús, a mi m'agrada molt la carn de poltre.
1: Sí.
3: I aquí en el mercat de Sant Antoni hi ha parades que tenen menuts.
1: Sí.

0: I a més a més te'ls pots emportar ja precuinats i tot, eh?
1: Al Mercat de Sant Antoni, precuinats?
0: Sí. I la carn de poltre hi ha molt pocs. Aquí a Barcelona, jo soc de Girona, i a Girona sempre se'n troba més. I aquí a Barcelona, els dijous, és que no siguin a parada ells, perquè a mi m'acompanyen, ja a partir del dijous, divendres i dissabte, tenen carn de poltre. I només hi ha una parada que té carn de poltre.
1: Una de sola, al Mercat de Sant Antoni.
0: Sí, i és molt bona la carn de poltre. Per la gent que els hi falta ferro, és que és així cruda, un estic tartar, nyam, nyam.
1: És a dir, que te la menges crua, també, la carn de poltre?
0: No, crua, crua. A mi la carn, mira, en el llit
1: la de vedella sí, però la de poltre crua, també?
0: És el mateix, sí. És més dolceta. Si no heu menjat carn de poltre...
1: No he menjat mai carn de poltre. No, per això t'anava a preguntar que quin gust té.
0: I has menjat estic tartar?
1: Jo sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Pues l'estic tartar de vedella...
1: Sí.
0: Pues és, més o menys, és un pèl més dolcet a la carn de poltre.
1: Que la de vedella,
0: però més o menys, sí. Por ahí, té el mateix saboret. És més dolcet, sí. A la gent que no ha menjat carn de poltre igual no ho nota, no? Però té un similar a sis.
1: Ja. Doncs
0: sí, si has menjat estic tard, ja saps com se prepara, no?
1: Sí, per tot això, tot és que a més m'agrada molt fer-lo, també. Vull dir
0: sí? A mi també.
1: Sí. Mira.
0: Mercat de Sant Antoni, si ho busqueu, a partir dels dijous. Dijous, dissabte i... Dijous, divendres, dissabte.
1: D'acord.
0: Sí, perquè li vaig preguntar amb el xaval, d'això, i diu, sí, esclar, jo em demano, i que esclar, no me la demana massa, només en tinc aquests dies. Vale. Al Mercat de Sant Antoni, si aneu a partir del dijous, segur que en trobareu.
1: Molt bé, ja ho estaré.
0: De l'altre, segur que sempre hi ha, i tu pots de menudies i coses d'aquestes, en vols trobar-ne.
1: Sí, tot venia per un oient que demanava congre sec, i per això ens han dit que les parades de bacallà salat a vegades en tenen, però que no sempre en tenen perquè no es ven tant.
0: Perquè si és una cosa molt demanada, pues, si us hi fixeu, les coses que no demanen massa... Ho posen envasat al buit.
1: Ja, és veritat.
0: Perquè
1: si dura més, clar.
0: I es conserva més i dura més temps.
1: Tens raó.
0: Envasat al buit, sempre, si no es ven tant, sempre dura més.
1: Clar, així no pateixen. Perfecte. Molt bé,
0: una altra cosa,
1: digues.
0: Que vaig demanar per los manolitos, el de Madrid.
1: El postre, que era el postre aquest típic de Madrid que dius que es diu Manolito, que jo...
0: Som uns croissanets que són molt variats, i quan hi havia aquestes nenes que s'ajuntaven totes i tal, diu, he comprat una caja de Manolitos, vamos a confessar-nos aquí.
1: Però Manolitos poden ser les sabates també, eh?
0: Bueno,
1: els Manolos. No, és un postre. No. Tu dius que és un postre de Madrid, eh? És que jo no he menjat mai.
0: No, jo tampoc, eh? Això és una novel·la que vaig escoltar.
1: Sí, me'n recordo que ho vas dir.
0: Sí, te'n recordes?
1: Per tant, algú que hagi provat els Manolitos de Madrid ens hauria de dir de què va aquest postre. Seria una mica això, no?
0: Se suposa que és com una espècie de croissant, no?
1: Sí.
0: I variat. Sí?
1: Sí, doncs, a veure, algú que hagi anat a Madrid recentment, algú que tingui família, o algú que...
0: Aquest amb el dibuixina...
1: Sí, clar, però aquest no el tenim, no escolta el programa.
0: No escolta...
1: Deu haver marxat cap a Madrid. Va, els Manolitos de Madrid.
0: Una cosa molt ràpida, va.
1: Vinga.
0: Jo tinc un gat i una gata.
1: Sí.
0: La gata fora, que quan li fico crida i si la trec llora, no? Vale. I el gat, quan està així, comença a cridar molt. A les 6 del matí comença a cridar el capullo i ens desperta tots. I la gata no crida. La gata no diu res. Per què el gat crida i la gata no diu res? Per què el mascle crida i la gateta no diu res?
1: Però això és cada dia?
0: No? Sí, cada dia. A les 5, les 6, entre 5 i mitja, 6, comença a... I té la porta del lavabo oberta, té menjar, té aigua, fa el que li rota, eh?
1: I et desperta.
0: Bueno, els collons no, perquè està capant. Vull dir que no pot fer.
1: Ja, però us desperta, clar, t'ho diràs.
0: Però es fot allà a cridar i començo a dir, calla, cony, hòstia! I bueno, a veure si algú m'ho sap dir-ho, vale?
1: Molt bé, perfecte.
0: Vinga, no
1: Pep, una abraçada.
0: Escolta'm, al Teatro del Bueno, eh? Hòstia, eh? Teatro del Bueno, eh? A ver cuando, eh?
1: Ah, estàs parlant de l'amic, de l'amic,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, l'amic, amic, l'amic aquest. A veure, estan temblando.
1: Com t'agrada, Mourinho, com t'agrada.
0: Sí, home,
1: sí, home, diu.
0: Vinga, que es foti, no, home, de moment.
1: Va,
0: vinga.
1: Home, va, vinga, una abraçada. Bona nit.
0: Una abraçada a tots, vinga, adéu, adéu.
2: La nit dels ignorants. Un programa per aprendre mentre no arriba la son. Amb Marta Romagosa.

0: ja.
1: Heu pensat mai què faríeu si us quedés una hora i mitja de vida? Què sentiríeu? Pena? Ràbia? Impotència? Aprofitaríeu aquests últims moments per fer examen de consciència? Preferiríeu passar comptes amb algú? O simplement deixaríeu que passés el temps? És difícil, oi, de dir? Molt probablement cadascú de nosaltres tindria una reacció diferent. Doncs fa molt pocs dies que en Quim Masferrer acaba d'estrenar al Teatre Borràs de Barcelona un espectacle que es diu així, Temps, on es posa la pell d'un home que viu aquesta situació. Li queden 90 minuts de vida, diu la promoció de l'obra. Té la llibertat de dir tot el que pensa, de ser completament sincer, de poder-se saltar les normes, sense por que el puguin castigar, multar o empresonar. A partir d'aquí, afegeixo jo, pot passar qualsevol cosa. En Quim Masferrer ja havia representat aquest espectacle fa 15 anys, ara l'ha revisat i l'ha posat al dia per tornar-lo a portar a escena. Quim Masferrer, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Escolta'm, clar, la pregunta és molt òbvia, però és que no puc començar d'una altra manera. Tu t'has posat en la pell d'aquest personatge? Què faries i diries si et quedessin 90 minuts de vida? I no t'ho desitjo, que et passi, ni molt menys.
2: No ho desitjo a ningú. Mira, amb el que és, aquesta entradeta que m'has fet que m'ha agradat molt, és que és realment això. Si no t'hi trobes, és realment molt complicat de saber què faries si et diuen que queden només 90 minuts de vida, perquè sense trobar-te en aquesta situació, trobo que tendim a vegades a frivolitzar, no? Escoltaria música, faria un sopar, o faria sexe, o segur que faries tot això si tens aquest cronòmetre. Jo crec que estaria mirant el cronòmetre constantment, 45 minuts, ara 30. Però precisament com que a títol personal penso que és tan difícil i tenim la sort que espero que mai ningú de nosaltres ens hi haguem de trobar amb aquesta situació, el teatre t'ho facilita. El teatre, a través del joc, et permet posar-te en la pell d'un personatge. Jo faria això, criticaria... I aquest és l'origen de Temps. Temps, aquest espectacle en el que realment, doncs, gràcies al teatre, pot jugar a veure què és el que faria si quedessin només 90 minuts de vida. I què és el que fa el meu personatge? Aquí sí que ja no hi entro. Aquí heu de venir a veure el Teatre Borràs.
1: es tracta d'això, de portar la gent al teatre. Però clar, la gent té una imatge de tu, sobretot arran de la televisió, no? Que potser diu, calla, que anirem a veure com si fos el Foraster o el Bona Gent. I clar. Això no és el mateix. Clar, jo encara no l'he vista, Quim, les coses clares.
2: Sí?
1: O sigui, no l'he vista, per tant, millor, perquè així no puc fer cap spoiler. Però
2: doncs, si
1: què li diem a la gent?
2: Si vols saber què és el que faria, has de venir.
1: Exacte. Clar. Però què li diem a la gent que potser es pensen que trobaran el Quim Masferrer del Foraster o del Bona Gent?
2: Doncs que els direm que no se'l trobaran, que és un espectacle que és absolutament diferent del Bona Gent o fins i tot del Foraster, i que això penso que és molt interessant, eh? I ara portem ja unes quantes prèvies i hi ha gent que realment ha vingut buscant precisament una cosa diferent, de dir, és que ens han dit que en aquest espectacle hi ha un Quim molt més intèrpret i realment sense explicar massa què és el que faria, però sí que passa per molts estadis aquest personatge, que et permet entrar amb coreografia, amb dansa, hi ha moments d'un humor absolutament catàrtic, hi ha moments de pallasso, hi ha teatre de text, és a dir, és una, a nivell actoral jo també tenia moltes ganes de perquè clar, jo soc actor, però sí que és cert que darrerament portava, sobretot amb el Bona Gent, una faceta molt més de comunicador, de showman.
1: De showman, gairebé, sí.
2: Sí, una cosa cabaretera, no? I clar, tornar a fer una interpretació com la del personatge Temps, a mi em venia molt de gust i la gent se sorprèn molt. I això crec que és interessant. Potser algú queda una miqueta desenganyat. Ai, ostres! Però n'hi ha d'altres que diuen, ostres, no ens ho esperàvem pas, això, no? I això és molt xulo.
1: Però clar, és el que tu dius, tu ets actor, o sigui, tu fas i pots fer tots els papers de l'auca. Una altra cosa és que últimament doncs, hagis fet més de showman, però dins teu hi ha un actor com una casa de pagès, llavors això també ve de gust, intentar separar-se del que portes fent els últims anys i demostrar, potser a noves generacions que només t'han conegut en aquesta faceta tant de showman, de fer riure, d'anar a buscar la gràcia de cada gent, de cada poble, i de cop i volta es troben un Quim Masferrer diferent que ells no han conegut en la seva vida curta, eh? La gent més jove avui dia.
2: Sí. De fet, les ganes de fer aquest espectacle és una mica també el que pregona l'espectacle Temps en molts moments de l'espectacle, que és intentem ser amos del nostre temps aquesta cosa del temps és absolutament absurd i inútil intentar lluitar contra el temps, i per tant, com que aquest espectacle pregona això, m'ho vaig aplicar a mi mateix, vaig dir, ostres, a mi ara em ve de gust doncs fer això, i com que sóc amo del meu temps, vull tornar a fer aquest espectacle que vaig escriure fa 15 anys.
1: 15 anys.
2: I realment, clar, sóc 15 anys més gran, 15 anys més vell, però que l'espectacle també te n'adones que té una vigència brutal, perquè el temps com a temàtica, això és ancestral, el pas del temps, plantejar-nos aquestes coses més existencialistes que es planteja aquest personatge, on anem, quan ens morim, què hi fem aquí, què hem vingut a fer en aquesta vida, totes aquestes cosetes, amb molt d'humor, perquè l'espectacle té molt d'humor, és una tragicomèdia, parlem de la mort, però el que fem és parlar de la vida i fins i tot celebrar la vida, i jo, que sóc amo del meu temps, dic, què carai, que diguin el que vulguin, però jo faré això, i vinga, patapam.
1: Què és el que em ve de gust en aquests moments? Clar, tu deies, soc 15 anys més gran, tu també has fet una evolució. Aquesta obra és del 2012, per tant, crec que en el seu moment la va dirigir en Ramon Fonseré, déu-n'hi-do.
2: Sí.
1: Ara t'ajuda el Maglari, no? I dona... No sé si...
2: Sí, m'ha fet un assessorament.
1: Un assessorament. Sí, no sé si ha canviat molt del que vas escriure fa 15 anys enrere, perquè, clar, tu també has evolucionat, i tot i que el temps és un tema, com deies, ancestral, i que sempre se'n parla i sempre se'n parlarà, no sé si ha evolucionat molt d'aquell text inicial. Si algú fa 15 anys la va veure i ara torna a repetir, s'adonarà de que hi ha canvis o serveix el mateix? Perquè realment és un tema que sempre en parlem, no?
2: Sí, home, veuran un Mas Ferrer que bufa més, que es cansa més.
1: Però això tots.
2: Sí, ai, sí. Mira, ara que fèiem prèvies, dissabte, que en faig dues, vam fer a les 5 i a 7:45 vaig acabar trinxat. I
1: home!
2: Pensava, carai, jo 15 anys enrere a poc em pensava. És a dir, quan acabava la segona funció ens anàvem a sopar amb els tècnics, amb la companyia.
1: Clar, però és
2: companyia.
1: Que això, els doblets, els actors, jo el trobo duríssim, eh?
2: Sí, i més en un espectacle com aquest, que realment és molt exigent. Però el que em preguntaves, és a dir, sí que en essència reconeixeran l'espectacle, qui el va veure fa 15 anys. El que sí que hem fet ha estat rentar-li la cara, hi ha hagut entrat gent nova a l'equip, una escenografia nova, però el contingut, l'essència, a part d'unes quantes actualitzacions, de moments de crítica, d'actualitat, que el personatge té ganes... Mica en mica t'he dit que no t'explicaria què faig i t'ho vaig explicant tot, eh? Però hi ha moments...
1: Però
2: que...
1: no, però jo no em faré la idea fins que no el vegi, tranquil, no pateixis per això.
2: Doncs hi ha molts moments en els que parla d'actualitat i que creu que, com que ja no el poden ni jutjar, ni empresonar, ni multar, doncs diu, escolta'm, doncs vaig a desfogar-me, i amb aquestes parts d'actualitat sí que hi ha hagut una revisió i una Clar. Actualització, però en essència te n'adones que estem allà mateix, eh? De 15 anys enrere, hi ha moltes coses que són absolutament vigents. Aquest personatge es posa amb els bancs, fa 15 anys, i ara també té raó per fer-ho. Ui, mare meva, és que te n'adones que és molt actual, molt
1: clar, i que pot passar que si tu tens tot el temps del món, no t'atreveixis a ser tan crític ni a dir les veritats, no? Això ens passa a vegades, no?
2: Clar, i aquesta llicència d'algú que ja se'n va, que no té res a perdre, a mi la trobava molt interessant per jugar-la, també. Hi ha moments en els que hi ha molta por, hi ha moments de molta poesia, hi ha moments de molta incertesa, i hi ha moments també molt catàrtics, molt de denúncia, de crítica, on realment l'humor, que l'humor és una tragicomèdia, però és molt més comèdia que tragèdia, com la pròpia vida, ja que parlem de la vida, ha de ser una tragicomèdia. Doncs aquest personatge va lliscant per aquests diferents ambients i s'acosta una mica, el que jo jugant crec que faria si em quedessin només 90 minuts de vida. Però ja et dic que dista molt del... Perquè és que si no t'hi trobes és molt difícil de respondre aquesta pregunta. És complicadíssim.
1: No, perquè tu faries una cosa i jo una altra, o diries que faries una cosa i jo una altra, i a l'hora de la veritat...
2: Què faries, Marta?
1: No, és que a l'hora de la veritat segurament no faríem res del que pensem.
2: Res, segur.
1: Perquè jo crec que em quedaria bloquejada, imagina't.
2: Segur, sí.
1: Em quedaria mirant el rellotge pensant què faig, el més important que... No sé, és que em quedaria bloquejada. 90
2: sí,
1: minuts...
2: Jo, és una pregunta que vaig fer molt en el seu moment i que ara hi he tornat, eh? I realment clar, hi ha una part, com si fas l'exercici d'intentar trobar-te en aquest punt, hi ha hagut gent que m'ha dit, és que jo em taparia el llit ben tapat amb els llençols, saps? O m'aniria a córrer, o... Mira, abans d'ahir, que a la funció de diumenge em van dir una cosa que em va agradar moltíssim, que va ser a la sortida i se m'acosta una dona i me diu, Quim, saps què faria jo si em quedessin només 90 minuts de vida? Dic, ostres, sisplau, digue-m'ho. Si em quedessin només 90 minuts de vida, crec que tornaria a venir-te a veure.
1: Oh, que bona.
2: Dic, oi. Dic, si no n'he vero ben trobat, m'ha encantat que m'hagis dit això. I mira, veus, genera molt, l'espectacle genera molt això, eh? A la postfunció, en el hall del teatre, es nota, la gent s'ho pregunta, què faries? I una altra cosa que m'agrada molt també és que hi ha gent que em diu, ostres, que és veritat, aprofitem bé el nostre temps? L'aprofitem? Perdem el temps?
1: Perdem el temps, sí que el perdem molt.
2: Sí, però hi ha situacions en les que fa 15 anys, per exemple, jo em semblava que podia perdre el temps estant un matí badant sense fer res, i ara, 15 anys més tard, penso, oi, aquí estic guanyant el temps, ja, quan bado. És a dir, no el perdo pas,
1: clar,
2: el guanyo.
1: Ha canviat, perquè ara el perds amb les xarxes socials, per exemple. No?
2: Per exemple, clar. Exacte.
1: Badar sí, no és perdre el temps, mirar el paisatge o caminar, això no és perdre el temps, al contrari.
2: Ai,
1: no?
2: Quin verb més maco, badar.
1: Badar, m'encanta, a mi també. Sí, hem de badar més. Però no hem de badar per buscar entrades pel Borràs i venir a veure't. La pregunta és, fins quan el Borràs? I l'altra pregunta que es fa tot Catalunya és si tornareu a fer gira per Catalunya. Ja sé que vens d'un estiu que déu-n'hi-do.
2: Sí, al Teatre Borràs hi serem fins al 18 d'octubre, és a dir, ja un mes i mig, més o menys,
1: sí.
2: I després farà gira. Sí, farà una gira, aquest espectacle resseguirà una miqueta el territori, no sabem fins quan, però aquesta és la intenció, ja tenim algunes actuacions confirmades, però de moment centrats aquí, centrats en el Teatre Borràs.
1: I som-hi, després per tot Catalunya, perquè clar, hi ha gent que em diu, oh, clar, és que sempre hem de venir a Barcelona, llavors el transport públic no s'espera que acabi el teatre. I dic, moment, la pregunta és, s'ha de fer, farà gira per Catalunya? Sí, però més endavant, entenc, eh?
2: Ah, exacte, sí.
1: Doncs molt bé.
2: Moltes ganes, de veritat, és que sí que tinc ara el bona gent, que tu passes molt bé, que estem molt contents perquè hem sobrepassat ja les 500 funcions i els 400.000 espectadors, que això és una bestiesa.
1: 500 funcions al bona gent?
2: Sí.
1: Sí, perdona, tu has fet vacances aquest estiu, una mica? O...
2: Bé, sí, les 500 funcions hem fet... Entre sempre, eh?
1: Ja. No, però vull dir que has pogut fer una mica de descans o no?
2: Sí. Mira, cada vegada, ara lligant-ho amb l'espectacle Temps, intento ser més amo del meu temps i sí que és cert que a mesura que et vas fent gran prioritzes coses que potser abans no hi prestaves prou atenció o les trobaves com a secundàries. Tenir temps per estar amb la meva filla, tenir temps per estar amb el pare i la mare, que són grans, aquestes coses són les que te n'adones que realment és amb el que tens ganes de gastar el teu temps. En canvi, tiraves enrere i 15, 20 anys enrere i les intencions n'eren unes altres, clar. No? És això que el temps i l'edat també et va canviant i et
1: va posant allò. Et va canviar la perspectiva, sí, perquè els pares, malauradament, arriba un dia que ja no hi són i tot aquest temps que no hi has passat després cops de cap i els fills volen. I sí que hi són, però fan la seva, no? Vull dir que està molt bé això que dius. Quim Masferrer, moltes gràcies per ser una vegada més a la Nit dels Ignorants. Que vagi molt bé i ens trobem al Borràs, a la platea jo i tu de l'escenari.
2: Gràcies pel vostre temps.
1: Moltes gràcies a tu. Una abraçada, bona nit.
2: Salut, una abraçada, bona nit.

0: Temps era temps i ara el temps el tenim aquí per vosaltres, a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, el 93-207-474, quan ja passen 2:45 de la matinada. Ara hi tenim en Pau, que ens truca des del barri de Sant Martí, Barcelona. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Hola, Pau. Bueno,
1: mira, truco per respondre a lo dels manolitos.
0: Home, molt bé, això. Va, vinga, que jo no tinc ni idea del que és, igual que el Pep de l'Eixample que ho demanava. Vinga.
1: Bueno, és com un forn de pa, que és una cadena, i també hi és a Barcelona. Jo els he provat a...
0: O sigui, els manolitos no és que sigui un producte, és que és un forn, dius?
1: Bueno, es diu Manolo. Manolo Bakes.
0: Sí.
1: És com la cadena. I com a producte estrella són els manolitos.
0: Ah, per tant, no és només de Madrid, això, entenc.
1: No, no. Jo els he provat a la sèrie de l'Espanyol, al que hi ha un centre comercial.
0: Sí, a l'Esplau.
1: Hi ha una miniparadeta. Sí.
0: Sí, sí.
1: Hi ha una miniparadeta i en venen en caixes. Pots agafar una minicaixa i va per unitats.
0: Molt bé. I de quins gustos? Què és? Un croissanet o com és això?
1: Sí, és un croissanet. I n'hi han de normals, de mantega, també n'hi han de festuc, de xocolata blanca, negra, bueno, de tot.
0: I,
1: sí, sí.
0: I són bons, realment, o...?
1: Bueno, fa temps que els vaig provar, però sí, estan bé.
0: Estan bé.
1: Sí.
0: Dintre del tema pastes, diguéssim, no està malament, eh?
1: Exacte, és un croissanet, però sí que es va fer com molt famós fa uns anys. Mm. Però sí, com sin mal.
0: Ja, molt bé. Per tant, no és que sigui un postre típic, com deia el Pep, sinó que és una cadena que té aquest producte, no? El Manolo Bakes, que sí. Té el producte, els manolitos, que són aquests mini croissants.
1: Sí, sí, exacte.
0: Ja hem arribat a la conclusió. Perfecte, Pau. Doncs escolta'm, gràcies per l'aclariment. Així sé que si els vull trobar per Barcelona o per, no sé si en alguna altra ciutat de Catalunya hi seran, potser en una gran capital... potser els trobo encara, no? Entenc?
1: Sí, segurament. Jo sí. Crec que amb més d'un... Bueno, amb més d'un dels claus segur que n'hi deu
0: haver. Segur que sí. Molt bé.
1: Sí, sí.
0: Doncs perfecte, Pau. Moltes gràcies per la teva trucada.
1: A tu. Bueno, avui et truco des de casa, eh?
0: Avui?
1: Que vaig trucar la setmana passada. No sé si te'n recordes.
0: La setmana passada estaves treballant?
1: Sí.
0: Ah, però avui no estàs treballant.
1: No. Com que demà estudio, ja estic a Barcelona tota la setmana.
0: És veritat, a l'hotel de Valls, que estaves treballant?
1: Sí, sí.
0: D'acord. I, perdona, puc demanar què estàs estudiant, Pau?
1: Sí, comunicació d'empreses.
0: Comunicació d'empreses, molt bé, perfecte. Doncs escolta'm, avui des de casa i demà cap a estudiar.
1: Sí.
0: Perfecte, Pau, moltes gràcies.
1: Bona nit.
0: Adéu-siau, bona nit.
1: Adéu.
0: Adéu. La Montserrat ens truca des de Barcelona, bona nit.
2: Hola, bona nit, Marta.
0: Què tal?
2: Mira, que estic molt preocupada perquè demà m'han de fer una prova, sí. Un metge, un dermatòleg, i és una crema que m'han dit que me la posaran i he d'estar 3 dies sense sortir al carrer perquè es veu que irrita la cara o no ho sé, que no et pot donar el sol ni et pot donar la llum.
0: Sí.
2: I de veritat voldria saber que diu que de moment no és càncer, però que amb el temps ho podria ser. I voldria saber si alguna persona pues, em podria, s'ho ha fet i em podria donar...
0: Tranquil·litzar una mica, veritat, sí.
2: Sí, a veure, por, la veritat, estic angoixada.
0: Angoixada. A veure, Montserrat, perquè jo pugui donar l'avís a veure si algú... És una crema que tu t'has de posar a la cara, entenc?
2: No, jo no, me l'ha de posar el dermatòleg.
0: Ah, te l'ha de posar el dermatòleg a la cara.
2: A la cara,
0: molt
2: sí.
0: Molt bé. I després d'anar al dermatòleg, te n'has d'anar a casa, què, amb un barret? Sí. Que no et toqui...
2: Pues no ho sé, amb un barret... No, jo no m'ho he dit, del barret, jo no sé. Procurant que no em doni el sol, que no em doni...
0: Clar. I has d'estar 3 dies a casa. I després
2: 3 dies sense sortir al carrer.
0: I després d'aquests 3 dies, què has de fer amb la crema?
2: Pues és que no ho vaig preguntar, perquè jo sóc poc de preguntar.
0: I ara estàs neguitosa.
2: I la veritat és que demà tinc hora, i la veritat és que tinc por, i voldria saber si alguna persona s'ho ha fet o em poden dir alguna cosa.
0: I això és perquè tens unes taques a la pell, perquè tens unes berrugues,
2: no,
0: o per què?
2: No, tinc una mica de picor.
0: Ah, d'acord.
2: Una mica de picor al front i, sí. I als costats dels ulls,
0: sí.
2: Però poca cosa, eh? Però m'ha dit que amb el temps podria ser dolent.
0: Ja, i que per tant t'ho vol mirar. Per tant,
2: sí.
0: A veure si algú li han fet aquesta prova perquè et pugui deixar una mica més tranquil·la, Montserrat.
2: Pues sí.
0: Pues sí, molt bé. Sí, doncs a veure si... A veure si algú, a veure si algú aquesta nit, com, perquè si t'ho fan demà, això ha de ser algú que s'ho hagi fet i que t'ho pugui dir aquesta nit mateix.
2: O el doctor Duart.
0: O el doctor Duart, si ens està escoltant i sap de què va el tema i que et pugui tranquil·litzar una mica.
2: Pues moltes gràcies.
0: Montserrat, vinga, espero que surti algú i que segur que tot anirà bé.
2: Molt amable, moltes gràcies.
0: Gràcies, bona nit.
2: Adéu. Adéu, bona nit.
0: La Núria, des de la Barri de Gràcia, bona nit.
3: Hola, bona nit. Mira, jo quan us he posat penso que buscàveu algun lloc que es pogués comprar carn de poltre. Més o menys?
0: No, de fet, una cosa ha portat una altra, eh? El congre jo... sec ha portat els menuts, els no, menuts
3: congre...
0: ha portat el poltre, i llavors
3: el
0: hi ha hagut...
3: No l'he trobat.
0: No. I hi ha hagut el Pep de l'Eixample que ens ha dit que entenen el Mercat de Sant Antoni dijous, divendres i dissabte.
3: És quan jo us he... Bueno, i després el poltre.
0: Exacte. I tu tens un altre lloc on tenia?
3: Sí, tinc.
0: Ah, doncs digues.
3: Tinc un lloc al carrer Puigmartí.
0: Sí.
3: Ja amb el número no te'l puc dir, però et dic per on. Pujant pel torrent de l'Olla, Puigmartí és abans de Travessera, pujant per la mà dreta, gires, agafes mà esquerra de Puigmartí, i del torrent de l'Olla quan gires ja veuràs que hi ha una carnisseria que posa carn ecològica. I allà tenen poltre.
0: En tenen sempre, entenc, eh? No només els dijous
3: sí.
0: i divendres.
3: No, allà tenen obert, i en tenen sempre.
0: Molt bé.
3: Vull dir, en tenen sempre i tenen vedella ecològica del Pallars.
0: Ah, d'acord, molt bé.
3: I doncs... tenen les bèsties amb canal, vull dir que no tenen trossos, allò que hi ha llocs que tenen carn ecològica i només tenen no sé què.
0: Sí.
3: No, allà
0: tenen...
3: Allà
0: ho tenen tot i t'ho tallen.
3: Allà tenen de tot i llavors els dies que tenen més és dijous, divendres i dissabte.
0: Clar, sí.
3: Si tu vas a buscar un filet de vedella amb dimarts, doncs igual et diran que no el tenen perquè ja l'han vengut i fins que no els hi arribi l'altra bèstia sencera, doncs no tindran.
0: No en tindran, clar. Sí. Sempre és quan hi ha més demanda, coses. Està clar. Sí.
3: Clar, vull dir, tindran les bèsties, tenen el que tenen i no en tenen
0: clar,
3: més.
0: Clar, sí, perfecte. Molt bé, doncs hem pres nota, Núria, moltes gràcies.
3: Val, escolta, jo he fet campana uns dies.
0: Has fet campana? Oh.
3: Sí, però hi ha dret, no, de fer
0: sí.
3: campana.
0: Tens tot el dret del món a fer campana, només faltaria.
3: Ah, val. Jo us vaig preguntar allò de Ràdio Fons d'Enter.
0: Estem investigant, no tenim resposta. Mira, avui hem parlat amb l'Aina, hem dit, mira, que si no trucarem a la corresponsal de París, a veure si ella em pot donar alguna informació.
3: És que com que he fet campana, dic que potser m'ho he perdut.
0: Doncs no, tranquil·la, encara no t'ho has perdut, no pateixis.
3: D'acord, gràcies.
0: Vinga, moltes gràcies,
3: Núria.
0: Adéu,
3: bona
0: nit. Bona nit.
4: Què tal? Com esteu? Ben tornats. Benvinguts al Matí de Catalunya.
5: Aquesta temporada, el Matí de Catalunya Ràdio torna amb més ganes, més ràdio i més històries.
4: Cada dia passen coses. Tornem per ser-hi, per explicar el que hi passi i per entendre-ho. I sobretot, viure-ho amb tu.
5: Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
4: Per acompanyar-vos en una temporada apassionant.
5: De dilluns a divendres, de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Ràdio.
7: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
8: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
7: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
8: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
7: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
8: Apialia, la força de vendre junts.
9: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa't a club65.es.
0: 4 minuts i arribem a la 1 de la matinada, al 932017474 i els missatges que ens deixeu al WhatsApp del programa, que és el 667-220-148. I avui, en aquest WhatsApp, ens hi hem trobat, per exemple, un missatge escrit de l'Ariana des de Cornellà que diu: volia respondre a la senyora que demanava com reciclar les càpsules de cafè I ella diu, cal deixar-les assecar una mica i llavors amb una punta de les tisores de cuina es punxen i surt fàcilment la pols del cafè per omplir els testos de les diverses plantes. Gràcies pel teu programa que ens acompanya tantes nits. Està molt bé això que diu l'Ariana, però jo crec que l'oient que ens va demanar volia saber com ho fan els centres de reciclatge quan tu envies directament la càpsula sencera. Com ho fan quan aquell element té més d'un element per reciclar? Que és això el que intentem investigar a través d'algun expert que ens ho pugui dir. Però està bé aquesta puntualització de l'Ariana, què pot fer cadascú amb les seves càpsules de cafè. Va, que encara tenim temps abans d'arribar a la una de la matinada de saludar la Rosa des de Santa Oliva. Bona nit. Hola. Ai, ai. Ara, ara, ara, Rosa. Sí.
6: Espero que en sàpiga explicar ràpid i concís.
0: Digues.
6: Mira, una és el que demanaven el Congre, em sembla que m'han dit.
0: Congre sec, sí.
6: Val. Davant de espera que t'ho dic. Del Born,
0: sí.
6: On hi ha el museu ara, actualment.
0: Sí, sí.
6: Al davant mateix hi ha una botiga, que em sembla que es diu Garcí, o un home així. És una botiga molt antiga, vull dir, fa molts anys que és aquesta botiga. I és venen olives, venen bacallà boníssim, però és talment com si t'esportessis el 1910.
0: Ai, ai, ai.
6: Sí, sí, no, és que molt bo. Fàcil. No, no, és, i tenen molts clients, eh? És antiga.
0: És antiga, sí. I deuen tenir producte bo, clar.
6: Molt bo.
0: Molt bo.
6: Molt bo.
0: Molt bé, molt bé.
6: Aquesta és una.
0: Sí.
6: I segur que ho trobaran. L'altra és el poltre, a mi a casa me'l porten de Llanars.
0: De Llanars, de la vall de Camprodon, diguéssim, eh?
6: Sí, senyora.
0: Sí, sí.
6: Me la porta el senyor, o la família, que es diu en Moret. Me'l porten, jo pico, ja dic que ja he dit el nom, Moret, es pot buscar.
0: Sí.
6: Pico aquest jove, que és el mateix que té els poltres, i jo he visitat i vist inclús les mares, molt bé, és ecològic 100%, i te'l porten al buit, i per exemple, jo demano sempre 4 bistecs.
0: Uh-huh.
6: Pues bueno, 4, un munt de 4.
0: Sí.
6: Per tenir, i me'ls donen tancadets. Carn picada també te la porten. I és excel·lent, excel·lent, eh?
0: Molt bé.
6: I això, porten a casa.
0: I t'ho porten a casa. I entenc que és com una pàgina web, eh? Si busquem Moret.
6: Suposo que sí.
0: D'acord.
6: És una família, el cognom és Moret.
0: Uh-huh.
6: I és Llanars.
0: I és a Llanars, allà a la vall de Camprodon. Perfecte,
6: sí.
0: Rosa. Doncs escolta, m'ho has fet molt bé, molt concís, i arribem perfecte al butlletí a la una.
6: Més mal.
0: Moltíssimes gràcies.
6: I aixecat el llit per dir-t'ho, eh?
0: Ai, t'has aixecat i tot del llit, doncs va.
6: Oh, sí, sí, tant.
0: Ja pots tornar-hi mentre la segona hora del programa encara la continues escoltant més del llit, eh? Això sobretot.
6: Val.
0: Gràcies, Rosa.
6: Bona nit.
0: Adéu-siau, bona nit.
6: Adéu.
0: Que nosaltres fem aixecar la gent del llit. Me recordo la temporada passada un senyor que es va llevar per fer-se una truita de farina. Recordeu? Recordeu el moment truita de farina? És que va ser boníssim. I ara la Rosa per recomanar-nos un lloc on trobar carn de poltre. No, no marxeu, perquè en tenim moltes altres per explicar-vos un cop escoltem les notícies de la una. Fins ara.
10: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
11: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El veto a determinats mitjans a la Casa Blanca gira en contra de Donald Trump, que des d'aquest dilluns s'ha quedat sense cobertura audiovisual a la Casa Blanca per part de les grans cadenes de televisió dels Estats Units. 4 cadenes d'abast nacional, la CBS, l'ABC, la NBC i la Fox, s'han solidaritzat amb els mitjans vetats i anuncien que deixen de seguir el president dels Estats Units als actes organitzats per Washington. Els tres mitjans vetats per Trump, la CNN, MSNBC i Politico, han presentat una demanda judicial contra el president dels Estats Units. en un acte del vicepresident J.T. Vance, al qual sí que han anat les cadenes de televisió, el número 2 de l'administració de Trump ha defensat el veto a la premsa del president.
12: Bé, no estic d'acord amb aquesta premissa. No està prohibint mitjans de comunicació. Està dient que no donarem accés especial a la Casa Blanca a qui es dediqui a fer propaganda. Hem de recordar que el 92% de la informació que aquests tres mitjans publiquen sobre el president i sobre l'administració dels Estats Units és negativa.
11: Tot plegat passa el dia abans de l'inici de la 81a Assemblea General de l'ONU a Nova York, en què Trump participa al costat de més de 100 caps d'estat i de govern mundials. Repassem ara altres informacions en format més breu amb l'Anna Alfonso.
13: El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, per tràfic d'influències i malversació. La Moncloa condemna la decisió del magistrat i afirma que és un cas de persecució judicial contra el president espanyol. El PP creu que les investigacions judicials desacrediten Sánchez i retreu al govern espanyol que assenyali la feina dels jutges.
11: Es reforça la seguretat a Ceuta i Melilla per evitar una altra entrada massiva dimecres, dia de les eleccions al Marroc. A la localitat veïna de Fenedic predomina el silenci i la calma, però es perceben les causes del descontentament que empenyen els joves a emigrar.
13: L'autor del llibre Safaris Humans explica al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que alguns d'aquests viatges de persones adinerades a Sarajevo per matar bosnians per plaer durant la Guerra dels Balcans es van organitzar des de Barcelona. El periodista italià Ezio Gavazzeni diu que el cervell d'aquesta mena de turisme macabre era a Bèlgica i espera que de les investigacions obertes per 5 fiscalies a Europa en surti un procés penal contra aquests assassins impunes.
11: El Congrés en reivindica el llegat pacifista de Pau Casals en el marc del Dia Mundial de la Pau. La cambra li ha fet un homenatge i per primer cop en molts anys s'ha pogut tornar a sentir el cant dels ocells, interpretat pel mateix violoncel que va pertànyer al mestre català.

0: Els dies més intensos de la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona han començat amb un pregó que ha promogut la inclusió social. Els pregoners d'enguany han estat els capitans del Nàstic a la Lliga Genuine, que ja té més de 1.500 jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual d'arreu de l'Estat.
1: L'Álvaro Cano i en Rubén Almazán són amics, capitans del Nàstic i inspiradors de la Lliga Genuine. Han aprofitat el pregó per reivindicar que tothom es mereix una oportunitat.
2: Perquè discapacitat no vol dir tu no pots. Vol dir encara ningú li ha donat oportunitat. I d'oportunitats aquesta ciutat en pot repartir moltes més.
1: El pregó ha precedit la tronada, la interpretació del primer Amparito Roca de les festes i ben entrada la nit, la baixa de la Liga.
0: Esports, la sisa joventut ha celebrat aquest dilluns la Supercopa ACB aconseguida diumenge contra el Barça, el primer títol després de 18 anys. La plantilla ha enviat missatges d'agraïment i, sobretot, amb la promesa de continuar guanyant.
1: El futbol de la primera divisió masculina ha començat aquest dilluns una aturada de 3 setmanes pels compromisos de seleccions. L'èxode al Barça és de 17 internacionals, l'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura.
0: La Federació Espanyola de Futbol ha arribat a un acord amb Luis de la Fuente per ampliar-li el contracte com a seleccionador masculí fins al 2032.
1: El jugador del Barça s'ha dit al Deportivo, Marc Casador, l'han operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa.
0: I a segona divisió, el davanter del Sabadell, Nico Joaquini, té un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan.
3: Fins aquí les notícies.

0: Una de la matinada i 6 minuts. Va, que tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, que tenim molts missatges encara per explicar, per llegir, respostes que ens heu fet i més trucades al 93 207474, on ara mateix tenim la Marta des de Barcelona. Bona nit, Marta.
1: Hola, bona nit.
0: Què tal, Marta?
1: Bé, mira, la segona vegada que truco.
0: Doncs, escolta'm, gràcies per repetir, contenta de saludar-te.
1: Gràcies, igualment.
0: Digues.
1: Estic buscant una persona,
0: sí,
1: que va ser important, una professora meva de literatura catalana.
0: Sí.
1: Donava classes a Caspa nocturn, quan encara hi havia nocturn, no sé si encara existeix. I res, diu Gemma Hernández, era llicenciada en literatura francesa, érem veïnes i tornàvem juntes més d'una vegada. Al ser nocturn érem gent una mica més gran de lo normal.
0: Sí.
1: I vam establir una amistat més enllà del que eren les classes. Però, clar, la vida et porta per altres llocs, però érem veïnes, o sigui... I jo sempre pensava, algun dia me la trobaré igual que me la trobava aleshores, i no. I clar, després de la pandèmia vaig pensar, hòstia, jo què sé, o potser s'ha mudat, eh? O sigui, que també és veritat que la vida dona moltes voltes. Però bueno, que si algú coneix o sap alguna cosa de la Gemma Hernández...
0: Llicenciada en literatura francesa, però que feia classes de literatura catalana,
1: sí,
0: o castellà?
1: Sí, exacte, sí. Ens donava literatura catalana el 95 a CASP. Als jesuïtes de CASP.
0: Els jesuïtes, no, i anem tancant cercles. Els jesuïtes de CASP. De CASP, perdó, els jesuïtes de CASP, així m'ho apunto.
1: En aquell moment era allà. Després jo sé que no va continuar amb el que no puc anar al col·le, no? O sigui, si pogués anar al col·le aniria, però sé que no va continuar fent classes allà.
0: Clar. I deus, ja aproximadament, quina edat pot tenir? Ho saps?
1: Vale, si jo en tinc 52 ara, doncs ella deu tenir un 63, 64, 65. No es portaven gaire, ja et dic, al ser nocturn...
0: Clar, clar.
1: Érem grans.
0: Clar, clar, i una persona, clar, us fèieu, clar. Doncs va, a veure si podem... Tenim dos o tres persones que estan buscant gent i m'agradaria tant trobar algú dels que busqueu.
1: Oh, tant de bo, perquè
0: sí,
1: és que de
0: sí.
1: Veritat que va ser molt important també per mi, o sigui que... I després també, ja que puc parlar amb tu avui, doncs després d'escoltar el Jofre i un part d'avui, doncs una abraçada ben forta, bonica.
0: Doncs, Marta, moltes gràcies. Una abraçada per
1: tu.
0: Adéu-siau, bona nit.
1: Adéu, bona nit.
0: La Carmeta, des del barri de Sants de Barcelona, bona nit.
2: Hola, què tal, Marta? Bona nit per tothom, eh?
0: Sí.
2: Mira, jo, com una pregunta, no? Si hem vist aquí, a les Cotxeres de Sants, una exposició de quadros, ja que tothom parla dels quadros dels seus barris i així,
0: sí.
2: Aquí a Sants fan una exposició de quadros de... a l'oli ben pintats, ai, a l'oli no, a l'aquarela, d'un tio meu, que es diu Josep Sabanés, que era molt conegut aquí del Cabetero del Massini, perquè tenia una llibreria.
0: Sí.
2: I jo voldria saber si algú l'ha anat a veure, o a veure què els hi sembla. A
0: una exposició de... M'has dit...
2: De quadros, sí.
0: Però aquarel·les, m'has dit...
2: Allà està la seva senyora,
0: sí,
2: que ja n'ha fet moltes, d'exposicions, n'ha fet a França. Ara fa ja 14 anys que està mort ell, eh?
0: Sí.
2: Però la seva senyora, un cas va als llocs i fa exposicions.
0: Molt
2: i n'ha fet, abans ja n'ha fet a França, i ha anat a molts llocs a fer exposicions.
0: Josep Sabanés...
2: I ara en fa una aquí a Sants.
0: A les Cotxeres, entenc?
2: Sí, i està encara tota aquesta setmana fins diumenge.
0: Molt bé.
2: Ja va començar la setmana passada, i aquesta setmana, doncs, està. I a veure si aquí algun veí o algú també m'ha anat a veure, que sé que molts hi han anat.
0: A veure què ens diu, clar, que ens expliqui
2: que
0: com...
2: No comprat, eh?
0: Clar, perfecte, molt bé.
2: Eh? A veure què tal, a veure què en diuen, eh?
0: Molt bé, Carmeta.
2: Moltes gràcies a tothom.
0: Igualment, adéu-siau. La Constança, des de Terrassa, bona nit.
3: Hola, bona nit. Mira, va de gossets.
0: Vinga.
3: Però vull fer una mica... Que va de gossets, de gossos.
0: Sí, sí, sí.
3: Vull fer una mica d'introducció. Una senyora per la tele es veu que havia perdut el gosset i estava contenta perquè el havia recuperat. I no sé quan, si va estar mesos o algun any, no sé. Estava contentíssima. I diu, bueno, vine que ara estaràs amb els teus germanets. I hi havia quatre gossets sentats en una butaca que feien... Eren molt bufons, feien molta gràcia. I aquests... Delicatessen, que sepas i compren. Mira que estan mimats ara, eh? Que jo veig per la tele, que
0: sí,
3: compren uns menjars, que escolta, potser algú, eh?
4: Sí.
3: Hasta jo penso, mira, hasta els vells ens agradaria aquesta
4: delicatessa. Home, aquest menjar de gossos, sí. No, dona.
3: Bueno, però fa molta gràcia, eh? I es tenen molt mimats avui dia els gossets.
4: Sí, sí.
3: Per això pregunto, què menjaven els gossos així d'abans? Els gossos més antics. Quin és el seu menú? Què els hi donaven?
4: Mm-hmm. Antigament, a les cases...
3: Antigament. Sí, que molts anaven així. Jo era petita i vivia a Canet i anava sols pel carrer i d'allò.
4: Mm-hmm.
3: I què els hi donaven per menjar? Què és el que els hi agradaven, els gossos?
4: Molt bé. Doncs va. Algú que hagi tingut gossos tota la família durant antigament, els avis, o vés a saber, a veure què ens poden explicar.
3: Sí, que a vegades així anaven les granges i tot tenien
4: dos o tres. I tant, les masies, molta gent tenia gossos,
3: sí,
4: i tant.
3: A les masies els tenien dos o tres, però
4: sí.
3: No estaven tan mimats, llavors.
4: No,
3: estan
4: no,
3: molt
4: no.
3: Mimats, els gossos, eh?
4: Estan molt mimats, sí, sí. Les persones...
3: Es treuen a passejar cada matí, veig que es treuen a passejar i...
4: Sí, matí, bueno. Matí, migdia i vespre, o sigui que sí, sí.
3: Sí, sí, sí.
4: Doncs, Constança, a veure si algú que n'ha tingut tota la família ens ho pot dir.
3: Bueno, bona
4: Vinga.
3: Nit a tothom.
4: Bona nit, adeu-siau. A més de les trucades al telèfon del directe, com us dic, sempre tenim aquests missatges que ens deixeu per al WhatsApp, que és el 667-220-148. Tenim una resposta de l'Helena des de Taià, que contesta una persona que demanava quina era la pastisseria més antiga de Barcelona. Doncs bé, és la pastisseria Estrella, que està al carrer Nou de la Rambla. I ara l'Aina m'ha recordat, és veritat, que han acabat de les festes de Nadal. Nosaltres, la temporada passada, vam entrevistar la nova propietària, que és una noia jove, que manté, que es diu Ana Campos. O sigui que aquesta és la més antiga, l'Estrella, al carrer Nou de la Rambla. L'Antònia diu... Ahir vaig sentir una senyora molt amoïnada per un cobrament que li volien fer de Gestel de 406 euros després d'haver canviat de companyia, perquè deien que tenia permanència i perquè van explicar que havien canviat de pis i que en aquella zona no tenia cobertura. I, per tant, va haver de canviar de companyia. Diu l'Antònia, a mi em va passar amb Vodafone fa uns quants anys. Quan van amenaçar de passar-ho al jutjat i posar-me a la llista de morosos, diu l'Antònia, vaig penjar i vaig bloquejar el número. Diu, no em van trucar mai més. Ells, ens diu la Núria, però l'Antònia, perdona, proven de cobrar a veure si caus. I ella afegeix, crec que és una estafa, que tu marxes de la companyia i que no et poden cobrar aquests 406 euros que ens deia ahir una oient. L'Àngels, des de Sant Cugat, diu, sé que molts ignorants són veïns de Sant Cugat i poblacions veïnes. I demana... Què en pensen de la construcció a Vulpelleres d'un temple mormó, el segon d'Espanya i un dels més grans d'Europa? Quants mormons hi ha a Catalunya? No som un país laic. Si algú amb coneixement sobre el tema em pot explicar qui decideix que es pugui construir un temple d'una religió moderna i minoritària d'origen americà en uns terrenys no edificables per habitatges, però sí per serveis universals i transversals de la comunitat, culturals, educatius, sanitaris, lleure... i un llarg, etc. Aquesta és la pregunta que fa l'Àngels des de Sant Cugat. L'Òscar des de Granollers diu, els gossos es comuniquen a través del pipí, per això necessiten fer les seves necessitats donant una volta. És una problemàtica de difícil solució. El problema és la consciència, el civisme dels propietaris. Crec que hi hauria d'haver un cos cívic controlant els carrers i les places, ja que les persones només aprenem a base de multes. Això arran d'un altre oient que es queixava, doncs, que moltes edificis, les plantes baixes, les façanes, vaja, de molts edificis estan corroïts, per entendre'ns, perquè molts gossos van allà a fer el seu pipí. Després, l'Àlex, des de Cardedeu, ens fa aquesta pregunta que ha deixat.
5: Hola, bona nit, ignorants. M'agradaria saber per què carai Itàlia deixen els gossos i els supermercats i aquí no, a Catalunya i a Espanya.
4: Per què a Itàlia els gossos poden entrar als supermercats i a Catalunya i Espanya no? Ell vol saber qui ho decideix. En Joan des de Lleida diu, us envio una cançó que em té meravellat i voldria saber quin és l'autor o l'autora. És una cançó que et fa vibrar totes les emocions. Espero que agradi als amics ignorants. Avui...

Doncs aquest és el tema musical que ens ha passat el Joan amb un petit àudio, perquè fa res, un minut, que és el que hem escoltat. A veure si algú pot posar-li cara i nom a aquesta cançó que acabem de sentir. I tanco els missatges de WhatsApp amb una nova aportació d'un amic del programa, que és l'Enric, que ell es fa dir l'Enric de l'Harmònica. Diu, estem a punt de començar la tardor i per animar-vos, ja m'agradaria que fes fresqueta, Enric, la tardor astronòmica, però de temperatura res. Diu, us envio un blues que espero que us agradi. Es titula Baby Scratch My Back.

I tenim oients que toquen l'harmònica, oients que fan poesia, oients que fan assaig, oients que fan exposicions, oients que pinten. Aquí tenim oients que fan absolutament de tot i ens ho fan servir sempre al programa. No, si encara, amb aquest oient encara el fitxaran de la temporada d'Alta Silvia 3.

0: Però abans que m'està apretant aquí l'Aina Grau, m'està apretant, per què diu? A veure, quan em tocarà a mi, perquè ella vol explicar, com sempre, els millors moments de la setmana anterior, i hi ha molta gent pendent d'això, també. M'imagino, Aina Grau, que tindran a veure, o que tindran com a protagonistes, les formigues, potser. Bona nit.
1: Bona nit, Marta. Ets tan bona endevinant de què anirà el resum. Evidentment, les formigues van ser el hit de la setmana passada.

0: portar uns amics, que són boníssimes, i allò saps que espera l'il·lusió després de dinar, de menjar, sí. Que bien, sí, hey, vale, sí. Molt bien. L'obro, què passa? La caixa, infectada de formigues, tu. L'altra, saps per on en sortien?
1: No.
0: Pels endolls de la cuina. I l'última, aquesta ja sí que és de recochineu puro, arribo, bueno, vaig a un dia tard a casa, i vaig a posar a fer el sopar i res, vaig a agafar un parell de llesques de pal, suc un tomàquet, tal, tal. Vaig a agafar un fuet que tenia penjat a la cuina, que te lo crees tu, eso. Agafo fuet.
1: No.
0: Oi, i em vaig quedar amb la pell a les mans, tu, se me'l van fumar.
1: Les formigues es van menjar el fuet?
0: El fuet, sí, em va quedar, saps la pell que porta el fuet?
1: Sí.
0: Bueno, n'era mísia, no? Estava buit.
1: Mare meva.
0: No és broma. Com acabo això? Vaig buidar tots els armaris, vaig refregar tota la cuina amb lleixiu i se m'ha acabat el problema, tu.
2: Sortien de sota de l'encimera, de sota la nevera, de sota el rentaplats. Hi ha uns polvos que fan miracle. I es diu paparrín masocide AD.
1: A veure, sí. Paparrín masocide AD. I són uns polvos.
2: I són uns polvos. A més, són molt econòmics.
3: A veure, això és per la calor, també, perquè abans de la calor això no passava, aquestes calors tan horroroses que està fent.
1: Sí.
3: I, bueno, i també el que diu tothom. Però surten, bàsicament, per allà on hi ha una miqueta de greix, de grassa i sucre. Jo hi tiro a que em va bé al Casa Jardín.
4: Jo fa un parell d'anys, o així, tenia la gata, i tenia, perquè el pobre ja es va morir, i vaig veure que estava allà al costat del sòcol, del menjador, i estava mirant a terra allà, i mira aquesta. I vaig allà, i hi havia tota una corrua de formigues, potser 2 metres ben bé, d'aquestes minis, eh? Sí. Totes minis, que dreta no la veies, vas veure de jupir. I llavors vas anar a un lloc i em van donar una cosa que es diu Protec Home. I és un gel i es desapareixen.
5: Jo el que faig és netejar sempre l'encimera, tot el que és el damunt del marbre, tot el que és la cuina i tot això, amb vinagre. Amb vinagre d'aquest que és per netejar, amb vinagre, sí, en tot cas, primer proveu-lo de fer rebaixat, una mica rebaixat, i aquesta olor del vinagre, a mi, des de l'hora que m'han desaparegut, ja no sé, com que ho faig bastant sovint, doncs no, ja no m'apareixen.
6: Jo tinc un sistema molt senzill i que em va de primera i no les elimino. No cal matar-les, només que no surtin.
1: Clar.
6: I ho he aconseguit amb canyella, branquetes de canyella, la poso per la cuina, la vaig posant. I no ve ni una.
7: Però per què surten aquestes formigues tan petites? Ens treu de dubtes Andreu García, vicepresident i portaveu de DEPAP, l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental.
8: Evidentment, la temperatura pot tenir alguna cosa que veure, però no soles. Cada formiga té el seu cicle i algunes proliferen d'una forma, d'una altra. Bueno, hi ha moltes tipologies i, per tant, caldria entrar en cada tipus i seria complex. En qualsevol cas, el més important de cara a previndre problemàtiques derivades de colònies de formigues que s'assenten al nostre domicili o que entren activament al nostre domicili seria, primer, higiene. És a dir, al final les formigues acostumen a funcionar amb diguem, les exploradores, no? Que són les que busquen un focus d'aliment, tornen, avisen a la resta i aleshores van totes en tromba a recolectar aquell aliment. Preservar molt bé els aliments per a que no puguin accedir i després ficar barreres físiques, és a dir, les nostres cases, com sempre diguem des de DEPAP, sempre que puguen ser un búnquer, quan més búnquer siguen, millor. I en última instància, en ocasions, una colònia de formigues s'assenta a dins de la nostra casa, no? I no podem fer massa, no és que estiguin entrant de fora. En aquests casos, recomanem contactar amb una empresa professional com les que constitueixen l'associació nostra, DEPAP, i aquesta empresa farà arribar un tècnic que farà un diagnòstic i proposarà un tractament adient per a poder eliminar o controlar adequadament aquesta colònia de formigues.
9: I a més, sí que des de DEPAP volem afegir una cosa que és rellevant, que és que en línies generals desaconsellem l'utilització d'insecticides casolans d'aquests que comprem al súper. Bàsicament perquè aquests insecticides, que efectivament sí que acaben amb l'insecte al que toquen, però no acaben mai amb el problema, amb el focus. Friday night, paint a guy's fresh out of work.
7: Talking about the weekend, scrubbing off a dirt. Les formigues van monopolitzar bona part de les trucades, com també ho va fer el sonso, el xanguet i el...

0: el Panot de Barcelona. Però una de les trucades que ens va fer sortir de la ignorància la va fer el Joaquim des de Monistrol de Montserrat, que responia precisament a un altre Joaquim, en aquest cas de la Bisbal d'Empordà, que volia saber com s'ho fan per ser tan estables les grues que són tan altes.
1: Aquestes grues, quan es munten, ja sota el que és el centre de gravetat, ja porten els contrapesos també, de formigo. O sigui, actuen sobre el que és el centre de gravetat de la grua. A més de portar els que porten ja la pluma a la part de darrere, que treballem també sobre la pluma, no? Perquè no ho tingui doblegades i tal. Però hi ha una cosa que és molt important i és normativa. Totes les grues porten un limitador de càrrega i pes i distància. O sigui, si tu, per exemple, vols posar una càrrega de 500 quilos a X distància, quan detecta que ja porta aquesta sobrecàrrega a massa distància, automàticament limita. O sigui, no et deixa, segons el pes que portis, allunyar més la càrrega.

0: Acabem el repàs dels millors moments amb música de Diango, perquè és un dels músics vinculats a Caldes de Montbui. Sobre aquesta localitat del Vallès Oriental preguntava al Guillem, que ens trucava des del Fort Pien.
1: Des de fa un temps veig la coincidència entre el nom d'un poble que es diu Caldes de Montbui i que en aquella zona hi ha caldes, és a dir, hi ha zones, fonts que surten calentes. Llavors, no, des de sempre tradicionalment s'ha escrit Montbui, acabat amb B alta, U i llatina. I els castellans van canviar la I llatina per la Y. Però no sé si antigament té a veure que el verb bullir, pues, el present... se li diu l'aigua bull, no?
2: Sí.
1: Llavors això de Montbull, no sé si inicialment tenia a veure amb el verb bullir de l'aigua.
2: De l'aigua, no? Que està molt calenta.
1: Sí, que l'aigua sortia, és llegit que hi ha fonts que surten a 70 graus.
2: Sí, sí, no sé, molt calenta, sí, sí.
1: Llavors, si hi ha alguna persona especialitzada en aquest tema i ho sap, o sap si hi ha certes teories sobre el tema.
0: Ens ajudeu a donar-hi resposta? Sí.

0: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
1: Soc un sabadellent que viu a Santiago de Chile i el meu missatge era per agrair-vos, perquè la meva mare va morir a Sabadell el juliol de l'any passat, l'Anna, i molts anys abans jo escoltava el vostre programa per les tardes, a aquesta hora, quarts de set, i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant, ella també, abans d'anar-se a dormir. Ella us escoltava totes les nits. Llavors era una manera ben indirecta d'estar en contacte amb ella, malgrat que no hi parlava ni res, però jo sabia que estava escoltant el mateix que jo. I li agradava molt, i jo també he après moltes coses. Així que moltes felicitats pel vostre programa i seguiu endavant. Sempre.

0: La nit dels ignorants. Un programa per escoltar a casa o al mig del mar. Abans de l'estrena. Amb Sílvia Andrés.
1: En uns dies encetarem el mes d'octubre i amb ell la tardor. Els amants del teatre i de la música estan d'enhorabona perquè des del proper 3 d'octubre fins al 8 de desembre el Temporada Alta omple de màgia teatral i musical les terres gironines.

0: sols.
1: El director del Temporada Alta, el Narcís Puig, ens presenta l'edició d'enguany.
2: És una Temporada Alta clàssic, en el sentit de que el format del festival està molt definit, però sí que hi ha una cosa que penso que és una mica diferent, que és que està encara més dedicat a la creació i a les estrenes. Tenim quatre estrenes de companyies internacionals que han decidit que volien estrenar Temporada Alta, incloent noms com Peeping Tom o com Meat Company, i penso que aquesta cosa de donar als artistes espai perquè facin la seva creació és una mica una de les diferències. També tenim un parell de laboratoris, un amb Baró de Bel, Blai i Mateu de Baró de Bel, treballant amb el seu pare, Tortell Poltrona, i amb Marcelo també fem un laboratori sobre el que serà el seu proper espectacle, que s'estrenarà l'any que ve. Però sí que una mica el focus aquest any especialment està en aquest tema de la creació.
1: El Narcís explica la importància d'aquest certamen i la seva complementarietat amb el Festival Grec. Podríem dir que tant el Temporada Alta com el Grec són els oracles del teatre català.
2: És evident que el Grec i Temporada Alta són els dos grans festivals del país. El Grec és més concentrat en un mes, nosaltres en dos mesos i mig, però som segurament els dos focus on s'estrena una bona part de la programació de lo que serà la temporada. El Grec passa a l'estiu, nosaltres passem a la tardor, i a partir d'aquí la temporada teatral continua endavant, i moltes coses que s'han vist tant al Grec com a Temporada Alta després es veuen a teatres de Barcelona i de tot el món, de fet.
3: Dos amors adolescents i una nit que ho va trencar tot. 32 anys després, ella torna amb un diari per saber per què. Però la veritat és que només tenen aquesta nit per descobrir-la.

0: El Temporada Alta busca tenir espectacles per a tothom, però sense oblidar els espectadors més sibarites. El Narcís explica aquesta programació que apela tant als esperits inquiets com als més tradicionals.
1: Una mica l'objectiu del festival és arribar a tot el públic, a tot, a qualsevol ciutadà, diguem que qualsevol ciutadà trobi en el programa 3-4 propostes que li puguin interessar. Això, evidentment, passa per fer espectacles per tots els públics. N'hi ha un que hem fet unes quantes vegades i que Barcelona també s'ha fet unes quantes vegades, com és el Petit Príncep. Fem l'espectacle de circ secrets de la companyia EIA, que també és per tots els públics. Nosaltres intentem arribar a tots els públics, tant amb espectacles dels que ja es defineixen com per tots els públics, com dient, mira, aquest espectacle és per un tipus de públic que li agrada més la creació contemporània i les coses una mica més creatives i més diferents, etcètera, etcètera. I, per exemple, tenim el Big Bang, que és aquesta setmana internacional on convidem programadors de fora, que estan molt centrada en aquest tipus de teatre més creatiu, que és on s'estrena aquest any l'espectacle de Pippin Tom, o hi passen grups del país com Cabo San Roque o La Veronal, o Oligori Microscopia, que és aquesta companyia hispano-mexicana de teatre d'objectes, també. I això és dedicat a un tipus de públic concret. Llavors hi ha un tipus de públic que vol veure noms coneguts. Tenim la Poncia amb la Lolita Flores, que això passarà a Torrella de Montgrí. Però també hi ha èxits de la cartellera de Barcelona, com per exemple el Retrat de Dorian Gray, que aquest, mira, justament es va estrenar en el Grec, i ha sigut un dels èxits de crítica i públic, diguem, i també passarà pel festival. Vull dir, sí, la idea és arribar realment a tots els tipus de públics. El que ens agradaria és que la gent, a part de veure les que ja té clar que li agradaran, que apostin una mica més, diguem, i provin algun espectacle que potser tenen dubtes o que potser no coneixen, però que també es poden trobar en el programa i que vagin obrint, diguem, el vano de les possibilitats del món teatral, que és molt gran.
0: El Temporada Alta és un certamen consolidat i de prestigi. Té bona salut i el millor indici és que un altre any ja hi ha espectacles que encara no s'han vist i ja tenen penjat el cartell de sold out.
1: De fet, ja en tenim alguns que estan exhaurits. Ara se m'acudeix a Calentamiento de la Rocío Molina, que havia passat per Barcelona i ja està exhaurit. El Bac en Família de Malpelo també el tenim exhaurit. I, de fet, ja hem afegit funcions d'espectacles que hem vist que estaven plens i hem posat altres funcions per poder accedir a més públic que està interessat i que s'havia quedat sense entrades. Estival a nivell números funciona i a nivell d'ocupació, i l'any passat vam fer algun sold out i aquest any també ja n'hem fet algun, i d'aquí a final, encara no hem començat el festival, d'aquí a final de festival esperem que n'hi hagi uns quants més.
0: Però el Temporada Alta hi ha teatre clàssic, teatre experimental, teatre per als més petits, però la música també té un paper molt destacat, com el director del Temporada Alta, Narcís Puig, en recorda.
1: He fet una col·laboració amb el Cruïlla, fem dos espectacles programats conjuntament, que un és el concert de Pink Martini amb l'Storm Large, que és aquest acord amb el Cruïlla és una de les novetats, diguem, d'unir esforços a un festival que és més d'arts escèniques, però que també fa música en un festival clarament de música. I després tenim tota, una mica com en teatre, no? Una mica un repertori per gent de diferents edats i diferents generacions. Per exemple, tenim les Alosa, que és aquest grup que han agafat la música tradicional i l'estan modernitzant i que està funcionant molt bé. Tenim la Martirio, tenim l'Anna Andreu, vull dir, tenim artistes de moltes generacions que el públic trobi dintre les opcions musicals de Temporada Alta alguna proposta que li pugui interessar.
0: Girona sempre ha estat una terra on la cultura batega amb força, i el Temporada Alta és un dels seus estàndards més grans. L'èxit del certamen explica que cada any s'assumin més localitats gironines que participen al Temporada.
1: El festival, ja sabeu que Girona i Girona i Salt, diguem, són més el centre del festival, però, a més, des de ja fa anys que arriba a moltes altres poblacions de les comarques de Girona. Ja fa anys que estem a Sant Gregori, a Bescanó, a Palafrugell, a Torrella de Montgrí. Aquest any m'ha començat Maçanet de la Selva, on hi presentem Göteborg, un altre dels espectacles que estan funcionant molt bé a tot arreu. Figueres, Banyoles i Figueres, que tenen un teatre molt gran, intentem portar algun espectacle de format gran, que a vegades no ens cap ni en el teatre de Girona, perquè té una boca una mica petita, i en aquest cas fem Muerta de Amor de Manuel Liñán, que és un dels grans espectacles de flamenc que volten aquest any pel món. I a Banyoles, de fet, estem començant una línia ara més de creació, perquè tenen un espai que es diu La Factoria, dedicat a la creació, i vull dir que sí, és un festival que no es queda només a Girona i a Salt, tot i que és un festival molt gironí, però que arriba a totes aquestes poblacions.
0: El Narcís Puig és el segon any que està al capdavant del Temporada Alta, però ho viu tranquil·lament i ens explica el secret.
1: Ja, a nivell personal estic molt content, però té trampa. Vull dir que portava 15 anys treballant en l'equip de Temporada Alta i en l'equip artístic, juntament amb en Salvador Sunyer, que era el director fins fa 2 anys. I, per tant, el funcionament del festival me'l coneixia molt bé. Porto un any, aquest serà el segon, i em sembla que estem aconseguint amb l'equip nou o amb l'equip nou, amb els canvis que hi ha hagut a l'equip, mantenir i intentar potenciar la qualitat del festival, que és el que hem de fer. La diferència sí que n'hi ha. Per exemple, les entrevistes li tocaven a en Sunyer i ara em toquen a mi, però el funcionament del festival, de programació, els contactes amb les companyies, ja era part de la meva feina i, per tant, en aquest sentit no ha sigut un canvi tan gran.
0: Ara ja teniu l'excusa perfecta per fer una visita a terres gironines i trobar l'espectacle que més us encaixi, perquè al Temporada Alta teniu on remenar. D'aquí 4 minuts arribarem a 3:15 de la matinada. A la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio obrim el capítol de preguntes contestades.

0: Doncs sí, tot i que la Constança fa una estona ens preguntava que volia saber què menjaven abans, antigament, fa molts anys, els gossos, perquè diu que ara ella considera que estan molt, molt mimats. Tornarem a parlar d'animals, però perquè fa molt de temps ja, gairebé un any, rebíem aquesta pregunta sobre els animals del zoològic.
1: El zoològic, quan es donen els animals, què en fan d'ells? Els cremen, els enterren...
0: Doncs hem traslladat aquesta pregunta a l'Antoni Alarcón, que és precisament el director del Zoo de Barcelona.
2: Quan mor un animal al zoo, s'activen els procediments que estan establerts d'acord amb la llei de zoos del 2003. Això obliga els centres zoològics a mantenir un registre actualitzat dels animals, incloent-hi les dades relatives a la seva mort i el destí dels cadàvers. En aquest context, el primer pas que sempre es du a terme és la realització d'una necròpsia, una mena d'autòpsia, per determinar-ne no només la causa de la mort, sinó també les condicions de salut que tenia l'animal durant la seva vida, la qual cosa ens dona molta informació. Posteriorment, el cadàver s'envia a un dels centres homologats per la Generalitat de Catalunya per l'eliminació de les restes amb l'objectiu d'evitar problemes derivats a la normativa sanitària. En alguns casos, determinats animals o mostres de teixits, i en el cas del Zoo de Barcelona, pel seu biobanc, són cedits a la ciència amb finalitats de recerca, sempre compatible amb la normativa aplicable.
0: Doncs ara ja som força més... ens hem reduït la nostra ignorància gràcies a les explicacions d'Antoni Alarcón, el director del Zoo de Barcelona, a qui li agraïm que hagi respost la insistència a la trucada que li ha fet l'Aina Grau. I aquesta és la pregunta contestada d'avui, però tenim altres preguntes que heu fet aquestes últimes setmanes i d'altres més antigues que intentem continuar treballant a veure si ho aconseguim, que encara no tenen resposta. I, per tant, jo ara us les recordo per si us inspireu, voleu consultar, teniu algú al vostre voltant que li ve de gust respondre aquesta pregunta i així, doncs, demà, per exemple, podeu trucar i fer-nos la resposta. Algunes d'aquestes preguntes són... la Maria Rosa, des de Sant Cugat del Vallès, demana... A la zona on s'ha fet un tatuatge, torna a créixer el pèl després? La Mercè, des de Barcelona, diu... que ens va proposar, per cert, ens feia la pregunta. La pregunta és aquesta, en quin cas o en quins casos la mentida està penada? Però, a més, ens donava la idea, i Mercè, estem... treballant en això, de poder portar algú per conversar, alguna figura, algun expert, algun filòsof, m'atreviria a dir, amb qui puguem conversar sobre fins quan es pot mantenir una mentida i si realment la mentida ha d'estar penada o no ha d'estar penada. És una reflexió que volem fer més enllà a proposta d'una de les nostres oients. Sempre ho dic, jo escolto molt les vostres apreciacions i si li podem donar forma, doncs ho intentem fer. Després, en Josep, des del Poblenou de Barcelona, què se'n fa de la runa després d'una demolició? Quan tires a terra una casa, aquells sacs típics, tot allò on va a parar? En Josep, des del Parc Güell, diu com s'ho fa la intel·ligència artificial per disposar de tanta informació i de totes les matèries. Això que no és exactament el mateix, sinó que teníem un oient que ens trucava al principi del programa que anava molt més enllà, en Joan des de Santa Coloma de Gramenet, dient, la pregunta que fa ell, que diu, ja sé que és molt difícil de respondre, la intel·ligència artificial podrà algun dia tenir la intuïció humana? Això ja és una pregunta que no sé si es pot respondre, però ell, de fet, es veu que la va fer ja fa un temps enrere i la torna a fer per si algú li pot respondre o, si no, haurem de buscar un expert que, com a mínim, ens argumenti la resposta a aquesta pregunta, que no sabem si serà un sí o si serà un no o si serà un sí, però, que això també a vegades passa. Després, ja fa temps que l'Esther ens va fer una altra pregunta que a mi la vaig trobar curiosa i encara ningú l'ha respost, que ella diu que quan posa, quan omple el dipòsit de la gasolina del cotxe i ho fa a primera hora del matí, entra més benzina que no pas si ho fa allò a primera hora del vespre. Ens va fer... A mi em va sobtant, jo no ho havia sentit mai de ningú, que diguis al matí a primera hora t'entra més benzina que no pas al vespre. Suposo que té a veure amb... No sé, amb la dilatació, és que no ho sé. Vull dir, si algú ens ho pot argumentar, estaríem encantats. I després, en Joaquim, des de la Bisbal d'Empordà, ens demana: cada quan s'encenen els llums que hi ha darrere al Museu Nacional d'Art de Catalunya? Tot això són preguntes que s'han fet aquí a la Nit dels Ignorants i que encara ningú ha contestat, i que, per tant, carta verda perquè ho pugueu fer els pròxims dies.

Aquesta setmana ens n'anem a dormir amb els drames rurals de la Víctor Català, que Club Editor ha publicat fa poques setmanes. És una edició dels contes rurals de la Caterina Albert, que van suposar les crítiques del mateix Joan Maragall perquè deia que eren històries massa fosques. Que déu-n'hi-do la d'avui, eh? Ahir l'Anna Maria Ricard va començar el relat que porta per títol La vella. Érem aquí, a La vella. La seva jove l'havia deixat asseguda al porxo del mas. Al primer pis, allà on posen a secar les figues, les orellanes, les tomates, i tota la família havia marxat a fer les seves feines. La deixaven asseguda en una cadira baixa i no es podia moure perquè 5 anys enrere havia tingut un atac de feridura. No es podia moure, però hi sentia i hi veia. I la deixaven allà al porxo, rostint-se al sol hores i hores. Aquell dia, el sol li donava de ple i semblava impossible que no la segués i atuís. Era un sol de juliol, covat, ardent com brases, que en els redossos sortia les sargantanes enartades i aixecava bombolles en la pell de les persones. S'hauria dit que respirava foc. Los insectes, afollonits, fiblaven amb una sanya terrible. Les orellanes del porxo semblaven grapats de raïms negres, dels que s'aixecava una remor imparable, un zum-zum continu, sense gradiacions. Les mosques hi estaven a pilots, lo mateix que al coixinet de la basseta i en les baietes del bressol, i en la cara de la padrina se li ficaven sota el mocador del cap i dins la boca entreoberta, picant-li fins a deixar-li el fibló, la llengua blanca i resseca. Se li abeuraven en les llàgrimes humits, passejant-se-li a l'entorn dels parpres cuirosos. Se la menjaven viva. Ella pestanejava de tant en tant i algun dit de la mà esquerra es bellugava com a mesma de fer alguna cosa. Més ni la mà es movia ni el cap se tombava. Solament el pit li anava com una manxa de ferrer i les gotes de suor li regalaven cara avall l'una darrere l'altra, caient sobre el davantal, on el sol les aixugava de seguida. Regnava una quietud pesada. De tant en tant se sentia un xisclet d'ocell que volava fora de vista, un escotxineig de guatlla al lluny, el trinc-trinc precipitat d'un rellotge de caixa tocant hores, un cop de pota de la vaca prenys dins la cort, els grunys malhumorats del porc. S'acabava el batre i no hi havia un home feiner ni una dona jove en vaga per les cases. En tot el poble no s'haurien comptat mitja dotzena de vellets inútils bressolant en un racó de cuina o bé ajaçats a l'ombra de les parets. Fins la mainada rodava per les eres fent tamborelles sobre el boll calent, parant els sacs de gra, ficant-se entremig de les potes del bestiar de les batudes com voleiades de pardals barruers. Allà, a 10 hores, s'havia aixecat un alè de vent i tothom cuitava a aprofitar-lo. Feia una estona que la vaca removia inquieta, balandrejant el tros de cadena de ferro que patava sorollosament contra les parets de la cort, i el porc grunyia més que de costum quan la padrina, immòbil en son setial de balca consumida, percebia una bafarada estranya, agrenca, que venia de la banda del pati. Però se n'aixecaven tantes de bafarades al seu entorn, ara del coixinet que tenia als peus, ara de les baietes que tenia al costat, ara de les carabasses que es podrien sobre la paret, que no en va fer cas. Més al cap d'un minut, una de més forta i reveladora la va fer estremir de cap a peus. Ensumar àvidament, com quan tenia la flaire de la sopa, i els ulls humors se li espantaren, traint una gran angúnia. Com responent a aquella mirada d'esglai, la vaca llançava un bruel llestimer que retintinà llargament en l'espai caldejat, com amb mandra d'allunyar-se i fondre's, i el patament de la cadena fortament estrebada, des d'aquell moment, ja no parà. Per altra banda, les gallines començaren a esvalotar-se en el patiet, mateix que vegessin la guineu. La padrina ho comprengué clar. Aquelles senyals d'alarma de les bèsties i aquella furtor de sucarrim que sentia no podien mentir. S'acalava foc a la casa. I debategant tota ella concentrada en seus sentits, tractà d'esbrinar en quin indret s'acalava el foc i el mal que podia fer. De sobte, una glopada de fum, com despedida per la boca d'un gegant fumador, s'enlairà per la banda del pati. Els 2 o 3 dits bons de la mà esquerra de la padrina s'agitaren nerviosament bellugant el rosari. El foc devia ésser en el basterral, que feia de sostre la cort de la vaca. El dia abans hi havien entrat la palla nova, que cruixia de tan resseca i cremaria mateix que una esca. La cort i el basterral ocupaven el cul de la casa i tenien un finestranet que donava al pati.
El pati estava separat del cementiri per una paret de tàpia i després del cementiri venia la església, que tapava per aquella banda tota la vista a la casa del Manyo i que aleshores privaria que la gent de les Eres s'adonés del foc i pogués acudir-hi al començament. Per la banda del carrer tampoc hi havia gaire més esperança perquè en el cas de que s'escaigués a passar alguna persona, el que no era fàcil en aquella hora, abans el fum no hauria omplert tota la casa i així, per les escletxes de la porta ajustada, ja dins seria tot un braser. Si la gran fetor de la Socarrim no ho descobria d'hora, no hi hauria remei. La pobra dona, amb les potències esclarides súbitament per l'acció d'aquell terror suprem, ho calculà en un minut. Si el foc havia començat en la cort o en el basterral, ella estava al vell cim de la fogaina. En aquell moment, com per donar-li la seguretat absoluta, el finestronet del pati, com si fos una xemeneia, començà a vomitar glopades i més glopades d'un fum espès, negre, pudent, d'una fortor que feia plorar els ulls. De seguida el pati va estar-ne ple i s'estengué pel porxo com una boirada. Entretant, mig asfixiada, la vaca brualava seguidament, balandrejant amb fúria la cadena i els ronflets del porc esdevenien a cada punt més forts. El fum devia haver-ho invadit tot, fins als darrers racons. La paralítica volgué cridar, sembrar l'alarma en el barri desert, però sa llengua mig baldada no respongué a son neguit. Un barboteig pel pissot, una treballosa pluja de fragments de paraules, fou tot lo que li eixí, i encara tan baix, que no s'hauria sentit de l'altra banda del porxo. Al donar-se compte de sa absoluta misèria, la barba li tremolà més, irrompent un gran sanglot desesperat. La fumareda cargoladissa s'aixecava ja sobre el pati com un nuvolàs negre que tapava tot el cementiri i la església. De sobte, ressonà un gran xerric i l'àvia sentí cruixir el porxo sota sos peus, com si es travessin la casa de tots costats. I una llengua de foc, tantos vista com fosa, mirotejà dos pams per damunt de la paret del pati. La vaca, cega, afollonida, devia haver romput els lligams perquè sos bràmols suïen, ja sords i apagats, tan aviat en un indret com en l'altre de la casa. La padrina, amb els ullets grisos fora del cap, fent un esforç suprem, se posà en peu. Son cos balandrejà endavant i endarrere, i després quedà immòbil en perfecte equilibri sobre ses cames testes enrampades. El fum la cegava i l'ofegava la gran pudor de cremat. En aquell moment, una ratxa tèbia, una ratxa de vent que en les Eres fou rebuda amb crits i salts d'alegria, regolfant per tota la casa, bufant el braser abrandat i expel·lia amb violència pel finestró una pluja menuda de palla cremada que volà en totes direccions, omplint els ulls de la padrina de volves negres i cuentes. Un tro rogallós, un gran bramul de monstre enfadat, roncà llargament sota el trespol que trepidà amb trepidació tan forta que semblava que anés a esfondrar-se de seguida. La pobra vella, perduda a la raó, donà una embestida per fugir. Les cames restaren com clavades i el cos caigué de tot son aire endavant. Com no podia emparar-se amb els braços, patà pesadament de cara a terra. Un borboll de sang envermellí les rajoles i un tros de dent, trencada arran de geniva, se li encastà en la llengua. Ni menys va fer moviment. Estava mig estabornida. Més encara percebia una veu de dona, neta, clara, vibrant, que cridava no gaire lluny amb l'esgarit de l'esglai. «Foc! Foc a Calmanyo!» Encara sentí que li queien sobre el cap, com un ruixat de pedres, les campanades barroeres de la parròquia cridant gent a la desesperada, encara tornar a retrunyir-li sota d'ella el rum-rum de la fogaina, una fressa i remenament sord, com si la casa tingués mal de ventre, fins que de sobte li semblà a la padrina que se li trencava la trinxa de les faldilles, que algú la desfeia d'una faixa que l'estrenyia. Li semblà que el cap se li tornava buit i lleuger com un cascabell i que el cor se li fonia en una son dolça i pesanta com la de la migdiada. Una alenada càlida l'embolcallà. I res més. Quan la gent arriba al poble, no quedaven de la casa més que quatre parets esberlades dels cantons i dues canes de teulada a punt de caure. A dins, tot era un braser. A l'endemà, escarbetant entre la runa i cendres calentes, van trobar el porc cuit sota el revolt de pedra de l'escala i ací allà algun os calcinat que no podien dir si fou de la vaca o de la padrina. Al pati hi havia 7 o 8 gallines ofegades amb la cresta negra i el bec badat.
Una setmana més tard, entre els hisendats i pagesos de la rodalia, se feia una capta en favor del Manyo, que havia quedat en la misèria. Tothom el planyia per aquell foc que li havia destruït els béns, aquell casalot arnat, el garrinet i la vaca Prenys. De la vella ni calia parlar-ne, lo que deia la gent. Tant de bé li va fer Déu per lo que hi feia en aquest món sense cap potència. Mare meva, mare meva. Víctor Català, són els Drames Rurals. Escriu un català preciós, tot i que costa molt de dir i que suem sang, suor i llàgrimes, eh? Per explicar-ho bé, però s'entén, encara que hi hagi paraules complicades. Insisteixo que val la pena de recuperar aquests Drames Rurals que acaba de publicar Club Editor, i les històries són així. I la de demà ni t'explico, i la de demà passat ni t'explico, però és Víctor Català i és una de les grans, grans, grans de la literatura, una de les grans figures de la literatura catalana. Molts dels escriptors s'han il·luminat, diguéssim, no? O ha influït en molts d'aquests escriptors nostres d'aquest país. En fi, que prou de Drames Rurals. Avui el que farem ara és descansar sense fer cap drama. Qui vulgui, com dieu vosaltres, que ens escolteu fins a les dues i després us n'aneu a dormir, doncs ara ja us deixo, us n'aneu a dormir, si voleu. Els nostres companys dels serveis informatius venen a aquesta hora i ens posen al corrent del que és notícia. Jo els escoltaré mentre recullo i me'n vaig cap a casa. I d'aquí una estoneta, no ara mateix, perquè jo ara mateix sóc incapaç de dormir-me. Suposo que vosaltres a casa sí que ho podeu fer. Jo necessito un moment per anar baixant la intensitat, per anar baixant, i a poc a poc, en algun moment de la nit, tipus les 3, poder dormir, a veure si és possible. Així que demà tornem a ser aquí a partir de les 12, amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses. I demà tenim una conversa, que és que no vull dir res, però no us podeu perdre el programa de demà, perquè l'entrevista que no t'esperes de demà és brutal, que diria aquell. Fins demà, bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El Consell d'Educació de Catalunya comença aquest dimarts el procés de debat per transformar el sistema educatiu en el primer ple del curs. Les conclusions i les propostes hauran d'estar enllestides a l'abril de l'any que ve. Abans que s'acabi el mes de setembre, s'hauran d'escollir els temes del debat, com el paper de les tecnologies a l'aula o el model de l'escola inclusiva. La consellera Esther Niubó demana que siguin propostes concretes.
2: Aquest no ha de ser l'anèssim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes. Ara el que cal és passar a l'acció i superar, doncs, un malestar fruit de necessitats desateses durant anys, d'una demanda legítima de reconeixement social de la funció educativa.
1: Mentrestant, el president Salvador Illa ha convocat aquest divendres al Palau de la Generalitat tots els grups parlamentaris per al futur acord de país sobre l'educació i per